0: que no pas el puesto del mercat legal de Salou.
1: Des de l'associació Shopping Salou Comerciants i Empresaris qualifiquen la situació d'insostenible i reclamen que se sancioni els venedors ambulants.
2: Esports, el Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des de dilluns, quan va tornar de l'estat a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar del club aquest estiu. Mentrestant, el lateral esquerre Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
1: Deco i el cap de caça de talents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador argentí de l'Atlètic de Madrid.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit a la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada.
1: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació, havent aconseguit 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata en la prova de rutina acrobàtica, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Pablo Ramírez i Txell Ferrer.
2: I en ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Dijous, Marlène Rossier defensarà un dia més el mallot groc en una etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
3: Fins aquí les notícies.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
6: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
6: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
6: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
6: Escolta'ls abans que ningú.
7: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Festa de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Hola, sóc jo, Miqui Puig als plats. Gràcies per venir per triar la pista de fusta. Gràcies per fer-nos companyia de dilluns a dijous. Per connectar-vos a les 8 del vespre a l'FM. Descans divendres i torna a ballar. Cap de setmana. Sempre que ho desitgis, som a 3CAT Cultura. Amb un històric per gaudir. Totes les temporades d'aquesta pista de ball. Una polsegosa pista que vam heredar. Li vam canviar els llums. Vam posar vàlvules noves als equips. I vam repartir entre tots vosaltres una invitació perquè vinguéssiu cada tarda a fer-nos companyia. Gràcies per ser la secta del ball. Sampa the Great. Comencem així. Can't hold us.

Els anys 70 a Sàmbia hi havia un moviment que es deia Sam Rock. La família de Sampa de Crate eren d'aquest moviment, músics que tocaven rock sambià. I ella ha agafat aquesta herència, ha doblat l'aposta i ha posat hip-hop. I ens envia aquest cant Holas. Sampa de Crate, a l'avantguarda de la música mundial i africana. Es diuen Venancio Brothers, i ara que està de moda l'Italo a les xarxes, Children of the Night, és una bona cosa.

seguint la moda i l'estela de fans de l'Italo, que es disfressen dels 80 i fan sets a llocs com cuines, balcons o vàters. Venancio Brothers s'inventen Children of the Night, una peça efectista reivindicativa d'un so, l'Italo, que torna a ser de moda. I a casa sempre hem sigut molt d'Italo. També hem sigut d'altres gèneres que no s'esgoten, com el disco europeu. Quatani, potser, una mica abans. De l'Italo, ara és Nove, en Cerne, qui amb aquesta Nuit Rouge em fan un homenatge a aquest mític so del disco europeu.

0: la tradició europea del disco i del techno, amb coses com les que feien Moroder, Cerrone, si m'apures, Vangelis, posats al dia per aquests dos productors parisians que es diuen Nove en Sarna. Això es diu Nuit Rouge, el seu EP es diu Le Corps de Scopes. I l'has descobert a la pista. Coses noves que ens arriben, que ens cremen els dits i que ens ve de gust siguin part d'aquest collar de perles que cada tarda és la pista. Música de ball, bonica i tendra.
1: Pista de fusta, la secta.

0: Festa de Fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre. Hi, George. Morning, Terry.
1: Més electrònica francesa. Es diu el Zibut. J'ai tout de smouche. Més fosc, però igual d'excitant.

L'artista es diu Zibut, és de Chateaubriand. Teniu unes ganes de poder dir Chateaubriand en el programa, que gairebé m'ha vingut rodat. Chateau de Smush, mato mosques. A l'àlbum es diu Multifacet i ell diu que fa dark dance. Potser sí, potser torna a l'electro, Clash, o potser no ha marxat mai. Sigui com si havies descobert a Zibut a la pista de fusta. I això ja et vaig dir que m'encantava la revisió que fa Bizarre Billy des de Berlín d'un clàssic de Faithless, Giorgio Moradio Mix. Bizarre Billy i l'insònia de Faithless.

La veritat és que avisar Billy ha portat l'insomnia de Fedley's amb un altre escenari. No és tan 90, és tan 2000, tan èpica, que fins i tot si m'apures, un punt funk, funk electrònic. És l'insomnia de Bizarre Billy, de Fedley's, amb el que ell l'ha batejat. La Bizarre Giorgio Moradio Radio. Helsinki, es fa dit Susie Sabotage. I això és She Demon.

0: l'estètica gòtica de Susie Damon. Susie Sabotage, perdó. Li lliguen aquesta sintètica fosca. She Damon. Ara sí. Així es diu aquest track. El 5 i la casa. Siguis on siguis, a Piera, Torredembarra, al Delta, al Pirineu, sàpigues que la pista sempre és amb tu i amb el teu esperit.
1: Maquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
0: De Helsinki a Suïssa, Boy Amor. My Life, Cringe, Remix Extended. Música de ball feta per un jo suís.

Boy Amor, it's the Suïssa, My Life, Korean Dream Mix Extended. Recordeu que els noms a vegades li costen de pronunciar el locutor, i si els necessites fas un Shazam, et queden en el teu celular, o pots anar de la manera antiga a buscar-lo a la plana web de 3CAT Cultura, on es guarda cada tarda l'imaginari. Avui estem fent el capítol 1622. Portem una trajectòria llarga que no volem que s'esgoti de moment. Ens vau dir que us agradava i a mi m'encanta aquest remix de J. Kubrick. És Gerboy, Marcel Boquel i Milton Miles. Un amor real, el Real Love. Música de ball d'inspiració trencada i funk.

un amor de veritat, un real love. Jota Cribic en fa el remix i Gerbo i Marcel Boguer. Million Miles en fan la peça. Més baixos, més funk, més ball, més disco. Jasmine Lovett hi posa la veu. Lenny Fontana produeix. I tu només has d'obrir els braços com vulgué abraçar tota la peça sencera.

0: Us imagino cridant, ballant, obrint els braços i gaudint d'una peça que et fa donar voltes sobre tu mateix. Perquè és efusiva, eufòrica, hedonista i bella. If You Want Me, la música de Lenny Fontana amb la veu de Jasmine Lovett. Ets a la pista, res pot sortir malament si això que triem t'avalleix.
1: The question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Torna en Pat Lock i Megan Biss. Torna al seu Spectrum, però ara amb un remix de Gia Ling, que és trencamalucs. Aviso.

I com vulguis, amb samples de hip-hop talladíssims, a càrrec de Jay Ling. És a l'Spectrum de Pat Luck i Megan Weiss des de la ciutat de Nova York. Una tarda més a la pista. Una pista que es torna radical. Amé, radical, go down with. Disco tenyit de house, samples ben escollits i dos números més.

0: La peça original és de Blessed Madonna i Kylie Minogue. Edge of Saturday. Un disc de Brasil anomenat Encanto. En una tarda que s'avorria, se n'ha fet un remix que a mi m'ha encantat. DJ Encanto des de Brasil i a Miqui Puig des de les zones de la pista de fusta i vosaltres des de casa. Fem una festa, sempre és festa a la pista. Sigui l'hora que sigui, la tarda que sigui, sempre heu vingut aquí a buscar-nos per ballar.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

0: Pista de fusta.
1: Pista de fusta, DJ Tennis i L. Rose. Això es diu Playa Paradiso. M'encanta l'hivern posar peces que sempre remeten a un estiu, que llavors a mi em fa suar massa, però que m'encanten les festes a la platja, la gent ballant, bevent, suant el ritme de peces com aquesta. Playa Paradiso, pista de fusta, digue-ho com vulguis, però això és ball.

Cediu Perel, és de Berlín, i diu que és un DJ ocupat. Aquest Busy, DJ acaba la pista. I de veritat, una altra peça que sembla com si agaféssim una taladradora i comencéssim a donar gas. Sigueu feliços, balleu, que el ball sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Empúria Brava, a l'Alt Empordà, investiguen la mort d'un conductor d'una moto d'aigua que ha mort en un accident amb una embarcació. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia anava amb el seu pare amb moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els ha passat per sobre i ha fugit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 4:45 de la tarda i Salvament Marítim ha fet massatges cardiorrespiratoris a l'home sobre la moto mateix i després l'han portat fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la mort de l'home. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: Al Marroc han detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. L'ONG Caminant de Fronteres eleva a 141 els morts, 63 dels quals a la banda marroquina.
2: Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president de l'Esquerra ha proposat que els partits escollint aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge.
3: Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja han mort 80 persones en el que portem d'any. A la campanya de l'any passat es van posar 33.008 multes, unes 4.800 cada dia.
2: Els manifestants contra el turisme massiu ferits per la policia a Palma denunciaran els agents que els van agredir. La plataforma Menys Turisme, Més Vida respon a les càrregues policials convocant més manifestacions i dissabte protestaran a Sóller. Protecció Civil torna a activar l'alerta del Pla Inuncat per les tempestes que cauran demà a la tarda a bona part del país i que podrien provocar acumulacions d'aigua, ratxes de fortes de vent i fins i tot pedregades.
3: Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, demana que ningú s'acosti a rius, rieres i barrancs i que de cap manera s'intenti atrevessar-los quan hi hagi pluja intensa. Es preveu que en alguns punts caiguin més de 40 litres en mitja hora i en d'altres més de 60 en 3 hores.
4: Hem de vigilar.

0: Esports. El Barça tornarà a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des del dilluns, quan va tornar de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. Mentrestant, a lateral esquerre, Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
1: I Deco i el cap de caça de lents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Volien definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador argentí de l'Atlètic de Madrid.
0: El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit a la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer partit, el primer tram, volíem dir, de la temporada.
1: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata en la prova de rutina acrobàtica, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
0: I en ciclisme, l'Anna Irlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
5: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
2: I per què?
9: No ser perquè cogi el martillo i la pega.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
10: Comencem.
11: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
4: Catalunya Ràdio.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més aquí a la sintonia Dedicat FM. Avui amb un programa que anirà de singles, la cosa de singles d'aquells que van quedant suspesos en l'aire i que has d'anar caçant el vol perquè passen tantes coses que realment es fa difícil d'estar al dia de tot. A mi de tant en tant em passa, que estic descobrint coses. Ara, per exemple, estic descobrint discos de l'any passat que no li havia prestat atenció i que m'estan encantant, però és que un no pot estar al dia de tot. I que carai, que millor anar sense pressa pel món i millor fer les coses a poc, que així s'assaboreixen molt millor. Aquest senyor que heu sentit ara es diu Timayo, o Tiwayo. Sí, Tiwayo, escrit amb doble V baixa. Ell és de la ciutat de París, es dedica a això del retro soul i acaba de publicar un parell de singles, un d'ells és aquest Sunshine Lady. Hi ha una certa tendència per part de la gent jove a tornar en això del retro soul. Per cert, abans de començar a desgranar tots aquests singles dels que us feia referència ara, avui a l'aparador del programa hi posarem un disc i posarem el nou treball de Rupert Ordorica, un dels grans resistents de la cançó basca que realment ha fet un àlbum extraordinari. I ja sabeu que hi ha un nou single de Bruce Springsteen dedicat a tota la gent i a la lluita, sobretot de Minneapolis. Doncs hi ha un altre gran guerriller del món de la música, possiblement molt anterior al senyor Bruce Springsteen, que és Billy Bragg, que també ha fet una cançó dedicada a la població de Minneapolis. I la cançó l'ha titulat com City of Heroes, la ciutat dels herois.

Doncs les coses ben clares i ben dites, i amb una sola guitarra i una veu que és suficient per cagar-se amb tot el que s'ha de cagar un amb el que està passant en el món. Ara és Minneapolis i... Bé, Minneapolis ja és història, perquè ara ja la història està concentrada a l'Orient Mitjà i a Iran i, vaja, és un no parar de bestieses el que està passant al món, i crec que realment els artistes, i parlo ja així directament, us hauríeu de posar les piles per amplificar realment les protestes i per dir les coses ben clares, com fan, doncs això, Springsteen, Billy Bragg i... anava a dir tants altres, però no són tants altres, perquè són ben pocs els que realment ho fan, i sembla que realment en el món de l'art hi hagi com una certa apatia, i que només ens preocupa en altres coses, entre altres en guanyar diners. Ho dic així, perquè ho sento, perquè realment hi ha un panorama musical en el que el negoci és imperant, en el que realment el capitalisme és desbordant, i en el que sembla que se'ns està oblidant una mica de que també l'art serveix com a arma, doncs, per lluitar contra totes aquestes injustícies. Ja està. Ja he fet el meu discurset. Billy Bragg, City of Horses. I aquest senyor és Joe Pernis, un dels germans Pernis Brothers, acompanyat d'Amy Mann, que també publica una bonica cançó aquests dies en un single que es diu Deep Into the Down.

Joe Pernis, que també val la pena escoltar-lo amb els Pernis Brothers, amb els seus germans, i aquí al costat d'Amy Mann apostem per la reivindicació, per la lluita, però també apostem per la bellesa, amb cançons com aquesta, Deep Into The Down. La bellesa també és necessària en aquests temps tan lletjos en els que estem vivint últimament. I ara un parell de singles d'un parell d'artistes que ens agraden molt aquí al programa i que han publicat dos singles enregistrats en directe. El primer està enregistrat l'any passat a la ciutat de Montreal, al Canadà, el 2025, i és una versió d'una cançó absolutament popular, coneguda, conegudíssima. És el Purple Rain, però en versió de Leif Bolebeck, enregistrada en directe.

0: beaucoup, Maria. Merci.
1: Hi ha hagut molta gent tentada de fer la versió del Purple Rain de Prince, el que passa que és un atreviment, eh? Aquí intenta, jo diria que, fixar-se molt amb l'original i ser bastant fidel a l'original, tot i que ha fet una versió més curta, perquè l'original era molt més llarga, però fins i tot el punteig de guitarra està com molt, molt fidel a l'original de l'enyorat, sempre enyorat Prince. Purple Rain en directe des de Montreal 2025, Leif Bolebec. I l'altre single que us deia també enregistrat en directe d'un dels tipus que jo crec que és de lo millor que es pot veure en directe, o com a mínim així ho va demostrar la seva última visita ja fa temps d'això, era post-Covid, era encara així amb algunes restriccions a l'estadi, no, l'estadi no, al Palau Sant Jordi. És la millor actuació que ha sonat mai al Palau Sant Jordi, ja que portava un sistema de so que era com envolvent, era una història que dius, si això es pot fer una vegada, això s'hauria de fer sempre. Suposo que val una pasta, però s'hauria de fer sempre, perquè mai a la vida hem tornat a sentir un concert com el que va oferir aquell dia Bon Iver. Doncs el bo de Justin Vernon, Bon Iver, ara amb aquest Heavenly Father en directe des de Milà, també al novembre, o sigui, això fa 4 dies, el 5 de novembre, ah no, del 2022, que carai, però l'ha publicat ara el single, eh? El single sí que és ara d'aquest 2026, però aquest directe és del 2022. Bon Iver.

Ja us he dit que últimament vaig una mica despistat, però ara quan he vist la data, 2022, doncs és la mateixa data que va venir Bon Iver aquí al Palau Sant Jordi postpandèmia, com us deia. I és que ja es veu en el so d'aquest directe, que és espectacular, però és que realment va ser una cosa. Vam sortir d'allà que ens és igual, ha estat igual que el senyor Bon Iver o Justin Vernon hagués fet, no ho sé, un concert de Jota Aragonesa. L'haguéssim disfrutat igual, perquè realment va ser una barbaritat allò que vam veure. Insuperable. Doncs Heavenly Father, ja podria Bon Iver en publicar un àlbum sencer d'aquell directe, d'aquella gira del 2022, perquè va ser una meravella. Anem al disc de l'aparador d'avui. Faig un canvi de registre només pel disc de l'aparador, perquè la resta també de novetats que tinc previstes són internacionals, però ens anem cap a Vitoria. D'allà és Rupert Ordorica, un dels grans mestres i un dels grans defensors de la cançó, de la poesia, del rock i del pop també, cantat amb euskera. Sempre cantat amb euskera. Acaba de publicar nou àlbum Rupert Ordorica. Jo sempre que he de pronunciar alguna cosa amb euskera sempre demano disculpes. Es diu Lurra Ikutu Barik, i això traduït, perquè la gent del segell discogràfic, i sentiu el paper de fons del segell discogràfic, que és Elkar, un segell mític del País Basc, doncs ha tingut la decència d'enviar full promocional en català. I Lurra Ikutu Barik vol dir sense trepitjar al terra.

Doncs s'agraeix i molt, a banda d'aquestes precioses cançons, com aquesta que es deia Aroric Aro, no em demaneu la traducció perquè no la tinc, la puc buscar, però s'agraeix molt, a banda de les cançons, insisteixo, que gent com la gent d'Elkar, d'aquest segell discogràfic, jo diria que és de Donosti, doncs que tinguin això, la delicadesa d'enviar-te un full de promoció. Ja ho dic, perquè entre altres coses, fulls de promoció ja no se n'envien gairebé. Full de promoció és aquell full que acompanya el disc amb una mica d'informació. Però aquest, a més, és que ve escrit en català, cosa que s'agraeix i moltíssim. En el disc hi ha, ja que ve el full de promoció, doncs aprofitem-lo i llegim coses, perquè realment és que hi ha informació aquí interessantíssima. Sobretot, per exemple, dels músics que acompanyen a Rupert Ordóñez en aquest nou àlbum. Leo Abrahams, que és qui toca guitarres i teclat, un tipus que està ni més ni menys que al costat de Brian Eno, de Blur o d'Anoni, Anthony and the Johnsons. El Kenny Wollosen, que és bateria i vibrafon, que ha estat amb John Thorne i amb Bill Frisell, un tipus que ve més del món del jazz, però vaja, que balla noms. I John Thorne, que és el contrabaix, també baixista de l'AM. Definitiva, doncs, una banda espectacular d'un tipus com Rupert Ordóñez, que ha recorregut mig món i que gràcies a això doncs, ha fet aquestes amistats que ara l'acompanyen en aquest nou disc.

Magnífiques, magnífiques cançons, ja seria l'hòstia. Haurem de buscar els textos, perquè habitualment Ruper Ordorica recolza en grans poetes, en aquest cas Tonino Guerra, el Javier Aguirre Gandarias i la Eva Lizanz, espera si ho dic bé això, Linaza Soro, a veure si ho dic bé, entre la vista i l'eusquera, Lisa Nza Soro. Uf, això, si tinguéssim aquí secció d'aquelles de... En fi, jo crec que ho he dit bé, Linaza Soro. Sí, ara sí. Ja vaig aprendre a dir Joseba Sarrionandia, doncs ara em costarà amb aquesta. I també hi ha textos de l'Antic Testament, en aquest últim treball de Ruper Ordorica. Lurra i Kutu Barric, perdoneu-me a tots aquells que sapigueu euskera, tots els bascos que ens estigueu escoltant, però com a mínim ha quedat clara la meva passió per l'artista, Ruper Ordorica.

disc magnífic, amb tocs així més subtils, amb alguna més de rock. Sempre ha estat un bon rockero. Rupert Odorica, el que li han agradat les guitarres, tant elèctriques com acústiques. Però vaja, un d'aquells àlbums jo crec que molt recomanable i per escoltar-se'l amb calma, amb molta calma. Si teniu un moment, calma. Hi ha discos que necessiten aquesta calma i aquest nou treball de Rupert Odorica és un bon exemple. I ja hem entrat a la segona part del programa, ja hem consumit la mitja hora primera. Anem amb la segona, anem amb més coses noves, guapes, interessantíssimes, com aquesta nova cançó que es diu Hey Little, de Bonnie Prince Billy.

precioses. Totes les cançons que fa Bonnie Prince-Billy són precioses. No sé qui és la veu femenina que l'acompanya, no surt els crèdits del single, per tant ens quedarem amb les ganes de saber-ho, ho he buscat, però no ho he sabut trobar. Bonnie Prince-Billy, això es diu Hey Little. Per molta intel·ligència artificial que hi hagi avui en dia, hi ha coses que costa de trobar encara. I un altre que també ha publicat single nou, que pertany a una sèrie que es diu Pete. L'altre dia us vaig dir que no tenia ni fava de la sèrie, però l'he vista anunciada. Aquesta sèrie es diu Pete, amb dues T's, no l'he vista, però sí que està en alguna d'aquestes plataformes per la que jo circulo habitualment. I qui fa el tema central de la banda sonora, que es diu Need Someone, és Andrew Bird amb Gavin Breakin.

Abans era tot una garantia si un bon artista com Andrew Bird estava signant la banda sonora d'una sèrie, la sèrie ja s'havia d'anar a veure. Avui en dia ja, jo crec que tothom ho fa per la pasta. No he vist la sèrie, eh? Potser la sèrie està estupenda. Però vaja, aquestes garanties també s'estan perdent amb el temps. Need Someone, de la sèrie The Pit, és la cançó original d'Andrew Bird. I Alela Dayan també té nou single, es diu California.

parlant de que Califòrnia és casa seva. De fet, ella és nascuda a Nevada City. És un, per molt que el nom sigui rimbombant, és un poblutxo, perquè allà hi ha prop de 4.000 persones, com a molt, a l'estat de Nevada. És Califòrnia, sí, però no us imagineu aquella Califòrnia assolellada de Palm Beach, de Los Angeles, sinó que és la Califòrnia, doncs, de Nevada. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Soc molt fan de Bon Iver, però en aquest cas acompanyant a Dua Saleh.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Dos crims masclistes més en un sol dia a l'estat espanyol. A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. Després, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. L'assassí tenia denúncies prèvies de maltractaments i estava apartat del cos. No tenia arma reglamentària, però sembla que n'hauria agafat una a les mateixes dependències policials. I a Múrcia, una dona de 44 anys ha mort apunyalada en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que ha fugit. La confirmació dels dos casos elevaria a 35 el nombre de dones víctimes de crims masclistes aquest any. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del PP. La direcció del partit defensa que es complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça amb accions judicials contra qui no segueixi la norma.
2: L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran.
3: L'alcalde de Salou acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons dades de l'Ajuntament, l'oferta de venda il·legal no para de créixer i ja hi ha uns 200 punts de top manta.
2: El cineasta Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemol i Alba Aguilera entre el repartiment. El Servei Català de Trànsit intensifica els controls de velocitat durant tota la setmana, desplega més radars amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en uns dies de molta mobilitat en plenes vacances d'estiu.
3: En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana i moltes d'aquestes morts estan relacionades amb l'excés de velocitat. En aquesta campanya hi treballen conjuntament els Mossos i els agents de les policies locals. Ramon Codina, sergent dels Mossos.
4: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
3: L'any passat, en aquesta mateixa campanya, es van posar 33.000 multes en 7 dies, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des del dilluns, quan va tornar a l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu

0: juntament amb els també catalans Denis González, Lilo Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
1: I en ciclisme, l'Anna irlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Dijous, Marlène Rossier defensarà un dia més el mallot groc en una etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
2: Fins aquí les notícies.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
3: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
2: A més del mercat de fitxatges.
3: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
4: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: van investigar a veure quants crims hi havia similars on, on a la víctima se li fes això i s'escrigués a la paret amb sang seva. I no van trobar cap. Només van trobar una... Bueno, la, el que es va fer el Charles Manson, no? I el seu séquito, doncs, a la Sharon Tate i a altres persones que escrivien a la paret en sang. És l'única coincidència que van trobar i dona la casualitat de que l'autor era aficionat a Marilyn Manson. Sempre escoltava aquesta música.
1: És dimecres 8 de març de l'any 2000. Troben el cadàver d'un home en un domicili del carrer Riera d'en Font de Montgat, al Maresme. Està despullat i ensangonat de dalt a baix. L'han apunyalat 17 vegades i l'han deixat estès a terra, de panxa en l'aire, enmig d'un bassal de sang. Hi ha sang per tot arreu, a l'habitació, al lavabo, a la cuina, al menjador i al passadís. Fins i tot a la porta de sortida del pis. El cos de l'home està col·locat mirant cap a una de les parets de l'habitació. I amb la sang de la víctima, l'assassí o assassins han escrit a l'envà Hitler tenia razón i KKK, l'acrònim de Ku Klux Klan. A l'orella de l'home mort hi han col·locat una margarita.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta, gràcies per escoltar-nos. Aquest crim, que en algun aspecte pot recordar l'assassinat de Sharon Tate a mans de la família Manson, va passar a Montgat, a només 15 quilòmetres de Barcelona. Era l'any 2000 i el cas va trigar 19 anys a resoldre's gràcies a Rodalies Renfe i a uns anuncis publicats a la premsa comarcal. Encara avui hi ha algun cap per lligar. Avui us expliquem el crim de l'equatorià Viterbo Anilo Villamar Guerrero, un assassinat que va cometre algú que escoltava Marilyn Manson. Pels que us vingui de nou, és el cantant nord-americà que va formar el seu nom artístic a partir del de Marilyn Monroe i el del criminal Charles Manson. Ja veureu com l'un i l'altre es veuran reflectits en aquest crim. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims, per què matem?
3: Vilify

0: million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: La víctima d'avui es diu Viterbo, un nom ben curiós. El Viterbo era equatorià i va venir a Catalunya l'any 1999. Tenia una germana, la Virgínia, que també va venir a viure a Barcelona poc després d'ell. Dies després d'arribar, a mitjans de novembre, ella ja va trobar feina cuidant una àvia a Gavà. I un mes després, al desembre, el Viterbo també va començar a treballar i també de cuidador. Ell s'ocupava d'un home gran a Montgat, el Josep. El Viterbo es va instal·lar a viure al domicili del Josep, al carrer Riera d'en Font. L'avi tenia una discapacitat i anava a un centre de dia de les 9 del matí a les 6 de la tarda. Quan l'home era a la residència, el Viterbo feia les feines domèstiques i tenia la resta de temps lliure per a ell. L'havia contractat el fill, el considerava una persona molt endreçada i molt correcta en el tracte i en la cura del seu pare. El fill del Josep, que es deia Jordi, va explicar que el Viterbo també era molt amable amb les persones del barri de Montgat on vivien i que era tan ordenat que fins i tot es planxava les tovalloles. Quan no era a la residència, l'avi rebia a casa seva visites d'amics que majoritàriament eren de Montgat mateix. L'home no era gaire d'utilitzar el telèfon i preferia que l'anessin a veure. Però tornem a la família del Viterbo. Aquest migrant equatorià tenia més família a Catalunya. La seva germana Virgínia, ja ho hem dit, i una cosina, la Maria Esther, que tenia un fill i una filla. Per tant, nebots del Viterbo. El nebot el va interrogar la policia quan va aparèixer mort l'oncle Viterbo, però no en va poder dir gran cosa perquè no tenien gaire contacte. I la germana, la Virgínia, tampoc no va poder ajudar els investigadors perquè estava tot el mes cuidant la senyora gran a Gavà i només podia sortir de casa un diumenge al mes. El Viterbo també tenia un fill, però era a l'Equador i no tenien relació. Situem-nos al dimecres 8 de març del 2000, el dia del crim. Com cada dia, l'avi que cuidava el Viterbo, el Josep, marxa cap al centre de dia, com és habitual si està de les 9 del matí fins més o menys les 6 de la tarda. Quan és l'hora, una ambulància de la Creu Roja el recull a l'hospital de dia i el porta de nou al seu domicili al carrer Riera d'en Font de Montgat. El Viterbo hauria de ser allà esperant que l'ancià arribi. El Josep arriba i truca a la porta. Una, dues, tres vegades. No obre ningú. A l'avi li estranya perquè el Viterbo sempre hi és. Una de les veïnes, la Teresa, veu que l'home està al replà sense poder entrar a casa i truca al seu fill, el Jordi, que arriba a les 18:50 al domicili amb un joc de claus.
3: Llavors ve el fill d'aquesta persona discapacitada, obre la porta i veu el mort, ¿vale? Llavors, clar, això passa a les 6 de la tarda.
2: Aquest que heu sentit és el sergent dels Mossos d'Esquadra que va investigar el crim juntament amb l'inspector Jordi Domènech. El sergent ens ha demanat que no diguem el seu nom. Quan el fill obre la porta, l'escena que es troba és aquesta. La descriu l'inspector Domènech.
4: La víctima està despullada, no porta res de roba, molt de sang. La sang, a part, intenten esborrar les marques de petjades i de sang i amb una fregona freguen, diguéssim, tot el pis amb sang. Això vol dir que hi ha moltíssima sang per tot el domicili.
5: L'atac va ser sorpresiu, perquè hi havia esquitxades de sang a unes alçades considerables per tot el pis. La víctima va estar corrent i ell l'estava apunyalant. Fins i tot la víctima va obrir la porta del pis i va intentar sortir, perquè hi havia les empremtes, vale, de la mà de la víctima, però no ho va poder.
3: Hem de tenir en compte que la víctima mesurava 1,68 o 69, tenia prop de 50 anys. L'atac a traïdoria comença a la cuina, és una cuina menjador, sí. Perquè hi ha esquitxades a la campana extractora, esquitxades molt altes. Hi ha un recorregut d'esquitxades fins i tot a la porta, ja dic, estan les seves empremtes, intenta sortir. Aquí comença l'atac, però després l'escenografia es fa a l'habitació d'ell.
2: Van ser 17 ganivetades per tot el cos.
6: Algunas de las puñaladas, como las que se dirigieron a cara y cuello, provocaron lesiones en Viterbo, cuando él mismo estaba vivo y consciente, ya que no perdió la conciencia de forma inmediata, sino que sufrió un tiempo de agonía, y por eso mismo sufrió padecimientos físicos y psíquicos que eran innecesarios desde la perspectiva de la finalidad de causar la muerte.
2: El Viterbo no se va a poder defensar.
6: La víctima presentaba en el momento de recibir el ataque una intoxicación etílica aguda, y dicho estado le incapacitaba o le dificultaba con mucha intensidad para poder defenderse de forma eficaz. La pericial médico-forense ha valorado el hecho de que entre 38 heridas causadas, solo dos estaban en los dedos de una mano y eran de poca gravedad. Es un dato que abunda en la idea de que la víctima llevó a cabo una tenue reacción de protección, pero no pudo llegar a defenderse.
2: Después del ataque por sorpresa, sembla que l'assassí planifique molt bé l'escenografia.
3: De cara a la paret, braços en creu, sí. I amb els peus mirant cap a la paret.
4: Com o sigui, el cos es va moure perquè, diguéssim, que pogués veure, està mort, però que pogués veure el que havia escrit a la paret. Mm. Diguéssim, que escriu a la paret i després gira el cos per posar-lo de cara a el que havia escrit. I ja posa la margarida. O sigui, que és una escena que és un muntatge. Mm-hmm. Munta tota l'escena per fer-la encara més... La víctima està estesa
3: al terra.
4: Al terra.
3: Després col·loca la víctima despullada, mirant cap a la paret, amb els braços en creu, i fa les pintades de Hitler tenia razón, Ku Klux Klan. I aquest és l'escenari, li posa la margarida a l'orella.
2: La descripció de l'escena ens l'han fet els Mossos, però hem d'anar una mica endarrere. El Jordi, el fill de l'avi, del propietari del pis, quan veu aquella escena, tanca la porta i truca la policia municipal de Montgat, que es presenta al pis a les 7 de la tarda. És a dir, els primers que veuen l'escena del crim són els de la policia municipal de Montgat. La investigació la va portar inicialment la Guàrdia Civil. Això va passar l'any 2000 i els Mossos encara no s'havien desplegat a la zona. Els Mossos entraran molt més tard en aquesta investigació. La posada en escena del crim estava tan organitzada que va fer desconfiar als agents de la Guàrdia Civil.
4: Tot el tema apunta a que és un tema pues, homòfob, perquè hi ha Hitler, perquè seria un tema racista... però era tan descarat que la Guàrdia Civil va pensar que era una simulació clara d'un delicte homòfob, que això era un altre tema de salut pública, un altre tema relacionat, que semblava molt descarat de que fer les pintades amb sang... Semblava tot un muntatge. I llavors la línia principal que van investigar va ser el tema de salut pública.
2: O sigui, que la Guàrdia Civil va pensar que tot era un muntatge per despistar i desviar l'atenció sobre el veritable motiu del crim. Així que els agents van descartar que fos un assassinat xenòfob o racista, com directament portava a pensar l'escena del crim. I van enfocar la investigació cap a una qüestió de drogues que és el tema de salut pública que diu l'inspector Domènech. Amb aquesta hipòtesi inicial, la Guàrdia Civil fa les primeres actuacions i demana el registre de trucades fetes des del telèfon fix del domicili de Montgat, on treballava i vivia el Viterbo. I també el registre de les trucades fetes des del mòbil de la víctima. Un mòbil que, per cert, li havia regalat l'avi que cuidava. Un detall important. El mòbil del Viterbo no era al pis, la qual cosa fa suposar a la Guàrdia Civil que l'autor del crim se l'ha emportat. Per què? Anem al registre de trucades. I consta això que ens explica ara la Lídia Oriols.
7: El 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat, hi ha una trucada des del telèfon fix del domicili de Montgat a un altre telèfon fix de Vilafranca del Penedès. Des del mòbil de la víctima i el mateix dia del crim hi ha dues trucades. Una a les 14:53 a un telèfon mòbil acabat en 39 i una altra a les 19:05 a un altre telèfon mòbil acabat en 26.
2: Fixeu-vos en una cosa. L'avi va tornar del centre de dia a les 6 de la tarda i el Viterbo ja era mort. Segons l'informe forense, la mort va passar entre les 3 i les 6 de la tarda. Hi ha una trucada que es fa des del mòbil de la víctima a les 19:05, les 7 de la tarda. Més coses.
7: La Guàrdia Civil demana el registre de trucades dels dos telèfons als quals s'havia trucat des del mòbil del Viterbo, l'acabat en 39 i l'acabat en 26. Des del mòbil acabat en 39, que rep la trucada a les 14:53, s'han fet diverses telefonades a Colòmbia i també n'hi ha una al mateix telèfon fix de Vilafranca del Penedès on es va trucar des del domicili de Montgat.
2: I del mòbil acabat en 26, el que rep una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05, com a mínim una hora després que l'hagin trobat mort, què hi ha, Lídia?
7: Entre el 26 i el 30 de gener del 2000, des d'aquest mòbil acabat en 26, es fan moltes trucades a números de telèfon que el Viterbo tenia a la seva agenda particular. Hi havia trucades a familiars i coneguts de l'Equador, a la germana que vivia a Gavà i a una altra germana i una neboda que vivia en Alemanya. La policia creu que aquest era el mòbil que utilitzava la víctima fins que l'avi que cuidava n'hi va regalar un de nou. La hipòtesi és que després el Viterbo hauria donat el mòbil acabat en 26 a la persona que l'utilitzava actualment. El 25 de febrer, quan aquest telèfon ja el tenia el nou usuari, es va trucar també al domicili de Montgat, 11 dies abans del crim.
2: Qui era aquesta persona que utilitzava el 26?
7: La persona que utilitzava aquest mòbil era un home que es deia Víctor Hugo i que vivia a València. La Guàrdia Civil investiga i veu que l'home tenia la residència a Barcelona i que es va traslladar a València el 25 d'abril, un mes i 17 dies després de la mort de Viterbo. Víctor Hugo va anar a viure a casa d'un familiar que li havia buscat una feina de 6 mesos.
2: Després sabrem més coses del Víctor Hugo i quina relació tenia amb el Viterbo. Els investigadors se centren ara en el titular del telèfon mòbil acabat en 39 i que va rebre una trucada de la víctima a les 14:53 del dia que el van matar, el 8 de març del 2000.
4: El Christian és la persona que rep la trucada del Viterbo sobre les 14:53, abans de produir-se els fets. És una trucada de 16 segons, una trucada molt, molt petita. Sobre aquesta persona, la Guàrdia Civil també obre una investigació i dona, bueno, una coartada de que estava treballant, que en aquesta època estava treballant amb una fleca de Vilafranca del Penedès, al costat de Vilafranca del Penedès. Dona també la coartada de per què es produeix la trucada, perquè ell havia posat uns anuncis al diari, que és Chico Colombiano s'ofrece para cualquier tipo de empleo con iniciativa responsable y honrado. I dona dos números de telèfon, un telèfon fixa i un telèfon mòbil. El telèfon mòbil és on es rep la trucada. I ell diu, bueno, pues segurament aquesta persona m'haurà trucat i jo no he pogut agafar el telèfon i segurament per això m'ha trucat, no? Comproven que és veritat que hi ha dos anuncis amb aquest contingut, veuen que ell diu que estava treballant i comproven que estava treballant i aquí s'acaba les gestions que fa la Guàrdia Civil. Arriben a intervenir el telèfon, però tampoc troben cap informació rellevant i no troben res.
2: L'inspector Domènech ha explicat moltes coses que ara analitzarem a poc a poc. La policia té identificat l'usuari del telèfon mòbil acabat en 39. El seu nom és Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil el localitza i l'interroga.
7: El Cristian explica que va arribar a Espanya el 6 de novembre de 1999 i que es va instal·lar a Vilafranca del Penedès, en un pis on hi vivien la seva tia Yolanda, el marit d'ella i el fill de tots dos, l'Alejandro. El gener del 2000 es va traslladar al domicili d'una altra de les seves ties, l'Emilce, que també estava situat a Vilafranca del Penedès.
2: Fixem-nos ara en els anuncis que diu el noi que va posar per trobar feina i que explicarien per què va rebre una trucada del Viterbo a les 14:53, poc abans que el matessin. Recordeu que el Christian diu que no va agafar el telèfon.
7: El noi, de 20 anys, va explicar a la Guàrdia Civil que buscava feina i que per trobar-la va posar dos anuncis en dues revistes comarcals diferents on s'oferia per treballar. Una es deia El 3 de 8 i l'altra La Fura. L'anunci el 3 de 8 es va publicar entre el 4 i l'11 de febrer del 2000, un mes abans que el Viterbo fos assassinat. El Christian hi va posar com a telèfon de contacte el seu mòbil i el fix de la tia Yolanda. El segon anunci, a la revista La Fura, es va publicar el 31 de març, quan el Viterbo ja feia 23 dies que era mort. Aquest cop hi va posar el telèfon fix de la seva altra tia, la tia Emilce.
2: Aquests anuncis seran importants per a la investigació, sobretot el segon. La policia veu que des de la casa de Montgat es va trucar al número de telèfon fix de la tia Emilce. És el telèfon que apareixia imprès al segon anunci. La trucada es va fer el 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat del Viterbo. Però això no vol dir que aquesta telefonada la fes la víctima. L'hauria pogut fer l'avi que cuidava o algun dels seus fills. Més endavant tornarem a aquesta telefonada perquè serà clau per resoldre el crim. Continuem amb l'interrogatori que la Guàrdia Civil fa al Christian. L'hem dramatitzat.
8: ¿Ha recibido alguna llamada de alguien para ofrecerle trabajo y que no fuera español?
9: Mire, toda la persona que me han llamado era en española. Aunque, no sé, podría ser que alguno de ellos fuera sudamericano. Eso sí, las conversaciones siempre han sido por motivo laboral. Y nunca he quedado con nadie para establecer un primer contacto.
2: La Guàrdia Civil confirma que tot el que ha explicat el Christian és veritat. I també dona validesa a la seva coartada, que és que estava treballant en una fleca al costat de Vilafranca del Penedès. No troben res sospitós i ho donen per acabat. L'atenció policial se centra ara en el Víctor Hugo, que és el titular del telèfon mòbil acabat en 26 i que va rebre una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05 de la tarda, quan ja feia almenys una hora que era mort. Recordeu que el Víctor Hugo havia marxat a viure a València un mes i 17 dies després del crim. La Guàrdia Civil l'interroga l'11 de maig a València, dos mesos després del crim, i dona detalls de la seva relació amb el Viterbo.
7: El Víctor Hugo explica que havien tingut una relació personal i de caràcter sexual durant molt de temps i que per això havia estat en diverses ocasions a la casa de Montgat. Es van conèixer el desembre del 1999 a l'estació de metro de Via Júlia de Barcelona, quan feia pocs dies que el Víctor Hugo havia arribat a Catalunya. Aquell mateix dia, tots dos van anar al domicili de Montgat, van mantenir relacions sexuals i van intercanviar els telèfons dels domicilis on residien. Es van seguir veient i en una d'aquestes trobades, el Viterbo li va regalar el telèfon mòbil marca Movistar acabat en 26 perquè la família de l'avi que cuidava li havia regalat un aparell nou, un Nokia. El Víctor Hugo explica als investigadors que a través d'aquell telèfon, el 26, van seguir quedant per tenir relacions íntimes. Recordeu que el Nokia ja no es va trobar al domicili de Montgat i que la Guàrdia Civil va donar per fet que se l'havia endut l'assassí.
2: El Víctor Hugo, que té 20 anys, diu que l'última vegada que va parlar amb el Viterbo va ser dos dies abans que el matessin, el 6 de març. Van parlar dues vegades. Sobre la trucada del mateix dia del crim, a les 7 de la tarda del dia 8, el Víctor Hugo diu que no recorda qui el va trucar i dona una coartada. Diu que aquell dia i a aquella hora era a l'empresa Allen Promo SL, situada al carrer Marina de Barcelona. La Guàrdia Civil fa les comprovacions i tampoc troba cap element per sospitar del Víctor Hugo. La investigació entra novament en via morta i queda estancada, fins que prop de 3 anys després passaran dues coses molt misterioses.
1: Crims.
2: El crim del Viterbo havia quedat com un cas d'assassinat per drogues pendent de resoldre, fins que al novembre del 2002 passa una cosa que revifarà la investigació. Us hem dit que el Viterbo tenia una cosina que també vivia a Catalunya, la Maria Esther. Doncs un dia de novembre del 2002, la Maria Esther va a visitar la tomba del seu cosí i hi troba una petita flor de color rosa i també una medalla. La cosina s'estranya perquè no sap qui ho pot haver deixat. No ho ha fet ningú de la família. Ho agafa i ho porta a la Guàrdia Civil. Ja veurem després quina importància tindrà. Però encara hi ha una cosa molt més misteriosa que passa dos mesos després, el 30 de gener del 2003.
4: Una cosina de la víctima rep una trucada telefònica de matinada, sobre les quarts de set del matí, on ella ens diu que és en una gravació, primer com una queixa d'una persona, una gravació d'una persona que diu «no me mates, no me mates», i que aquesta gravació ella creu que seria la persona, la morta, la víctima que va morir el senyor Viterbo.
2: La Maria Esther ho explica a la Guàrdia Civil i dona detalls. Diu que la trucada, el telèfon fix, la va rebre mentre dormia. Explica que la veu era masculina, que no era natural i que també va sentir el so de rebobinar. Diu que es va espantar molt, que en un primer moment no ho va voler explicar ni als fills. Amb aquesta informació, la Guàrdia Civil reobre el cas i identifica el telèfon des d'on s'ha fet la trucada.
3: És un telèfon mòbil d'un senyor que es diu Paco.
4: Paco, i
3: que
4: Fiestas.
3: Paco Fiestas, i que té antecedents per salut pública i tal.
2: És a dir, per tràfic de drogues. Qui és el tal Paco Fiestas?
7: La Guàrdia Civil esbrina que Paco Fiestas és el sobrenom amb què es coneix un transportista que es diu Francisco. Ell porta el telèfon des d'on es va trucar la Maria Esther, la cosina del Viterbo. És un telèfon d'empresa. Habitualment, el Paco Francisco carrega mercaderia a l'empresa Prebar, situada al polígon de Santiga, i la porta a Cosbar Montivelo, al Prat de Llobregat i a Sant Boi de Llobregat. I aproximadament dos cops al mes va a l'empresa IADA, que és a prop de Vilafranca del Penedès.
2: Ens torna a sortir Vilafranca del Penedès. La Guàrdia Civil interroga aquest home de nom curiós que es diu Paco Fiestas i li explica que amb el telèfon que porta s'ha fet una telefonada relacionada amb un delicte greu. Ell assegura que no ha fet aquesta trucada i diu que no pot donar cap informació sobre la persona que l'hauria fet. Explica que la nit que es va fer la telefonada, la del 30 de gener del 2003, era al bar Sodoma, de Badalona, i que està segur que algú li va agafar el telèfon, però no pot dir qui, perquè havia begut força i no recorda res. Els investigadors intervenen el telèfon del Paco Fiestas per veure si hi ha altres trucades sospitoses.
4: I en aquesta intervenció telefònica no troben cap indici sobre l'homicidi, però sí que troben gestions clàssiques del tràfic de drogues amb aquest telèfon intervingut.
2: La investigació del crim del Viterbo torna a quedar en via morta. Sembla que el Paco Fiestas no hi té res a veure. La Guàrdia Civil no ha pogut obrir cap nova línia d'investigació i l'expedient retorna al calaix. Caldrà que passin 13 anys perquè el cas es torni a moure i aquesta tercera vegada el final no només sorprendrà l'assassí.
0: I'm ready, my lord.
1: Crims amb Carles Porta.
2: El mateix 2016, 16 anys després del crim, la jutge d'instrucció número 1 de Badalona trasllada el cas als Mossos d'Esquadra, que ara ja fan feina de policia judicial a la zona que inclou Montgat. La unitat central d'homicidis, que està especialitzada en crims sense resoldre, és la que agafa la investigació.
4: Amb aquests homicidis tenim moltes desavantatges, com pot ser el temps, testimonis que millor ja no estan, proves que no es poden tornar a reproduir, però tenim altres avantatges i són les que nosaltres utilitzem en aquest cas per resoldre aquesta investigació.
2: Quins són aquests avantatges?
4: Les avantatges, principalment tenim tres. Una, les noves tecnologies a nivell de policia científica. Tenim, podem veure l'historial de les persones investigades que han fet durant tot aquest temps, des de que es va produir el fet, amb la perspectiva de 15, 17, 20 anys, podem veure el que ha fet aquesta persona, el seu currículum delinqüencial, i també trobem testimonis que en el seu dia no volen declarar i que passat el temps, com és una cosa que porten a dins i que tenen informació sobre un fet delictiu, passat el temps a vegades sí que ho diuen. S'hem trobat casos de que en aquella època eren menors d'edat i quan són majors d'edat ho declaren, cosa que en el seu moment no ho van declarar.
2: Els Mossos repassen documentalment l'escena del crim i tot el que s'ha fet per part de la Guàrdia Civil i estableixen d'entrada tres sospitosos.
4: Veiem tres possibles candidats que podrien ser els autors materials. Són les persones que tenen una relació amb el mort. Seria el Paco, Paco apodado el Paco el Fiestas. Una segona persona seria la persona que tenia relacions sexuals, sentimentals amb la víctima, un tal Víctor, i una persona que rep una trucada de la persona que al final acaba morta, la rep sobre les 3 de la tarda, aproximadament. Són aquestes tres persones les que nosaltres ens centrem per investigar.
2: Són les tres persones que ja havia investigat la Guàrdia Civil sense haver trobat res que les incriminés en l'assassinat. Sovint, la perspectiva t'ajuda a veure coses que no es veuen en primer pla. En els crims no és gaire freqüent, però pot passar. Repassem primer els tres sospitosos.
7: El primer és el Paco Fiestas, el transportista amb antecedents per tràfic de drogues. Des del seu telèfon mòbil, l'any 2003, es va fer la misteriosa trucada a la cosina de la víctima. La cosina diu que va sentir una gravació on va identificar el Viterbo dient «No me mates, no me mates». El Paco va assegurar que no va ser ell qui va fer la trucada i que algú va aprofitar que anava begut per agafar-li el telèfon. La incògnita de la telefonada va quedar per resoldre.
2: El segon sospitós és el Víctor Hugo.
7: Havia tingut una relació sentimental amb el Viterbo. Repassant el seu historial, 16 anys després del crim, els Mossos d'Esquadra descobreixen que el 29 de març del 2002 va ser detingut per la Guàrdia Civil de València per desordres públics i lesions i que el 2 de juny del 2007 va ser denunciat per desordres greus a vies, espais i establiments públics.
2: Això és el que ens deia abans l'inspector Domènech sobre els avantatges de fer una investigació anys després que s'hagi comès un crim, en aquest cas 16 anys, que es pot veure la trajectòria de les persones i tenir més elements per situar-los, o no, com a sospitosos. Ens falta la tercera persona que els Mossos tenen a la llista com a possible autor del crim.
7: És la persona que rep la trucada del Viterbo a les 14:53 hores del dia que el van assassinar, el Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil ja l'havia interrogat i havia donat per bona la seva coartada. El Cristian havia declarat que a principis de març del 2000, l'any del crim, havia començat a treballar en una fleca d'Avinyonet del Penedès, en horari de 5 de la matinada a 1 del migdia aproximadament, els divendres, dissabtes i diumenges. També va explicar que havia posat diversos anuncis a publicacions comarcals per trobar feina i que en aquests anuncis hi havia posat el seu número de telèfon mòbil i els telèfons fixos de les seves ties. El Cristian va afirmar que no coneixia el Viterbo, que no sabia on era la població de Montgat i que potser l'havia trucat pels anuncis on s'oferia per treballar. La policia li va ensenyar una fotografia de la víctima i no el va identificar.
2: I igual que amb el Paco Fiestas i el Víctor Hugo, els Mossos troben un passat delinqüencial en el Cristian. L'havien detingut tres vegades, dues l'any 2009 i una tercera el 2010. Les dues primeres per maltractaments en l'àmbit de la llar i la tercera per abusos sexuals. Tres sospitosos i els tres sense l'expedient net, però res que els involucri de moment amb el crim del Viterbo. Es troben en el mateix punt que la Benemèrita. Ara, però, intenten mirar-se el mòbil del crim des d'una altra perspectiva. Recordem que l'any 2000 la Guàrdia Civil va creure que l'escenari estava manipulat perquè semblés un crim homòfob i van pensar que es volia amagar un delicte de tràfic de drogues. Els Mossos, ara, 16 anys després, canvien de mirada.
4: Hi ha una margarida a l'orella, Hitler tenia raó, doncs podia estar relacionat amb temes homosexuals, temes homòfobs, temes relacionats doncs, a temes racistes inclús, perquè és la persona morta era equatoriana. A veure, mirant la imatge, tu t'imagines això, però és que és tan evident que a vegades la policia sospitem i diem, home, no pot ser tan evident. També comences a buscar temes racistes, tampoc hi havia per l'època ni per la zona homicidis relacionats amb aquesta tipologia.
2: Els Mossos rebobinen i comencen la seva investigació per la trucada que el 2003 va rebre la cosina del Viterbo des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas. És el moment de fixar-se en els detalls.
3: Nosaltres veient les tarificacions d'aquestes trucades, d'aquesta trucada i la tarificació del senyor Paco, veient que hi ha una fluctuació de que, evidentment, sí que hi ha la trucada, el senyor Paco truca aquest telèfon, però després veient que la dona truca a ell, com demanant explicacions o per què aquesta trucada. I quan li agafen declaració al senyor Paco, ell diu, sí, sí, després em va trucar ella, jo vaig anar a passar la ITV amb el cotxe, no sé què, que ell va passar la ITV, que demana diners en el bar La Penya.
2: No correm. El dia que es va fer la trucada a la cosina del Viterbo, el Paco Fiestas ja hem dit que era al bar Sodoma de Badalona i havia begut força. Va explicar a la policia que quan va marxar del bar se'n va anar a casa a descansar una mica, però que no va posar-se al llit perquè havia de portar el Seat Ibiza de la seva sogra a passar la inspecció de la ITV. El Paco va explicar també que quan era a casa va rebre una trucada d'una dona insultant-lo per una telefonada anterior que s'havia fet des del seu mòbil, que era la misteriosa telefonada que va rebre la cosina del Viterbo, la Maria Esther. Diu que va trucar al bar La Penya per demanar que li deixessin diners i després va portar el cotxe a la ITV. Sobre la telefonada, la cosina del Viterbo reitera que ell no l'ha feta i que no en sap res. Els Mossos han de comprovar si tot el que diu el Paco és veritat. Fan la reconstrucció de la seva vida i s'entrevisten amb els propietaris i els empleats del bar Sodoma. Mentrestant, també investiguen el Víctor Hugo.
4: Mirem els antecedents, sí que en surt algun antecedent d'algun fet violent posteriorment a la mort, en diferents anys. Hi ha alguns episodis que ha tingut de violència. Ell, des del primer moment, diu que té una relació sentimental, sexual, amb la víctima, que tenen els seus telèfons, i hi ha una trucada que es produeix el mateix dia dels fets, a les 7 de la tarda, del telèfon de la víctima fins a ell, amb el Víctor Hugo. Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona.
2: L'autòpsia havia determinat que la mort del Viterbo s'havia produït entre les 3 i les 6 de la tarda. Però els investigadors tenen més elements per saber que el Viterbo ja era mort quan es va fer la trucada al mòbil del Víctor Hugo.
4: Per què ho sabem, que està mort ja? Bueno, per uns testimonis que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili, i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada.
2: El Víctor Hugo havia declarat que el dia del crim i a l'hora que va rebre la trucada era l'empresa Allen Promo, situada al carrer Marina de Barcelona. Això en principi el descartaria com l'assassí, però de Montgat a Barcelona només hi ha mitja hora de trajecte en cotxe i en tren no arriba a una hora. Hauria tingut temps de matar el Viterbo i després marxar a Barcelona i preparar-se una coartada pel crim? A més, hi ha dos detalls de l'escena del crim que quadrarien amb el fet que el Víctor Hugo pogués ser l'assassí.
4: Dos coses importants també de l'escena és que no hi ha forçament a la porta, vol dir que la persona entra perquè l'han obert la porta o han entrat conjuntament, i això ja també es dona unes característiques de qui podria ser l'autor, i després que la persona, el mort, havia estat sopant abans, havia estat dinant abans, havia menjat, o sigui que estava tranquil de que amb la persona que estava pues havien tingut una havia estat, i després que va despullat, que és una persona que no la mata ni després la despullen, sinó que està despullada, que també és un altre indici més de com ha pogut passar els fets.
5: Perquè la roba de la víctima no té ganivetades, la roba de la víctima està allà i està neta, polida, sense forats. La víctima estava despullada, de fet, per diversos testimonis sabem que la víctima, doncs, quan tenia un amant, el portava a casa seva, el convidava a dinar, bevien l'alcohol i després tenien relacions, que és el que va passar aquí.
10: El fet que havia dinat ho determina l'autòpsia,
4: no? A tots, perquè ja menja l'estómac.
2: Tot això apuntaria Víctor Hugo com l'assassí. Coneixia la víctima, per tant, hauria entrat a la casa de Montgat tranquil·lament, com qualsevol altre dia que hi hauria anat a mantenir relacions sexuals. I, a més, tenia algun episodi de violència en el seu currículum. Els Mossos continuen fent les seues indagacions sobre el Víctor Hugo, mentre també investiguen el tercer sospitós, el Christian.
4: Bueno, el primer que sabem és que el Christian va arribar al 1999, un any abans dels fets. És una persona que havia estat al servei militar de Colòmbia, és una persona colombiana, que després dels fets va tindre tres episodis greus de violència, en aquest cas contra la seva parella. La seva parella la va conèixer un any després de produir-se els fets, l'any 2001, i van produir-se diferents fets. Va haver un maltractament en l'àmbit de la llar l'any 2009, posteriorment un maltractament, un altre maltractament en l'àmbit de la llar i entrada vivent a Aliena, o sigui que va entrar en una altra vivenda, i el més greu de tots va ser un abús sexual i abusos sexuals amb penetració. Va haver un doble abusos sexuals, tant a la seva parella com a la seva germana. Van produir abusos sexuals. O sigui, van veure que el caràcter d'ell era un caràcter pues, violent. No? I és un altre dels indicis que nosaltres apuntem de cara amb aquesta persona.
2: Ara fixeu-vos què havia dit el Paco Fiestas en una de les seues declaracions a la policia.
4: És més, el Paco diu que en una de les declaracions que quan està aquella nit de festa, quan es produeix la trucada, hi ha uns colombianos que li agafen el telèfon per fer una petició de drogues a una altra persona.
2: El Paco Fiestas va parlar d'uns colombians i el Cristian era colombià. Els Mossos hi veuen una possible connexió.
3: Nosaltres vam reconstruir la vida en aquelles dates del Paco el Fiestas per veure si trobaven alguna connexió entre els dos i no la van trobar. En el bar Sodoma de Badalona van localitzar tots els vigilants de seguretat i els propietaris i li van ensenyar fotografies dels dos i el Paco el Fiestas sí que el reconeixien com la persona que era, que estava sempre allà, bueno, creant aldarulls, consumint, etc. Però a l'altre, el presumpte autor, per Badalona ni rastre, vale? I fins i tot van fer una reconstrucció de les seves feines, les feines que havien tingut els dos, a veure si hi havia un punt de connexió entre els dos, però no la van trobar.
2: O sigui que la investigació torna al punt de partida.
1: Crims, amb Carles Porta.
2: Els Mossos tornen a la trucada que es va fer des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas a la cosina del Viterbo amb la suposada gravació de la víctima dient «No me mates, no me mates». No han pogut saber qui va fer aquella trucada i formulen una primera hipòtesi.
4: Nosaltres creiem és que estava més dormida, estaria millor somiant, va redar la trucada i ella li va semblar una gravació quan a millor no es va produir una gravació, simplement eren sorolls i es va confondre, és la hipòtesi és principal.
2: Però i si no es va confondre? Els Mossos consideren una segona hipòtesi que és la que principalment han investigat.
10: Que alguna persona relacionada directa o indirectament amb la mort del Viterbo hagués obtingut una gravació de l'homicidi i la matinada del 30 de gener del 2003 aquesta persona va anar amb la cinta al bar Sodoma on hauria coincidit amb Paco Fiestas i hauria aprofitat per agafar-li el telèfon mòbil amb el seu consentiment o sense i trucar a la cosina de la víctima.
2: Hi ha una tercera possibilitat que la policia tampoc ha pogut provar i que és una mica més enrevesada. Escolteu bé.
4: El telèfon que truca el Paco a la cosina està gravat amb el seu número de telèfon amb el nom de Manche. Bueno, ell no sap per què estava gravat. Ells ens diuen, pues no sé per què estava gravat. El tal Manche era una persona que li deien Mancheguito i el tal Mancheguito havia estat 4 anys, de 4 a 6 anys, visquent amb la cosina. Uh-huh. O sigui, havia una relació. I estem parlant d'un telèfon fixe, un número fixe. Podria ser que el Manche, com s'oferia per tal de cantar a diferents festes, donés el telèfon fixe d'on vivia i és on va trucar aquesta persona. El Paco podia haver trucat pues, per error, perquè estàs tocant el telèfon en zona, o per expressament perquè en aquell moment va pensar en ell per fer una festa i va trucar.
2: Ja us hem dit que aquesta hipòtesi era una mica embolicada. El tal Manche, o Mancheguito, havia viscut uns 6 anys amb la cosina del Viterbo. Al Manche li agradava molt el cante hondo i tenia molta relació amb persones d'aquest entorn. Visitava penyes com la de Barcelona, Badalona o Santa Coloma. A vegades el contractaven per fer festes i com que havia viscut amb la Maria Esther, havia donat el seu número de telèfon per si l'havien de localitzar o el volien contractar. I per un motiu que els investigadors no saben i el Paco Fiestas tampoc, el número estava gravat al mòbil del transportista, que era un telèfon d'empresa. Tres hipòtesis sobre la incògnita de la trucada, però que els Mossos, igual que la Guàrdia Civil, no poden resoldre. I després de repassar amb lupa els moviments del Paco Fiestas i comprovar tot el que els havia dit, els investigadors arriben a aquesta conclusió.
4: La coartada es comprova de que treballava en una empresa i que en principi estaria, no seria autor, no es veu cap relació amb la persona, no hi ha cap tipus de relació i en principi no.
10: La trucada queda en via morta, doncs, pel que fa a la resolució de l'homicidi.
5: Sí, però era una via que s'havia d'explorar, s'havia de descartar.
4: Que s'investigara en paral·lel amb les altres línies d'investigació que es van obrir. Aquesta és una línia que va durar gairebé fins al final, perquè es fa tot en paral·lel, però sí que és veritat que al final pues, va quedar una línia morta.
2: Descartat el Paco Fiestas, queden dos sospitosos. Els Mossos investiguen una mica més sobre el colombià, el Cristian. I com que el 2009 el van detenir dues vegades per maltractaments, pensen que seria bo parlar amb la seva exdona, que es diu Lucy.
4: Van als companys d'homicidis i només li parlen del tema de les agressions sexuals que havia tingut, el tema de la violència de gènere, i per l'explicació que es dona es denota que és una persona violenta, i és quan els investigadors li pregunten: vostè sap si el senyor Cristian ha pogut fer algun homicidi aquí a Catalunya?
2: De moment, la resposta queda en l'aire. La Lucy diu més coses.
5: Nosaltres li preguntem el caràcter, quin caràcter té. Ella ens diu que té un caràcter molt violent, i li preguntem les aficions que té. I ella ens diu, bueno, aficions, fer peces i fumar marihuana i no treballa ni res. I llavors nosaltres li diem, però a part d'això què fa? I ella diu, bueno, pues està veient documentals sempre i pel·lícules bèl·liques. Ja, quan diu pel·lícules bèl·liques salten totes les alarmes, perquè diuen quines pel·lícules bèl·liques, de la Segona Guerra Mundial.
2: Als agents se'ls encenen les alarmes perquè a l'escenari del crim l'assassí hi havia escrit a la paret amb sang de la víctima Hitler tenia razón. Què devia respondre la Lucy? Segona pregunta que queda en l'aire. L'exdona del Cristian els dona una altra informació interessant. El seu exmarit ja no viu a Catalunya. Va marxar a Colòmbia després de la denúncia per maltractaments del 2010, tot i que poc després ella la va retirar.
4: Le té molta por. Inclús quan ell marxa a Colòmbia, bueno, rep amenaces de que te mataré, que vendré un dia, te mataré. També patia no només per ella, sinó per les seves filles. Des de sempre, pues, violència de gènere o tenir relacions sexuals no consentides, moltes amenaces.
2: La pregunta que es fa a la policia és: per què marxa el Cristian a Colòmbia abandonant la família, dona i filles? Amb tot l'historial de violència que els ha explicat la Lucy, el Cristian passa a ser el principal sospitós del crim. Però hi ha un aspecte que encaixa més amb el Víctor Hugo que no pas amb el colombià. Per l'escena del crim, el Viterbo va ser assassinat per algú amb qui ell tenia confiança. Li havia obert la porta, havien dinat junts i estava despullat quan el van apunyalar. El Viterbo i el Víctor Hugo es coneixien, eren amants, i això donaria aquest clima de confiança. A més, el Víctor Hugo també té episodis de violència en el seu passat, tot i que no tant com el Cristian. En canvi, la policia no ha trobat res que connecti el Viterbo amb el Cristian. De moment, els Mossos decideixen seguir la pista del colombià.
4: Sabem que està a Medellín, perquè és originari de la zona de Medellín. Quan comencem a fer les gestions per Interpol i els agregats que hi ha al país, per tal de, bueno, aconseguir informació, saber on treballa... aquí hi ha una errada dels companys d'Interpol, que no fan una altra cosa que anar-se al domicili i trucar a la porta per preguntar-li sobre un fets que passen a Espanya, que això el posa en preavís, perquè la idea que teníem els investigadors era desplaçar-nos a Colòmbia per fer una entrada i registre, precisament per a veure si encara podien trobar la gravació que s'havia fet, si és que hi ha una gravació, en el moment de la mort del senyor Viterbo. Però com ja dic, com ja Interpol bueno, no li dona importància al nostre cas, truca a la porta, pensem de que si hi havia alguna prova ja s'haurà desfet d'ella.
2: Una altra via que no va enlloc. La policia colombiana ha frustrat qualsevol possibilitat d'enxampar el Cristian amb alguna prova, si és que és ell qui va matar el Viterbo. Continuen investigant-lo com a principal sospitós, però els investigadors no abandonen encara la possibilitat que l'assassí hagi estat el Víctor Hugo, l'amant de la víctima, i demanen la seva vida laboral per comprovar si realment ha treballat per a l'empresa Allen Promo, situada al carrer Marina de Barcelona, on diu que va ser el dia del crim. El resultat és aquest.
6: Tal y como consta en la vida laboral de esta persona, los trabajos que desarrolló fueron a partir del año 2002. Sin embargo, debe decirse que se ha comprobado que en esta empresa el señor Víctor Hugo sí que ayudó en diversas tareas puntualmente, pero sin formar parte de la empresa en ningún momento. El responsable de la empresa acredita este dato.
2: O sigui que el Víctor Hugo ha explicat a la policia la veritat. Els investigadors tornen a donar voltes a la trucada que va rebre a les 7 de la tarda, poc després que matessin el Viterbo, i arriben a aquesta conclusió.
4: Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona. També sabem que el mòbil de la víctima l'han sostret i seria l'autor qui fa la trucada al Víctor Hugo. Per què ho sabem que està mort ja? Bueno, per uns testimonis, que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili, i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada. Per això podem dir que la trucada la fa l'autor o algú que ha trobat aquest telèfon amb el Víctor. Per totes les gestions que fem, descartem aquesta persona com un dels autors.
2: Si el Víctor Hugo queda descartat com a sospitós, ara ja només queda el Christian. Serà ell o hi haurà un gir de guió imprevist? Als investigadors els queden encara molts caps per lligar. Per què el Viterbo truca al Christian abans que el matessin? Per què l'assassí telefona a l'amant de la víctima, el Víctor Hugo, després del crim? Qui va trucar des de la casa de Montgat a una de les ties del Christian 4 dies abans que matessin el Viterbo? Qui va deixar la medalla i la petita flor de color rosa a la tomba de la víctima l'any 2002? Per què el Christian marxa a Colòmbia deixant dona i filles a Catalunya? Va ser el Christian qui va matar el Viterbo o hi ha algun fil que s'escapa a la policia? Què respon l'exdona del Christian, la Lucy, quan els Mossos li pregunten si el seu exmarit pot haver matat algú? Em sap greu, però avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tres Cats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. Això no comportarà l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons el Ministeri iraní d'Exteriors, això no passarà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians. L'anunci arriba després que el president nord-americà Donald Trump va suspendre el cap de setmana els atacs contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Teheran nega tenir converses amb Washington i assegura que només ha negociat amb el sultanat d'Oman sobre el futur de l'estret. I en aquestes últimes hores també hem tingut novetats sobre l'estat de salut del nou líder suprem iranià. Mojtada Khamenei va quedar greument ferit al començament de la guerra en els atacs que van acabar amb la vida del seu pare, Ali Khamenei. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha assegurat en una entrevista que el fet que estigui viu ja els dona forces.
3: El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força.
2: Mojtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des que el van proclamar líder suprem i tots els comunicats que se li han atribuït els han llegit presentadors de televisió. Repassem ara altres informacions en format breu, amb en Quim Balaguer.
4: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'ha activat a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia i a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts en la crisi, 63 dels quals al Marroc.
2: Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets.
4: A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada del Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Els Diables de Sant Pere de Nord, de Terrassa, fan una crida a la col·laboració ciutadana per identificar l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. La colla ha difós un vídeo dels fets.
4: A través de les imatges de la càmera de seguretat es veu perfectament l'assalt. Un individu jove s'acosta a l'estructura on es guarda la Morgana i comença a clavar-li cops, puntades de peu, fins que la llença a terra amb violència. El president de la colla, Eric González, no se'n sap avenir.
5: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
4: Els fets ja estan sota investigació policial.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des del dilluns, quan va tornar

0: Tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata en la prova de rutina acrobàtica, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
1: Fins aquí les notícies.
2: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
3: Seria vida i miracles amb el vinil.
2: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
4: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
4: La Fonda.
1: D'una a dues.
4: Vinga, va, la caixa.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Què vols que s'hagi de fer? Res de bo, com sempre. Amb qui xerrem avui?
0: Amb un pilot d'avió, en Ramon Vallès.
1: Mai entendré com la gent pot anar pel cel podent tocar de peus a terra.
0: Collons, per anar més de pressa.
1: Sí, i si allò cau, què? Què fem si allò cau?
0: Tu saps que l'avió és el transport més segur del món, o no?
1: Ja hi som. Tu saps que en Peyu li fa por volar?
0: Ah, per això el deu entrevistar. Així, entre tots, paguem la teràpia personal d'en Peyu.
1: Cobren molts quartos els pilots d'avió, eh? No, ja li preguntaré.
0: No preguntis, no preguntis res. Tu no preguntis res. I escolta, la Mercèu ja ha parlat amb un actor i una actriu catalans que han pogut ser esportistes d'èlit.
1: Ah, sí? Com el Julio Iglesias, que era porter del Madrid, no?
0: Sí, el mateix, però en català. I avui dedicarem el capítol al xiulet.
1: Què vols dir, el xiulet?
0: El xiulet.
1: El xiulet de xiular?
0: El colló, el pit, allò... el xiulet.
1: Xiulet, xiulet.
0: De... Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Els primers xiulets daten del primer segle després de Crist. Mesopotàmia, la Xina antiga, eren petites peces de fang, ossos d'animals foradats que s'utilitzaven com a xiulet. Els xinesos feien servir aglans. No em demanis com els bufaven, els aglans, però fent xiular aglans avisaven a la població de la invasió dels mongols.
2: A veure, al final, qualsevol cosa que agafis i cardis un forat, la bufis i soni,
1: sí,
2: és un xiulet.
1: Sí, sí, vull dir que... si fas passar aire... De fet, hi ha avis que asseguts sense fer res, sí, us heu fixat com respiren segons com tenen la tràquea, sí, que se sent un xiulet molt agut.
3: Oi tant.
1: Que vas dir, cago en Déu, què és aquest soroll? I
4: és l'avi
1: que en respira. Però, bueno, mentre sentiu que pita, és que és viu.
2: Amb els que tenim acúfens, és una putada passar un avi d'aquests.
1: Hòstia,
2: els acúfens m'han pujat i és l'avi allà sentat.
3: Oh, se pot acoplar, eh?
2: Sí.
1: Bé, tornem al xiulet. El pare del xiulet modern és en Joseph Hudson, un anglès.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: El patent del 1878, segle XIX.
3: A veure, sóc jo o tot va passar al segle XIX?
1: Una mica sí, eh? A mi m'hagués agradat viure al segle XIX.
2: Sí,
1: després al segle XX ja amb les guerres i tot plegat es va complicar.
3: No, al segle XIX no n'hi havia, no?
4: No, estàvem molt tranquils.
1: Bueno, en Joseph Hudson, a finals del XIX, inventa el primer xiulet metàl·lic amb un soroll molt més potent que els que hi havia fins llavors. Es veu que va guanyar un concurs públic que va fer la policia metropolitana de Londres. Els policies volien alguna cosa nova per dirigir el trànsit, perquè fins llavors ho havien de fer fent picar objectes amb les mans, com uns objectes.
3: Unes maraques.
2: Hòstia, un policia amb maraques.
1: No sé si li fas gaire. No eren maraques, eren objectes que els feien picar i feien soroll. De manera que el xiulet metàl·lic d'en Hudson de seguida triomfa entre els agents de seguretat d'Anglaterra i de tot el món. Crea l'empresa J. Hudson & Company, que actualment continua sent, atenció, l'empresa que ven més xiulets de tot el món. Són a Birmingham. També són els que patenten el xiulet que utilitzen els àrbits de futbol. Fins llavors arbitraven els partits aixecant un mocador quan algú feia falta. O a base de crits.
5: Penal!
4: Penal!
5: Para!
1: Era això, un merder important.
3: Un bon merder.
1: L'empresa d'en Hudson fabrica un xiulet, el model Tornado 2000, que és el que fan servir

0: Els àrbits de la FIFA, per exemple, arriba a 122 decibels. Buah. És el xiulet més potent del món.
1: 122 decibels? És que no sé si és molt o és poc.
0: És molt. És molt, eh? Un concert de rock sonant a tot drap, es veu que a partir de 120 decibels ja es considera que els nivells ja són dolents per la salut. No. Vull dir que...
2: Aquests àrbits deuen acabar ben beneits, eh?
0: Sí, sí. N'hi ha que ja hi venen.
2: Sí, és veritat. Sí.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Hi ha una expressió catalana que diu em prenen pel pito del sereno, que té, evidentment, un xiulet com a protagonista.
1: Ah.
0: Antigament, els serenos, que eren els vigilants nocturns de molts pobles, duien un xiulet de bronze i era per poder avisar a les autoritats quan hi havia algun incident als carrers, no? Una baralla, un robatori, un incendi...
1: Sí.
0: El tema és que va arribar un punt on els serenos utilitzaven el xiulet per avisar de qualsevol cosa, per insignificant que fos. Ja, eren com els xivatos del carrer, no?
2: S'ha cagat un gos.
0: Exacte. Tant que xiulaven... que va haver, això, xiulaven un incendi, però també et podien xiular, això, la cagada del gos. Ah. Escolti, que s'ha deixat la llum oberta del pati. Tot ho xiulaven. És que m'ho temia, això. M'ho temia, quan he vist el xiulet a la taula.
3: Uns beneits han entrat a l'Ajuntament i han matat a l'alcalde.
4: Oh, collons, això és gros.
3: Li han fotut foc a tot l'Ajuntament.
0: Això sí.
1: I xiulaven.
0: Doncs el que passa que els serenos xiulaven tant.
3: Un gos s'ha cagat...
0: Hòstia, noi, que ets pesat.
1: Bueno, deixa de xiular, ja, maco.
0: Els serenos xiulaven tant, que al final la gent ja ni els hi prestava atenció.
3: Ja.
1: I aquí ve l'expressió.
4: Veus? Cada dia se sap...
2: Prendran pel pit del sereno.
4: Clar. Això ho podré explicar avui per sopar.
2: Mira. I tu saps els matrimonis que salvem cada dia?
4: I tant.
2: De gent que estan allà mirant-se cara a cara.
4: La meva conversa amb la dona és la secció que feu vosaltres cada dia. Tinc res més.
0: Què has après avui, carinyo?
4: Vols veure el pito del sereno?
2: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Mare meva. Savi per conèixer. Una persona que ve a tranquil·litzar-nos, sobretot els que teniu pànic a volar. De fet, porta 20.000 hores de vol acumulades.
4: Hòstia.
5: O sigui que en sap una mica sobre aquest tema.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Ramon Vallès.
6: Bravo!

0: Què tal, Ramon?
1: Molt bé,
0: com estàs?
1: Bon dia a tots.
0: Què has menjat per esmorzar avui?
1: Doncs avui només m'he pres un cafè.
0: Només un cafè?
1: Sí, avui sí.
0: És el teu esmorzar habitual?
1: No. És a dir, per mi l'àpat de l'esmorzar és el més important del dia, però com que ahir vam fer un dinar potent i avui en farem un altre, he pensat, guita, això del dejuni intermitent crec que és convenient, eh?
0: Perquè, i quan ets a dalt de l'avió, per exemple, què menges?
1: Bé, el que em pugen. Vull dir, hi ha un càtering específic pels pilots, que a més sempre per una qüestió lògica de seguretat és diferent entre pilots.
0: Ah,
1: sempre, sí? Sí, mengem diferent perquè dones un guard, una intoxicació.
2: Com la pel·li de Aterrizar com puedas.
1: Sí, no? Bueno, allò em fa broma, però hi ha coses que són reals, com la pròpia vida.
0: O sigui, el pilot i el copilot no mengen...
1: Mengem diferent.
0: Sempre.
1: Sí, perquè mira, tingueu present que si faltés un pilot, només que faltés un d'ells, dels dos que anem sempre per una intoxicació de menjar, seria una emergència.
0: Sí.
1: Ara imagineu-vos que s'intoxiquen els dos. No, llavors sí que seria com la pel·lícula. Sí. Algú sap portar això?
0: Hòstia,
1: us imagines?
3: Algun pilot!
0: I us el canvieu a vegades, si t'agrada més el seu que el teu, diguéssim?
1: Bueno, normalment tens la deferència de deixar escollir el comandant. I com que jo sóc el comandant, em diuen de primer això i de segon i això. Què et ve de gust? I llavors,
4: i això que
1: avui en dia escolleixo jo.
4: El que fa la meva dona, deixa'm tastar això.
0: No pot.
5: No pot fer-ho. El comandant i l'altre, com qui és, l'altre?
1: El copilot.
5: El copilot,
0: sí. Ramon, tu ets pilot des de fa 30 anys.
1: Sí, molts anys.
0: Quin avió portes?
1: Actualment, els bus A330 i A350.
0: Això què és, pels que no hi entenem?
1: Pues això són avions de recorregut transoceànic, avions amb els que fem recorreguts d'unes 15 hores, 16 hores de vol.
0: Hòstia de Déu.
1: Sí, i portem a dins pues, a l'entorn de 350-400 persones. Són avions molt grossos. Hi ha de dos motors. Els avions de quatre motors ja s'han deixat de fabricar perquè consumeixen massa.
0: Ah, amic.
5: I no era necessari, quatre motors?
1: No, avui en dia ja no. Antigament era obligatori, fa molts anys enrere, per creuar grans extensions d'aigua o de terra, en definitiva, sense aeroports, havien de ser de quatre i tres motors. Avui en dia, ja fa temps, s'autoritza a voler el mateix amb dos motors.
0: Perquè tot allò que sempre corre, no? A mi em fa molta por volar, per exemple. Va?
1: Bueno.
0: Llavors, sempre la gent has de discutir, és el transport més segur del món, no sé què.
1: I ho és.
0: Pensa que un avió, però és que hi ha gent que diu, un avió sense motors també vola. Bueno, aviam, fins a quin punt?
4: 10 metres.
0: No? Amb un motor, què ha de passar perquè caigui, diguéssim?
1: Bé, perquè un avió caigui, o l'efecte de la gravetat, l'has de destruir. Has d'enviar un missil i d'arribar-lo. És a dir, has de, d'alguna manera, a totes les seves... No, a veure, Peyu, és més senzill. L'avió, efectivament, com tu has dit, sense motors, un avió vola.
0: Ah, sí?
1: Jo, quan inicio el descens a un aeroport de destinació, sempre ho faig amb els motors al ralentí. Sí. De la mateixa manera que tu, amb el teu cotxe, si hi ha una baixada,
4: per no gastar,
1: no acceleres.
4: Jo ho faig per no gastar.
1: Bueno, és una raó més. L'economia també és important. Aleshores, els avions volen perquè tenen ales, no perquè tinguin motors. Amb els motors sols, un avió no volaria.
0: Clar.
1: Amb ales soles sí que volaria. Passa que, és clar, perquè pugi, necessitem que el motor l'emputxi.
0: Sí.
1: Però quan som dalt i comencem a baixar, literalment planegem sobre les ales.
0: Hòstia.
1: Per tant, què hem de fer perquè un avió caigui? No donem idea, senzillament enviar un petardo, fotre una ala fet, clar. Bueno, o sigui, lamentablement ha succeït.
0: Fins que no es trenquen les ales, allò no cau.
1: No.
0: Allò no cau.
1: No, si l'estructura de l'avió es manté íntegra, tu podries arribar a parar els dos motors i planejar. Hi ha hagut casos reals en els quals, ja fa molts anys, inclús era un avió de quatre motors, en una zona de núvol volcànic, se li van aturar els quatre motors.
0: Sí. Què és núvol volcànic?
1: Un núvol que porta cendra volcànica.
0: Val.
1: I la cendra, quan entra dins els motors, els pot malmetre seriosament. Sí.
0: Doncs avió volant, quatre motors parats.
1: Sí, els van aconseguir rearrencar un parell d'ells i es van salvar.
0: Hòstia.
1: Però mentrestant l'avió planejava baixant. I de fet, la maniobra d'emergència de rearrencar un motor existeix.
0: Sí.
1: I la practiquem en els simuladors. Per què? Perquè l'avió, amb les ales, vola sempre.
4: Home, això dona tranquil·litat.
0: Això dona tranquil·litat.
1: Sí, i un avió amb un sol motor vola.
0: També.
1: És a dir, jo sempre que faig un creuament atlàntic o qualsevol oceà, jo sempre tinc aeroports a 3 hores. A 3 hores de distància, amb un sol motor. Perquè el motiu que a mi em faria desviar el vol, per exemple, seria un motiu tècnic, que seria el fallo d'un motor.
0: Sí.
1: Un motor s'ha espatllat, doncs amb l'altre continuo cap a l'aeroport alternatiu.
0: Mm.
1: Un altre motiu seria una emergència mèdica, que no té res a veure.
0: Sí. Per emergència mèdica també pots desviar un vol?
1: Totalment.
0: Sí,
1: sí, sí. Sí,
0: però
1: sí.
0: Ha de ser gros, no és un mal de panxa, això, diguéssim.
1: Bueno, no, però dins un avió, 300-400 passatgers, habitualment, gràcies a Déu, sempre hi ha un metge,
0: sí.
1: Inclús un veterinari, no?
0: T'ha passat, això, de...
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha algun
1: sí,
0: metge
1: sí.
0: A l'avió?
1: Sí. Hòstia, sí, i tant.
4: Això m'agradaria viure.
1: No, no.
5: No, què dius?
1: Bueno,
3: bueno, quan has dit això de...
1: Hòstia, que malalt, no siguis tu.
3: Un veterinari? Ah.
1: Bueno, a veure...
3: Hi ha algun metge? No, però sóc veterinari.
1: Intentava fer una miqueta de conya, en el sentit de dir una persona que sàpiga més que jo.
3: Sí. Però això ha passat.
1: De medicina.
3: Pot ser que un veterinari...
0: Sí.
3: Curienxuri del mal de
1: pas. A veure, bueno. No, però una persona que tingui coneixements de medicina,
0: sí.
1: En general, com perquè em pugui determinar que la salut d'un passatger corre perill real de mort...
0: Mm.
1: Per mi això és un argument per desviar l'avió.
0: Perquè la desviació de l'avió és només si corre perill de mort, diguéssim.
1: Bueno, aquesta és la idea, és clar. Nosaltres a dins hi ha una farmaciola important,
0: sí.
1: Inclús tenim desfibriladors, tenim mesures per intentar tirar endavant la situació. Ara bé, si hi ha un perill, evidentment, de vida per un passatger, tu tens l'obligació de desviar el vol immediatament.
0: Tot això ho decideixes des de dins la cabina, perquè
1: tu
0: en principi no surts de la cabina, no?
1: No, no, no, jo mai. No surto. Bé, sí, surto al lavabo, per exemple, que
0: està per què no
1: la fiquen, cabina.
0: Això sempre, per què no us fiquen un lavabo allà a la cabina?
1: Ja l'hi posaran.
0: Sí?
1: Sí, Peyu, el dia... Ara ja s'està planificant, des d'algunes instàncies, substituir pilots per la intel·ligència artificial. En comptes de complementar el pilot i ajudar amb la intel·ligència artificial, sí. Hi ha gent que es deu pensar que la viabilitat d'una empresa aeronàutica depèn del sou d'un pilot, el qual és prou trist. Aleshores, partint d'aquesta base, i mig fent broma, però no és gaire broma, el dia que deixem amb un pilot sol dins de la cabina, com tu has dit, Peyu, li haurem de posar un vàter, un micròfon a prop, a més el paper pertinent,
0: sí.
1: Un micròfon, i quan hagi de contestar el controlador, que no l'enganxi apretant, que dic jo.
0: Clar.
1: Perquè serà
2: desagradable. I no menjarà en 16 hores, perquè, clar, també ara... pot estar intoxicat el menjar.
1: Bueno, tot és buscar la precarietat, que sí, realment sí, sí. La seguretat no ho mereix.
0: Ara que treus el tema del micròfon, què val un avió, per exemple? Un avió com els teus, què pot costar un aparat d'aquests?
1: Una porrada de milions d'euros.
0: Milions d'euros, eh?
1: Sí, sí.
0: I uns altaveus més bons no es poden posar per sentir el missatge de... Vull dir que trobo que anem a estalviar jo... unes coses molt concretes. Trobo que l'altaveu es podria sentir més bé.
1: Jo, Peyu, t'asseguro que quan parlo pel micròfon
0: sí.
1: Tothom m'entén.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: És que no sé què passa.
1: Bueno, no, depèn.
0: Hi ha pilots que sembla que dius, noi, si no t'agrada no ho facis.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No. Bueno, dia, senyor cavaller.
1: Sí, sí. Jo he viscut com a passatger, sí, sí. Que a vegades, bueno, potser en aquell moment té el micròfon més lluny de la boca, ai. O inclús al revés, massa a prop, potser no hi està acostumat.
6: Jo em volia dir, quines que conduzca jo?
5: Ah, ben fet.
1: I ho vas fer o no?
6: No.
1: Sort hem tenit.
0: Escolta, hi ha un moment quan entres que
1: sí.
0: Jo em sento observat. O sigui, quan entres a l'avió com a passatger,
1: està
0: les hostesses et miren
1: sí.
0: I penso que m'estàs analitzant, si sóc un terrorista o un psicòpata. O... Això
1: bueno,
0: ho fan o no?
1: A veure, sempre se'ls demana que tinguin molta cura de vigilar la persona que puja amb quin estat puja.
0: Sí.
1: El 99% dels passatgers són persones normals. Però potencialment, i a més veiem casos, perquè avui en dia s'enregistra tot amb un telèfon mòbil, tenim masses casos en els quals pugen passatgers amb un estat...
5: Mamats.
1: Sí.
5: Mamats.
2: Sí.
5: Diguem-ho clar.
1: Avui en dia hi ha una sèrie... A més,
0: collons,
6: vés-te a Eivissa. Agafa un avió per anar a Eivissa.
1: És el perfil de companyia aèria i aeroport de sortida i aeroport de destinació que hi ha en puig això.
0: Hi ha un tant per cent i ja saps que vindran mamats.
1: Sí, és que ja surten mamats a casa.
0: Sí.
1: Perquè els hi donen la possibilitat de viatjar... Bueno, pots ir a Eivissa, pots anar a qualsevol altra destinació d'esbarjo...
5: Sí, és igual.
1: Però ja surten de casa mamats perquè el bitllet els hi costa 20 eurets... I llavors, a dins de l'avió es munten uns espectacles que fins i tot s'han desviat vols per culpa d'això. Aleshores, és ben cert que un passatger amb estat etílic no ha de viatjar. Però és que és per la seva pròpia integritat personal.
0: Clar,
1: tingueu en compte que si al moment de l'enlairament, que és una fase crítica,
0: sí.
1: No perillosa, però crítica, haguéssim d'avortar l'enlairament perquè de cop i volta detectem que hi ha foc en un motor. Això deriva en una evacuació.
0: Sí.
1: Els avions es poden evacuar perquè hi ha el risc de perdre la vida allà dins. I hi ha foc, hi ha fum, hi ha una situació en què tu pots morir. Aleshores, l'evacuació està assajada i està d'una manera regulada
0: sí.
1: Perquè es porti a terme en 90 segons.
0: I això
1: i utilitzant la meitat de les portes de l'avió, perquè si se m'està cremant el motor esquerre,
0: sí.
1: Per aquell costat no podem evacuar l'avió.
5: Per tant, clar.
1: Si un avió gros, com el que jo volo, té 8 portes, utilitzarem les 4 portes al costat dret.
7: Sí, sí.
1: Amb aquelles 4 portes, que és la meitat, hem de sortir tots per cames en 90 segons. Clar, un tio mamat...
5: O dos.
1: No. Sí, sí. Sí. Serà un problema.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A banda...
0: Normalment
1: a banda...
0: sempre és un problema, un tio mamat. Normalment.
1: Sí, sí. Sí,
0: però, un avió ja, si i a qualsevol
1: lloc. Ja, però si està sol ja es farà fotre.
0: Sí, sí,
1: el
0: sí,
1: problema
0: sí.
1: És que darrere ve gent. Sí, que pot perdre la vida per culpa d'aquella persona. Aleshores, compte, l'anar mamat i també aquelles persones que a vegades per por volar puguin accedir-se amb algun tipus de medicació que els deixi mig grocs.
0: Val, val.
1: No,
0: jo,
1: jo
0: dormo des de que surto fins al final.
1: Ja,
0: però clar,
1: ja
0: si hi ha una emergència
1: bé.
0: Al mig, què?
2: Adiós.
1: Bueno,
2: clar,
1: jo crec, Peyu, que quan se't crema el cul surts per cames.
0: Sí, sí, sí. Sí.
4: Pots sortir per l'altra porta, que t'equivoquis, però...
1: Esperem que no.
0: Quina és la situació més bèstia que has viscut? T'han saltat mai les mascaretes aquelles del sostre?
1: Jo he tingut un descens d'emergència per despressurització, o sigui, l'he viscut fa molts anys enrere.
0: Sí.
1: I, a més, és una anècdota que té... És curiosa perquè dins aquell avió, mentre jo el pilotava, hi havia el meu pare, la meva mare i la meva germana.
4: Que noi!
1: Sí.
4: Que noi.
1: Ell no va passar res, eh?
5: Un moment, ha dit despressurització.
0: Despressurització.
5: Què és això?
1: Bueno, a través, mitjançant el sistema d'aire condicionat,
5: sí.
1: El que fem és introduir aire i d'una manera així aconseguim que l'ambient dins de la zona de passatgers i de pilots i de tripulació sigui un ambient artificial apte perquè tu puguis viure.
0: Sí.
1: Perquè si tinguéssim la mateixa temperatura i la mateixa pressió que hi ha a l'exterior de l'avió, moriries a l'acte. Fora hi ha 55-60 graus negatius i, a més, a fora no hi ha pressió, ni hi ha oxigen.
5: Val.
1: Per tant, hem de fer un espai artificial dins de l'avió a través del sistema de pressurització perquè tu puguis viure. Si això falla, hem de fer baixar l'avió immediatament i buscar una alçada apta pels humans, però mentre baixem cauen aquelles màscares d'oxigen que tenen oxigen per 22 minuts. Per tant, és un temps més que suficient.
5: Ja n'hi ha prou, eh?
1: N'hi ha de sobre.
5: De sobre.
1: Tingueu en compte...
5: Sí, m'ha semblat poc, ara.
1: No, mira, penseu... No!
5: No,
1: al contrari.
5: Val.
1: Un avió que està a 40.000 peus, fer-lo baixar a 10.000 peus és una maniobra de 6 o 7 minuts.
4: Ah, vale.
1: Per tant,
5: l'únic... Jo
0: me la deixaria fins que esgoti els 22 minuts.
1: Bueno,
0: jo me la deixo tot el rato.
1: No et farà mal.
0: No, és oxigen.
1: Però per què portem 22 minuts? Perquè en ocasions els obstacles a l'orografia... Si, per exemple, jo estic sobrevolant els Andes, quan vaig a Lima o vaig a Xile, jo no puc fer un descens directe de 40 a 10.000 peus, sinó que haig de fer una interrupció per no menjar-me, per exemple, la Aconcagua, que seria desagradable.
0: Sí.
1: I aleshores, esclar, tingueu en compte que...
5: No, ben vist, pilot.
1: La Aconcagua...
4: Comandant.
1: La Aconcagua té 20.000 peus alçada. Jo l'he vist moltes vegades, és una muntanya espectacular i meravellosa.
0: Clar.
1: Però en la distància.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, quan jo faig un descens a 40.000 peus, si a sota tinc orografia perillosa, m'haig d'allunyar. Llavors faig un descens en dues fases.
0: Val.
1: Primer l'alçada mínima de seguretat.
0: Per això els 22 minuts.
1: Clar. Correcte, aquesta és la idea.
5: Jo ho entès perfectament.
4: Saps què m'ha passat ara quan explicava en Ramon? Pensava, tu t'aixeques el dematí i avui li dic a la meva dona, vaig fins a Gurb. Tu dius, vaig fins a Xile.
1: Correcte.
0: Sí.
1: És així mateix, com
4: tu,
1: ho dius.
4: Li fots així el dematí?
1: No, jo aquest mes me n'haig d'anar a Xile, a Buenos Aires, a Los Ángeles i a Miami.
0: Déu-n'hi-do.
1: I així és la
0: vida pagat,
1: tots els
0: i
1: mesos.
0: Tot pagat, eh?
5: Em pots portar una samarreta?
1: No, és que tio, tot pagat, és que cobro per fer aquesta feina. Samarreta de quin lloc?
0: Què pot cobrar un pilot, ara que ho treus al tema? Què pot cobrar un pilot com tu, per exemple?
4: Sí, llarg.
0: Comandant.
4: Ah, llarg.
5: Comandant.
1: Home.
4: Va ben arreglat, eh? Va ben arreglat, eh?
1: El sou d'un pilot?
0: Sí, ho vull saber, sí.
4: Sí,
1: mira,
4: 100.000 peles.
5: 100.000 peles al mes els donarà. 100.000
4: peles, guanyeu, 100.000 peles.
1: No, mireu, jo recordo fa molts anys, quan era jove i era copilot,
0: sí.
1: Que hi havia un comandant que em va dir, diu, guanyaràs el sou per el que produeixes,
0: sí.
1: Però mai a la vida et pagaran els diners per la vida que et fan portar. És a dir, que ho tingueu molt
4: clar. Sí, rumiar,
0: un número més concret, el tens?
1: No el tinc
0: una
1: perquè...
0: Una forquilla.
1: No, Peyu, perquè estaria faltant a la realitat.
0: Val.
1: Estaria faltant a la veritat, perquè hi ha molts perfils de companyies,
0: sí.
1: Hi ha molts perfils de pilots...
4: I deus cobrar moltes coses en negre, també, que no deus poder...
1: Ni una! No, veus, no, això sí que d'aquí no...
0: O sigui, depèn de la companyia, cobres una cosa o una altra.
1: Totalment, és així. I després, a veure, dins de les companyies aèries hi ha altres estils o maneres de remunerar. Com és que tu potser tinguis un pla de pensions...
0: O algun jet privat, no sé si has portat mai algun famós...
1: Bueno, abans que jo treballés a la companyia en la que treballo, que ja hi porto 27 anys, vaig volar un jet privat i me'n recordo com a anècdota vaig portar un dia el difunt Kirk Douglas.
0: Ostres!
1: Sí, mira, però va fer molta gràcia.
0: On el vas dur?
1: De Barcelona a Palma de Mallorca, que anava a veure el seu fill, el Michael Douglas.
0: Mira,
1: veus? Kirk Douglas.
0: I has dut algun altre famós?
1: Bueno, he portat fins i tot amb un avió gros a passatgers, l'equip del Real Madrid.
4: Hòstia!
1: Bueno,
4: no va fer Cristiano vas prioritzar, allò?
1: No.
5: Quines males idees, no. Ara.
1: A veure, potencialment, quan fas tants vols i tantes milers hores a vol, d'entrant et troba gent. Gent que és reconeguda pel món esportiu, pel món polític, per qualsevol circumstància.
0: Última pregunta i amb això acabem. Ramon, tots els botons que teniu sobre el cap...
1: Em vam parlar dels botons.
0: Sí. N'hi ha algun? N'hi ha algun que no hagis apretat mai?
1: Sí, és clar.
0: N'hi ha que no serveixen per res.
1: Tots serveixen. Tots serveixen per alguna cosa.
5: El botó que surt al seient disparat?
0: Sí.
1: No, això no, els pilots, els avions de passatgers, això no ho tenen.
5: Això no ho
1: tenen. No, imagina't, surto jo i deixo el resto darrere sol. Vaya panorama.
0: Tens algun botó allà dalt que si l'apretes l'alies fortíssim, diguéssim, se'n va l'avió a prendre pel sac?
1: Home. Bueno, pararies els motors.
0: Podries parar els motors. Però encara volaria...
2: Però planejaria.
1: Sí, planejaria, ja, però clar, però tard o d'hora s'acaba engegant els motors.
4: Però això és anar-se a autoputejar, eh?
1: Sí. No, no ho faríem.
0: No, no, no. No el toqueu.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: A veure, una paraula i tres definicions. Ramon, la paraula d'avui és escafinyejar. A, escafinyejar, excitació sexual periòdica dels mamífers.
5: Haurem de castrar la gata perquè ha començat a escafrinejar, que no sé com ni pronunciar-ho, i el gat la muntarà.
0: B, escafinyejar, mostrar-se escrupolós o desagradat de les coses que li ofereixen.
4: L'Esteve és un desagraït. Li vaig oferir la filla i el terreno i va escafinyejar. Desgraciat.
0: O C, escafinyejar, que manté relacions amoroses d'amagat amb una altra persona cometent adulteri.
2: L'home de la Maite es veu que escafinyeja amb l'amo de l'empresa del seu home.
0: A, B o C, Ramon?
1: Jo faria la C.
0: No! Oh! Escafinyejar és mostrar-se escrupolós, desagradat de les coses que li ofereixen. Escafinyejar.
1: Me l'apunto.
0: Ramon, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres a la Renaixença.
1: A vosaltres.
0: Podré venir un dia a volar amb tu o no?
1: Saps perfectament que sí.
0: Sí? A on em portaràs?
1: Allà el destí de l'avió.
0: On te toqui.
1: Aquest mes pots escollir, ja t'ho he dit.
0: Ho fem i en deixem constància. Ho gravem.
1: Tant. Vinga.
0: Ramon Vallès, gràcies.
1: Bravo.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Si ets de riure fort, tens la porta oberta.
5: Avui no parlàvem del xiulet.
4: Encara de rato que no s'ha dit res del xiulet.
0: Un moment, nois, ara hi anem. Mercè.
2: A mi el xiulet, nois, em transporta directament als caps de setmana.
0: Per què?
2: Perquè jo em passo tot el cap de setmana voltant pels poliesportius de Catalunya.
0: Oh! Sí. Tens canalla que juga a futbol.
2: Juguen amb vol, sí. Però saps què passa? Que m'he venut al mainstream i avui parlarem de futbol.
0: De futbol?
2: Però de futbol.
0: Això no havia de ser una secció cultural?
2: Sí, no. Sí. A veure, és que ho vols tot i ja. No. Paciència. Parlaré de persones que han canviat el seu somni de ser futbolista i han acabat dedicant-se al món de l'espectacle. Per exemple, l'actriu Berta Calvó.
0: Berta Calvó.
2: Sabeu qui és la Berta Calvó?
0: Ara no me ve.
2: La Berta Calvó és una noia molt joveneta, molt bonica, rosseta, que ha fet el Com si fos ahir, que feia d'entrenadora del gym.
0: Ara sí.
2: I també una sèrie que també podeu veure pel 3CAT, que es diu Experiment AUC. Sí. Sabeu quin és l'Experiment AUC?
0: No l'he vista.
2: No, està bé, és curiós. Vinga, és un experiment que fan sobre la por. Un dia te'n parlaré.
0: Entreu al 3CAT i busqueu Experiments AUC.
2: Sí.
0: AUC.
2: Aúc, segur no.
0: Segur que és un arbre, és un arbre.
2: Sí. Doncs la Berta, abans de ser actriu, jugava a futbol i ho alternava amb diverses disciplines artístiques, però el seu gran objectiu a la vida era convertir-se en futbolista. Escolteu com ens ho diu.
8: Quan era més petita, somiava més aviat en ser futbolista, que no pas actriu.
0: Mira.
2: Però
0: futbolista a quin nivell?
2: Futbolista a nivell que va estar a punt de fitxar per un equip anglès.
0: Ep, cuidado.
2: Sí.
0: Cuidado.
2: Sí.
4: El Huddersfield.
2: No, era una crac, Vull dir, jo he vist fotos d'ella, he vist vídeos d'ella...
5: La toca bé.
2: La toca.
5: La remena.
2: La remena molt bé. I el que passa, que jo li vaig preguntar, dic, a veure, Berta, tu no et passa com a mi una mica? Jo quan veig aquells futbolistes tan ganapi estirant-se per terra fent, oh, falta, m'ha fet mal. Dic, no trobes que els hauríem de fer algunes classes
0: d'interpretació?
2: No? D'interpretació una mica.
0: Sí, perquè quedi més creïble quan simulen un penal.
2: A més, després s'aixequen i sembla que no els hi faci mai...
5: En Vinícius?
0: Sí.
5: Que és un gran
2: disc. És un artista. Un artista.
4: Com que és del Madrid, l'ataques, eh?
2: Doncs em va dir que sí, que sí, que entre actors i actrius doncs, hi havia algun nexe, no? Escoltem a la Berta.
8: Sí que crec que el futbol i l'esport et dona una disciplina que considero molt important a la vida dels actors i les actrius, o almenys això ha definit molt la meva carrera com a actriu.
2: Mira, la disciplina.
0: Del
2: la
0: futbol.
2: Disciplina del futbol, de tots aquests esports d'èlit.
0: Bueno, entrenar, ser constant...
2: No? Exacte. La disciplina, aquest tipus de disciplina, és a la que es va haver de sotmetre l'actor Marc Soler,
0: sí,
2: que és un actor ballarí, és estupendo.
5: Boníssim.
2: Boníssim, boníssim. El podem veure també a l'Acadèmia. L'Acadèmia, us recordeu?
0: Aquella sèrie
2: aquella
0: de futbol.
2: Sèrie de futbol? Sí. Doncs el Marc Soler i tots els altres actors es van haver de sotmetre com si fossin esportistes d'alt rendiment.
5: Entrant el paper, eh?
2: Clar, van haver de fer entrenaments molt durs, van seguir una dieta molt, molt, molt estricta.
5: Com en Feixades i jo.
2: Exacte. Sí. Sí, sí. Per això esteu així de forts i de catxes,
5: per
2: no?
5: Per entrar en aquest paper, ens hem hagut
4: d'estornatge i no érem així nosaltres.
5: Oh, no érem així.
0: En Xuriguera. Era prim. Era
5: atlètic, soc un teu atlètic.
4: Sí, s'ha hagut de tirar els cabells i tot.
2: Vinc a fer càrdio tot el dia. Doncs el Marc Soler va fer el procés invers a la Berta,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: va
0: sí.
2: Fer, si la Berta volia ser futbolista i...
0: O sigui, el canvi, ell va començar als camps de futbol, la Berta, no?
2: Exacte.
0: I ha acabat davant la càmera i el Marc Soler al revés, diguéssim.
2: Exacte, però tot i que el Marc, a veure, tenia experiència en el món de futbol, però més aviat el món del futbol sala, és una cosa més tècnica,
0: bueno,
2: no tant...
0: Sí.
2: Jugava en un equipet de... Bueno, no era un equipet, era un equip que es va haver d'enfrontar a atenció, amb el Barça.
0: A veure.
9: I vam jugar contra el Barça i ens van guanyar 19-1.
2: Va, per ahir. A veure,
9: no perdíem l'esperança, tia.
2: Clar. És que l'esperança és l'últim que es perd.
0: 19-1, eh?
2: Sí. Però a veure, que si arribes a jugar quan ets petit contra el Barça...
0: Jo hi he jugat,
2: És que estàs ja a un nivell,
0: també?
2: Eh?
5: En vol. Jugar contra el Barça.
0: Jo a futbol vaig jugar contra el Barça, també.
10: Si queden 19-1, jugar tampoc és que... Sí.
2: Passa el que pot.
0: Estàs mirant el Barça. És una altra manera de mirar el Barça.
5: Sí. El mires de molt a prop.
2: Sí. Li vaig preguntar al Marc si ell, de petit, volia ser futbolista, com tots els nens ara com hi ha la Dèria, la Min Yamal, ara tots els nens volen ser futbolistes, i ell no. Ell tenia altres aspiracions. Es veu que tenia una disfressa que li agradava molt, que era de bomber, volia ser bomber.
0: Bomber perquè tenia una disfressa.
2: Sí, li agradava. I també tenia una altra disfressa de pallasso, i mira, això sí que ho ha encertat.
0: A veure. Sol que no tenia una disfressa de
2: capellà. Però jo sabeu què? Que li he trobat la real vocació al Marc Soler, que és aquesta.
9: Aviam. La penya incompetent que condueix com si anés sol per la vida, saps? M'agradaria pitar i jo ser la persona que digués, ja no condueixes mai més.
0: O sigui...
2: Volia ser guàrdia urbana.
0: Guàrdia urbana. Sí, sí.
5: Bueno, o policia nacional.
0: Sí.
5: O jutge.
2: Jutge no pita.
5: O rei d'Espanya.
2: Si vosaltres tinguéssiu un xiulet, a qui xiularíeu?
0: Hòstia.
2: No a veure.
5: Jo un xiulet el tinc.
0: El rei d'Espanya no se pot, perquè llavors baixen el volum i sembla que no xiuli ningú.
2: Jo sabeu qui els donaria un xiulet? Els de la ONU, no? Que volen ser els àrbitres internacionals, ningú els pot fotut cas.
0: És veritat.
2: Potser si els donéssim un xiulet...
4: Això és una reflexió molt profunda.
5: És una crítica política.
4: Sí, està bé. És cultura i política.
2: Doneu-me el micro.
5: És un programa molt punyent, aquest.
0: Mercè Martínez, moltes gràcies.
5: Felicitats!

0: Aquesta sí que m'agrada.
1: Sí? No casa gaire amb l'ambientació del programa, però què està sonant, Arnau?
2: Què vols que et digui? Feu buscar unes coses que...
1: Alguna cosa relacionada amb el xiulet.
2: Això és The Whistle Song, la cançó del xiulet, de DJ Alligator Project.
1: Carai.
0: Hòstia, el DJ Alligator.
3: Aquest... Per contractar-lo, Per contractar-lo.
0: És com si digués el DJ Sergantara.
1: Sí, noi, mira, Alligator. Sí,
2: aquest és el nom artístic del productor iranià Ali Mobassat, que va emigrar a Dinamarca i va fer-hi fortuna gràcies a aquesta peça de l'any 2000.
1: Ostres.
2: La cançó se li va acudir l'endemà de fer una de les seves sessions musicals a un club. Resulta que aquella nit algun personatge alcoholitzat, mamat, com diem aquí, va entrar a la sala amb un xiulet i va estar acompanyant tota la nit la música amb el so incisiu d'aquest instrument.
3: Vull dir, és que ho veig, aquest personatge.
1: Sí.
3: Calla, nano, ja d'una vegada.
1: Amb el xiulet. L'endemà fot la cançó i es fa milionari.
3: Matamba.
2: Doncs, en efecte, això li va donar la idea per reincorporar aquest so a una peça de música electrònica. La cançó és considerada un himne d'estil eurodance que va ser número 1 de les llistes de Dinamarca i de Noruega. Poca
1: broma.
2: Doncs
1: escoltem la cançó del xiulet de DJ Alligator Project i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Bravo.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: Avui passejarem en Sugus.
1: En Sugus?
2: No, ja el vam passejar un
0: No, sí, però sí. Aquest és un altre Sugus.
1: És d'un altre
0: Deu
1: color.
0: Deu ser el Sugus és un nom de taronja.
1: Comú? És un nom comú, això?
0: Es veu que sí. Sí, hi ha gent que té... molt a Catalunya. Això... Hauríem de fer un rànquing de noms més posats.
2: Sí, bueno, sí, això, l'IDESCAT, tu pots saber, per exemple, quants Lluïsos o quants Carles hi ha a Catalunya. Doncs que la gent apunti el seu gos a l'IDESCAT i que diguis quants Sugus hi ha a Catalunya.
0: Siguem originals.
1: Noms que no saps si és català o castellà, pot ser?
2: Sugus, home, no crec que no és ni català ni castellà, no?
1: No, però els gossos no tenen noms catalans, com si et dius Marc, per exemple.
2: Jo en tinc un que es diu Berenguer. Sí.
1: És català.
0: El meu es deia Misto.
2: Misto.
0: Misto. S'hauria també dit... és molt posat, també.
2: Sí,
0: sí. Sí, sí, sí.
3: Tresqui.
0: El Sugus és de Molins de Rei.
2: Mira, com tu.
0: Vila Aimada. A veure la foto del Misto.
4: Oh! Ai,
0: en Sugus es veu que té molta mala bava.
2: Sí.
0: Però amb els que no coneix, eh?
2: Ah.
0: Els que coneix se'ls tracta molt bé. I la família, sempre que marxa de viatge, els rep després amb molta... fa tombarelles, potser fins
2: maco?
0: I tot massa,
2: ja.
0: Perquè un dia es veu que fent una tombarella va caure d'esquena i es va contracturar tota l'esquena molt malament.
2: Vaja, vaja. Cuidado sí. Quan rebeu la família, amb tranquil·litat.
3: Jo mai no he fet tombarella rebent la família.
0: I té un altre tret característic que es veu que és un golafre.
2: Vaja.
0: Es menja tot el que troba a terra. Es menja des d'un tros de pa fins a un tovalló utilitzat. Qualsevol cosa que es trobi.
5: Doncs, pobret, avui de teca en veurà poca. Les passarà ben magres per trobar un rosegó de pa. Ens en portem en Sugus a Barcelona. Som a finals de febrer de 1789.
2: Avui passegem el gos pels rebomboris del pa. Catalunya està feta un parrac.
3: Ja està. Si vols, ho podem deixar aquí, eh? No, vull dir, és que no diràs res que sigui tan cert com
0: nou.
3: Això. Vull dir, més cert que això, no ho diràs pas avui.
2: Parlo de la Catalunya de 1789.
3: Ah,
2: imagina't. Ara estem més bé, ara.
1: I tant.
2: Ara vaig sentir l'altre dia a l'Illa que deia que farien espais quants pisos.
3: Ui, ui, ui.
1: Ell, eh?
2: Ell els fa, ell.
1: Ell sol, eh?
2: Ell.
1: Ell i un seu cosí, que és el que es manobra.
2: Mira, no comencis per aquí. No comencis per aquí. No comencis per aquí, perquè això és tràfic d'influències, si és un cosí.
1: És veritat, és veritat. És veritat.
2: No sabem qui els fa.
1: Palante.
2: Vinga. A l'any 1789 som. El país encara no s'ha recuperat de la desfeta de la Guerra dels Segadors i les condicions imposades pel rei d'Espanya tampoc ajuden a aixecar el cap.
3: Què vols?
2: Anem sempre igual, sí. El rei d'Espanya és en Carles IV, net de Felip V, un monarca que ha seguit fil per randa les indicacions del seu avi. Colla molt fort els catalans, tal com li va demanar. La gent també, no? T'estàs morint. I què? Avi, què vas a querer? A los catalanes ni agua. Pots donar unes paraules maques, algo.
1: Però és que sigueu originals, hòstia, espanyols, saps? Sempre igual.
2: Arribem a Barcelona i en Sugus s'adona que la passejada se li farà llarga, perquè després d'una hora, refregant el morro per terra, ha acabat perdent l'esperança de trobar alguna cosa per menjar. Allà no hi ha res, tu.
1: Què vols dir, que Barcelona està neta?
2: Neta.
1: Hòstia, això sí que és una novetat, eh?
2: No hi ha res a terra. No hi ha res. El que passa és que el pobre aquí no troba ni una engruna perquè els barcelonins s'estan fotent de fam i qualsevol cosa que troben a terra se la queden perquè els pot solucionar un sopar. Hi ha tanta misèria que les converses entre barcelonins fan llàstima de sentir.
6: Hola, mossa, ja sóc aquí.
7: Hola.
6: He parat a buscar una mica de sopar.
7: Ah, sí? Has passat per bon preu? Perfecte. Què has portat?
6: Què dius, per bon preu?
7: Què has portat?
6: Collons, sí que no existeix el bon preu.
7: No?
6: Som l'any 1700...
7: Ah, no, no, no, clar, és veritat, és veritat.
2: 1789 només hi havia el Mercadona.
7: Exacte. Ara. I on has anat? Què has portat?
6: Mira, he estat buscant... És que ara... Mira que fa anys que estem casats i no m'hi he sentit mai tan papizota com avui.
7: No, no, papizota. Papizota seria així.
6: Ah, sí, clar.
7: Hòstia.
6: Sí, sí. He estat buscant a les deixalles i he trobat algunes coses.
3: M'has fotut la dona.
6: Sí.
2: Nois, sí. Cada història és diferent.
6: Ja. No,
2: cada personatge...
1: Ell es pensa que està casat amb la Mercè. Ja.
2: No, no.
1: Vull dir, a vegades acabem de gravar i li va fer un piquito a la Mercè. Que li dic, Xuriguera, no, la Mercè és una actriu.
2: Clar, són papers diferents cada dia.
3: No hi ha un entenent, però collons, fa poc que hem començat
2: aquest programa. Home, portem 49 capítols,
1: hauries d'anar veient
6: quina és la dinàmica, saps què vull dir? En fi, estimada, el que et deia, que he anat a buscar algunes coses entre les deixalles i porto un colom mort, unes peles de castany, una ceba, que encara se'n pot posar en tros, i una altra cosa que no sé què és, però em sembla que serà bo.
7: Per quin fàstic! Per si és una tifa de cavall? Fes el favor de llançar-la, per favor.
6: I no la pots aprofitar?
7: No.
6: Vull dir, no podem fotre una amanida d'això?
7: No.
6: Una amanida d'aquestes modernes.
7: No, home, no, llença-ho. Mira, prefereixo morir-me de fam, de veritat.
6: Formatge de cabra i una catifa de cavall.
2: Els barcelonins s'han de conformar amb menjar qualsevol cosa. A banda de les polítiques del rei, les males collites també han suposat un mal de cap. De fet, han estat la gota que ha fet vessar el got. Fa 2 anys que els pagesos perden les collites per culpa del mal temps. S'alternen períodes de sequera i fortes onades de calor amb tempestes intenses que engeguen les collites a dida.
3: Ja s'havia inventat el canvi climàtic al 1700?
2: Es veu que sí, noi. Sí. El fet és que les collites se n'han anat en orris i el conreu que més ha patit és el del blat. I per què es fa servir el blat? Doncs, bueno, per fer el pa, no?
7: Ara.
2: És l'aliment que es menja la gent de classe baixa. Com sempre, la crisi s'ha acarnissat amb els més pobres. En Sugus, el nostre gos, està emprenyat. Ja té una edat i li feia mandra venir amb nosaltres perquè no ens coneix de res. I ara va i s'adona que l'únic vici que té, que és menjar, li serà impossible.
6: Bé, pobre gos.
2: Des que ha començat la passejada, que busca alguna cosa per menjar i no troba res. Ha estat a punt de poder endrapar una fulla d'enciam, que hi havia al mig del carrer, però un barceloní famèlic s'ha aprofitat que en Sugus és lent de reflexos i se li ha avançat, tu. El pobre està ben desesperat, s'està fotent de gana i a la mínima que ens despistem el perdrem de vista perquè s'esmunya entre els carrerons per trobar alguna cosa per fotre's a la boca.
6: Collons de gos, ens farà malament tot el capítol, eh?
2: L'increment del preu del pa ha acabat d'enfonsar Barcelona en la misèria. La fam està estenent per tota la ciutat i per Catalunya sencera. Cada vegada que algú se'n va al forn a comprar pa i li diuen que ha tornat a pujar el preu, allà hi ha un pet de crits que tira enrere.
3: Bon dia, de Beauvoir, senyor forner.
4: Bona tarda, senyor client. Què voldrà?
2: Hasta jubilar-se, poder, aquest forner. No? Hòstia.
6: Hòstia, Arbúcies i el forn de pa, cal Arnau.
2: Sí, i és gran. Mira, també el senyor.
6: No, però cal Arnau, forn de pa.
2: Ah, l'Arnau Sollera.
4: Fantàstic, un producte increïble. Sí. Digui, què voldrà?
3: Sí, collons, què vols? Una pizza? Vull un pa, no?
4: Oh, un pa de quin tipus? Un llonguet, una barra de quart, un pa de mig, un pa de pagès, rodó, un croissantet...
3: Jo què sé. Què em recomanes, forner?
4: Oh, jo et recomanaria el pa d'espelta, però encara no s'ha inventat.
3: Mira. Més mala sort. Bueno, posa'm un pa normal. Jo què sé, el més barato, total, som pobres, vull dir, tampoc no podem fer res més, eh? Un pa normal, barato.
4: D'acord, doncs li poso un pa de mig, és mig ral.
3: Com?
4: Mig ral.
3: Mig ral?
4: Sí, mig ral.
3: Que t'has begut l'enteniment, desgraciat?
2: Pels qui desconeixeu com anava l'economia catalana d'aquells temps, heu de saber que el sou mitjà dels treballadors de l'època era d'uns 5 rals diaris.
3: Però que t'has tornat boig, forner, o què? Que no has sentit el narrador.
4: Oh, és el mercat. La demanda fa inflar els preus, ja saps com va això.
3: Noi, doncs, si seguim així, al final el puto pa costarà 2 o 3 euros, eh?
2: Sí, noi, és el que val ara.
7: Sí, és que
2: ara vas a comprar un pa i 4 euros a vegades.
3: No saps mai el que et costarà.
2: No, depèn dels ànims del forner, sí, aquell dia. Sí, sí. Per sort hi ha aquestes cadenes que és tan bo, que és més barat.
3: És massa mare, eh? Sí, massa mare. Massa mare. N'hi has posat massa, doncs.
6: És que vingui el teu pare.
2: El forner té raó. Les males collites fan que cada cop hi hagi menys blat i es produeixi menys pa, un fet que n'incrementa el preu. Però és que en els últims 3 anys el preu del pa s'ha multiplicat per 5, a diferència dels sous, que continuen sent igual de miserables que eren abans. Els elements més bàsics són inabastables. La gent té un problema, i ara que ens n'adonem, nosaltres també, perquè fa estona que hem perdut en Sugus.
7: Oh, no!
2: Sí. L'últim cop que l'hem vist perseguia una ratota que corria pel carrer i se la volia menjar. Des de llavors que no l'hem tornat a veure. Bueno, imaginem que deu estar bé, però val més que el trobem aviat, abans que se'ns mori de gana o que per culpa de qualsevol malaltia de l'època. Heu de saber que a hores d'ara hi ha més d'un forner a qui li han trencat la cara pel preu que cobra pel pa.
3: Clar que sí.
2: I hi ha un grup de revoltats que encara han anat més enllà i han decidit calar foc a totes les fleques de la ciutat.
6: Hòstia, és ben bé que eren altres temps, eh?
2: Sí, noi.
6: Això ara...
2: Sí, ara van enviant factures d'Endesa, ningú crema res.
6: No.
2: I aquí pugen una mica el preu del pa i cremen les... Bueno, endavant. La gent no estava per manies, eh? A veure com va anar la situació.
4: Ei! Oh! Oh! Pareu! No em cremeu! meu al local, sisplau.
8: Calla, calla, desgraciat!
1: Corro.
8: El preu que ens cobres el pa ve que et podràs pagar la reforma.
1: Pastatero, que ets un pastatero.
4: Que no és culpa meva que pugin els preus. Jo sóc el primer damnificat. El problema és el preu del blat.
1: Sí.
4: Jo sóc víctima, no culpable.
1: Els empresaris, que mai res és culpa vostra.
8: Et fotrem una pallissa que pla que t'hauràs de menjar el pa sucant l'omillet. Hòstia. Perquè ni podràs mastegar-lo. Fill de la gran...
1: Això és una bona hòstia, eh?
8: Hòstia, sí.
2: Calma.
8: Com et torno violent, soc violent de veritat.
2: Sí, eh? Perquè a la vida real no ho ets, de violent.
8: Com m'hi torno, sí.
2: Sí, eh?
1: No l'he vist mai, eh? 27 anys fa que ho conec, no l'he vist mai violent, eh?
2: No has vist mai que fotés una hòstia a ningú?
1: No.
2: Has pagat mai algú, Xuriguera, no?
8: Sí, però ja fa temps.
2: Què va passar?
8: No, em devia barallar, eh?
2: Però pel... No era pas
8: no,
2: pel pa.
8: No era pel pa. Era pel vi.
2: El panorama a la ciutat és esfereïdor. El clima de violència només fa que créixer i s'està estenent a altres ciutats. Arreu de Catalunya hi ha forners a qui els hi han cremat el negoci. A més dels forns de Barcelona, també cremen els de Mataró, Sabadell i els de Vic. Cremen els forns de mig Catalunya i nosaltres busquem pels carrerons de Barcelona a veure si trobem ensugos. Els anys en què ens situem, Barcelona encara està emmurallada. Per tant, si ha travessat la muralla...
8: Ja està.
2: Haurem de començar a assumir que algun pagès l'haurà fotut a la graella.
7: No.
1: Algun dia sí que...
8: És el que fem en aquest programa, fotre gossos a la graella.
1: Sí. Algun dia menjarem gos,
2: ja
1: perquè això fa programes que volta.
2: Mentre nosaltres ens escarrassem a trobar-lo, els aldarulls continuen incrementant. El capità general de Catalunya, en Francisco González,
8: carai,
2: comte de l'Assalto, envia els soldats contra la multitud. A les tropes del rei les expulsen a cops de garrot i més d'un soldat acaba linxat enmig del carrer.
1: Però tot això? Tot això perquè ha pujat el preu del pa?
2: Sí, noi.
1: Collons, la gent anava fort aquella època.
2: Sí, no, els catalans d'aquella època...
1: Oh, què se n'ha fet?
2: No
1: bueno, aquells deu no estar morts.
7: S'han mort. Sí. No en queda ni un.
1: Vull dir, em referia al crac aquest d'anar cremant o...
2: Ara som nosaltres, els catalans.
8: S'han fet, fet guàrdies civils.
2: Ara... Passen les hores i ningú es fa enrere. Els intents dels dos bàndols per arribar a un acord acaben com el rosari de l'aurora. I nosaltres seguim sense trobar en Sugus.
1: Aquest cos ens farà malament, ja t'ho he dit. Companys, ha arribat una carta del rei. Proposa deixar d'estomacar els seus homes a canvi que ell imposi una rebaixa general en el preu del pa.
8: Vale. No, que em sembla un bon començament, eh? Però i els presos? Els alliberem, suposo, no? Els presos què? Surten o no surten?
1: No en diuen res, els presos.
8: Ah, no?
1: No.
8: Doncs si no alliberen els presos, no hi ha tracte, eh?
1: Bueno.
8: Que jo ja n'estic fart de cada nit dir-los bona nit. Allà a la presó, bona nit.
2: Els hi vas a dir?
1: Tu ets aquests?
7: Bona nit.
1: Tu ets aquest personatge?
8: No hi vau anar-hi vosaltres?
2: No, jo i tard. Ara no som a la llista de... d'aquell partit. Vinga, va, com veieu, els revoltats no estan disposats a cedir terreny i, per la seva banda, el rei tampoc no està sempre disposat a afluixar.
7: Majestat, ha llegado una carta de los revoltados del pan.
2: En castellà, ho has dit,
7: això? En castellà, això? Amb aquest accent.
2: Molt bé, molt bé.
7: Del pan. Bueno, és que no sé, treballo pel rei, que vols que faci. Sí. No m'entendràs,
4: si no... No te preocupes, senyorita. Entiendo el catalín perfectamente.
7: El catalín?
2: El catalín.
7: El catalín? A veure, treu el mal geni, Juri.
8: És tan despreciable.
4: Oh, i el parlo en la intimitat. Digues, aquests malnacidos imbéciles... que no n'hi haurà més ofertes per la nostra part.
8: És valencià, això.
2: No sé què és.
1: En un moment pensava que era Montilla.
2: No sé què és, però sort que la gent no té accés als guions en paper escrit perquè l'acotació de l'accent que s'ha de fer, de veritat que no es pot llegir en públic. Posar accent de... I no llegeixo més.
5: Comença per sup i acaba...
2: Va, vinga.
5: Deixeu-me concentrar, si us plau.
4: O accepten mis condicions... o que se preparin per veure fins a quin punt arriba el meu poder.
2: L'oferiment del rei no s'accepta, de manera que durant dies continua el ball de bastons. Els enfrontaments són plens de violència i es coneixen com els rebomboris del pa. Una revolta que va començar per les pujades de preu del pa i que es va acabar convertint en una protesta popular contra el rei. La part bona de tot plegat és que, amb tant de batibull, en Sugus s'ha resignat i ha acabat tornant al nostre costat. La Tabalà va veure tant de merder al seu voltant i ha decidit tornar al costat de les úniques persones que no fem pinta de voler-nos el cruspí. Les detencions van en augment i fins i tot s'imposen penes capitals pels arrestats. A hores d'ara, hi ha 7 condemnats a mort a causa dels aldarulls. Vull recordar que tot això és pel preu del pa.
1: Set
2: condemnats a mort, ja. La situació està tan descontrolada que nosaltres lliguem curt en Sugus i ens l'emportem als afores de la ciutat.
7: Ai.
2: Quan travessem la muralla ens adonem que hi ha centenars de ciutadans que ens segueixen.
7: Ai, se'ns mengen els Sugus.
2: No, tranquil·la. Surten en senyal de protesta per les execucions que s'estan a punt de produir. La situació s'ha descontrolat tant que el rei ha ordenat accelerar-les perquè serveixin d'escarment. Tots els condemnats moren al Garrot Vil.
7: Sí, noi.
2: Després de tot allò, hi va haver una repressió encara més forta de la que hi havia. Però, a canvi, es va aconseguir l'anhelada rebaixa en els preus dels aliments. Molt bé, oh, molt bé.
1: Això
2: no us quedeu al sofà,
1: no,
2: home.
1: Ara.
2: Ara, aneu si a cremar no... els forners. Pobra gent.
1: Ai, demà.
2: El rebomboris del pa va formar part de l'espurna que va encendre les revoltes populars que es van succeir arreu d'Europa. La més famosa, la Revolució Francesa, que va començar pocs dies després.
1: Sí, tant.
7: Però, Peyu, què se n'ha fet del gos?
2: El gos, en Sugus. En Sugus...
7: Què?
2: És...

0: Entre l'edat i la fam que ha passat, tenia totes les paperetes per acabar mort. Però en Sugu se n'han sortit. Ara bé, fot llàstima de veure, eh? Ha tornat tan famèlic que, bueno, ni ha celebrat el retorn a casa. Normalment faria tombarelles, però avui n'hi ha dedicat un lladruc a la família. Simplement s'ha plantat davant del seu bol, se'ls ha mirat amb cara de perdona vides, esperant que li omplin el bol de pinso.
1: Sí, clar.
0: I fins aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esperit!
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 en la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La

0: Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
1: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
2: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
3: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
3: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
5: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
3: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. I Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
6: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
3: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
7: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
8: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
7: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i un milió de membres, a més de dos grups tancats

0: de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
1: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
0: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona Maria Rovira.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
3: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
5: Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
6: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
3: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto el foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
2: El temps.
3: Amb Néstor Gómez.
8: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
9: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
3: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
10: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
3: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Trescatinfo la directora de la FAC, Lidón Gasull.
11: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
3: El Sindicat Majoritari d'Educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
12: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
3: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
4: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
4: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
13: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
4: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
3: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
14: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
3: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany de Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
5: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
15: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van anar sortint.
5: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
15: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
5: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
16: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
17: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
18: Jo crec que serà un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
17: El rodatge del Fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
19: Esports.
3: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
7: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà seguit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
19: 3CAT Info.
7: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
20: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
7: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
19: 3CAT Info.
7: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
21: FC Barça is always competing for the titles.
22: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
21: Will be just a reward for the way we play.
7: I al Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
23: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
7: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
19: 3CAT Info.
0: Són 2:15.
3: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
7: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
3: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
1: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
3: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
8: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se opone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
3: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
24: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
3: El govern espanyol té comptabilitzats 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
19: 3CAT Info.
3: La mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
19: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
3: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca del Manà on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
9: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
3: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
10: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
3: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
12: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida.
11: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
24: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou Estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
11: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mokhtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
2: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
3: Mokhtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wild Berries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solías.
5: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
13: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
5: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
3: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
14: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
15: El president Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas, la región está cambiando de dirección también ideológica, nosotros eso lo celebramos.
14: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
3: I Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
16: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
3: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
19: El temps.
3: Amb Néstor Gómez.
17: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
19: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió. 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
18: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bank Inter i Mafre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
20: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
18: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
3: I es triplicaran en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
22: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
25: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veuen al carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
22: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
0: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
22: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
3: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
1: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
3: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Julio Bacar.
6: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
7: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
6: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
7: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
6: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
3: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
19: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
3: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
21: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Sés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
3: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports. ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer. Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al Polen, la Pagatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre. Muchos años, viva la
19: hermandad. 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
3: Amb l'Oriol Corral.
4: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estat d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
19: 3CAT Info.
4: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Dani Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
19: 3CAT Info.
4: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
8: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
4: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
9: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
10: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
9: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
10: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
4: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
12: I think when I...
23: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
4: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquest dijous aquí al matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Ripoll, 22 a Alcarràs i 25 graus a Tortosa. Avui, després d'un dia de treva, Protecció Civil alerta perquè torna a activar el pla per risc de pluges, ventades i pedregades, sobretot aquesta tarda, a bona part del país. Per tant, el primer és el primer. Gori Massip, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Matí de sol i tarda de pluges, vindria a ser això?
1: Doncs sí, vindria a ser això. A partir de mig matí i migdia esperem que s'inflin grans nuvolades i precaució perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes, anar acompanyades de pedra, calamar-se, fortes ventades i afectaran de manera força general el país, des del Pirineu, Prepirineu, avançant cap a la Catalunya central i atenció perquè de cara a mitja tarda de vespre arribarien cap al Pla de Lleida, cap al Baix Llobregat barcelonès i també cap a la zona del Penedès.
0: Doncs alerta amb aquestes pluges. Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Alerta amb aquestes pluges perquè poden ser intenses i és per això que Protecció Civil ha tornat al pla per possibles inundacions, perquè preveu aquestes pluges, ventades, possiblement també pedregades en alguns punts del país, sobretot a partir d'aquesta tarda. I això, quan recordem, falta menys d'una setmana pel famós eclipsi, per l'eclipsi solar total, que es podrà veure al 100% en alguns punts del país. Es podrà veure tot Catalunya, però només al sud del país es podrà veure de manera total. Es podrà veure un eclipsi al 100%. I és per això que s'està insistint molt en la prudència a la carretera i en planificar els desplaçaments. Ima Soler, de Protecció Civil, ens advertia ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio que la mobilitat aquell dia, el dia abans i l'endemà, per tant, a l'11, el 12 i el 13, la mobilitat, deia, serà complicada i deia això.
2: Planifiquem la ruta que volem fer, pensem on volem anar, quin és el millor moment en desplaçar-nos. Hi ha molta gent que ja ha previst dintre de les seves vacances doncs un desplaçament amb alguna zona que es pugui veure. Vull dir, tothom segur que coneix algú que ha buscat una habitació d'hotel o ha buscat algun punt per anar a veure l'eclipsi en algun lloc, que bueno, doncs amb planificació i amb més tranquil·litat és segurament la millor manera de poder-ho fer.
0: És el que deia Ima Soler de Protecció Civil en declaracions al matí de Catalunya Ràdio de cara a l'eclipsi de la setmana que ve. De fet, el president Salvador Illa, en el seu canal de Telegram, aconsellava evitar la P7, que és la principal via, evidentment, o la via més habitual per anar cap al sud del país. En aquest cas, doncs, recomanava buscar alternatives. En fi, avui en continuarem parlant i ho seguirem fent aquí a Catalunya Ràdio de les conseqüències d'aquest eclipsi, de tota la preparació, però un dia més, avui també hem de parlar de la crisi migratòria de Ceuta.
3: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro. Solidaridad al resto de España.
0: És el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui es reuneix amb el rei. Es reuneix amb el monarca Felip VI al Palau de Marivent, a Palma, on la família reial passa les vacances. Avui, també a Brussel·les, al Parlament Europeu, hi ha una reunió extraordinària també per abordar aquesta crisi. Ara bé, aquesta crisi de Ceuta ens continua deixant molts interrogants sobre la taula. D'una banda, aclarir què és el que va passar exactament, com va anar la crida massiva que es va fer per les xarxes socials. Sobre això, l'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil si van rebre informació els dies previs sobre l'entrada que s'estava preparant. I el Marroc també ha engegat la maquinària judicial i ha detingut pràcticament 90 persones que, en teoria, estan acusades d'estar al darrere de l'entrada massiva o dels aldarulls que també es van registrar a la frontera. L'altra cara de la moneda continua sent, per descomptat, la picabaralla política sobre què s'ha de fer amb els menors d'edat que continuen a Ceuta i que no han tornat al Marroc.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
0: És Alma Ezcurra, del Partit Popular, dient que les comunitats autònomes governades pel seu partit compliran la llei, però Vox, que governa amb el PP en diverses d'aquestes comunitats, no hi està d'acord. I, de fet, el Partit Popular apunten que sí, que la llei la compliran, però també demanaran garanties, la qual cosa avui alguns diaris interpreten com una voluntat deliberada de retardar l'arribada d'aquests menors immigrants. A Catalunya, Junts, també, com sabeu, ha dit que no vol aquests menors immigrants, argumentant que els centres d'acollida de Catalunya ja estan al màxim de la seva capacitat. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, per la seva banda, feia aquestes declaracions ahir en aquest programa.
5: Tant aquí hi ha una responsabilitat de molta gent. Mm. I llavors aquesta responsabilitat que tota aquesta gent no assumeix, que aquests governs, o qui sigui, o els serveis secrets, o el qui sigui, no assumeix, resulta que acaba repercutint en la societat. No? I, escolti, la societat fa moltes coses i molts esforços. I el nostre país, en particular Catalunya, fa molts esforços en molts àmbits. I segurament haurem de continuar-los fent.
0: És el que deia Oriol Junqueras ahir en declaracions a aquest programa. I no deixem encara de parlar del Marroc, però amb una altra qüestió radicalment diferent.
6: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is...
0: Perquè a les últimes hores la FIFA ha negat que el seu president, Gianni Infantino, hagi ofert al Marroc acollir la final del Mundial del 2030 a canvi de rebre suports per

0: Una a Astúries, on guàrdia civil ha matat la seva exparella, també agent, i l'altra a Múrcia, on una dona va morir apunyalada a mans de la seva parella en un centre comercial. I l'altre tema del dia, en l'esfera política, és Madrid i l'àtic de Isabel Díaz Ayuso.
1: De ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Avui, en Temps d'Àgora, parlarem d'aquesta qüestió amb el David Fernández Moreno, que és autor d'una biografia d'Isabel Díaz Ayuso. Serà a partir de 9:45 del matí. I atenció a això que us avança el matí de Catalunya Ràdio, que detallarem avui durant tot el dia. Quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, l'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits que no utilitzin, en la batalla electoral, la recollida porta a porta. Ara fa molts dies que aquí al programa estem recollint queixes al voltant de la recollida porta a porta. De fet, ho continuem fent. L'última, aquesta de Calonge.
2: Que és una urbanització que està molt afectada pels senglars. Amb la qual cosa, els matins que toca recollida, o que ha tocat recollida de brossa el dia anterior, està escampada per terra perquè baixen els porcs senglars. Jo no tinc vehicle. Jo he de pujar a casa meva amb cotxe de línia. El dia que no toca recollida de brossa, he d'anar amb la meva brossa en el cotxe de línia. Això és normal en l'època que estem vivint?
0: És el que ens deia la Maria Antònia al telèfon de queixes i denúncies del programa. Avui en continuarem parlant, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara un parell de coses més. L'Institut de Seguretat d'Intel·ligència Artificial del Regne Unit ha confirmat que dos models d'intel·ligència artificial han entrat en altres sistemes i han enviat correus per robar les credencials a les persones que tenen aquests correus electrònics. Diu l'Institut que és la primera vegada que veiem riscos així. Ahir parlàvem d'aquestes incidències en la intel·ligència artificial amb l'investigador Román Orús, que és l'únic espanyol que forma part del grup de Nacions Unides que parla d'intel·ligència artificial.
3: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament s'ha doncs, pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
0: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
3: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí.
0: Doncs això, Román Orós, insistim, un dels grans experts en intel·ligència artificial del moment. En fi, sobre noves tecnologies, TikTok ha arribat aquesta matinada a un acord amb Disney.
4: Under the sea, under the sea, nobody beat us, fry us and eat us in fricassee.
0: I aquest acord implica que els usuaris de TikTok podran fer servir fragments de les pel·lícules de Disney, incloent les franquícies de Star Wars o de Marvel, en els vídeos a les plataformes. Ningú no dona xifres, però això arriba després del fracàs de l'acord de 1.000 milions de dòlars entre Disney i OpenAI en vídeos generats per intel·ligència artificial. Allò va descarrilar, però aquest de TikTok sembla que va de debò. Així hem arribat a les 7:09. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dia a tothom.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui, a l'hora del matí, d'aquí una horeta i mitja, Jordi Mira, Assumpta Escar, Meritxell Benedí i Anna Grau. Però abans... Marta Viana, Maria Fernández i Roser Parera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: S'investiga.
3: L'Audiència Nacional posa fil a l'agulla amb els fets de Ceuta i pregunta a la Guàrdia Civil si disposa de pistes del que va acabar passant.
1: Àlex Giral Robert.
4: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants. Això malgrat que el govern espanyol ha insistit els últims dies que no. El tribunal també ha reclamat tots els detalls de l'operatiu policial a la ciutat autònoma els dies 30 i el 31 de juliol. En especial vol informació exhaustiva de les persones que van aconseguir travessar la frontera per mar i les que van aparèixer mortes en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. A principis de setmana, la jutgessa ja va reclamar als cossos policials si tenien indicis de qui va poder orquestrar el desplaçament multitudinari. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també al Marroc.
5: Una setmana després de la crisi a Ceuta, el Marroc activa la maquinària judicial.
1: Més detalls, Marc Camps.
6: D'una banda, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han informat de quants detinguts hi ha. I continua el ball de xifres sobre les persones que han perdut la vida caminant de fronteres a

0: Arriba 141 el nombre de morts, 63 dels quals dins del Marroc. Rabat, a hores d'ara, només n'ha confirmat 11. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. Falten 3 minuts per arribar a un quart de 8. Menors migrants.
2: Tensió dins del PP per la gestió dels arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats per Vox, no hi estan d'acord i defensen el retorn dels menors als seus països d'origen.
3: El govern espanyol xifra en més de 500 els menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment.
1: Madrid, Antes la Fuente.
4: El repartiment de menors torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de 4 governs autonòmics amb Vox. Tot i això, la direcció del partit admet que acataran la llei, però adverteix que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc. Alma Izcurra.
5: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
4: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Nova crida.
2: El Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost.
1: Clàudia Serra.
6: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, confirma que existeix aquesta crida, tot i que no està determinat si es vol fer a Ceuta o a Melilla.
7: S'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla degut a les possibles complicacions.
6: Lozano apunta que les xarxes socials van ser clau a l'entrada ara fa una setmana de 70.000 persones a Ceuta. A través de les xarxes socials i d'aplicacions com WhatsApp es van difondre vídeos curts i emocionals. Hi va haver una coordinació al darrere, tot i que de moment no s'ha pogut detectar un responsable únic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més arribades.
2: A les Illes, les últimes pasteres han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Tot plegat en una setmana marcada per la tragèdia humanitària de dimarts amb la mort d'almenys 19 migrants.
1: No ho sabia.
3: Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats per la controvertida compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid i assegura que ella no està al cas d'adquisicions com aquestes de més de 6 milions d'euros.
1: Txell Garriga.
8: Malgrat que el pis d'alt standing havia de ser l'oficina temporal d'Ayuso, la presidenta madrilenya afirma que n'ha estat del tot al marge.
9: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
8: I ha apuntat que el seu conseller de presidència és qui haurà de donar, doncs, explicacions per l'embolic. Segons El País, el govern regional va comprar l'àtic per 6,3 milions d'euros i la immobiliària es va embutxacar una comissió del 3%, gairebé de 190.000 euros. Tan bon punt va esclatar la polèmica, l'executiu d'Ayuso va anunciar a la venda de l'immoble. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Porta a porta.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. L'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin de la batalla electoral la recollida de residus porta a porta i també els contenidors intel·ligents.
10: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
2: Quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus, o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat.
3: Més de 500 municipis tenen o bé el porta a porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que ho hagin posat en pràctica.
1: Més detalls, Albert Prat.
11: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
10: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
11: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
12: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
13: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
11: Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Top Manta.
2: Salou, el tarragonès, diu prou al fenomen. El seu alcalde, Pere Granados, critica els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb la venda il·legal que fa temps que es dona al passeig de Cambrils, a tocar del municipi.
1: Clara Chavarría Domingo.
14: Bon dia. Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal en aquesta zona que limita amb Salou i ha fet extensible a la conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el Top Manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
15: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
14: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Pacte de País.
2: Oriol Junqueras proposa que un equip d'experts piloti el Departament d'Educació durant 12 anys per dotar-lo d'estabilitat. El president d'Esquerra ho va explicar ahir aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Àlex Giral Robert.
16: En una entrevista a aquest programa, el líder d'Esquerra va plantejar tots els partits, menys els d'extrema dreta, escollir els integrants del grup d'independents en consens amb els agents socials i econòmics. Diu que serviria per abordar les crisis del sector, com el conflicte amb els professors i l'exclusió de Catalunya de les proves PISA, a més d'acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors del govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
16: També aposta per fer extensiva la mesura a àmbits clau com Rodalies i l'habitatge. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara bé, no convenç.
3: La proposta de Junqueras a una part de la comunitat educativa que considera que el futur de l'educació no pot estar només en mans dels experts.
1: Maria Costa.
18: La directora de la FAC, les associacions de famílies de Catalunya, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat d'USTEC, Yolanda Segura, admeten que cal estabilitat, però volen poder-hi dir la seva. N'han parlat a Catalunya Ràdio.
19: No pot venir només experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
20: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
18: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Ana Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Expedienta.
2: Esquerra Republicana, el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, per la polèmica dels àudios filtrats. Puigtió ha demanat disculpes en un comunicat.
1: I moto d'aigua.
2: El conductor d'un d'aquests vehicles va morir ahir a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, en xocar amb una embarcació. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets.
1: Què en sabem, Maria Rovira?
21: Els fets haurien passat quan una embarcació amb 10 ocupants hauria passat per sobre de la moto d'aigua on hi viatjava la víctima i el seu fill, que és qui hauria explicat això a la policia. En rebre l'avís, Salvament Marítim es va desplaçar al lloc dels fets, va fer massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques que també va treballar per reanimar-lo. Finalment, però, es va confirmar la mort. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I més controls.
3: De velocitat a les carreteres catalanes fins diumenge. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant, ja que des de començament d'any 80 persones han mort a la xarxa viària catalana.
1: Vicent Mifsud.
22: L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
23: Tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
22: En la campanya de l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia. Vicent Mifsud, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I dos crims masclistes més.
2: Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. En l'intercanvi de trets, també hauria resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima.
1: Més detalls, Cristian Roldán.
24: L'home, que tenia expedients per casos de violència masclista, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins les mateixes dependències policials, ja que ell no entenia, perquè havia estat apartat del cos prèviament. Després d'assassinar la seva exparella, també va obrir foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment el van acabar batent. Abans, però, va ferir greument un tercer agent. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. Aquesta tarda hi ha convocat una concentració davant l'Ajuntament de Llanes per rebutjar els fets. Cristian Rodlán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: També ahir a Múrcia, una dona de 44 anys va morir apunyalada presumptament a mans de la seva parella en un centre comercial. La Policia Nacional busca l'home que ha fugit després dels fets.
1: I més defenses antiaèries.
3: Volodymyr Zelensky en reclama als aliats de l'OTAN per protegir-se dels atacs russos com el que ahir va causar 17 morts i més de 40 ferits a Kiev.
1: Moscou, Cristina Solías.
0: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
4: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
0: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir, un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 7:23 minuts, acord amb Oman.
5: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb el seu país veí per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz. Tot i això, el pas de vaixells no es permetrà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians.
1: I es querellen.
2: Els manifestants agredits per la policia durant la manifestació contra el turisme massiu de Palma interposaran una demanda conjunta contra els agents.
1: Caterina Carman Jaume.
6: Una de les manifestants que va rebre cops de porra explica que ja marxaven i que els va agafar de sorpresa.
7: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a les escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
6: Dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Des de Palma, Caterina Carman Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més de pagament.
3: L'Ajuntament de la Ràpita al Montsià es planteja recuperar el pagament per aparcar al Trabucador.
1: Ricard Buigas.
25: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del Trabucador l'any 2023 perquè era deficitari i generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Elena Caral, diu a 3Cat Info que ara les arques municipals permeten recuperar el sistema.
26: El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del Trabucador.
25: Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament del Trabucador està limitat a 3 àrees i el trànsit rodat fins a les Salines de la Trinitat està restringit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I anem als esports, Pau Dax, molt bon dia.
27: Molt bon dia.
1: Tenim a Deco enfeinat.
27: Sí, el director esportiu blaugrana segueix movent fitxa en el mercat amb diverses carpetes obertes, la principal, la de la davantera. Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per definir una estratègia que pugui desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, una operació que el club culer admet que és complicada davant la postura inflexible de no vendre del club matalasser. El Barça també espera que el futur de Ferran Torres es resolgui i mentrestant avança també amb les sortides. El lateral esquerre del planter, Jofre Torrents, marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen. Torrents marxa per uns 6 milions d'euros, segons l'Esport, i signa amb l'equip neerlandès per 4 temporades. El Barça ingressaria la meitat d'un hipotètic futur traspàs del jugador, un equip blaugrana que torna avui als entrenaments amb doble sessió després de fer festa ahir i dimarts.
1: I operat amb èxit.
27: El davanter de l'Espanyol, Quique García, que va passar ahir per quiròfan per la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer jugant contra el Middlesbrough la setmana passada. Quique es perdrà el primer tram de la temporada mentre recupera. L'equip perico s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva d'Ani Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City a Anglaterra.
1: I sisena medalla.
27: La que va aconseguir ahir Iris Thió per tancar els campionats europeus de natació a París. Va guanyar la plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, on va competir juntament amb els catalans Denis González, Lilo Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora catalana del combinat espanyol, Andrea Fuentes, estava molt satisfeta amb el seu equip.
28: Estoy ultra orgullosa del equipo como ha nadado, todas las coreografías.
8: Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
27: Ha estat l'últim campionat europeu de la capitana Paula Ramírez, volem dir. Iris Tió tanca la competició a París amb una medalla d'or, 4 de plata i un bronze.
9: Catalunya Ràdio.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
11: el 30.536, 30536, de la sèrie 18.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a 2:15, com cada dia a aquesta hora, un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
14: Pido a todo la mayor serenidad y confianza.
15: Ha sido espectacular.
1: Tenim nosaltres la reina emèrita, la seva reina Sofia. Bon dia, com està?
28: Un poco froño, sí, mirando...
1: Comencem en iogurt ara mateix,
28: sí,
1: veig, eh?
28: Sí.
29: I una mica de feta, també.
28: Estoy mirando el pantalla con iogurt en lloc de pantalla computadora, porque estoy un poco pecopata, porque sale, ¿no?
1: Sí. Estàs pecopata? Està pecopata.
28: Porque sale, cara.
30: De verdad, mira que eres morbosa, Sofí, si ya sabes tú lo que pasó. Que
1: hola, tenim tots dos. Tenim un cara a cara.
30: Bueno, pues
1: sí, o sigui, l'emèrit i l'emèrita sí. Junts a la mateixa habitació, això devia fer molt temps que no passava.
30: Molt, molt, molt. Des de la luna de miel.
28: Que
30: te calles, tortuga!
28: Es una tortuga. Ja les mústica là, eh? Coronya, que tu dices i corto pilotistes.
1: Molt bé, és que calguis, emèrita. A veure, com van viure el 23F a casa seva, a Can Borbó?
31: Molt bona pregunta.
30: No, pues yo estaba en una reunión importante esta tarde. No. Bueno, todos los lunes por la tarde tenía una reunión.
28: Todos los lunes tardes, Juanco, tenía una reunión larga.
1: Tenía reunions llargues a la tarda.
28: A reunión sin papeles, sin cartera... sin un boli, sin nada.
1: Anava a una reunió sense...
32: Amb un cas de moto, no? Anava amb la moto,
30: sí,
32: sortia.
30: Porque tenía buena memoria.
29: Sí, buena memoria.
30: A mí me avisan en plena reunión.
1: Sí.
30: Me vestí enseguida y me planté en palacio.
28: No, camisa por fuera, pantalón, despeinado y sin calcetines.
30: Pero porque... Porque por el camino me peleé con un perro.
29: Eso, que... ya está mentint una otra vegada.
1: Això passa molt.
30: Passa muchísimo en esa época.
1: Carretes de baralla amb bombes.
30: Claro, y cuando llegué, pues lo primero que vi fue a mi hija, la infanta de Elena, y exclamé... ¡Cabrones! ¿Qué le habéis hecho?
28: Nada.
29: ¿Com? Però...
28: Nada.
29: Què vols dir? ¿Qué le habéis hecho?
30: Pero es que por los nervios me pareció que...
29: Ya, bueno, es... No, home, ahora, hostia... O sigui, vostè va veure la seva filla...
1: Sí, sí, hi ha un moment que s'espanta.
30: ¡Hijos de puta!
1: I al final...
30: ¿Qué le habéis hecho a mi hija? Y luego caí en la cuenta.
29: És així, és així.
28: Bueno, cara, ja
32: tampoc cal entrar en aquesta...
1: Bueno, no sé si la reina emèrita vol contraatacar d'alguna manera.
28: Sí, claro, que ara anem quejant. Jo quan...
1: Així arribem a 2:15. Ara que passa de tojar...

0: Un dia més, la crisi del Marroc centra l'agenda informativa. Ara mateix, tant la justícia d'Espanya com la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta els passats dies 30 i 31 de juliol. L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que alertés que s'estava preparant aquesta entrada multitudinària. Tot això mentre creix la tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta i que, segons la llei, s'hauran de repartir per diferents comunitats autònomes. La direcció del PP assegura que les comunitats compliran aquesta llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors i també diuen des del PP que, home, que fàcil no ho posaran. La dirigent del PP és Almez Curra, la presidenta de la Comunitat de Madrid és Isabel Díaz Ayuso.
1: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
2: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un estado de derecho, la ley y el orden.
0: És el que deia Isabel Díaz Ayuso. Mentrestant, la Guàrdia Civil busca l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua en Puriabrava, a l'Empordà, i hauria causat la mort del pilot. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones els va passar literalment pel damunt, insistint que la Guàrdia Civil els està buscant. I aquests dies, com sabeu els oients i les oients del matí de Catalunya Ràdio, sabeu que us hem explicat que hem rebut moltes queixes de veïns de molts pobles de Catalunya per les molèsties que els cau el sistema de la recollida d'escombraries porta a porta. Avui al matí de Catalunya Ràdio es pot avançar que l'Agència de Residus de Catalunya fa deliberadament una crida explícita a tots els partits, perquè apartin aquesta qüestió, el porta a porta, de la batalla de les pròximes eleccions municipals.
3: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: És el que deia Catalunya Ràdio la directora de l'àrea econòmica circular de l'Agència de Residus de Catalunya, Pilar Xiva. I pel que fa als esports, Pau Dax.
4: El director esportiu del Barça, Deco, treballa amb el representant de Julián Álvarez per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid mentre segueix pendent del futur de Ferran Torres. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ja s'ha operat amb èxit d'un trencament al tendó del bíceps femoral i Iris Tió tanca els campionats europeus de natació a París amb la sisena medalla a una plata en la rutina acrobàtica per equips.
0: Gràcies, Pau. I pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
5: Bon dia. Doncs avui el temps es torna a embolicar amb una tarda de tempestes que poden ser localment fortes. Poden deixar més de 40 litres en només 30 minuts. Estan activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya a pràcticament tot Catalunya. Per tant, precaució després d'un matí de sol, però de ràpid augment dels núvols, a la tarda caldrà obrir el paraigua en un bon grapat de comarques i tot plegat amb calor menys intensa al migdia, amb moltes màximes que es mouran entre els 29-30 i els 35 graus.
0: Gràcies, Gori. De fet, tenim una alerta de protecció civil per a aquestes pluges. Està activat el pla de possibles inundacions, perquè no només hi ha risc de pluges, que també hi ha risc de ventades, de pedregades, a bona part del país, a bona part de Catalunya. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio amb tota la informació necessària. Doncs, justament, al voltant de la informació necessària, la de la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Avui és un matí altre cop tranquil al transport públic, només amb alguns retards habituals a Rodalies. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona, va 15 minuts tard i també un quart d'hora de demora en alguns trens de l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, i també veiem 5 minuts de demora a l'R15, en el tren que està anant des de Reus cap a Barcelona.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha un vehicle avariat a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en direcció Llobregat, que talla un carril i que provoca retencions des del Nus de la Trinitat i per darrere a les dues entrades a Barcelona per la C5 58, l'autopista del Vallès des de Montcada i la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. També aturats a la mateixa ronda a dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs per les obres. I a la ronda litoral, cua des de Fòrum fins la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Passen 4 minuts de 7:45. Anem a mirar els diaris. I comencem, com sempre, amb les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi migratòria i les polítiques d'habitatge centren les portades d'aquest dijous.
8: L'Ara i el País es fixen especialment en la postura del Partit Popular, que ha acceptat repartir entre les autonomies a 1.100 menors de Ceuta. L'Ara subratlla que els populars es desmarquen de Vox, però demanen que Catalunya i el País Basc també rebin joves.
9: El País va un pas més enllà i assegura que la disparitat d'opinions del PP i Vox posa en risc les seves aliances a les comunitats autònomes, a les quatre comunitats comunitats on governen plegats, un dels pactes de govern era el de rebutjar els menors no acompanyats.
8: Mentrestant, la BCE afirma que la Guàrdia Civil està investigant la possibilitat d'una crisi migratòria a Catalunya, segons un informe dels agents, i podria haver una convocatòria per xarxes pel dia 15 d'agost. No obstant, diu que la magnitud és incerta.
9: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en el revés del Consell de Garanties Estatuàries a la llei que limita la compra especulativa d'habitatge.
8: En el seu editorial demana polítiques ambicioses, però també una base jurídica impecable que no vulneri el dret a la propietat. Assegura que el camí no passa tant per limitar la compra, sinó per l'alliberament de sòl urbanitzable per poder construir en el mínim temps possible.
9: La recuperació de platges és el tema del dia del periòdico. El diari explica que el govern obrirà les comportes de Pantans del Ter i el Llobregat per alliberar 1 milió de tones de sediments. El seu objectiu és que arribin als cursos baixos dels rius perquè restaurin els sorrals en regressió.
8: L'editorial del Mundo destaca el rècord de l'Ibex després de superar els 20.000 punts. El diari ho veu com una bona senyal per l'economia i un reflex de la competitivitat de les empreses espanyoles. També creu que es demostra una borsa capaç de créixer per sobre la mitjana europea.
9: I acabem amb un article de Xavier Grasset al Punt Avui sobre l'eclipsi. Explica que ja ha triat el lloc, el veurà enfilat en una torre que fa de mirador a la vall de Santa Marina, Pratdip, al Baix Camp. Grasset diu que l'eclipsi és la bogeria de l'estiu que ens farà anar amunt i avall i que serà efímer, però també que retindrem la seva imatge a la memòria.
0: Continuem repassant els diaris, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: No hi haurà granja de pops a les Canàries.
10: Pesca Nova ha renunciat al projecte per crear a les Canàries la primera granja de pops del món on volia produir-ne unes 3.000 tones l'any. La iniciativa va despertar una forta oposició de científics i animalistes que argumenten que els pops són animals extremadament intel·ligents, sensibles i complexos i una espècie solitària que no es podria adaptar a les condicions intensives de les granges. Segons Pesca Nova, però, la decisió respon només a consideracions empresarials i regulatòries. Ho llegim a El País.
0: eBay paga 56 milions de dòlars per haver assetjat de manera brutal una parella.
10: Ina i David Steiner, de Natick, Massachusetts, havien criticat eBay en alguns articles del seu butlletí e-commerce Bytes, adreçat al sector del comerç electrònic. En resposta, la plataforma els va assetjar durant setmanes amb tècniques pròpies de pel·lícules de psicòpates. Els van enviar per correu paneroles vives, larves de mosca, un fetus de porc i una corona fúnebre. També van publicar la seva adreça a xarxes i plataformes de cites, van convocar trobades sexuals a casa seva i van enviar pornografia a nom d'ell als seus veïns, simulant la típica confusió amb l'adreça. Ho explica El Diario Ponés.
0: Ai, no sé si dir-la el següent, eh?
10: Vinga, va, que
0: sí? No, de poder puc, el tema. Aviam, mesures contra l'anomenat repte marró, sí, és el que sembla, a les piscines catalanes.
10: Efectivament. L'Ajuntament de Tàrrega farà analitzar els excrements trobats a la piscina municipal per establir si són humans, de debò, i esbrinar el sexe i l'edat de l'excretor o l'excretora. Volen estrènyer així el setge al seu voltant amb l'ajuda també de les càmeres de seguretat, ja que no és el primer cop que aquest estiu que són víctimes d'aquest anomenat repte marró. Una altra piscina entre les moltes que han hagut de tancar dos cops en menys, en aquest cas d'una setmana, en plena onada de calor per aplicar el protocol sanitari de neteja i desinfecció per presència d'excrements, ha estat la de Vilaseca. Ho recullen El Segre i La Vanguardia.
0: Gràcies, Sílvia. I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
11: Comencem amb la premsa nord-americana, que es fa ressò de l'acord a què ha arribat l'Iran a Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz. Doncs bé, el New York Times dedica en portada un reportatge sobre els mariners encallats al golf Pèrsic i que estan atrapats des de fa 4 mesos en aquest foc creuat per la guerra. També ens fixem amb el Washington Post, que explica el nou mal de cap de Donald Trump. És l'heliport de la Casa Blanca. Les obres es veu quan començar el mes de juny i es va acabar d'instal·lar el passat 30 de juliol, però ara Trump ha demanat que s'aixequi tot perquè no li agrada com ha quedat. Sembla que hi ha una mica dependent a la gespa que han instal·lat al terra i això doncs no li acaba de fer el pes i ara ha demanat que els treballadors ho refacin tot i ha exigit que ha d'estar a punt per la visita del president Xi Jinping que ha de fer al mes de setembre. Acabem en aquest cas amb la premsa alemanya i britànica que expliquen que la policia alemanya ha trobat explosius en un dron a l'aeroport de Leipzig. El ministre d'Interior alemany adverteix que s'està investigant si l'atac frustrat podria haver estat planejat per una potència estrangera.
12: I els diaris econòmics destaquen el càlcul del finançament efectiu de les comunitats autònomes. Catalunya és la segona que més diners aporta per darrere de Madrid i se situa la novena en recursos rebuts per habitant. Segons les dades de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, la comunitat que més diners rep per habitant és Cantàbria i la que menys, Múrcia. El Cinco Días analitza les aportacions dels ciutadans d'origen marroquí a residents a Espanya. Els que viuen a l'Estat van enviar l'any passat 1.500 milions d'euros al Marroc. Per al país africà, aquests diners suposen l'1% del seu producte interior brut. L'únic estat que supera Espanya en enviaments al Marroc és França, que hi fa arribar més de 3.400 milions d'euros. I acabem amb On Economia, on expliquen la caiguda en la producció de cotxes elèctrics a l'estat espanyol. L'any passat es van fabricar 107.000 elèctrics purs, la pitjor xifra en els últims 4 anys, crida l'atenció perquè es van matricular més vehicles endollables que els que es van produir a l'estat. De fet, els cotxes arriben de fora i Espanya exporta el 86% dels que fabrica altres països.
0: En 4 minuts arribarem a 3 quarts de 8 al matí de Catalunya Ràdio. Repassem la premsa esportiva. Pau Dax, bon dia de nou.
4: Bon dia, Freddy.

0: Que el jugador del Madrid, Franco Mastantuono, marxi cedit a la Fiorentina és una notícia tan irrellevant com la seva primera temporada al Club Blanc. Però entre el nom i que marxa a Itàlia, ens ha deixat encefat a fer sonar el Franco amb què vivíem millor, el que ens agrada, el bo d'en Batiato. I qui sembla que va perdre el centre de gravetat permanent durant una estona, si l'ha arribat a tenir mai a lloc, és el brasiler Neymar. Llegim-la ara, que després de vèncer el Remo a la Copa Brasilera amb el Santos, el davanter es va encarar amb la directiva del club rival als vestidors, un Neymar afectuós que també va marxar del camp llançant petons a l'afició rival que l'havia insultat durant el partit. Qui sembla que tampoc s'ha portat bé del tot és l'ex blaugrana Ilaix Moriba. Llegim a l'Esport que el Celta de Vigo ha apartat el jugador, juntament amb un company, per haver arribat tard als entrenaments. I acabem amb l'Esportiu, que ens fa deixar el futbol i parlar de motocross MX2. Ens expliquen que Guillem Farrés és líder sòlid al Mundial i aspirant al títol després de 5 victòries i 5 segons llocs en els 14 grans premis que s'han disputat fins ara.
1: I passem a la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia.
1: Avui més cor que mai, eh?
2: Doncs sí. Us imagineu que 30 anys després el vostre fill o filla comença a sortir amb el fill o filla del que havia estat la vostra parella durant els Jocs Olímpics del 92? Doncs això és el que li ha passat a Cindy Crawford i Richard Gere. La supermodel i l'actor van estar junts del 91 fins al 95. I ara els seus descendents, fruits de relacions posteriors, reviuen la història dels seus pares i es converteixen en un duo de guapos per a la generació Z. Ella es diu Kaya Kerber, té 24 anys i és la filla de Crawford. Ell, Comer Gere, i en té 26. Tots dos, estupendos, hereus d'una genètica d'estrella, són els protagonistes de The Shards, un thriller adolescent on durant el rodatge es van disparar els rumors. La nova parella ja ha posat junt a l'estrena de la pel·lícula i desenes de paparazzis americans fiscalitzen tots els seus moviments. De moment, la discreció és la tònica que marca aquesta relació, un duo de rics i guapos que ens recorden que els 90 van ser una gran dècada.
3: Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
5: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
3: També del Girona i del Sabadell.
5: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
3: A més del mercat de fitxatges.
5: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
5: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut per arribar a 3:15. Marta Viana, bon dia de nou.
7: Bon dia.
1: Qui fa anys avui, va?
7: Va, la cosa va de músics. Comencem pels de casa nostra.
8: Fills de puta, volessin, no veuríem mai el sol. El camp, la fruita es podreix. Hi ha massa intermediaris.
7: Kiko Pidelaserra, què diries? Kiko... Escolta'm una cosa, et dono una pista perquè avui tot va de quatres.
1: Tot va de quatres? 74? No.
7: 84.
1: 84. He dubtat, eh? Perquè he pensat 80, no ho sé.
7: Doncs 84. Més jove, sí. També, Daniel Carbonell, eres més conegut com a Macaco.
9: Si somos hijos, hijos de un mismo Dios.
7: Què diries?
1: 54?
7: Molt bé,
1: sí.
7: 54.
1: Vinga.
7: Seguim ara amb Vinnie Vincent, guitarrista de Kiss.
9: If you wanna be my lover,
1: ui.
7: En aquest cas, em fa 74 i acabem, doncs...
1: Baix una mica, Macià, que no ens sentim. Vinga.
7: Acabem a Vinnie Vincent, és el guitarrista de Kiss.
1: Quants
7: d'aquests
1: fa,
7: que sentim?
1: Em
7: fa 74.
1: 74.
7: I acabem, doncs, amb Jerry Halliway dels Spice Girls, que sentim ara.
1: 44?
7: 54,
1: 54
7: com
1: també, caram, tu. I el Santoral?
7: Avui és Sant Just, Sant Pastor, Santa Berta, Sant Felicíssim, Sant Vicenç i Sant Agapit.
1: Agapit.
7: Agapit.
1: Gràcies, Marta.
7: Fins ara.
1: I aquest estiu, com sempre, a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
10: Soc Irene Tortosala, de la llibreria L'Altell de Banyoles, i us vull recomanar Convestis de Veiolan Berot, una petita joia ara en català. Tracta d'un misteri que envolta la troballa d'una nena de 6 anys en una cova, i això provoca un bon terrabastall. I nosaltres, lectors, a través d'un interrogatori policial capítol a capítol de cada veí de la zona, ens permet reconstruir la història molt més enllà d'aquest fet, mentre les antigues creences de la muntanya conviuen amb la realitat. Però més enllà de l'argument, és un llibre que parla de la diferència, de la manera com mirem allò que no entenem i de la frontera entre el que considerem humà i salvatge. Una meravella magnètica. El recomanaria a qualsevol persona que gaudeixi dels llibres que plantegen més preguntes que respostes i que deixen pòsit molt després d'haver-los acabat.
1: La recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie documental El Mago Oscuro.
6: Un retrat de Dean Potter, un dels escaladors i saltadors base més influents i polèmics de la història. Repassa les gestes que el van convertir en llegenda i alhora mostra el seu món interior, conegut a través dels seus diaris personals. Cada capítol és pura tensió. Veiem com puja a cims imponents, com fa equilibris impossibles entre dues muntanyes o com es llança al buit imitant el vol dels ocells, i tot sense cap mesura de seguretat. Quatre capítols dirigits per Peter Mortimer, una figura clau dels documentals d'esports extrems. És a HBO Max.
1: Ara mateix són 3:15 de 8. Aquests són els sons del matí.
11: Els sons del matí.
12: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants.
13: La Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta.
14: Ha publicat un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya.
15: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat crític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
16: Jo no tengo la menor idea porque no es mi competencia.
17: La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Menor.
18: Persona que no ha arribat a la majoria d'edat. La legislació sobre els menors estrangers no acompanyats prioritza sempre l'interès del menor per sobre de la seva condició de migrant i no se'l pot negar la protecció. A Ceuta, segons el govern espanyol, n'han arribat uns 500 els últims dies i a la ciutat autònoma no hi ha ni de lluny prou places per acollir-los. Ara, el debat sobre com les comunitats s'han de repartir aquests nens i joves torna a obrir un cavall de batalla polític que no és menor.
1: Orni.
18: Fer-se l'orni és fer-se el desentès. I orni és una paraula d'origen incert que podria venir de la deformació de l'expressió fer el borni, en el sentit de no voler-hi veure. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que no tenia ni idea que la Comunitat de Madrid havia comprat un luxós àtic per 6,3 milions d'euros al barri de Chamberí, malgrat que aquest pis s'havia de destinar a una oficina temporal per ella. Diu que això, qui ho manegava, era el seu conseller de presidència i que, per tant, és ell qui haurà de donar les explicacions.
1: Velocitat.
18: Qualitat de veloç, de ser ràpid en el moviment. En alguns contextos, la velocitat és una virtut, però en d'altres pot portar problemes, com, per exemple, a la carretera. Per això, Trànsit ha intensificat fins diumenge els radars i els controls de velocitat a tot Catalunya amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. I és que l'excés de velocitat és una de les principals causes d'accident i en el que portem d'any ja hi ha hagut 80 morts a les carreteres catalanes. L'any passat, en la mateixa campanya d'inici d'agost, es van sancionar 33.000 conductors per anar massa ràpid.
1: Això són les tres paraules del dia. Posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 33,02.
19: Són els graus centígrads de temperatura que va assolir ahir a les 4 de la tarda la boia situada davant la costa occidental de Mallorca, davant de Sa Dragonera. Una temperatura rècord al mar, més d'un grau per damunt de l'anterior màxim. És una dada local i puntual que els meteoròlegs qualifiquen de sorprenent i preocupant.
1: 1.500.
19: El nombre de mànegues que ha comprat d'urgència el Departament d'Interior per als bombers de la Generalitat en plena campanya forestal. Segons l'informe justificatiu d'aquesta comanda no prevista, el motiu no és una mala planificació, sinó l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat més consum, desgast i pèrdua de material, un fet que suposaria un risc operatiu immediat que afectaria la seguretat de les persones, els béns i els mateixos bombers.
1: 8.700.
19: Els euros que es va gastar en sabates un home d'Uguíjar, en un municipi de l'Alpujarra de Granada. De fet, ni se'ls va gastar ni els va pagar. Va fer una comanda fent servir el DNI que havia perdut un familiar. Va llogar una nau per rebre-la i va signar l'albarà de lliurament imitant-ne la firma. Quan l'empresa fabricant va reclamar els diners, no va ser difícil pels investigadors investigadors arribar fins a ell. Això va passar l'any 2020, però fins ara no s'ha confirmat la sentència de 2 anys i 7 mesos de presó, ja que l'acusat la va recórrer al·legant alienació mental sobrevinguda, la típica alienació que et fa comprar 8.000 euros en sabates.
1: La típica. Gràcies, Sílvia. Anem a les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge veiem uns bombers que intenten apagar el foc que surt d'entre la runa. És de nit i s'intueix un edifici destruït.
2: Són els bombers de Kiev treballant després de l'atac d'ahir. Rússia va bombardejar la ciutat amb 28 missils en el que les autoritats ucraïneses han qualificat com un dels atacs més tràgics. El bombardeig ha deixat 17 morts i mostra la falta d'efectius per part d'Ucraïna per neutralitzar aquestes ofensives. Segons dades de l'administració militar ucraïnesa, els atacs aèris van afectar 7 escenaris diferents de la capital i van impactar contra magatzems logístics i zones residencials. Tot això passa ara que, des de fa setmanes, les línies de front estan estancades.
1: A la segona imatge hi veiem una dona al costat del que sembla un pou. Al seu costat hi ha diverses galledes de plàstic. La dona està intentant extreure aigua enmig d'un sorral.
2: És una imatge de l'agència Reuters que arriba des de Zimbabwe i que il·lustra l'amenaça que suposa el Niño per 274 milions de persones. Segons l'ONU, l'arribada del fenomen meteorològic agreujarà la situació a 45 països vulnerables durant les properes setmanes. Es preveu que les zones més afectades siguin el Sudan, Llatinoamèrica i el Carib. La fam i la falta de seguretat alimentària pot augmentar fins a un 22% en aquests territoris.
1: I la tercera imatge, hi veiem una pulsera negra, que sembla un rellotge intel·ligent, però que marca una temperatura. Júlia Albacar, què estem veient?
20: Doncs és una de les 45 pulseres intel·ligents que la Paeria de Lleida ha repartit entre els diferents treballadors municipals i que serviran per controlar la seva temperatura corporal i prevenir cops de calor. En cas que superin els 37,8 graus de temperatura del cos o els 42 a l'exterior, la pulsera avisarà que s'ha d'aturar l'activitat, buscar una ombra, hidratar-se i descansar.
1: 8 minuts i arribarem a les 8.
3: Catalunya Ràdio. El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Ara a Lidl 100 grams de pa de gambes a 1,49, t'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, fideus asiàtics. Si te n'emportes 3, el quart et surt de franc. Combina'ls. Gaudeix dels sabors de Vitàcia. Lidl val la pena.
21: Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
22: Les tasques d'extinció van bé.
23: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
24: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
23: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
24: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
23: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
24: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3Cat.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts falten ara mateix per arribar a les 8 del matí. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. La justícia d'Espanya i la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta el 30 i el 31 de juliol.
27: L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que alertés que s'estava preparant l'entrada multitudinària.
1: I tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta, justament.
28: La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors. Sentim la dirigent Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
29: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
30: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
1: I creix la polèmica sobre l'àtic comprat pel govern d'Isabel Díaz Ayuso.
27: L'oposició denuncia falta de transparència, mentre la presidenta madrilenya es limita a dir...
30: De ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
1: I la Guàrdia Civil continua buscant l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua, Empúria Brava, a l'Alt Empordà, causant la mort del pilot.
28: El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones a bord els va passar pel damunt.
1: I notícia que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, l'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida porta a porta i els contenedors intel·ligents de la batalla electoral.
27: Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular.
15: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
27: Aquest programa ha rebut moltes queixes de veïns de com s'està implementant aquest sistema de recollida selectiva i desenes d'ajuntaments l'han frenat.
1: La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes.
28: D'una banda, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. I de l'altra, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, suposadament a mans de la seva parella.
0: Bon dia. Avui el temps es torna a complicar. Arriba aire fred a les capes altes atmosfèriques i atenció perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes en un bon grapat de comarques. Des del Pirineu, Prepirineu aniran avançant cap a la Catalunya central, al prelitoral, i avançada la tarda també ho podrien fer cap al Pla de Lleida o la mateixa línia de la costa entre el Maresme i el Penedès. Compte amb els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que només 30 minuts poden caure més de 40 litres i que aquestes tempestes vagin acompanyades de calamarsa, pedra o fortes ventades.
1: Important això, ho anirem recordant, però prudència, perquè aquesta tarda podem tenir un temps francament complicat d'aquí aquesta alerta de protecció civil. En fi, repassem com tenim el trànsit ara mateix. Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs amb lentitud a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, la C58 amb una petita retenció a Ripollet, direcció Terrassa, i cues habituals a les rondes, la ronda a dalt del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, per obres, i la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la C12, a Maials, al Segrià, en direcció Flix, hi ha hagut un accident que talla un carril.
1: I el transport públic, Maria Fernández Noguera?
28: Bon dia, doncs, matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies, destaquen les demores de 15 minuts als trens de l'R11, a la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. Pel que fa als autobusos, Segalés informa que la línia 220 que uneix Barcelona i Sentmenat ara mateix no funciona de manera temporal i, mentrestant, normalitat tant al metro de Barcelona com a Ferrocarrils de la Generalitat.
1: I ja sabeu que cada dia a aquesta hora li dediquem una cançó a qui vulgueu, la cançó que vulgueu, per descomptat, i pels motius que vulgueu, també per descomptat. Si voleu sorprendre algú, ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-360609, al 636-360609, ens dieu quina cançó voleu dedicar, a qui, com per exemple ha fet la Teresa.
5: Bon dia, sóc la Teresa i m'agradaria dedicar-li la cançó de la Dama d'Aragó, de la Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra, a la Tatiana, que compleix el dia 6, 27 anys. I que tinguis un molt bon dia, filla meva. T'estimo.

0: Com esteu? Molt bon dijous. El dia comença amb un avís important, pel que fa al temps. Tenim, de fet, una nova alerta de Protecció Civil per les pluges d'aquesta tarda a bona part de Catalunya. De fet, s'ha activat el pla per possibles inundacions perquè no només hi ha risc de pluges, sinó també de ventades o de pedregades a bona part del país.
1: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: Adequar la nostra activitat, De fet, avui es recomana evitar les activitats a l'aire lliure a partir d'aquesta tarda per aquest risc de pluges, ventades, pedregades a pràcticament tot el país, ens ho deia la Imma Soler de Protecció Civil. I a aquesta hora saludem, com cada dia, aquesta hora, el Gori Massip. Com estàs, Gori? Bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Què hem d'esperar d'aquestes pluges? Seran molt fortes?
2: Doncs sí, precaució perquè poden ser fortes i a més en acompanyades de calamarsa, pedra i d'aquestes ventades també fortes. De moment un matí podríem dir de calma tensa, núvols que han d'anar augmentant amb el pas de les hores i serà ja al final del matí quan esperem els primers ruixats cap al Pirineu. Des d'aquí han d'anar avançant Pirineu, Prepirineu, cap a la Catalunya central, aniran baixant també cap al prelitoral i atenció perquè avançada la tarda, mitja tarda, vespre, arribarien cap al Pla de Lleida i també ho podríem fer a la mateixa línia de la costa. Això vol dir Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Penedès, potser no descartem també a la mateixa ciutat de Barcelona algun ruixat, i per tant vol dir que pot ploure aquesta tarda pràcticament a tot Catalunya. Això farà, lògicament, que baixi la temperatura una mica aquest migdia, especialment a les zones on vagin descarregant aquests xàfecs.
0: Deies al Maresme, que també hi ha risc de pluja?
2: Sí, correcte.
0: Maresme... Dic això perquè, com sempre, alerta amb les rieres avui, Molta potència.
2: Exacte.
0: Amb les rieres.
2: No creuar zones inundables, aquests guals que a vegades, molt sovint baixen secs, però a vegades poden baixar aigua de manera sobtada i, lògicament, sentit comú.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Insistim en això, Molta prudència, perquè aquesta pluja pot ser intensa, amb pedregades, amb ventades, d'aquí aquest avís de Protecció Civil, per tant, val la pena extremar les precaucions molt especialment de cara a aquesta tarda. Parlant de precaucions, recordem que falta menys d'una setmana per l'eclipsi solar, que serà total en alguns punts de Catalunya, és a dir, es podrà veure l'eclipsi de sol des de qualsevol punt del país, però visible al 100%, allò eclipsi total, es veurà des del sud del país. És per això que ja, des de fa uns quants dies, que s'està insistint per part del govern que la mobilitat d'aquell dia, del dia abans, del dia després, pot ser complicada.
3: Planifiquem la ruta que volem fer, pensem on volem anar, quin és el millor moment en desplaçar-nos. Hi ha molta gent que ja ha previst dintre de les seves vacances un desplaçament amb alguna zona que es pugui veure. Vull dir, tothom segur que coneix algú que ha buscat una habitació d'hotel o ha buscat algun punt per anar a veure l'eclipsi en algun lloc, que amb planificació i amb més tranquil·litat és segurament la millor manera de poder-ho fer.
0: Planificar desplaçaments, com deia de nou la Imma Soler de Protecció Civil, vol dir bàsicament intentar evitar la P7, perquè insistim que la zona on es veurà l'eclipsi al 100% és el sud del país, tots plegats tenim el xip d'agafar la P7 per anar-hi, recomana, i de fet ho feia ahir el president Salvador Illa al seu canal de Telegram, vies alternatives perquè es preveu que aquesta via es pugui col·lapsar en aquells dies de l'eclipsi. Ho anirem seguint, aquí a Catalunya Ràdio, anirem donant els consells corresponents, per tant, atents a la ràdio pública, però sobretot aquest sona una de les alertes, juntament amb, sobretot, mirar l'eclipsi, i serem una mica ploms en això, amb les famoses ulleres, perquè si no poden haver-hi lesions oculars, i avui explicarem, per exemple, que el Ministeri de Sanitat, ho llegim al periòdico, ha demanat a les comunitats autònomes que s'assegurin que hi hagi oftalmòlegs a les urgències, per tal que en els dies immediatament posteriors a l'eclipsi hi hagi atenció en cas que algú tingui molèsties als ulls arran de mirar-lo sense les ulleres, cosa que no s'hauria de fer. A banda d'això, diverses coses que avui volem destacar al matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil està buscant una embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Empordà, causant la mort del pilot de la moto d'aigua. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que l'embarcació duia 10 persones a bord i que els van passar literalment per damunt. A més, continuem pendent de les investigacions de dos possibles crims masclistes a Astúries i a Múrcia, i avui aquest programa us destaca que l'Agència Catalana de Residus ha fet una crida a tots els partits polítics, a tots, perquè excloguin de la batalla política tot el que tingui a veure amb la recollida d'escombraries. És molt important, això és molt destacat, perquè aquí, al matí de Catalunya Ràdio, ja fa dies que ens estem fent ressò de moltes queixes veïnals i també d'alguns alcaldes al voltant, per exemple, de la recollida porta a porta. Avui ho abordarem aquí, al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar la FIFA. A les últimes hores ha hagut de desmentir el que va publicar el Times ahir, que és que Gianni Infantino li ha ofert la final del Mundial al Marroc a canvi que el mantinguin en el poder. La FIFA ho ha desmentit. I tot això, per descomptat, sense oblidar Ceuta. Hi ha moltes coses explicades a Ceuta encara i un detall, sobretot, que no hauríem d'oblidar. La Guàrdia Civil assegura que ha recuperat 79 cadàvers. 79 víctimes mortals, i en poden ser més, perquè l'ONG Caminant de Fronteres calcula que la xifra de víctimes mortals que va deixar aquella entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta hauria deixat 114 persones mortes. 114. La Guàrdia Civil, insistim, que les xifres que tenen és que han recuperat els cossos de 79 víctimes mortals. Avui, la Comissió de Llibertat Civil, Justícia i Afers d'Interior del

0: solidària per part de la resta de comunitats autònomes quan es declari el que es diu textualment una contingència migratòria extraordinària.
1: I Ceuta es troba en aquesta situació i, per tant, aquest serà el següent pas que farà el govern espanyol. El periòdico, però, cita fonts del govern espanyol i de l'executiu de Ceuta que diuen que el procés per reubicar-los trigarà almenys 3 mesos.
0: 3 mesos, perquè, evidentment, aquests nanos s'han d'identificar i se'ls ha de desplaçar amb totes les garanties. Però és que aquests 3 mesos suposarà un problema per Ceuta també d'espais, de les instal·lacions per acollir aquests menors en aquest temps.
1: A Ceuta s'han habilitat 2 escoles perquè hi dormin, però d'aquí a un mes comença el curs i llavors hauran de quedar lliures. Segons el govern espanyol, s'estan preparant unes naus per allotjar els menors quan no puguin quedar-se més a les escoles. Recordem que es calcula que a Ceuta hi ha entre 1.000 i 1.200 menors, dels quals la policia n'ha fitxat més de 500.
0: Estrigui el que estrigui, el govern espanyol ja ha dit que el pròxim pas serà aquest repartiment d'aquests menors en d'altres autonomies. Evidentment, això va posar al centre de l'huracà el Partit Popular. Ara, el Partit Popular, el PP, diu que sí, que acceptarà aquest repartiment, amb algun però. En fi, anem a Madrid. Pablo Brujats, com estàs? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Perquè el PP té el problema de Vox, els governs que comparteix, i a més avisa que no ho posarà fàcil, que demanarà, per exemple, proves d'edat.
2: Sí, el Partit Popular està acorralat per Vox una altra vegada. Els consellers de l'extrema dreta en els governs de coalició amb el PP, com Extremadura i l'Aragó, han deixat molt clar aquestes últimes hores que es neguen a acollir cap menor a les seves comunitats.
3: Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto.
4: No puede ser que los españoles paguen las consecuencias y se reparta a los invasores por toda España.
2: Vox posa el Partit Popular entre l'espasa i la paret i en joc el futur d'aquests 4 governs de coalició que tenen, i el Partit Popular s'embolica un altre cop amb aquest tema. Abans d'ahir, la direcció del PP deia que no acollirien. Ara, però, reconeixen que la llei els obliga i que totes les comunitats l'hauran d'acatar i hauran de participar d'aquest repartiment. Ara ve la responsable de migracions del PP, Almez Curra, reclama a l'Estat que el repartiment sigui just i equilibrat i que Catalunya i el País Basc no en quedin fora com l'última vegada.
5: Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a 2 comunidades autónomas. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
2: Altres dirigents del PP, com Isabel Díaz Ayuso, defensen que el retorn dels menors, que els menors han de retornar als seus països d'origen, que aquesta és l'única solució possible. El govern espanyol, però, ja amenaça els populars en portar-los als tribunals si es rebel·len amb l'acollida i no col·laboren en el repartiment d'aquest miler de menors que ara explicàveu desborden els centres d'acollida a Ceuta.
0: Per tant, aquest és el primer interrogant. Dèiem que avui n'hi ha 2 d'interrogants, 2 grans preguntes. La primera és què passa amb els menors, la segona és aquí què va passar. Què explica aquesta entrada de persones a Ceuta? Perquè encara no s'ha explicat del tot. Qui ho sabia? I aquesta persona que ho sabia, què sabia en concret? De moment, Paula, l'Audiència Nacional li ha preguntat a la Guàrdia Civil exactament això, si tenia informació d'aquella història.
2: Sí, exacte. Primers passos per investigar aquesta tragèdia. La jutgessa de l'Audiència Nacional vol investigar l'entrada massiva i demana a la policia que expliqui si va haver avisos previs d'aquesta entrada multitudinària, és a dir, si els serveis d'intel·ligència espanyols havien rebut algun tipus de comunicació o avís sobre el que podia passar, si el Ministeri de l'Interior ho sabia. El que ha explicat fins ara el govern espanyol és que no tenien cap pista d'una tragèdia d'aquesta magnitud.
6: No hubo ningún informe ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
7: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
2: Aquesta és la versió fins ara de Marlaska i de la portaveu del govern espanyol, però la jutgessa fa aquest pas i, a part dels avisos previs i d'aquestes possibles comunicacions, també ha demanat tots els detalls de l'operatiu policial dels dies 30 i 31 de juliol a Ceuta, és a dir, informació exhaustiva de les persones que van aconseguir travessar la frontera per mar i també de les que van aparèixer mortes a la frontera espanyola per saber com i quan van morir. Aquest és l'últim pas que ha fet l'Audiència, però recordeu que se suma al que ja va fer abans d'ahir, que va demanar a la policia que investigui també qui va poder organitzar aquesta entrada massiva.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
2: Fins ara, adéu.
0: Com deia ara molt bé la Paula, el ministre de l'Interior ha insistit que no li va arribar cap informe dels serveis secrets espanyols que avisés del que es preparava al Marroc. En els últims dies, alguns mitjans han publicat, citant fonts del Ministeri de Defensa, que el CNI sí que va fer saber que la sentència del Suprem, aquella que prohibia les devolucions en calent de les persones que arribessin a Espanya nedant, aquella decisió del Tribunal, sí que podia provocar un augment d'entrades de persones. En fi, en qualsevol cas, qui també vol saber què va passar passar, com a mínim de portes en fora, és el Marroc, que, per la seva banda, també ha activat la maquinària judicial, Marc Camps.
2: D'una banda, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes

0: clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han informat de quants detinguts hi ha. I continua el ball de xifres sobre les persones que han perdut la vida. Caminando Frontera s'eleva 141, el nombre de morts, 63 dels quals dins del Marroc. Rabat, a hores d'ara, només n'ha confirmat 11. Marc Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara hi podríem afegir un tercer interrogant. El primer és què passa amb els menors que continuen a Ceuta, el segon, què és si això ho sabia algú, i si ho sabia, per què no m'avisa? I un tercer interrogant és si això es pot repetir. El Ministeri de l'Interior assegura que sí, que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada de migrants a Espanya el pròxim 15 d'agost, Clàudia Serra.
2: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, confirma que existeix aquesta crida, tot i que no està determinat si es vol fer a Ceuta o a Melilla.
3: S'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla degut a les possibles complicacions.
2: Lozano apunta que les xarxes socials van ser clau en l'entrada ara fa una setmana de 70.000 persones a Ceuta. A través de les xarxes socials i d'aplicacions com WhatsApp es van difondre vídeos curts i emocionals. Hi va haver una coordinació al darrere, tot i que de moment no s'ha pogut detectar un responsable únic. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Clàudia. Per tant, hi ha aquesta crida, veurem com evoluciona això. En qualsevol cas, és important dir el que insisteixen els experts, que aquestes imatges, evidentment, són molt cridaneres i afecten molt els serveis socials d'una ciutat com Ceuta, però és important recordar que el gruix dels migrants irregulars que hi ha a Catalunya o que hi ha en el conjunt d'Espanya no venen d'arribades així, sinó que venen per l'aeroport. És a dir, són persones que arriben amb avió, amb visat de turista, i que després no tornen als seus països d'origen. En fi, ara falta un minut per arribar a un quart de nou.

0: I una notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Agència de Residus de Catalunya demana a tots els partits polítics, a tots, que apartin de la batalla electoral tot allò que afecti la recollida d'escombraries, molt especialment el porta-a-porta i els contenidors intel·ligents.
1: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: Així ho diu a Catalunya Ràdio Pilar Xiva, de l'Agència de Residus. Ja fa dies que expliquem aquí el programa, al matí de Catalunya Ràdio, les queixes de veïns i d'alcaldes, sobretot de l'anomenat turisme de brossa. Ja sabeu, allò, persones que llancen els escombraries en un municipi diferent al seu, perquè en el seu hi ha la recollida porta a porta i els dies que es fa no es fa bé. Això, o no els va bé, això, amb tota aquesta qüestió de la recollida d'escombraries, des que en vam començar a parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio, diguem-ne que ha anat guanyant importància, sobretot per la intensitat de les queixes dels veïns. De fet, el col·laborador d'aquest programa, Pere Rossinyol, ho resumia així.
2: Aquest serà un dels grans temes, que és molt soterrat perquè rarament se'n parla, però és un dels grans temes d'aquest mandat. És obvi que s'ha complicat el tema, diguem, perquè és obligatori, és un mandat europeu que hem de reciclar, això complica tota l'operativa, i en aquest últim mandat, quasi tots els ajuntaments s'han vist obligats a fer un salt endavant per augmentar el percentatge que aconseguim reciclar, no? Sí. I això implica més complicació.
0: Més complicació, i per això, deia el Pere, serà un dels grans temes a les eleccions municipals. Falta menys d'un any per als comicis i desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat. Més de 500 municipis tenen o bé el porta-a-porta o bé contenidors intel·ligents, però hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que ho hagin activat. Albert Prat.
3: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
1: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
3: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
4: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
5: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
3: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. Insistim que fa dies que estem parlant molt de tot el que implica la recollida de residus, particularment el turisme de brossa. Vam començar amb una queixa que ens va fer arribar al programa La Glòria, que és de l'Hospitalet, però té casa a Roda de Barà i es troba com veïns del Vendrell, on hi ha porta a porta, li col·lapsen els contenidors que té davant de casa.
6: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Massos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
0: La Glòria té casa a Roda de Barà i, de fet, el propi alcalde del municipi ens deia que havien pres mesures.
7: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova en un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també, eh?
0: Això ens ho deia l'alcalde, però des que vam recollir aquest cas, ara, hem rebut queixes que ens han fet arribar molts més oients, Francesc.
8: Sí, molts. Un dels últims casos, la Maria Antònia, que viu a la urbanització Cases Blanques, això és el Mas Vilà de la Mutxada, de Sant Antoni de Calonja.
9: El meu impost de brossa està incrementat al 50% des de fa 3 o 4 anys. Jo estic en una urbanització, amb la qual no cada dia podem llançar la brossa. I estic molt descontenta. Jo no tinc vehicle. Jo he de pujar a casa meva amb cotxe de línia, és a dir, amb sarfa. El dia que no toca recollida de brossa, he d'anar amb la meva brossa en el cotxe de línia. Això és normal en l'època que estem vivint? A part, són unes galledes impressionants que n'has de tenir dos i el meu apartament és tan petit que la galleda l'he de tenir a l'exterior, amb la qual això m'origina una plaga immensa de formigues.
8: Hem rebut altres queixes d'aquesta mateixa urbanització o d'altres municipis, com per exemple Salt, Cabrera de Mar o Solsona.
10: Jo soc del sud del Solsonès i tots els municipis que donen al voltant a Solsona es troben que la gent que van de cap de setmana a Solsona, quan marxen, tiren la brossa als municipis veïns. És a dir, a Llobera, a Riner, a Olius i a Biosca.
8: Això ens ho deia la Núria a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. També vam parlar amb un dels alcaldes afectats.
11: Som 200 habitants a tot el municipi i tots els contenidors que tenim a peu de carretera, pues, el dimarts buiden, dimarts al matí, i el dimecres a la tarda ja estan plens de gent que ve de pas, no de la gent del nostre municipi. I molt, molt és gent que baixa del Solsonès. Sí, sí, la veritat és que hem fet algun canvi de contenidor, l'hem tret de peu de carretera i l'hem ficat un xic amagat, i la veritat és que aquest contenidor no s'omple ara.
8: És la solució que ha trobat Josep Puig, alcalde de Biosca, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Podeu continuar fent-nos arribar les vostres queixes al voltant d'aquesta situació al 636-360609. Enviem-vos una nota de veu al 636-360609. Avui parlarem, per exemple, en l'Àgora, del cas de Ripollet, al Vallès Occidental, que fa 4 anys va activar el Porta a Porta, va trobar-se amb un important rebuig de gran part de la població i, de fet, el partit que governava llavors, Decidim Ripollet, va perdre les següents eleccions. En fi, i encara una altra carpeta a aquestes eleccions municipals relacionada, en aquest cas, també amb la venda ambulant, amb el Top Manta, en concret, perquè l'alcalde de Salou acusa els Mossos i la Conselleria d'Interior de falta de voluntat política per acabar amb la venda il·legal al passeig de Cambrils, que està a tocar de Salou. Clara Chavarría Domingo.
12: Bon dia. Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal en aquesta zona que limita amb Salou i ha fet extensible a la Conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el Top Manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
13: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
12: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia que abordarem a l'Àgora d'aquí 20 minuts, aquí al Matí de Catalunya Ràdio. A l'Àgora, avui amb el Jordi Mir, l'Anna Grau, la Meritxell Benedí i l'Assumpta Escarp. Però de seguida repassem els bàsics al matí.
14: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
16: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
15: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
14: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Ets tu. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 22 minuts, repassem els bàsics del matí amb la Marta Viana, la Maria Fernández Noguera i la Roser Parera. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Comencem explicant-vos que la Guàrdia Civil busca l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua en Empúria Brava, a l'Empordà, i que va provocar la mort del pilot. La Guàrdia Civil, insistim, està buscant aquesta barca on, segons el testimoni del fill de la víctima mortal, hi anaven 10 persones a bord. Maria Rovira.
18: Els fets haurien passat quan una embarcació amb 10 ocupants hauria passat per sobre de la moto d'aigua on hi viatjava a la víctima i el seu fill, que és qui hauria explicat això a la policia. En rebre l'avís, Salvament Marítim es va desplaçar al lloc dels fets, va fer massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques que també va treballar per reanimar-lo. Finalment, però, es va confirmar la mort. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. I a les últimes hores també s'ha investigant, o s'està investigant, vaja, dos possibles crims masclistes, un a Astúries i l'altre a Múrcia.
19: Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent, a l'interior de la caserna de Llanes. L'home estava apartat del cos per casos de violència masclista i se li havia retirat l'arma reglamentària. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava el sistema Biogen per denúncies de maltractaments. En l'intercanvi de trets també va quedar ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima. També ahir a Múrcia, una dona de 44 anys va morir apunyalada presumptament a mans de la seva parella en un centre comercial. Ara la Policia Nacional busca l'home que ha fugit després del crim.
0: 8 i 23 minuts. Mentrestant, a Madrid, abans sentíem a Isabel Díaz Ayuso, doncs bé, la presidenta de la comunitat s'espolsa responsabilitats per la compra del famós àtic de luxe de més de 6 milions d'euros per part del seu govern. Diu que ella no està al cas de compres com aquesta. Txell Garriga.
17: Malgrat que el pis d'alt standing havia de ser l'oficina temporal d'Ayuso, la presidenta madrilenya afirma que n'ha estat del tot al marge.
20: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
17: I ha apuntat que el seu conseller de presidència és qui haurà de donar, doncs, explicacions per l'embolic. Segons El País, el govern regional va comprar l'àtic per 6,3 milions d'euros i la immobiliària es va embutxacar una comissió del 3%, gairebé de 190.000 euros. Tan bon punt va esclatar la polèmica, l'executiu d'Ayuso va anunciar a la venda de l'immoble. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí poca estona en parlarem, d'aquesta història, amb el David Fernández Moreno, és periodista i és autor de Ayuso, així es diu un llibre, que és una biografia sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid i que es presenta com la primera biografia no autoritzada sobre la presidenta. Tot això, mentre un dels temes de les últimes hores ha estat, en aquest cas de Catalunya, la proposta d'Oriol Junqueras de crear un grup d'experts per encapçalar i liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg, fins a 12 anys, que em permeti garantir l'estabilitat. Així ens ho explicava aquí al matí de Catalunya Ràdio.
21: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canvi de conseller o de consellera cada any.
0: Així explicava la seva proposta Oriol Junqueras aquí al matí de Catalunya Ràdio, però aquesta proposta no acaba de convèncer com a mínim una part de la comunitat educativa, Maria Costa.
19: La directora de la FAC, les associacions de famílies de Catalunya, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat d'USTEC, Yolanda Segura, admeten que cal estabilitat, però volen poder-hi dir la seva. N'han parlat a Catalunya Ràdio.
22: No pot venir només d'experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
23: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
19: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Ana Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després tenim el terratrèmol d'Esquerra Republicana a Girona. El líder del partit, Oriol Junqueras, qualificava de desafortunades les famoses paraules del candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, aquelles declaracions que es van filtrar tot just ahir.
19: Recordem que en aquest àudio Puigtió explicava a un influenciador vinculat a l'extrema dreta que vol fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Junqueras deia aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que aquestes paraules estan fora de lloc.
21: És tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió. Els òrgans que els hi correspon, doncs, han obert un expedient.
0: 4 minuts i arribarem a 8:45. És notícia de la nit. L'Iran ha anunciat que ha arribat a un acord amb el seu país veí, l'Oman, per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz.
19: Tot i això, el pas de vaixells no es permetrà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians.
0: Aquest acord entre l'Iran i Oman, que marca les últimes hores, també ho marca el fet que almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar el foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
24: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament, just quan negociadors israelians i libanesos són a Roma intentant allargar l'alto el foc, que malgrat tot segueix vigent. No és l'únic front actiu. El de Gaza continuarà sent-ho força temps, a jutjar per les paraules del cap de l'Estat Major, que assegura en la línia de Netanyahu que els seus homes no pensen moure's fins que Hamas no es desarmi del tot. També Cisjordània continua sent un punt calent. Ahir l'exèrcit israelià va fer-hi una batuda massiva al camp de refugiats de Calàndia, amb un resultat de 8 ferits i una vintena de detinguts. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. Mentrestant, Zelensky, el president ucraïnès, reclama més defenses antiaèries a l'OTAN per protegir-se, diu, dels atacs russos, com el que ahir va causar 17 morts i més de 40 ferits a Kiev. Moscou, Cristina Solies.
25: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
26: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
25: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir, un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem, falta menys una setmana per l'eclipsi. El Ministeri de Sanitat enviarà a les comunitats indicacions per atendre els possibles pacients que arribin a urgències amb lesions als ulls.
1: Ho explica el periòdico. Serien unes guies oftalmològiques en cas que arribi un pacient que tingui molèsties i les atribueixi a l'eclipsi. El motiu és que es tracta de lesions poc habituals i es vol assegurar que hi estiguin preparats. Per això mateix, el Ministeri reclama garanties que hi haurà oftalmòlegs a les urgències dels hospitals.
0: Recordem que és important que aquest eclipsi, ho anirem recordant i detallant, s'ha de mirar amb les ulleres, amb les típiques ulleres, i és important fer-ho, però en cas que no es faci, poden haver-hi aquestes molèsties o aquestes lesions als ulls d'aquí aquesta circular que vol enviar el Ministeri a les comunitats autònomes. L'altre neguit de cara a l'eclipsi és el trànsit, perquè recordem que l'eclipsi es veu a tot Catalunya, però només serà total al sud.
2: Som conscients que hi haurà molta mobilitat, que hi haurà molta gent que voldrà acudir-hi, i el que tenim que fer és que aquesta activitat també es pugui fer de la manera més tranquil·la i més segura possible. Som conscients que la zona del sud de Catalunya sobretot serà la que tindrà més afluència, per tant les vies que van cap al sud segurament seran les més carregades aquest dia, i per aquest motiu doncs sobretot busquem alternatives.
0: És el que deia Imma Soler, de Protecció Civil. De fet, el president Salvador Illa, en el seu canal de Telegram, ha recomanat obertament no agafar la P7 aquell dia. Insistim que el sud és on es veurà millor aquest eclipsi, on serà total, vaja, i per això recomana evitar la P7, perquè hi ha risc que realment vagi molt, molt plena, i es recomana, s'aconsella, optar per altres carreteres per circular aquell dia. Doncs parlant de carreteres, què ens expliques del panorama ara mateix? Mariluz García, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. Doncs que a aquesta hora i a l'agost encara tranquil·les. Només hi ha cues a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, a les rondes de Barcelona, ronda a dalt de Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, perquè hi ha obres. La ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i la C12 a Maials, al Segrià, en direcció Flix, per un accident.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I la mobilitat, com la tenim, Maria?
1: Doncs la tenim relativament tranquil·la, el transport públic, però això sí, com sempre, aquests retards que ja són habituals al transport públic, en concret al Rodalies. A l'R11 destaca molt el retard de 45 minuts del tren que ha d'arribar a Barcelona a Sants procedent de Figueres. També mitja hora de retard en el tren de l'R14 que va de la Plana Pica Moixons a Barcelona a Sants.
4: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: També important el temps avui. Gori Massip, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, Freddy.
0: Perquè ara mateix encara la cosa està raonablement calmada, però a mesura que avanci el dia deies que arribaran pluges i tempestes que poden ser intenses a pràcticament tot el país.
5: Exacte. A mesura que avanci el matí anirem veient com van augmentant els núvols, sobretot al Pirineu, Prepirineu, també cap a les comarques del sud, s'aniran inflant aquestes nuvolades. I atenció, perquè a partir del migdia començaran a descarregar xàfecs, tempestes localment forts, acompanyats de calamarsa, pedra i puntualment també fortes ventades. Han d'anar baixant cap a la Catalunya central, al prelitoral, també avançada la tarda poden arribar al Pla de Lleida i avui, com a novetat, també ho podríem fer a la mateixa línia de la costa. Això vol dir Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Penedès. Veurem si ho acaben fent també a la ciutat de Barcelona. Amb aquesta pluja hem d'esperar una mica menys de calor a les hores centrals del dia. 30-35 graus de màxima, xafogó a la costa, però en moment de xàfec sí que el mercuri s'ha de desplomar.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
5: Fins ara, Freddy.
0: Aquesta és la part positiva. Aquesta és la part positiva d'aquestes pluges, que faran baixar la temperatura. El que no és tan positiu és les possibles inundacions. Insistim que Protecció Civil ha activat el pla per inundacions, i es recomana ser molt, molt prudent, evitar rieres i evitar deixar els cotxes a les rieres, com passa en aquests casos, entre d'altres coses, perquè la pluja, com ens deia el Gori, pot caure bona part del país.
6: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:45 de nou, encara algun titular més. Atenció amb això, perquè a Sils, a la Selva, tenen una plaga de xinxes de la colza, que complica el dia a dia dels veïns, sobretot de l'urbanització de Vallcanera.
7: Segons l'Ajuntament, el focus de xinxes estaria localitzat en uns camps pròxims. Es fa seguiment i la situació ja ha millorat des de fa dos dies.
0: Què més en sabem, Maria Rovira?
18: Tot i la millora, els afectats es queixen de les molèsties i la manca d'informació dels primers dies, abans de saber que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones. persones. Samantha Martínez és una de les veïnes afectades.
8: Tenien tot preu, des de les parets, piscines, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui, el mateix, o sigui, obries les finestres i entraven els bitxos cap a dintre.
18: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada.
9: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que sí que podien implicar riscos per les persones i fins i tot doncs, requerir el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin.
18: Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Diables de Sant Pere Nord de Terrassa busquen l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana, que és la seva bèstia de foc. Resulta que la nit de dimarts a dimecres algú va entrar al local i va destrossar a cops la figura Valèria Obreda.
10: Es pot veure perfectament l'atac a través de les imatges de la càmera de seguretat. Sentim el president de la colla, Eric González, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
10: De moment no està clar si els danys a la Morgana, que s'havia estrenat fa un any, es podran reparar. Els fets estan sota investigació policial. Valèria Obreda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre l'estafa, o la suposada estafa, vaja, de l'agència de viatges a l'Escala, l'import als clients que no ha pogut ser d'alguna manera recompensat pot superar el 500.000 d'euros. La denúncia pública del cas ha fet que, com és habitual en aquests casos, apareguin molts més afectats.
19: En un sol dia es van triplicar les denúncies per la possible estafa d'aquesta agència. La policia ja ha recollit el testimoni de 90 persones que s'han quedat sense les vacances que havien pagat amb antelació. Els mateixos perjudicats xifren en 300 el nombre de víctimes i calculen que el valor dels viatges anul·lats supera de llarg el 500.000 d'euros.
0: Un tema que anirem seguint també aquí a Catalunya Ràdio. Mentre, parlant de vacances, continua la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
1: Ahir va haver una vintena de cancel·lacions i d'aquestes 17 s'atribueixen a la protesta laboral. També nombrosos vols retardats i alguns avions que es van enlairar sense les maletes dels seus passatgers. La CGT, el sindicat convocant de la vaga, adverteix que les cancel·lacions de vol aniran a més de cara al cap de setmana perquè hi ha més afluència a l'aeroport.
0: Ara mateix passen 5 minuts de 8:45, de seguida anem a la informació esportiva, però abans expliquem, a banda d'aquesta alerta de protecció civil per possibles inundacions aquesta tarda, que els bombers han de reprendre d'un moment a l'altre les tasques d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça després que ahir les tempestes tornessin a fer retirar els efectius per motius de seguretat. Pau Rovira.
12: La previsió és tornar a treballar amb dotacions terrestres a la cua de l'incendi, on ahir es va poder actuar per primera vegada amb línies manuals d'aigua. Els bombers mantenen la màxima prudència perquè la meteorologia continuarà condicionant les tasques durant tota la jornada. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que, de moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: Gràcies, Pau. Mentrestant, a Ponent, la calor ha frenat la producció de pera, en concret de la varietat blanquilla. Ha caigut un 8%, Julià Albacar.
13: La blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca, però, que els calibres són més grans que la campanya passada.
16: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
13: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
16: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 ja hem acabat el migdia.
13: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I dues coses més. Una, la cineasta catalana Blanca Camell Galí porta al Festival Internacional de Cinema de Locarno l'estrena del seu nou curtmetratge, Primer Foc.
7: El film, protagonitzat per Bruna Cosí, posa el focus en la recomposició mental i física de la protagonista, la Clara, després del naixement del seu primer fill.
27: Doncs Primer Foc és la història de la Clara, una noia que pareix el seu primer fill i té un esquinç perineal, no? I perd molta sang i es queda molt perduda en aquest moment de postpart. I llavors explica la història una mica de la seva recomposició mental i física.
0: I encara al voltant de la cultura, aquesta matinada TikTok ha arribat a un acord amb Disney. Això vol dir que els usuaris de TikTok podran fer servir trossets de les pel·lícules de Disney i de totes les franquícies que té, incloent Star Wars o Marvel, per fer els vídeos a la plataforma. Això no hi ha xifres de moment, però s'especula que poden ser, evidentment, molt altes. En fi, anem als esports, va.

0: Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tot apunta que no hi hauria final del Mundial al Camp Nou.
1: El director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert la final del Mundial del 2030 a la Federació Marroquina, que acolliria el partit al futur estadi Hassan II de Casablanca, segons avança The Times. Al Camp Nou, doncs, quedaria descartat la decisió de jugar la final al país africà. Sembla un càstig a la UEFA per la seva oposició frontal a la idea d'Infantino de crear una societat amb participació de fons privats per l'organització del torneig. Justament ahir, Infantino es va reunir a Rabat amb alts càrrecs de la FIFA, on va barrejar l'autocrítica amb un atac als seus detractors. L'italià va reconèixer errors en el projecte fallit de crear la societat FIFA Forward Enterprise, però va advertir que no tolerarà cap atac a la seva integritat i prendrà les mesures necessàries per defensar la seva reputació.
0: Després d'aquesta reunió que ara deia el Pau, la FIFA també va desmentir aquesta informació del Times. Assegura que no és veritat que s'hagi ofert al Marroc la possibilitat d'acollir la final del Mundial a canvi que la Federació Marroquina faci costat a Gianni Infantino perquè continuï en el càrrec.

0: Vinga, més coses, Pau.
1: El director esportiu blaugrana Deco continua movent fitxa en el mercat amb diverses carpetes obertes. La principal, la de la davantera Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, van viatjar ahir a Madrid i es van reunir amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per definir una estratègia que pugui desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, una operació que el club culé admet que és complicada davant la postura inflexible de no vendre del club matalasser. El Barça també espera que el futur de Ferran Torres es resolgui i mentrestant avança també amb les sortides. El lateral esquerre del planter, Jofre Torrents, marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam per uns 6 milions d'euros, segons l'Esport. Torrents signa amb l'equip neerlandès per 4 temporades i el Barça ingressaria la meitat d'un hipotètic futur traspàs del jugador.

0: I sisena medalla, ni més ni menys.
1: La que va aconseguir ahir Iris Thió per tancar els campionats europeus de natació a París. Va guanyar la plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, on va competir juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora catalana del combinat espanyol, Andrea Fuentes, estava molt satisfeta del seu equip.
2: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
1: Iris Thió tanca la competició a París amb una medalla d'or, 4 de plata i un bronze.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
4: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Tinto de verano, Don Simón.

0: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
1: No ho comparteixo.
0: El que he dit?
1: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
0: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
3: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres que ve a la tarda.
4: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
4: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
4: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
4: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
4: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
5: Està allà al carrer, acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
9: Ho sabem.
1: I per què?
10: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
11: Comencem.
4: A les 4 de la tarda,
12: a Catalunya Ràdio comença...
13: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
14: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
13: Hola.
15: Oli.
14: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
13: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
4: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
14: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
13: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
16: Ja t'auto la mani.
17: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
17: DJ Trapella.
18: Hola, Trapelles, benvingudes a un programa més...
1: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
19: Avui, amb l'exdiputat... Perdó que rigui, eh? És que... Ara explico per què. Nil, una cosa. Assumpte Serna no, eh?
20: Hòstia.
19: És que m'he trobat Assumpte Serna, exdiputada al Parlament, i dic...
20: No.
19: No ben bé, eh? Assumpte, no ben bé.
20: Home, ja m'agradaria, eh? Però no. És escarp i ben contenta.
19: Ai, perdó, Nil, és que m'ha fet molta gràcia quan m'ho he trobat. Amb Assumpte Escarp, exdiputada al Parlament, la periodista i també exdiputada Anna Grau, la Meritxell Benedí, política historiadora, i el politòleg Jordi Mir. Com esteu?
21: Hola, bon
19: estaria dia. Bé, estaria ara canviar-vos els noms a tothom, a veure com reaccionàveu. Aviam, pregunto el mateix que estic preguntant aquests dies. Falta menys d'una setmana per l'eclipsi. Algun fan de l'astronomia amb aquestes coses? Meritxell, sí?
20: Bueno, jo no, però per família sí.
19: Sí,
20: el tiet del meu home és un super aficionat a l'astrofotografia i ens anem a Berlanga de Dueros.
19: Caram!
20: A veure l'eclipsi.
19: O sigui, aneu fins avall, eh? Avall.
20: Sí. Bueno, avall.
19: Déu-n'hi-do.
20: Anem 25 persones.
19: Caram!
20: Omplirem Berlanga de Duero.
19: Sí. Atents a les carreteres, perquè ens ho estan insistint molt, que seran dies complicats de la mobilitat, que la gent ho planifiqui bé, sobretot perquè recordem que l'eclipsi, en el cas de Catalunya, es pot veure tot arreu, però el 100% serà al sud del país, i ahir, per exemple, doncs ja recomanava evitar la P7 en la mesura del possible. Tu, Jordi, ets d'aquestes coses o no?
21: No, ens interessa, ja ens tenia curiositat, però no ens movem d'aquesta manera encara.
19: Sí. Ui, no sé què ha passat, aquí hem sentit un soroll estrany. Anna, tu, d'eclipsi o no?
9: A veure, jo he de reconèixer que sobre el paper sí, però a la pràctica, sempre que he intentat veure un eclipsi i tal, m'hi ha sabido poc, ho dic, això era tot. Va ser que ara estem en un debat familiar, perquè alguns membres de la família sí que estan molt il·lusionats, i bueno, on no arriben les estrelles, arriba la gent, no sé.
19: I Assumpta?
11: No, jo, bueno, aquí la Cerdanya diu que es veurà menys, eh?
19: Sí.
11: Però, de tota manera, pues, intentarem anar-ho a veure, amb les ulleres i tot. De fet, és l'eclipsi de la nostra vida, com diem, no?
19: Exacte.
11: Perquè no el tornarem a veure, en vida nostra. I, per tant, d'alguna manera, doncs, val la pena fer-ho.
19: Insistim que hi ha dues coses importants. Una, la prudència a la carretera i planificar bé els desplaçaments, intentar evitar la P7, ens deien. I l'altra, com deia ara l'Assumpta, mirar-ho sempre amb les ulleres, perquè avui, per exemple, llegim al periòdico que el Ministeri de Sanitat enviarà una circular a les comunitats autònomes, una circular, dient que s'assegurin que hi hagi oftalmòlegs a les urgències, perquè si hi ha algú que s'ho mira sense les ulleres, doncs home, això pot deixar molèstia per uns quants dies. A banda d'això, hem de començar parlant de Ceuta, un dia més, perquè la Guàrdia Civil ha assegurat a les últimes hores que ha recuperat els cossos de 79 víctimes. L'ONG Caminant de Fronteres parla de 114 víctimes mortals, però aquesta crisi migratòria segueix amb diversos interrogants sobre la taula. Tornem a Madrid, Paula Brujats, com estàs? Bon dia.
15: Què tal? Molt bon dia.
19: Perquè la primera gran pregunta és què passa amb els centenars de menors que s'han quedat a Ceuta, un miler, segons els propis càlculs del govern espanyol, alguns més, fins i tot, segons diuen des de l'illa, des de la ciutat, volem dir, des de Ceuta, des del govern de Ceuta. La llei d'estrangeria deixa molt clar que se'ls ha de distribuir en altres comunitats autònomes, perquè ara mateix Ceuta es troba en una situació de crisi migratòria, i la llei estableix que quan això passi, els menors en aquest cas s'han de repartir. El que passa és que alguns dirigents polítics han deixat clara la seva posició.
22: Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto.
23: No puede ser que los españoles paguen las consecuencias y se reparta a los invasores por toda España.
24: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte por otros países a sus niños.
25: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes. Ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
19: Aquestes últimes hores, Paula, la pugna entre Vox i el Partit Popular, per això, pel repartiment de menors, podríem dir que ha anat a més?
15: Sí, ara ho sentíem clarament. Els dos primers consellers de Vox a Extremadura i a l'Aragó negant-se a acollir cap d'aquests menors que hi ha a Ceuta, i el Partit Popular, que veiem com va mutant el seu discurs, perquè ha passat de dir res fa només 48 hores que els menors havien de tornar per on havien vingut. Ara sentíem que Ayuso ho feia, però la direcció del Partit Popular sí que dimarts va dir que aquesta era l'única solució, però ahir ja van reconèixer, doncs, que els tocava acatar la llei i que les comunitats on governen han d'acollir menors, més que per solidaritat, podríem dir, venen a dir que ho faran per obligació, i posen condicions. Diuen que ha de ser just, que ha de ser equilibrat, i que Catalunya i el País Basc aquest cop no poden quedar fora d'aquest repartiment, com sí que va passar l'últim cop, recordareu, amb els menors que van arribar a Canàries ara fa un parell d'estius. Aquest és el discurs de la direcció del PP, però Vox es nega a acollir cap d'aquests menors, i els presidents autonòmics del PP, doncs, no pensen el mateix. Sentíem Ayuso dient, doncs, que els menors han de tornar a casa seva amb els seus pares. Això no és ni ràpid ni fàcil. De fet, la llei requereix que primer hi hagi tot un procés d'identificació, de localitzar aquestes famílies, i, per tant, en molts casos serà pràcticament impossible, i el que diu la llei, doncs, és que s'han d'acollir al país on han arribat. I Vox, que governa amb el PP en aquestes quatre comunitats autònomes, doncs ja dic que posarà tots els recursos per frenar-ho. Què passa, Freddy? Què hi ha de fons aquí? Doncs que hi ha en joc el futur d'aquests quatre governs autonòmics de PP i Vox, que s'acaben pràcticament d'estrenar, i que els pactes que han firmat PP i extrema dreta on governen, doncs, passen, per exemple, per deixar al mínim els recursos d'acollida per als menors, per no habilitar més places en centres d'acollida, o per endurir també tots aquests règims d'internament dels menors.
19: Aquest és un dels interrogants que hi havia, perquè aquest matís que feia la Paula és molt important, tenint en compte que els anteriors governs entre el Partit Popular i Vox, alguns d'ells es van esquerdar o trencar precisament per això, per l'acollida a persones migrants. Però l'altre interrogant és aquí què va passar, qui ho sabia, si ho sabia, per què no van avisar ningú. En fi, l'Audiència Nacional, amb això, Paula, ha demanat a la Guàrdia Civil informació sobre això, sobre els dies previs i si tenien informació de l'entrada massiva. Què més en sabem, d'això?
15: Sí, perquè la clau d'aquesta tragèdia, la pregunta que tothom es fa encara és saber per què Espanya no es va poder anticipar. La jutgessa el que vol saber és si algú va avisar al Ministeri de l'Interior de que hi havia aquest risc, i per això el que ha fet és demanar a la Guàrdia Civil, en concret a les unitats que hi ha a Ceuta, si havien rebut algun avís, alguna informació, alguna comunicació, perdó, prèvia i certa de que existia aquesta amenaça, que recordareu que es va gestar a les xarxes socials, tota aquesta crida per aquesta entrada. La versió del govern espanyol fins ara és que mai van tenir cap avís d'una entrada d'aquesta magnitud, i ressalten sempre aquest matís d'aquesta magnitud, i aquí és on hi pot haver la clau, si tenien avisos o alertes menors. Per això la jutgessa ha demanat investigar-ho. El que també han dit en les últimes hores fonts del CNI, que penja del Ministeri de Defensa, és que ells sí que van avisar al Ministeri de l'Interior. Interior, Marlaska, ho neguen, i ara l'Audiència Nacional ja ho investiga. El que sí que sabem, Freddy, és que ja circulen altres missatges que criden a una nova entrada massiva el 15 d'agost, i que el CNI s'està prenent molt en sèrio aquests missatges. Per tant, ara mateix diu el Ministeri de l'Interior que té policies monitoritzant totes aquestes crides que s'estan fent a les xarxes per aquesta possible nova entrada.
19: Gràcies, Paula. Fins ara.
15: Adéu, bon dia.
19: Aquests són els dos interrogants que tenim ara mateix després d'aquesta crisi de Ceuta, de la qual ja fa pràcticament una setmana. Assumpta, com ho veus?
11: No, jo crec que, bueno, una de les coses, el punt clau, no?, què passarà amb aquests governs de PP i Vox, no?, que ja es van trencar en el seu moment, i que ara, en el repartiment, doncs m'imagino que deixa... tenint en compte sobretot les declaracions que estem sentint aquests darrers dies per part dels dirigents de Vox, no?, el tema d'invasors, vull dir, tota aquesta, quan en realitat estem parlant de nens i nenes menors, i que la llei els obliga a acollir, però que a més els hem d'acollir, i sí que és veritat que hi pot haver-hi el treball del retorn familiar, però abans, mentre tu busques, mentre parles i mentre fas, necessites fer l'acollida, i l'acollida s'ha de fer solidàriament, d'acord amb totes les comunitats autònomes, eh? Només cal recordar que les que van quedar fora de l'anterior repartiment era perquè tenien un índex molt superior que la resta de comunitats autònomes. Per tant, s'ha de fer. A mi també em sorprèn una mica això de l'Audiència Nacional o la diligència. Sembla com si d'alguna manera posés en qüestió o investigués la gestió del govern. Jo crec que aquestes coses normalment també una mica posteriori es fan com millor. No sé si et podies anticipar una avalanxa de 60 o 70 mil persones, no? I sobretot si no ho pots fer si no tens una col·laboració estreta a l'altra banda de la frontera. I per tant, aquí també hi ha molt de diplomàcia i molt del paper del Marroc i el seu nou paper geopolític en el nord d'Àfrica.
19: Jordi.
2: Sí, en aquesta línia jo crec que una de les qüestions clau que hauríem de tenir present, jo crec que és des de l'inici, però ara continuant en aquesta direcció, és que sembla que si continuéssim parlant d'aquesta qüestió des de la perspectiva d'una invasió, d'una ocupació. És a dir, són les primeres declaracions del president del govern i del líder de l'oposició, que coincideixen en poques coses, però van coincidir en parlar de la vulneració de la integritat territorial d'Espanya. I jo entenc aquesta mirada, però aquesta mirada jo crec que amaga o deixa de dedicar atenció a una realitat que ara comencem a tenir més present, no?, que és, en el fons, del que estem parlant aquí és de gent que marxa del seu país, de gent amb vides vulnerables, que encara ho són més quan han de fer aquesta travessia, i ara parlem encara dels més vulnerables, que és aquestes persones menors no acompanyades. Jo crec que no estem tenint ben present que el que està fent la gent no és entrar a Espanya o entrar a Europa, sinó és marxar al Marroc. Que coincideix que és el mateix, però no té el mateix sentit. És estan marxant d'una societat que els hi genera un greu malestar buscant altres possibilitats. I llavors veure-ho com si s'estés vulnerant la seguretat d'Europa, veure-ho com si s'estés vulnerant la seguretat d'Espanya, i no entendre que el que hi ha aquí és un conflicte que té a veure amb la realitat política, econòmica, social del Marroc, no ens permetrà solucionar la qüestió.
19: Ahir parlàvem amb el Carlos, un professor d'arquitectura que ha estat donant molts anys classes al Marroc, ell és de Ceuta, i ell atén joves marroquins, i ell ens deia, diu, crida l'atenció, diu, perquè hi ha molts d'aquests nanos que un dels motius pels quals volen marxar és perquè marxar a Espanya té prestigi a la família. És a dir, em vaig a treballar a Barcelona, em vaig a treballar a Madrid, té un prestigi, encara que després aquí arribin amb les condicions amb les que arribin, no?
21: I aquesta història, jo crec que ja ens la coneixem, ara que hi ha la part de l'operació de tota la gent que ha marxat cap a Europa i que torna al seu país per les vacances, o abans que parlàvem d'anar a Sòria a veure l'eclipsi i parlant de les persones que des de determinats espais de la península van marxar a les grans ciutats i que després tornaven a l'estiu, doncs aquesta idea de que hi ha espais on hi ha molt poques possibilitats i hi ha espais on hi ha moltes més possibilitats, no? Fins i tot en aquest, si volem deixar de banda la vulneració de drets que existeix ja al Marroc. Jo crec que aquesta és una realitat que no podem desatendre. Llavors, mentre la diferència un costat i l'altre de la frontera sigui tan gran, això passarà. A mi, jo recordava aquests dies, veient aquestes imatges, el que va passar l'estiu de fa 35 anys, el 1991, quan des d'Albània van arribar aquells vaixells, diguem-ho així, ocupats, carregats, amb milers i milers i milers de persones fins a Itàlia. Veien les televisions de Berlusconi, veien com es vivia a Itàlia, vivien en un país amb molts pocs recursos i amb molt poca llibertat, i la gent decidia marxar. I això ha passat al llarg de la història, i no crec que ho resolem fent fronteres més altes. No ho hem resolt mai així.
19: Meritxell.
20: Ni posant portes al mar, tampoc ho resoldrem. No? Jo crec que val la pena que recordem, com diu el Jordi, que ningú marxa de casa seva per gust. Ningú deixa la seva família, i menys quan és menor d'edat, la seva família, el seu entorn, casa seva per gust. Ho fas per necessitat. I crec que això ho hem de tenir sempre present. I també hem de tenir present que la garantia de drets fa fort un estat de dret, i fa fort un estat europeu o un estat modern, i la garantia de drets s'aplica a tothom, també als menors d'edat. Jo aquests dies penso en què menjaran aquestes criatures, perquè el centre de la capacitat de Ceuta per atendre menors és 10 vegades o no sé quantes vegades menys, té menys capacitat per acollir tots els menors que hi ha, què mengen, on dormen, quan es netegen aquestes criatures i quin neguit tindran les seves famílies, no? I per tant nosaltres crec que hem d'assegurar, com deia l'Assumpte, com deia el Jordi, els drets d'aquestes criatures. El primer de tot és garantir els drets i assegurar-nos que estiguin bé. I després hem de tenir en compte la corresponsabilitat de les administracions públiques aquí, no? És a dir, Catalunya s'ha caracteritzat per gestionar la realitat que tenia, que té al carrer, i per tant per garantir drets als menors que han arribat des de fa anys. En els últims estius s'ha intensificat moltíssim, i va haver un estiu en el que es va quadruplicar la presència de menors als carrers de Catalunya, i per tant Catalunya i la Generalitat ha fet els deures quan li tocava, i quan parlem de corresponsabilitat li pertoca a tothom, no? Llavors ara veurem fins a quin punt el PP està agafat per Vox, per qüestions electoralistes, a l'hora de generar por, utilitzant menors d'edat i utilitzant gent que deixa casa seva per tenir un futur millor, i com instrumentalitza això per generar vots a favor seu, no? Que aquest per mi és un dels altres drames del que ha passat a Ceuta en els últims dies.
19: Anna.
9: Bé, a veure, tot això que dieu està molt bé, i jo crec que molta gent de bona fe hi pot estar d'acord. El problema que també hi ha molta gent que considera que totes aquestes visions i la realitat del que ha passat realment aquests dies a Ceuta no tenen res a veure. A veure, aquí podríem abordar la qüestió des de molts punts de vista, per començar. Doncs igual que els espanyols pensen que als anglesos no se'ls havia perdut res a Gibraltar, probablement molts marroquins pensen que a Espanya no se li ha perdut res a Ceuta i a Melilla. Vull dir que aquí ja hi ha una tensió territorial de fons. Dos, home, feta la llei, feta la trampa o fet l'abús. Vull dir, a veure, totes aquestes facilitats que des d'un punt de vista humanitari es donen, doncs, per evitar devolucions en calent, sobretot de menors, de persones vulnerables, o la famosa sentència al Suprem que evitava, doncs, tornar una persona que havia arribat nedant, és a dir, unes condicions catastròfiques, és que no té res a veure amb el que ha passat ara. Llavors, a veure, que t'arribin desenes de milers de persones nedant totes amb el mateix model de flotador, per cert, doncs, home, sí, la paraula invasió pot semblar una mica, diguem-ne, de l'època del Capitán Trueno, però vaja, si no és una invasió, o sigui, si no és una amenaça a la integritat territorial d'Espanya, com a mínim sí, ho és a la seva cohesió social. Llavors, a veure, mentre Ceuta i Melilla siguin formalment espanyoles, vol dir que allà hi ha ciutadans espanyols que ara mateix tenen el cul molt petit, molt encongit. Llavors, home, jo crec que aquí hi ha una manera de tractar-ho políticament. Òbviament, Vox, que estan fent el sorpasso al PP, i ja veurem si se'n surt, però el que està explotant és aquest desfase, aquest desfasament entre els discursos com els que vosaltres acabeu de fer, insisteixo en tota la sensibilitat, tota la bona fe i tots els valors humans, però llavors la realitat que la gent es troba al carrer. Llavors el que ha passat aquests dies no és una onada espontània de gent desvalguda que ha arribat a les costes, és una altra cosa, és una actitud concreta del govern del Marroc per provocar una crisi migratòria cada cop que l'interessa. No oblidem que a part d'aquestes persones acabaven de sortir a la presó. Tot el tema dels menors, la gent també ja se n'en comença a inflar el pap, perquè dius, bueno, és que està molt bé que arribin aquí menors, però que llavors no puguis ni esbrinar l'edat, ni de quin país són, ni de quins són els seus pares. Llavors, clar, jo em preocupa que si no ajustem una mica el discurs a la realitat, tots aquests valors que jo crec que sí que és important defensar vagin en orris i això generi un trencament tan gran de la cohesió social i de la confiança de la gent en els polítics que els hi fan aquests discursos, que jo no sé on anirem a parar, sincerament.
19: Assumpte.
11: No, jo ara recordava també una mica el fil del que deia el Jordi. L'any 91, quan els albanesos arribaven a Itàlia, eren ben rebuts a Itàlia. La gent d'Itàlia va fer una mostra molt gran de solidaritat rebent aquesta gent que buscava un futur millor, igual que busquen molta bona part de les persones que nedant o passant la frontera van arribar a Ceuta, no? I alguns d'ells perdent fins i tot la vida. Però això ha canviat. El paper d'Europa en aquest moment és absolutament de tancament. Ja ho hem vist, no? Hem vist la posició d'Itàlia, hem vist la posició de la Unió Europea, i per tant la posició d'Europa que ha reforçat les posicions més tancades també en l'estat espanyol. Jo crec que també hem de tenir en compte aquesta consideració, perquè aquesta posició d'Europa social i política, molt més a la dreta, molt més de tancament, molt més de protecció, fins i tot usant totes les mentides com ha fet Meloni, d'alguna manera reforça les posicions més tancades, més agressives, i que no té en compte que estem parlant de vides humanes i, entre altres coses, estem parlant de menors, en aquest cas.
19: Sí que és veritat que hi ha una cosa, al fil del que deia l'Anna, de la actitud, diguem-ho així, del Marroc, que encara s'està analitzant, que l'hem comentat molt aquí en el programa des que vam tenir aquesta crisi, que és, des de fa un temps es va considerar que el control de la immigració no es podia fer sense la complicitat dels països dels quals sortien aquestes persones. D'això es va passar a xecs amb molts diners, diguem-ne, al Marroc, a Tunísia, a Líbia, a Turquia, a canvi de que controlessin una mica aquestes sortides. Clar, amb això tu li estàs donant un avantatge molt gran en aquests països, alguns dels quals tenen un historial democràtic justet, Jordi.
21: Sí, jo crec que aquest és un punt fonamental. I, si no vaig errat, avui el rei rebrà a Palma de Mallorca el president de la ciutat autònoma de Melilla i...
19: De Ceuta.
21: I pensava, clar, per què no hi va ell, no? O sigui, per què no va el rei? Llavors, mirant unes dades, he vist que només una vegada el seu pare ha anat a Ceuta i a Melilla, el 2007, si no recordo malament. I em sorprèn una mica, i no tinc una resposta clara, tinc alguna intuïció, alguna hipòtesi, de per què només hi ha anat una vegada i només durant el govern del Partit Socialista. El Partit Popular, precisament, que és qui està governant, i qui fa una gran defensa d'aquests territoris que fa més de 500 anys que formen part, diguem, del territori,

0: si no fem una gran reflexió i una profunda transformació, crec, de les nostres polítiques a nivell de país, però a nivell també de la Unió Europea, de confiar en governs autoritaris per tal de que ens facin la feina que nosaltres potser no volem fer o que volem, diguem-ho així, subcontractar, jo crec que la situació és... O sigui, nosaltres estem fomentant i estem consolidant aquells règims contra els quals es mobilitza la seva població. Ara que parlarem tant del Mundial del 2030, hem viscut durant tots aquests mesos anteriors com sectors de la població del Marroc s'ha mobilitzat en contra de com el govern està utilitzant aquest projecte per consolidar-se i està dedicant recursos a un Mundial que la població potser, evidentment, vol, perquè tothom vol al circ, però que pensa, oi, aquests recursos potser els necessitem per moltes altres coses, entre altres coses, perquè hi ha milers de persones, l'Anna deia que han sortit de la presó, suposo que serà un petit percentatge, no m'imagino 70.000 persones sortint de les presons, no? Hi ha grans parts de la població que no estan tenint recursos. Els ha de dedicar a un Mundial. Nosaltres com ens relacionem? A veure si la qüestió de l'atenció per qui juga a la on es juga a la final servirà per no haver discutit allò que moltes vegades hauríem d'haver discutit.
1: Meritxell.
2: A mi és que en qüestió de gestió de polítiques migratòries, a mi m'agrada escoltar la gent que més en sap, i a Catalunya tenim la Gemma Pinyol i la Blanca Garcés, que són les persones que més en saben, i elles sempre han criticat aquest model de gestió a les fronteres per part de la Unió Europea, no? d'externalitzar el control de les fronteres i alimentar règims dictatorials o semi dictatorials o semidemocràtics, i això és un risc que veiem que periòdicament en el cas del Marroc. Jo insisteixo que es poden gestionar les fronteres, es pot gestionar l'acollida, es pot gestionar l'arribada de la població i, per tant, el seu assentament a casa nostra, i hem de tenir en compte també quin és el model econòmic que fa demanda d'aquesta mà d'obra, que és un model econòmic, recordem-ho, de mà d'obra intensiva, de baixa qualitat, de baixos salaris, i a qui li interessa que hi hagi gent en situació irregular o gent en situació de màxima precarietat per devaluar els salaris de tota la població. És a dir, sempre hem de recordar que quan hi ha partits polítics o opcions polítiques interessades a fer-nos creure que hi ha algú que ve a prendre'ns el que sigui, potser no cal que mirem en aquestes persones que són acusades de prendre'ns el que sigui, sinó que mirem el dit acusador, no? Perquè qui fa que sentim aquesta sensació d'inseguretat és qui es beneficia o econòmicament o políticament d'aquesta sensació d'inseguretat que en genera.
1: Anna.
3: Bé, jo... Em reitero amb el que he dit, eh? Mentre el discurs polític vagi per una línia i la realitat per una altra, no ens estranyem de que els efectes socials i electorals siguin els que són.
1: Ara mateix són les 9 i 10 minuts. Volem parlar de la recollida d'escombraries.
2: Uf,
1: diu. Qui ha dit uf? L'assumpte, em temo, no? Que s'ho coneix bé. Ara en parlem de seguida.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
10: Necessito que em deixi el Mustang per córrer a la de León.
11: Hem de sortir ja? Només tenim 45 hores.
12: Amor, revenja i gas a fons.
11: Amor, amor!
13: Heu nascut per córrer.
14: Benvingut a la de León.
15: Need for Speed és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
17: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al Pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Català.

0: Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Aviam, el que dèiem. Avui a l'Àgora parlem també de la gestió de les escombraries del Porta a Porta, aquest sistema de recollida de residus que aixeca passions arreu del país en l'esfera política i social. Perquè avui us avançava al matí de Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió i ha demanat obertament a tots els partits polítics, a tots, que no facin servir aquest tema com a arma de la campanya electoral. Us ho expliquem tot seguit, però abans val la pena que posem una mica de context amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
4: Bon dia.
3: Endavant.
4: Doncs sí, a més de l'anomenat turisme de brossa, l'aplicació del Porta a Porta a molts municipis provoca situacions inesperades i gens desitjables pels veïns. Un exemple ens ha fet arribar ahir mateix la Maria Antònia des de l'urbanització Mas Vilà de Calonge.
5: És una urbanització que està molt afectada pels senglars, amb la qual cosa els matins que toca recollida està escampada pel terra perquè baixen els porcs senglars, fan la tria i ho deixen tot tirat com ells volen i trien el menjar que els agrada. El dia que no toca recollida de brossa, he d'anar amb la meva brossa en el cotxe de línia. Això és normal en l'època que estem vivint? L'estic agafant un odi que ja ni pujo a casa meva per als problemes aquests que tinc de la brossa.
4: Doncs a la mateixa urbanització, la reubicació de contenidors també ha portat altres problemes. Ens ho ha fet saber un dels seus veïns, en Xavi López.
6: La meva mare té 80 anys, camina amb bastó, i es troba que cada vegada que té a tirar la seva brossa, doncs té a caminar com 600 metres per poder tirar la seva brossa. Fa molts anys teníem uns containers aquí darrere de l'organització, que anava molt bé, i des de fa ja un temps doncs no tenim res. No? El que fem és que ella s'espera que jo vingui de Barcelona, doncs acumula la brossa, el que és el seu jardí de casa, perquè quan jo vinc de Barcelona pugui llançar-la jo. No?
4: A Catalunya, més de 500 municipis tenen o bé el Porta a Porta o bé contenidors intel·ligents. Durant aquests dies hem rebut queixes de diversos municipis com Salt o Cabrera de Mar. A Cunit, per exemple, ja fa temps que el Porta a Porta ha generat malestar entre els veïns, alguns dels quals s'han manifestat davant de l'Ajuntament. En Carles Ciruelo és veí de Cunit.
7: Fa tres estius que aquí a Cunit patim el mateix problema amb la recollida d'escombraries. El sistema no està pensat per a la gent que venim de cap de setmana. Dissabte no hi ha recollida i diumenge tampoc podem deixar els cubells perquè després no els podem recollir. Els veïns fa temps que reclamem una solució perquè, de moment, les mesures que s'han pres no són suficients.
3: Gràcies, Carlos. Fins ara.
4: Fins ara.
3: Insistim en el que dèiem abans, que és una notícia que hem avançat tot just aquest matí aquí a Catalunya Ràdio, que és que l'Agència de Residus demana a tots els partits perquè apartin tota aquesta història, no només el Porta a Porta, no només això de la recollida en cap de setmana, per exemple, sinó tota la recollida de residus i els contenidors intel·ligents de la batalla electoral.
8: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
3: És el que diu la Pilar Xiva, que és la directora de l'àrea circular de l'Agència de Residus de Catalunya. En la informació que avui destacàvem al matí de Catalunya Ràdio, destacàvem que hi ha partits, per exemple, hi ha partits polítics que defensen el Porta a Porta si estan en els municipis on governen i, en canvi, el critiquen en els municipis on estan a l'oposició. En fi, en alguns municipis el Porta a Porta ha portat tanta polèmica que d'alguna manera s'ha acabat retirant. Ens fixem avui en el cas de Ripollet. Ripollet, el partit polític Decidim Ripollet, va impulsar el 2022 el sistema de recollida de residus Porta a Porta, es va topar amb una gran oposició veïnal i el que va passar és que les següents eleccions les va perdre. Després d'un canvi de govern, el nou executiu del PSC i Esquerra han començat el procés per retirar aquest model de cara al 2029, que és quan acaba el contracte de l'empresa concessionària actual. D'això en volem parlar ara mateix amb la Txell Calé, que és regidora de l'oposició a Decidim Ripollet, que és el partit que va aplicar i va activar aquest Porta a Porta. Senyora Calé, què tal? Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
3: Li pregunto directament, això els hi va costar les eleccions, activar el Porta a Porta?
9: En gran part sí. En gran part sí, sí, sí.
3: Per què?
9: Perquè realment, doncs mira, coincideixo bastant amb el que doncs, parlàveu i ja s'assenyalava des de l'oficina, no?
3: De l'Agència de Residus, sí.
9: Sí, perdona, sí, sí. Doncs que no es faci servir, no? com un element de populisme i en el nostre cas doncs, va ser així. Doncs el govern, el partit que ara mateix doncs, està al govern, el principal, el PSC, doncs, ho va fer servir bastant i al final doncs, és doncs, aquesta problemàtica, no? Al final, igualment no l'han, vull dir, no l'han abordat, no? Doncs per aquest plantejament que van fer, doncs, d'oposar-se, no? Frontalment i doncs, aixecar, doncs, aquesta onada, no? De populisme en contra que bé, ens va passar factura, evidentment, sí, sí.
3: Quins eren els retrets dels veïns quan vostès impulsen el porta-porta a Ripollet? Hem llegit això, que va haver-hi una forta oposició veïnal. De què es queixava la gent, diguem-ne?
9: Principalment, i en això hem fet nosaltres molta autocrítica, perquè és veritat que des del primer moment doncs, ho vam fer, no? Va ser la implementació que es va dur a terme, tot i que doncs, ho portàvem nosaltres, no ens en vam amagar mai, que ho volíem portar a terme, estava dintre del nostre programa electoral, i ho vam treballar i es va fer moltes reunions veïnals, però la implementació doncs, potser no va ser, doncs, no es va tenir tanta cura, o no vam aconseguir doncs aquest consens que es necessitava per poder dur-ho a terme, no?
3: Es va anar massa de pressa, potser?
9: Sí, en certa manera sí. En certa manera sí, o com a mínim els veïns així ho van sentir, no? Perquè ja et dic, o sigui, no és una qüestió de que no s'informés o que no es fes moltes reunions, però potser doncs, la implementació final doncs, no va ser tan curosa com hauria d'haver sigut, amb la complexitat que té un municipi com Ripollet, no? De gairebé 40.000 habitants, molt densificat, no? I llavors, bé, potser es podien perfilar i no vam tenir com el temps, no? Suficient doncs, per anar perfilant tots aquests detalls, no? I arribant doncs, a fer una implementació doncs, d'un nivell més elevat. No?
3: Què és el que li anava a demanar? És a dir, el porta-porta, sovint un dels comentaris que es fa és que és un bon sistema, però en ciutats grans, en ciutats molt densificades, com vostè deia, doncs home, encara no s'ha afinat prou, potser.
9: Sí, sí que és complex. És complex i nosaltres hi ha una part de la població, per exemple, que no es va implementar. Aquest ni s'ha acabat implementant, eh? Sí, perquè és veritat que doncs, bueno, va ser complex i mesurant, no? Tot el que representava doncs, en uns espais més densificats, doncs es va fer una solució híbrida que bé, no va donar tampoc els resultats que ens hagués agradat i ja et dic que tampoc vam tenir doncs, temps perquè és veritat que doncs, si ens hi bueno, també vam tenir un Covid pel mig, no? Que al final els plans que teníem, no? Per tirar-ho endavant amb suficient temps, no? Doncs per arribar a tenir aquest consens i a poder treballar-ho bé amb tota la població, no va haver-hi com un temps material i ja ens vam ficar pues, en una precampanya molt bèstia que bé, no va ser fàcil, no? Llavors poder treballar amb aquesta qualitat que aquest sistema tan complex requeria, no?
3: La Txell Calera.
9: A més, també
3: perdó,
9: haig de dir que només volia dir que també no acompanya doncs, que ni municipis del voltant amb característiques molt semblants a nosaltres doncs, no hagin fet passes per tirar no, endavant, no només amb el porta-porta, sinó ni tan sols amb contenidors intel·ligents, no? I després també que moltes ciutadans i moltes veïnes i veïns el que senten és que et repercuteix sobre nosaltres, no? Sobre les veïnes i veïns, una responsabilitat molt alta que ens veiem doncs, com a grans productors de residus no tenen tanta aquesta pressió no? I no ens estem fent polítiques tampoc doncs, que acompanyin no? O que obliguin a portar a terme doncs, aquest canvi no? De consciència i aquests canvis de manera amb aquesta mirada més col·lectiva no? I no tan individual.
3: La Txell Calés, la regidora de l'oposició, Decidim Ripollet, el partit que va aplicar el porta a porta. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Que vagi molt bé, molt bon dia.
9: Moltes gràcies.
3: Assumpte, tema delicat, aquest? Els que heu estat, bueno, els que heu tingut responsabilitats municipals, ho sabeu prou.
2: Sí, home, la responsabilitat de la recollida, és estrictament municipal i, per tant, es veu, el contracte de recollida d'escombraries de Barcelona és un dels contractes més grans que es fan en períodes de 4 i 6 anys. I això passa en tots els municipis. Molts municipis, a més, tenen moltes més dificultats perquè són molt més petits i, per tant, s'ha de treballar més amb consorcis de recollides a través dels consells comarcals. És evident que hi ha un mandat europeu, que s'ha d'incrementar la recollida selectiva, i sembla que el sistema del porta a porta doncs, pot ser més efectiu. Jo crec que aquí la regidora que s'ha entrevistat, jo crec que ha dit el que és més... Hi ha massa rigidesa en la implantació del sistema, des del meu punt de vista. S'implanta el sistema i ve com el teòric del sistema i ho implanta d'una manera molt més rígida. I jo crec que aleshores fa molt difícil la comprensió per part de la gent i sense atendre les especificitats de cada territori. Per exemple, si una ciutat molt densa és molt diferent d'una ciutat pues, que té un lloc on hi ha moltes segones residències. I, per tant, si tu reculls el divendres i no reculls el diumenge, fa molt difícil compaginar les coses. Entonces, jo crec que aquest és el problema, que el model és molt rígid, que tothom agafa el model i l'aplica, i llavors la implementació no té en compte les especificitats de cada territori. Us haig de dir que és el debat de l'estiu, en moltes poblacions, i ho és. Llavors no hi ha coordinació entre poblacions, que es podria fer a través del Consell Comarcal, per evitar el turisme a les escombraries. Aleshores, moltes vegades, per pal·liar, diríem, el dèficit del propi recollida porta a porta, sobretot on hi ha grans urbanitzacions, s'acaben posant uns contenidors d'emergència, que no us explico com estan en algunes zones. Amb la qual la sensació de brut i de manca de neteja s'incrementa molt més de cara al municipi. Jo crec que, sent un bon sistema, l'aplicabilitat tan rígida que fan molts, sobretot els teòrics, i en aquest cas potser el que dictamina també l'Agència de Residus de Catalunya, fa molt difícil que l'implementació sigui entesa i, per tant, que puguem anar generant una certa consciència col·lectiva de la necessitat del reciclar, de fer-ho bé i també de tenir les majors possibilitats i, sobretot, facilitats, perquè venim d'un sistema que tu tens un contenidor, teníem, un contenidor 24 hores, no? Sí. Vés-te'n a propet de casa i tenies tots els contenidors. O sigui, si volies reciclar, podies, i que podies sortir a qualsevol... Era un servei 24 hores. Clar, això s'acaba. I ara pots treure l'orgànic el dimarts i el dijous. Clar, és molt diferent. Jo crec que aquest és el punt que fa difícil i aleshores sí que tothom s'apunta a la batalla, clar.
3: Ara l'assumpte deia que està sent el debat de l'estiu. De fet, l'altre dia, en una de les àgores on vam aparèixer aquesta qüestió, el Pere Rossinyol deia que serà un dels grans temes a les pròximes eleccions municipals.
10: Aquest serà un dels grans temes, que és molt soterrat perquè rarament se'n parla, però és un dels grans temes d'aquest mandat. És obvi que s'ha complicat el tema, diguem, perquè és obligatori, és un mandat europeu que hem de reciclar. Això complica tota l'operativa, i en aquest últim mandat, quasi tots els ajuntaments s'han vist obligats a fer un salt endavant per augmentar el percentatge que aconseguim reciclar, no? I això implica més complicació.
3: Més complicació, i per això pot ser un dels temes claus a les municipals. Anna.
11: A veure, jo penso que l'assumpte té molta raó amb l'anàlisi aquest que ha fet de la rigidesa, de l'aplicació del model, de la manca de coordinació, de la manca de sensatesa. Fins i tot en alguns moments m'ha semblat que molt educadament insinuava. Clar, jo crec que això a la gent li costa molt d'entendre, perquè, a veure, no sé, per exemple, a Barcelona la taxa de recollida d'escombraries està integrada en el tema de l'aigua i, bueno, no és una factura petita. En altres municipis doncs, no m'ho sé memòria, però clar, la gent espera, crec que té dret a esperar dels seus governants una mínima eficàcia. I tot això que jo he escoltat atentament no era tan difícil de preveure que passaria, no? No era tan difícil de preveure que passaria. Llavors, clar, i penso que hi ha un desfasament inquietant entre la pressió fiscal sobre el ciutadà i la qualitat del servei que se li lliura. Dit això, ara, doncs, probablement quan això esdevé un debat polític i no diguem un debat electoral, no necessàriament estem més a prop d'una solució allò coordinada, sensata, sinó allò de tirar-nos les bosses a les escombraries pel cap. Espero que no acabi així la cosa i que realment es busquin solucions, diguem-ne, entenimentades i, com molt bé ha dit l'assumpte, coordinades. Per evitar, doncs, això, turismes d'escombraria, que ja, vaja, embolica que fa fort.
3: Meritxell.
12: Jo crec que cal que fem una mirada una miqueta més elevada del porta a porta, que també l'hem de fer, i hem de tenir en compte que fa setmanes que dia rere dia estem parlant de notícies que estan relacionades amb el model productiu, amb el model econòmic i les conseqüències mediambientals i climàtiques que això té sobre les nostres vides. Sí? Llavors tenim un model econòmic que genera unes conseqüències sobre el clima, sobre la quantitat de residus, no? Sobre la nostra qualitat de vida i la salut pública, que hem de tenir en compte. I la gestió de residus és una qüestió cabdal, perquè jo crec que ningú que no hagi anat a un abocador no és conscient de la quantitat de residus que generem. I de que el primer plantejament que hem de tenir en compte és quin model de consum tenim i quina quantitat de residus generem i quants residus i quin tipus de residus generem. Aquí hi ha una qüestió de responsabilitat individual. Jo sempre dic que sóc republicana no només perquè no vulgui que no hi hagi rei, que això és una conseqüència de voler que tothom participi en igualtat de condicions en la vida pública de manera responsable i corresponsable. No? Sí. Però hi ha una qüestió imprescindible, que és quin és el paper que tenen les empreses en la producció d'envasos, perquè sobretot el problema dels residus són la fracció dels envasos i els residus. Quina responsabilitat tenen les empreses que internalitzen beneficis i externalitzen les pèrdues i que fan que les administracions públiques i les persones a títol individual haguem de responsabilitzar-nos de la gestió d'uns residus que generen les empreses productores, especialment les del sector agroalimentari, la gran indústria agroalimentària, no la petita pagesia. Això ho hem de tenir en compte claríssimament. I no tenim en compte tampoc els casos d'èxit, perquè n'hi ha. I sobretot en els municipis petits, on és molt fàcil i molt còmode, i jo parlo per Castellterçol, on fa gairebé 20 anys que està implementada el porta a porta, on és molt fàcil que et vinguin a buscar els residus a la porta. La complexitat és, no?, en aquells espais, com bé deia l'Assumpta, en els que hi ha segones residències, en els que els municipis, un al costat de l'altre, no estan coordinats i, per tant, les àrees de recollida d'emergència estan saturades d'escombraries i que aquí, per tant, cal una coordinació supramunicipal i una sensibilització de la gent i una corresponsabilització de la gent molt més elevada. I el cas del porta a porta és el cas d'una política pública que necessita ser exitosa sí o sí i que, per tant, necessita ser implementada, de vegades potser molt a poc, i que generi un efecte de bola de neu, no? En el que les bones experiències i les experiències exitoses fan que tothom s'hi vulgui sumar. I finalment, crec que hem de tenir en compte la magnífica obra de la Calòrica, de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, no?
3: Aquesta merda, exacte.
12: En el que el problema real, torno a dir, i insisteixo, és la quantitat de residus que generem, el model de consum que tenim, el model de producció econòmica que vivim i la necessitat de deixar de consumir i d'utilitzar envasos d'un sol ús, etcètera, etcètera.
3: Jordi.
13: A veure si ho aconsegueixo amb tres conceptes. Per no repetir coses que s'han dit, però un concepte que ha aparegut, que ho ha plantejat l'Assumpta, però després ha anat apareixent, és el de la responsabilitat. No? La recollida de residus com una responsabilitat municipal. Però això ens ve d'Europa. No? Llavors, quin gran viatge, allò que comença a Europa o que ens arriba a Europa i després que petits municipis han de... I llavors a Ripollet algú li costa l'alcaldia, no? Una papallona que... Aquests grans canvis, no? Sí. Jo crec que la gent que ens escolta, i totes nosaltres ens ho hauríem de repetir, dius, per què estem parlant d'això, no? Doncs, com deia la Meritxell, perquè quan parlem de l'escalfament global, quan parlem de que tenim l'estiu més calorós que hem conegut fins ara i només hem passat, diguem-ho així, com aquell que diu el juliol, això té molt a veure amb la generació de gasos d'efecte hivernacle, la nostra manera de produir i consumir, i això té a veure molt amb els residus i com gestionem els residus, com reutilitzem i, particularment, també, com aconseguim reduir també moltes de les qüestions, no? Aquest em sembla una qüestió clau. Per tant, aquest és un debat fonamental en el que no hauria d'entrar el partidisme, tot i que serà difícil que això sigui. Qüestió 1. Segona qüestió. Aquest estiu, i per obrir-nos també a coses que estan passant al nostre voltant, aquest estiu a França s'ha aprovat una llei que prohibeix que influencers facin anuncis de la, el que allà anomenen la roba, diem, ultra fast fashion o ultra express. Ells utilitzen més l'ultra express. I això què vol dir? Vol dir que tu no pots fer un vídeo d'aquests que t'apareixen a Instagram fent un haul de tot el que t'ha arribat de Shein, per exemple, no? Això justament s'ha aprovat ara, tot i que això no entrarà en vigor fins al gener. Per què? Perquè ells entenen un d'aquests residus. La gent està pensant en residus i està pensant sobretot en la bossa d'escombraries, en el que té l'orgànic, en el que té el plàstic, però un dels grans residus que en genera greus problemes és el tèxtil. I això fa, per exemple, que a França sigui una societat capdavantera a l'hora d'establir el que s'anomena un scrap, que és que les empreses han de pagar un tant la taxa turística, és a dir, però no ho paga, diguem, qui va fer el turisme, sinó ho paga l'empresa que genera la peça de roba, i això després tindrà una repercussió en principi per gestionar millor els residus. Què passa? Que a França, que ens porten capdavantera en això, s'han adonat que amb això no és suficient i hem de ser més exigents. Això els porta a plantejar una qüestió que és, per exemple, una prohibició d'una publicitat. Cosa que, si aquí la plantegéssim, no? El Parlament l'altre dia s'estava discutint sobre si podem prohibir o no la compra especulativa. En nom de la llibertat, doncs, podem prohibir això? Però és que aquí la qüestió està en com tota aquesta producció té un greu impacte en les nostres societats, en el planeta. Per tant, la prohibició, o, per exemple, plantejar-se, i aquí s'està discutint, i això ho veurem en els propers mesos o anys, de, per exemple, que tota la roba que portem hagi de tenir un percentatge de tèxtil reciclat. Clar, els grans productors això no ho volen, perquè els hi resultarà més car del que ara els hi costa. I ens comencen a dir, i com controleu que la gent compra Temu o Shein això no ho tingui? Bé, doncs ho haurem de fer.
12: Perquè, en definitiva, tenim empreses que basen el seu model de negoci en l'externalització de les pèrdues, no? I en el subsidi per part de les administracions públiques de les pèrdues i dels residus que generen, que aquest és el drama.
13: Clar, i la persona que diu, bueno, i com solucionem el senglar? Doncs bé, pensem, no? Llavors aquí jo crec que hi ha les solucions locals.
12: Correcte.
13: De dir, si necessitem un espai, l'altre dia estava a Solsona, i a Solsona tenen uns pals elevats en què col·loquen la recollida selectiva, no? Hem de posar una gàbia, no ho sé, haurem de buscar solucions, però no podem carregar-nos
3: el sistema,
13: allò que és necessari pel futur.
3: 5 minuts, ara mateix passen 4, de fet, de 9:45. Seguim a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Assumpte Escar, Blana Grau, la Meritxell Benedí i el Jordi Mir. Una altra qüestió que volíem parlar, que també afecta d'alguna manera el que estem dient, aquest malestar que tenen alguns veïns i veïnes de cara a les eleccions municipals, són els microtalls de llum. Fa anys que molt especialment la comarca de les Garrigues denuncia microtalls elèctrics, segons diuen, constant, que afecten evidentment no només la vida quotidiana, sinó l'activitat econòmica de les Garrigues. Això no només és de les Garrigues, per descomptat, s'estén a altres zones de Catalunya, i llavors ha nascut una iniciativa que es diu microtalls.cat. Microtalls.cat és una pàgina web per documentar els talls de subministrament, d'una banda per divulgar-ne l'existència i servir de base documental, a partir d'aquí per poder reclamar danys elèctriques i asseguradores. Per abordar aquesta qüestió saludem a aquesta hora Lluís Amat, que és primer tinent d'alcaldia de l'Espluga Calba, un dels municipis més afectats. Senyor Amat, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
3: En només 4 setmanes de funcionament, ara llegíem que microtalls.cat recopila 19 incidències al seu municipi. 19.
14: Sí. Sí, sí, val a dir una cosa. O sigui, aquest programa, de fet, ja fa temps que entre diversos alcaldes d'aquí les Garrigues n'estàvem parlant, i gràcies a en Víctor Massip i la seva iniciativa, que és un home molt proactiu, i, bueno, empreses, col·laboradores, etc., s'ha pogut posar en marxa, i de fet, es segueix desenvolupant. Vale?
3: Llavors,
14: però,
3: aquests...
14: Digue'm.
3: No, digui.
14: No. Sí, fet, el programa està a disposició de tota la ciutadania, però a partir del dia 13 de juliol. Val? És a dir, el nombre que surt de microtalls és del 13 de juliol fins a data d'avui.
3: Ja. Yeah.
14: És a dir, abans en teníem més. N'hem tingut més.
3: Quan parlem de microtalls, de quanta estona són?
14: Mira, com et faré, si em dones 15 segons...
3: Home, i tant.
14: Et diré com ho hem aconseguit calcular d'una manera bastant precisa. Nosaltres aquí tenim un, diguem, un testimoni, val? Al poble. També som els que hem fet més xivarri, potser per aquí ve la cosa, no? Que és un repetidor de televisió que no té sites, no té les bateries aquestes que quan marxa la llum, no? Doncs segueix subministrant. Això què vol dir? Que només que hi hagi un tall de segons o d'un minut, el repetidor es cau. El poble es queda sense televisió i aquest repetidor doncs, automàticament s'ha de tornar a carregar, etcètera, etcètera. Com van fer molt de xivarri, el tema va arribar fins a la delegació del govern de Lleida i la delegada del govern, ara aquí li estic doncs, força agraït perquè s'hi ha implicat, em va demanar un report. Aleshores, pensant, a part dels microtalls, que és una cosa voluntària que la gent escriu i que a vegades per mandra, a vegades per ves tu a saber per què servirà això, qualsevol cosa d'enquestes, dic, calla, que el que queda més clar és el report d'incidències que té aquest repetidor. I el número és que en 29 dies hem tingut 56 incidències, és a dir, 55 talls, microtalls, baixades o variacions brusques de tensió, fora del tema del Pla Alfa, que això és un altre tema, que aquí no hi entrem, perquè això és per prevenció d'incendis.
3: Perdó que el talli, però això, sí. quan diu això del Pla Alfa, perquè si no m'equivoco, des d'Endesa diuen, no?, que els requeriments del Pla contra incendis comporten retards, per reprendre el subministrament, no? És això?
14: Sí. Quan tenim un tall d'una hora i mitja, sí, ja sabem que és cosa del Pla Alfa.
3: Val. Per tant, aquests 56 ara, que em deia ja no els compten, aquests.
14: No hi són. La mitjana d'aquests 56... d'aquest tot el mes de juliol són d'entre 2 i 3 minuts. Entre 1 i 3 minuts. O sigui, estem parlant de gairebé 84 hores en un mes que m'està sense llum i marxa, torna. Imagineu un poble que, fet i fet, tenim tots els serveis bàsics. El que passa? Vull dir... a part de que, per exemple, el mateix repetidor de tant haver de posar-se en marxa, no? S'ha d'haver de reiniciar-se, li va petar el clúster justament de la Corpo, de TV3. Sí, va ser així. Que ja el súmum va ser que quan van venir a canviar-lo i els tècnics estaven prenent mesures del poble, va haver un tall de llum i van haver d'estar esperant que el repetidor es reiniciés per seguir prenent mesures. Vull dir que dius, ja, vinga, acabem-ho de fer. Yeah. No? Doncs salta... o sigui, tenim comptabilitzats 3 sites que ja s'han fet molt bé.
3: Però tot això, per què? És a dir, si ja m'ha descomptat tots els que s'atribueixen al pla antiincendis, tot això per què passa? Mm-hmm. Què els hi diu Endesa, per exemple?
14: Mira, Endesa, segons quin alcalde o quin ajuntament truca, els hi diu una cosa o els hi diu una altra. Val? A mi, personalment, em van dir de que, evidentment, m'ho van negar tot. Val? Van negar la major i em van dir que, és que potser el repetidor aquest té un mecanisme massa sensible a les fluctuacions de la llum. És a dir, es treuen les culpes a sobre. Yeah. Amb un altre alcalde li diuen que es produeix perquè amb les onades de calor s'escalfen els cables. I aleshores doncs, es produeix aquest tall de llum. Amb un altre alcalde, bueno, li diuen qualsevol cosa. Però el tema és que és repetitiu. És a dir, us ho dic així de clar, vull dir... La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones.
3: Clar.
14: Val. aleshores vés a barallar-te amb Endesa perquè faci una inversió milionària per millorar doncs, tot aquest tema.
3: En Lluís Amat és el primer tinent d'alcaldia de l'Espluga Calba, un dels municipis més afectats. 56 talls de llum aquest mes de juliol, talls o microtalls, Déu-n'hi-do. Senyor Amat, moltíssimes gràcies i molts ànims amb aquests talls de llum.
14: Molt bé.
3: Una abraçada forta.
14: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, gràcies.
3: 3 minuts i arribarem a 3:15.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
15: Connectem ara amb el Cort Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
16: Hola, bon dia. Arriben les ofertes límit al Cort Inglés, però només durant 4 dies. En electrònica, televisor LG Qnet Evo Mini LED de 65 polzades 4K Smart TV AI de 1.549 euros a 879. I una gran selecció d'altaveus amb un 15% de descompte. A més, en telefonia fins a un 20% de descompte en una selecció de smartphones Samsung, Xiaomi, Motorola i Oppo. En electrodomèstics, un 15% de descompte addicional en una selecció de grans electrodomèstics AEG, Teca i Hisense. I un 15% addicional en una selecció de petits electrodomèstics de Philips, De'Longhi i Roborock. I això no és tot, n'hi ha moltes més. Descobreix-les. Recorda-ho, ofertes límit, només del 6 al 9 d'agost. A la botiga web i app del Corte Inglés. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Doncs res més per avui. Fins demà.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: A Lidl batem el rècord de l'estalvi amb més de 800 baixades permanents. Des d'aquesta setmana abaixem el preu dels nostres ous. Emporta't una dotzena d'ous talla M a només 2,85. Lidl, val la pena.
19: El pla perfecte, fica-la a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
20: Mordoku!
21: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
22: I d'on ha sortit aquesta butaca?
21: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
23: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
24: El 161, un ric propietari de Batea...
25: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
1: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
25: Una hora d'història que us captivarà.
1: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
26: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
1: A Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
26: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més.
26: Ningú t'ho explicarà millor.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
27: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
3: Sentim la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arran de la polèmica sobre aquest famós àtic de luxe de més de 6 milions d'euros que va comprar el seu govern i que després, quan va esclatar el cas, va anunciar que el venien. És un àtic de pràcticament 500 metres quadrats que la Comunitat de Madrid justificava dient perquè, com que hi ha la seu del govern i hi haurà obres, doncs aquí s'hi podia posar la seu del govern o podria treballar-hi de manera temporal. Això ho va destacar el diari El País, que poc després també va dir que, segons la normativa municipal, aquest àtic només té llicència de vivenda, per tant només s'hi pot viure, diguem-ne, no s'hi pot treballar, no pot ser oficines, i després la Comunitat de Madrid arranca d'aquest esclat de la crisi, doncs, o d'aquest cas, vaja, anunciava que se'l venia. En fi, volem parlar ara mateix de si aquest cas revela alguna cosa o no de la figura d'Isabel Díaz Ayuso amb el periodista David Fernández Moreno, que és autor del llibre que es diu tal qual Ayuso, que és la primera biografia, es presenta com la primera biografia no autoritzada de la presidenta de la Comunitat de Madrid. David Fernández Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
28: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Después de haber estudiado la figura de Díaz Ayuso, de haberla investigado, de haber hablado con casi 200 personas para tu libro, ¿lo que ha pasado con el ático te encaja en el patrón? ¿Encaja en algún patrón de Isabel Díaz Ayuso?
0: Sí, sí, sí. Bueno, encaja sobre todo en la forma de actuar que lleva en los últimos años desde que alcanzó, digamos, el poder absoluto en la Comunidad de Madrid en el año 2019. Bueno, ella vive o gobierna por encima del bien y del mal, ve que muchos de sus, digamos, otras polémicas que ha tenido con otros familiares, digamos, os recuerdo el digamos, la deuda de su padre con Aval Madrid, una empresa de aquí de Madrid que... con algunos juristas que yo comenté era un alzamiento de bienes de libro, no hubo ningún problema. Vimos que con la comisión que se llevó su hermano con las mascarillas tampoco hubo ningún problema. Ella vio también que con el tema del fraude fiscal de su pareja, digamos que la principal consecuencia de momento ha sido la condena del fiscal general. Y bueno, pues como os he dicho, vive por encima del bien y del mal, y veía que, bueno, pues ha entendido que esto del ático no le iba a explotar en las manos, y bueno, pues obviamente la ha explotado.
3: Decía esto, David, porque en tu libro hay un momento que recuerdas una entrevista de la propia presidenta Ayuso en El País, donde ella admite que no le gusta pedir permiso.
0: Sí, bueno, porque ella, digamos, para analizar la figura de Isabel Díaz Ayuso, ella es una política que se encontró con el poder, ¿no? Ella durante muchos años ha vivido del partido, fue asesora, luego la colocaron en una empresa pública aquí en Madrid Network, luego fue diputada regional. Bueno, ella tenía una forma de... Ella, digamos, no le gustaba la política, a ella no le gusta la política, vivía de la política. Bueno, pues encontró un acomodo en el Partido Popular, sabía que siendo una militante fiel, disciplinada... pues podía vivir muchos años de la política. Luego tuvo la fortuna que en el año 2019, pues su amigo Pablo Casado la eligió como candidata a la Comunidad de Madrid. Pero mientras ella era esa militante de cuarta fila, como ella siempre decía, bueno, pues si le gustaba decir a su entorno, bueno, pues que le gustaba vivir un poco así, bueno, pues sin pedir permiso a su bola. Cuento ciertas anécdotas en el libro de que, bueno, pues de que, por ejemplo, cuando era una joven asesora, pues la echaron de presidencia porque cogió un coche oficial sin permiso para hacer un recado personal. Bueno, ella siempre... contaba que era un poco, sí, bueno, pues un poco outsider, ¿no?, dentro del partido. Pero bueno, eso era en sus inicios. Y luego cuando ha llegado aquí al poder en el año 2019, bueno, pues ha tenido el acierto de fichar a Miguel Ángel Rodríguez, bueno, y han formado un equipo, una simbiosis muy buena, y bueno, han hecho una política muy peculiar en la Comunidad de Madrid.
3: De hecho, en tu libro destacas muy especialmente este fichaje de Miguel Ángel Rodríguez como asesor principal. Es un antes y un después esto, ¿no?
0: Bueno, sin duda, sin duda. Yo intento contar en el libro que hasta ese momento ella tiene muchos golpes de fortuna en su vida. Tiene muchos golpes de fortuna. Es decir, y sus compañeros la retratan como una política que no está preparada. Es decir, tú no puedes hablar con Isabel Díaz Ayuso o no puedes encontrar un debate en profundidad en la que digas, bueno, pues vamos, analiza la fiscalidad, o hace un debate sobre la educación concertada versus educación pública, o cómo reducir la lista de espera. No, a ella no le gusta la política, le gustan los privilegios pues que conlleva el poder. Y se da cuenta que para mantenerse en ese poder, bueno, pues el fichaje de Miguel Ángel Rodríguez en el año 2020 pues es clave. Porque con Miguel Ángel Rodríguez entiende que para mantenerse mucho tiempo en el poder hace falta dos fórmulas. Tener el control de los medios de comunicación, por eso ya en Madrid se ha multiplicado por 4 el presupuesto de publicidad institucional, y no pisar ciertos callos, ciertos poderes que están por encima del poder político, que por ejemplo se hizo su predecesora Cristina Cifuentes. Ella estuvo como viceconsejera en el gobierno de Cifuentes, vio los errores que cometió Cifuentes, vio cómo cayó Cifuentes, y bueno, sabe que cuando llega Miguel Ángel Rodríguez, digamos que le enseña cómo hay que gobernarlo.
3: Además, es curioso porque también en tu libro destacas que Isabel Díaz Ayuso ha tenido la habilidad o la capacidad, no lo sé, tú me lo dirás, de sobrevivir a varias crisis políticas dentro del Partido Popular de Madrid, que, vaya, en circunstancias normales acaban con la carrera política de alguien, ¿no?
0: Sí. Por eso yo escribo, sobre todo si para ser breve y no enrollarme mucho, digamos que ella ha tenido mucha fortuna. Es decir, ella cuando empieza en el partido. En el Partido Popular, pues tiene la fortuna de que se afilia en la agrupación de Moncloa. Se podría haber afiliado a otra agrupación, pero se afilia a Moncloa, donde conoce a un Pablo Casado. A un Pablo Casado que la mete de primero de asesora en una consejería. Luego tiene la fortuna de que cae bien en presidencia y Esperanza Aguirre le hace pues asesora en presidencia. Ahí tiene ciertos problemas, la echan. Bueno, el partido nunca abandona los suyos y tiene la fortuna de la que colocan en una empresa pública durante 4 años cobrando 4.000 euros limpios al mes. Luego tiene la suerte de que una fortuna, de que una persona, cuando ya se va Esperanza Aguirre y gobierna Ignacio González, bueno, pues le dice que hay que meterla en las listas y le hacen diputada autonómica. Bueno, pues otro golpe de fortuna. Luego tiene fortuna porque se hace amiga de Cristina Cifuentes y Rajoy nombra a Cristina Cifuentes candidata a la Comunidad de Madrid y la vuelve a hacer diputada. Bueno, ahí la echan, porque, por ejemplo, ella es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y el portavoz titular dice que está hasta las narices de Isabel Díaz Ayuso, le dice a Cristina Cifuentes que no se entere nada, que hay que quitarla, y bueno, Cristina Cifuentes le quita, pero la hace viceconsejera. Luego tiene la fortuna de que Pablo Casado gana las primarias a Soraya y a Cospedal, y bueno, pues ahí también cambia su vida, porque si Pablo Casado no hubiera ganado esas primarias, pues Isabel Díaz Ayuso ahora no sería candidata a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues otro golpe de fortuna. Bueno, voy narrando esos golpes de fortuna durante, bueno, pues que a lo mejor otros pues políticos del PP mejor preparados no han tenido esos golpes de fortuna, bueno, y llega a la Comunidad de Madrid. Yo escribo ese libro porque me sorprende mucho que muchos compañeros de partido que han estado durante su vida acompañándola se sorprenden a su vez de que Isabel Díaz Ayuso haya llegado tan lejos, ¿no? Cuando yo veo esa, digamos, ese mantra que se repite de que bueno, joder, cómo se ha sorprendido de que Isabel Díaz Ayuso esté donde esté, pues es cuando decido hacer el libro.
3: El libro se llama Ayuso, pero ¿es verdad que te planteaste titularlo Skynet, como el malo de Terminator?
0: Sí, yo me planteé titularlo La Skynet de Chamberí. Pero bueno, con buen criterio el editor pensó que ese titular era para muy cinéfilos, porque no todo el mundo ha visto Terminator. Yeah. Y ese es un mote que le pusieron el equipo de Pablo Casado cuando perdió esa guerra civil interna, ¿no? Porque el que haya visto la película de Terminator, Skynet, ¿no? Es un sistema operativo que se vuelve inteligente y mata a sus creadores, ¿no? Y provoca un holocausto nuclear. Pues bueno, ella la había nombrado candidata a la Comunidad de Madrid en 2019 porque Pablo Casado buscaba una persona de su equipo, dócil, pues manejable. Y luego, bueno, pues eso fue en el 2019 y en el 2022 fue esa guerra civil y en el que Pablo Casado acabó muerto, entre comillas. Y bueno, fue muy gracioso cuando me contaron que le habían puesto el mote de Skynet. Dice, porque como Skynet nos ha comido a todos, ¿no?
3: Un dia anem de parlar amb calma d'aquest llibre, però avui hem volgut fer-li una trucada al David Fernández Moreno. David, mil gràcies, un abrazo fuerte.
0: A vosotros, cuidaros.
3: David Fernández Moreno és autor d'aquesta biografia que es diu Ayuso. Anna, com veus això de l'Àtic? Creus que... Què revela això de la presidenta de la Comunitat de Madrid, si és que revela alguna cosa?
11: Home, això de l'Àtic a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè crec que és el primer cop que veig el tàndem Ayuso-Miguel Ángel Rodríguez jugar a la defensiva. O sigui, fer un pas enrere, no? Perquè, vaja, la compra de l'Àtic es podia, no sé, estaria més en el seu tarannà tirar endavant i justificar-ho, i en tot cas dius, bueno, escolta, pues a lo millor no poses les oficines allà o fas alguna cosa, no? Però en aquest cas, diguem-ne, han fet un pas enrere, o sigui, d'una manera, no han arribat al punt de demanar perdó o de donar masses explicacions, però jo diria que aquest moviment estrany de dir ara posem l'Àtic a la venda i a més el farem servir doncs, per ajudar els damnificats pels incendis, home, que tenint en compte el pressupost de la Comunitat de Madrid, pues ja em diràs que hagis de vendre patrimoni per fer això. No sé si es deu a una consciència doncs, de que aquest estil ayusístic de no demanar mai permís, ni perdó, ni res, es comença a esgotar, perquè jo penso, per exemple, que tal com és la gent a Madrid, a la gent li va agradar que l'Ayuso defensés el seu pare i el seu germà, que defensa el nòvio potser ja no està tan... Vull dir, potser tan va al cant i a la font que no sé, no? O si és precisament per no donar explicacions de com, quan i per què es va comprar aquest àtic aquí, vés a saber, no? Però ja et dic, jo veig que... Ara mateix la situació en el PP és molt tibant perquè, bueno, hi ha molta gent descontenta amb el lideratge de Feijó, hi ha molta gent que no entén com en Feijó no arriba a porta en aquest mundial etern que lliure amb en Pedro Sánchez amb tot el que està passant, però tampoc està tan clar, diguem-ne, que es vegi anar Ayuso un relleu, perquè Ayuso no té el suport sistèmic de tots els barons del PP. O sigui, a Madrid va molt forta, i va molt forta per alguna de les raons que heu comentat, però, diguem-ne, passat el Manzanares no està tan clar, no? Ella també representa una actitud molt concreta davant Vox, que no és, per exemple, la que predicava en Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, però clar, com en Juanma Moreno Bonilla ha perdut la majoria absoluta, doncs bé, hem d'esperar esdeveniments. Però, diguem, a mi m'ha cridat molt l'atenció el temàtic, que és el primer cop que els veig, no diré demanar perdó, però sí posar-se a la defensiva.
3: Meritxell.
12: Jo crec que aquest cas també planteja quina responsabilitat tenen les organitzacions polítiques a situar determinades persones en determinats espais i no sancionar-les o no retirar-les quan es produeixen escàndols o presumptes delictes com aquests. No? És a dir, Isabel Díaz Ayuso és algú que ha demostrat que el seu projecte polític és ella i el poder. I farà qualsevol cosa, al servei de qualsevol, per aferrar-se al seu projecte polític i al poder, acompanyada de Miguel Ángel Rodríguez. Jo no li nego a ella la capacitat d'agència i de decidir determinades coses. És a dir, jo crec que ella té les coses molt clares, i les coses clares són a continuar aferrant-se a la cadira i assegurar-se que continua generant negoci pels que té al seu voltant. És un cas de manual. Jo crec que d'aquí uns anys això s'estudiarà a les facultats de polítiques, a la facultat d'història i en les escoles de negocis.
3: Tu creus això, eh? Que d'aquí uns anys això ens semblarà al·lucinant, diguem-ne.
12: És que és un escàndol.
3: Ja. Sumta.
2: No, jo crec que és el que deia ara en Meritxell, eh? A veure, jo crec que són masses mentides seguides i que no van calcular les conseqüències de lo de la compra de l'ATIC. Entre altres coses, també cau així a l'estiu, que també les coses a vegades... No? Jo crec
3: es magnifiquen,
2: que no
3: calcul... sí.
2: I el Fernández Moreno ho ha dit molt bé, no? És a dir, no li agrada la política, entesa com a servei públic, el que li agrada és el poder. Ell està per sobre el partit, està per sobre... I a vegades se la menysté en el sentit de dir, bueno, el Miguel Ángel Rodríguez, jo crec que és un bon tàndem, però no la despreciem amb ella, eh?
3: No,
2: jo
3: tot.
2: Crec que té molt clar el que ella vol i el que vol fer. Jo crec que en aquest cas, ella, en aquest que amb tot, es creu immune, no? En el cas de les mascaretes, amb el del nòvio, en general, el fiasco del viatge que va fer a l'altra banda, vull dir, es creu immune i la immunitat s'acaba. Això és... Hi ha un punt en el qual les errades, no? O sigui, et creus tan immuno que no calibres les errades i per tant se t'acaba la sort, no? Que és una mica el que ell deia, no? Que ell ha viscut amb cops de sorra. Jo espero, realment, i per Madrid també, que es faci realitat, no? La dita de que la sort s'acaba i això s'acaba. Però jo crec que no es van calcular les conseqüències de tot el que ha generat el tema de l'Àtic, que en realitat és la venda de l'Àtic, la modificació del decret per no sabem si per viure i després. És a dir, ha sigut tant l'enredo, per acabar dient, no, sí, això ho sap tot el conseller de Presidència, que això o el, no, encara senta fatal, no? Perquè dius, home, com a mínim assumeix les teves responsabilitats. No, ni una. Senzillament, ella és ella.
3: Ens falta per escoltar el Jordi, però anirem de seguida a les notícies. Hi ha una cosa important amb això, eh? És a dir, que també s'ha comentat, ara ho deia l'assumpte, que és com s'ha fet aquesta venda, com s'ha fet aquesta venda, perquè és a través d'aquesta empresa pública Planifica Madrid, i això, entre altres coses, t'estalvia haver de passar pel ple de l'Assemblea de Madrid. En fi, arribem a les 10. Marta Teixidor, bon dia.
4: Bon dia.
3: Ens actualitzem.
4: Som-hi. El repartiment de menors que hi ha a Ceuta tensiona la relació entre el PP i Vox a les quatre comunitats on governen junts. L'extrema dreta no acceptarà que s'aculli cap mentre que cap dels populars admet que la llei els obliga. El govern espanyol culpa PP d'estar venut a l'extrema dreta a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Les comunitats del Partit Popular a l'expectativa per com serà i quan començarà el repartiment d'aquests menors. La direcció del PP s'obre a acollir, però els presidents autonòmics hi posen pegues per la pressió de Vox, que s'hi neguen rotund. La ministra de Sanitat Diputat, Mònica García, acaba d'acusar el PP d'insolidari. Són declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
6: Claro, ahora tienen un conflicto porque el Partido Popular dice que va a cumplir la ley y Vox le exige que no la cumpla, que son medidas de solidaridad básica y que es hacerse cargo de niños y niñas, es que es así de sencillo, ¿no? El Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox.
5: El govern espanyol ha obert 72 places noves al centre d'estada temporal d'immigrants a Ceuta i ja s'han habilitat també dues escoles per acollir els més de 500 menors que van arribar la setmana passada a Ceuta a l'espera de que puguin repartir-se la resta de comunitats en les properes setmanes. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Més notícies, Marta Prat.
7: La policia ha desallotjat aquest matí les persones que encara ocupaven l'antiga fàbrica Simón a Girona en una acció sense enfrontaments. L'estructura de l'antiga nau s'aprofitarà per fer-hi un institut de secundària. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
8: Hola, bon dia. De la cinquantena de persones que malvivien en aquesta nau, aquests últims dies ja només en quedaven una quinzena, la majoria immigrants indocumentats. El jutjat en va autoritzar el desallotjament fa setmanes. Els han deixat aquest temps per fer-ho voluntàriament i, finalment, Policia Municipal de Girona i Mossos els han fet fora a primera hora d'aquest matí. Una acció que s'esperava, però que ha criticat des de la mateixa nau la portaveu del Sindicat de l'Habitatge Girona, Fàtima Attar.
9: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament a través del desnonament, de madura i policia.
8: Des de l'Ajuntament de Girona expliquen que els serveis socials han identificat les persones desallotjades avui per poder-los atendre. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
4: Detingut a Puerto Lumbreras, a Múrcia, l'home acusat de matar la seva exparella, una dona de 44 anys. La víctima va ser apunyalada en un centre comercial i el cos el van trobar a la rebotiga d'un negoci. D'altra banda, a Llanes, Astúries, aquesta tarda hi ha convocada una concentració en suport als familiars i en condemna dels crims que per l'assassinat d'una altra dona a mans de la seva exparella a la caserna de la Guàrdia Civil. L'acusat és un exguàrdia civil apartat pel cos i amb antecedents per maltractaments. La dona, que també era agent del cos, va morir a l'acte pels trets.
7: Els nous casos d'Ebola s'han duplicat en algunes zones de la República Democràtica del Congo l'última setmana, segons l'Organització Mundial de la Salut. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, reclama intensificar de manera urgent la resposta perquè assegura que el brot està avançant molt ràpid. Des que es va declarar el 15 de maig, se n'han confirmat prop de 3.900 casos. Més de 1.700 persones han mort, unes 700 continuen ingressades o aïllades i prop de 750 s'han recuperat. L'epidèmia afecta 5 províncies i 51 zones sanitàries del país. El virus és de la soca Bundibugyo, per la qual encara no hi ha cap vacuna aprovada.
4: L'Ajuntament de la Ràpita del Montsià es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament, un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat si les mesures milloren l'experiència de la visita. A Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
10: Bon dia. La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a Catalunya Ràdio que ara les arques municipals permeten recuperar el sistema.
13: El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, és bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
10: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
14: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
4: Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món. En només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a nivell internacional. Amb aquestes xifres, el film dirigit per Destin Daniel Cretton desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des de la seva estrena al juny. Aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia Marvel. En el seu primer cap de setmana als cinemes es va convertir en el segon millor debut de la història amb una recaptació de 927 milions de dòlars de tot el món, només per darrere d'Avengers Engagement del 2019. Esports, Ernest Macià.
15: Aquesta matinada han arribat a l'aeroport del Prat les nedadores de l'artística que han pres part a l'europeu amb les 8 medalles penjades. Una d'or, la d'Iris Tió.
20: Ara desconnectar al màxim i descansar
16: per tornar més energia i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre, que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
15: En aquesta mateixa delegació, Paula Ramírez, que s'ha penjat dues plates, ha refermat que es retira després d'aquest europeu, on ara comença la natació en línia. La FIFA nega que hagi ofert al Marroc l'organització de la final del Mundial. L'organisme del futbol desmenteix una informació del diari britànic The Times arran de la visita a Rabat de Gianni Infantino, el rei del país africà. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des de dilluns, quan va tornar a Barcelona des de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
26: Fins aquí les notícies.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: 10 i 6 minuts, rematem l'Àgora amb l'Assumpta Escarp, l'Anna Grau, la Meritxell Benedí i el Jordi Mir, que encara no l'havíem sentit al voltant del tema d'Isabel Díaz Ayuso.
1: Per apuntar un altre aspecte que no havia sortit, clar, quan se'ns parlava de que ha tingut molts cops de fortuna, no ho negarem, jo crec que estava molt ben explicats, però no voldria que es deixés de destacar algunes de les seves habilitats, que jo crec que són les que l'han fet arribar fins on és i que la fan que dintre del partit l'aguantin amb les seves distàncies alguns dels seus membres, no? Jo crec que Díaz Ayuso destaca per la seva capacitat pel que en la política

0: no existeix,
1: clar.
0: No?
1: Jo crec que té elements que podrien donar per una comparació. Segurament tenen moltes diferències, però té aquesta capacitat de llançar determinades idees que especialment, jo crec, en l'ecosistema madrileny, no? funcionen bé i han fet que d'una ciutat i d'una comunitat autònoma que havia sigut durant molts anys governada pel Partit Socialista, ara es faci molt difícil imaginar un govern que no sigui del Partit Popular. No? El meu gust a la fruta. Aquestes actuacions...
0: Que, irreverències, diguem-ne.
1: Sí,
0: no?
1: Mentre convingui pel partit i per qui tingui el poder polític i econòmic, jo crec que seguirà allà. Ara, el tema de l'àtic segurament els està fent més mal del que imaginaven.
0: 10 i 9 minuts, ho deixem aquí. Assumpte, Escarp, Anna Grau, Meritxell Benidí i Jordi Mir, cuideu-vos molt. Que vagi bé l'eclipsi, Meritxell, ja ens explicaràs el viatge aquest, com ha anat.
2: I tant, amb molt de gust. Corresponsal.
0: Apa, cuideu-vos molt.
2: Una abraçada i bon dia.
3: Bon dia.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Perdona, tindries lloc per dos?
6: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
5: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Ofertes límit al Corte Inglés. Fins al 60% de descompte en una selecció de roba i calçat esportiu de les marques Under Armour, Puma, Quicksilver i Billabong. I fins al 50% en una selecció de Nike, Adidas i Converse. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 6 al 9 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés.
10: Oh, capità, el meu capità.
11: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
10: Ja no sé què em passa.
11: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
12: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
11: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
13: Això sona brillant.
11: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A
16: ara m'ha agafat per aquí.
15: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
17: Home, enòleg no sóc, però bueno.
18: Jo sóc de Banyoles?
15: Sí.
18: Tota la vida.
15: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
17: Doncs mira, més li fent cas.
16: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
17: Típic de l'escala.
16: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també.
19: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
16: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
14: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
11: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
6: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
11: Tornen els draps bruts.
0: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
11: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
4: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
11: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
4: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 3 minuts i un quart d'onze.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Va, que parlarem de festes amb la Irene Cordón. Irene, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: La Irene, doctora en història antiga, egiptòloga, amb ella sempre agafem lliçons per entendre, lliçons de la història, per entendre el món actual.

0: I avui volem parlar de festes majors, que és vaja, és el típic d'aquests dies, no? D'aquesta temporada estival.
1: Sí, fantàstic. Sí. Jo crec que associem molts i moltes l'estiu amb festes majors.
0: Home, i tant. I llavors, d'on surten aquestes festes? Tenen origen també? També en això? També en traiem lliçons històriques?
1: També en traiem, perquè, clar, a vegades pensem, no? Aquestes festes majors, jo, des del meu punt de vista, diria que l'associem a les vacances, la paraula vacances, és després de tot un any de treballar, doncs ens mereixem un temps de gresca, xerinola, i això ho traduïm amb aquestes festes de majors, però això no és res nou. És a dir, això els antics, evidentment, doncs, des de societats molt, molt antigues, han tingut aquesta com necessitat, jo vindria a dir, de tenir aquestes festes. Potser sí que des d'un altre punt de vista diferent, però al llarg de la història de la humanitat veiem que hi ha hagut aquesta necessitat, insisteixo, en reunir-se i celebrar quelcom, alguna cosa.
0: I per què ho fem? Per què fem festes?
1: Clar, nosaltres avui en dia, una miqueta això, la necessitat de... hem de parar, no només és treballar i sobreviure, sinó que hi ha quelcom més en aquesta vida, i per això jo crec que ens hem d'aturar, ens hem de trobar els uns amb els altres, hem de celebrar que hem superat una etapa important, ja sigui de feina, tant és el que sigui, i el que passa és que les societats antigues, evidentment, les festes servien per donar gràcies, per exemple, a les divinitats.
0: Clar.
1: Aquí jo crec que aquest factor s'ha perdut bastant, o del tot, no vull generalitzar, però jo ara ho estic fent des del punt de vista d'aquesta Catalunya del segle XXI, és bastant diferent, però a l'antiguitat sempre, sempre hem vist que moltes d'aquestes festes majors o festes, celebracions, venen vinculades amb el tema de l'agricultura, perquè són societats agrícoles. I la necessitat de donar gràcies a les divinitats, la necessitat de donar gràcies a la Mare Terra per tot el fruit recollit i que d'alguna manera estan dient tenim un any més per viure. I això s'ha de celebrar.
0: I això té un origen molt més antic del que ens pensem, aquestes festes o festes majors. Vaja, festes majors entenem la festa del barri, la festa del poble, la festa de la ciutat, una mica de la comunitat on
1: és
0: vivim.
1: És de la comunitat que normalment, o quasi sempre, per no dir sempre, venen vinculades amb el sant, el patró o la patrona d'aquella vila.
0: Clar.
1: O d'aquella ciutat, no? Diem, doncs això, no? A Barcelona, per exemple, la Mercè, doncs evidentment, al setembre se celebra doncs durant les festes de la Mercè. Llavors, sovint ens hem pensat que aquestes festivitats venen vinculades amb el cristianisme, però no és cert, és molt més antic que això. De fet, el cristianisme, sempre he dit que és una religió molt intel·ligent, que és capaç d'agafar, exacte, d'aquí i d'allà i transformar-ho. Diu, si això funciona amb aquesta societat, maquillem-ho.
0: No ho toquem gaire.
1: No ho toquem. Hi ha un exemple molt clar, no? Per exemple, seria... Quasi totes les societats han celebrat els canvis d'estació. Són molt importants aquests cicles. Quan ve, per exemple, l'hivern, els romans celebraven les Saturnals. Quan ve el cristianisme, diu, aquestes Saturnals no les podem aniquilar, no les podem eliminar, el poble no ho podria comprendre, el que hem de fer és maquillar-ho. Direm que és el naixement de la figura de Jesús. Per tant, a vegades sovint pensem que aquestes festes majors que nosaltres celebrem venen vinculades a aquest cristianisme, però no, sabem perfectament que això
0: ve de
1: molt enrere, molt més antic, i que aquest cristianisme va ser prou intel·ligent per agafar-ho i fer-ho seu. Jo, que la cultura que més he estudiat, la que més he llegit i la que més conec, antiga, és l'Antic Egipte, us puc ben assegurar que això ja es feia fa 3, 4 i 5 mil anys i ja es feien aquestes festes majors.
0: I parlaves de l'agricultura. Les primeres grans festes sempre arriben o neixen després d'una collita?
1: A veure, moltes sí, però no totes.
0: Yeah.
1: Però, evidentment, si nosaltres mirem les societats antigues, veiem que són societats agrícoles i sempre, a veure, aquestes societats agrícoles acostumen a organitzar grans celebracions després de la sembra o de la collita. Són moments molt importants, decisius de l'any. El primer, quan estàs sembrant, perquè estàs donant gràcies a la Mare Terra i fins i tot li estàs demanant permís a la Mare Terra per poder conrear, per agafar aquesta llavor que està morta, inerta, col·locar-la sota terra i que d'aquí broti la planta, que això es tradueix en menjar, no ho recordem, en menjar, i a l'hora de la collita també és un moment clau, perquè tot el poble havia de participar-hi. Estem parlant de societats que el 90% de la població són camperols i camperoles, que per tant recollien, això vol dir que els graners estan plens, que la feina al camp minvava, per tant era el moment de celebració, de festivitat, però sobretot d'agraïment, cosa que potser avui en dia no ho agraïm als déus.
0: La part de l'agraïment el tenim poc present.
1: No, som una societat ara on l'individu potser és el centre del món. No? Llavors ens ho diem a nosaltres mateixos, que m'ho mereixo. Mereixo unes vacances,
0: Exacte.
1: M'ho mereixo i, per tant, me'n vaig a aquestes festes. Però llavors veiem això, que en totes societats agrícoles, jo ara us he parlat de l'Antic Egipte, però és molt curiós, perquè tu agafes qualsevol antiga, per exemple, les societats mesopotàmiques, les seves veïnes, i te n'adones que els rituals i tot són molt diferents. Però al final l'objectiu és el mateix. És a dir, canvien el nom dels déus, canvien la manera de fer-ho, però al cap i a la fi és el mateix. És agrair tenim menjar per un any més.
0: I això dius que totes les cultures agrícoles van, si fan o fan, la mateixa direcció, eh?
1: Van totes a la mateixa direcció. Cal que hi hagi un calendari religiós, cal que hi hagi un col·lectiu, digue-li, sobre... normalment és des del temple, perquè allà és on hi ha la cultura, és on la gent sabien, aquests homes, a partir de l'observació dels astres, saber quan hi havia aquests canvis de cicles, i veuen aquesta necessitat imperiosa de hem de fer un tipus de celebració si hi ha una bona collita, perquè això, evidentment, és gràcies a les divinitats. Si hi ha una mala collita, perquè no hi ha aigua, perquè penseu que l'aigua és imprescindible perquè la planta pugui créixer. Què és el que passa? A l'antic Egipte potser no esperen pluges, però esperen una bona inundació. Aquestes civilitzacions mesopotàmiques o Mesoamèrica, potser sí que esperen les pluges. Si no hi ha aquesta aigua, probablement és que alguna cosa han fet malament els humans. Sempre fixeu-vos, no? La culpa, aquell sí. sentiment de culpa...
0: Això també el cristianisme també ho va agafar,
1: rei.
0: Això.
1: Això sí, és el rei, el cristianisme sí. Jo crec que encara a dia d'avui, no? Aquest sentiment de culpa, tot és culpa meva, no ho he fet bé, he d'agrair les divinitats, he d'expiar les meves culpes, he d'anar al temple, he de fer ofrenes, no ho he fet prou bé... I si finalment tens una bona collita, també és gràcies a les divinitats. No té res a veure amb el teu esforç o que no hagis tingut aquesta... O que hagis tingut aquesta aigua.
0: Sí, per tant, ja no, és agraïment i d'alguna manera per curar-te en salut de cara a la següent collita, una mica?
1: A l'antiguitat, sí. Nosaltres sí. No, clar. No, clar. O sigui, a l'antiguitat era... una collita vol dir que és quelcom més que hem, després d'un període d'un esforç físic important, sinó que ens estem garantint el menjar... per un any més. I això és terrible, perquè a dia d'avui no ens ho podem imaginar.
0: No, clar.
1: Almenys aquestes societats del primer
0: que
1: món.
0: Que ara, això és problemes del primer món, però si ho donem clar, per garantit, diguem.
1: Ho donem per garantit, és veritat, el menjar, doncs, el tenim al supermercat, malgrat fins i tot que també tinguem males collites. Nosaltres ho sabem, els nostres pagesos i pageses, com surten els mitjans i expliquen també les seves penes, penúries, però malgrat tot seguim tenint menjar, perquè vivim en unes societats de l'abundància. Per tant, tant és que hi hagi una mala collita, un any, que nosaltres seguirem tenint menjar. Si no menjar una cosa, menjarem una altra. Però això a l'antiguitat no era així.
0: Això anava a dir, i per això en aquell moment sorgeix la necessitat de celebrar que hi ha menjar disponible.
1: I que hi ha vida. Això és lo bonic. Sí. Llavors, avui jo crec que la celebració seria una altra. Sí que hi ha molts punts en comú amb aquestes festivitats antigues, però, i fins i tot, també seguim celebrant-les a l'estiu. Per què? Doncs perquè no hi ha el treball al camp. Sí, ja s'ha produït el que seria la collita, o al contrari, és just abans del que hauria estat aquesta collita. És ben cert que ara amb el canvi climàtic tot ha canviat. La barema s'ha avançat
0: tremendament, sí.
1: Quan érem petits, Freddy, dèiem el setembre.
0: Setembre.
1: Això és impensable.
0: Ja fa 15 dies que van començar, més i tot.
1: Això és tremendo. Llavors, era un bon moment per parar. Era un bon moment perquè feia molta calor, els camps doncs estaven o per collir o ja s'havien collit. Per tant, era el moment que deien, vinga, és el moment de celebració. I aquestes celebracions, el que sí que tenen en comú totes les societats antigues i també actuals, és la necessitat de compartir-ho. No val celebrar-ho tu sol a casa. Això no és... Clar, això no és una festa. Les festes majors que... Per mi són sinònims de col·lectiu.
0: Clar.
1: Vinga, sortim al carrer.
0: Comunitat, clar.
1: Comunitat.
0: Sí, sí.
1: Anem a menjar, però fem-ho conjuntament. Anem a sopar junts. Fem cercaviles. Fem-los. És molt bonic. Jo dic que, jo us he de reconèixer que quan veig els gegants i els capgrossos, dic, goita, l'antiguitat potser seguien a les divinitats. Avui en dia, doncs, li han tret aquest component religiós, però... També és aquesta necessitat d'estar tots junts, tots units, riure i compartir. Això sí que no ha canviat gens. Ve a ser exactament el mateix.
0: I tu parlaves dels egipcis, que és una mica el teu negociat que més controles. També feien grans festes populars, eh? També feien aquesta línia?
1: Clar, al marge d'aquestes agrícoles que són evidents, tenen altres festivitats, que són quasi totes de caire religiós, però també, per exemple, quan moria el faraó i havien d'entronitzar un nou faraó, això era motiu de celebració.
0: Sí, eh?
1: Clar, això són unes festes tremendes, no? Perquè faraó a Egipte no és només un rei, sinó que és un mediador entre el món diví i el món humà, i és necessari que hi hagi aquesta figura. Per tant, era un moment de festa, de goig, i això podia coincidir o no amb aquestes festivitats de la collita.
0: Ah.
1: Això, clar, aquesta sí que no estava marcada, perquè no saps quan moriràs.
0: Clar.
1: Però d'altres sí que estan molt ben marcades, i cada vila, cada ciutat també tenia el seu patró. No eren sants, sinó que eren déus, com el déu Amon, que és molt conegut, que era el déu patró de la ciutat de Tebes. I els Tebes, nosaltres ens consta que tenien unes festes. És que el poble egipci era molt festiu.
0: Anem a dir, molt fiestero.
1: Era molt fiestero, perquè clar, jo crec que quan diem l'antic Egipte ràpidament ens ve la imatge, les piràmides, les tombes i el món funerari, que per cert també se celebrava la mort en un banquet funerari. Però era un poble, doncs, rialler, era un poble que celebrava la vida. I això és molt bonic. Llavors, a Tebes, que és la gran capital durant un període molt concret de la història d'Egipte, tenien unes processons i unes festes que podien durar setmanes. O sigui, Ramsès II, el gran, que li diuen el gran perquè perquè realment aquest faraó va ser tremendo. Mm. És un home que el tio va dir, vinga, va, les processons no han de durar només un o dos dies. Mm. Això ha de durar setmanes. I ens consta que durant 21 dies hi havia aquesta gresca, hi havia repartiment de menjar.
0: 21 dies, eh?
1: Què et sembla?
0: Sí, no, no, escolta, Déu-n'hi-do.
1: Això no vol dir que cada dia sigui
0: no,
1: aquesta.
0: No, hi hagués una festa.
1: Que ara comentàvem aquesta festa, ni molt menys, però sí que t'està dient que durant aquest període doncs hi ha unes celebracions, uns rituals, però balls, cants, música, repartiment de menjar gratuït, perquè evidentment faraó aprofita aquestes festes per fer acte de presència davant del poble.
0: Home, aprofitar-ho, clar.
1: Com això, sempre
0: això,
1: és...
0: Això la teva tesi, que aquells líders marquen el que fan ara, abans que parlàvem de la Lluça i companyia, això d'aprofitar la festa del moment per dir,
1: no ha canviat res.
0: Mireu-me.
1: No ha canviat res.
0: No ha canviat
1: el
0: res.
1: Pregó des de
0: exacte.
1: La balconada,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: hi ha
0: sí.
1: Aquest acte. Per tant, no només són festes religioses, sinó polítiques. Jo veig clarament que aquí s'ha d'aprofitar. Faraó és qui està pagant aquestes festes, també al temple, i per tant el poble està agraït a aquest faraó.
0: Però sempre després que la collita acabés, eh?
1: Normalment hi ha, o una és la sembra, que també és molt important. Tu has preparat tot el camp. O sigui, en el cas de l'Antic Egipte és molt curiós, perquè l'any el dividien en tres estacions. Nosaltres en tenim quatre, ells tenien tres. Llavors hi havia una de la inundació, que és quan el riu desbordava tota l'aigua al Nil i deixava tots els camps anegats d'aigua. No pots fer-hi res, per tant és el moment d'aprofitem i fem festes, com que la gent no pot anar a treballar al camp, fem festes. I quan ja baixava l'aigua, aquestes aigües havien arrossegat uns nutrients per la terra, uns llims, que fertilitzava molt la terra, i llavors aquí començaven a plantar la llavor. Aquest és un moment ja de celebració, perquè han de donar gràcies, han d'anar al temple, i han de donar gràcies a la mare natura perquè estan fent això. I després, durant la collita, després hi ha una altra estació, que és quan ha de créixer la planta, i la darrera estació és la collita. Aquí és clau. Quan s'acaba la collita, anem-ho a celebrar. Perquè si els graners estan plens, això és igual, viurem un any més.
0: Que
1: i això
0: bo.
1: És molt important. És molt bonic.
0: És molt bonic.
1: Això ho hem oblidat.
0: Sí.
1: Clar, avui, que no està malament, eh? El
0: no,
1: tema de vacances,
0: no, clar, però...
1: Però ja està desproveït del, del que era exactament. Clar. Llavors, i les celebracions, com us deia, s'han de fer amb comunitat, s'ha de fer conjuntament, perquè una collita vol dir és l'esforç col·lectiu. Jo crec que les festes majors ens recorden que no importa l'individu, que el més important és que estiguem sempre units, que hem de cooperar, que hem de col·laborar, que només així la societat tira endavant. Per això, quan veiem aquestes festes majors, actualment, malgrat que jo vegi que hi ha tanta individualitat actualment, quan veus a les festes de Gràcia, a mi m'encanta veure rius de gent, ho he de reconèixer.
0: Sí, eh? Mira que n'hi ha, eh?
1: N'hi ha, però és molt bonic, perquè tots volem sortir al carrer, clar que són els carrers plens, o les festes majors de qualsevol poble, és tan bonic bé fins i tot la gent del poble del costat.
0: Sí.
1: I de fet és el moment de sociabilitzar amb una vida plena de treball, d'esforç, tant ara com abans. És important conèixer també gent, relacionar-te amb gent nova. I, per tant, les festes majors, jo crec que és l'espai idíl·lic, perquè una festa major és trencar amb una rutina. No tens ni rellotge. No hi ha res més bonic quan estàs de vacances que de preguntar quin dia de la setmana és avui.
0: Sí.
1: Meravellós.
0: Ai, sí, quin records.
1: Ho trobes a faltar.
0: Home, ara mateix sí. Aquest estiu sí. Jo tinc molt clar quin dia és avui.
1: Ho tens molt clar.
0: Clar,
1: això vol dir que no estàs de vacances. No,
0: no
1: ets de vacances.
0: Això mateix.
1: Però això és molt bonic, és aquest trencament amb la rutina i, de nou, no és el mateix fer-ho sol.
0: Clar.
1: Aquestes coses són animals sociables.
0: Ha aparegut en el teu relat de les festes un personatge, no ben bé un personatge, però és el Nil.
1: Sí.
0: El riu Nil és clau en tot, en tot el teu negociat, l'egipci.
1: Sí. És que el Nil, jo crec que se'n parla poc, de debò us ho dic. Jo sé que quan parlem de l'Antic Egipte parlem de faraons, però és tot. Hi ha un historiador clàssic del qual jo n'estic enamorada, no el vaig conèixer, però ja n'estic enamorada, que es diu Heròdot.
0: Home, Heròdot,
1: que és del segle V abans de la nostra era, per tant, 2.500 anys, que era un motxiler, o sigui, era un viatger nat, però d'aquests de vinga, vaig a conèixer el vell món pel Mediterrani quan va arribar a Egipte. Clar, ell no podia comprendre com una civilització havia prosperat amb aquell medi tan desèrtic, fins que va veure el Nil i va dir, clar, és que Egipte és un do del Nil. Aquesta és una frase molt cèlebre d'ell, perquè a fe que és cert, perquè sense l'existència d'aigua dolça, cap cultura pot sobreviure. Llavors, si tu mires la situació d'Egipte, l'actual i l'antic, veus que està ubicat al nord-est del continent africà i tot allò és el desert del Sàhara, que és el desert no polar més gran del món. Dius, com pot ser que aquí hagi prosperat una civilització? Dius, gràcies al Nil i a les seves crescudes. És un riu que jo sempre dic que té una peculiaritat, que és que va del revés, perquè va de sur a nord.
0: És veritat, clar.
1: Clar, del revés des del nostre punt de vista.
0: Sí,
1: perquè,
0: clar,
1: evidentment, si ens anem cap allà, com sempre, no? Aquesta visió eurocentrista que ho dedica va del revés. Dius, no, anem cap a Egipte, potser els que anem al revés som nosaltres. I que té dos afluents principals, un és el Nil Blau i el Nil Blanc. El blau neix al massís etíop, al llac Tana, i el blanc neix a la regió dels grans llacs d'Àfrica. I hi ha un moment que s'ajunten aquests dos Nils, el blanc i el blau, a Khartoum, la capital del Sudan, i es converteix en un únic riu, que és el Nil, que irromp per tot Egipte i desemboca al Mediterrani. Sense aquesta aigua dolça no hauria existit Egipte. I, de fet, si mirem bé el mapa, Egipte no era l'espai que nosaltres avui dia coneixem. És a dir, les fronteres actuals es van fer des d'Europa, repartiment colonial absolut.
0: Sí, per això són tan línies rectes, algunes d'elles.
1: Tira línies, van agafar el regle i allà.
0: No, és que quan menes el mapa és fort, ha... perquè hi ha algunes que són tira línies, exactament.
1: I en aquest cas van dir, mira, un protectorat britànic, però en veritat Egipte, fins i tot els que heu anat a Egipte ho sabreu, és només la terra que està regada pel riu Nil. Per tant, és una franja estreta i molt prima, però al desert tu no hi pots viure.
0: Clar.
1: I és això. I, per tant, el Nil és el gran protagonista d'això, de les seves festes, i per això ells també celebraven tant la inundació. I el Nil tenia un déu, que es deia Hapi, i havien de resar el déu Hapi. Sobretot Faraó d'Egipte havia de resar Hapi.
0: Ah, sí, eh?
1: Clar, perquè Faraó, com que és el mediador entre el món dels déus i el món dels humans, Faraó l'havia de resar. I llavors, un fet molt curiós és que si aquell any hi havia una crescuda del Nil molt minsa, que això vol dir que negava molt poca terra, i això es tradueix en que podies conrear molt poca terra, i això vol dir fam, malalties, mort, tot això és culpa del faraó, que no ha fet bé la seva tasca. Per tant, mireu quina imatge que té el rei, no? És, has de fer bé la feina, perquè si no la fas bé, només és culpa teva, faraó. O sigui, l'única cosa que has de fer és parlar amb aquest déu. I si no ho fas bé, què hem de fer amb tu? Si se'l qüestionaven, que diferent, no? A dia d'avui, quan pensem
0: radicalment
1: amb un rei...
0: Home, això sí que ha canviat, això sí que ha canviat.
1: Molt. De fet, faraó d'Egipte a vegades se l'anomena el servent, i diu servent d'aquí, del poble, perquè ha d'estar al servei del poble. Per tant, hem de fugir de la idea, quan parlem de faraó d'Egipte, d'un rei dèspota o d'un rei com un lleó 14, un Lluís XIV d'Europa. Això no té res a veure. O sigui, Egipte té, ha de fer feina, tu. Simple, ha d'existir, però ha de fer alguna cosa.
0: I tornant a les festes, deies era col·lectiva? Vull dir, participava el poble i participaven els sacerdots?
1: A l'antiguitat, sempre. És a dir, sí que són els sacerdots i el faraó tenen un paper protagonista, però la clau és que participi tot el poble. Homes, dones, infants... És necessari. És el col·lectiu. Tota la societat hem d'estar junta i, per tant, malgrat que sí que està dirigida per ells, aquí participava absolutament tothom. Aquí rau la importància de les festes majors. Tothom ha de participar-hi.
0: El faraó no, per això, o sí?
1: El faraó fa acte de presència i diu, gràcies a mi, teniu tot això.
0: Exacte. I llavors què feien? Menjaven, bevien, feien processons...
1: Tenen molts balls, tenen molta música, els menjars també són especials. Jo crec que nosaltres també les festes majors a vegades tenim algun postre propi, no?, d'aquella festa. O... No penseu només en les festes majors d'estiu, que també, que tenim les coques, com les coques de Sant Joan, les coques de Sant Pere, Sant Jaume, no? Durant l'any és difícil que en trobis aquestes coques. Ho associem, o aquell dia és el dia que més se'n venen. Doncs en el cas de l'Antic Egipte o altres llocs, era el dia o el moment de menjar proteïna. Però nosaltres sempre pensem que la proteïna, menjar carn, o menjar oques, o bou, és una cosa normal, i no. Aquestes societats antigues, bàsicament, a veure, la base de l'alimentació era el cereal, era el pa, però sobretot eren moments per poder menjar aquesta proteïna.
0: I abans que parlaves de les vacances, els pagesos egipcis feien vacances?
1: No.
0: Eren com jo, no?
1: Eren com tu, Freddy. Ja podem dir que ets un agricultor.
0: No està malament,
1: egipci. No feien vacances. O sigui, aquest concepte que nosaltres tenim no ho podem projectar cap al passat perquè no té res a veure. No hi ha tampoc estatut de treballadors, no hi ha res.
0: Això és raonablement modern, a més,
1: el
0: concepte de vacances.
1: I fins i tot jo crec que actualment els pagesos també diran que no saben ni què és un diumenge, perquè la mare terra d'això no hi entén, no hi entén. I per tant, els pagesos no, llavors sempre vivien, doncs, depenent d'aquests cicles naturals de les estacions i de la terra. I no existeix algun... I menys remunerades, evidentment, encara menys.
0: I la festa aquesta que deies, quants dies podia durar? Deies 21 dies al final, però...
1: És que aquesta és molt divertida.
0: Però no vol dir una agenda diària d'actes?
1: No, és una agenda diària d'actes, però no de celebracions. Alguns poden ser simplement rituals...
0: Bueno, això a les festes majors també passa. És a dir, tu tens una agenda de diversos dies, i hi ha dies que hi ha més festa que altres, hi ha dies que hi ha...
1: Sí, l'embalat.
0: Exacte, o el repic de campanes. Vull dir que
1: els caps de setmana, normalment. Sí,
0: exacte,
1: sí. Però, per exemple, diuen el diumenge hi ha una missa especial, que hi aniràs o no, això és una altra cosa.
0: Sí. Però sí que veus els actes, hi ha dies que és més...
1: Programa. El programa de les festes d'allà on sigui, no? Sant Narcís, la Mercè, el que sigui. Sí, doncs aquí passava exactament igual. En el cas de Ramsès, com que era esplèndid, doncs, o volia ser esplèndid, era el gran, doncs, evidentment, volia que tothom el recordés, i a fe que encara el recordem, fixa't que estem parlant d'ell. I han passat 3.200 anys, estem parlant del senyor Ramsès de nou aquí, i en aquest cas va ser molt bonic, perquè aquesta festa era com una festa dels difunts, era una miqueta com el nostre 1 de novembre, perquè era un moment que es feia una processó i se n'anaven cap a les necròpolis per anar a recordar una miqueta, doncs, els avantpassats ja perduts, però ho celebraran menjant allà a l'entrada de la tomba, que això també hi ha moltes altres cultures que actualment encara fan aquest tipus de celebració dels difunts.
0: Dels difunts, eh?
1: Nosaltres també, però és diferent. Jo sí que entenc, no, que l'1 de novembre anem potser al cementiri.
0: Després es va dinar, a vegades.
1: Es va dinar, però no dinem allà.
0: No.
1: Però, si
0: però
1: pensem,
0: hi ha cultures que ho fan, eh?
1: Sí, la, Mèxic, per exemple, no? Té una tradició molt, molt forta i segur que interessantíssima. Jo no l'he pogut viure, però m'encantaria. I perquè penso que segurament s'assemblava moltíssim aquesta de l'Antic Egipte. Llavors, això ells ho feien. Què és el que passa? Que aquestes processons, doncs és això, potser duraven 2 dies o pots fer que durin 21 dies. Tu te'n vas cap allà. És el moment també de treure les imatges de les divinitats del temple i treure-les en processó. Actualment el cristianisme fa exactament
0: el
1: mateix.
0: Això és com la Setmana Santa, allò que treus les figures,
1: el mateix,
0: les verges
1: passos,
0: i tot això.
1: Però què és clau? Que el poble hi vagi. Clar, sense el poble no hi ha processó. Sí, de fet, el gran protagonista és el poble i no en som conscients. Sense el poble no hi ha espectacle, no hi és. Llavors, treien aquestes divinitats. A dia d'avui que ha canviat? Que potser són sants, són santes o gegants, de debò, O les cercaviles.
0: Sí,
1: jo
0: sí,
1: veig,
0: sí.
1: Quan anem al darrere, és que sempre ho penso. Però feien exactament el mateix. I, per tant, pel poble era molt important, perquè és un poble molt religiós. Heròdot, abans parlàvem d'Heròdot, que tenia aquesta frase tan cèlebre de que Egipte és un do del Nil, i l'altra gran frase cèlebre d'ell és que Egipte és el poble més piadós de tots. De tots els que havia visitat, ell deia que Egipte era el més religiós, perquè deia que ho permeava tot, la religió. Llavors era el moment que el poble podia apropar-se a aquesta divinitat. Perquè aquestes divinitats són estàtues que viuen al temple, però la gent no podia entrar al temple com entrem nosaltres a dia d'avui en una església. No la veien, la imatge. I per tant era un moment, per ells, de joia, que podien apropar-s'hi, preguntar coses, estimar aquella imatge. Per nosaltres una imatge, però per ells era un déu.
0: Irene Cordón, mil gràcies. La setmana que ve hi tornem, que parlarem de l'eclipsi la setmana que ve.
1: Sí, això... molt emocionant.
0: Cuida't.
1: Merci.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
4: Increïble.
3: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
5: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
6: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals. Molt útils pel cotxe.
7: Carglass canvia. Carglass repara.
8: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
9: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
10: Hola a tothom.
9: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
11: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa.
11: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: L'esport no fa vacances a l'estiu.
11: Tampoc a Catalunya Ràdio.
12: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
11: També del Girona i del Sabadell.
12: Cada dia a les 7, tot costa.
11: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
12: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: El Festival És Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
13: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
12: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 2:15 PM.

0: Va, que volem parlar de jocs ara, perquè evidentment són aquests dies, ara parlàvem de festes majors amb la Irene, i de fer, de viure en comunitat i de viure tots plegats. Són dies de vacances, són dies de moltes sobretaules, de converses que s'allarguen, de veure família, de veure amics, i d'un context perfecte pels jocs de taula. I avui volem parlar de jocs de taula, eh? Volem conèixer les novetats en jocs de taula i donar-vos pistes si voleu jugar aquest estiu. Aprofito per dir que obrim telèfons, eh? Si teniu preguntes al voltant dels jocs de taula, 93-201-7474, 93-201-7474, preguntes pel Jaume Prats. Jaume, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada.
0: El Jaume Prats és propietari de l'Espai de Jocs Sant Andreu, i ens ha acompanyat alguna vegada parlant de les recomanacions de jocs de taula. Deixa'm dir de principi, tota aquesta setmana tu no pots jugar gaire, em sembla, no? Perquè se't gira feina a casa,
1: bueno,
0: sembla.
1: De moment encara puc.
0: Sí.
1: D'aquí uns dies potser no podré fer res, però de moment puc.
0: Perquè estàs a punt de ser pare per segon cop, eh?
1: A puntíssim.
0: Escolta, doncs merci, mil gràcies per venir, eh?
1: A vosaltres.
0: Aviam, 93-201-7474, 93-201-7474. Comencem per alguna novetat amb els jocs de taula que vulguis destacar per aquest estiu. Ideal per amics, per família, tot i que tu distingeixes molt, eh? El tipus de públic pel joc, a vegades,
1: sí,
0: no?
1: Sí, depèn molt també del... O sigui, cada grup és molt diferent, cada família és molt diferent, es poden recomanar moltes coses, però recomanis aquest joc als de la botiga i dic, justament el recomanaré molt. Hi ha un joc que es diu Pas de Pic, que és un joc
0: de pic?
1: Sí, és tirar porquets a sobre la taula.
0: Ah.
1: Hi ha dos porquets, els tires a sobre la taula i depèn de com caiguin, fas més o menys punts.
0: Sí.
1: Em sembla una idea totalment brillant, perquè sembla la cosa més estúpida del món, i de fet ho és, però funciona molt bé.
0: Sí.
1: A més, és un packaging molt petit, ideal per portar a piscines, platja... Bueno, platja potser és una mica més complicat per la sorra.
0: Clar.
1: Però per endur-te així de piscina, de casa rural, és divertidíssim.
0: Però és només això, és a dir, tires els,
1: sí,
0: els porquets...
1: Sí, són dos porquets.
0: Val.
1: I tu els tires, i si cauen cap per amunt o cap per avall o cauen de cantó, és un pujorlà comptant la sort,
0: ah,
1: en el qual tu vas tirant fins que et rendeixis o fins que el joc et faci parar.
0: Però és com dels daus, diguem-ne.
1: Sí, sí, sí, sí, però en comptes de daus són porcs.
0: Són
1: és
0: porquets.
1: Molt millor.
0: I això es diu Pas de Pics.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la primera recomanació. Vam fer una crida també a través de la bústia de denúncies, no de denúncies en aquest cas, sinó la bústia

0: putejant a la resta de rivals. I aquest està molt bé, tipus el Survive the Island. El que sí, com a illes... Hòstia, és que la temàtica illa... Mm. Hi ha el My Island, que és un joc, per exemple, en el qual has d'intentar crear una illa i és com una campanya que vas evolucionant, o tens coses similars en contingut d'illa. És veritat que aprofito que ell ha fet el comentari, hi ha massa pocs jocs en català.
1: Sí, eh?
0: O sigui, hi ha molt poques editorials que realment s'hi posin. I en aquest sentit, per exemple, jo recolzo molt... Ara, Two Tomatoes, que és una editorial de Girona, han començat a fer més coses en català, per exemple, i això està molt bé. De Beer intentava fer coses en català, però últimament no en fa tantes, a veure si tal. I després hi ha editorials com En Peu de Joc, que sempre fan coses en català, o hi ha autors que s'ho fan ells mateixos, com el Jean-Marc Lufén o gent així, que està molt guai que es puguin vendre aquests jocs, perquè així, si hi ha demanda, hi haurà oferta.
1: Per tant, anem molt enrere, però anem fent passos endavant, pel que dius, eh?
0: Petitons. Anem una mica
1: flotuant. Sí, muntanya russa, una mica.
0: Sí, sí, sí. Hi ha èpoques que ha anat com molt més amunt, i ara editorials que dius, hosti, jo conto que estarà en català. Clar. No tant.
1: 93207474, 93207474. Consultes pel Jaume sobre jocs de taula. Ramon del Guinardó, bon dia.
2: Bon dia.
1: Vostè dirà.
2: Més que una consulta, és un apunt. El joc que ha dit aquell, el Jaume ha dit, del Pas de Pic.
1: Sí.
2: És un joc que jo et diria que fa potser 40 anys que ja hi jugàvem nosaltres.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí, ja existia. Amb una capseta negra que van els dos porquets posats en allà dintre, petit, com a titell, un packaging petit i tal.
1: Sí.
2: Però això ja existia fa, ja et dic, 40 anys.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Segur.
0: Però ara sí. Està a copeta.
2: Doncs, escolta'm, en aquell moment nosaltres passàvem amb uns amics, que jo no el tinc, nosaltres no el tenim, ells el tenien, i passàvem uns vespres jugant, però espectaculars, perquè
1: sí, eh?
2: És com ha dit ell. És un joc molt, molt tonto, però molt. Però, bueno, agafes i tires i dius, ostres, ja m'ha caigut així, m'ha caigut de morros, i si cau de morros, de costat, de cua era la bomba. Vull dir, és molt bo.
1: I és addictiu, pel que veu, Ramon, pel que diu,
2: sí.
1: Ramon?
2: Sí. Vaja, nosaltres ens ho passàvem molt bé, addictiu, però ens ho passàvem molt bé. I després vull aprofitar per recomanar dos jocs, també, per dos jugadors, el Ninja, que són... unes has de travessar amb les teves fitxes al camp de l'oponent.
1: Caram.
2: Molt bo, molt, molt bo, per dues persones, partides força ràpides, d'estratègia,
1: sí?
2: Però bueno, a nosaltres ens agrada molt. I un altre que m'han regalat fa poc, fet manual, és el Quadrix, que no el coneixia, i que també trobo que és un joc molt, molt estratègic.
1: Sí.
2: I molt difícil de dominar, però que també és bastant addictiu, perquè com li agafis el truco, és molt bo.
1: Doncs Ramon, moltíssimes gràcies per les recomanacions i per la puntualització. Una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
1: Adéu. Alguna cosa a dir d'aquests jocs que ara deia el Ramon, Jaume?
0: Una cosa que volia apuntar, ja que ho ha comentat el Ramon,
1: sí.
0: Ara ja està ben molts jocs a dos jugadors, perquè se n'han adonat que hi ha moltes parelles que juguen i no juguen amb ningú més, i està molt bé perquè fins i tot han tret versions de jocs que a dos no jugaven gaire bé, tipus Splendor, tipus coses així, i les han fet a dos jugadors perquè siguin més adaptades. I realment, jocs a dos jugadors n'hi ha de boníssims. Sí. Jo apuntaria tres jocs a dos jugadors. Un, l'Agent Avenue, que és un pilla-pilla, versió joc de taula, divertidíssim.
1: Agent Avenue.
0: Un és el gos, l'altre és el gat, i hem d'anar tirant cartes, i tu tires una carta de cap per amunt, una cap per avall, i l'altre anar a triar una.
1: Yeah.
0: I has d'anar mirant com prendre-li el pèl. El segon, el Cerveza i Pan, que és un joc de gestió. És com un Catan, però dos jugadors, molt divertit, la producció excel·lent. I l'últim, el Dràcula versus Van Helsing. On un és el Dràcula, l'altre és el Van Helsing, i és el Dràcula intentar convertir en vampir gent del taulell, i el Van Helsing intentar matar el Dràcula.
1: Perquè aquest és de taulell-taulell,
0: sí.
1: Diguem-ne.
0: Són petitons, vull dir, no són jocs molt grans, perquè els de dos moments ja compten que la gent té poc espai, o perquè te'l puguis emportar avió, etc.
1: Dràcula versus Van Helsing, es deia aquest últim,
0: Molt guai.
1: Aviam, el que deien, tenim més notes de veu d'oients que volien fer-li la consulta al Jaume.
3: Hola, Jaume. Estem de vacances a la platja. En recomanaries algun joc de cartes per jugar ràpid a la tovallola?
1: Mira.
0: I tant.
1: I tant, diu.
0: Mira,
1: cartes, eh?
0: Sí, dos. Vitals per l'estiu. Tothom en el pack estiu heu de tenir a la vostra bossa dos jocs.
1: Sí.
0: Un al Hanabi i l'altre al Océanos de Papel.
1: Com?
0: Océanos de Papel.
1: Océanos de Papel.
0: Sí. Hanabi és un joc cooperatiu, ja una mica antic, però boníssim, en el qual hem de fer uns focs artificials japonesos molt macos, i nosaltres no sabem quines cartes tenim a la mà. Aleshores, haurem d'intentar anar-nos donant pistes amb la gent que està jugant amb nosaltres,

0: per col·locar-les en ordre. Molt divertit, anats a la platja, sempre ens l'hem emportat amb la família, a ma germana li encanta, sí. I a l'Oceano es Papel, a més, temàticament, és del mar, i surten peixos, surten vaixells, i tot està fet amb papiroflèxia, els dibuixos. I és un joc de gestió molt divertit, en el qual tens una pila de robo, dos piles de descarte, i has d'anar robant cartes. I amb allò fer combinacions que et donin més punts que la resta. Mm. Jocs curts, portables i excel·lents.
1: Quan són curts, què vols dir? Que la partida dura poqueta estona, eh?
0: Mira, ahir vaig jugar a Nocions Papel amb el Pau i la Vir, i van ser un quart d'hora.
1: Clar. I això, no, el que anava a preguntar és, això també suposo que ho fa, no sé, més addictiu, addictiu en el bon sentit, eh? Vinga, un altre, i un altre, i un altre,
0: sí.
1: I un altre.
0: Sí, sí, no? Sí. Però, bueno, hi ha jocs que no són tan curts i també són addictius, eh?
1: Com ara?
0: Un d'Ors Romàntic, per exemple, és un joc cooperatiu també de construir una ciutat, i nosaltres el dia que va arribar, per exemple, vam fer 7 partides seguides i són 20-25 minuts, vull dir que està més. Però és allò que dius, va, un altre. Vas picant per veure com pot ser més punts que l'anterior.
1: I els jocs així més entre cometes, clàssics, com el Trivial, per exemple, encara funciona? Encara funciona? Vull dir, funciona si encara es ven?
0: Jo això no ho venc.
1: No, eh?
0: No, jo venc joc de taula modern. La idea és, o sigui, ja hi ha llocs on venen coses d'aquestes, sí. Moltíssims, i grans superfícies, tal. La idea de la botiga és intentar, entre cometes, educar la gent amb coses una mica més modernes, perquè normalment el joc de taula modern intenta que cada partida sigui diferent, que no hi hagin jocs on hi intervé tant l'atzar, una sèrie de paràmetres que et garanteixin que la gent pot tenir una experiència una mica més àmplia. I també és una forma molt important també de socialitzar. Nosaltres a la botiga tenim un sector molt gran de gent, que són gent que ha vingut de fora, sigui de Galícia, o sigui de França, sigui d'Argentina, d'on sigui, i que també troben el punt d'integració, i el joc de taula també t'ajuda molt amb això. Ara hi ha parties aquests de jugar en plan joc social que ens fan xerar moltíssim, i el dels porcs, per exemple, l'altre dia hem estat 2 hores una nocturna a la botiga jugant als porcs.
1: Sí.
0: I és molt guai.
1: Crida l'atenció això, eh? És a dir, que potser llavors el Trivial és un joc on es socialitza poc, o es pot socialitzar menys,
0: diguem-ne. Mira, el Trivial, per exemple, té una versió moderna, que és l'Smart Ten.
1: Sí.
0: No critico el Trivial, l'he jugat molts anys, però és veritat que el Trivial et fan una pregunta i si no saps, ets idiota. En canvi, per exemple, l'Smart Ten, tu tens 10 opcions i tu pots respondre a qualsevol d'aquelles 10.
1: Yeah.
0: I llavors no és tan restrictiu. A més, clar, jo vinc d'un Trivial que quan jo era petit totes les respostes del Trivial eren Franco, Gordillo, Torero... saps?
1: Una mica sí, eh? La Pantoja.
0: Correcte. És guai que hi hagin altres opcions.
1: Sí. Alguna vegada havíem parlat amb tu dels jocs que tenen versió per adults i versió per nens més petitons. No n'eres gaire partidari, no?
0: Depèn de quins.
1: Yeah.
0: Sí, un Catan Junior està ben fet. Un Carcassonne Junior no li trobo tant sentit, perquè al final no és ben bé un Carcassonne, sinó que és un altre joc on només fas camins. Però ara estan traient opcions molt xules, un Splendor Kids, ahir va arribar a la botiga abans d'ahir el Paleolino, que és un paleo, que és un joc molt bo, però per nens. Encara no l'he pogut provar, però me l'enduré a casa per jugar amb la Greta.
1: Sí.
0: I està... Si l'adaptes bé, està molt bé, perquè és la forma de que una criatura pugui accedir al joc gran, tot i que a vegades és veritat que el joc gran, si li adaptes una mica, ja no et cal comprar un joc adaptat per petit.
1: El paleo, en què consisteix?
0: El paleo és un joc en el qual has de sobreviure a l'edat de pedra, que és fàcil d'explicar, però molt difícil de guanyar. La primera partida dius, va, això ho fem sobrats. I quan comences la segona, tercera, dius, hosti, que difícil, que és sobretot a l'edat de pedra. I tant.
1: 93-201-7474, 93-201-7474. Consultes, si esteu aquests dies de vacances amb amics, amb família, si sou a punt de marxar de vacances amb família o amics, sobre quins jocs de taula us podeu endur, ens podeu fer arribar la vostra consulta al 93-201-7474 o amb una nota de veu com la que ens ha enviat l'Aida.
2: Hola, bon dia. Soc docent, treballo amb alumnes amb altes capacitats i sovint em trobo amb famílies que em demanen recomanació de jocs que puguin fer a casa, perquè els que tenen, de seguida els nens els resulta molt senzill, perden l'interès, i m'agradaria que em recomanessis algun joc en què el nen hagi de trobar més estratègies, s'hagi de planificar, que els hi resulti un repte cognitiu. Gràcies.
1: Altes capacitats, és un bon tema aquest, eh?
0: Sí, és un tema molt interessant, perquè una de les coses que passa en aquests casos és que el nen està constantment sotmès a una espècie de judici continu, i una cosa que ajuda en aquest sentit a vegades és algun joc on ell pugui jugar sol, perquè així no hi ha ningú que estigui mirant si ho fa bé, si ho fa malament, si li costa, si no li costa, i ell pot estar a sus anxes. Hi ha moltíssims jocs en solitari, jocs tipus els IQs, que són jocs de fer com petits puzzles i així estratègics. Després hi ha una col·lecció sencera de Gecko, per exemple, que són el Zoològic, que tenen des de jocs tipus puzzle, jocs més tipus trobar el camí entre un gat i l'altre, totes aquestes coses jo les trobo molt, molt atractives. També depèn de l'edat, clar, no m'ha dit l'edat que té la criatura, però sí que és veritat que quan comptes altes capacitats, en alguns temes pots fer com un salt i dir, bueno, pues si és un nen de 6, pues busques un joc una mica de 8. També una cosa que es pot fer en aquest sentit és buscar un cooperatiu de referència, perquè des d'aquí tu puguis mirar quin és l'estat o el nivell del nen-nena i a partir d'aquí recomanar. Clar, a mi no m'agrada molt recomanar cegues, però dius, hòstia, potser dic una cosa i no... Però, per exemple, depèn de l'edat. Si és un 4-6, un pillado, per exemple, és un cooperatiu molt guai, amb el qual pots veure com evoluciones. És una mica, rotllo, un quin és quin barrejat amb un Cluedo. Si no, una mica més amunt, el dos romàntic que et deia abans és espectacular i a partir de 8 anys el poden jugar. I és anar posant mini-reptes. També, a vegades, el que passa amb altres capacitats és que hi ha poca capacitat d'atenció. I aleshores també és buscar coses que potser no siguin molt d'estar molt concentrat molta estona, sinó coses una miqueta més...
1: Més curtes, com deies abans.
0: Exacte, més curtes, però que sí que et facin pensar, perquè són nanos que realment necessiten reptes.
1: Els que has dit ara, per fer servir clàssics, parlaves del quién es quién i del Cluedo, funcionen aquests encara? O ja?
0: Tampoc,
1: eh?
0: No.
1: Pel mateix motiu?
0: Sí, clar, o sigui, la idea és... Jo el que intento, el que té a la botiga, és tenir coses de joc de taula modern, perquè com que els altres estan, ja et dic, te'n vas a un carrer
1: fort,
0: a tot arreu estan. I jo el que intento és que el que hi hagi a la botiga siguin coses que siguin una mica més modernes. Jo tinc jocs des del 95-2000 fins ara. Clar. Pensa que estan sortint vora 20-30 jocs a la setmana.
1: I és a la setmana?
0: Sí.
1: Pensava que anaves a dir l'any.
0: No.
1: 20-30 jocs nous per setmana?
0: Sí. I això que estem anys llum de França a Alemanya, on és una bogeria.
1: Encara és més.
0: Sí, clar, jo cada any vaig a la Fira d'Essen, a Alemanya, i tens, o sigui, és com la fira de Montjuïc, però 6 vegades. I allò és només dels jocs de taula que sortiran. I llavors és una bajanada.
1: 93207474, 93207474. Vanessa, de Calafell, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Endavant.
3: Mira, us estic sentint, el programa és molt xulo, i ja que estan recomanant jocs d'illes per l'estiu, jo us volia recomanar, que ja el deu conèixer, un per nanos, que el va agafar el meu peque quan era molt petitó, però ens hem afegit nosaltres, és superxulo, que és el Treasure Island, de Degeco, i és que és molt divertit. És un joc per nens, en principi, petitons, a partir dels 3-4 anyets, però té daus, però has de rodejar una illa i aconseguir tresors, fins que completes tot un tauler amb monedetes d'or, amb rubins, però l'objectiu és aconseguir comprar un vaixell per anar a l'illa i aconseguir el teu tresor secret del teu personatget. I és un joc molt xulo, molt xulo. Molt xulo, molt senzillet, per anar amb nens, però escolta, que ens hem afegit els grans, eh? I està molt bé.
0: Ben fet.
1: Vanessa, mil gràcies, que vagi molt bé.
3: A vosaltres.
0: Adéu.
1: I la Cristina, de l'Eixample, de Barcelona. Cristina, bon dia.
4: Hola, bon dia. Endavant. Mira, jo volia recomanar el Triomino, que, bueno, jo trobo que és un joc molt xulo, molt de pensar, és un domino triangular, i clar, has de casar les tres cares.
1: Ah, caram.
4: Sí, està aquest molt bé.
0: Sí, també hi ha un d'aquests d'encaixar, que és el Pattern Party, que sobretot per la meva filla està enganxadíssima, i és molt fort perquè en jocs d'aquests t'adones de fins a quin punt els hi funciona el cervell a les criatures molt més ràpid que nosaltres.
1: Sí, eh?
0: Perquè
1: sí,
0: fins i tot amb una criatura de 5 anys, jo, la meva dona a vegades es desespera de dir, però Greta, no vagis tan ràpida, que és que no m'ha donat temps ni de col·locar les peces.
1: Quan anys té la Greta?
0: 5.
1: 5 anys, eh? Déu-n'hi-do.
0: Farà 6 a l'octubre.
1: Sí.
0: I si tu eduques aquest cervell i el fas treballar, és impressionant. O sigui, mai aprendran tan ràpid com aprenen ara.
1: Cristina, mil gràcies.
4: D'acord.
1: Moltes gràcies. Adéu-siau.
4: Adéu.
1: I la Maria Rosa. Maria Rosa, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Endavant.
5: Mira, és per fer-vos una pregunta, però aviam, és una mica així, ja us diré. Quan ha dit aquell xicot el nom, el joc aquest dels porquets, m'ha fet molta gràcia. Jo tinc un bisnet que el mes que ve fa 6 anys. És adequat? Aquesta és la primera pregunta.
1: Sí,
0: ho és, totalment.
5: Ho és, val. M'agradaria jugar jo amb ell, però ara ve la pregunta forta. Jo sóc cega, és impossible no poder jugar amb ell amb això?
0: No, o sigui, pensa que és un joc... O sigui, jo tiro els porquets i a veure el que surt. L'únic que has de fer és confiar en el teu net. Sí, clar, que et digui la veritat. Però...
5: Ui, em farà trampetes.
0: Ah, això, si no et dic una cosa, pots tocar i es veu molt clarament com ha caigut, eh? Vull dir que en això...
5: Sí?
0: Jo la teva vaig estar jugant amb la meva, que en té 5, i els dos cosins de Brasil, que en tenen 6 i 10, diria, perdó, Dani, si m'he equivocat, però... I van estar passant sub pipa. I nosaltres vam jugar-hi també. O sigui, és un joc per qualsevol edat.
5: No, sí, per passar-me un pipa jo crec que m'ho puc passar-ho i perfecte. Sí. Però és la cosa que a vegades en segons quins jocs jo no hi tinc opció, perquè, és clar, no ho veig, allò, el 3 amb ratlla, que ara no sé com es diu, i tot això.
0: Sí.
5: tinc que anar, i és clar. Riu, fa trampetes, bueno, lo típic de 6 anys. Sí. I ara jo dic, ui, m'ha fet molta gràcia aquest joc. Dic, per jugar amb ell, però és clar, dic, bueno, i jo com me les monto? Ara, el que dius, tens raó, si cau de cantó, jo el puc tocar com ha caigut, no?
0: Correcte. Sí, quan tu tiris els porquets, simplement tu pots anar fent com un escàner amb la mà i veus una mica com han caigut. Sí, ja et dic, jo crec que pots fer-ho perfectament. La que és això, digue-li al teu net que és a un metre de distància, però no te'ls pugui moure abans que tu els toquis.
1: No, vull dir això, que no faci trampes, pobret.
0: Sí. Els nets són molt hàbils.
5: És que aquestes edats sempre volen guanyar ells.
1: Això.
0: Està bé.
5: No sé com s'ho munten, i ja està. A la que senti que rigui, ja m'ha fet una trampeta.
0: Correcte.
5: Vale, per mi seria aquesta la pregunta, eh?
1: Li agraïm moltíssim la trucada, Maria Rosa, de debò.
5: Agraïda a vosaltres per escoltar-me.
1: Adéu, vagi bé. I Tori, de Vinyó, Tori.
6: Hola, bon dia.
1: Endavant.
6: Bé, us volia comentar, no sé si podeu parlar, perquè ha estat una mica que no he pogut seguir del tot, però hi ha un joc d'illes, que és un joc cooperatiu, que em sembla que es diu, no sé si es diu l'Illa Fantasma o l'Illa Perduda, que es tracta que pot jugar 2, 3, 4 persones i cadascú té un rol diferent i en principi es tracta de cercar uns tresors en una illa, d'acord? Però aquesta illa es va enfonsant per moments. Llavors has d'anar ràpid a aconseguir aquests tresors i fugir de la illa. Si no pots aconseguir aquests tresors, abans de que s'enfonsi, doncs evidentment es mor. I evidentment tots han de sobreviure. No pots... tothom ha de sobreviure. No pots morir-te un o... I això està bé. Si perds, perden tots, i si guanyen tots.
0: Correcte. Sí, aquí l'ha comentat la primera trucada, que era el que dèieu, el Survive the Island o la Illa Prohibida, que és aquest.
5: L'Illa Prohibida.
0: Hi ha l'Illa Prohibida, el Desert Prohibit, i hi ha una col·lecció sencera d'aquesta mena. Sí.
6: Sí, doncs, perdoneu, no ho havia escoltat.
1: No, al contrari.
6: Doncs aquest està molt bé perquè, bueno, a més està en català i jugar en català. Era això només, eh?
1: Tori, mil gràcies, abraçada forta. Gràcies per trucar.
6: Molt bé, gràcies. Que vagi
1: molt bé. Jo encara estic amb la dels 20-30 jocs per setmana que arriben aquí, eh?
0: Sí, molt.
1: I d'aquests en català, doncs, una minoria?
0: Molt pocs.
1: Molt poquets,
0: sí.
1: Eh?
0: Potser estem parlant d'un 1 o 3%, són molt pocs. Alguns sí que és veritat que algunes editorials, com deia abans, per exemple, Tutomeitos, comencen a afegir també instruccions de català o algunes altres editorials, però que siguin en català... De fet, va haver-hi un follon molt gran l'any passat amb un joc perquè tenia coses al taulell en català, perquè tenia una subvenció de la Generalitat per poder ser més barat, i molta gent de les Espanyes Profundes va tenir un disgust.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, va sortir un youtuber andalús a dir, escolta, gilipuertas, que tens un munt de jocs amb coses en anglès, en turc, en suahili, i no estàs dient res, perquè sortint dos coses en català en un taulell, ara has de muntar un xou. Però bueno.
1: Jaume Prats, que és el propietari de l'espai de joc Sant Andreu. Jaume, gràcies una vegada més. Sempre et dic el mateix, ho haurem de tornar a fer, perquè...
0: Sempre que vulgueu.
1: Amb 20-30 jocs per setmana nous, se't gira feina.
0: Sí.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
8: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. L'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement, però continua actiu i els bombers adverteixen que encara caldran diversos dies per fer feina i donar-lo per extingit. Aquest dijous mantenen els treballs manuals a la cua i el flanc dret del foc, aprofitant la millora de les condicions, tot i que continuen molt pendents de les tempestes previstes per aquesta tarda. La Vall d'avui, Pau Rovira, bon dia.
9: Bon dia. Els bombers han desplegat aquest matí 4 vehicles lleugers amb efectius terrestres per continuar consolidant els punts més accessibles de l'incendi. Les tasques se centren especialment a la cua i al flanc dret, on es treballa manualment amb línies d'aigua per acabar d'assegurar el perímetre. Segons el cos d'emergències, la situació és millor que en dies anteriors i el foc no ha registrat una evolució significativa durant les últimes hores. Malgrat això, la previsió de tempestes durant la tarda podria obligar de nou a modificar l'estratègia o retirar els efectius si augmenta el risc per al personal, tal com ja ha passat en jornades anteriors. L'incendi, que crema des de divendres passat, afecta prop de 110 hectàrees, una trentena dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, La Vall d'Avui.
8: Més notícies, Tellves Vallespí.
10: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut tres persones pel sabotatge d'una estructura ferroviària vinculada a una explotació minera de Súria l'abril passat durant una protesta convocada pel moviment ecologista Revoltes de la Terra. Els acusen de provocar danys a uns 300 metres de la via que van impedir la circulació dels convois i van fer malbé el ramal de fibra òptica que va deixar sense connexió a internet més de 4.000 usuaris. Els Mossos i la Guàrdia Civil han donat els detalls avui de les detencions que es van fer a finals del mes de juny. L'1 de juliol els detinguts van passar a disposició de la justícia i van quedar en llibertat amb càrrecs després d'acollir-se al dret a no declarar.
8: Dues persones han estat hospitalitzades per un incendi aquesta nit en un edifici de 26 habitatges del barri de Bufalà, a Badalona. El foc s'ha declarat en un pis de la primera planta i a través d'un pati interior ha afectat també un pis de la finca del costat. Quan han arribat els bombers han confirmat alguns veïns al seu confinat alguns veïns als seus domicilis, mentre que d'altres els han evacuat. A més dels dos ferits traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujols, cinc persones més han estat ateses pel sistema d'emergències mèdiques. Un cop apagat l'incendi, els bombers han ventilat els dos edificis i han fet mesuraments amb el detector de gasos abans de deixar tornar els veïns.
10: Ucraïna ha atacat dues refineries de Rússia com a part d'un gran bombardeig amb més de 600 drons contra una vintena de regions del país. Zelensky ha reivindicat aquest atac, del qual han arribat imatges de llargues columnes de fum sortint d'una de les refineries russes més importants a uns 250 quilòmetres del nord-est de Moscou. El president ucraïnès assegura que també han atacat al Mar Negre dos vaixells militars russos i embarcacions de la flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar petroli. Zelensky ha reclamat en les últimes hores els aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que hi va causar 17 morts i més de 40 ferits a Kiev.
8: I plega el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials on criticava el partit. Ahir, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va anunciar que se li havia obert un expedient per aclarir els fets i depurar si calia responsabilitats. En una conversa amb un jove vinculat a Vox, Puigtió li confessava que volia fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat de Girona per agafar el control d'Esquerra. A més, el ja exalcaldable també s'oferia a fer-li arribar a l'Instagramer de Vox informació compromesa de membres d'Esquerra Girona. En un comunicat, Puigtió va demanar disculpes a la militància i avui ha plegat. La cineasta catalana Blanca Camell estrena avui al Festival Internacional de Cinema de Locarno el curtmetratge Primer Foc, un film sobre el procés de postpart i la recomposició física i emocional d'una mare. El curt, protagonitzat per l'actriu Bruna Cusí, s'inspira en l'experiència personal de la mateixa directora.
11: Vaig tenir doncs, aquest esquins molt important, una hemorràgia. M'obligaven a estar al llit i sense moure'm. Llavors el meu company va haver d'ocupar-se de tot i va poder tenir un vincle més ràpid amb el nostre fill. I de sobte em vaig sentir molt sola, tenia sentiments que no m'esperava, com de gelosia, inclús culpabilitat, i vaig veure que la imatge que havia projectat d'aquest moment estava molt allunyada de la realitat que vivia, no?
8: La cinta, rodada en català, castellà i francès, s'exhibeix a la secció oficial Perdit i Domani del certamen suís, on també es presenta una altra producció catalana, Los Andares, de Sofia Esteve i Isa Luengo. Els esports, Ernest Macià.
9: El Barça de bàsquet, tal com va avançar a Catalunya Ràdio, el club ha anunciat que l'aler pivot Tornike Xengelia es desvincularia i s'ha desvinculat fa pocs minuts a l'equip després d'abonar els prop d'un milió d'euros de la seva clàusula de sortida. Jugarà a Dubai Xengelia sota les ordres del català Xavi Pasqual. Les nedadores catalanes de l'equip espanyol de natació artística que han disputat l'europeu a París han tornat aquesta matinada a Barcelona. En total, l'equip espanyol ha aconseguit 8 medalles, 6 han estat per la barcelonina Iris Thió, una d'elles d'or. La FIFA ha desmentit que hagi ofert al Marroc la celebració de la final del Mundial del 2030 com a càstig per l'oposició de la UEFA a la gestió del president de la Federació Internacional, Gianni Infantino, tal com havien publicat alguns mitjans. Ahir es van reunir a Rabat els membres de la FIFA. El Barça avui es pot fer oficial el traspàs del lateral esquerre Jofre Torrents a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana podria cobrar uns 6 milions d'euros per aquesta operació. Avui el Barça torna a la feina. I el davanter de l'Espanyol, Quique García, es va operar ahir amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta.
7: Fins aquí les notícies.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Ofertes límit al Cort Inglés. En electrònica, portàtil Acer Aspire Lite 15, Intel Core Ultra 5 de 512 GB SSD de 699 a 649 euros. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 6 al 9 d'agost, a la botiga web i app del Cort Inglés.
3: Necessito que em deixi el Mustang per córrer a la de León.
4: Hem de sortir ja? Només tenim 45 hores.
5: Amor, revenja i gas a fons.
4: Amor, amor, amor!
6: Heu nascut per córrer.
3: Benvingut a la de León.
5: Need for Speed és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Com més calor fa,
8: més fresca et fem la tarda.
7: Les millors tardes d'estiu
8: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
1: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
10: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
1: La realitat

0: Ai, Mariola, que m'he descuidat de posar la sintonia nova.
1: O sea, per favor, eh? No, és que estava... Jo estava esperant-la.
0: Espera. La buscaré, la buscaré.
1: De veres, eh? És que no em tens en compte. És que la confiança...
0: No, és que és això. És
1: no,
0: dir...
1: és que no ho fas amb ningú se més. Només ho fas amb mi. És que no pot ser, això. És que, clar...
0: Espera, és que ara la buscarem, ara la buscarem. Perdó, bueno, perdó. Va, saps, és que m'acabo d'il·luminar ara. Dic, ai, que no la vaig caviar. La vaig posar l'altre dia.
1: No, igual, va, tira. Bueno, va,
0: com estàs?
1: Bé, no. Jo bé.
0: Sí, perdó, per començar així. A veure, espera't un momentet, que... Que la... jo, tu vale, ves tirant, va. Que jo ara no, l'estic buscant.
1: Volia preguntar-te, començar amb un poc sí. Cínica, que si no s'ha anat a Ceuta com Ana Rosa Quintana, per lo que veig, no? No, tu has estat ahí. No t'han enviat, Catalunya aquí, Ràdio no t'ha enviat.
0: Aquí hem estat, de moment.
1: Ni ha enviat tampoc a Ricard Ustrell, que podria haver suspès les seues vacances per anar a Ceuta, saps?
0: Sí, això també és veritat. Això també és veritat.
1: Ver, només era això, però tu sabies que ja ha estat a Ceuta
0: momentet,
1: i s'ha il·luminat des de Ceuta, ella. Sí.
0: A veure, abans que t'ens ailes, parlant d'il·luminar-nos.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Hombre, vamos, que tinga que demanar-la d'esta manera.
0: Sí,
1: o sea,
0: que consti que no l'has hagut de demanar, sóc jo que me n'he donat, eh?
1: Sí,
0: que no...
1: sí, bueno, jo anava a dir-te, també t'ho dic. Digo, oye, no, aquello no que em va desdir la setmana passada...
0: No tenia
1: passada,
0: cap tal. Dubte. Vale. Sí, aquesta, bueno, Macià, guardem-la com a sintonia
1: favor,
0: de la Mariola.
1: Per favor.
0: Aviam, tinc moltes
1: company
0: ganes...
1: Company tècnic, per favor, fes-ho
0: sí,
1: tu, perquè
0: Macià.
1: Este
0: sóc jo, no?
1: Este eres tu, sí. Bueno, anem a veure, anem Frederic.
0: Tinc moltes sí que... ganes de parlar de Ted Lasso amb tu.
1: Vale, perquè a tu esta sí t'agrada.
0: Molt, però molt, eh? Molt. No he vist l'última, no he vist l'últim episodi.
1: Ah, vale.
0: El nou episodi no l'he vist.
1: L'última s'estrena ara, no? Sí. No, s'estrena però... els primers quatre capítols.
0: He de dir, t'explicaré com hi vaig arribar, Ted Lasso.
1: Vale, va.
0: Jo vaig arribar...
1: Vull saber per què t'agrada.
0: Després de diverses... Vaig veure diverses sèries, vaig veure aquella que es deia... d'HBO amb la Amy Adams, que es deia Sharper Object, o alguna cosa
1: ai,
0: així.
1: Sí, Heridas Abiertas, mare
0: sí.
1: De Déu. Sí,
0: em
1: sí.
0: Vaig veure, no me'n recordo
1: era
0: qui...
1: Era duríssima.
0: Per això, aquí vaig. Vaig veure aquesta, després no sé quina altra vaig veure, Mare of Easttown amb la Kate Winslet, i jo dic...
1: També
0: jo,
1: dura de collons.
0: Jo necessito alguna cosa que em reconciliï amb la humanitat.
1: Vale.
0: I no sé si va ser tu o algú que em va dir Ted Lasso. Ted Lasso, tothom és bo, no hi ha ni dolents, els dolents no són tan dolents, i molt a favor, he de dir que molt a favor.
1: Bueno, pues estàs en sintonia amb tot el món, perquè esta sèrie lo que va provocar és just això, perquè es va estrenar la primera temporada en la pandèmia.
0: És veritat. Sí.
1: Llavors la gent necessitava esta energia positiva que desprèn el personatge, i perquè és un optimista radical, sí. Inquebrantable, que fa... a voltes, molta ràbia.
0: Sí, a vegades vale. Sí. Sí.
1: Jo reconec que la primera sí i jo després ja amb ell no podia. És
0: ah,
1: que
0: sí,
1: no
0: eh?
1: Podia. Sí, és que esa amabilitat, esa espècie de hipersimpatia... Bueno, i per a que... I després, pues, per exemple, la tercera temporada, ja saps que va acabar, tots eren finals feliços,
0: sí,
1: no?
0: Vale. Sí.
1: Però... Mira que a mi no m'agrada el cinisme en la tele, no? En la vida, no? Però... Esto está en el altre costat audiovisual. I a mi va arribar un moment en què era massa dolç. ¿Vale? Però és que, a més, vaig llegir algunes crítiques en el New York Times que l'acusaven de, això és fort, perquè, clar, la gent ja li pega voltes a tot, de capitalisme de l'amabilitat. Sí, que la sèrie, el que proposava, no, era la teoria de que problemes grandíssims i estructurals es poden resoldre amb simpatia i amb un cafenet i amb una persona bondadosa,
0: yeah.
1: Saps? Llavors, clar, això és pegar-li moltes voltes a... Perquè jo estic segura que els creadors no tenen ahí... O sí, saps? És a dir, a voltes jo ja també pense que en determinades filosofies audiovisuals hi ha darrere algo que a voltes se'ns escapa. I jo quan vaig llegir lo del capitalisme de l'amabilitat vaig entendre per què a mi... me chirriava una miqueta, no? Llavors, jo he vist ara els dos primers capítols, jo crec que a tu t'agradarà molt. Què ha fet ara? Pues ara en plan de mira que guai soy, mira que guai soy, que ja no soc entrenador de l'equip masculí, sinó que soc entrenador del femení, no? Llavors, la sèrie aprofita la benentesa pues per parlar dels prejudicis del futbol, tal, un poquet lo que ens ve i jo crec que esta està més arrelada en la part menys futbolera. Per això igual jo a mi

0: temporada més. No és la meva sèrie favorita, però entenc perfectament el que dius, perquè és de veres que, i després de veure sèries dures, està dius, bueno, que, va, sí, el mundo no, és, no, no, no ens estem acabant.
1: Et
0: no?
1: diré, que ja t'ho vaig dir l'altre dia, que jo en moments que vaig més cansat o que vaig més neurotitzat del compte, que ja és dir, jo tiro molt per tornar a mirar sèries, i aquesta és una de les que he tornat a mirar, eh? Me l'he tornat a mirar. Per exemple, a mi també em va agradar molt aquella Shrinking, la Teràpia sin filtro.
0: Ai, sí, sí. Amb clar, el Harrison Ford. És que això és una comèdia pura i dura. Clar, clar, bueno, està també és una
1: però
0: comèdia.
1: Però són del mateix, de la mateixa tribu, no? Diguem-ne, sí, surt de la mateixa gent. Sí, sí, sí. És que, a més, hi ha aquest, el que fa d'exjugador, ara fa d'entrenador, el Brett Goldstein,
0: sí,
1: que a mi és un tio que jo, té un podcast sobre pel·lícules, sobre cinema, i jo és un tio que a mi m'agrada molt, que no sé per què em cau molt bé.
0: Però com a actor, dius.
1: Com a actor, mira, però ell és còmic, ell té... té, sí. té, té
0: bueno, la seva figura de artista,
1: sí,
0: vols dir.
1: Sí, ah, sí, però sí, vull sí, dir sí. que l'he sentit...
0: No, pensava que deies el personatge.
1: No, no, no, no, exacte, que l'he sentit en entrevistes, el podcast aquest que té sobre, sí, sobre sí, cinema... Sí,
0: sí, cau bé, cau
1: a
0: bé.
1: A més, a més, és un tio que li agraden molt una cosa que tu i a mi ens agrada, que són els Muppets, els, que abans en dèiem els teleñecos.
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Ell els defensa molt, perquè diu que ell s'ho passa molt bé. No sé, jo allò de dir, de tant en tant ja van bé coses d'aquestes.
0: Bueno, és una sèrie
1: comprant,
0: amable.
1: Comprant el que dius tu, eh? Que hi ha moments sí. de dir, aviam, rei, calma't una mica. Perquè...
0: Calma't una mica. Sí. No, pues això és el que a mi me xirriava. Sí. I quan vaig veure... Lo de... Clar, no hi ha res com trobar una etiqueta que te faça intel·lectual, de sobte, saps? És a dir, què m'està passant amb aquesta sèrie? Sí. Capitalisme de l'amabilitat.
1: Això ho copiaré. Això ho
0: hombre, i clar, sí, tu sí. dius, ostres, pues sí, clar, que això és de veres que és prou sovint, passa sí, en moltíssimes disciplines artístiques.
1: Però una mica, enllaçant amb el que dèiem l'altre dia, no trobes que en aquesta sèrie Ted Lasso, el que dèiem l'altre dia als personatges femenins, que aquí sí estan més ben definits?
0: Sí, alguns, sí, sí. I mira, i en esta tercera, com que van... A veure, lo del futbol femení és una broma, però bueno, oye, està bé,
1: sí, sí,
0: que
1: sí,
0: passi,
1: sí.
0: Vull dir, sí, sí, aquí està... Però és que jo crec que això ja, tots els creadors saben que no poden cagar-la.
1: No, que afortunadament, sí.
0: Ahí ja estem en la... Bueno, menys en l'Odissea, que no l'he vist encara, però veurem a veure. No, no, no vull parlar sense haver-la vist. Que sí. te dic una cosa que em fa una mandra que em mull.
1: A mi em fa... Jo en tinc moltes ganes, però em fa mandra bàsicament per la durada. Ja ho dèiem l'altre dia amb el Toni García Ramon. És a dir, a mi és un tema de durada.
0: Sí.
1: És a dir, tres, home, bueno, però... són 3 hores i pico,
0: Vull dir ja, però com vols que faci l'Odissea?
1: Sí, sí. No, no, clar, sí, això també he vist que... així, sí, sí, sí, sí.
0: Claro, què vols? Que en 40 minuts t'ho compte? No.
1: Sí, vist
0: i, a més,
1: així, vist
0: amb
1: així.
0: La pasta que s'haurà gastat
1: exacte.
0: En la pel·lícula. No,
1: exacte.
0: No. Bueno, i ara anem a vinga. Parlar d'una altra cosa molt sèria.
1: Molt seriosa,
0: molt seria,
1: sí.
0: És aquest jo l'he vist.
1: A veure, sí. M'ho explicaràs. És aquest documental de la BBC sobre l'actor Jared Leto. Escolta'm el trailer.
2: His dad was having a concert. I was with another girl. And we were backstage. I was 17. He had sent an acquaintance of his and he told me...
1: A veure, és documental de la BBC sobre el Jared Leto, que té un historial, vaja, com a mínim qüestionable, diguem-ne, al voltant d'abusos de dones. Què tal, aquest documental? Dius que l'has vist.
0: Doncs mira, hi ha diverses coses sobre este documental. Primer, el teniu a YouTube, que és una cosa que...
1: Oh,
0: jo clar, jo el buscava per plataformes, no el trobava, digo, per favor, com que no, tal... I al final el vaig trobar a YouTube, i en YouTube està, en versió original, clar, i tu pots... jo ho vaig posar en subtítols perquè, si no, era massa... havia de prestar massa atenció. Llavors, clar, és un documental de la BBC, molt currat, parlen 10 dones, a cara descoberta pràcticament totes, es diu Jared Leto, el fort secret de Hollywood, i... lo més desassossegant del documental és que tu, si tens una mirada misògina, masclista o poc feminista, per dir-ho d'alguna manera, bueno, sí, masclista, vamos, així n'ha de clar, pots acabar el documental dient una frase que estic segura que diuen, que és no és para tanto.
1: Ja. Yeah.
0: Val? Perquè no hi ha una violació pura i dura, o sea, no hi ha... És una cosa sutil... sostenida en el temps, amb comportaments abusius, desmesurats, desproporcionats, en fi, malifetes de tot tipus, però no hi ha violacions. Val? que és el que la gent entén com agressió sexual. No hi ha una agressió sexual com la tenim al cap. Són xicotetes agressions i, sobretot, ese comportament d'una fan ve a la... a l'escenari, puja a l'escenari i jo li dic al guardaespaldes que la porta al backstage i allí en el camerí. I sobretot, el més important és que, que és la clau del documental és tot això va passar entre el 2002 i el 2016. Ell tenia entre 30 i 40 anys. Les xiquetes eren menors, quasi totes. Val? Tenien 15, 16, 17. Perquè a ell li agraden les adolescents. Què passa? Que en Califòrnia és delicte això, encara que tu tingues una relació sexual. Clar, en el documental queda clar la típica història esta de la fan que sí que va a la seva habitació d'hotel, que sí que va al seu camerí. És a dir, ell no la arrossega. Entenem per arrossegar portar-la de la mà. Hi ha maneres més subtils. Ell és un embaucador, clar, té l'èxit d'un rockero, una rockstar. Bueno, la banda esta que té, que jo no l'havia sentit en la vida, la banda de música que ara mateix no te sabria dir ni com es diu.
1: Però van venir a Barcelona fa un any, em sembla. És que no em surt el nom.
0: Però què? O sea, és que, clar, jo vaig sentir un parell de cançons per jo l'havia vist en
1: pel·lícula. 30 Seconds to Mars, això mateix. 30 Seconds to Mars, sí.
0: No tornaria a poder dir-la, no? Bueno, pues això, música... Jo aquesta música no la capte, però bueno, té una legió de fans, sobretot de xiquetes molt joves. Llavors, a mi em pareix... O sea, lo que deixa fet a pols és que ell, després de les acusacions, després dels primers reportatges, ara no sé què passarà, però fins ara això, esta tia lo que fa en el documental és recopilar totes aquestes coses que s'havien dit, que s'havien contat i que s'havien denunciat, i tot comença amb una tia que ho conta en Instagram, a cara descoberta. Llavors, a partir d'aquest moment, comença un al·luvión de... Com es diu al·luvión? Al·luvió.
1: Allau.
0: Allau. Un allau de ties, de xiquetes, que ara ja tenen, pues a lo mejor algunes tenen 30 anys o 25, val? Que conten que a d'elles també els hi va passar això, no? Els hi ha passat. Llavors, quan tot això comença a saber-se, ell, després de tot això, ni perd una campanya de publicitat que tenia que fer, ni per el paper protagonista en una peli d'estes de... No sé ni com... ¿Sabes? Este peli com de... Tipo Juego de Tronos, però no Juego de Tronos, ¿no?
1: Sí,
0: ¿sabes?
1: Sí.
0: Bueno.
1: Sí.
0: Llavors...
1: era una de l'univers Marvel, em sembla, no? Que tenia,
0: sí, no? Sí, bueno, sí, això, sí. És que jo no puc.
1: Estic fatal avui.
0: No puc, sí. Bueno, m'ho tenia que haver apuntat, perquè m'importa tampoc, i crec que a la gent li importa tampoc, que, bueno, jo lo que vull...
1: Moebius, vale. Moebius, que era vull... una de l'univers Marvel, sí.
0: Vale, però és que jo el que vull és que es veja el documental, no? Perquè... encara que no servisca per a res, se queda en l'imaginari col·lectiu. I aquestes coses s'han de dir perquè, com deia bé la poeta Audre Lorde, tu silencio no te protegerà. Perquè si probablement a d'ell això no li penalitza la seva carrera. Val? Que també hauríem de parlar un dia d'esta història de no, és que los canceláis. Bueno, si voleu, fem un repàs de qui està cancel·lat i qui no, no? Llavors, encara que no me siga perquè ell i el seu voltant se n'adone de que no pot continuar fent-lo, saps? Ja mereix la pena el documental. I el documental és un documental a l'ús, amb declaracions, amb la investigació, amb com arriba ella a la investigació, parla gent també de la seva, del seu entorn, de l'entorn de Jared Leto, que ja no treballa en ell, però que va treballar molts anys en ell i que deia clarament pues, quin era este comportament habitual de porta-me-la al backstage. Clar. O la seva manager, que quan anava a fer un concert a Milán, li demanava que contactara amb una agència de models i després d'aquesta agència de models la portaven a la sala VIP, tal, no sé què, pim-pam, tal. Llavors, és un personatge. I jo estic encantada que aquest tipus de documentals es puga fer, encara que no servisquen per a... bueno, per aconseguir una pena, no?
1: Clar, sobretot perquè l'altra banda, això ho hem comentat diverses vegades ja, Mariola, per exemple, amb el cas del Johnny Depp, que en va tenir el judici amb la seva exdona, l'Amber Heard, perquè hi ha un sector, vaja, l'extrema dreta, fa servir també aquests casos per dir, ho veieu, com estan totes malament del cap, com aquí no passa res. En el cas de Johnny Depp van sortir investigacions que deien que hi havia activistes d'extrema dreta que havien fins i tot pagat diners per publicitar clips del judici en què la deixaven malament amb ella. Jo, de fet, em sembla que ja m'han parlat amb tu. És a dir, a mi aquell judici... A mi em va agradar molt...
0: Jo no m'he recuperat.
1: Jo vaig llegir una cosa que em va quedar molt marcada, que era un article d'opinió al New York Times, justament, que deia jo no estic seguint el judici m'està seguint a mi.
0: ¿Verdad?
1: Perquè
0: exactament.
1: A mi, jo tot d'una vaig veure, dic, ostres, però m'estan sortint...
0: Mira, me'n vaig apuntar i després...
1: M'estan sortint, vaja, un munt de vídeos, tots enfotent-se'n d'ella. Tots enfotent-se'n d'ella, que quina... Vaja, anava a fer anava a dir un taco, que no vull dir, però
0: va,
1: que veus, que aquesta està tarada i no sé què. Vull dir, vaja. I jo me'n recordo, vaig començar a mirar i vaig veure això, que hi havia alguns activistes d'extrema dreta que estaven posant diners en això per dir, ho veieu com estan totes tarades, ho veieu com això de la violència de gènere no existeix.
0: Exactament.
1: I penses, per això jo ja saps que estic molt a favor de quan tu parles d'aquests documentals de la cultura pop, perquè són més importants del que semblen, eh?
0: Són molt importants, sí, i a més, en este cas concret, ja t'he dit que és que quan estic segura que les veus eren estes de no espera tant, bueno, esto es un comportamiento habitual de les estrelles de rock, ella va anar perquè va voler, ningú li va posar... I no parlen de la feblesa d'una xiqueta de 15 anys que està allí, que no tal, saps? Vull dir, conten coses molt particulars que tu veus. O sigui, que tu, si tens fills de determinada edat, veus clarament que no, saps? Sí. La seva vulnerabilitat. Però, bueno.
1: En fi, documental a la BBC disponible a YouTube sobre Jared Leto. Parlem ara de Saber y Ganar.
3: La última película protagonizada por los tres principales hermanos Marx, Chico, Harpo y Groucho, se estrenó en 1949 y contó con la presencia de Marilyn Monroe en un pequeño papel. ¿Cómo se tituló? ¿Una noche en Casablanca o Amor en Conserva?
1: Amor en conserva. Aquesta me la sabia. Bueno, què ha passat amb Saber y Ganar, Mariola?
0: Doncs mira, per resumir, jo pensava que l'Odi ja... Que l'Odi de les xarxes mai podria arribar a un programa com Saber y Ganar. Què tu dius? Què pot haver en Saber y Ganar per a que tu... un tuitero X es posi a tuitejar a difondre el seu odi cap al programa o cap a un concursant. Doncs sí. Frederic, ha passat.
1: Ja tremolo.
0: Sí. Un dels concursants, que es diu Martín Escolar, va començar a rebre atacs a les xarxes perquè segons determinada gent ell estava aprofitant-se de la seva fama o fins i tot varen deixar caure que el tractaven millor en les preguntes. Bueno, dient coses que no estan ni comprovades, per supost, ni res que se li parega, no? I uns atacs, uns insults, tant és així que Saber y Ganar per primera vegada i Televisió Espanyola darrere va tindre que fer un comunicat,
1: mare
0: que
1: Déu.
0: Està molt bé, i amenaçar, o bueno, dir que està fenomenal, que es faça, tant de bo ho hagueren fet també quan Masterchef Celebrity i Verónica Forqué, que també t'ho dic.
1: Exacte.
0: Però bueno, en este programa és diferent, clar, és que tu no pots, ja, però és que estem locos o què?
1: Sí.
0: Llavors, estos han frenat això, han bloquejat a tot el món que estava fent en el seu counter, etcètera, i han, diguem, fet una crida, no?, per a l'espectador mitjà i per a l'usuari, per a dir, bueno, estem així, estem recolzant a este xaval, que també ha fet la seua i ha donat la seua explicació, però, vamos, sembla que ell està bé, però, clar, jo estic segura que no. És impossible que estigués bé.
1: Però li atribuïen, bàsicament, que estava allà, que era favoritisme, és a dir, que estava guanyant...
0: Favoritisme, que tenia molts seguidors a Instagram i que per això l'havien triat, que utilitzava un poquet la seua estància, la seva estadia a Saber y Ganar per fer-se més famós... Bueno, i que... Diguem que a d'ell el tractaven en quant a preguntes millor que altres. I tu dius, jo això, per què ho dius? Això està, ho tens
1: surt,
0: comprovat.
1: Exacte, d'on surt, sí.
0: No pots soltar.
1: Sí.
0: I després tots són anònims. És que això és el que més a mi em fa... jo això sí que no ho suporto. És a dir, a mi, mira, és que suporte més que siga encara que sigui un fatxa, però que amb noms i cognoms diga sí, sí, sí. I diga la seua i diga no, sí, no, soy José Luis i pense això, no? Però sí, és sí. Que este, esta espècie de 25 o 68 Q, sí. Qui ets? O sea, sí, sí, sí, qui sí, ets, sí, no? Sí, sí. Bueno.
1: Doncs a banda de les mostres d'odi a les xarxes de Saber i Ganar, aviam, Maria Casado, que em van parlar l'altre dia, ja té destí, ja sabem on anirà, no?
0: Te'n recordes que varen parlar?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que és impossible que no tinga un destí.
1: I no me l'esperava, jo també.
0: Hombre, però perdona, és que ha tardat exactament una setmana. Jo crec que ja ho tenia. I mira, això té molt a veure amb, jo crec, amb la feblesa també de Telecinco i amb la feblesa dels informatius. Això jo crec que... Sí, a mi em sembla que ella veu clarament que un programa en Canal Sur, ara ella va presentar una espècie d'OT, mm-hmm. per dir-ho, amb un exconcursant, Pablo Pujol, que és un exconcursant de UPA Dance.
1: Ah, sí, bueno, em recordo.
0: Un exconcursant, no, perdona.
1: Un dels protagonistes, sí, d'on passa.
0: Un protagonista, sí. Diu. Tu te'n recordes d'UPA Dance?
1: Sí, home, i tant. I tant, i tant. Sí, ara t'he descol·locat, eh?
0: Sí, perquè no et veig sí, veient sí, sí. Esa sèrie,
1: sí,
0: la veritat.
1: Sí, doncs la vaig, mirar.
0: Pensava que estaves llegint el New York Times en aquest moment, però bueno,
1: es pot
0: vale.
1: Fer tot, es pot, fer,
0: es
1: tot.
0: Pot fer tot.
1: Però jo la recordo, un passo adelante, i després va venir el grup que es deia UPA Dance. Sí? El concert ja no hi vaig anar, els UPA Dance, però...
0: Bueno, és que això ja, si me dius ara mateix que has anat al concert d'UPA Dance,
1: no.
0: Jo ja em retiro i me tiro a la piscina.
1: Però me'n recordo de la sèrie, sí, sí, home.
0: Bueno, llavors, va presentar un programa que, bueno, busca, pues que ja també jo no puc més també de buscar talento, saps? Que dius, ja igual estem buscant massa talento, no?
1: Sí. Igual,
0: però sí,
1: igual no n'hi ha tant, diguem-ne.
0: Igual no n'hi ha tant, esta és la paraula, esta és la paraula. Bueno, Frederic, pues això, la setmana que ve més.
1: Sí, bueno, però tens una estona encara, si vols rematar una mica això del...
0: Hombre, no, però és que són i mitja, m'has dit que tal, no?
1: Jo, home, vale, però pues tenim un parell de minuts més.
0: No,
1: doncs
0: pues sí. Mira.
1: M'agrada molt les col·laboradores disciplinades, m'agrada molt. Vinga, ens aquí, vinga, a córrer.
0: Mira, una cosa que m'ha avisat molt... Bueno, hem parlat de lo de... No anem a dir res més d'Anna Rosa Quintana.
1: No, exacte.
0: Vale.
1: Però Yolanda Ramos, va, i amb això acabarem.
0: Va presentar el programa Me Resbala, que el programa Me Resbala es va passar, o sea, va estrenar-se en Antena 3, i jo crec recordar que fins i tot va estar en Telecinco. Ara mateix tinc dubtes, però per supòs estava en Antena 3 i ho presentava Arturo Valls, val? No me preguntes com ha sigut això, perquè jo em vaig enterar l'altre dia, com tots els espanyols i catalans i andorrans, em vaig enterar a la primera, de la mateixa manera, de que de sobte venia... Sí, en Telecinco el va presentar Lara Álvarez. Vale. I me vaig enterar de que Televisió Espanyola havia comprat aquest programa, que era un horror.
1: Era un horror, sí.
0: Era un horror, però era com tan bell de riure de les caigudes.
1: Clar, jo és el que t'anava a dir. És a dir, jo recordo, jo que sí que no l'he vist mai, però sí recordo haver-te sentit que el criticaves, aquest format, És a dir,
0: hombre, per favor. Llavors, Yolanda Ramos va presentar el programa, que està
1: a Televisió Espanyola.
0: Còmica, a Televisió Espanyola. Què passa? Què passa? Que jo... no sé molt bé, perquè quina casualitat que Yolanda Ramos siga una de les col·laboradores fixes de Marc Giró en La Sexta.
1: I què vols dir? Que és un fitxatge, és una opa hostil.
0: Un poquito.
1: Sí, no?
0: Perquè, clar, com que Marc se'n va anar... Això és una inventada meua,
1: sí,
0: que ningú es pense que, que ningú es pense que tingui informació.
1: No, però està bé,
0: No, però jo he pensat...
1: Com a especulació, ostres, està bé.
0: Clar, o sea, una opa en el sentit este de este se n'ha anat, pues ara li lleve a la
1: col·laboradora
0: i li doni un programa. Tot això, per favor, oients de Catalunya Ràdio. O sea, no me ho tingueu en compte. És juju, jaja. O sea, és una frivolitat d'estiu. Però
1: podria ser.
0: Ah, que sí.
1: Sí, home. És a dir, diguem que si no és l'objectiu principal... és un bon objectiu secundari, diguem-ne. És a dir, fins i tot si diuen no, és que això la Yolanda Ramos ens ho farà molt bé, jo veig factible que digués algú i de pas...
0: Exactament.
1: I de pas, de retruc.
0: Exactament. La tele és molt cruel, Frederic,
1: sí.
0: Ja ho saps.
1: Molt bé. Bueno, Mariola...
0: Bueno, company, ara sí, no? Ara sí,
1: ara vale. Que ho anem deixant... però m'ha agradat molt. M'ha agradat molt amb els senyals horaris, amb els senyals horaris dient, escolta, fins aquí.
0: Molt bé. Jo a 30 me'n vaig.
1: Mariola, ens veiem demà al test.
0: La setmana que ve, per favor, la capçalera.
1: La capçalera, sí, sí, apuntadíssim. M'ho he apuntat aquí. M'ho he apuntat. Hola, petó. Adéu.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT. A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
6: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
7: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano. Mm.
6: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. És curiós,
7: acabes
6: això.
7: Acabes d'obrir un meló interessant. Sí, interessant. Sí.
6: Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica gana. Com de...
5: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
7: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diries.
6: Sí, que és veritat.
7: Aquelles senyores que...
6: Biorritme lent, sempre en bata... Sí, van fresques.
7: A la que es posa aquella bata, una senyora?
6: Ja no
7: es
6: mor.
8: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
9: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
8: Tornen els draps bruts.
10: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
8: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
5: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
8: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
12: La 34a Schubertíada omple Vilabertran, Vilajuïga i Pals de música, emoció i bellesa del 13 al 30 d'agost. Comparteix la proximitat del Lied, l'energia de la música de cambra i l'encant d'uns espais únics. Amb artistes excepcionals i moments inoblidables, la Schubertíada torna a ser una cita destacada de l'estiu. Més informació a schubertíada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
13: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. A Catalunya Ràdio.
14: El poder-te, la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
15: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
16: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
5: El divan, el valor de la conversa.
17: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
5: El divan amb Sílvia Coppolo.
18: El divan s'hi està divinament.
5: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Dos quarts i mig de 12, posem-hi música.

0: La música de l'Aurea Frank, que la tenim al piano ja. Aurea, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia, superbé.
0: Amb la cara bé de les cançons, de què parlem avui?
1: Doncs mira, avui et porto una secció ben ensucrada.
0: Fantàstic.
1: Farem un recorregut per l'amor a través d'algunes cançons. Jo no sé tu, Freddy, però jo estic molt enamorada.
0: Ai, que bé.
1: Compa. Estic en aquell moment que havies des de fora, deuen pensar que fotem una bona ràbia, tu. Però avui, a més de sentir les cançons d'amor, doncs també farem alguna reflexió. Perquè no totes les cançons d'amor parlen del mateix. Algunes parlen de la passió, altres de la calma, de la confiança o de l'admiració. I com ja vam comentar en una altra secció, durant molts anys hem cregut que estimar era patir.
0: Ai, sí.
1: Avui intentarem separar una cosa de l'altra i descobrir què ens expliquen realment aquestes cançons sobre l'amor. Perquè l'amor va canviant amb el temps, passa per etapes diferents i gairebé totes tenen la seva banda sonora. I si hi ha algú que... Si hi ha algun lloc on comença tot, sí, és en l'enamorament.
0: Home, i tant. Aquí comença tot, exacte.
1: I així ens explica l'Elvis Presley.

0: Més aquesta cançó, al principi sempre m'agrada molt, eh? Que els homes savis diuen que només els tontos, diguem-ne, agafen la drecera, diguem-ne, no? Però vaja.
1: I res, és una cançó pues, preciosa, que has anat també a milers de casaments. Jo, sí, de fet, l'he cantat moltes vegades.
0: Anava a dir, te la demanen, aquesta, eh?
1: Sí. I, doncs, per qui no l'entengui en anglès, he pensat de cantar-ne un trosset en català.
0: Doncs l'Àuria Franc, en directe al matí de Catalunya Ràdio, amb la versió en català del Can't Help Falling in Love, de l'Elvis.

0: La veu en directe a Catalunya Ràdio de l'Àuria Frank amb les seves versions en català, que per descomptat podeu trobar a les xarxes socials. Àuria Frank, amb CH al final, per si la busqueu a Instagram, Àuria.
1: Doncs res, jo soc del parer que un no tria de qui s'enamora. De fet, penso que qui més ho busca, menys ho troba.
0: Sí, ja pot ser això.
1: A veure, que també podem posar intenció. Podem voler conèixer gent, que avui dia tenim aplicacions i Tinders i eines de tota mena, que gairebé qui no lligues perquè no vol. Però també hi ha persones que apareixen sense avisar i que de cop tot encaixa, tot flueix i, escolta, això és com una bassa d'oli.
0: I així ens ho deia també en un altre gran tema, el Bobby Hebb, que també l'Àuria ens interpreta en directe a l'estudi, a l'estudiós de Catalunya Ràdio.

0: La versió en català del Sunny, de Bobby Hepp, de Laura Frank. Avui estem parlant de cançons al voltant de l'amor, de l'enamorament. L'enamorament, que els que en saben, diuen que dura de mitjan entre un i dos anys. L'amor com a tal ja pot durar tota una vida. La pregunta és què passa al mig, no? Perquè la diferència és que l'enamorament, com dèiem, això en principi ens passa. L'amor, si tot va bé, si tot va bé, es va renovant cada dia, no? És una decisió que renova cada dia.
1: Exacte. Jo crec que després d'aquesta pel·lícula que ens muntem és important triar-se cada dia. I, de fet, obro parèntesis perquè ahir una amiga em deia que les cançons d'amor ens ajuden a enamorar-nos encara més d'aquella persona.
0: Sí, exacte.
1: Que quan l'estem coneixent i de cop la identifiquem amb aquella cançó, no sé si enamorar-nos o idealitzar-lo.
0: Exacte.
1: Però li trobo tot el sentit, de fet. I res, penso doncs això, que al final a la primera de canvi no ens hem d'estressar ni engegar-ho tot a rodar. Passem d'un amor doncs més intens a un amor més tranquil, comences a valorar molt més la complicitat que les papallones a la panxa. Aquell moment en què comences a conèixer les costures de l'altre i tot i així decideixes quedar-te, continuant descobrint i aprenent d'aquella persona. I don't want...

0: M'agrada molt la Jason Mraz, eh? M'agrada molt la Jason Mraz. Sí. I aquesta cançó, I Won't Give Up, és una cançó que parla sobre no voler marxar, el que deies, tan fàcilment aprendre de les diferències que hi ha quan estem en parella.
1: Exacte. En aquesta etapa de l'enamorament hi ha un moment que penso que marca un abans i un després en la relació, perquè fins llavors tot són mirades, gestos, intuïcions, però arriba un dia que et preguntes si estem en el mateix punt, si sentim el mateix, si anem en la mateixa direcció, i aquí és quan un dels dos diu les paraules màgiques, que és el t'estimo.
0: I Ginestà i Albert Mangou així ho diuen, ben clar.

0: Clar, però aquí hi ha una pregunta, Àurea, que és si dius t'estimo i no et contesten.
1: Bueno, a veure, jo crec que també estimar també és una mica això, no? Exposar-nos al risc de mostrar-te vulnerable i que et facin mal. Per això crec que no cal tenir pressa, per molt il·lusionats que estem, que a vegades dius, hòstia, que ho faria tot amb aquesta persona ara mateix, ja, tot. Doncs no cal tampoc cremar etapes. Val més deixar que les coses surtin de manera natural, confiar en la nostra intuïció i que aquest t'estimo arribi doncs, quan els dos ho sentin de veritat, sense presses i, sobretot, sense pressió.
0: Quan et fan sentir això, que ets en un lloc segur i que passi el que passi, aquella persona es queda amb tu, doncs això també, evidentment, ho trobem en moltes cançons. Per exemple, a l'Stand By Me, del Benny King, versionat per Florence and the Machine.

0: És que no la coneixia, aquesta versió?
1: A mi em sembla espectacular.
0: És molt bona.
1: És tan èpica,
0: sí,
1: que jo crec
0: èpica.
1: Que et defineix com molt bé aquest moment d'enamorament. No?
0: Tal qual.
1: Uau.
0: Sí, sí, sí, impressionant.
1: Doncs res, jo crec que una de les coses més boniques i importants en una relació és saber llegir l'altre. Mm. Arriba aquell punt de complicitat en què, sense dir res, ja saps què necessita. Però això no apareix per art de màgia d'un dia per l'altre.
0: No.
1: Per arribar aquí, doncs, hem de passar també converses incòmodes i evitar caure en aquell jo ho faig tan bé com puc i canviar-ho per un d'acord. Aquesta persona m'està dient això, escoltem-ho.
0: Exacte.
1: Perquè si ho expressa segurament és perquè ho necessita per poder estar bé. I també ens hem de fer preguntes com necessita això, li puc donar, jo què necessito, si tot està alineat.
0: Aquesta és la pregunta grossa, eh? Si tot això es pot alinear, si està alineat o si ho podem fer alinear. I com dèiem la setmana passada, Àurea, es tracta de construir acords i una relació possiblement des de l'amistat, del que parlàvem l'altre dia. Eh?
1: Exacte, i quina sort també doncs, poder estar enamorat d'algú que sigui el teu millor amic, i així ho diu aquesta cançó.

0: Aquesta cançó em torna boig. Torna boig, aquesta cançó.
1: Sí, sí, és a més, també Jason Mraz, que sí. Deu ser un expert de l'amor, sí. Aquest home.
0: Exacte. Bueno, en quin punt estem, la relació? Anem avançant, no?
1: Jo crec que arribats en aquest punt i estem parlant d'una relació totalment consolidada, amb uns bons fonaments, en aquell moment en el que jo, gairebé es converteix en un nosaltres, quan les coses més quotidianes es tornen extraordinàries. I a mi hi ha una cançó que m'encanta i que crec que ho explica la Marta bé.

0: En plural, de la Paula Mateus, una altra cançó preciosa.
1: Sí, m'encanta aquesta noia i de fet crec que ho he dit més d'una vegada, que tant de bo algun dia faci una col·laboració amb ella, perquè em flipa, eh?
0: On s'ha de firmar?
1: Això. I res, doncs jo penso que és aquest precís moment tan guai que jo penso tant de bo tothom tingués la possibilitat de viure un amor així, no? Mm. Tan bonic i que et venen ganes com de prometre-li tota la vida i així ens ho diu també, doncs, l'Ivan Herzog.
2: Et prometo un 23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: la por. Camina, minarem donant l'esquena a la tempesta.
1: Et prometo, de l'Ivan Herzog, una altra de les cançons en aquesta etapa que estem fent, en aquest, una altra etapa en aquest viatge que estem fent en l'enamorament.
2: Doncs crec que hi ha una pregunta que resumeix molt bé si estàs amb la persona adequada. I és, si et pregunten, et veus d'aquí 20 anys amb aquesta persona tal i com és avui?
1: Oh, bon matís aquest, tal i com és avui,
2: O encara més, t'agradaria una persona així, per algú estimat, per una mica, el teu germà, la teva germana, els teus fills? Perquè si la resposta és sí, escolta, cuida-la molt.
1: Anava a dir cuida-la molt, anava a dir exactament això. Sí.
2: Perquè trobar algú així avui en dia és un tresor. I com diu la Lady Gaga i el Bruno Mars, Die With A Smile, estima com si fos l'última nit.
1: La cançó, un altre temasso, de la Lady Gaga i el Bruno Mars, que l'Auri ens interpreta a Catalunya Ràdio en català.

Bon. Vaja, és que no tinc gran cosa a dir. M'he emocionat una miqueta. La cançó, la versió de l'Àuria Frank d'aquest temasso de la Lady Gaga i el Bruno Mars.

0: Doncs seguim amb, amb aquesta cançó, com dèiem, de la Lady Gaga i el Bruno Mars. Anem avançant etapes en aquest enamorament, Aurea?
1: Sí, és que l'amor al final em sembla una cosa tan simple com podria ser acompanyar-nos bé, sense grandiloqüències, que ens anem equilibrant mútuament, que quan un no pugui l'altre tibi una mica més, i a l'inrevés. Que avui en dia, en aquest món tan individualista, ja és prou difícil.
0: Tu diràs, sense grans gestes, sense grans promeses, simplement la voluntat de compartir la vida i la creença que junts és millor. Quan estic...

0: La sopa de cabra, un altre tema important en aquesta etapa, aquest viatge que estem fent per l'enamorament, per les diferents etapes de l'enamorament.
1: I un altre tema important, que diuen doncs, això de que els pols oposats s'atrauen. Doncs, jo, mira, no sé què dir-te. Per una estoneta potser sí, però per tota la vida sí, jo no ho tinc gaire clar.
0: Sí.
1: És cert que acostumem a admirar allò que nosaltres no tenim. I crec que complementar-se és molt bonic. Però una relació no es construeix només amb química, també es construeix doncs, amb valors compartits, amb projectes de futurs semblants, amb una manera similar d'entendre la vida. Després de que un sigui de números i l'altre sigui de lletres, sí. Jo penso que això no és el més important.
0: Sí.
1: És important doncs, admirar-se, però sobretot mirar-se amb empatia.
0: Ara.
1: Perquè al cap dels anys puguis mirar enrere i dir, mira, hem sabut fer-ho.
0: I així ho diu aquesta cançó, una versió de la Shania Twain que l'Auri ens interpreta en català.

Cauria Franca, Catalunya Ràdio, en directe interpretant You're Still the One, de Shania Twain, en català. Per més versions com aquesta, recordeu que la podeu seguir al seu Instagram, Cauria Franca.

0: Doncs després de la Shania Twain, quina conclusió hem arribat amb tot aquest viatge que hem fet?
1: La meva conclusió és que l'amor és meravellós. I aprofitant doncs, que avui és la primera secció d'agost, doncs mira, a bodes amb convides, crec que és el moment de cantar-vos un trosset de la meva cançó de l'estiu, una cançó que parla d'una història real i que tampoc te l'explicaria millor del que ho explica la mateixa cançó.
0: Doncs la cançó de l'estiu de l'Àuria Frank és meravellós, també en directe a Catalunya Ràdio, quan vulguis.

És meravellós la cançó de l'Àuria Frank, que ens ha fet en versió així només amb el teclat, però que la versió com cal de la cançó, la que trobareu a les plataformes, és aquesta.

0: Aurea Franch, mil milions de gràcies, una setmana més. I tornem la setmana que ve per parlar de la cara B de les cançons amb les teves versions en directe. Recordeu, Aurea Franch, la podeu trobar a les xarxes.
1: Moltes gràcies i que tingueu una setmana meravellosa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. Plega el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials en què criticava el partit. En una conversa amb un jove vinculat a Vox, Puigtió li confessava que volia fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat de Girona per agafar el control d'Esquerra. Després que el partit d'Oriol Junqueras li obrís un expedient, el ja exalcaldable ha anunciat que plega per dignitat i responsabilitat. Són declaracions que ha fet a l'Agència Catalana de Notícies.
2: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat.
1: En una entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va qualificar la conversa filtrada de molt desafortunada i fora de lloc. El partit haurà de buscar un nou candidat a l'alcaldia de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals, que seran el maig del 2027. Més notícies, Roc Fargas.
3: La vaga del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat ha arrencat la tercera jornada amb una dotzena de vols cancel·lats, a més d'alguns retards puntuals. Esther García, portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport, explica que l'empresa encara no ha volgut reunir-se per arribar a unes noves condicions davant l'excés de feina que tenen.
4: L'empresa continua sense posar-se en contacte amb nosaltres, però sí que s'estan posant traves i impediments per portar a terme la vaga. Estan fent coses que amb una vaga no s'hauria de fer.
3: Durant el cap de setmana, les cancel·lacions poden anar a més degut a l'augment de volum de passatgers dels caps de setmana.
1: Denúncia als jutjats de Madrid per un possible delicte de malversació de fons públics per la compra de l'àtic de luxe que ha fet el govern d'Isabel Díaz Ayuso. L'ha presentat Justícia Europea, que reclama que s'investigui l'operació que va tancar l'empresa pública Planifica Madrid per més de 6 milions d'euros, una xifra que avançava ahir al diari El País i que l'executiu d'Ayuso encara no ha confirmat. En la denúncia es demana al jutjat d'instrucció que demani l'expedient complet de compra, els informes de necessitat, tassació, legalitat urbanística i s'hi va intervenir la Conselleria de la Presidència. Justícia Europa al·lega que hi pot haver malversació de cabals públics i prevaricació administrativa, entre d'altres delictes.
3: A les Garrigues, on fa anys que es queixen de problemes de subministrament elèctric, ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per recopilar els talls i que serveixi de base documental per poder reclamar danys a companyies i asseguradores. En un mes n'ha recopilat una setantena, la majoria a les comarques de Lleida. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
5: Bon dia. En recull de tot Catalunya, però el primer del rànquing és el municipi de l'Espluga Calba, a les Garrigues, on asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes, incloses baixades o variacions brusques de tensió. En total, 84 hores sense llum. La queixa és clara. Són declaracions del primer tinent d'alcaldia, Lluís Amat, al matí de Catalunya Ràdio.
6: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies de Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar-te Mendesa perquè faci una inversió milionària per millorar, doncs, tot aquest tema.
5: La companyia justifica perquè hi ha molts quilòmetres de línies elèctriques aèries que són molt sensibles a canvis meteorològics i estan exposades a xocs d'ocells que fan que s'hagin de desconnectar per seguretat. Estela Busoms, Catalunya Ràdio.
1: Cada vegada queden menys comerços tradicionals. Barcelona ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries entre l'any 2016 i el 2024, segons els censos municipals de locals comercials. Aquest cens també indica que han tancat una de cada tres sabateries i negocis de pell. Des de la centenària merceria Perelló de Sant Andreu es queixen de la normativa excessiva que els imposen les administracions i de la competència xinesa. Ramon Martínez és el propietari de la merceria.
7: Abans hi havia una merceria cada tres cantonades. Ara potser n'hi ha una merceria cada tres barris. I si arriba, el que és els nostres articles de merceria els han adaptat també a altres botigues. Sobretot, per exemple, els grans basars xinesos amb una qualitat molt inferior a la que nosaltres podem oferir.
1: I a aquesta hora controlarem la situació del trànsit de l'AP7. Hi havia problemes. Equip viari, Marilús García, bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, ara hi ha complicacions a 3 punts. 9 quilòmetres i mig de cua entre Roda de Barà i Tarragona en sentit sud, on hi ha dos carrils tallats, només un d'obert per l'incendi d'un camió. L'alternativa és l'N340, on també hi ha aturades de Roda de Barà a Creixell en sentit sud. També 4 quilòmetres de retenció a la mateixa AP7 de Sant Jaume dels Domenys a Banyeres del Penedès, també sentit sud, per obres de reparació que ocupen dos carrils a tocar de l'enllaç amb amb l'AP2 i també 7 quilòmetres de cua de Santa Perpètua de Mogoda a Parets del Vallès en direcció Girona a causa d'un accident. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
1: Els esports, Ernest Macià.
9: El Barça avui es pot fer oficial el traspàs de lateral esquerre Jofre Torrents a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana podria cobrar uns 6 milions d'euros per aquesta operació. L'alè pivot Tornik Echenguelia s'ha desvinculat del Barça de bàsquet, tal com us va explicar Catalunya Ràdio, ha abonat prop del milió d'euros de clàusula de sortida i jugarà a Dubai sota les ordres de Xavi Pascual. Aquesta matinada, les nedadores catalanes de l'equip espanyol d'artística que han disputat l'europeu a París han tornat a Barcelona. En total, 8 medalles, 6 de les quals per la barcelonina Iris Thió. D'altra banda, Eva Olid és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell arriba d'entrenar el Hearts, amb qui va ser campiona de la Lliga Escocesa. Aquesta tarda, sisena etapa del Tour de França femení, és una jornada de mitja muntanya, 153 quilòmetres. La suïssa Marlene Reusser continua com a líder. Paula Blasi va perdre el mallot blanc i ara és desena, 4 minuts al liderat. Al torneig històrics al futbol català, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista. Aquesta tarda de Vilanova, Prat i Europa es disputaran l'última plaça de les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.
10: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
0: AP7, la narcopista.
11: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
12: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
13: Continuï tot recte 30 minuts.
0: AP7, la narcopista.
14: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
12: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
0: Aquest dissabte, a les 2 del migdia. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
12: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
15: Un món on tothom està de vacances.
16: En creure un món.
15: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
12: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
0: L'altre barri, amb Blai Mercè.
12: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% addicional en electrodomèstics de marques com AEG, Teca, Hisense, De'Longhi, Roborock i Philips. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 6 al 9 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
12: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
19: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
12: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
19: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut. Explicar les històries.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo. Qui ens visita?
0: Una actriu mallorquina, la Júlia Truyol.
1: Ah, la de la Calòrica.
0: Sí, senyor, la mateixa.
1: Parlar amb col·legues de professió sempre és interessant.
0: I la Mercè ha parlat amb un català que treballa al Cirque du Soleil.
1: Què dius ara? Sí. Però si aquí només hi treballen els més bons i prou, eh?
0: I què vols dir amb això? Que els catalans no podem ser bons en res?
1: No, i tant, i tant, collons, i tant, que si visca Catalunya!
0: És que farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol als dards.
1: Als dards, eh? Mm. Ja, tens punteria, tu?
0: A veure, vols posar-te una poma al cap, a veure si l'encerto?
1: Sí, home, boig, em foradaries el cap encara. És de les poques coses que tinc bones.
0: Bueno, fem una cosa, baixa't els pantalons i aguantes la poma així entre els genolls.
1: Què collons dius? Això ho feu a casa teva amb la teva dona?
0: No, home, no, era per fer una prova de punteria.
1: Va, punteria, punteria. Els dards, hem de parlar dels dards.
0: Avui farem els dards, sí.
1: Els dards, eh?
0: Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el batlle!

0: La Renaixença.
1: Hi ha llibres d'història que parlen de la presència d'arts a inicis del segle XIV, i l'origen el trobem com una manera de distreure's que tenien els soldats entre batalla i batalla. Així van començar els dards. Primer llançaven estelles de fusta, altres objectes en punxa, fent punteria a les tapes dels barrils de vi. Barrils de vi que havien buidat ells mateixos prèviament. Vull dir que la combinació és maca, també. Jugar a dards ben torrat.
2: Bueno, és el que s'ha fet tota la vida, eh? Molts bars s'ha fet això.
3: Sí, de fet.
4: Sí, no posen els dards a les biblioteques.
5: No.
4: Saps? Allà no hi ha dianes, allà,
1: no,
4: a les biblioteques.
1: Són els bars, normalment, és veritat, sí. Això no vol dir que els que juguen a dards siguin bevedors habituals, eh? Hi ha de tot, eh? El billar, per exemple, no s'associa pas a la gent que beu. I també estan als bars, els billars.
4: És veritat. Ben vist, paio.
2: Sí, és veritat.
1: En conec algun que juga a billar i beu, també.
4: Sí, també és veritat.
1: Bueno, els mateixos soldats que llançaven dards contra les tapes dels barrils de vi van començar a perfeccionar el joc. Tallaven un tros de soca, una secció d'un tronc, i la penjaven d'una branca. Llavors, les anelles dibuixades de manera natural al tronc de l'arbre permetien afinar més la punteria. I això és el precedent del sistema de puntuació que es va desenvolupar més endavant. Saps els aros de la fusta?
2: Sí.
1: Doncs, si toques l'aro de més al mig, són més punts. El de més cap a fora, menys punts. Els dards amb la diana típica actual es diu que van ser inventats per un anglès.
4: Collons d'anglesos, eh?
1: Un tal Brian Gamblin, un fuster que els inventa el 1896... I 7 anys més tard es mor, pobre home. Oh. Es mor, a més, sense haver pogut patentar el seu invent i sense veure com allò es converteix en un dels jocs més populars de la Gran Bretanya i de tot el món. No sé si en sabeu de jugar a dards, vosaltres.
4: Molt.
2: Sí? Jo sí. Jo sí, soc molt a prop, sí.
1: A veure, legalment has d'estar a 2.5 metres de la diana.
4: Bueno, això és el mateix que li va dir el jutge a aquell orellut quan es va divorciar, saps?
1: El què?
4: El jutge...
1: Sí.
4: Hi havia un tio orellut
1: sí.
4: que el jutge li va dir no pots acostar
2: anglès.
4: 2.5 metres de la diana.
1: És de panxa.
4: No, és de reconèixer que l'he llegit no l'he entès.
1: Jo que l'he escrit quan l'has llegit tu tampoc. Imagina't.
4: Això que me l'has explicat abans, eh? Abans me l'has explicat, eh? Però no n'hem sortit.
1: A Catalunya els dards ens arriben als anys 60, amb el boom turístic, sobretot a les zones de costa. El 1990, fa 35 anys,
2: Això és ahir mateix.
1: Va néixer la Federació Catalana de Dards i es reconeix aquesta pràctica com un esport, tu.
2: Nosaltres tenim Selecció Catalana de Dards?
1: Tenim Selecció Catalana.
2: Per fi, visca Catalunya!
1: El 2011, la World Darts Federation va acceptar Catalunya amb únicament els vots en contra d'Anglaterra i...
5: Atenció! Què pot ser?
1: Qui serà l'altre país?
4: No m'ho crec.
1: Espanya, tu.
5: No es podia saber.
1: Però podem competir oficialment a nivell mundial, eh? Avui dia es diu que la capital catalana dels darts és Porreig, al Berguedà. És on es va celebrar la Copa de Catalunya aquest 2025, a Porreig. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Coneixeu un senyor que es diu Andy Fordham?
1: Andy Fordham.
2: És de Molins de Rei?
1: Em sona.
0: No, no és de Molins de Rei, no, no. És un mite del món dels darts. Va néixer a Londres i de jove era un noi que era un noi atlètic, prim, corria... Corria tan ràpid que els seus amics el coneixien pel Galgo.
1: En Galgo, tu.
0: El Galgo, tu.
2: Hòstia, m'agradaria que em haguessin dit en Galgo.
1: No t'ho han dit mai,
0: no t'ho van dir, eh?
2: No, ja se'n veu el tipus, que no sóc un Galgo, jo. El lindo pulgoso.
0: L'any 1995, sí, amb 32 anys, el Galgo es va classificar pel primer campionat mundial de darts. Ah. Però abans de disputar la prova, el tio estava molt nerviós.
1: Normal, normal.
0: I, normal.
1: Home, campionat mundial, eh?
2: Home,
0: I va decidir que el millor per combatre els nervis era beure's unes quantes cerveses.
1: Ara ja sé qui és aquest tio. Li vam dedicar un búnquer una vegada, sí senyora.
0: Doncs sí. Del 1995 fins al 2004, l'Andy Fordham es va classificar cada any pel Mundial de Darts. Sí. I sempre competia amb el mateix sistema. Ell s'emborratxava bastant abans de començar, així els nervis no el traien.
1: Sí, això no ho apliqueu, que li funcionés amb ell no vol dir que...
0: No vol dir que tots ens funcionin.
2: Vols dir que li anava bé?
0: No, no, és que a ell li funcionava, eh? Amb ell li anava molt bé, perquè cada vegada bevia més i també menjava més i va arribar a pesar 200 quilos.
1: 200, bon tros d'home.
0: 200 quilos.
2: Home, has de ser gros, d'entrada, per pesar 200 quilos.
0: Sí.
3: Home, deus enviar el dardo, me cago un dent a la quinta merda.
0: Força, molta força. Sí. De fet, és un personatge que es va fer famós sobretot perquè després de caure rodó el 2004 per culpa de la beguda i del sobrepès, un any més tard es va aprimar, va deixar de beure i va perdre la punteria.
1: Hòstia, pobre noi.
0: Què et sembla?
1: Pobre noi. Sí. Oh, es veu que només...
0: Cadascú en tregui les seves conclusions.
1: Quan era gras es veu que tenia més bona... Bueno, més aplom i disparava més.
2: Aplom segur.
0: Segur.
1: Sí. És que, clar, també té coses positives, està gras.
0: Sí.
1: Només es diu lo dolent.
3: Has fet un gest molt maco.
1: El de disparar el dard?
3: No, el de la plom. Has fet com un...
1: Una plom. És que tinc, aquesta cadira que tinc aquí a la Renaixença és com la cadira dels camions, de camioner.
3: Hòstia, això és ben bé.
1: Té com un...
2: Sí.
1: Bota molt, té un sistema... Com
3: en tant en tant has de fer... Sí. És semblant a l'hidràulic.
1: Bueno, és que jo aquestes cadires no entenc. Si s'ha inventat la cadira, la del camion, que es veu molt còmoda, per què no la fiquen a tots els cotxes?
0: Exacte.
3: Bueno, i a casa?
1: A casa mateix.
3: Sí, per dinar.
1: El camioner se'l veu comodíssim.
3: O això, et compres un camion i ho fas tot dins el camion.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer.
4: Avui ens visita una boja coneguda. Tot i que és originària de Mallorca, fa anys que viu a la ciutat de Barcelona, des d'on ha cofundat una de les companyies teatrals més interessants del panorama actual, la Calòrica. A banda, també puja als escenaris amb altres projectes. Tant et pot fer un Macbeth com aparèixer a la sèrie de La Riera de TV3.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Júlia Trullol.

0: Mercè, m'he adonat que quan venen actors i actrius aplaudeixes més i estàs més contenta.
1: No és veritat.
0: Sí.
1: No és veritat, jo estic contenta sempre.
0: No fas la mateixa.
1: M'agrada molt conèixer gent. M'està agradant molt fer aquest programa perquè conec gent molt interessant.
0: Mira que maco.
2: El dia que va venir en Joan estava contenta a casa.
1: Feia temps que no el veia.
0: Perquè és un actor, també.
1: Sí.
0: Ja et dic, els actors i les actrius. Júlia, com estàs?
3: Hola, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Vinga, què has menjat avui per esmorzar?
3: Per esmorzar poca cosa avui, eh? He arribat aquí una mica marejadeta avui, la veritat. Però ja està, aquí hem arribat i ens ho han suplert tot i ens han donat poma i ens han donat de tot.
1: T'han donat llangonissa?
3: No, encara.
0: Espera't. Et pots endur una llangonissa si encertes la prova d'aquest programa, tranquil·la. Mm. Escolta, fas moltes coses. Júlia, aquest 2025 has estrenat Sala Polivalent, al 3CAT, al teatre estàs fent La Brama del Cérvol, amb La Calòrica, també fas Llogatera, en solitari. Com es compagina tot això?
3: Molt de cansament, però molta il·lusió, la veritat. Vull dir, estic molt contenta, soc molt afortunada i em sento molt afortunada. I és meravellós poder compaginar un grup estable al teatre amb 15 anys de recorregut, que es diu Aviat.
0: I ja no existeixen, no? Aquest tipus de companyies?
3: Ostres, ja no tant, si més no, o no els tenim tant per la mà, no? Costa molt. Al final és com un matrimoni de 7 persones i allò és difícil de compaginar i cadascú amb les seves carreres.
2: Dos costa, imagina't 7.
0: Per la gent que no sàpiga com va el negoci del teatre, des de dins una mica, no? Normalment hi ha grans productores que encarreguen una direcció a un director i fa un càsting, però companyies que aixequin projectes, com sou vosaltres, La Calòrica, això és una cosa més com dels anys 70-80.
3: Clar, sí, va haver gran boom de companyies a Catalunya i nosaltres, quan ens comparen en aquell moment, ens sentim tan orgulloses que explotem. Però sí que és veritat que és difícil començar projectes i, a més, amb un grup estable, però nosaltres intentem ser només horitzontals possibles i crear des de la necessitat i les ganes d'explicar, que no pas des del toc a fer alguna cosa o ens hem d'autoocupar. I...
0: Teniu bona relació amb la indústria del teatre, diguéssim, amb la gent? Ho dic perquè la Brama del Cérvol. Feu una mica de paròdia dels tòtems del sector del teatre.
3: Totalment.
0: No sé si us han renyat una mica, us ha arribat algun comentari.
3: No, perquè també al final nosaltres hi hem posat veu alguna mica més reivindicativa amb una actriu més jove que nosaltres, perquè al final també som nosaltres i és contra nosaltres. Al final també hem tingut la sort de poder mantenir-nos i d'estar una mica acumulant públic i una mica en aquest mainstream que en diuen ara, no? Uh-huh. I llavors també això, fem autocrítica absoluta sobre això.
0: Es diu La Brama del Cérvol perquè hi ha uns personatges que es troben en un avistament, anant a veure La Brama del Cérvol. No sé si hi has anat mai tu personalment.
3: No. I m'hagués encantat anar-hi per fer aquest espectacle, però no està passant. No està passant, massa feina, massa coses, Llogatera, no sé què, vull dir, no està passant.
0: Doncs ara crec que ja t'ha passat, perquè La Brama del Cérvol és més la tardor, octubre, novembre.
2: Finals de setembre. Sí. O menys aquí, a casa.
4: A casa teu tens un?
0: Tens a cèrvol, tu?
2: No, sóc jo. Sóc jo que bramo. Volia dir el Pirineu.
0: Escolta, amb La Calòrica feu obres divertides on la gent riuen molt, però també has representat clàssics. Has fet de bruixa Macbeth el 2024, sí. Has encarnat la Sofia l'oncle Vania, de Chekhov. Molt espès, Chekhov.
3: Molt espès, però alhora pels intèrprets i els friquis del teatre és un pou que no s'acaba mai i ens encanta i trobem 1.030.000 coses.
0: Jo vaig anar a veure una vegada La Bona Persona dels Sesuans, em va fotre llarg.
2: Imagina La Mala Persona.
0: Imagina't
4: que la va escriure i se li havia fotre llarg.
0: Te'n recordes dels personatges que has fet anys enrere? Dels diàlegs o no?
3: Diàlegs no. No.
0: Però jo... algun monòleg, algun tros de text...
3: Algun trosset, però de coses d'així de fa anys... No, jo més tinc molt mala memòria i tothom diu... Quan dic això tothom diu, però com pot ser? Però si ets actriu, si et saps els textos així...
0: Sí.
3: Però no, de coses de fa anys,
0: res.
3: Ni de conya, ni
0: o sigui,
3: de conya.
0: D'això de Chekhov hi ha res.
3: Bueno, de Chekhov hi ha un trosset que és com molt famós de Treballarem, Oncle Vania, bla, bla, bla, però quatre frases, eh? No, jo borro. El meu memòria RAM és
0: necessites
3: molt limitada.
0: Necessites espai, eh?
3: Molt
0: tu també passa això, Mercè, no?
1: Totalment, s'ha d'anar esborrant, si no...
3: Esborrant.
1: Si vas acumulant, un moment que et peta el cap.
2: Amb enfeixades no ens en recordem ni el que hem de dir.
4: Ni el de l'espectacle actual.
0: Ni el que toca, eh?
4: Vull dir, imagina't...
0: No els d'abans.
4: No, el que toca.
0: Tu ets mallorquina.
3: Soc de Mallorca, sí.
0: Escolta, però que poc se't nota, no?
3: Men, puc xerrar mallorquí, si voleu.
1: Sí. Ara!
3: Clar que sí. El que passa que m'acosta. És terrible, perquè a vegades dic, no, vaig a xerrar mallorquí per militància.
0: Clar que sí.
3: I m'acosta, quan comencen a xerrar en català central o del Principat, o digueu-li com vulgueu, m'acosta i canvi, tothom diu, però quin esforç, no està canviant. Dic, no, m'acosta més mantenir-me en el mallorquí quan no m'aixerren en mallorquí, que no al revés. És una cosa un poc terrible.
0: Fes el favor de fer l'esforç, perquè és molt bonic.
3: Ho farem.
0: Quants anys fa que ets a Barcelona?
3: 20.
0: 20 anys?
3: Sí.
0: I vas aterrar directament a Barcelona i no vas sortir de Barcelona? O has tastat altres llocs de Catalunya?
3: No, de viure he viscut sempre a Barcelona.
0: Barcelona.
3: Sí. Ara és aquest moment que una se fa gran i diu, sortir de la ciutat, a viure un lloc més tranquil... comença a fer ganes, però...
0: I tornar a Mallorca? No.
3: Tornar a Mallorca... A Mallorca se viu bé, eh? A Mallorca se viu bé. Lo que
0: I barato.
3: Passa... No! Terrible. Però, clar, si he de fer feina d'això, allà hi ha... O sigui, no hi ha mercat, no hi ha indústria teatral i me passaria tot el dia dins un avió i pot passar, eh? Jo no és algo que descarti. Jo sempre pens que me n'aniré a jubilar a Mallorca, però, clar, per d'aquí la jubilació queda un poquet.
2: I tant.
0: Recordes l'inici de la companyia, de la Calòrica, fa 15 anys? Estava a l'Institut del Teatre. Com sorgeix la idea de crear aquesta companyia?
3: Va ser una mica per accident, perquè... mira, estic xerrant de mallorquí.
2: Sí, molt bé. Vist que s'ha fet silenci.
3: Sí, bé. I d'això, per accident, ens vàrem juntar per fer el treball de final de carrera,
0: sí,
3: que havien de ser de diferents disciplines, direcció, dramatúrgia, interpretació de gent, tal, no sé què, i érem com 12. Llavors vam fer un espectacle que era de Feíssima enfermedad y muy triste muerte, la reina Isabel I, i que eren els últims dies d'Isabel la Catòlica, i mos va sortir prou bé, i va venir el senyor del Versus Teatre i mos va dir, voleu venir a fer això en el meu teatre? I era aquell moment, clar, era el 2010, o sigui, crisi total, no hi havia, o sigui, costava molt omplir teatres, costava molt tot, i vàrem dir, bé, necessitam un NIF, necessitam consolidar-nos com a companyia, venga, i aquí va començar, va ser tot una mica des d'aquí.
0: Recordes el moment que fa el clic, que comenceu a dir, hòstia, això està funcionant, de veritat, o has d'agrair a algú que diguis, sort que va venir aquest tio i ens va recomanar, o què va passar? Perquè la cosa fes el pet, diguéssim.
3: Jo crec que nosaltres ha estat com una carrera de fondo total, una carrera de fons, d'acumulació, de molta feina, de molts anys molt precaritzats, que per això també a vegades penses, ostres, no hi ha gent que arribi a tenir companyia de llarg recorregut, perquè són molts anys de molta precarització i de fins i tot pagar. Jo me'n record que necessitàvem 30 euros per donar-nos d'alta cada bolo i els apagàvem nosaltres en el principi. I clar, així, quan això dura 2 i 3 anys, dius, uf, per favor, no? I cadascú fent de camarera, de profe, de monitor, amb les seves coses. I sí que és vera que nosaltres vàrem tenir la sort de comptar amb el Teatre Tantarantana, que va començar un projecte que se deia El Cicló, del qual nosaltres vàrem formar part de la primera fornada, la primera edició, que mos oferien al teatre 3 anys, però per fer residències artístiques allà, en plan, teniu ses claus. I allà va passar algo, varen començar a assajar d'això, que sortíem a les 2 des de matí, no? Com, creació, i d'allà, el darrer any va sortir Fairfly, que va ser el primer boom, que va ser el 2017, de la Calòrica, que va ser el primer que va guanyar premis, van guanyar 2 premis Max, i a partir d'aquí, tot ha anat, ja després ja venint ocells, sí, ja ha crescut.
0: Sempre que ve un actor o una actriu m'agrada preguntar quin és el lloc més estrany on t'has canviat.
3: Quina pregunta. A part de magatzems plens de Coca-Cola i de coses rares, més estrany... darrere un arbre.
0: Darrere un arbre, eh?
3: Darrere un arbre, sí, darrere un arbre, perquè hi havia un bolo i no hi havia puesto i era darrere un arbre amb un fred. Sí.
0: Millor que dins el Policlin.
3: Jo pot dir més darrere un arbre.
0: Pots triar a dia d'avui els papers que vols fer?
3: Home, triar, tampoc no tant, però sí que és vera que me venen moltes coses que no puc fer. És a dir, sí que és vera que tinc la sort de tenir un calendari 2 anys vista, que això ara
0: mare
3: mateix
0: de Déu,
3: és una sort, que no vol dir que duri sempre, toc fusta, vull dir que ara mateix és com un moment molt dolç i molt àlgid i que agraeix moltíssim, i és vera que sí que prioritzes coses, perquè al final també el repte està on està, no? Cerques el teu repte personal, el repte professional, ara també m'interessa també explorar el tema audiovisual, però el teatre no el deixaré mai, o sigui, hi ha algo com que és una droga, això.
0: Sí. No sé si recordes que aquest estiu va ser notícia OK Diario, una cosa que no pot dir tothom, tot i que, aquest programa ho podem dir bastants.
3: Ens agermana, això.
0: Jo també hi he sortit diverses vegades, els agrada molt. Recordes que deia el titular? no?
3: De... aquest és el de la Gritona, no?
0: Sí, el pregó de la Mercè. Anem a recordar el titular. Diu, l'actriz Gritona de les Fiestas de Sants, Júlia Trullol, és hermana d'una edil separatista de Palma.
3: Oh, boom!
0: Té una mica de tot, el titular. Està bé. Està bé.
3: Boom, sí,
0: està bé,
3: sí.
0: Està bé, està bé. Recordem que la Júlia va fer amb la seva companya Esther López el pregó de les Festes de la Mercè.
3: De Sants, perdó.
0: A Barcelona. I, bueno, vau llegir tot un comunicat on sobretot criticàveu el genocidi d'Israel sobre el poble palestí i acabàveu cridant això. Recordem el moment. Suposo que ja t'ho han preguntat moltes vegades, però jo necessito saber qui és la senyora del ventall que tens al costat.
3: M'encanta que em facis aquesta pregunta, perquè hi ha molta gent de les xarxes, clar, això s'ha fet viral, no sé què, o sigui, s'ha fet aquí un pifosti important, però que molta gent, bastant dretana o tirant-te de les dretes, deia, la senyora de l'abanico me representa, o qui és aquesta dona, pobreta, pobreta. Aquesta dona és la regidora del PSC, del districte, llavors per nosaltres era l'autoritat, tant ella com la GES, de l'altre costat que era dels comuns, les autoritats allà presents, i era a qui li podíem apel·lar alguna cosa. No? I van dir, ara mateix, en aquest moment que sentim que tot està tan... vos cridarem i vos farem aquesta demanda així.
0: Com que vau cridar i sembla que va molestar segons quins sectors, o quin diari, i a sectors sobretot de la dreta i extrema dreta, hem pensat que igual que el que els hi molesta potser és més la forma que el contingut. Potser és perquè vau cridar. I et volíem proposar de repetir el pregó. Si podem repetir el pregó, però si ho podem fer molt fluixet. Perquè tenim el text. Hem fet un... Mira.
3: Ah, tenim el text.
0: Sí, tenim
3: no me'n recordo.
0: Un petit resum. Ho fareu, la Mercè farà la teva companya.
3: Vale.
0: I llavors la gràcia seria fer-ho una mica com amb ASMR. Saps? Fer-ho molt suau.
3: Vale.
0: Perquè no es molestin.
2: Puc fer de dona d'Ubano?
0: Sí. Vosaltres aneu-vos ventant.
2: Vale.
0: I nosaltres farem el pregó de les Festes de Sants amb la Júlia Trullol i la Mercè Martínez, però amb ASMR.
2: Sí, sí.
0: Com per relaxar l'extrema dreta. Vale. Endavant. Silenci.
5: Bon vespre, sencenques i sencencs. Autoritats i senyors de l'Hoquei Diario, també, si ens esteu escoltant.
6: Estem fins al monyo. Que els polítics no facin res per preservar la identitat dels nostres barris.
5: I estem fartes de les ciutats que deixen de ser ciutats per ser aparadors.
6: I fartes d'aguantar que es doni altaveu a l'extrema dreta.
5: Extrema dreta? Jo diria més aviat feixista.
2: M'estic posant tonto, eh?
6: Però t'està calant el missatge o no?
2: Sí, però no ho sento gaire, ja.
6: L'estat genocida d'Israel és insuportable.
5: Parin aquesta atrocitat, que els estan matant de gana.
6: N'estem fartes.
3: Bravo! Bravo! Bravo!
0: Escolta, abans d'acabar, Júlia, ven-nos una mica el peix, on et podem veure properament?
3: Mira, Brama del Cérvol, una experiència única en un marc incomparable a tot el mes de febrer, al Poliorama.
0: Cuidado que has abandonat el mallorquí per fer publicitat.
3: És vera, no ho veus. Per si de cas, que quedi clar. Teatre Poliorama Barcelona, també faran bolos aquesta primavera, i Llogatera també, març, abril, bolos arreu de Catalunya, també Inca, Mallorca, que me fa moltes ganes.
0: Seguiu-la a les xarxes.
3: Sí, exacte, i allà anirem posant tot el que farem.
0: Molt bé.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una última prova, Júlia, que sempre fem aquest programa. Atenció, perquè si encertes la prova, t'emportaràs una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de Vera. La paraula d'avui és adés i ara. Adés i ara. Adés i ara. A. Adesiara, expressió que s'utilitza com a sinònim de tant en tant o d'alguna vegada.
2: L'avi està bastant fotut. Adesiara estossega una mica de sang. No sempre, però ho fa adesiara.
0: B. Adesiara, sinònim d'adherida, persona que s'ha unit a un grup o a un moviment.
8: Aquella teva neboda m'han dit que està adesiara a una secta i que corre tot el dia despullada pel bosc fumant porros.
0: O C. Adesiara, expressió que s'utilitza per mostrar l'abans i el després d'un canvi.
1: En Josep, fent allò de punxar-se, s'ha primat 50 quilos. I si veus una foto de Desiara, és que no coneixeries pas, Júlia.
0: A, B o C, Júlia?
3: Home, la A, no?
0: La A. Correcte! Per tu, la llangonissa.
3: Que bé, quina gràcia.
0: Mira, escolta, sempre porteu sobrassades, doncs, una llangonissa.
3: Quina il·lusió.
2: Intercanvi de banderins.
0: Exacte. Júlia Truyol, fort aplaudiment per ella.
3: Gràcies.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. El primer programa que ofereix uns bons auriculars a tot el públic.
2: Paio, a veure, avui no parlàvem dels dards.
8: Sí. Encara de rato que no hem dit res dels dards.
0: Un moment, nois, anem-hi ara. Mercè, fins on t'han portat els dards?
1: Els dards m'han fet fer una associació.
0: Sí.
1: Dards, punteries, dianes dobles, i avui parlarem de circ.
0: Sí.
1: Avui em poso internacional i us parlaré del Cirque du Soleil.
0: Ah, mira.
1: Sí. Per fer-ho, he parlat amb el Miquel Llull, que heu dit abans que era català. No, em sap greu, però també és mallorquí com la Júlia.
0: Mira.
1: Sí, fa anys que gira amb ells. També he viscut a Barcelona, de fet, jo el vaig conèixer aquí a Barcelona, que va ser alumne meu. En Miquel és cap d'automatització escènica.
0: Què vol dir això?
1: És a dir, és el responsable de tot el que és automàtic a l'escenari. O sigui, des dels vols dels acròbates fins a totes les coses que es mouen soles a l'escenari.
0: Sí, sí, sí,
1: no?
0: Sí,
1: tot
0: sí,
1: això
0: sí,
1: és responsabilitat seva. Li he preguntat, per començar, què era el millor de treballar amb el Cirque du Soleil i m'ha dit això.
9: Lo millor de treballar amb una empresa com Cirque du Soleil és la gent que coneixes, lo molt que t'obri la ment, poder viatjar per tot el món i poder conèixer altres cultures i viure altres ciutats, no només visitar, experimentar com viu la gent i quines diferències hi ha, i quines cultures, i això crec que és molt enriquidor.
1: És que viatjar t'obre la ment, la ment, però viatjar treballant vegades més.
0: Esclar, t'ho paguen, va més bé.
1: A més sí. T'ho paguen, sí. Però imagineu-vos el que és estar mig any a Singapur, 3 mesos al Japó, 6 mesos a Londres. A vosaltres us agradaria?
2: Jo, si pogués anar a dormir a casa, sí.
1: Malament.
0: És complicat. Jo ho hagués fet més jove. Potser sí que ho hagués fet més jove. Ara...
1: A mi m'agrada fer aquestes coses.
2: Ets aventurera, tu.
1: Sí. Jo sóc aventurera, sí. Però ara m'he d'emportar la motxilla de tota la família.
2: No, deixa'ls.
1: Bueno. El funcionament del Cirque du Soleil és pràcticament com el d'un jugador de darts professional. Potser fins i tot més, perquè aquí el marge d'error és minúscul.
0: És que, clar, no cauen mai.
1: Pràcticament zero.
0: Aquests no s'equivoquen mai, eh?
1: No, és que no et pots equivocar, perquè d'això en depèn la qualitat de l'espectacle, sí, però també la seguretat dels artistes.
0: Clar.
1: És per això que treballen amb unitats de mesura tan minucioses que jo és que ni sabia que existien, de veritat. Escolteu el Miquel parlant de la precisió amb la que treballa.
9: Especialment en el meu departament, fem feina amb unitats molt, molt, molt per sota d'un mil·límetre. Per tant, diria que fins i tot és més precís que un jugador de darts, que amb un petit angle de desviament d'un dard pot anar-se en centímetres fins i tot de la seva diana, i nosaltres treballem amb precisió de micròmetres fins i tot.
0: Micròmetres?
1: De micròmetres.
2: No he sentit mai.
1: Yeah. Jo que no encerto ni penjar un quadre recte,
0: clar.
1: Tots em queden torts, imagina't.
0: Bueno, perquè si un ha de caure amb un trampolí o amb alguna història i fots el trampolí un centímetre més cap aquí, més cap allà...
1: No, és que és perillós. Vull dir, si la cagues és molt perillós.
0: Sí.
1: Però el que passa, que clar, el Miquel és enginyer.
0: Sí.
1: Això no ho oblidem. Jo ara us explicaré una anècdota del meu sogre, que és enginyer.
0: Ah, mira.
1: I tenen una casa, no?, que tenen
0: unes torratxes.
2: Testos.
1: No, allò que està al terra. Ara no em surt la paraula.
2: Ja t'ho explicaré.
1: Jardins. Sí, unes jardineres.
0: Unes jardineres.
1: Que eren rodones.
0: Jo he dit torratxa i com que és d'allà no ho ha sabut.
1: Jo no sé, torratxa.
0: És unes jardineres.
1: Unes jardineres rodones, no? Doncs va plantar un arbre, un llimoner, i va trobar que no li quedava prou recte, no, que no estava prou al mig. Ens el va fer transplantar per 2 mil·límetres.
0: Collons d'enginyer.
1: Imagineu com treballen els enginyers.
0: Sí, sí, no, clar.
1: No, no, és que, a veure, tot ha de sortir com està previst, no? Perquè si una cosa falla, l'error és tan evident que t'ho fot tot en l'aire. És com si li fotessis un dart en el front del rival.
0: Clar. Home, a veure, aviam.
9: Quan una cosa no surt com s'ha previst, realment sí que és com fer fora del tauler, perquè es fa molt evident que hi ha hagut un problema, no? Fins i tot a vegades pot dur parades de funció. Jo m'he trobat a 25 metres d'alçada penjat d'un arnès al Royal Albert Hall de Londres, arreglant uns motors davant 6.000 persones.
0: Home,
1: 25 metres d'alçada, eh? Sí, us imagineu sí, això?
2: Que m'enfilo per canviar una bombeta i em marejo, sí. Tinc por i em tremolo tot.
0: Passa que clar, també s'enganxes el dia que en cau un, ben pagats aquells 50 euros.
10: Ah, això sí. Eh? Això sí.
11: Jo això dels metros, per exemple, una làmpara, que dius, canvia'm el llum aquest, t'envio la meva dona.
0: Sí.
1: La dona envia?
0: Sí, sap, sí. La seva dona en sap de bricolatge.
11: En sap de bricolatge.
1: Ah, sí?
11: Sí, sí, sí. Canvia...
1: No, però que està molt bé, és feina en equip. En el fons, el circ també és una feina en equip, sí, no? Sí, sí. Els acròbates no poden fer trucs espectaculars sense el suport dels tècnics i el mateix a la inversa.
0: Està clar. Està
9: que una coreografia aèria surti bé, realment depèn tant de l'acròbata que la fa com de l'operador d'automatització que està movent els motors perquè aquesta acròbata voli, no? Realment, un sense l'altre no ho pot fer.
10: Clar.
1: Sabeu allò que diuen, no? De caminant sol vas més ràpid, però acompanyat vas més lluny.
0: Oh, que maco!
1: Què us ha semblat?
10: És una tassa.
1: En tinc més de frases d'aquestes, ja us vols dir a dir.
0: Sí, ja imprimirem aquí la tassa, imprimirem la frase.
1: Doncs és com treballen tècnics i artistes al Cirque du Soleil per aconseguir aquests trucs tan espectaculars, no? I ara us explicaré una coseta que m'agrada molt, que m'agrada moltíssim, que sempre ens fixem el que passa a sobre l'escenari, però mai ens expliquen el que passa darrere l'escenari, no? I hi ha molta gent que hi posa el cor.
0: Aviam.
1: I de tant posar-hi el cor, tant posar-hi el cor...
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Doncs el Miquel ha fet una diana
0: què
1: doble.
0: Què dius ara?
9: Jo sí que puc dir que he fet una diana doble, no? Retornant de la feina després de la pandèmia, que hi vaig trobar el meu amor, que es diu Majo i és un artista dins Cirque du Soleil, però ell és cantant. Així que feim feina junts i ja fa 4 anys que viatjam junts i estem molt feliços.
0: És Majo.
1: És Majo.
0: Sí, sí, es diu Majo, eh?
1: Es diu Majo, ella.
2: Cantant.
1: Sí, sí, sí. Cantant. Una cantant, i uns fan acrobàcies, els altres es llencen a l'amor. I per acabar-ho d'arrodonir tot, que em va sortir molt bé aquesta trucada, m'ha explicat una curiositat. Sabeu què fan totes les gires del Cirque du Soleil?
0: Què?
1: Un torneig de darts.
0: Em pensava que deies escoltar la Renaixença.
1: No, no, a partir d'ara ho faran.
0: Perfecte.
1: No sé si ho entendran, però... El Miquel segur. Doncs fan un torneig de darts.
9: Molts espectacles de Cirque du Soleil que estan de gira tenen un torneig de darts. A l'àrea tècnica tenim un tauler de darts on tothom, tota la companyia sencera, poden participar d'un torneig que fem cada diumenge, anem fent rondes d'eliminació fins que tenim el guanyador del torneig de darts de cada ciutat.
0: Mira.
1: Això ho fan a tot arreu,
0: s'han de distreure, pobra gent.
2: Vols fer-ho?
1: Home, clar.
2: Anem de bolos, per exemple?
1: Mira, fem...
2: Ens farem mal.
0: Sí.
1: En podríem fer un aquí, abans de començar?
2: Ens farem mal.
0: Ens farem mal, ens farem mal, ens farem mal.
1: Doncs ell m'ha confessat que no l'ha guanyat mai.
0: Doncs és enginyer.
1: És enginyer.
0: Hauria de guanyar, si va amb micròmetres, no?
1: Sí.
0: Hauria...
1: Però deixa'm que em posi
2: cursi...
1: Deixeu-me que em posi cursi una mica més, però ell ja va encertar amb el dart a l'amor.
0: Ah!
1: Que tampoc no es pot tenir tot en aquesta
0: moltes gràcies,
1: vida.
0: Mercè.
2: Bravo.

0: Què sona, Arnau?
1: Avui sentim I Believe in a Thing Called Love, de la banda britànica The Darkness, un senzill que van publicar l'any 2003.
0: I aquest tio canta molt agut, eh?
2: Molt bé,
3: però em sona aquesta cançó, eh?
1: Home, això va ser un èxit. Justin Hawkins. Ja veieu que, en efecte, domina molt bé l'art del falset i resulta que també és un gran aficionat als darts. Li agrada tant el tema que l'any 2005 va treure a la venda uns darts personalitzats i fins i tot va fer un videoclip on competeix els darts amb Phil Taylor, que és el 16 vegades campió del món de darts.
0: Mira, tu, el Darkness. The Darkness és el grup de música i ell es diu Justin Hawkins, eh?
1: Exactament. Justin Hawkins. Una veu prodigiosa, i tant.
0: Doncs escoltem The Darkness i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: La Cristina ens ha dit que en Tam és pura llum.
1: Ah, mira.
0: És un dels gossos més bons que ha vist mai.
1: Mira.
0: L'únic problema que la Cristina voldria que en Tam tingués com una mica d'instint de guardià, sí. No? Però no hi ha manera.
1: Ah, no és bon gos guardià?
0: No.
1: A veure
0: no, no.
1: En Tam, com és en Tam?
0: A veure en Tam.
1: Sisplau. Oita.
0: Ai, quins ullets.
1: Ja es veu molt bo, eh?
0: És molt bo.
2: Es veu una persona, eh?
1: Es veu bona persona, sí.
2: Bona persona.
0: Sí. És de la Vall d'en Bas.
1: Ah.
0: I es veu que no hi ha manera de treure aquest instint, perquè es veu que ella està seguríssima, la Cristina, que si entressin a robar, els lleparia la cara.
1: Amb els lladres?
0: Sí, sí, bueno. Sí, els rebria amb els braços oberts.
1: Això no es pot canviar, això.
0: No, té zero instint per protegir la casa.
3: Són naturaleses, eh?
1: Naturaleses, sí.
3: Va, a mi mentre un lladre també li llepo, eh?
1: Sí?
3: Home, abans que fot-li una hòstia...
4: li llep...
3: És igual.
0: És igual,
5: deixem-ho. 13 de maig de 1981. El lloc escollit per passejar en Tam és la plaça de Sant Pere de la Ciutat del Vaticà, en una data tan assenyalada com el 13 de maig, que és el dia de la Mare de Déu de Fàtima.
1: Sí, que és veritat.
5: Aquesta festivitat, molt important per l'Església Catòlica, se celebra misses i oracions arreu del món. Evidentment, la congregació més important tindrà lloc en aquesta plaça.
1: Avui passegem el gos per l'intent d'assassinat del papa Joan Pau II.
3: Buah.
6: Amén.
4: Pobre home.
2: Anna impressiona, eh?
1: Sí.
2: Calleu.
1: Sí. Hi heu estat o no?
4: Jo sí.
1: Sí. Tu també, Fela?
2: No.
1: No, eh?
2: No. Estava pensant, no era Breda, on te vaig anar.
1: Va. Aquesta tarda està previst que el papa Joan Pau II rebi un bany de masses entre els feligresos abans de continuar amb els actes de veneració de la Mare de Déu de Fàtima. Sort que en Tam és un gosset que fa molta bondat. Recordeu que ens han dit que és pura llum, eh? En Tam comença el passeig fent bona cara a tothom. Això sí, la passejada serà més aviat estàtica. La plaça comença a estar plena de gom a gom. S'esperen unes 20.000 persones.
4: Home, ja és gran, allò, eh? Però
1: home, 20.000 són moltes.
4: Sí, són moltes. Sí.
1: De tota manera, semblaria que les mesures de seguretat són bastant laxes. Ningú ens ha preguntat què hi fem amb un gos, ni tampoc ens han escorcollat abans d'entrar al recinte. Als anys 80, la policia del Vaticà, encarregada de la seguretat, era una cosa simbòlica. Escoltem-los a la plaça mateix, ultimant els preparatius.
7: Un moment d'atenció, si us plau. D'aquí una estona el papa desfilarà per aquesta plaça sí. I, com bé sabeu, bé, nosaltres som els encarregats de garantir sí. La seguretat del pontífex.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Una pregunta.
7: Sí, diguis.
4: Aquí, el papa anirà a peu o tindrem algun vehicle?
7: El papa anirà dalt d'un jeep.
4: Un jeep. Vale,
7: això sí, vale. És un jeep descapotat i sense vidres, així podrà saludar els feligresos.
0: Mollet.
1: Exacte. En aquella època, el famós papa mòbil, amb vidres a prova de bales, encara no existia. Avui sabrem de primera mà per què el van implementar.
4: Fixa't. Però a veure una cosa. El papa tindrà alguna mena de protecció?
7: Sí! Nosaltres estarem al seu voltant. Nois, us veig molt preocupats. Això serà bufar i fent polla.
4: Home,
2: cago en Déu, eh? És
4: home,
1: escolti.
4: Home.
1: Cago en Déu, no.
4: No.
1: No ho diguis. És veritat, és la guàrdia del papa.
4: Home, me caso amb l'olla. És molta responsabilitat protegir el Sant Pare.
7: I una cosa, les clavegueres.
1: Què?
7: Les clavegueres de la plaça.
4: Les clavegueres?
7: Hem mirat si hi havia res de les clavegueres?
4: Per què carai hauríem de mirar les clavegueres?
2: Val. No és mala idea, eh?
4: S'ha de mirar,
2: eh? No és mala idea, eh? A veure si algú ens fotrà algun explosiu.
7: Una nova bomba aquí sota la claveguera, què?
4: Un explosiu, les clavegueres? Crec que heu vist masses pel·lícules.
1: Els responsables de la seguretat del papa haurien d'estar una mica més atents. L'elecció d'aquest nou sant pare ha sigut molt polèmica. Fa tot just 2 anys que Joan Pau II ha sigut elegit i aquesta decisió ha aixecat molta polseguera. Un cardenal polonès fent de papa. La Unió Soviètica ho ha vist sempre com un atac als seus interessos. Recordeu que l'any 1981 Polònia està sota la influència del bloc de l'Est. Que un polonès ara sigui papa de Roma és un moviment que els soviètics volen evitar. Hi ha rumors que apunten que Joan Pau II podria estar al punt de mira del KGB.
4: Collons!
2: Mira. Hòstia, això, sabent això, hauríem de posar una mica Frank Tirador per aquí a la plaça.
1: Frank Tirador
2: per aquí.
1: No, res de Frank Tiradors. La seguretat del papa està sota mínims. Hi haurà uns quants policies vestits de paisà repartits per la plaça i amb això n'hi haurà prou. Ni Frank Tiradors ni protocols d'emergència.
7: Però què us penseu que som a Hollywood? Tindrem uns quants homes repartits per la plaça i ja ho tindrem llest.
4: I el gos? Aquest gos que volta per aquí?
1: Aquest gos?
4: Home, el podríem fer servir, podríem fer una unitat canina.
1: En Tam no serveix per res, pobret. Ja sabeu que és molt bon Jan. Potser massa. I ens han dit que no té dots de gos guardià. Si passa alguna cosa, val més que no comptem amb ell. D'altra banda, tampoc hauria de passar res. Els rumors del KGB contra el papa només són això, són rumors.
4: Ja, molt bé.
1: Gent de seguida xerra.
4: Molt bé. Vinga, va. Mentalitat positiva.
1: Sí, ara. Sí, home, sí. Com serà que li fotin 4 tiros?
2: No.
0: No
2: té per què passar.
1: No. Ara sí, la plaça s'ha anat omplint de gent i ha quedat plena de gom a gom. Tothom vol veure el papa. I si el té pocs centímetres, encara millor. Agafem en Tam i ens col·loquem a primera línia amb una mica de morro. Al nostre voltant hi ha gent vinguda d'arreu del món per veure el Sant Pare.
6: Ai, tu, mira quina gentada de Déu, eh? Avui fa goig la plaça.
8: Ai, sí, Mare Superiora, quina bona idea ha sigut venir a veure el papa.
6: Sí, sí, sí, sí, i tant. Ja t'ho he dit, no, que valdria la pena venir des de l'altra punta del món. Jo és que, mira, nena, jo ja n'estava farta, del voluntariat a l'Índia.
8: Què vol dir amb això, Mare Superiora?
6: Vull dir que em fa molta il·lusió venir a veure el papa de Roma,
9: Hola, germanes.
6: Hola.
9: D'on veniu, si puc preguntar?
8: Sí, jo i tant, de l'Índia. Venim de fer un voluntariat amb els pobres.
6: Sí, sí, sí. Estem fent una gran feina allà a l'Índia, eh?
8: Sí,
6: però,
8: sí.
6: Però no ens volíem perdre un dia com avui,
8: no,
6: gens,
8: no.
9: Oh, quina dedicació. És molt bonic ajudar els pobres.
8: Sí, sí.
9: És
8: tan bé, molt tant, molt bé. Jo ja tinc ganes de tornar-hi cap a l'Índia. Oi,
6: sí.
8: Oi que sí, Mare Superiora.
6: Oi tant, oi tant, sí. Que tinc ganes de tornar-hi. Sí, però escolta, mira, maca, sí. Com que sí. Som a Roma, no ens podríem quedar uns dies més, eh? Per fer una
8: sí.
6: Visita.
8: Sí. Vol dir, Mare Superiora, sí?
6: Sí, sí, sí, de fet, a veure, jo no l'he comprat, el vol de tornada.
8: Ai,
6: no,
8: ai Mare Superiora!
6: No el tinc, no el tinc. Escolta, els pobres de l'Índia no es mouran d'allà, oi que no es mouran?
8: Però,
6: doncs si no es mouen,
8: Déu.
6: Doncs bé, ens podem quedar un parell de dies
8: ens
6: més
8: estem
6: aquí.
8: Confonent, eh? Déu vol que ajudem els més necessitats,
6: sí,
8: Mare Superiora.
6: Sí, sí, sí, tot el que tu vulguis, germana. Però, escolta'm una cosa, sí. A quin restaurant voldràs anar per sopar avui?
8: Ai, Mare Superiora!
6: No, és que tinc unes ganes de pizza, jo.
8: Quin escàndol!
10: Aquestes dues, aquesta nit.
1: Sí.
6: Sí, sí. La farem grossa aquesta nit.
8: Després de la pizza.
10: Veig un toc que fa mitja basarda.
6: Una mica de limoncello, una mica de peperoni. Escolta'm, de la nit és jove.
1: Si el d'en Joan Pau II serà el de menys al final. Com podeu veure, a la plaça hi podem trobar personatges de tota mena. Però hi ha un personatge, un de molt concret, que s'amaga entre la multitud i que està a punt de temptar contra la vida del papa. Amb tota aquella gentada és molt difícil saber qui és i com actuarà.
11: Qui serà?
1: Tal com heu dit abans, la policia no ha posat controls ni escorcoll als visitants que es concentren a la plaça. Les mesures de seguretat són inexistents. Compte, perquè arriba el pontífex, eh? El veiem a dalt del jeep, envoltat de guardaespatlles, però a només un metre de la gent. Són moments de nervis, de tenir en Tam lligat ben curt. Hi ha empentes i colzes per poder agafar un lloc a primera fila. Qualsevol que allargui la mà pot tocar el Sant Pare.
6: Aquí! Oh! El Sant Pare! Aquí! Oh!
2: Ràpid, eh? Una mica... Aquí hi ha molta gent. Avancem, eh? Avancem.
12: No tingueu por. No tingueu por, que el papa encara ha d'agafar un nen petit i fer-li un petó.
1: Exacte, ens falta aquesta foto. És el moment més delicat de tots, quan el Sant Pare agafa una nena petita d'entremig del públic i la puja dalt del cotxe per fer-li un petó.
6: Ai, no, no!
12: Qualsevol!
2: És que n'hi ha molts, hòstia, això és pitjor que triar una fruiteria, eh?
12: Aquest no l'agafis, que fa mal aspecte.
6: El meu!
12: Deu tenir febre i encara li passarem alguna merda al Sant Pare.
2: Que són molt lletjos, aquesta canalla. D'on collons han sortit?
1: Ara sí que són moments delicats. Tothom vol que el Sant Pare li agafi el nen, que li faci un petó i el beneixi. Anar a inventar mentre aquella gentada ha sigut mala idea. Com us podeu imaginar, la gent es torna boja.
6: Sí, agafi el nen! El nen només té una mica de fus a la cara, però no encomana! Sisplau!
13: És leprós.
1: Què et passa?
13: Ja, el fill de la Mercè és leprós.
1: Però,
6: que no, que té una mica de pus, unes lleguetes de res, a veure si ho cura. Vinga. Miracle!
1: A part d'aquesta criatura.
2: Agafa-la del costat, aquesta nena rossa bufona,
1: aquesta.
2: I amb aquesta anirem
1: agafa.
2: Bé.
6: Racista!
1: El cotxe del papa s'atura per complet. Agafen una nena rossa i li entreguen a Joan Pau II. Ell li fa un petó i la torna a la seva mare. Que aquesta imatge dels capellans fent petons a la cara...
6: Sí. No cal.
1: Hauríem d'anar-ho...
6: Sí.
1: Qui era aquell que treia la llengua? Hi havia un nano petit que li llapava. Ho vau veure, això?
13: Ah, és el de l'Ai Lama.
1: El de l'Ai Lama.
13: Sí, el de l'Ai Lama.
1: Allò quedava molt angonia, allò.
13: Bueno, però és un símbol... La seva cultura funciona.
1: No funciona, la boca d'aquí.
13: Sí que funciona.
1: Ah, funciona.
13: Sí, funciona.
1: La boca d'aquí. El de l'Ai Lama.
6: Sí. Deixem-ho. Sí. S'està complicant.
13: No ho facis aquí.
1: No.
13: Sí, a menys que no siguis una vaca. Si ets una vaca, ho pots fer.
6: Exacte, sí. O un gos. Sí, sí, sí. En Tam.
1: És llavors quan entra la multitud, atenció, apareix un home amb una pistola.
2: Veus com havíem de tenir més seguretat? Ara què? Agafa un altre nen per cobrir-nos?
1: No hi ha temps per reaccionar. De cop, se senten quatre trets que ressonen per tota la plaça.
6: Hòstia!
1: El papa queda doblegat, l'han tocat a l'estómac. La sang comença a brollar per la seva sotana blanca. I no marxa, la sang?
13: No.
1: Ah, i allò és molt blanc, eh?
13: Molt blanc, l'ànima.
2: Quan devia arribar a casa...
1: Cap policia, la dona li va quedar un pet de crit.
2: Era amiga de la dona de l'illa.
1: Sí, senyor.
13: No era pas aquest papa.
1: Cap policia ni cap membre de seguretat reacciona. Finalment ha de ser una monja, l'encarregada de reduir l'agressor.
13: Imagina't, sort.
6: Atura't, fill de Satanàs!
13: Cuita-la, cuita-la.
6: Deixa anar la pistola!
1: Durant uns instants, l'autor de l'atemptat i la monja es disputen la pistola.
6: Ai, tu ajudeu-me una mica, que ho he de fer tot jo, què?
8: Però què vol que faci,
6: home,
8: mare superiora?
6: Doncs estomaca, que ets el perill! Estomaca'l!
1: Mentre el papa és auxiliat, els feligresos es tiren a sobre de l'agressor. En aquest punt, comprovem que en Tam és el gos guardià més inútil de tots els temps. Ni ha previngut l'agressió ni està ajudant en res. Sort n'hem tingut de la monja, tu. Arriba un punt que hi ha tanta gent agafant l'atacant que és difícil saber qui és qui. La pistola ha caigut a terra i ja no sabem ben bé qui s'està estomacant. El moment més surrealista de tots és quan apareix un capellà, es planta davant la multitud i de sota la sotana en treu una metralladora.
6: Hòstia!
13: Que no es mogui ningú! Ho rebento tots!
6: Però què fot, pater? Però d'on ha tret això tan gros?
1: La imatge és molt impactant. De sota la sotana, el capellà ha tret un fusell de salt impressionant. Però tot té una explicació. És un policia que va de paisà.
13: Què? Què? Us ha agradat, la meva disfressa?
1: Sí.
13: Que no es mogui ningú! O us mato aquí mateix! Cago un dit! I tots els sants!
1: Una mica de respecte, que som a la plaça del Sant Pere, eh? En fi, aquell policia infiltrat apunta tothom amb la seva metralladora. Com que no està segur de qui ha sigut el culpable, decideixen encanonar a tota aquella gentada i disparar el primer que es mogui.
13: Desgraciats! Quedeu tots detinguts! No us mogueu, us rebento!
6: No!
13: Vosaltres dues!
6: Què?
13: A veure, aquestes, quedeu disfressades de monges! No, no us mogueu!
6: No, però que jo no he sigut, que jo sóc la mare superiora!
8: Escolta, nosaltres no hem fet res, som unes simples pobres monges, eh?
13: Unes monges, segur, unes monges! Si vosaltres sou monges, jo sóc el papa de Roma!
1: Tot ha passat molt de pressa i ningú sap del cert qui ha sigut l'atacant. Hi ha almenys 10 sospitosos.
13: No us mogueu! Segur que ha sigut el nano aquest que fa mala pinta.
9: Jo?
6: Aquest nano... Que fa mala pinta,
13: aquest. Collons, fot una pinta drogat, aquest nano.
1: Què dius?
13: Aquest...
9: Però si només sóc un simple feligrés.
13: Vols veure com t'envio a veure el Sant Pere? Tira la pistola, desgraciat!
9: No tinc una pistola, no veu que no porto res?
1: Tots els que han estat a prop del tirador queden detinguts. Un cop a comissaria, s'aclareixen els fets. L'autor ha sigut en Mehmet Ali Adja, un ciutadà turc relacionat amb diversos grups extremistes. El passeig en Bantam per la plaça ha acabat d'aquesta forma tan sobtada. En pocs minuts, la plaça de Sant Pere del Vaticà s'ha buidat de gent. Les celebracions de la Mare de Déu de Fàtima s'han vist lleugerament afectades per l'intent d'assassinat del pontífex. Una estona després, ens arriben notícies. El papa l'han hagut d'intervenir d'urgència, però es recuperarà. Té un tret a l'estómac, un altre al braç i un altre a la mà.
0: Però està bé, no? Està bé.
1: El papa?
0: Sí, el papa està bé. El papa... Però el Tam, com està el Tam?
1: Tam.
13: Aquesta pausa... Aquesta pausa... Ja em sento...
0: De vegades la fa, de vegades no la fa, i pam, després te la fot.
1: El gos, amb zero instint de gos guardià...
9: Hòstia...
1: En Tam està... Perfectament!

0: Durant aquesta passejada s'ha comprovat que en Tam és tan o més inútil que els serveis de seguretat que el papa tenia als anys 80. Després d'aquest atemptat, es va implementar el papa mòbil amb els vidres blindats. Tornem a casa després de passejar per la plaça Sant Pere. Hem vist un intent d'assassinat a un papa i hem identificat l'autor. El que no sabem és qui hi havia al darrere, qui ho va organitzar. Un misteri que avui en dia encara perdura. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esprit.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Adrià. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant les fortes pluges, pedregades i ratxes de vent previstes per aquesta tarda. A diferència d'altres episodis, arribaran al litoral. Departament d'Interior, Miquel Jarque, amb l'assistència tècnica de José Antonio Muñoz. Bon dia.
3: Bon dia. El Meteocat avisa de la possibilitat de xàfecs i tempestes puntualment forts acompanyats de tempesta a gairebé una trentena de comarques, entre les quals hi ha la ciutat de Barcelona. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: A diferència de dies enrere, en què les tempestes han afectat sectors de muntanya, sobretot tot del Pirineu, Prepirineu i d'altres punts de la depressió central, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
3: Protecció Civil s'està coordinant amb l'ACA i amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per monitoritzar les possibles crescudes. José Antonio Muñoz, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: L'aeroport de Barcelona limita alguns vols per l'activació d'aquest pla Inuncat i la possibilitat d'aquestes pluges fortes, uns problemes meteorològics que s'assumen a la vaga indefinida que fa el personal de terra de Ground Force. Més notícies, Marta Prat.
5: Nou incident en unes obres de DIF. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar per tremolors. Els fets han passat aquesta matinada i dues hores més tard han pogut tornar a casa. Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
6: Bon dia. Els veïns han notat tremolors. Inicialment se'ls ha desallotjat de casa seva i han pogut tornar un parell d'hores després, un cop s'han fet les comprovacions necessàries que no hi havia cap risc, segons el tinent d'alcaldia Jordi Valls. El problema, diu, han estat les vibracions que provocava una màquina compactadora de terres d'unes obres que DIF fan aquesta zona.
7: Després d'alguns episodis que hem tingut de tuneladores, no té res a veure amb cap tipus de tuneladora. És un treball de superfície que, bàsicament, a l'hora de compactar, genera certes vibracions a diferents àmbits i, entre ells, han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
6: Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Una setmana després de l'arribada de més de 70.000 persones, Ceuta encara està lluny de tornar a la normalitat, tot i que la gran majoria han tornat al Marroc. Encara hi ha entre 3.000 i 5.000 persones vagant per la ciutat, que es troben en una situació molt precària. Quan va esclatar la crisi, el Banc dels Aliments de Ceuta va ser una de les primeres associacions que els va socórrer i encara ara continua assistint. Pedro Mariscal, president de l'entitat, ha explicat a 3CAT Info que ha atès a 5.000 migrants.
8: El banco de alimentos, tenemos una plantilla fija de 17 voluntarios. Y después el resto ahí se nos han agregado sobre 20 personas más para apoyarnos y estar con nosotros.
2: El balanç oficial ara per ara és de 91 morts, 80 a Ceuta i 11 al Marroc.
5: Vox boicotejarà el repartiment de menors des de Ceuta i assegura que han pactat amb el Partit Popular no acollir-ne cap a les comunitats on governen. El PP, però, torna a reconèixer avui que hi estan obligats. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia. L'extrema dreta pressiona el seu soci, boicotejarà els trasllats de menors i, segons Vox, el PP també s'assumarà a aquest boicot. La versió, però, del dirigent de Vox, José María Figaredo, no coincideix amb la del dirigent del PP, Elías Bendodo.
10: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
11: Nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España.
9: El PP apunta al govern espanyol, reclama que els trasllats de menors siguin proporcionals i prioritzar el retorn dels menors amb les seves famílies. Això, però, només es pot fer si la família ho demana. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Un excursionista mort a la Vall d'Aran en precipitar-se des d'una zona rocosa al circ de Saboredo. L'accident es va produir aquest dimecres a la tarda. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
12: Bon dia, sí. Es tracta d'un home de nacionalitat polonesa. L'excursionista va caure en una zona rocosa als voltants del circ de Saboredo, al Parc Nacional d'Aigüestortes, entre els refugis de Saboredo i Colomers. Tot indica que l'home anava sol perquè va ser un altre excursionista qui, en passar per la zona, va veure un cos i va donar l'avís al 112 al voltant de les 5 de la tarda. A la zona s'hi va desplaçar un helicòpter dels pompiers d'Aran i dos membres del grup de rescat de muntanya. No obstant, quan van localitzar l'excursionista, no van poder fer res per salvar-li la vida. Tot seguit, es va activar el procediment de mort judicial i la custòdia del cos va passar a mans dels Mossos d'Esquadra. Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
2: Els esports, Ernest Macià.
13: El Barça ha tornat avui als entrenaments amb una doble sessió i amb el britànic Anthony Gordon com a gran novetat. L'extrem s'ha incorporat a l'equip per preparar el triangular de dissabte a Udine. Avui, per cert, es pot fer oficial el traspàs del lateral esquerre Jofre Torrents a l'Ajax d'Amsterdam. L'Espanyol continua treballant per reforçar la defensa. El central del Celta, Unai Núñez, ha viatjat avui cap a Barcelona per tancar la seva incorporació a l'equip blanquiblau. Arriba cedit amb una opció de compra que serà obligatòria si l'Espanyol es classifica per competició europea. L'alè pivot del Barça, Tornike Xengelia, s'ha desvinculat ja de l'equip blaugrana, tal com va avançar Catalunya Ràdio, ha abonat el prop d'un milió d'euros a la clàusula de sortida, fitxa per Dubai, i el Joventut ha incorporat al base nord-americà Boogie Ellis.
1: Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xandall Llavina.
14: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
1: Revolució 4.0, amb Xandall Llavina.
0: De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
14: Som revolucionaris digitals.
15: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
16: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
17: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
16: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
18: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
19: Tot és del nivell, aquí, eh?
18: Sí.
1: Un restaurant Caníbal a Berlín.
0: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
1: Amb Paula Molés. Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el vi dolç natural català acompanya des de fa segles postres i formatges? Garnatxes i moscatells i misteles expliquen paisatges i tradicions en cada copa. I la copa, com diu el gran amic Jordi Bord, és l'altaveu del vi.
1: La Fonda, amb Pep Noguer.
20: Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Som a dijous. Per molta gent és el dia aquell que li ve bé de menjar arròs. A nosaltres ens venen bé moltes coses. Primer de tot, com heu vist, hem parlat del vi dolç natural. I és que és una d'aquelles coses que s'estan perdent, que hi ha molta gent que té limoncello a casa, que està molt bé, que és molt bo, o que hi té algun orujo. Però escolteu, que a casa nostra, a Catalunya, tenim grans vins per posar per quan ens arriba la gent a casa, els convidats. I tinguem un vi dolç natural com aquest. També avui ens ve veure en Sergi Marquès, del restaurant provisional, que ens ve fer unes miques de cuinetes. Avui parlarem amb l'Òscar Gómez de restaurants de Catalunya. Atenció, que fas de restaurants

de anava a dir de pastissos, d'embotits, de xarcuteria per Catalunya. A quina zona de Catalunya anirem avui? Doncs després anirem a la banda de Lleida, perquè avui volem parlar de microobradors. I és que això és una d'aquelles coses que s'ha posat de moda i que està molt bé, perquè hem de fixar gent al territori. Hem d'agafar que la gent no se'n vagi, que no vulgui anar tothom a les grans ciutats. I és que els microobradors és una d'aquelles tendències de futur que van a l'alça. Comencem!

0: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva guia de restaurants de cuina catalana. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Bon i espinosos dies.
0: Avui veig un plat molt llarg del nom. Avui sí que no... Què portes avui?
1: Bueno, és que he volgut fer una cosa... És l'espineta amb cargolins.
0: Ah, home, aquest costa de trobar i, en canvi, a més, té un origen de d'antes, de molt d'antes.
1: Clar, que estem parlant de plats històrics, però, bueno, l'espineta amb cargolins és cert que costa de trobar. És un plat més cap a les terres del sud, però, bueno, s'està perdent una mica.
0: Escolta, què té a veure l'espineta amb suc... L'espineta, perdó, amb cargolins, amb Santa Tecla de Tarragona?
1: Bueno, és el gran plat festiu de Santa Tecla. Santa Tecla, espineta amb cargolins i mamadeta. La mamadeta és el got que porten penjant del coll, que és, és llimona amb xartrés, crec recordar, i li diuen la mamadeta. Llavors fan el gir còmic.
0: Però el maridatge del plat amb el beure no l'entenc, eh?
1: No, diguéssim... No, bueno, no és que s'aprengui...
0: Va per separat.
1: Sí, va per separat, però són, a mi, del que és menjar i beure de les festes de Santa Tecla de Tarragona, em ve això. L'espineta en cargolins i després de la tarda el gotet per anar fent la mamadeta.
0: Doncs va, aquest plat, aquest guisat de mar i muntanya fet amb espineta de tonyina, que és la part propera a l'espina, amb els cargolins, la ceba, la tomata, les hortalitzes, els aromàtics, segons la versió, perquè hi ha moltes versions també, no?
1: Exacte, és un plat que té moltes versions. A mi m'agrada, per exemple, el del bar Gómez, a Tarragona, el del bar del Mercat del Centre, a Vilanova la Geltrú, el Racó del Pescador, a Tarragona, el bar Cortijo, a Tarragona, que és una casa molt vinculada als esmuses a Forquilla, i que l'espineta jo crec que va molt bé. A veure, no és exactament esmuses a Forquilla, però sí que és una cuina molt popular. Llavors, a mi m'agrada molt. El Racó del Pescador del Serrallo, que em sembla que ja l'he dit, el Barquet de Tarragona...
0: En David Soler ho brot, això, aquests plats de la cuina tarragonina.
1: Sí, que, per cert, em sembla que fa unes setmanes vaig dir Lluís, parlant del Barquet, David Soler, perdona, David. I aquí a la ràdio no hi ha, però és fer de rates, vaig dir Lluís. El Barquet fa una espineta amb cargolins. I, en general, si busqueu els bars associats a les confraries de pescadors, és fàcil de trobar, perquè, clar, amb l'espineta, doncs és un plat que s'aprofita aquesta carn, que normalment està enganxada a l'espina i, per tant, no té tanta sortida comercial. Busqueu aquests bars de les confraries, que és probable que en trobeu allà.
0: Doncs ens encanta aquest plat tan gustós de l'espineta amb cargolins, aquest plat de les terres del sud, que ens has portat avui al bar Gómez, al bar del Mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú, també ens has portat al Racó del Pescador de Tarragona, al Cortijo, bar Cortijo de Tarragona, al Racó del Pescador del Serrallo, perdó, i al Barquet de Tarragona. Moltes gràcies, Òscar Gómez.
1: A vosaltres, una abraçada.
2: La Fonda.
0: I anem cap a la Cruïlla, Balmes, Aragó, que allà hi trobem en Sergi Marquès, al restaurant provisional, que avui ens ve a fer cuineta. Sergi, molt bon dia.
3: Bon dia, Pep.
0: Què, com va tot?
3: Mira, avui us porto un plat que jo crec que és el primer que quan era molt, molt petit vaig flipar, i potser és el que em va fer dedicar-me a aquesta professió.
0: Petit encara ho ets molt jove, tu. Quants en tens, ja?
3: Oi, en tinc 42.
0: 42? Però si tu eres alumne meu i ja eres petit.
3: Ja.
0: No fa tant, d'això.
3: Doncs pues passa el temps. I mira, quan tenia, jo crec que 14, 15 anys, vaig anar a un restaurant que no sé si encara existeix, que es diu Àtic, a les Rambles.
0: Hosti.
3: Però vaig provar una esqueixada de bacallà, com la que anava a menjar amb el meu avi cada 2x3,

0: amb un producte que en aquell moment era totalment nou.
1: Clar, que fa 40 anys, i ara ja està. Només poden ser dos, o el pistatxos o l'alvocat.
0: Doncs mira, l'has encertat, era l'alvocat.
1: L'alvocat, veus? Molt bé. Escolta, i com el fas, aquest plat? A veure.
0: Aquest és un platet molt senzill. Agafo una, parteixo d'una esqueixada de bacallà, ja el compres esqueixat o com tu vulguis, i ens només hi fem un... i ratllem una miqueta de tomàquet, i el que fem és un cremós d'alvocat. Agafem l'alvocat, el triturem amb una miqueta de llimona perquè no perdi el color, una mica de sal, una mica de pebre, i el deixem amb una textura molt, molt fina. Doncs a mi el que m'agrada molt, és molt divertit, ho presentes amb una copa de martini, a baix hi poses el cremós d'alvocat i a sobre el bacallà, el tomàquet i unes quantes olives negres o uns puntets d'olivada.
1: Escolta, m'agrada molt aquest plat, molt refrescant, però només tinc un problema.
0: Digue'm.
1: A mi, en lloc de la copa de martini, me'l poses amb la copa aquella del còctel de gamba.
0: Balón, no?
1: Clar, més que tot perquè és més gran. La copa martini és... Home, això d'aperitiu molt bé, però de primer plat no, tampoc.
0: No, això és un aperitiu, és una cosa que fem molt en els càterings, és una cosa així molt xula.
1: Escolta, Sergi, doncs, aquest cremós d'alvocat, si pot ser que sigui d'aquí a casa nostra, esqueixat. Amb el bacallà esqueixat i les olives, escolta, ens hi combina de meravella. Sergi Marquès, moltes gràcies.
0: Gràcies, Pep. Fins la pròxima.
2: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui a la Ruta Dolça per Catalunya ens n'anem cap a Banyoles i la història té alguna cosa a veure amb els hostes d'un antic balneari que es diu La Puda, a Banyoles. I és que fa molt poc temps encara alguna pastisseria de Banyoles podies trobar un dolç que se li deia les cansalades o la cansalada. Antigament aquest dolç servia tradicionalment precisament, com dic, als hostes d'aquest balneari. Per què? Doncs perquè ja us imagineu que si el balneari es diu La Puda és per alguna cosa. I és que l'aigua que en sortia doncs feia una olor considerable. Les cansalades són un tipus doncs, de pa de pessic, estret, de forma allargat, que es cobreix amb un tipus de merenga, allò de clares d'ou muntades, amb sucre, amb una miqueta de pell de llimona, i es posa pel damunt. Rep el nom de cansalades precisament perquè això semblaria doncs una cansalada que té com la veta de greix doncs, a la banda de dalt, no? Aquesta tira de color blanquinós que recorda precisament a la cansalada virada del porc. Se solia menjar per esmorzar o per berenar, acompanyat doncs d'un tallet de xocolata o d'una xocolata desfeta, i és una pena perquè ara costa molt trobar cansalades. De fet, fins que va tancar una de les grans pastisseries que hi havia doncs a Banyoles, estem una mica orfes de la cansalada i la trobem a faltar. I necessitem que les dolces catalanes no es perdin en l'oblit i que es tornin a buscar i que es tornin a trobar i a gaudir de les pastisseries artesanes de casa nostra.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Bellicer, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
0: I avui, que és dijous, tornem a tenir aquí, home, en Josep Dolcet, el mestre Dolcet. Molt bon dia.
2: Bon dia, Pep.
0: Avui anem a una ruta... Avui haurem de agafar jerseiet, tot i que estem a l'estiu.
2: Bueno, tot depèn, però jo crec que és... Mira, el deixem al cotxe o a la moto o a la bicicleta, allà on vulguem, però tirem.
0: Perquè avui anem del Prepirineu i cap al Pirineu Central.
2: Sí, bueno, aquesta és una mica de classificació. Avui començarem al Lluçanès, seguirem pel Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès i acabarem a la Garrotxa.
0: I anem amb un projecte interessantíssim que també hi hem sigut aquest any aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, cap a Prats de Lluçanès, al Soler de Nuc.
2: Exacte, aquí el Soler de Nuc és una institució o una empresa, per dir-ho així, una singular, la masia del Soler de Nuc, on l'Albert ens recomana els seus productes tradicionals sobre d'elaboració pròpia, productes d'elaboració pròpia, que són les crues, llagonisses, fuets, blanques, negres, tal, però sobretot important, dels seus porcs criats a casa.
0: Ara. Perquè...
2: Criats a casa, amb el seu aliment i tot això.
0: Entre els porcs i els xais, el Soler de Nuc en tenen una bestiesa. I de Prats de Lluçanès a una altra institució, a Sagàs.
2: A Sagàs, exacte. Vull dir, és que aquí ens trobem amb un molt similar, que és els embotits de Cal Rovira, a la Casa Malla, on en Marc ens parla també d'aquesta economia circular, on els seus productes, els embotits tradicionals, especialment la sobrassada, la botifarra del Perol i la resta de cuits blanca i negra tradicionals, entre altres productes d'elaboració pròpia.
0: Clar, que a més és molt interessant perquè Marc Rovira és el germà de l'Oriol Rovira, el cuiner, que tenen Estrella Michelin, i m'agrada molt aquesta paraula que tenen, aquest logo, que ells sempre diuen tancant cercles.
2: Tancant cercles, exacte. I així és. Vull dir, i els productes, això, vull dir, a part de la qualitat, també és aquesta tradició i aquest amor per aquests dos productes.
0: I de Sagàs anem cap a Gironella.
2: Sí, ens endissem així a la comarca, a la cansaderia Xarcuteria Cal Refilat, on l'Antoni Rossinyol és un personatge al qual jo aprecio, tots me'ls aprecio, per l'Antoni especialment. L'Antoni i les seves filles ens recomanen la seva llengonissa i el seu tastet.
0: Mm-hmm. Què és això del tastet?
2: El seu tastet sec és la llengonissa seca, el fuet.
0: El fuet, molt
2: tal
0: bé.
2: Com n'hi diuen al Berguedà, no? Els bulls, la botifarra negra, també altres productes tradicionals i altres no tan tradicionals, com les hamburgueses on destaca la de peus de porc.
0: Home, una hamburguesa de peus de porc, Déu-n'hi-do.
2: També.
0: De Gironella anem cap a Bellver de Cerdanya.
2: Sí, aquí ja passem el túnel, eh?
0: Espera, que m'aixeco, eh? Anem a Cal Jaume, no?
2: Anem a Cal Jaume. La carnisseria xarcuteria antiga a Casa Jaume, amb l'Antoni Vigo, també un clàssic de sempre dels embotits, amb una botifarra negra guanyadora seva dels concursos que ell no ha amagat mai. Diu, Antonio, què li poses a la teva botifarra? No? Diu, és que jo li poso una miqueta de calissai i molt de carinyo.
0: Oh,
2: ens diu l'Antonio. I la seva llangonissa, i botifarres d'ou, també premiades, amb els seus concursos. I especialment el seu pa de fetge.
0: Boníssim, el pa molt de fetge de l'Antoni Vigo.
2: Molt bo.
0: És que quin bé de Déu tenim. De Bellver de Cerdanya anem cap a Llívia.
2: Sí, aquí a Llívia tenim la carnisseria Pons, on en Mia Vila ens recomana molt especialment també el seu pa de fetge. No oblidem que estem a la Cerdanya, estem en aquest territori, un signe d'identitat de la terra, i també la seva botifarra crua i la seva secallona, o la sobrassada, entre altres especialitats elaborades al seu obrador, un obrador tradicional posat allí a Llívia mateix.
0: En Mia Pila, un gran jugador de futbol que fa embotits, els embotits de casa, de Llívia cap a Ribes de Freser.
2: Molt bé, sí, aquí ara anem ens endinsem cap al Ripollès, aquí tenim la xarcuteria Alba, i aquí el Gerard ens recomana, també estem en territori de bulls, especialment, i en territori de bulls de fetge. El seu bull de fetge, també embotit en ventre,
0: bo.
2: El blanc, el negre, la llangoniceta.
0: La llangoniceta, que és la botifarra crua.
2: És la botifarra crua, pròpia de Ripollès,
0: Garrotxa
2: i també Garrotxa.
0: Sí, sí.
2: També altres especialitats tradicionals, sobretot procedents del receptari aquest de pagès de la zona.
0: De Ribes de Freser anem cap a Ripoll.
2: Sí, aquí a Ripoll també tenim un parell de clàssics, que és la carnisseria canceladeria de Carles i la Mila, on el Carles ens recomana la seva llangoniceta, precisament, territori, bulls blancs, negres, llangonisses, fuets, sobrassades, entre els productes tradicionals, no? Però també ens diu, també anem entrant cada vegada amb els seus menjars cuinats, com són els callos, els caragols i tots aquests plats.
0: Clar, i també a Ripoll, a Cala Magda, que també són guanyadors de botifarra,
2: Sí, sí, any. Exacte. Cala Magda també han guanyat la botifarra, elaboren productes tradicionals del Ripollès, com ho feien a les cases de pagès, la seva llangoniceta premiada, la seva botifarra del Perol, els bulls blanc negre, el bull de fetge, les llangonisses i altres especialitats, tots dintre de la marca de productes del Ripollès.
0: I de Ripoll anem cap a Olot.
2: Bé, ara anem a la teva terra, aquí segur que me'n deixo.
0: Home, clar, no els podem pas dir tots.
2: Però és que n'hi ha molts, ja en properes edicions ja els posarem tots, i si no, per Sant Lluc que els citarem.
0: Ah, exacte.
2: Molt bé, en primer lloc tenim la carnisseria Plana Gomà, dels germans Plana Gomà.
0: Home, l'Aleix i l'Albert.
2: L'Aleix i l'Albert ens recomanen la seva espatlla rostida i el seu pernil cuit.
0: Boníssim, això ja us ho vull dir jo.
2: Pots anar a fer. Els seus fuets, llangonisses sense pluridura, sí, que diuen ells, i personalitzades, i les clàssiques botifarra blanca, negra, i val a dir que són... Ells són uns especialistes en carns de qualitat.
0: I l'Albert fa molts patès en crut, també.
2: Exacte.
0: Fa versions de patès en crut. Ells són molt amants de la vedella de la vaca llimusina. I, escolta'm, això de les maduracions també els agrada,
2: Sí, sí, sí, exacte.
0: A més, amb una carnisseria, Josep Dolcet, d'aquelles, diguem-ne, que trenquen els esquemes de la carnisseria tradicional.
2: Totalment, totalment. El qui no els conegui, que vagi a veure'ls.
0: Que els vagi a veure. A Olot ens quedem cap a en Jordi Vilarrasa,
2: al
0: Mercat d'Olot.
2: Uf, en Jordi, què n'hem de dir del Jordi?
0: Una altra institució.
2: Una altra institució amb criança de porc propis, que se'ls mata ell mateix, on hi podeu trobar tot tipus de productes així tradicionals, els bulls, bisbes, botifarres, la bufa, el fuet...
0: Bufa. És la primera vegada que dius bufa aquest estiu.
2: Sí, és curiós, és curiós perquè quan treballàvem tot això, bufa, la bufa és la veixiga.
0: La bufeta.
2: La bufeta farcida, però és curiós perquè a la Garrotxa, tant bull com bufa com pel truc, es farceix de la mateixa pasta.
0: Clar.
2: I això són botigues. I a partir d'aquí, que si les fem amb ou, que si les fem amb all i julivert, que si les fem amb fetge, etcètera, etcètera. Val la pena, perquè totes són de productes frescos.
0: Clar. Producció pròpia, com deies tu.
2: Producció pròpia. I disfrutar... és igual, un bon esmorzar. Jo, personalment, m'ho menjo per esmorzar, però és igual, per entremesos, per berenar, per el que faci falta.
0: A tota hora. També al Mercat d'Olot hi tenim els porcs casolans Coromines.
2: Sí, aquí el Fermí i els seus fills fills són tota una institució, també.
0: En Pol, quin crac.
2: Fermí et permet anar a visitar la seva granja i viure una experiència dintre la seva granja, no? Però hi podem trobar des de productes tradicionals a partir dels seus propis porcs, com el bull d'ou d'all i julivert, o fins i tot productes molt singulars, com la botifarra Llardons, o les seves botifarres medievals.
0: Gran, aquesta botifarra.
2: Les botifarres de les Abadeses, la Celestial, que han estat recuperades pel mateix Fermí a partir de receptes antigues.
0: Mira, precisament, la botifarra medieval del llibre del Sant Subí.
2: Exacte.
0: Clar, és una d'aquelles coses que, a part de la tradició que diem, encara hi ha l'embotit ancestral, aquells que hem fet i que ara anem acabant d'afinar. I en Fermí i en Pol, escolta'm, mireu-los a les xarxes socials, perquè també, com en Cesc de Manlleu, ens ensenyen i ens expliquen com és el seu dia a dia. I d'Olot acabem la ruta a Tortellà.
2: Sí, aquesta és un lloc especialment també significatiu, perquè és l'únic lloc de Catalunya, aquí a la família Vilanova, amb en Putits Vilanova, que sempre l'ha regentat aquesta mateixa família, ens ofereix la més pura tradició garrotxina, però, a part d'embotits tradicionals, blanca, negres, bull, llangonisses, llangonissetes, baiones, etcètera, però són l'única empresa que encara ens ofereix un producte tan singular com és el piumoc.
0: El piumoc. Per petit que sigui el porc, 12 llangonisses i un piumoc.
2: Exacte. És un signe d'identitat garrotxí que, a canvi, la nova mantenen viu. No el fan sempre, només el fan quan és temporada, quan és la temporada dels guisats, dels estofats i tot això, no? Però no el fan sempre. Però només el fan ells.
0: Clar, et vaig a dir per això que ara cada vegada el fan més temps. Abans només el feien a la primavera. Llavors ja van allargant, I avui en dia aquest piumoc o sac d'ossos, que no és igual que el ventre d'ossos o el bull d'ossets, perquè aquest va curat,
2: Aquest és curat, sí. L'altre és escaldat i assecat i aquest és curat.
0: Josep Dolcet, m'encanten les teves rutes xarcuteres. No sé si aquest estiu hauré d'ampliar la nevera amb els acumuladors, perquè jo vaig fer les rutes el cap de setmana i clar, cada vegada l'empleno més.
2: Tu, Rai, que tens bon lloc per fer-ho i bon clima.
0: Visca el Rebost.
3: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.

0: Plat fora de la fonda, obrim un meló, un fenomen que creix en silenci, però que creix amb força a tot Catalunya, els microobradors. Petits espais, sovint dins la mateixa casa, on la cuina es pot transformar en ofici, en un projecte vital, en una alternativa real a la restauració tradicional. Són iniciatives que neixen de la passió, del coneixement i també de la necessitat de fer coses d'una altra manera, de viure diferent, potser fins i tot de buscar encara més aquella felicitat que tots desitgem. Amb més control, amb més proximitat, amb més autenticitat, potser fins i tot a vegades guanyen menys diners, però això, siguen més feliços. En parlem amb dues dones que han decidit convertir casa seva en un obrador. Per una banda, la Virgínia Ruiz, de Sweet Virgínies, i per l'altra, la Carolina Delgado, de Carols. Amb elles descobrirem què hi ha darrere d'un microobrador, els inicis, les dificultats, el dia a dia i el sentit profund de fer pa, dolços, galetes i elaboracions artesana des de casa. Carolina, Virgínia, molt bon dia, com esteu?
1: Molt bon dia, Pep.
0: Carolina, com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Repartim pa?
2: Bueno, avui no, avui de descans, però sí.
0: Escolta'm, com va començar la teva passió per la fleca, Carolina?
2: Bueno, és algo que crec que és innat. Estava dintre, però fins ara, amb més edat, no ho he sabut. Però ja de ben petita... Bueno, la meva família pues, treballava amb això. No elaboraven, però sí que tenien una petita parada en un mercat on venien el pa. I justament jo, els meus avis vivien al forn que ells els hi portava el pa. Llavors, jo sempre estava per allà, sempre estava corrent. Tot i que l'obrador era d'una altra persona, pues jo era molt petita, em deixaven entrar, i jo tinc aquests records de veure el forner, com ficava el pa en el forn de llenya, veure la flama, i la sensació que tinc quan em ve al cap és de plaer, de, ostres, que és que jo em quedava mirant, i l'olor, tot. Suposo que això, no?, es queda gravat, i, bueno, la vida et fa anar per diferents carrers, per diferents bueno, entorns laborals, i al final, ja fa uns anys, que potser des que vaig ser mare, pues, el tema del handmade, no?, que es va posar de moda, anava sorgint amb mi, i una de les primeres coses pues, va ser la pastisseria, llavors feia galetes decorades, les tartes que es van posar de moda en aquell moment... I anava fent cosetes així, més de tipus hobby. Uh-huh. I al final, pues, laboralment, m'he vist amb la situació d'haver de canviar d'entorn, i com que a partir de la pandèmia jo ja vaig dir, haig de fer alguna diferent per si torna a passar alguna cosa igual, que jo pugui, no sé, fer alguna cosa. I em vaig posar a estudiar. Em vaig posar a estudiar pastisseria Hoffman, i, bueno, vaig tindre un... Bueno, una petita coseta laboralment que de la nit al dia vam dir, ei, has de canviar. I llavors vaig estudiar fleca i pizzeria. I al final, també per edat, suposo, pues vaig dir, amb la teva edat treballar per una altra és complicat. Sí que els caps de setmana feia alguna que tenia que veure amb això, però com a dependenta, i vaig dir, no, jo vull elaborar d'una forma més artesanal, cuidant molt el producte, cuidant la qualitat i amb tot el carinyo. I és cert que això, bueno, tot que potser a vegades estàs més hores, depèn del dia o en si, però hi ha altres dies o setmanes pues, que vas més lleugera i que, a més, és el que t'has comentat, pots decidir, no? I ets tu qui pren les hores, qui no. Jo ara estic més amb la família, puc fer més coses, no tinc potser segons quines ansietats perquè havia d'anar al metge i llavors haig d'avisar fer. No, tot això s'ha acabat.
0: Perquè, Carolina, escolta'm, a veure, a tu on tens aquesta fleca?
2: Bueno, no és una fleca, és obrador a porta tancada, però estem al Maresme, a Canet de Mar.
0: A Canet de Mar, home, clar. a Canet de Mar, amb el territori que tens, puguem anar a passejar per la platja quan el pa està fermentant i tot això, crec que és una d'aquelles coses bones, no, que un té. No? Potser un estrès diferent, podríem dir, de la feina, que no passi treballessis per un altre o treballessis allò les 8 hores diaris en un altre lloc per compte d'altri, no?
2: Sí, totalment. Sí, perquè et permet, bueno, el que tu dius, necessito sortir un moment, surto. Vull dir, tot controlat. Mm.
0: Virgínia, la teva història s'assembla una miqueta a la de la Carolina, no?
1: Sí, mira, Sweet Virginia neix fa gairebé 2 anys, encara no fa 2 anys. Llavors jo he set cuinera des de fa molt de temps, ja de ben joveneta vaig anar a l'escola hostaleria de Girona, i estant a la Garrotxa tenim un territori molt maco, tenim productors i productors que ens fan molt bona feina. Llavors, jo vaig estar treballant en restaurants, hotels...
0: Tu vas estar treballant a Cal Enric, Estrella Michelin.
1: Sí, jo vaig estar amb la família Juncà 10 anys o 11, aproximadament. Vull dir que ha estat una vida laboral molt moguda, i càterings, i l'obertura d'un hotel... Llavors, vaig ser mare, també, i me vaig intentar buscar un horari, doncs, més... No sé, que permetés la conciliació familiar, i vaig anar a una escola d'educació especial, i està molt bé. Llavors, què em passava? Doncs que me sobrava temps i em sobrava inquietud per fer alguna cosa, i vaig començar doncs, amb els dolços que és ara Sweet Virginia. Mm.
0: Tu venies ja del món de l'hostaleria. Carolina, tu abans de dedicar-te a això, tot i que la teva passió ja hi era, què feies tu? Què et dedicaves?
2: Bueno, jo era tramitadora de sinistres amb companyies d'assegurances, però també haig de dir que hi han hagut moments de la vida que no només m'he dedicat a això, i que també he fet càterings, també he organitzat casaments, també he estat dintre del món de l'hostaleria. Hi han aquestes dues vessants.
0: Clar, hi ha moltes vegades que un, quan comença un microprojecte tan petit com el vostre, pensa, bueno, jo el començo i després ja veurem, no? Moltes vegades es busca més, no? Això que dèiem ara, no? D'estar bé amb el cor, no? D'anar a buscar aquella felicitat de quan jo faig galetes, de quan jo faig pa, el bé que em sento. I, evidentment, després els comptes han de sortir, no, Virgínia?
1: Sí, mira, nosaltres... Tot i que la gent es pensi que ho fem des de casa, doncs complim les normatives de criteris sanitaris que els establiments minoristes, els autocontrols, els anàlisis de superfície, inclús tenim les zones separades. L'obrador, en el nostre cas, per exemple, és a una planta diferent d'on estem, a la mateixa vivenda, però una planta diferent, amb el magatzem a part, les neveres a part, el forn a part. I el que tu dius, sí, jo crec que ens permet, doncs, sense haver de desembutxacar una quantitat molt gran, començar un petit projecte que qui sap on t'arribarà. Mm.
0: Carolina, tu també, no? Com és a casa teva el teu obrador?
2: Sí, més o menys com ha dit ella, també. Igual, està en una planta separada, bueno, d'on se fa la vida familiar, i també està tot ben organitzat, amb el seu certificat tècnic i complint totes les normatives.
0: Aquí hi ha una cosa que ara estic pensant, per exemple, no sé, el forn, la mida del forn que teniu tant una com l'altra, Virgínia i Carolina, segur que no és la mida del forn estàndard. Llavors, jo no sé si heu tingut problemes per entrar alguna màquina, no, per a dintre de casa vostra. Virgínia?
1: Jo, en el meu cas, no. Tampoc tenim un forn molt, molt gran. És un forn de 6 guies.
0: Sabates, sí.
1: Sí. I no, en el meu cas, no, per sort, no hem tingut problemes.
0: Carolina, i tu què, entre el fermentador i el forn?
2: No, tampoc. Vull dir, és un forn que és de solera de pedra. Són 3 pisos. De fet, jo en tinc 2, però, clar, individualment... l'amplada passa per una porta normal i corrent. Llavors, no he tingut problema.
0: Aquí el que hi ha potser, Carolina, és el fet de la força, no? Això de que en un pis hi sol haver, no sé, 4.000, 5.000 watts, dius, aquests forns ja el gasta tot, no? No pots fer la rentadora al mateix temps que estàs coent el pa. No sé si us passa això a vosaltres.
1: Sí, jo en el meu cas sí.
0: Passa això?
1: Jo sí, hem de ser com molt més organitzades, perquè és això... l'època jo he de... Bueno, o durant l'horari que jo he de produir, no puc posar ni rentadores, i per això deia abans, no?, que ens... jo crec que ens fa ser encara doncs, més responsables, més organitzades.
0: I tu, Carolina, què tal?
2: Bueno, jo tinc la sort que en el meu cas no. Potser perquè la meva vivenda ja és tota elèctrica, llavors, clar, la potència en el seu dia que va posar el promotor és una miqueta més elevada, i els forns que jo faig servir, com que no superen els 3 kW, jo tinc uns 9 i pico contractats, no, de fet, jo puc posar els 2 forns i tindre... més cosa. Sí que és cert que potser el forn de la cuina és l'única cosa que podria fer saltar, perquè ja serien 3, no? Però podem cuinar i posar els forns i rentadores mentre jo treballo. No hi ha problema.
0: Escolteu, què us sentiu més? Artesanes, emprenedores? Com ho veieu, això, Carolina?
2: Jo més artesana que emprenedora, però bueno, també, perquè clar, al final és el que estàs fent. Però més artesana, jo sí.
0: I tu, Virginia?
1: Jo poder les dues coses alhora, eh?
0: Sí, no?
1: Sí, perquè és que és com tot molt recent. Nosaltres, bueno, vam començar... Dic nosaltres perquè en Dani d'Alimentec m'ajuda amb tot el que és la part d'assessorament de PPCs i autocontrols, i és que vam començar a mitjans del 2024, a principis del 2025 vam aconseguir un Premi Girona Excel·lent amb els carquinyolis en fajol. Llavors, jo crec que és... Sí, que som artesans, però també emprenedors.
0: Clar, que hi ha una cosa important. Una persona, no com la Virginia, té l'obrador en un poble allà al costat dels camps, allà a les preses. L'altre el tens amb el teu piset i tu davant hi tens el mar. No sé com treballeu la cultura del producte, per exemple. No? Tu ara ens parlaves del fajol. Et costa treballar amb producte del territori o és una cosa que ja ve de sèrie?
1: No, gens ni mica. El que comentava abans, a la Garrotxa... Som uns afortunats del territori que tenim i els productors. Llavors, el que fem és tot el que podem, evidentment, la xocolata no, però tota la línia que tenim de carquinyolis i de les galetes, el farro de la Vall de Bianya o de les preses, el fajol de Batet de la Serra, vull dir, tot el que podem, els ous de proximitat, tot el que podem intentem treballar amb productes de qualitat i això de proximitat.
0: Carolina, i tu què tal aquí?
2: Igual que ella. Sí que potser, bueno, jo, de fet, a molts dels proveïdors també els tinc cap a Girona. I en el meu cas, els ous ecològics venen d'una cooperativa que està ubicada a Manresa. Però sí, tot el producte que intento tindre és de proximitat.
0: Escolteu, hi ha una cosa important en això, i és que, clar, podem parlar, no? Podríem fer el dafo de cadascuna de vosaltres, no? Però, per exemple, quines són les avantatges que trobeu al fet de tenir un petit obrador com aquest? A veure, va, Virgínia, digue'm-en una.
1: Poder treballar el producte amb estima.
0: Per exemple, Carolina...
2: Bueno, decidir com treballes el producte i amb quina qualitat, i el fet de tindre la tranquil·litat de pues, potser no haver de matinar, que a vegades sí, a vegades no, o potser no haver de... o continuar elaborant en el cas de ser necessari estar una miqueta més.
0: Clar, hi ha una cosa important aquí amb totes dues, és que coincidiu amb que sous un obrador, és a dir, no sous un obrador o una botiga, no sous una pastisseria. A vosaltres, com, per exemple, Carolina, tu com vens el pa?
2: Jo vaig a fires i mercats, i bueno, també per encàrrec, però ara mateix, majoritàriament, que acabem de començar, per donar-nos a conèixer, fires i mercats.
0: Virgínia, tu què tal?
1: Sí, nosaltres també els nostres àmbits de venda són les fires i la venda directa, i a part tenim la pàgina web.
0: Això de la pàgina web ja és una cosa que creieu que la gent ja s'acostuma a comprar així? Perquè, per una banda, potser hi ha molta gent que ja té aquesta cultura, no, de l'Amazon i companyia, no, de que és molt fàcil, no? Però suposo que a vegades potser és més complicat anar a comprar una caixa de galetes o comprar el pa, no, a partir d'una plataforma o d'una web.
1: Nosaltres, en el nostre cas, som molt amants de les fires, de veure la gent, de saber la reacció, de poder explicar-los el nostre producte. Llavors, doncs ens apuntem a les fires, doncs, la del farro, la del fajol, Origen, totes aquestes fires, i així podem veure el consumidor final i a més els hi podem explicar el nostre producte. Mm.
0: Carolina, és difícil separar la vida personal de la vida, diguem-ne, professional? Perquè, clar, a l'estar a casa, això ara quan vam passar aquell Covid, us en recordeu del Covid? Que ara ja fa uns anys, però que hi va haver gent que es va acostumar a treballar a casa i, en canvi, d'altra gent que no s'hi acostumava, no? Vosaltres us hi acostumeu a treballar a casa, a tenir en el mateix lloc la feina i la vida?
2: Jo sí. Precisament una de les coses que més em va tirar cap endavant de dir és que ho has de fer, jo em vaig sentir molt còmode a la pandèmia, amb tot el que estava passant, a l'estar a casa. A mi sí. Jo em sento molt més tranquil·la i m'adapto molt millor a l'obrador que no haver d'estar fent viatges o potser, clar, el meu ritme de vida... estant al Maresme, haver de baixar a treballar a Barcelona fins ara fa poc, pues, a mi això m'angoixava, els trens que van tan malament, el cotxe, i clar, d'aquesta manera, pues, no, i és, bueno, és ideal, o sigui, soc molt feliç. Així.
0: Virgínia?
1: Sí, en el meu cas també poder organitzar-te, poder dir, doncs, ara vaig amb la Carme a buscar el fejol, i sí.
0: Avui parlem amb dues persones que han muntat una, podríem dir, nanoempresa, un microobrador, una manera d'entendre la feina i entendre la vida que va més enllà, a vegades, de treballar per compte d'altri. Treballar una persona tota sola a casa, tenir aquell obrador en el qual fa les seves petites delícies i, sobretot, això que dèieu, no? de fer les coses que a un li surten del cor i que, sobretot, que valori, no? Perquè hi ha moltes vegades que, clar, el pa, per exemple, no? O les galetes, són productes que, per una banda, poden ser molt banals, però, per l'altra, en canvi, crec que ara és el millor moment, no?, de que la gent valora, Carolina, Virgínia, un bon pa, que valora una bona galeta, que valora un bon pastís, no?
2: Sí, totalment. Jo, quan estic a mercat o a fires, sobretot el primer que et pregunten és: però és artesanal, eh? Dic, sí, totalment. Dic, tot el que hi ha de punta a punta de la parada ho faig jo. Llavors, quan els dius això, és com, ostres, sí, tal, i es queden bastant... Sí, els agrada molt.
0: Virgínia, i tu, amb els teus carquinyolis, les teves galetes?
1: Jo també. Jo vaig començar fent les típiques cookies americanes que, no, per, no sé, per començar per alguna cosa, no? I estava de moda així, però llavors vaig dir, ostres, Virgínia, estàs a la Garrotxa, estàs a Catalunya, anem a fer alguna cosa més d'aquí, no? I realment estic gaudint moltíssim d'això, de fer uns carquinyolis, bueno, i a més amb l'acceptació que estan tinguent.
0: Segurament que ara hi ha moltes persones que us estan escoltant i que estan dient, ostres, doncs mira, jo allò que m'agradaria fer i que potser, doncs, per un tema econòmic moltes vegades, o per no haver de llogar un local, amb tot el que val avui en dia, no? Que si el local, que si els permisos i tot això, dius, i si el meu poble, el meu municipi, doncs, això ho permeten i evidentment tinc l'espai per poder-ho fer. Vosaltres, clar, ha sigut molt complicat per vosaltres, diguem-ne, adaptar-vos a la normativa que us demanen?
1: Jo els animaria, primer de tot, que s'informin, que tinguin tota la informació necessària, que vagin a l'Ajuntament i que busquin, si és necessari, una empresa externa. Jo, en el meu cas, tinc una empresa externa que m'ha ajudat i encara avui en dia m'està ajudant amb els autocontrols i jo demanaria això, que s'informin i endavant, i que si està dintre les seves, no? Doncs que ho tinguin endavant.
0: Carolina, i tu què tal?
2: Sí, el mateix consell que comenta ella. Cada població, cada província és diferent. Clar, jo estic amb molts grups i amb molts companys que també tenen microfons, i a cada lloc hi ha coses diferents. Potser el que a mi m'ha servit amb un altre, no? A vegades parlem o comentem i no és igual, i fins i tot, no sé, per exemple, en temes subvencions. Ara em passaven una subvenció que aquí a Catalunya no es pot demanar, però en un altre lloc sí. Llavors, sobretot, demanar molta informació al teu ajuntament i on te correspongui, perquè també a vegades funciona diferent. No només és amb l'ajuntament, potser el tema sanitari sí que ho has de fer a part. S'han d'informar.
0: Escolteu, i dediqueu totes les hores que dedicaríeu a una feina normal? Perquè, clar, ara estic pensant, si aneu molt a fires i així, per exemple, moltes es concentren en cap de setmana o a l'estiu, no? Clar, suposo que deu tenir allò, èpoques de molta feina, ara estic pensant, no sé, amb el pa potser no tant, perquè és un producte més del diari, no? Però per Nadal, doncs, molta demanda, no? O per unes festes determinades, o arribo a una fira i aquells dos o tres dies abans haig de començar a fer carquinyolis i galetes.
1: Sí, jo en el meu cas sí que funciono així, és quan hi ha èpoques que hi ha més fires, o poder a l'estiu és més delicat treballar les galetes, la xocolata, però sí, sí que funciona així, és quan hi ha més fires, doncs tinc més demanda i treballo més hores, i quan no, doncs em puc relaxar i doncs, no sé, doncs crear algo més o no ho sé, o altres coses.
0: Clar, jo suposo que aquí hi ha una cosa que és aquell moment en què encara estàs fent una feina, no? La feina que tens, que has començat a fer l'altra feina i arriba un moment que has de dir, saps què? Deixo de treballar amb aquesta empresa i em dedico 100% a aquest petit somni del microobrador, no? No sé com va ser això amb tu, Carolina.
2: Bueno, jo vaig ser una miqueta forçosa, eh? Vull dir, sí que tenia al cap el fer i estudiar i preparar-me per fer alguna cosa per mi mateixa, però que no sabia quan arribaria, però el 2024, bueno, de la nit al dia em vaig quedar sense feina i va ser com, pues, ho has de fer ja, sí, ja. I bueno, ja tenia la part de pastisseria que ja m'havia tret el diploma i llavors va ser quan vaig començar a estudiar fleca i bolleria per tindre totes les vessants, per tindre les tres tècniques, no? I ja a partir d'aquí ha sigut pues, aquests dos anys de fer fins a arribar on estic.
0: Virginia?
1: Jo, en el meu cas, va ser dolç i amarg, perquè a mi ja m'agradava estar a la cuina. Jo ja era feliç i continuo sent feliç entrant en una cuina. Però també alhora tenia moltes ganes d'això de crear alguna cosa per mi. Vull dir que per això dic que sí, que estic molt contenta, però que no va ser... he de plegar, perquè no. Jo estava molt feliç també a la feina.
0: Escolteu, a vosaltres us agradaria créixer o us agrada, diguem-ne, aquest modus vivendi que heu trobat, no?, d'una feina, d'un ofici amb una mida determinada, amb una clientela fins i tot segurament determinada, una clientela que s'ha acostumat segurament a encarregar, no?, abans això d'encarregar el pa, no?, sigui de forma setmanal o sigui de forma diària, o d'encarregar, mira, vull uns carquinyolis però que a més tinguin matafaluga, no?, això, ara hi estem més acostumats a fer encarregar. No? Abans anàvem més així el d'això. Com ho viviu vosaltres?
1: Jo crec que en l'equilibri que tinc ara m'hi quedaria.
0: T'hi quedaries?
1: M'hi quedaria, sí, perquè em permet això, em permet elaborar, em permet anar a fires els caps de setmanes, em permet fer moltes coses i, a més, em permet això, el que comentava abans, no? També, doncs, ara uns ametllats, en comptes de fer els clàssics, que estan molt bé, doncs, incorporem-hi alguna farina nova o, no sé, o uns carquinyolis diferents, introduïm unes avellanes d'aquí, o anem a visitar, que això m'encanta, no? Anem a visitar d'allà on traiem els productes.
0: I tu, Carolina?
2: Bueno, créixer molt, no? El que vull és també un estil de vida que jo pugui controlar a l'hora d'elaborar, però que em permeti, evidentment, tindre pues, els ingressos que corresponguin, que jo necessito, però no desbordada com potser altres microobradors que conec, que en un any, al final, de microobradors han passat a obradors ja amb treballadors, 5-6 persones, no, això no.
0: A veure, va, si us haguéssim de fer una comanda, ara, amb què és el que us agrada a més, amb què sou més feliços, qui és el vostre producte insígnia, Carolina?
2: Ui, ara mateix, com que jo tot allò de l'escola tinc molt recent, no puc escollir, m'ho pregunten molt i em costa deixar anar, però, bueno, el pa... així diferent, de cúrcuma, de cafè, pans diferents, m'agrada molt. I llavors la bolleria m'agrada molt el brioix.
0: Oh, El brioix... Ara que dius això, i podeu respondre totes dues, eh? El brioix jo crec que és una d'aquelles coses que, mira, que des que som petits l'hem vist a moltes pastisseries, això, però crec que ara és el moment en el qual, doncs, des de que hi ha molt brioix al restaurant de que si el posem amb mantega i amb unes anxoves, amb un tàrtar, no? Aquests pans així, el pa d'hamburguesa i tot això, sembla que té una segona vida, no, el brioix, Carolina?
2: Sí, totalment. Hi ha moltíssimes opcions. De fet, bueno, en el meu cas hi ha un brioix que ja de per si tota la massa ja és salada. Pues quan jo era petita o fa uns anys enrere, jo no ho havia vist, això. I ara, per exemple, ho puc elaborar. Ja no te parlo de que el brioix a sobre li posis. No, la massa en si ja és salada. I, bueno, això és molt diferent. I fa uns anys jo ni havia vist ni se m'hagués ocorregut elaborar, i en canvi ara em sembla, bueno, una idea brutal.
0: Virgínia, aquí hi ha una cosa diferent entre la part del pa i la part de la pastisseria, i és que a la fleca, la bulleria, s'ha de llevar, es necessita un temps, que tu aquí aquest no el tens gaire, no? Tu coses fermentades en fas poquetes?
1: En faig poquetes, això que m'agrada molt, però ara mateix no puc ni per les instal·lacions que tinc ni pel temps que tinc. Jo em quedo amb els carquinyolis amb fejol.
0: Escolteu, si haguéssiu d'escriure una notícia que surt al diari d'aquí, i si us hi fixeu bé, posa 2036, és a dir, d'aquí 10 anys, i parla de vosaltres, què us agradaria que digués aquesta notícia, Carolina?
2: En el meu cas, el millor pa amb massa mare i bulleria artesanal amb producte ecològic.
0: Del Maresme, no?
2: Del Maresme.
0: Del Maresme. I la Virgínia?
1: Doncs jo crec que el repte és que diguessin el mateix que estan dient ara, no? Que pugui mantenir, ostres, imagina't, si el 2000 has dit 36,
0: clar.
1: Si encara estic fent això, ja sóc feliç.
0: Home, això és una de les millors coses que pot arribar a passar, no? Que d'aquí 10 anys encara estigueu fent
1: això,
0: no? Exacte. Avui a la Fonda hem entrat a casa. Sí, a casa. Literalment a casa de la Virgínia Ruiz i de la Carolina Delgado. Avui hem descobert que darrere d'un forn més o menys domèstic, més o menys professional, pot haver-hi un projecte, una manera de viure, una manera d'entendre la gastronomia i una manera de buscar aquella felicitat que moltes vegades costa de trobar. Els microobradors no són només petits negocis, són espais de resistència, de qualitat i de coherència. Són la prova que es pot fer bé a escala humana, amb identitat i amb sentit. Virgínia, Carolina, moltes gràcies, perquè aquest futur de la cuina sigui també petit, proper i profundament honest. Escolteu, jo ara vinc a buscar carquinyolis, perquè suposo que els deus tenir fets, no, Virgínia, els carquinyolis?
1: Ja pots passar.
0: Sí, i Carolina, tens ja el brioixos ben llevats, ja o no?
2: Brioixos i pa.
0: Doncs mira, guarda-me'n que vinc. Per cert, això de pagar, què, ho podem fer-ho per Bizum o com ho farem, això?
2: En el meu cas, Bizum, o també tinc un aparell en què pots pagar amb targeta.
1: Sí, exacte, el datàfon, l'efectiu, el Bizum.
0: Escolta, si us volen conèixer a les xarxes socials, Sweet Virginia?
1: Sí, .cat.
0: I la Carolina?
2: Carols, obrador artesanal.
0: Carolina, moltes gràcies.
2: A tu, Pep.
0: Virgínia, que vagi molt i molt bé.
1: Un plaer.
3: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I per acabar la Fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: menjar bé és menjar amb consciència. Esperem que us hagi agradat aquesta Fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya en alerta per l'episodi de pluges, pedregades i de fortes ratxes de vent previstes per aquesta tarda. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
2: Atenció, perquè hi ha avisos de perill a una trentena de comarques, inclòs, a diferència dels últims dies, al litoral de Girona i Barcelona a la tarda i de Tarragona a partir del vespre, Marta Prat.
3: Protecció Civil adverteix de la possible crescuda de rius, rieres i barrancs sobtats i fa una crida a la prudència i evitar zones inundables.
2: Barcelona, Miquel Jarque.
4: Sí, i és que a partir d'aquest migdia les precipitacions poden caure a qualsevol punt de Catalunya. És per això que estan actius avisos per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també per més de 90 litres en 3 hores. Protecció Civil es coordina amb l'ACA i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per vigilar possibles crescudes. D'entrada, no està previst enviar missatges és alert.
2: La bona notícia ens arriba de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que ha quedat estabilitzat aquest migdia.
3: I a Barcelona, uns tremolors en unes obres de DIF han obligat a desallotjar durant unes hores una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella. I Empúria Brava, l'Alt Empordà, detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort d'un home de 54 anys.
2: Girona, Fèlix Martín.
5: I va passar per sobre, no es va aturar per ajudar-lo, la víctima anava amb el seu fill, va alertar dels fets, també ho van fer diversos testimonis. De seguida van saber que era un vaixell de lloguer a Roses i quan l'home que el conduïa el van aturar, el van detenir acusat d'homicidi imprudent. És un turista francès de 52 anys i el jutge l'interrogarà demà.
2: A Ceuta, una setmana després de l'entrada massiva de persones des del Marroc, encara hi ha a la ciutat, segons les autoritats locals, entre 3.000 i 5.000 migrants, entre els quals, com a mínim, els més de 500 menors que hi queden, segons el Ministeri, i que s'hauran de repartir per les comunitats autònomes.
3: I Vox ja parla de boicotejar el repartiment allà on governa, en coalició amb el Partit Popular. En aquest context, Juan Jesús Vives, president de Ceuta, i Marga Proens, de les Illes, tots dos del PP i dels més afectats per l'arribada de migrants, s'han reunit a Palma abans que Vives es vegi amb el rei a Maribel.
2: I a Catalunya, concretament a Girona, Esquerra haurà de buscar un nou alcaldable. Marc Puigtiu ha dimitit per l'àudio filtrat a les xarxes socials en què criticava el partit.
3: Qui també mira les municipals de l'any que ve és l'Agència de Residus de Catalunya. Demana als partits polítics que no utilitzin la recollida de brossa com a arma electoral, especialment la recollida selectiva que alguns ajuntaments han frenat per evitar les crítiques veïnals. Pilar Xiva és membre de l'agència.
6: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
2: I en el convuls escenari mundial, dos apunts. Ucraïna intensifica els atacs contra Rússia amb un bombardeig de més de 600 drons que ha atacat dues refineries i diversos objectius militars. Zelensky reclama a l'OTAN més defenses antiaèries després del darrer atac rus sobre Kiev.
3: I el Pròxim Orient torna a augmentar la tensió al Líban amb nous atacs israelians al sud del país després de la mort de dos soldats israelians i enmig de les acusacions contra Hezbollah per trencar l'alto al foc.
2: I a la cultura parlarem de lectura. Més enllà dels clubs que cada vegada generen més interès, ara arriben els gabinets de lectura on els assistents paguen entrada. Ho defensa l'escriptor Sergi Pàmies.
7: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
2: I quan faltin 20 minuts per les 3, com és habitual al Catalunya migdia, Ernest Macià, bon dia.
8: Bon dia.
2: Arribaran els esports amb el primer entrenament d'Anthony Gordon al Barça, on ha escurçat per ser les vacances el migcampista Gavi.
8: Doncs sí, avui tornava la feina al Barça després de dos dies de festa i bé, dues cares noves, com molt bé expliques, a l'entrenament que viatjaran, per cert, d'aquí a 48 hores en el torneig que el Barça fa a Udine demà passat a Itàlia.
2: I ara, la... Hem anat ràpid, però volia dir, ara la doble T, pendents del cel, comencem pel trànsit, després el temps. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs ja millora la situació a l'AP7, afectada a Tarragona en sentit sud per l'incendi d'un camió. Queda un carril tallat, però encara congestionada des de Roda de Barà. També aturades en aquesta zona a l'N340, a l'altura de Creixell, també en sentit sud. Complicacions a la C12, a Maials, al Segrià, on retiren un camió accidentat aquest matí, a la Nacional 2, a la Jonquera, en tots dos sentits, i a la frontera del Portús, en direcció França, i a Barcelona per les obres a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt i a Cua d'Horta a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs.
2: I si heu d'agafar el cotxe, pendents també del temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Enric Agut, bon dia.
11: Hola, Marc.
2: On hem de mirar?
11: Doncs mira, ara mateix a tot arreu, però ara mateix on plou és el Pirineu, Prepirineu, amb algunes tempestes que poden ser fortes, tal com es veuen al radar, hi ha taques vermelles, també alguna gairebé lilosa, i també cauen alguns ruixats més anàrquics a Terres de l'Ebre, Priorat, al Baix Camp. Bé, tot això ha d'anar més, i aquesta tarda tot el país estarà doncs, mirant el cel, al radar, haurem d'obrir el paraigua amb molts indrets perquè plourà, i en alguns casos pot ploure amb molta intensitat. És una tarda la més insegura de tota la setmana, amb pluges que algunes poden tenir un caràcter torrencial i per això un bon grapat de comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. En mitja hora poden caure més de 40 litres i també algunes tempestes anar acompanyades d'algun fenomen intens, de fenomen violent, de fortes ràfegues de vent o pedres de diàmetres grans, més de 2 centímetres. Ara mateix els ruixats estan en Pirineu, Prepirineu, també punts a les Terres de l'Ebre. Amb el pas de les hores, els ruixats del Pirineu han d'anar baixant cap al centre del país, comarques de Girona, també arriba a la costa central, alguns, cap al Pla de Lleida, i marxarien després de nit per les comarques tarragonines. Demà, canvi de temps, matí tranquill, a la tarda algun ruixat, però molt aïllat, al nord-est. A moment de ruixat intens, el que també notarem és que la temperatura es desplomarà.
2: Doncs comencem per aquí el Catalunya migdia. Gràcies, Enric. Fins demà.
11: Fins demà.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: 2:06. Ara ho explicava l'Enric, creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta del Pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda mateix. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha avisos que superaran els 90 litres per metre quadrat en només 3 hores. Es demana màxima prudència a l'hora de travessar rieres, rius i barrancs, Miquel Jarque.
4: Fins al vespre, al cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà ha assegurat que les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat.
13: A diferència de dies enrere, en què les tempestes han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com poden ser ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
4: Tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan coordinats amb Protecció Civil en la vigilància dels cabals dels rius.
2: Miquel, recordem els consells de Protecció Civil.
4: Aquí la clau és evitar desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i no travessar-los. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
14: Gairebé tot el territori cal vigilar. Portem molts dies amb molta calor, ja sabeu que el terreny torna a estar una altra vegada molt sec, per tant, encara que li costarà una mica d'enxupar l'aigua, de beure-la, per això no esperem que les reaccions siguin molt exagerades, però sí que al final en un lloc on pugui ploure de manera intensa durant un període de temps pot haver-hi un increment.
4: La possibilitat de tempestes també pot afectar l'operativa de l'aeroport de Barcelona, sobretot de cara a la tarda. Per raons de seguretat, els controladors aeris espaien els avions que aterren o s'enlairen i això pot provocar retards.
2: Doncs pendents del cel han estat molts dies els bombers que finalment han donat per estabilitzat cap a la una del migdia l'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça després de gairebé una setmana de feina i de 110 hectàrees cremades. Tot i la millora de la situació, mantenen un helicòpter bombarder treballant des de l'aire per refrescar punts calents i monitoritzar constantment l'evolució del foc. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
15: Els bombers consideren ja que l'incendi no presenta una evolució activa que faci preveure un creixement si es mantenen les condicions actuals. Aquest matí, però, els efectius terrestres han continuat treballant manualment a la cua i al flanc dret del perímetre, les zones més accessibles, consolidant els punts calents amb línies d'aigua. A primera hora, també s'havien incorporat vehicles lleugers per reforçar aquestes tasques. Malgrat l'estabilització, una bona notícia, el dispositiu no es dona per finalitzat. Els bombers mantenen activat un helicòpter bombarder que continuarà fent descàrregues puntuals i, sobretot, vigilància permanent de l'incendi davant la possibilitat que les tempestes previstes durant els pròxims dies puguin provocar alguna reactivació.
2: Dues i nou minuts, nou incident en unes obres d'Adif a Barcelona. Uns tremolors de matinada han fet que es desallotgessin una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella al districte de Sant Andreu.
16: Empezó a temblar todo el suelo. Empezaron el aparato de aire acondicionado a temblar y seguidamente, pues bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también. Avisé a mi marido, temblaban.

0: cap tipus de tuneladora, és un treball de superfície que bàsicament a l'hora de compactar pues, genera certes vibracions a diferents àmbits i entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
1: Segons Valls, la màquina compactadora està ara aturada. L'Ajuntament de Barcelona demana a DIF que replantegi els treballs perquè es minimitzin aquestes molèsties i també que abans de fer-los n'informi més detalladament als veïns.
2: I fa una setmana que les mirades estan centrades a Ceuta després de l'arribada de més de 70.000 persones. Les autoritats de la ciutat, però, asseguren que encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a Ceuta tot, mentre segueix augmentant el nombre de morts amb un nou balanç oficial, Marc Camps.
3: Sí, segons les últimes informacions, hi hauria 91 morts, 80 a Ceuta i 11 al Marroc. Tot i això, l'ONG Caminando Fronteras, que des de fa gairebé 25 anys defensa els drets humans de les persones migrants a la Mediterrània, afirma que almenys són 141 les persones que han perdut la vida. D'altra banda, la ciutat està lluny de tornar a la normalitat. Botiguers expliquen que hi ha escassetat d'alguns productes bàsics. Sentim un testimoni.
4: Los establecimientos no hemos dado abasto porque la mercancía que había solo era para la gente de Ceuta. Nosotros hemos intentado que todo el mundo tenga suministros para que puedan comer, beber. Bueno, hemos estado y seguimos estando en una situación en la que no hay mercancía, no hay coses necessàries per a la vida, com és l'aigua, el pa.
3: La Cambra de Comerç i la Confederació d'Empresaris de Ceuta han demanat ajudes econòmiques pels negocis que van haver de tancar durant dos dies arran de l'entrada massiva.
2: L'altra cara de la crisi és la política. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és avui a les Balears, l'altra comunitat governada pel Partit Popular que pateix les conseqüències de l'arribada creixent d'immigrants. Aquest migdia s'ha trobat amb la seva homòloga, la presidenta balear Marga Proens, i a la tarda el rebrà el rei Felip VI al Palau de Marivent. Palma, Caterina Carmany, bon dia.
5: La reunió demostra un front comú de les Illes Balears i Ceuta, totes dues comunitats autònomes governades pel PP, que demanen a Pedro Sánchez mesures urgents contra la ruta d'immigració d'Algèria. Però darrere la fotografia de Proens i Vives, també hi ha les comunitats autònomes governades pel PP que no volen acollir persones migrades i que, per tant, els giren l'esquena, o la posició de Vox. De fet, la crisi més gran que ha tingut Marga Proens amb l'extrema dreta ha estat perquè s'oposaven a la tutela dels menors no acompanyats. Sigui com sigui, aquesta reunió passa dies després de la crisi per l'entrada de milers de persones a través de la frontera entre el Marroc i Ceuta i del naufragi de dues pasteres a les costes de les Balears amb almenys 19 morts. La presidenta balear acusa Sánchez de deixar-la tota sola amb una crisi que no pot gestionar. Des d'ahir a les 10 del vespre han arribat una cinquantena de persones provenents de l'anomenada ruta d'Algèria. Són 4.000 d'ençà que ha començat l'any.
2: És l'efecte d'aquesta arribada massiva d'immigrants a diferents punts de l'estat, però a nivell estatal, què passa amb el reallotjament obligatori dels menors que hi ha a Ceuta? Doncs que tensiona les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. L'extrema dreta boicotejarà el repartiment de nens i joves i asseguren que el PP s'assumarà al boicot. Els populars, però, Madrid, Paula Brujats, bon dia, tenen una altra versió.
6: Sí, bon dia. Vox posa pressió al PP, diu que els seus governs no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta i, segons José María Figaredo, el PP se sumarà a aquest boicot.
7: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
6: La versió, però, no coincideix amb la dels populars. Elías Bendodo admet, amb la boca petita, això sí, que la llei els obliga a acollir.
8: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
6: I és que els pactes de govern del PP amb Vox a les comunitats redueixen al mínim el pressupost per l'acollida i preveuen que no s'amplien les places per a joves tutelats. Per això el PP posarà condicions a aquest repartiment, que sigui equilibrat i que es prioritzi el retorn dels menors amb les seves famílies al Marroc, tot i que per llei això només es pot fer si la família ho demana. Pel govern espanyol és un exemple més de la insolidaritat del PP per estar entregats a Vox. Mònica García, ministra a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica, ¿no? Que es hacerse cargo de niños y niñas, si es que es así de sencillo, ¿no?
6: Tot i les queixes d'aquests dies,

0: En l'últim any s'han traslladat més de 1.700 menors de Ceuta, Melilla i Canàries cap a altres comunitats. S'han reallotjat, per tant, sense polèmiques i com marca la llei.
1: Gràcies, Paula. Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: Les 2:15. Era qüestió de dies i finalment aquest matí la policia ha desallotjat els 25 homes que encara s'estaven il·legalment a l'antiga fàbrica Simón de Girona. No hi ha hagut enfrontaments. Ara les brigades ho estan buidant de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que ho tornin a ocupar. L'estructura de l'antiga nau s'aprofitarà per fer un institut de secundària, Fèlix Martín.
2: Ens hem de situar a la sortida sud de la ciutat, pel carrer Barcelona, entre el Cort Inglés i la nova clínica Girona, una zona de creixement urbanístic. En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat. Tots homes, la majoria immigrants. La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra els han fet fora avui al matí. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
3: Penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havien pogut notificar perquè ja no hi eren. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, a través de serveis socials se'ls hi pugui donar una alternativa.
2: Però això no és suficient, ens ha dit des de la mateixa nau la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar.
4: Van tard, van molt malament i segurament l'alternativa serà al carrer. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de mà dura i policia.
2: Completat el desallotjament, l'Ajuntament de Girona ha fet la cessió de l'antiga fàbrica al Departament d'Educació perquè s'encarregui del projecte de reurbanitzar aquest espai i fer-hi el nou institut de secundària.
1: Parlem ara de població, perquè Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any. Això significa un creixement en un any del 1% de la població total de Catalunya. Però, Toni Fortesa, com s'explica aquest creixement?
5: Doncs el creixement es deu sobretot a l'arribada de població nascuda a l'estranger. En un any, aquest col·lectiu ha augmentat en unes 90.000 persones i ja suma prop de 2,2 milions d'habitants. Això fa més d'una quarta part de la població catalana. Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions. Tarragona és la que creix més en termes percentuals, mentre que Girona i Lleida també registren un augment de la població.
1: I tornem ara a Girona amb el Fèlix Martín perquè la Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis que van alertar de l'accident i del fet que el detingut no es va aturar per socórrer la víctima.
2: Sí, per això, a més d'un delicte d'homicidi imprudent, l'acusen d'omissió del deure de socors. L'accident, quan passaven 10 minuts a les 5 de la tarda, va ser molt a prop de la bocana del port d'Empúria Brava. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua i de cop i volta un vaixell ocupat per una desena de persones els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, es va iniciar la recerca dels responsables de l'accident. Anaven en una embarcació de lloguer i, segons han confirmat a Catalunya Ràdio, poc després van anar a fer la devolució del vaixell sense dir res. Però l'empresa ja estaven alertats, els van entretenir uns minuts fins que va arribar la Guàrdia Civil i a un quart de set de la tarda van detenir el responsable del grup. És també un home francès de 52 anys. Ha passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona i demà passarà a disposició judicial.
1: Ens quedem a Girona, però saltem a la plana política perquè ha dimitit el fins ara candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials en què conspirava contra companys del partit. Després que Esquerra li obrís un expedient, Puigtió ha anunciat que plega per dignitat i responsabilitat. Marta Corbalán.
6: Puigtió ha admès que va cometre un error greu i per això ha decidit fer un pas al costat, tot i que lamenta que es normalitzi en política la publicació de converses privades. L'àudio polèmic era una conversa amb un jove vinculat a Vox en què l'exalcaldable li confessava que volia fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat de Girona per agafar el control d'Esquerra. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Puigtió ha explicat que plegar és la decisió més honesta.
7: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat.
6: El partit haurà de buscar ara un nou candidat a l'alcaldia de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. L'elecció de Puigtió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras com a alcaldable, ja va estar envoltada de polèmica quan va guanyar les primàries per un sol vot de diferència davant del seu rival, Adam Mañé.
1: No deixem les municipals de l'any que ve, però ho fem per una altra qüestió, perquè l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida de residus porta a porta i els contenidors intel·ligents d'aquesta batalla electoral.
8: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
1: Queda menys d'un any per a aquestes eleccions municipals i desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tota mena, o bé per estalviar-se-les en la recta final del mandat. Albert Prat.
9: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
8: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
9: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
10: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments, doncs, vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
11: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
9: Ara mateix, més de 500 municipis tenen o bé el porta-a-porta o bé contenidors intel·ligents. Però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota els objectius que marca Europa perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica.
1: Doncs Ripollet és una de les ciutats que s'ha fet enrere amb el porta-a-porta per les crítiques dels veïns. L'Ajuntament, governat per PSC i Esquerra, han començat el procés per retirar aquest sistema de recollida el 2029, quan acabi el contracte amb l'empresa que en té la concessió, Txell Vallespí.
0: El porta-a-porta el va implantar Decidim Ripollet en el segon mandat, un any abans, justament, de perdre l'alcaldia a les municipals del 2023. Des de l'oposició, la regidora, Txell Calé, admet en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar electoralment i critica els partits que en van fer bandera.
12: No l'han abordat, no?, per aquest plantejament que van fer, doncs, d'oposar-se frontalment i, doncs, aixecar, doncs, aquesta onada, no?, de populisme en contra que bé, ens va passar factura, evidentment, sí.
1: Les 2:22, una pausa i ens centrem en la informació internacional.
13: Catalunya migdia.
14: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Ofertes límit al Corte Inglés. Fins al 60% de descompte en una selecció de roba i calçat esportiu de les marques Under Armour, Puma, Quicksilver i Billabong. I fins al 50% en una selecció de Nike, Adidas i Converse. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 6 al 9 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés.
13: Catalunya migdia.
1: I el primer salt al mapa el fem a Ucraïna, que ha llançat avui un nombre rècord de drons contra territori rus, més de 600, i ha aconseguit atacar una de les 5 refineries més grans del país, la instal·lació de Yaroslav, a 250 quilòmetres de l'est de Moscou, a més d'una altra planta petroliera. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
16: Bon dia. La refineria de Yaroslav processa uns 15 milions de tones de petroli anuals i subministra combustible a la capital, a Moscou. Ja havia estat objectiu dels drons ucraïnesos prèviament en 6 ocasions, però els atacs no van aconseguir desactivar la instal·lació. Segons el Financial Times, Ucraïna ha atacat aquest any almenys 26 refineries russes, 7 de les quals han quedat totalment inoperatives i més d'una desena només funcionen de forma parcial. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tornat a justificar avui que l'objectiu d'aquests atacs és limitar els ingressos que el Kremlin obté amb el petroli i que li serveixen després per finançar la guerra d'Ucraïna. Però els experts en energia avisen que, tot i que els bombardejos són costosos, costosos, però les autoritats en cap cas estan fent col·lapsar el sector petrolier rus. En les últimes setmanes hi ha hagut una crisi de combustible al país. Per fer-hi front, el Kremlin ha autoritzat la venda de benzina de pitjor qualitat que a la llarga pot danyar els motors dels vehicles.
1: I ara l'actualitat ens porta fins a Israel, que ha confirmat avui la mort de dos dels seus soldats, els primers en l'últim mes, en un atac al sud del Líban, on la violència s'ha reprès des d'ahir. L'exèrcit israelià acusa la milícia de Hezbollah de violar l'alto al foc. Les noves hostilitats es produeixen enmig de les converses de pau entre Israel i el Líban, que segueixen a Roma, Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
17: Bon dia. La violació flagrant per part de Hezbollah que Israel anunciava ahir a la tarda per justificar la represa dels seus atacs al sud del Líban va resultar ser l'explosió d'un artefacte que havia quedat dins d'un edifici al poble de Maj d'Alzun. No és clar encara si l'artefacte feia temps que era allà i Hezbollah no se'l va endur quan es va retirar del poble o si algun integrant de la milícia xiïta hauria aconseguit entrar a la zona ocupada per l'exèrcit israelià i col·locar l'explosiu. Sigui com sigui, Israel va respondre amb atacs mortals ahir a la tarda que han continuat al llarg de la nit i avui. Malgrat la tensa situació sobre el terreny, les converses de pau entre Israel i el Líban s'han reprès a Roma després que ahir quedessin interrompudes. Unes converses on Hezbollah no és present, però que s'ha demostrat poden afectar directament.
1: I l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo supera els 1.800 morts i els casos confirmats ja s'acosten als 4.000. Són dades actualitzades avui mateix per les autoritats del país. En algunes zones, els nous contagis s'han duplicat en només una setmana i és que el brot avança molt més ràpid que la capacitat de resposta a l'Hora Cugat.
18: Davant d'aquesta situació, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, reclama intensificar de manera urgent la resposta sanitària. Precisament ara mateix es troba a Kinshasa, la República Democràtica del Congo, per treballar de forma coordinada amb les autoritats del país i experts d'arreu del continent. El màxim responsable de l'OMS afirma que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia. Ara mateix, prop de 700 pacients continuen ingressats o aïllats i gairebé 800 s'han recuperat. L'epidèmia, declarada el 15 de maig, afecta 5 províncies i 51 zones sanitàries del país.
1: Més temes. L'activació del Pla Alfa, associat al risc d'incendi, s'ha disparat aquest estiu i això té una incidència directa en la xarxa elèctrica, amb talls de llum que s'allarguen perquè, per prevenció, la línia no es pot reconnectar automàticament. Això el juliol ha passat, atenció, 333 vegades, el triple que l'any passat, segons les dades facilitades per Endesa a Catalunya Ràdio. A ponent aquesta situació, s'assuma les queixes del territori pels microtalls que ja pateixen des de fa anys Lleida Estela Bosoms.
19: A les comarques de Lleida, el juliol, hi ha hagut activacions del Pla Alfa cada dia i s'han registrat 90 talls provocats per avaries o per fallades arran d'objectes o ocells que han topat amb les línies i que s'han prolongat més del compte. Això perquè el protocol obliga a revisar in situ el punt del tall abans de restablir el subministrament en tots aquells municipis on el perill d'incendi és a l'o extrem per comprovar que l'operació és segura. A Ponent, la xifra s'ha més que duplicat. Els ajuntaments entenen que és una actuació preventiva, però recorden que hi ha un problema permanent de microtalls. A l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidents incidències en un mes, en total 84 hores sense llum. El primer tinent d'alcaldia, Lluís Amat, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
20: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar-te amb Endesa perquè faci una inversió milionària per millorar doncs, tot aquest tema.
19: Justament a les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions a companyies i asseguradores.
1: Una acció de protesta contra la mina de potassa de Súria va deixar sense internet més de 4.000 abonats i va causar uns 100.000 euros en danys. Són les conclusions de les diligències policials que s'han fet públiques avui. Hi ha hagut cap detingut pel cas, Toni?
5: Doncs a finals d'any, a finals de juny, perdó, els Mossos d'Esquadra van detenir tres activistes que van quedar en llibertat amb càrrecs després de negar-se a declarar. A més, hi ha una quarta persona investigada. Segons les diligències policials, els quatre investigats haurien causat danys en uns 300 metres de la via ferroviària que connecta la mina amb el port de Barcelona. I també haurien tallat un ramal principal de fibra òptica, fet que va deixar sense connexió més de 4.000 abonats de Súria i Cardona. Se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i, atenció, pertinència al grup criminal. Els fets van passar durant una mobilització convocada per Revoltes de la Terra contra l'activitat de la mina de potassa de Súria. Els activistes denunciaven la contaminació i la salinització de rius i aqüífers i els vincles de l'empresa ICL amb l'estat d'Israel.
1: En punt 2:45. Millora la situació a Sils, a la comarca de la Selva, després que una plaga de xinxes de la colza complica des de fa dues setmanes el dia a dia dels veïns de la urbanització de Vallcarnera. Segons l'Ajuntament de Sils, el focus està localitzat en uns camps pròxims i es continua fent seguiment de les afectacions. Sils, Maria Rovira.
3: Tot i la millora, els afectats es queixen de les molèsties i la manca d'informació dels primers dies, abans de saber que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones. Samantha Martínez és una de les veïnes afectades.
21: Tenien tot preu, seguides de les parets, piscina, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui que el mateix, o sigui, obries les finestres i entraven els bitxos cap a dintre. Vaig anar per amb el veïn i vaig veure que estàvem tots iguals, o sigui, tots els que teníem la casa, diguéssim, pagada al camí del darrere.
3: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada.
22: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que els sí que podien implicar riscos per a les persones i fins i tot doncs, requerir el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin. Apliquem unes mesures de tipus preventiu, en aquest cas pel centre cívic de Vallcanera i pel cementiri.
3: Afegeix que els van assegurar que al cap de 15 dies el brot aniria a la baixa.
1: I Tarragona es prepara per un pla especial de seguretat pel dia de l'eclipsi flexible. Davant de la incertesa d'assistents als punts d'observació, queda una setmana. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio, per cert, hi farà un programa especial, Ricard Buigas.
9: El dispositiu especial s'anirà modificant atenent l'afluència d'assistents, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
23: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
9: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, amb capacitat per a 20.000 assistents. Aquest és el punt on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres que proporcionarà 3CAT.
23: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts, i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
9: L'operatiu també preveu reobrir els accessos després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
1: Cada vegada, segurament ho heu notat, queden menys comerços tradicionals. Barcelona ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries en només 8 anys, Mireia Sala.
24: Sí, són dades del Cens Municipal de Locals Comercials, que compara les xifres disponibles més antigues, del 2016, amb les més recents, del 2024. També ha baixat la persiana un de cada tres negocis de la pell o sabateries. I el retrocés del comerç tradicional també el pateixen negocis d'alimentació com carnisseries, xarcuteries o botigues d'ous i aviram. Un exemple del tancament de negocis tradicionals és la històrica merceria Tarragona del barri de Gràcia, que portava 109 anys despatxant. El propietari de la merceria Perelló de Sant Andreu, Ramon Martínez, es queixa de la normativa excessiva que els imposen les administracions i de la competència xinesa.
25: Abans hi havia una merceria cada 3 cantonades. Ara potser n'hi ha una merceria cada 3 barris. I si arriba, el que és els nostres articles de merceria, els han adaptat també a altres botigues. Sobretot, per exemple, els grans basars xinesos, amb una qualitat molt inferior a la que nosaltres podem oferir.
24: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha plantejat fa poc regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics en risc.
1: I ara parlem de l'Ajuntament de la Ràpita, el Montsià, que es planteja recobrar el pagament per aparcar al trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita, a Ricard Buigas.
9: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Canal, diu a 3CAT Info que ara la situació és diferent.
26: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador, ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
1: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament al trabucador està limitat a tres àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat. 2:35, una pausa i la cultura.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Catalunya migdia.
2: I comencem la cultura parlant de lectura, perquè els clubs estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats, Marta Vives, gabinets de lectura.
3: Sí, és una fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units, i a casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle del lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui, a més de pagament, és garantia d'assistència, com ens ha dit a Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
4: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
3: A diferència dels actes promocionals d'un llibre, en els gabinets els continguts no estan vinculats amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de la Central i la coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
5: En general es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
3: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
4: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura, dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
3: Tot i així, Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
2: Dos quarts i mig de tres de la tarda, Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món. En només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a escala internacional, Montse Mas.
8: Sí, amb aquesta xifra, el film dirigit per Destin Daniel Cretton desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des de que es va estrenar el juny. Aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia a Marvel. En el primer cap de setmana als cinemes es va convertir en el segon millor debut de la història amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només darrere d'Avengers Endgame del 2019.
2: 1.100 milions, costa de dir la xifra, eh? Dels diners que són. I d'arribar-hi, exacte. Gràcies, Montse.
8: Fins ara.
2: La calor extrema dels últims estius accelera el desgast dels gegants, un patrimoni material i immaterial que en plena temporada de festes majors surt al carrer més que mai, Clàudia Roses.
9: Cada estiu les temperatures rècord porten geganters i colles a revisar el bon estat de les figures, fetes principalment de fusta, cartró, pedra i pintura. Així ho ha explicat Teresa Casserres, restauradora del taller d'escultura a Casserres.
10: Si eventualment doncs, el gegant està exposat al mig d'una trobada, al mig de la festa major, pam, allà a 35 graus, és inevitable que doncs, hi haguin seqüeles o petites esquerdes, no, fruit d'aquestes canvis radicals de temperatura. Però al final és una imatgeria viva que ha de sortir al carrer i és la seva funció. No podem preservar-los dintre un museu tancat, perdem ben bé la seva funció de fest i el que significa pel poble.
9: Ara bé, la calor també afecta els geganters, que ballen a dins entre fusta i tela, amb temperatures que poden superar els 40 graus. Per això les colles també han hagut de fer canvis en les trobades geganteres. Així ho ha afirmat Sergi Bonilla, representant d'imatgeria i màrqueting de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
11: A nivell geganter hem de vigilar doncs, sobretot la seguretat de les persones que estan portant els gegants, llavors és important hidratar-se i els horaris que s'organitzen les trobades. Quan un gegant agafa temperatura, doncs també agafa tot el seu interior i pot ser que la persona que l'estigui portant doncs estigui a una temperatura que no és la mateixa que hi ha fora. Sé que pes, s'està fent un esforç encara més gran la persona dins.
9: A Catalunya hi ha uns 4.000 gegants i molts poden arribar a pesar 80 quilos.
2: 20 minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: Ha arribat a Barcelona el nou fitxatge, Anthony Gordon, que avui se l'ha vist a la Ciutat Esportiva, i a més s'hi ha vist algú que ha escurçat les seves vacances.
12: Doncs sí, és Gavi. Sona exòtic això d'escurçar les vacances, però en el món del futbol és habitual. Està a disposició ja de Hansi Flick i, per tant, doncs bé, el Barça posa la segona marxa en una pretemporada que d'aquí a poques hores s'enlaira cap a Itàlia. El Barça accelera en aquesta preparació de la pretemporada. Mentrestant, en paral·lel, en clau Mercato encara queden 26 dies per esvair dubtes sobre si Julián Álvarez, Ferran Torres o en clau Madrid Rodri acabaran anant al Barça o, en el cas de Rodri, fins i tot al Madrid. Però pel que fa al Barça, Roger Bussà, com estàs? Bona tarda.
13: Hola, Ernest.
12: A veure, cares noves avui a la Ciutat Esportiva.
13: Sí, avui l'equip ha tornat a la feina després del seu retorn d'Anglaterra, on hi va fer l'estada, dos dies de festa, i avui retorna l'activitat amb doble sessió. La primera ha estat aquest matí, com deies, amb la novetat de Gavi, campió del món amb la selecció espanyola, que ha escurçat les seves vacances. Havia de tornar entre el dilluns i el dimecres de la setmana que ve. Ha tornat avui abans d'hora i, per cert, ha tornat amb un nou pentinat.
12: Sí. Amb el i nou tenyit de cabell.
13: Cabell tenyit de rosa. És una promesa que va fer, si guanyava el Mundial, que es tenyiria de rosa, doncs ha complert. I avui l'hem vist amb el cabell tenyit de rosa, amb aquest nou look, un look peculiar de Gavi. Gavi, que ha fet treball individual al marge, sí que han fet treball amb el grup, els disponibles del primer equip, entre els quals Jesse Bisibu, que ha fet el seu primer entrenament aquí, a la Ciutat Esportiva. De moment s'havia entrenat, però a Anglaterra, a Birmingham, on el Barça va fer aquest estatge. Avui primer entrenament aquí a Barcelona, i també han completat aquest entrenament, com és habitual aquests dies, 17 jugadors del planter, entre els jugadors del filial i els dels juvenils.
12: Molt bé, serial de l'estiu, Julián Álvarez, novetats, n'hi ha?
13: A veure, no, està tot igual. Deco va ser ahir a Madrid, ja ho sabeu, on es va reunir amb el representant de l'Argentí. Estem igual amb el Barça i el seu entorn, traçant, diríem, el full de ruta i l'estratègia perquè es desencalli aquest fitxatge, tot i que és veritat que tot depèn més de la posició de l'Atlètic de Madrid. Veurem què passa també dilluns que ve, que és quan està previst que el jugador torni als entrenaments. Per tant, encara pendents. Això s'està allargant i té pinta que s'allargarà. L'oferta del Barça de 100 milions no va caducar com estava previst que caduqués, com el Barça deia que passaria, que caducaria a finals de juliol, i ara pendents de més moviments que pugui fer el jugador i que el club matalasser s'avingui a negociar. Mentrestant, des del Barça, el que ens diuen avui és que queda molt, que queden molts dies, ho deies tu ara, mira, m'han dit exactament el mateix, queden 26 dies de mercat, queda moltíssim, per tant, tot pot passar en aquest cas, Julián.
12: Molt bé, i per cert, l'altre dia que vam veure un jugador del Barça, en aquest cas un porter, marxar a l'Ajax, estem pendents d'una altra sortida que ha de ser imminent, que és la de Jofre Torrents.
13: Sí, a l'Ajax. Tenia diverses propostes, com ara la de l'Ajax, que és on se'n va. Finalment traspassat, no és una cessió, sinó un traspàs d'entre 5 i 6 milions amb opció de recompra. A més, el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador. Pel Barça és la manera de mantenir el control sobre Jofre Torrents. El Barça considera que té recorregut, que té marge, que té creixement, i per això vol garantir un cert control sobre ell. I pel jugador és el moment per entrar de ple al futbol professional. L'Ajax ha apostat fort per ell, hi ha la garantia de Mitchell, que és l'entrenador, i és una oportunitat perquè el jugador faci el salt, tenint en compte com de difícil és jugar ara mateix al primer equip del Barça. Valde és el titular, Cancelo al principi arribarà, per tant, per Jofre Torrents és el moment de fer les maletes i volar. Jofre, que signarà per 4 temporades en aquest traspàs amb opció de recompra.
12: Si passa alguna cosa en el decurs del dia d'avui, ho sentirem al Tot Costa amb tu, Roger. Gràcies.
13: Adeu.
12: I atenció, perquè durant la tarda es pot materialitzar una altra operació en el futbol català. L'Espanyol segueix buscant reforços per la defensa i avui mateix podria tancar una nova incorporació, que és la del defensa central del Celta, Unai Núñez. Carles Vila.
14: El jugador viatja cap a Barcelona per tancar l'operació. Es tractaria d'una sessió fins a final de temporada. Aquesta mateixa tarda, Núñez podria passar la revisió mèdica prèvia a la firma del nou contracte. A l'acord entre l'Espanyol i el Celta hi haurà una opció de compra. A més, hi haurà també una clàusula que faria obligatòria la venda en cas que l'equip blanquiblau aconseguís la pròxima temporada la classificació per disputar una competició europea. Unai Núñez va arribar al Celta de l'Atlètic Club de Bilbao. Va tenir molt de protagonisme a les anteriors temporades, però ara no entra als plans del tècnic Claudio Giraldez. De fet, l'any passat va jugar mitja temporada, ja cedit al València. La direcció esportiva blanquiblava continua treballant per mirar de reforçar amb més peces la la defensa de l'equip, al punt on s'ha vist més feble els primers partits de pretemporada que ha jugat. Fins i tot, després de la lesió de Quique García, no es descarta que també calgui buscar algun jugador amb un perfil més ofensiu. Per cert, ahir García va ser operat de la seva lesió del tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Recordem que dissabte l'Espanyol juga l'últim amistós abans del començament de la Lliga, tornarà a jugar a Anglaterra, aquest cop al camp del Coventry City.
12: I més moviments, el Madrid està a punt de tancar, tot es mou, eh? I avui el Madrid probablement tancarà o està a punt de tancar la renovació del brasiler Vinícius Júnior, que signarà amb el Club Blanc per les properes 5 temporades. Josep Gaia.
15: Sí, segons apunta el periodista italià Fabrizio Romano, el Real Madrid i Vinícius Júnior han arribat a un acord per ampliar el contracte del crac brasiler i quedarà vinculat al conjunt madrileny fins al 30 de juny de 2031. Vinícius, que en els darrers dies havia estat vinculat amb l'Arsenal, renovarà amb el Madrid amb un contracte d'uns 25 milions d'euros i posa fi a tots els rumors que el situaven fora del Madrid.
12: Bé, i després de molts dies, per fi sembla que Yann Diomandé acabarà signant. Sembla ser que els dos clubs s'han posat d'acord i la cosa ja serà oficial en breu.
15: Sí, tot apunta que finalment Real Madrid i Leipzig ja han arribat a un acord pel traspàs del jugador. Fabrizio Romano ja ha anunciat que el futbolista a hores d'ara ja està volant a Madrid per incorporar-se al Club Blanc. Finalment, el fitxatge rondarà els 125 milions d'euros fixes més 15 en variables. Diomandé signarà per les properes 6 temporades.
12: I atenció, una catalana entrenarà el Manchester United. Aquesta no la tenia controlada el gran públic, però la veritat és que per Escòcia s'hi estava movent ja una sabadellenca, l'Eva Olid, que ho ha fet molt bé, i això no ha passat, Carles Vila, desapercebut pel United.
14: Arriba l'equip anglès després de fer història a la seva etapa a Escòcia, on va aconseguir el títol de Lliga amb el Hearts. De fet, va ser el primer cop que aquest club es proclamava campió de Lliga. Ara es fa càrrec d'un dels grans d'Europa. A Manchester han destacat la seva feina innovadora, la seva condició de millor entrenadora l'any passat a Escòcia. Com moltes altres, Eva Olid ha hagut de marxar fora per poder viure del futbol.
16: El futbol, quan el portes dintre, és com automàtic, no? Dius, jo vull ser entrenadora perquè ho sento. És trist, no? Però sents que per ser professional, entrenadora professional, has de sortir del país. Perquè quan entrenava aquí tenia tres feines i a la nit venia a entrenar, no? Això és un somni, no? I és el que jo volia.
14: Eva Olid ocuparà el lloc de Mark Skinner, que va deixar el càrrec un mes abans del començament de la temporada, després de 5 anys al Manchester.
12: Queden ara mateix 12 minuts per arribar a les 3. Aquesta matinada han arribat a l'aeroport del Prat les campiones d'Europa de natació artística. 8 medalles, de les quals una d'or, la Diris Tió, el solo tècnic, un or, també hi ha subcampiones, de fet la majoria 5 plates i 2 bronzes. En total, 8 medalles en aquest europeu, totes amb regús català, amb noms propis, com per exemple els de la millor nedadora artística del moment, la barcelonina Iris Tió, que aquesta matinada diagnosticava una aproximació al rendiment de la natació russa. Ha vist com la natació catalana s'acostava una miqueta més al gran rival a batre.
17: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
12: Un altre dels noms d'aquesta delegació catalana de nedadores és la d'una nedadora que es retira, que és la Paula Ramírez, un nom ja molt consolidat, ho deixa amb 41 medalles en grans competicions internacionals, com per exemple ha participat a 2 Jocs Olímpics. També va aconseguir l'or al Mundial de Fukuoka el 2023 en rutina tècnica, 2 ors més en l'últim europeu a Portugal, i bé, en aquest actual 2 plates, que no està malament, l'última ahir en la rutina acrobàtica per equips.
18: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè ha sigut una despedida preciosa que no m'esperava. És a dir, crec que ho he viscut jo, ho ha viscut tot l'equip. Crec que no tothom té el privilegi que he tingut jo de retirar-me quan volia, amb qui volia, a la competició que volia i de la millor manera possible.
12: I ara què, en aquests europeus de França? Doncs bé, ara la natació en línia, és a dir, la natació per la gran part de la gent que ens escolteu, la natació disciplina en què segurament serà una mica més difícil veure medalles amb la mateixa assiduïtat que les hem vist a la natació artística, però avui, per exemple, al CAR de Sant Cugat, els nedadors catalans que participaran en aquest europeu i algun de mallorquí s'han conjurat per poder, Josep Gai, almenys intentar pujar al podi.
15: Sí, perquè falten només 4 dies perquè comenci la disciplina de natació en línia d'aquest campionat europeu de natació, que es disputarà des del proper dilluns 10 d'agost fins al diumenge 16 al Centre Olímpic Aquàtic de Saint-Denis, a París. Allà la selecció espanyola competirà en les proves de braça, esquena, lliures, papallona, estils i relleus. Com deies, Ernest, l'equip nacional s'ha estat preparant al CAR de Sant Cugat. Allà hem pogut parlar amb el mallorquí Hugo González, un dels líders d'aquesta selecció, i ha analitzat les possibilitats d'aconseguir la medalla d'or.
19: Bueno, creo que hay opciones en todas las que entremos en final. Sí, es cierto que tenemos en nuestras mejores pruebas, tenemos a Cos, que es campeón olímpico, y a León, que también es campeón olímpico. Entonces son difíciles, pero bueno, el objetivo es pelearlo. Nunca sabes qué puede pasar en una final o bueno, lo bueno que puedes rendir. Mis mejores carreras fueron siempre inesperadas, así que buscando eso.
15: Per l'europeu d'aquest any, la selecció espanyola compta amb la participació de 28 nedadors i nedadores, 8 dels quals són catalans i catalanes.
12: 8 minuts i arribem a les 3.
20: Catalunya migdia.
21: Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
22: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
23: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
24: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
23: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
24: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
23: Univers MotoGP.
24: Perquè el Mundial és nostre.
23: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
20: Catalunya migdia.
12: La FIFA desmenteix que hagi ofert la final del Mundial al Marroc. Ahir va sortir que, tal com publicava el diari The Times, la visita de Gian Infantino a Rabat anava molt més enllà d'una simple trobada amb dirigents del futbol per explicar-los el fracàs del procés de privatització d'una part del Mundial. Doncs bé, sembla que Infantino, que vol ser reelegit al març de l'any que ve, en una votació que es farà justament a Marroc i on el vot dels delegats de totes les federacions mundials serà secret, sembla que s'ho pren molt seriosament. L'estratègia, doncs, passaria per ser reelegit, segur, per tenir un altre mandat net per davant, i ahir el The Times publicava que, aprofitant la visita, doncs Infantino havia promès al rei del Marroc que la final del Mundial del 2030, que en principi pintava que es faria doncs a l'estat espanyol, es jugaria al Marroc. I ahir la FIFA ho va desmentir. En tot cas, sigui com sigui, a hores d'ara, les aspiracions del Barça d'acollir la final del Camp Nou, d'acollir la final del 2030, sembla que no són tan sòlides, i això que la predisposició del club amb l'estadi més gran del món i de la ciutat, doncs amb un estadi nou, és total. Així, per exemple, ho hem sentit aquestes últimes setmanes a Joan Laporta i Jaume Collboni.
25: Mira, pel que fa referència a l'aforament, a la qualitat de les instal·lacions i a la, jo diria, la bellesa també de les instal·lacions, doncs crec que seria un escenari apropiat per qualsevol final d'una competició important.
26: Nos hemos puesto al lado del club para pedirlo. Hemos hecho algunas gestiones ya con la Federación Española. Tened muy presente de lo que vamos a tener en Barcelona y que estamos perfectamente preparados y nos hace mucha ilusión ser la sede de la final.
12: Des del govern espanyol també s'agafen el comunicat de la FIFA d'ahir, dient que no és veritat això que s'hagi ofert al Marroc la final del Mundial. En tot cas, ningú sap res amb certesa, hi ha força opacitat tenint en compte la naturalesa de la FIFA, del tipus d'organització, i ho anirem veient. Recordem que el Mundial del 2030 es fa a Espanya, al Marroc i a Portugal, i a partits també inaugurals, especials, a Uruguai, Argentina i al Paraguai. En bàsquet, el Barça veu com se'n va un altre dels seus puntals. Tornike Shengelia, l'estrella de Geòrgia, marxa a Dubai. Pels canvis a la secció no hi està d'acord, i ahir al vespre ja va abonar els 900.000 euros de la clàusula per marxar aquest matí cap a Dubai, el Dubai de Xavi Pasqual. Per tant, el Barça haurà de buscar un alipivot i un pivot titular per completar la plantilla. I aquest matí, fa poca estona, hem sentit també el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol. Primeres declaracions, ahir ja el vam veure a la presentació de l'entrenador, però avui l'hem sentit parlar d'entrada, l'aritmet Xavi Pujol, el Barça continua actiu al mercat. Cal reforçar, com dèiem ara, el joc interior i Pujol diu quin mercat pot ser el de procedència i quants jugadors falten.
0: De fet, ens falten segurament un parell de peces. S'està mirant el mercat. El mercat doncs està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que per exemple, el del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions.
12: I Xavi Pujol avisa també al públic del Palau que el que ve és una mica diferent al que han vist. El Barça d'aquest any jugarà diferent i probablement la regularitat des de bon principi que donaven noms consolidats del bàsquet, en comparació i en contrast amb el que tindrà el Barça aquesta temporada, que són jugadors sense experiència a Europa, farà que es vegi una miqueta diferent al que està acostumat el Barça des de fa molts anys.
0: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment, al Palau no se li pot exigir res. És un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
12: I del Barça a la penya, perquè, atenció, la penya ha fitxat un molt bon base escorta, Bugui Ellis, de 25 anys, un exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai, on va fer molt bons partits, tot i que en va jugar pocs, i del Galatasaray de Turquia. Ellis confirmarà un joc exterior molt potent. Recordem que la penya ja té a Ricky Rubio confirmat i a Nicola Provitola, i ara hi afegeix aquest jugador nord-americà. I aquest matí hi ha hagut un altre moviment doble. Sortia d'un equip per anar-se'n a un altre, els dos equips catalans. L'Ilerna Lleida incorpora a un base que fins ara estava al Girona, Marc Hughes. La temporada passada va fer bons números al gironès. Hughes havia estat, això sí, abans ja a Lleida fa 5 temporades i ara hi torna amb passaport espanyol, signa per 2 temporades. Des de fa aproximadament una hora està en marxa la 6a etapa del Tour de França femení. És una etapa mitjana de muntanya, però hi van veure patir la catalana Paula Blas i les favorites. Ja pensen en la jornada forta, però, que serà demà passat una de les més dures de la ronda.
14: En final, el Mont Ventoux. Abans, però, caldrà veure què passa avui en una nova etapa de muntanya amb 7 ports i moltes opcions de veure més d'una escapada. Són 153 quilòmetres de recorregut i final a Tournon-sur-Rhône. Els equips, però, comencen a notar l'esforç acumulat i la forta calor que està acompanyant a les corredores en aquesta edició. Ahir, a més, es va veure molt de desgast provocat per l'atac de Demi Vollering, la gran protagonista de la 5a etapa, amb 8 ports de muntanya i un ritme espectacular a 30 quilòmetres per al final, que poques corredores del grup van poder aguantar, entre elles la líder de la general, la suïssa Marlene Reuser. A tot plegat s'ha d'afegir el cansament que havia provocat la crono individual de Dijon. Una de les perjudicades està la catalana Paula Blasi. La d'Esplugues va començar a quedar despenjada i sense forces per reaccionar, i afegir també a que la seva cap de files, la italiana Longo Pozzini, tampoc va aguantar i va necessitar més tard ajuda per evitar enfonsar-se definitivament a la general. Tot plegat ha fet que Paula Blasi hagi perdut el Batlló Blanc com a millor jove i hagi baixat fins a la 10a posició. Ara es troba a 3.51 de la líder. Per la seva banda, la cap de files de l'equip de Blasi, Limat, la italiana Lisa Longo, també ha perdut temps respecte a Reuser. Ara és 6a, a 2.58. Per cert, tot just ahir abans de la cursa, Longo es va mostrar irritada pels comentaris sobre el rol de Blasi, dient que la catalana no era la seva criada i que tenia marge per fer més coses, a més d'ajudar-la. Caldrà veure, però, el que passa avui i, sobretot, demà a l'etapa reina d'aquest Tour de França femení.
12: I aprofitem aquest últim minut fins a les 3 de la tarda per marcar 2 punts a l'agenda d'avui, per exemple.
15: Sí, a la Conference League, Ajax-Shelburne, amb el possible debut de Ter Stegen a l'Ajax de Michel Sánchez. També avui hi ha un Inter d'Escaldes, Andorra, Flora Tealín, i també Fiorentina Deportivo i un Mónaco-Getafe.
12: Molt bé, i per demà, en futbol, hi ha el triangular dels històrics.
15: Sí, el triangular d'aquest torneig dels històrics del futbol català és el torn del Vilanova i la Geltrú, el Prat, que s'enfronten a les 6 de la tarda. Qui perdi jugarà contra l'Europa a les 7 i qui guanyi jugarà a les 8.
12: Gràcies, Josep. El Barça femení viatja a Andorra per fer l'estada de pretemporada. També juga el Badalona femení, com dèiem, contra el Bristol City a les 7 de la tarda, i estarem pendents d'aquest possible debut de Ter Stegen amb l'Ajax. Qualsevol informació, però, que passi d'aquí fins a les 9 del vespre, ho explicaran al Tot Costa el Sergi Camps i companyia. Demà nosaltres hi tornarem a la mateixa hora aquí, al Catalunya Migdia, de 2 a 3. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Ara, butlletí de les 3 a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Marc Teixidor Valls. Creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activats en estat d'alerta el Pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda mateix. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins al vespre, el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat.
2: A diferència de dies enrere, en què les tempestes han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu. Avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona, durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
1: Protecció Civil demana evitar els desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i no travessar-los. Més notícies, Marta Prat.
3: Una setmana després de l'esclat de la crisi a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha demanat el blindatge de les seves fronteres durant una reunió telemàtica de la Comissió de Llibertats del Parlament Europeu. A més, Vives ha elevat el nombre de víctimes, més enllà del balanç oficial, i parla d'un centenar de morts. Ha dit que es viu una emergència humanitària a la ciutat, on encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants en una situació molt precària.
4: La avalancha ha derivado en una emergencia humanitaria de enorme envergadura, a lo que se unen alteraciones del orden y un alto riesgo de inseguridad ciudadana, y porque el ánimo de los ceutíes está muy afectado.
3: Per la seva banda, l'eurocomissari de migració, Magnus Brunner, ha defensat que cal reforçar les aliances amb tercers països per evitar un episodi semblant. De fet, ha insistit que la Unió Europea seguirà vulnerable si els controls fronterers depenen d'altres estats en una referència implícita al Marroc.
1: La contractació de la filla de Sílvia Oriols a la policia local de Ripoll arriba a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Ha admès a tràmit una denúncia ciutadana contra l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, que ara està en fase d'instrucció per aclarir si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o si hi ha hagut delicte. La setmana passada, Sílvia Oriols va anunciar al ple municipal que la seva filla s'incorporava com a agent de la policia local després de guanyar el concurs d'urgència per adjudicar la plaça. L'alcaldessa ha negat tenir res a veure amb el procés, però l'oposició hi veu un conflicte d'interessos. El PSC parla de cas clar de nepotisme i Junts li reclama que abandoni les competències en matèria de seguretat del municipi i les traspassi a un altre regidor.
3: A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que havia anunciat l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric, això amb la condició que se'n desballesti un de combustió. L'import de l'ajuda serà de 600 euros. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que es calcula que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
5: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
1: Detingut un home a Puigcerdà per una agressió amb arma blanca a una menor de 13 anys. Puigcerdà, Joaquim Albalate, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, els fets van passar ahir a les 9 del vespre a la zona de la Font del Cucurú, prop de l'estany de la capital sardana, on hi havia un grup de menors. Per causes que encara s'estan investigant, l'home de 33 anys s'hi va apropar i va agredir una d'aquestes joves de 13 anys amb una arma blanca. La víctima va ser traslladada a un hospital, però les ferides no són greus i la seva vida no corre perill. Poc després dels fets, els Mossos van detenir el presumpte agressor acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Està previst que passi a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà les pròximes hores. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Puigcerdà.

0: mort, el baixista Felipe Lippe, un dels fundadors del grup Tequila, als 68 anys, ha estat el mateix Ariel Roth qui ha anunciat la mort del fundador juntament amb ell i Alejo Stivel de Tequila. Va ser el 1976 quan els argentins Stivel i Roth van arribar a Madrid fugint del cop d'estat del seu país i van formar juntament amb Felipe Gutiérrez, conegut com Felipe Lippe, la banda que va editar 4 discos en 6 anys i que va aconseguir grans èxits amb temes com aquest Salta o Rock and Roll a la Plaza del Pueblo. El 1978, Tequila va participar en la 4ª edició del Festival Canet Rock. La banda es va dissoldre el 1982 arran de les contínues discussions entre els seus membres. Els esports, Damià Aguilar.
1: El Barça, Anthony Gordon, s'ha incorporat avui als entrenaments del primer equip. També ha avançat la seva tornada Gavi. L'equip blaugrana ha començat a preparar el triangular de dissabte a Udiné. El central del Celta, Unai Núñez, viatja cap a Barcelona per tancar la seva incorporació a l'Espanyol. Arriba cedit amb una opció de compra. El Barça femení presenta oficialment la defensa Martina Fernández. L'equip marxa a Andorra d'estada fins al dia 10 d'agost. L'alè pivot Tornike Shengeli es desvincula del Barça abonant els 900.000 euros de la clàusula de sortida. Shengeli jugarà a Dubai, sota les ordres de Xavi Pascual. La sisa joventut fitxa per una temporada el base nord-americà Boogie Ellis, ve del Dubai. L'Ilerna Lleida fitxa l'escorta Marc Hughes del Girona. En marxa la sisena etapa del Tour de França femení, és una jornada de mitja muntanya, són 153 quilòmetres en final a Tournon-sur-Rhône. El torneig d'històrics del futbol català, la Unió Esportiva Sant Andreu, és el tercer semifinalista. Aquesta tarda, el Vilanova, el Prat i l'Europa es disputaran l'última plaça per semifinals. Al circuit de Silverstone ja hi ha els pilots de MotoGP que aquest cap de setmana reprenen la competició al Gran Premi de la Gran Bretanya. Pol Espargaró substitueix el lesionat Maverick Viñales a KTM.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
5: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
4: Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia. Amb Enric Calpena.

aspecte poc conegut del feixisme espanyol, tan poderós al llarg de bona part del segle XX, és que té les arrels a Cuba i que a la península es va configurar a Barcelona abans que cap altre lloc entre 1919 i 1923, en una època de molta conflictivitat social. A diferència del que se sol afirmar, ni el feixisme espanyol no va sorgir a inicis dels anys 30, ni Madrid i Valladolid en van ser els únics focus. Les primeres experiències del feixisme espanyol, tenint en compte que la ideologia feixista comprèn moviments i etapes ben diversos, van tenir Catalunya com a banc de proves.

La pèrdua de Cuba l'any 1898 va propiciar l'exportació cap a Catalunya d'una manera d'exercir el poder per part dels capitans generals de l'illa. Aquesta capitania cubana havia suposat l'assumpció del poder civil per part dels militars, el suport de les elites locals i la formació d'una milícia civil de voluntaris encarregada de mantenir l'ordre establert i combatre tot aquell que el desafiés. L'experiència es va traslladar a Barcelona, substituint els partidaris de la independència de Cuba pels catalanistes i les revoltes dels esclaus per les protestes obreres anarcosindicalistes. Els capitans generals de Catalunya van començar a assumir competències civils a partir de la vaga general del 1902. Eren militars procedents d'ultramar, on havien construït un discurs imperialista i de malfiança de l'enemic interior. Entre ells destaquen, a inicis dels anys 20, Joaquín Milans del Bosch, el capità general, i Severiano Martínez Anido, que va ser governador civil. Els seus períodes de govern es poden considerar com a dues dictadures d'abast català, prèvies a les dues que van regir Espanya en les dècades següents. El primer feixisme barceloní l'encarnen les organitzacions que van actuar com a milícies civils d'ordre públic, com la Liga Patriòtica Espanyola i el Sindicat Lliure. L'any 1931, dels dirigents d'aquest sindicat antisenatista, Ramon Sales, va anunciar la formació d'una milícia que des de l'esquerra va ser batejada de forma irònica com a Faixo de les Rambles. Tot i que mai no es va concretar, aquesta i altres organitzacions anaven preparant el terreny per una manera autoritària d'exercir el poder.

0: No, no, jo crec que del tema que parlarem avui és un tema absolutament imprescindible de llegir amb el que es basa aquesta recerca i aquest llibre que parlarem. Perquè, és a dir, uneix, tots coneixem, o les persones interessades en aquest tema, coneixem molts d'aquests aspectes, però el lligam de tots aquests elements que afecten absolutament la vida social, la vida cultural, la vida política, la vida dels partits, la vida esportiva, tot això neix amb tots aquests anys, és a dir, a conseqüència de l'impacte que té per la ciutat espanyola, l'herència del que va passar a Cuba, amb la, és a dir, el que va passar aquí el 1905 havia passat a Cuba, de saltar redaccions dels diaris per part dels militars, de crear tot un grup absolutament contrari a la independència. Després Cuba té uns altres processos, hi ha l'intervenció nord-americana, etc, etc, però quan això es trasllada a l'estat espanyol i es trasllada a Catalunya, tots aquests grups tenen por de que hi hagi una segona Cuba que sigui Catalunya, i aleshores a partir d'aquí entren uns grups autoritaris amb els quals són la base i el fervent, com d'aquest llibre que jo crec que és, ho repeteixo, que és absolutament imprescindible per lligar tots aquests fils que estaven penjant. Tots sabem cosetes d'una cosa, d'una altra, aquí i allà, però que realment em traca el barret amb la recerca tan profunda que s'ha fet.
1: Doncs aquest llibre que t'han impressionat el doctor Soler Sabater, és el Faixa de les Rambles, Los orígenes catalanes del fascismo español, editat per Passado y Presente, i que ha escrit el doctor Enric Ocelay de Cal i el doctor Xavier Casals, professor de la Universitat Ramon Llull, company meu de facultat. Doctor Casals, Xavier, benvingut a l'Enguàrdia un altre cop per explicar-nos aquestes històries tan fascinants.
2: Bueno, moltes gràcies per acollir-me de nou, i avui parlaré per dos, per mi i per Enric Ocelay.
1: Sí, quan sentim un eco és l'Enric Ocelay,
2: una reverberació,
1: que és el que de fons,
0: dic, perquè no, del micro.
2: No tinc interès en apropiar-me, diguem-ne, de l'obra, i per tant sí que vull deixar clar que és una recerca compartida
1: conjunta amb això. Realment el que comentava en Josep Maria Soler Sabater amb respecte a aquesta visió, que crec que és realment nova, aquesta idea de que termina a Cuba el que després es prova a Catalunya i que després passarà a ser aquest fenomen del feixisme espanyol?
2: La idea és, en el llibre en realitat té una base empírica, és a dir, hi ha molta lectura, però sobretot el que volia dir és que hi ha una visió interpretativa, si no seria molt feixuc, diguem-ne, no? Aleshores, quina és la visió interpretativa? La visió interpretativa és que el primer feixisme espanyol neix a Barcelona i no a Madrid. Sempre s'ha parlat, doncs, sí, allò, la Falange, de les Corts, la conquista de l'Estado, de Madrid i Valladolid, sí. I en realitat la nostra recerca el que planteja és que té dos focus. Un és la Habana i l'altre és Barcelona. I és molt important incorporar la Habana a la fotografia, perquè, clar, ha quedat... ara ja ningú se'n recorda, però és que la Habana és la tercera ciutat d'Espanya. Hi ha Madrid, Barcelona i la Habana.
0: I si l'estat espanyol és la gran ciutat.
2: Sí. Ara ens sembla un exotisme de maneres per fer una caricatura, però en aquell moment no.
1: És el que passa amb els catalans en Perpinyà. Allò, aquella sensació, oh, Perpinyà. Bueno, Perpinyà era la segona ciutat de Catalunya, sens dubte. Vull dir que, i sí, això amb l'estat espanyol era exactament el mateix amb la Habana, no?
2: Clar, aleshores, què passa, doncs, a la Habana? S'havien de fer unes... quan es va fer la Constitució de Cádiz, clar, si feia los españoles de ambos hemisferios iguales, acabava amb l'esclavatge, i per tant es va dir que es farien unes lleis especials. Com en el món hispànic, quan s'han de fer unes lleis especials, s'ajornen i no es van fer fins al 1897.
1: M'entrega una mica, de 1812 a 1897,
0: quan ja ho tenien
1: tot per maduració.
2: Bueno, ho van fer in extremis, i què passa? Ara estic fent una caricatura, perquè ens entenguem. Clar, qui omple aquest buit legal? Doncs l'omple el poder de capitania, de la capitania de la Habana. Aleshores, a la Habana es configura un poder al voltant de capitania, que és el capità...
0: Capitania General.
2: A la Capitania General hi ha el capità general, hi ha una cort, per dir, entre cometes, no? Que són patricis, que són allò els sacaròcrates, els que tenen allò negocis de sucre, els negrers, etc. I després es constitueix, a partir del que s'anomena el Cuerpo de los Voluntarios, una milícia civil. Aquest cuerpo pren forma el 1855, una milícia civil auxiliar, que és una milícia ultranacionalista, que es defineixen espanyoles 100%, diguem-ne, és un allò.
1: I en aquest sentit... al mateix temps que la Guàrdia Civil, pel que veig.
2: Bueno, i la reorganització del sometent.
1: Sí.
2: Aleshores, hi ha una qüestió que és... entendre aquest nacionalisme que ells tenen, que està a Cuba, que està a Filipines i que està a ultramar, l'han anomenat nacionalisme integrista, no perquè sigui religiós, que es basi en l'integrisme religiós, sinó perquè concebeixen allò que Espanya és tot. És a dir, no hi ha colònies, entre cometes, i Espanya i metròpolis, sinó que hi ha un imperi que és un tot, sí, i per tant no poden concebir l'amputació de cap territori. Aleshores, l'Havana és on surt aquest model, i amb la desfeta colonial, doncs s'importa Barcelona, cal, i acabo aquesta intervenció, cal també tenir en compte que no només és Cuba, això també passa per Àfrica, no? Perquè en el món historiogràfic es tendeix a separar les campanyes d'Àfrica de les campanyes d'ultramar, i en canvi els militars de l'època lluitaven contra els carlins, allò, lluitaven després a Melilla, després...
0: Home, el Primo de Rivera va estar a Filipines, va estar a Cuba i va estar al Marroc.
1: Clar, I això era normal, no era una cosa extraordinària.
2: I després hi ha, per exemple, detalls que són molt importants. És a dir, tothom, allò, José Antonio Primo de Rivera, tots sabem que parla d'imperi, la falange parla d'imperi. Però, i Primo de Rivera, per descomptat, Primo de Rivera pare, el dictador, allò, doncs, sosté un nacionalisme espanyol, però és que ell està casat amb una dona espanyola, allò, que és de les famílies de Nissaga cubana. Per tant, a veure, alguna cosa deuria haver-hi l'atmòsfera familiar que deuria impregnar José Antonio. Sí, sí. Ho dic perquè aquí es barregen dues coses, l'oblit de Cuba i també la presència invisible de la dona, no? És a dir, es parla de Miguel Primo de Rivera, pare, José Antonio Primo de Rivera, la mare mor quan són molt petits i ja està, i queda un forat negre, però si tu mires, dius, home, aquesta presència cubana, allò, amb una família vinculada al que se'n deia el partit espanyolista, no? Doncs alguna presència havia de tenir.
1: Recordem, hi ha un treball molt interessant de l'Alfred Bosch i el Gustau Nerín sobre les ambicions imperials de la Falange, que, per exemple, hi han escrits de la Falange que reivindiquen una altra vegada Atenes i Neopàtria, perquè formaven part de la Corona d'Aragó i, per tant, d'Espanya, allò, i que, per tant, es podia reivindicar. O sigui que la visió aquesta ultraimperial i de tota una nació junta és una cosa que té unes arrels molt clares en el passat, i que els feixistes, els proto i els realment feixistes, acabaran absorbint aquestes arrels.
2: Sí, i sobretot, per tancar aquest tema de Cuba, perquè es podria fer molt llarg, però molts militars importants, de l'oficina, estan casats a Cuba. I, per exemple, el general Arlegui, que allò estarà en Martínez de Nido, també està casat amb una senyora cubana. Aleshores, per ells allò no és una colònia, entre cometes, una... Allò... No, no, allò és Espanya, en el sentit més literal, diguem-ne.
0: I aquest nacionalisme tan fort que hi ha a Cuba, d'espanyolisme, és, si fem el paral·lelisme, ha passat a molts països que s'han independitzat, que hi havia nuclis, recordem, diguem, el Timor Occidental, recordem Algèria, recordem a molts llocs que sortien uns grups nacionalistes francesos o portuguesos o el que sigui per evitar això, d'aquest fet. Té un cert paral·lelisme.
2: Sí, però també, i continuant amb el que has comentat, i això ho explicaríem molt bé Enrico Zelay, i ho té allò explicat, publicat, no? També el primer nacionalisme català també surt a Cuba. Mm-hmm. És a dir, els nacionalistes perifèrics tenen la llavor. Per dir-ho d'alguna manera, en aquests termes, el segle XX espanyol, en bona mesura, neix a Cuba, diguem-ne.
0: Home, la bandera catalana, neix al centre català de Guantánamo.
2: I per tant, aquesta... Què passa? Que aleshores la història la tendim a simplificar, a fer-la peninsular, o a fer-la catalana, o a fer-la barcelonina.
1: I per sentir-la, o sigui, el present ens pesa molt, i llavors ho veiem allò amb aquesta visió, però no és la visió correcta, perquè el passat és un altre.
2: Bueno, sobretot ens hem de fer un cert viatge en el temps, no?, i posar-nos en la Barcelona de finals del segle XIX, i aleshores allà, doncs clar, la Havana era una realitat constatable i tenia un pes a Barcelona i a Madrid. A Madrid és els lobbies de pressió cubans seran en bona mesura els que impulsaran la restauració borbònica, allò, al fons 12, diguem-ne. Ho dic perquè tampoc ens quedem amb un taulell català. Però vaja, sense anar tan enrere, el que voldria és anar cap endavant, no? I aleshores aquests militars repatriats, quan arriben, clar, Catalunya és on hi ha una amenaça, allò, entre cometes, separatista, no? I després, el 1902, en la primera vaga general, doncs apareix allò, l'amenaça, o es dibuixa, l'amenaça obrerista, no?
1: La revolució especialment anarquista, però
2: sí. Bueno, va prenent forma.
0: Exacte, la generació del 1901 és la revolució democràtica que Catalunya posa interventors quan hi hagi eleccions per evitar les tupinades electorals, que a Barcelona deixen de votar 30.000 morts. Això hem de tenir-ho en compte, eh? I la segona, el 1902, la vaga general, que ja no és tèxtil, que és metal·lúrgica, clar, el que acaba de dir en Xavier, no? És a dir, el fet nacional i el fet obrer, com ens hi enfrontem? I aquí la seva obra.
1: L'experiència cubana, diguéssim.
2: L'experiència de gestió militar. I aleshores això va madurant i, en el fons, per exemple, clar, tots hem sentit parlar de la ciutat de les bombes, no?, amb la novel·la de l'Oller, no?, la Barcelona, la Rosa de Foc, i aquí hi ha un tema molt important, que és l'ordre públic, i que això a vegades s'ha tractat una mica com a caricatura, de que la Mancomunitat impulsa una policia pròpia, amb un comissari tipus Sherlock Holmes, sí, sí. Però en realitat aquí el que hi ha és com trobem una solució al tema de l'ordre públic a Catalunya, perquè hi ha una policia pobra, limitada, mal pagada, i en canvi
1: mal preparada.
0: I el que, com vosaltres destaqueu, del 17 al 20, 800 atemptats i gairebé 300 morts, en 3 o 4 anys. Sí, sí. Recordem que la ETA, en 50 anys, no arriben a 1.000 morts, eh? Però en 50 anys, aquí en 3... 800. En 3 o 4 anys, 300 morts, eh? Sí, i 800 atemptats.
1: Sí, 800 atemptats.
0: Atenció, eh?
2: Bueno, és a dir, clar, aquí el tema de l'ordre públic és un tema preocupant, inquietant, i aleshores, clar, una vegada la Mancomunitat, bueno, la Lliga, perdó, intenta crear una policia catalana, que no li surt bé, clar, lògicament vas a parar a l'entorn de capitania, perquè és que és la força que et garantirà l'ordre públic, diguem-ne. Aleshores, el tema de l'ordre públic és un tema que a vegades és com col·lateral o un teló de fons, i és un tema essencial, i és el que porta a la Lliga a fer una política d'equilibris molt complicada, amb atensar-se els militars, però a la vegada volgué tenir una administració pròpia, cosa que, lògicament, els militars
1: no els fa cap gràcia,
2: sobretot en un moment, això ho ha explicat en David Martínez Fiol, un altre col·lega, sí. No? Que en un moment en què l'exèrcit s'ha d'anar reduint perquè ja no hi ha ultramar, els catalanistes volen expandir una administració, no? Per tant, el contrast era allò roent, diguem-ne. I aleshores es dibuixa un escenari de conflicte.
1: És que, a més a més, hi ha una cosa que s'ha dit moltes vegades, tampoc no és cap novetat, però el fet de que la Lliga vivia el patiment de voler la transformació d'un país, un país més modern, amb una visió catalanista, al mateix temps, sent principalment representants d'una classe social que el que no volien determinats canvis socials. I, per tant, allò que diríem de manera senzilla, les dretes. Aquesta combinació amb la conflictivitat social de Catalunya, i especialment la de Barcelona, de les primeres tres dècades del segle XX, és terrible. Vull dir que és molt difícil de portar les dues coses.
0: Modernitat, europeisme, industrialització nova, etcètera, etcètera, però és un partit de classe.
1: Clar, és una combinació complicada.
2: Això es nota molt amb el problema que té la imatge de crear una Catalunya ciutat, no? Una Catalunya, podem fer una caricatura, un punt mirífica, no? Sí, sí. On no hi ha conflicte. Però també, tornant amb això, fent el llibre, ens van trobar que l'arxiu d'un dels que havia estat el governador civil Montañés explica un tema, treu damunt la taula un tema important de cara a la vaga de la canadenca, i que ja l'havia...
0: La del 1919.
2: Sí, la del 1919, que ja l'havia plantejat en León Ignacio, que va fer un llibre molt important sobre el pistolerisme, als anys 80, i és que al darrere del conflicte de la canadenca no només hi ha conflictivitat obrera, sinó que hi ha un pulso entre grups empresarials per fer-se amb el control de la canadenca, i això fa que hi hagi grups empresarials al darrere de la vaga, perquè la vaga faci baixar el preu de les accions. Clar. I qui està al darrere, segons Montañés, era Cambó. Per tant, Cambó té un paper... S'ha de treballar, però hi ha un paper aquí complicat a la Barcelona. Cambó i Heinemann, que era el Dani Heinemann.
0: Que és el
1: suís, no? És aquest.
0: Sí, el que facilita...
1: Ai, no, suís, perdó, belga.
0: El que facilita belga, sí. Tota la qüestió, sí, sí, dels mars i el problema de la Primera Guerra Mundial. I
2: és el que serà... És a dir, sempre situava aquesta relació més tardana, no? Però aleshores l'arxiu de Montañés, ara no em surt l'historiador, el nom de l'historiador, que va publicar una biografia de Montañés molt, molt interessant a partir de l'arxiu.
1: Sí, l'hem tingut al programa. Jo sí, també, ah, en fi, sí, sí.
2: I em sap greu perquè m'agradaria restituir-li el nom, però planteja un tema que és molt interessant i que mereixeria ser mirat, més que res perquè fa que el conflicte de la canadenca sigui més polièdric, perquè, clar, també és com molt binari, no? Hi ha els obrers, els patrons i els militars. I, bueno,
0: hi ha molts interessos.
2: I uns interessos importants.
1: En aquest sentit, també, d'aquest moment inicial de tot això, l'experiència de les milícies voluntàries de Cuba, com es trasllada a Catalunya? També els militars organitzen alguna mena d'organització semi-armada o semi-violenta? Com ho fan?
2: A veure, fent una recapitulació molt sintètica, anem per passos. El feixisme, aquí a Espanya, serà feble perquè sempre estarà subordinat als militars. És a dir, la Falange és allò, bueno, un partit, el mateix Franco la va definir com una claque, allò com una claque, diu, sí. Bueno, vostè sap el que és una claque, li va dir amb un ambaixador, diu, sap allò quan aplaudeixen tots, doncs així.
1: Així és la Falange.
2: Penso jo que ha de ser la Falange, no? Aleshores, sempre ha estat subordinat en el món militar i aleshores això comença a Cuba. I per què? Perquè els militars necessiten una milícia. A Cuba necessiten una milícia no sols per temes d'ordre públic contra els separatistes, no, sinó i pels esclaus, com han comentat, sinó també fins i tot pels intents annexionistes de Cuba, no? I aleshores...
0: En part dels Estats Units, sí.
2: Exacte, s'improvisa una milícia. Aleshores, aquesta milícia civil auxiliar dels militars serà el reduït espai o el reduït camp de joc que tindran el feixisme espanyol. Sempre serà subordinat als militars, que això serà la diferència d'Alemanya o Itàlia, diguem-ne, aquí tindrà un paper allò subordinat. Aquí a Catalunya, què passa? Doncs l'any 18, desembre del 18, quan es fa la gran campanya per l'autonomia integral, quin problema hi ha? Doncs el catalanisme té una gran presència pública a les Rambles, i aleshores, de manera espontània, apareix un grup que és la Liga Patriòtica Espanyola, que està nutrida sobretot allò per militars i policies i altres elements, les roxistes. Per què surt aquesta Liga Patriòtica? Tradicionalment havia fet aquest paper els seguidors de la Rouge, que quan va arribar la Solidaritat Catalana doncs van fer de força de xoc, s'enfrontar amb els catalanistes i s'hi enfrontaven, però és que la Rouge es va adherir també a l'autonomia. Clar, al fer això no quedava ningú que omplís aquest buit, no? És a dir, hi havia el catalanisme i no hi havia ningú, entre cometes, plantant cara. Què surt? Doncs aleshores surt de manera improvisada un grup que és la Liga Patriòtica Espanyola, que apareixen en garrots, que apareixen allò armats també, i comencen els incidents a les Rambles. Es va instaurar un ritual que era cada dia el plegar les botigues, no? De dilluns a divendres, doncs allò que en deien els saltataulers, no? Els joves, els estudiants, catalanistes diversos, es manifestaven per les Rambles, notablement els messianistes, els primers messianistes.
0: La gent del CAT sí que pujava.
2: Exacte, bueno, és que... A veure, les Rambles és... El títol sembla provocatiu, però és que el títol és verídic. És a dir, a les Rambles que tenim tens allò, la Liga Patriòtica Espanyola al capdamunt, tens el CATSI, tens el Casino Militar...
0: El CATSI és el Centre Autonomista de Dependents del Comerç de
1: l'Industria. Que està gairebé al final de les Rambles.
0: Sí, al final de les Rambles. Sí.
2: Tens el Casino Militar, que estava a la plaça Catalunya.
0: Ja, sí.
2: Tens Capitania, que està al final de les Rambles. Mm. Allò, a les Rambles també és on...
0: El govern militar.
2: On hi ha el govern militar. A les Rambles és pràcticament on es produeixen els incidents del Cucut, el 1905. Mm. A les Rambles també és... hi ha un testimoni d'un... Estava llegint un llibre i sortia el traductor dient, jo recordo que quan era, jo havia anat a les Rambles i hi havia els pistolers dels anarquistes i els pistolers del Lliure asseguts als cafès. I la cosa que ja més em va cridar l'atenció, o ens va cridar l'atenció, és que al sortir de les Rambles la gent anava a mirar els pinxos que estaven...
0: Els pistolers de la patronal i els pistolers dels sindicats, doncs allí...
1: Asseguts amb els diversos cafès.
0: Tallat, sí. Una cerveseta, un cafè,
2: bueno,
0: que es feia
2: tenien,
0: abans.
2: No? Tenien cafès compartits, però per exemple el Lion d'Or hi havia...
1: Sí, era on hi ha el teatre principal, és
2: Sí. Perdó, sí, hi havia el centre neuràlgic del sindicat, el centre oficiós del sindicat lliure. I, per tant, les Rambles tenen un paper molt important i, per exemple, l'antic barri xino, que se'n deia, clar, es feien atemptats a les Rambles perquè podies marxar per aquells carrerons, no? I era molt difícil de trobar-te.

0: La primera experiència de milícia civil voluntària enfrontada al catalanisme va ser aquesta Liga Patriòtica Espanyola, inspirada en una organització homònima creada a Buenos Aires el 1896. El nom era una resposta clara a la Lliga Regionalista i a les demandes de més autonomia. La Liga Patriòtica Espanyola, presidida per Jaume Bordes, va començar a actuar el desembre del 1918 a l'entorn de les Rambles, en enfrontaments violents amb els catalanistes, i es va presentar en societat mitjançant un full volant distribuït al mes de gener del 1919. La manera d'expressar-se dels seus responsables té molt en comú amb futures manifestacions del feixisme, sobretot per la insistència en la idea d'un enemic interior que ha de ser combatut.
1: Amb l'objectiu de combatre les idees separatistes que amb l'equívoc d'autonomia integral per Catalunya tant de mal estan fent-li en tots els rams i esferes de la vida, així interior com de relació amb les altres regions d'Espanya, constituïm a Barcelona una Liga Patriòtica Espanyola, amb fundació d'un cercle espanyol i, si és possible, un diari que en l'estadi de la premsa sigui el portaveu de la Liga, que sense distincions polítiques defensi el lema «Tot per Espanya i per a Espanya». No perseguim uns objectius personals. Tan sols vetllarem per la unitat de la pàtria espanyola i intentarem agrupar al voltant de la nostra divisa gent esforçada, de mentalitat i honorabilitat reconeguda, que, sortint del seu ostracisme, posin la seva voluntat al servei d'un ideal tan sant. La Liga Patriòtica Espanyola contribuirà de manera eficaç a estrènyer els llaços d'unió de Catalunya amb la resta de regions de la pàtria, posant al descobert qui són aquells que, escudats en equívocs més o menys autonòmics, han compromès i comprometen els interessos de Catalunya i posen en perill la unitat de la pàtria. No influeixen en vosaltres els temors a represàlies que puguin esgrimir els mercaders de la política. Ha arribat l'hora que Catalunya s'emancipi d'ells i que sàpiga tot Espanya quins són els objectius que persegueixen en sol·licitar l'Estatut d'Autonomia Integral i en les seves amenaces en cas que no els sigui concedit. No ens dirigim únicament als particulars. Truquem a les portes de les entitats i corporacions polítiques i no polítiques que es considerin forces vives del país, perquè tots plegats us tragueu el jou que us han imposat certs polítics, estenent fins a vosaltres els seus tentacles repugnants, que us empresonen i us ofeguen, com sabeu bé, i que per incúria heu permès que esvaïssin les funcions jurídiques i tota la vostra voluntat. Unim-nos tots, catalans i no catalans, com un sol espanyol. Traieu-vos de sobre la indiferència, ja que si no ho feu ara, no us quedarà temps ni per penedir-vos, ja que amb els equívocs de l'autonomia integral anem camí del desmembrament del territori patri, i Catalunya serà la regió que tocarà els horrors més de prop.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí amb en Xavier Casals i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant dels orígens del feixisme espanyol que, en principi, sorprenentment, apareixen bàsicament a Barcelona, a Catalunya, lligats amb les organitzacions que venen d'abans de Cuba. Doctor Casals, acabem de sentir aquest plantejament que fa la Liga Patriòtica Espanyola, que realment sona conegut, però, esclar, això és 1919, és abans de la Constitució del feixisme. Recordem que la marxa sobre Roma del Faixo és de l'any 22, si no m'ho vaig errat. Les organitzacions, el naixement del partit nazi és del 24. Ho dic perquè això és abans. Clar, sí, això és el xocant,
3: El 1919 també és quan es fan els primers fascis de Mussolini.
0: Sí.
3: A veure, quina és... clar, tot això pot sonar provocatiu, però el dia això, jo i Enrico Zelay, clar, la Liga Patriòtica té aquests elements que et planteja. Primer és una liga, no és un partit, que això és una definició. Té el nom, que el nom és una resposta a la Lliga Regionalista, però també l'agafa, el que hem comentat, potser, com a mínim, hi ha una Liga Patriòtica Espanyola a Buenos Aires, creada per donar suport a Espanya contra el separatisme cubà, el 1896. I aleshores, clar, la Liga Patriòtica Espanyola, quan surt a les Rambles, té la idea d'eliminar l'adversari. Allò, els ligueros assassinen a dos joves adolescents catalans. Per tant, en Benet i en Miralpeix, no? I hi ha trets, diguem-ne. Per tant, aquí hi ha una primera plasmació d'un ultranacionalisme espanyol com el que hi havia hagut a Cuba, agressiu, amb la idea d'eliminar l'enemic, i, a més, també planteja un tema una mica més de llarga durada. Sabem que està nutrida per les fonts de premsa, etc., que està nutrida, doncs, per elements juvenils i per d'altres partits, allò des de jaumins dissidents, és a dir, seguidors del carlisme de Don Jaume, també les roxistes dissidents, etc., però també per militars i policies. I segurament aquesta experiència de mobilització dels militars, allò com a civils, els animarà o té una certa continuïtat amb un altre grup que sortirà l'any 22, que serà la Trafa, que també estarà animada per oficialitat juntera. I pel mig, sobretot, trobem el Sindicat Lliure, el Sindicat Olibre. El Sindicat Lliure esdevindrà el gran grup que s'enfrontarà a la CNT, sobretot sota el mandat d'Anido com a governador civil, i clar, és poc conegut, però el Sindicat Lliure... Tot depèn, és feixista, tot depèn de què consideris feixista. Si, per exemple, poses el focus en la violència, clar, el Lliure està lluitant allò contra la CNT, sí, sí, a trets, literalment, i amb escamots. I, a més, el sector, el Ramon Sales, diguem-ne, que és el seu dirigent...
4: Que ve del carlisme, i així s'entén l'evolució del carlisme català, un cap al catalanisme i l'altre evolucionar cap al feixisme, per això podrà coincidir a Catalunya amb el franquisme.
3: Clar, sí, sí. I Ramon Sales, segons un líder sindicalista en Pestanya, diu, era uno de los elementos destacados de la Liga Patriòtica Espanyola, no? És a dir, sí, sí, aquí hi ha una evolució, i clar, el Sindicat Lliure, si tu dius, bueno, s'ha mirat com un sindicat titella de la patronal, i és una realitat més complexa, el Sindicat Lliure. Per què? El Sindicat Lliure inicialment col·labora en la patronal perquè és molt feble davant de la CNT. Clar. Però una vegada té la cobertura de Nido, allò pot actuar obertament i vol substituir a la CNT. Vol ser, entre cometes, un sindicat allò...
0: Per tant, ha d'exercir de sindicat.
3: Ha d'exercir de sindicat.
4: Ho fa. En certs moments ho fa. Ah, per cert, ara m'ha vingut a la memòria el nom. Joaquim Monclús, home.
0: Ah, val.
3: El nom del que havia parlat de Montañés. Clar, el Lliure, aleshores, si ho mirem per la violència, clar, tothom diu la Falange era partit feixista. Bueno, la Falange... a nivell esquadrista o combatiu al carrer, no es pot comparar al Lliure. El Lliure, allò, té, allò es dedica, té bandes que es dediquen allò a lluitar contra les bandes anarquistes de pistolers. I hem parlat abans de la conflictivitat que hi ha a Barcelona. Clar, si el definim per la violència, no té color el que defensa allò contra la revolució bolxevic, contra la CNT, és el Sindicat Lliure. La Falange pràcticament no creix fins al 1936. És un grup... Sí, en canvi,
0: és un grupúscul, sí. El Sindicat Lliure no.
3: El Sindicat Lliure, mirat des del punt de vista que han comentat de la configuració d'un poder militar, s'entén millor el mandat del mateix Severiano Martínez Anido. Pel Radio Jens hi ha Milans del Bosch, que és el capità general del 18, el 19, allò plega el 20, o millor dit, el fan plegar, s'havia convertit en l'home...
4: És l'avi o el pare del Milans del Bosch de València.
3: Ara estic dient, crec que era era nebot, crec.
4: A nebot.
3: Crec, ara ho hauria de revisar, perquè parlar de memòria
4: és
3: això...
4: És aquesta nissaga originària de Drenys, que evolucionen cap a...
3: Sí, bueno, sí. I aquesta... aleshores, clar, amb Milans, allò, com s'havia convertit en allò, en un poder fàctic, diguem-ne, doncs el fan plegar. I el seu lloc el fan plegar al febrer del 20, però a l'octubre, i el novembre del 20 ocupa el 8 com a home fort Severiano Martínez Anido. La tradició periodística, la tradició sindicalista i els mateixos estudis s'han centrat molt en Severiano Martínez Anido únicament com a repressor. I ho va ser.
4: No
3: hi ha res a... Però, clar, s'ignora tota una vessant. Martínez Anido va conspirar per ser governador civil i, des del nostre punt de vista, ell tenia un projecte per gestionar a Catalunya. I aleshores, el Sindicat Lliure no només, des del nostre punt de vista, Milans i Severiano Martínez Anido no només busquen el sometent, i el sometent primer Milans i després Martínez Anido el sometent i el Sindicat Lliure com a eines de repressió, sinó com a eines de creació d'un poder propi. I aleshores, què vol dir un poder propi davant Madrid? Allò, el Severiano Martínez Anido diu que me echen si pueden. que és una declaració de principis i finals, diguem-ne, allò. I ell mateix va dir que si solucionava el tema de l'ordre públic, diu, tienen gobierno para rato, tienen gobernador para rato, els hi va dir en els periodistes. I tu dius, home, un senyor que decidia que podia continuar si allò posava ordre a l'ordre públic, mai més ben dit, doncs t'indica una autonomia important. En síntesi, quina era la idea? Martínez de Nido era més que un repressor, i tenia una idea de gestionar allò, Catalunya, per dir-ho d'alguna manera. Ara estic fent una caricatura. Per què era important el Sindicat Lliure? I el sometent, doncs, el Sindicat Lliure, que va ser un sindicat de masses al començar la repressió contra la CNT, li oferia una base a Martínez de Nido, una base de suport per no dependre exclusivament de les elites catalanes, siguessin monàrquiques, catalanistes, etc. El sometent, per què li servia? Doncs era una manera de mostrar el seu poder cap a Madrid, dir, atenció, jo aquí tinc
0: gent armada
3: que dona suport al governador, no al govern de Madrid. Per tant, i per no extendre'm amb aquest tema, creiem, tant Enric com jo, que s'hauria de revisar d'una manera més profunda allò que en podríem dir l'anidato, no? Sobretot perquè Martínez de Nido serà el que tindrà continuïtat. És governador militar amb mil anys del Bosch, és governador civil i dictador de facto del 20 al 22, número 2 de Primo de Rivera, i finalment ja Franco el repesca, no?, per formar part del seu primer govern. Aleshores és el gran fil conductor que hi ha d'aquestes, fil conductor humà, per entendre'ns aquestes experiències, no?

0: Una de les persones que va assenyalar els fets contrarrevolucionaris de Barcelona com a precursors del feixisme, fins i tot avançant-se al cas italià, va ser algú que va patir en primera persona l'ascens de Mussolini. L'intel·lectual Antonio Gramsci, cofundador del Partit Comunista d'Itàlia, va comparar l'ascens dels mètodes totalitaris a Catalunya amb els del seu país en diversos articles publicats entre el 1920 i el 1921.
1: Camarada, per mi està ben clar. Els moviments contrarrevolucionaris sorgits a Barcelona els últims anys no és només que siguin feixistes, sinó que han estat els precursors del feixisme italià encarnat per Mussolini.
2: I què entenem per feixisme, camarada Gramsci?
1: Em fas una pregunta molt difícil. D'entrada, es tracta de destruir els organismes de lluita política de la classe obrera i d'incorporar els seus organismes de resistència, com ara sindicats i cooperatives, als engranatges de l'Estat.
2: I això és el que estan fent a Catalunya?
1: Efectivament. Ha estat una reacció a l'impetuós moviment revolucionari experimentat a Barcelona, en què els sindicats han organitzat les masses industrials mitjançant la convocatòria de vagues. Els defensors de l'ordre establert no ho podien pas permetre. Els assassinats i els afusellaments al carrer s'han convertit en el pa nostre de cada dia de la vida política.
2: És terrible. Aquí ho hem començat a veure, també.
1: La meva opinió és que a Itàlia estem passant per la fase que Espanya va viure el 1919, l'armament de les classes mitjanes i la introducció dels mètodes militars de l'assalt i el cop per sorpresa en la lluita de classes. Puc estar equivocat? Evidentment. Però la meva anàlisi és aquesta. Igual que a Itàlia, allà també s'han format fasci. És a dir, sometents antibolxevics. Primer estaven formats per personal militar a través de les juntes de defensa, però ràpidament han ampliat la base.
2: De quantes persones estem parlant?
1: Han arribat a disposar de 40.000 homes armats. I han seguit la mateixa tàctica que els feixistes italians. Agressió als caps visibles dels sindicats, oposició violenta a les vagues, accions terroristes contra els treballadors, ajut a la policia regular a les agressions i suport als esquirols en les agitacions que volen fer fracassar les vagues. Cal que continuï?
2: No cal, camarada Gramsci. Sens dubte, el que ha passat a Barcelona sembla un assaig del que estem començant a viure a Itàlia.
3: En guàrdia. Amb Enric Calpena.
0: Xavier Casals, després de... quan ja la dictadura de Primo de Rivera exerceix plenament, què passa amb aquests grups que han format en el procés anterior de la Mancomunitat, tant, sobretot Martínez Anido, però...
4: Bueno, la cosa més sorprenent que jo, Enric Ocelay, ja havia treballat i que jo vaig desenvolupar més, és que Miguel Primo de Rivera... hi ha la visió de que realment els catalanistes se senten enganyats. En realitat, Miguel Primo de Rivera, quan es fa amb el poder, liquida tots els suports que tenia a Barcelona. Els uns, els catalanistes i els espanyolistes. És a dir, m'explicaré, la Mancomunitat queda totalment decebuda, lògicament perquè no es fa... Sí, sí. És a dir, hi havia la possibilitat, simplificant, de catalanitzar Espanya, fer mancomunitats, i l'altra alternativa era espanyolitzar Catalunya, no? Clar, els catalanistes, doncs, veuen allò, ja primer ja dona que pensar un decret sobre contra el separatisme, no? I després això, clar, es va veient que la dictadura no es decantarà cap on s'espera el regionalisme. Aleshores, però després, qui seran els desencisats? Doncs recordem que abans han parlat d'un partit monàrquic, de les elites monàrquiques, que es deia Unió Monàrquica Nacional, que era el liderava un industrial de Gara, i de Terrassa, Enric Sala, i clar, aquest senyor volia fer una mancomunitat castellanitzada, però això tampoc es podrà fer. I el seu partit, la Unió Monàrquica Nacional, es veurà obligada a integrar-se en el que serà el partit oficial del règim, la Unió Patriòtica. La Traza, que és un altre grup que hem comentat... Sí, Alfons Sala. No, m'he equivocat. Alfons Sala i Argemí, que ara ho he dit de memòria i és mala consellera. Alfons Sala, allò, volia fer una mancomunitat castellanitzada i no la podrà fer. Allò... I la Unió Monàrquica Nacional s'haurà d'integrar a la Unió Patriòtica.
5: El partit que crea el dictador.
4: El dictador, no? Que a més té base, i amb això entrarem al final, a Valladolid. Es crea originàriament a Valladolid. Però és que la Traza que inicialment els hi diu el dictador i allò els hi diu i vostès faran el gran sometent nacional, és a dir, exportarem el sometent
0: el sistema català
4: a Espanya. I aleshores al cap de 4 dies els hi diu això no podrà ser. I la traça s'acaba incorporant també a la Unió Patriòtica. I el mateix Sindicat Lliure. El Sindicat Lliure, que havia estat allò cooperant amb Benito, diu, bueno, ara, entre cometes, si se'ns permet l'expressió, és la nostra. Doncs no. Allò, Primo de Rivera agafa la UGT. Per tant, i Benito manté el Sindicat Lliure aquí. Aleshores, el més espectacular, no?, és que Primo de Rivera no és que allò es desempallegui dels catalanistes, no, no, és que es desempallegui de tothom, diguem-ne, i dels mateixos junteros. Barcelona,
5: de les juntes militars.
4: De les juntes militars a Barcelona hi havia allà un enfrontament important, corporatiu, a dins de l'exèrcit, entre els que s'anomenaven militars africanistes, que defensaven, doncs, l'expansió colonial, les recompenses militars, l'ascens per mèrits i els que s'anomenaven els junteros, que eren allò, els que veien en reticència l'experiència colonial, els que volien seguir l'ascens per rigorós escalofó, perquè ningú es pogués saltar allò, que pogués avançar ràpidament, no?, i tothom esperés el seu torn. Doncs a Barcelona, tots aquests militars que hi ha i que hem anat parlant de la Liga, de la Traza, etc., són junteros. Bueno, doncs quan Primo de Rivera remodela el directori, primer hi ha un senyor que es diu Nou Viles, que representa els junteros, i després desapareix. Per tant, allò, fent una caricatura, liquida fins i tot a l'apuntador, no?
0: La figura clau, com dèiem, per entendre com el poder militar va anar assumint competències civils a Catalunya va ser Cebriano Martínez Anido, el governador civil de Barcelona entre novembre del 20 i octubre del 22, ministre de Governació durant la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Quan es va proclamar la Segona República, Anido va decidir exiliar-se. Pocs dies abans de l'esclat de la Guerra Civil, el diplomàtic i polític de dretes José María Quiñones de León li va fer arribar una nota manuscrita amb la proposta de presidir el govern que sorgís del cop militar, per encàrrec d'un tal M. Punt, que probablement era el general Mola. Anido va refusar l'oferta en una carta escrita el 24 de juliol del 1936. Falangista soy, falangista
6: sap morir, sobre ser. M. Punt desitja que em posi en contacte amb tu per comunicar-te que pensa formar un govern o directori militar d'aquí a molts pocs dies, no pot dir quan, i que desitja que tu el presideixis. Desitja saber, si bé no ho dubta, si pot comptar amb tu. En cas afirmatiu, seria convenient que t'apropessis a la frontera i anessis a Biarritz. Una abraçada, Pepe.
7: Estimat amic meu, no sé com agrair la confiança que dipositeu tots en mi en proposar-me que presideixi el govern o dictadura militar que es pugui formar. Però he d'objectar el següent. Que, havent pres la iniciativa un general de prestigi i jove, i amb totes les altres condicions que requereix el comandament, com és Franco, per ell ha de ser tota la glòria i responsabilitat, després de la difícil tasca de vèncer els enemics. Que, havent format part d'una altra dictadura, que ha estat tan discutida, no és la millor recomanació haver-hi pertangut. Que la campanya que s'ha fet contra mi, en ser nomenat president, serviria, més que per atemorir les masses, per exacerbar les passions contràries. I, per últim, que la meva edat no és la més convenient per la tasca que cal realitzar per reconstruir el país. Tota la meva preocupació es concentra en els moments actuals, que desitjo que tinguin un final gloriós. Però si per això són necessaris els meus serveis i consells, em tindran sempre al seu costat per prestar-los incondicionalment.
3: En guàrdia.
0: Doctor Casals, com acabem de sentir, realment Martínez Anido té una continuïtat, però jo suposo que, només, que també aquesta continuïtat de del que havia construït, d'aquests grups protofeixistes, també va a Catalunya, també es va tenir després amb la Falange, no? O sigui, la continuació natural de tota aquesta colla de la Liga Patriòtica, alguns elements del Sindicat Lliure, és la Falange o no?
4: No, jo crec que aquí, pel que fa a Catalunya, hi ha una cessura. Lògicament, hi ha elements que entraran en el que seria el món atomitzat i grupuscular, no?, de l'extrema dreta espanyola barcelonina, que ara sé que ha de sortir un llibre de Fernando Mota, José Fernando Mota, sobre la penya ibèrica, que jo crec que serà molt interessant en aquest sentit. I aleshores això té una certa continuïtat, però si fem un disseny més ampli, en realitat aquí el que ja hem parlat abans, a l'inici de dues ciutats, La Habana i Barcelona, en Primo de Rivera apareix una altra ciutat, que és Valladolid. A Valladolid sortirà la Unió Patriòtica, recordem que deia sortiran el Ramiro Alonésimo Redondo i sus juntes castellanes, no? Que deia sortirà un feixisme, diguem-ne, agrari, un feixisme de matriu agrària. El que passarà és, fent una simplificació, és que a Barcelona tenim un primer feixisme, un feixisme que de primera generació, hem designat jo Enrico Celay, que és de poca elaboració teòrica, no els hi preocupa l'elaboració teòrica, sinó que és d'actuació, és un feixisme d'acció.
5: Molts resultats.
4: I, en canvi, el que trobem ja als anys 30 és un feixisme que surt a Valladolid i a Madrid, ja més intel·lectualitzat. Sí,
0: Ramiro Ledesma i d'altres.
4: Exacte, el diari La Conquista de l'Estado. Aleshores, són dos... hi ha un feixisme de primera generació, barceloní, hi han rèpliques a Madrid, que ara no podem entrar-hi perquè no disposem de temps, i després tenim el feixisme de segona generació, que és el que fins ara es considerava, entre cometes, el feixisme espanyol. Nosaltres el que proposem és redissenyar això i dir, no, això, sense negar res, per descomptat, és a dir, això és més complex, és a dir, això, per descomptat, hi ha aquest feixisme dels anys 30, però aquí a Barcelona allò hi ha uns grups, no?, que tenen aquest es poden considerar un primer feixisme. Pensem que la traça és molt mussoliniana i que, a més, hi ha elements que es podrien vincular als tracistes, com es deien ells, parlaven de la traça perquè volien redissenyar el trazado d'Espanya, i aleshores anaven en camisa i corbata blava.
0: Sí,
4: per tant, aleshores, quan hi ha continuïtats, dona una mica la idea de que, i això és un aspecte que Enrico Celay em va fer remarcar, que la visió que tenim del falangisme com a únic feixisme espanyol ve en bona mesura donada pels mateixos falangistes, i molt per un estudi que va fer un gran historiador que ara viu del feixisme espanyol, que és Stanley Payne. Ell va fer la tesi sobre el falangisme, va venir als anys 50, i clar, va parlar amb els falangistes, i aleshores els falangistes el que van dir, no, nosaltres som els únics, els originals.
5: Els autèntics.
4: El Payne recull això, i això inspira, no?, tota una tradició d'estudis. Però vull dir que, en certa manera, és una idea que, com diu Enrico Celay, ve del que ell anomena, i em sembla ben trobat, la falangística. Memòries, textos, no? I aleshores són ells els que creen aquesta idea quaia, i aleshores, doncs, bueno, tot això queda, tota aquesta realitat que hem dit, queda opacada. Nosaltres, sé que estem cap als minuts finals, però que m'interessaria deixar clar que tant Enrico Celay com jo no aspirem a que tothom compri tot el que hi ha en el llibre, perquè en el llibre es plantegen moltes idees, des de quatre dictadures, des de que el feixisme espanyol neix a Barcelona, des de que té molta importància a Cuba, que hi ha dos poders regionals a Catalunya, però sí que aspirem a plantejar un debat sobre allò. És a dir, que com a mínim la gent digui, bueno, això a mi no m'ha convençut. Bueno, però oi que cal mirar-ho d'una altra manera? Sí, això seria una mica... No aspirem allò de, bueno, així ho tenim tot i està tot solventat. No, es tracta de dir, fins ara ho havíem mirat així, però el taulell de joc és més gran, hi ha més actors, les relacions entre Madrid i Barcelona són més complexes, hi ha guerres de ciutats, apareix Valladolid, La Habana, una mica és...
0: Redistribuir una mica el panorama i la geografia.
4: Sí, donem-li toms, però donem-li toms una mica a tot.
0: Doncs li donarem, però no serà ara i aquí, perquè el temps ens ha acabat.
4: Ho entenc perfectament.
0: Xavier Casals, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia. Ell, juntament amb Enric Cuselà i de Cal, són els autors d'aquest llibre que comentàvem, El Fascio a les Rambles, Los orígenes catalanes del fascismo espanyol, un llibre que em sembla que resultarà clau, com a mínim, per obrir aquest debat tan interessant sobre aquesta qüestió.
4: Jo també vull donar les gràcies en nom d'Enric Cuselà i voldria afegir com a títol anecdòtic que aquest llibre, en el fons, té una llarga cocció que va començar sent jo estudiant d'Enrico Celay, que després va ser el meu director de tesi doctoral. I, per tant, és un tema que ha anat donant voltes.
0: Ha donat voltes 5 o 10 anys, poseu. Una mica més, potser. Una mica més. Moltes gràcies. Josep Maria Soler Sabater, moltes gràcies, el que comentàvem com a gran aportació.
5: No, home, és que la història sempre s'ha de tornar a investigar, a interpretar, a veure què passa, i tot el que es pugui portar de nou, com en aquest cas, escolta, bingo.
0: Això és l'Enguàrdia.
8: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
9: I amb les veus de Marc Lobato, Josep Aguilar i Albert Cortés.
10: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Pendents de l'alerta del pla Inuncat perquè hi pot haver temps violent aquesta tarda a Catalunya. Fins aquesta mateixa nit es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda mateixa. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral i també a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins al vespre les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat. Tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan coordinats amb Protecció Civil en la vigilància dels cabals dels rius. Precisament, Protecció Civil demana evitar els desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i tampoc travessar-los. Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Que sí que esperen, sobretot a capçaleres, que hi hagi reacció en les zones de barrancs, de rierols, de rieres. Per això demanem molta prudència en aquestes zones. Poden haver increments i també poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos, amb aquests espais també són espais a vigilar durant el dia d'avui, eh?
2: Més notícies amb Laura Cugat.
4: Una setmana després de l'esclat de la crisi a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha demanat el blindatge de les seves fronteres durant una reunió telemàtica de la Comissió de Llibertats del Parlament Europeu. A més, Vives ha explicat que es viu una emergència humanitària a la ciutat, on encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants. Per la seva banda, l'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha defensat que cal reforçar les aliances amb tercers països per evitar un episodi semblant.
5: És un esdeveniment que sacseja, esclar, la política de tot un continent, diria jo. No podem acceptar tal vulneració de la integritat de les nostres fronteres exteriors, ni tampoc la violació de la seguretat de la Unió.
4: De fet, Bruna ha insistit que la Unió Europea continuarà sent vulnerable si els controls fronterers depenen d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
2: L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo supera els 1.800 morts i els casos confirmats ja s'acosten als 4.000. Són dades actualitzades avui mateix per les autoritats del país. En algunes zones, els nous contagis s'han duplicat en només una setmana i és que el brot avança molt més ràpid que la capacitat de resposta. A 65 quilòmetres de la capital s'ha interceptat un vaixell amb un cas sospitós de la malaltia. Segons ha confirmat el ministre de Salut a mitjans locals, dels 200 passatgers que hi viatjaven, l'home va baixar de la nau amb símptomes i va dirigir-se a un centre de salut on va morir poc després. El ministre ha afirmat que s'ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribratge preventiu a la resta de passatgers.
4: El guàrdia civil que hi va assassinar la seva exparella, també agent del cos a Llanes, Astúries, tenia diversos procediments penals oberts. Segons el Tribunal Superior de Justícia d'Astúries, l'agressor, que també va morir ahir enmig d'un intercanvi de trets, tenia causes obertes per haver incomplert els acords de la sentència de separació amb la víctima i també precedents per violència de gènere. L'agressor tenia 49 anys i la víctima 50. Tenien tres fills en comú, dos dels quals menors d'edat.
2: I detingut a Girona un home per masturbar-se davant d'uns nens que estaven en un casal d'estiu en una plaça de la ciutat. Una monitora va ser qui va alertar i els Mossos d'Esquadra en veure l'home amagat darrere un arbre. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
6: Bona tarda. Els fets van passar ahir a la plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís. Una monitora va alertar una patrulla de seguretat ciutadana dels Mossos, que era a la zona fent tasques de vigilància. Els va explicar que darrere un arbre hi havia un home masturbant-se mentre mirava fixament la mainada que feien l'activitat i que va repetir l'actuació diverses vegades. Els agents el van localitzar poc després, a la mateixa plaça, i el van detenir com un presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme. D'altra banda, els Mossos també han detingut el jove de 19 anys que a finals de juliol hauria fet tocaments a una noia mentre dormia en una casa de colònies de Palamós. El noi també va robar telèfons mòbils. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
2: El Parc Natural de Montserrat ha prohibit des d'avui fins al proper 4 de setembre l'escalada a les agulles de la mòmia i la mumieta per protegir la fauna del massís. Segons el parc, s'ha detectat l'inici de reproducció del falcó de la reina, una espècie d'au rapinyaire protegida que viu a les parets d'aquest sector de la muntanya. Tot plegat amb l'objectiu d'evitar interferències humanes durant el cicle biològic de l'espècie i assegurar que la cria d'aquestes aus es faci amb èxit. Els esports amb Damià Aguilar, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça, Anthony Gordon, ha anat a la ciutat esportiva a conèixer els seus nous companys i Gavi, que ha avançat la tornada, ja s'ha incorporat als entrenaments. L'equip blaugrana ha començat a preparar el triangular de dissabte a Udine. El central basc del Celta, Unai Núñez, viatja avui cap a Barcelona per tancar la seva incorporació a l'Espanyol. Arriba cedit amb una opció de compra. El Barça femení ha presentat oficialment la defensa Martina Fernández.
8: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, el millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
7: El Barça femení fa una estada a Andorra fins al dia 10. L'alè pivot Tornike Shengeli es desvincula del Barça després d'abonar la clàusula de sortida. Shengeli jugarà a Dubai sota les ordres de Xavi Pasqual. La sisa joventut fitxa per una temporada el base nord-americà Boogie Ellis, que ve del Dubai, i l'Ilerna Lleida fitxa l'escorta Marc Hughes, que ve del Girona. El torneig d'històrics del futbol català, la Unió Esportiva Sant Andreu, és el tercer semifinalista. Aquesta tarda el Vilanova, el Prat i l'Europa es disputaran l'última plaça de semifinals.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous
0: viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
9: Un món on tothom està de vacances.
10: En creure un món.
9: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
0: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: L'altre barri, amb Blai Mercè.
0: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Marta del Cor.
11: Molt bona tarda, ja és dijous i ja som aquí una tarda més amb l'Aleix Figueres. Molt bona tarda, Aleix.
12: Què tal, com estàs?
11: Mariona Córdoba, què tal?
13: Nerviosa.
11: Nerviosa, suposo. Bueno, podria ser per molts motius, però jo crec que és... perquè estem estrenant estudi, Mariona.
13: Oi, tant.
11: És això el que et té nerviosa,
13: això,
11: no?
13: Això a mi em té nerviosíssima.
11: Tu deies, a veure, expliquem-ho a la gent, perquè clar, la gent tampoc sap ben bé on som, no? Bàsicament hi ha l'estudi principal de Catalunya Ràdio, que l'hem tingut en obres aquest estiu per poder fer algunes millores i tenir un estudi doncs encara millor. Llavors estàvem en un altre estudi fent el programa i avui hem tornat a l'estudi 1 i és com que tornem a l'aula gran, no? A l'aula...
13: A mi m'han passat de la taula auxiliar, on seuen els nens petits, a la taula de fusta de la iaia.
12: Allò típic dels casaments, que hi ha la taula dels nens petits, i nosaltres estàvem ara en aquella taula, clar. I ara ja passem a la taula presidencial.
11: És la taula presidencial, i clar, això imposa més, no, Mariona? És per això que estaves nerviosa.
13: Sí, va, i per fer una mica el show, perquè a mi m'agrada ser dramàtica, posar una mica de color
11: això
13: a la vida.
11: T'encanta. Però bé, sigui des de l'estudi 1, des del 5, des del 8, des de l'estudi que sigui, nosaltres farem la tarda el millor que sabrem fins a les 7 de la tarda. I arrencarem parlant un momentet de joc de cartes, perquè no sé si el vau veure ahir.
12: De fet, l'hem vist ara dinant. Perquè què millor que veure mentre estàs menjant, perquè si no, el que passa és que si el veus de nit, que també està molt bé,
11: sí,
12: és que com que ja has sopat,
11: què?
12: La cosa és com que ja
11: que
12: estàs una mica més
11: embafat. Mirar...
12: Exacte.
11: Val, i tu t'agrada...
12: En canvi, és com que l'estàvem veient i com que teníem gana, és com que allò et genera gana i tu menges alhora.
11: Tot es retroalimenta i mai més ben dit. Bé, expliquem que ahir es va emetre el segon capítol de la temporada d'estiu de Joc de Cartes, que ens va portar fins a Badalona per trobar el millor restaurant a primera línia de mar. I va ser tot un èxit d'audiència.
12: Com ens té acostumats.
11: Un 25,6% de quota de pantalla, 330.000 espectadors de mitjana, i és la millor dada del prime time de TV3 en el que portem d'estiu, eh?
12: De fet, podria ser també del prime time de la temporada, perquè em sembla mica un 25...
11: És una barbaritat.
12: Sí, sí, sí.
11: Bé, hi ha una persona de l'equip de la tarda que avui ha dinat en un dels restaurants que van participar al capítol d'ahir de Joc de Cartes. Manel Roig, bona tarda.
10: Molt bona tarda, company.
12: No, és que sempre és ell, a més. Sempre és ell.
11: Sempre és ell a qui l'enviem a menjar.
12: Ell s'aprofita de l'hora del dinar.
11: Però perdona, aquesta
10: perdona,
11: vegada...
10: Aleix, no et puc sentir bé perquè estic fent la digestió.
12: Clar, clar. I no...
11: A veure, què has dinat? Fes-nos enveja, Manel.
10: He dinat unes mandonguilles boníssimes. Unes patates braves, també.
11: Sí?
10: Una truita de patates. I ja no sé si dir-vos més, perquè potser endevinaríeu
11: per sort
10: a quin
11: dinat. Ah, clar, és veritat. Clar, tots aquests són plats que vam veure ahir al capítol de Joc de Cartes. Ara que l'Aleix parlava tant de que quan veus el programa et fa venir gana, han superat expectatives els plats que has tastat?
10: Totalment.
11: Respecte al que veies ahir, al que vèiem ahir a TV3?
10: Totalment, companys. De debò us dic que hem dinat, la Mati, la Marta i jo, que hem dinat aquí.
11: Sí?
10: Hem dinat molt, molt bé, eh? Vull dir, allò de sucar quan acabes el plat perquè està molt bo, una ensaladilla russa que també està boníssima. O sigui que realment, en aquest restaurant, s'hi menja bé.
11: I ets a Badalona, la setmana passada vam enviar a Lleida, aquesta vegada una mica més a prop. De moment,
10: gràcies.
11: No desvelem a quin dels tres restaurants d'aquest capítol de Joc de Carta has anat a dinar. Ho descobrirem d'aquí una estona, d'acord?
10: Exacte. Entrarem a la cuina, perquè crec
11: que
10: és la cuina que més ganes té de saber la gent com és.
11: Últimament, aquests dos capítols que portem, les cuines han portat polèmica, eh?
10: Sí, és veritat, és veritat.
12: Han estat una mica el personatge principal.
11: Sí. Bé, si veu veure el capítol d'ahir, és possible que ja intuïu a quin restaurant ha anat el Manel, però en qualsevol cas, d'aquí mig...

0: Paciència.
1: És que, clar, és que el que es porta advertint, de fet, des d'ahir porteu advertint els meteoròlegs, és que hi hauria un canvi de temps que portaria ruixats i tempestes, però que seria a partir del migdia, de primera hora de la tarda. No sé ara mateix si ja ha començat a ploure en alguns punts de Catalunya.
0: Tot el que has dit a quadrat. És a dir, a Barcelona, si mireu cap al mar, fa un bon sol i és allò, aquella sensació barcelonina de el que no cau a Barcelona no cau enlloc, però la veritat és que fa estona que hi ha tamborinades potents al sector del Pirineu, sobretot també comarques de la Garrotxa, Ripollès, ara comencen a punts del Bages, Osona i fins i tot a la Selva. I ens centrem, per exemple, en aquesta de la Garrotxa, a Olot. Ha caigut no gaire precipitació en quant a precipitació, en quant a litres recollits, al voltant de 3-4 litres, però déu-n'hi-do la pedregada que hi ha hagut, una pedregada que ha deixat més de 3 centímetres cada pedra, és a dir, que si cau a sobre, pràcticament te'n vas cap a l'hospital amb algun trau, i sobretot el que ha comportat aquesta tempesta és una fortíssima davallada de les temperatures, que és el que acostuma a passar quan es desplomen aquest aire fred. L'ha passat la temperatura a Olot de 36 graus a 18 graus.
1: Home, de 36 a 18?
0: A només en una hora.
1: Però és que estem parlant de menys de la meitat, no? De la meitat,
0: sí,
1: vaja.
0: La meitat, sí, sí. S'ha desplomat. És a dir, és el que passa quan cauen les tempestes, que es desploma aquest aire fred, fa caure la temperatura amb unes ratxes de vent que han arribat als 60 km per hora i, com dèiem, amb aquesta pedra que ha deixat, no diríem tot blanc, però sí que de manera dispersa aquesta pedra que ha arribat als 3 centímetres. Això és un exemple d'aquestes precipitacions que estan descargant. També tenim constància de calamarsa, o de pedra, a la Cerdanya, a Prats i Sansó, també a la Molina, i segur, i ben segur, que tindrem d'altres punts. Tot això, diríem que és la radiografia actual. El que passarà, doncs, que aquestes tempestes, a mesura que vagi avançant la tarda, no només es quedaran a la Garrotxa, sinó que arribaran a punts del Gironès, les que es troben a Osona seran més potents i baixaran cap al Vallès, i les que es troben cap al sud del Berguedà, també cap al Bages, tendiran a desplaçar-se cap al sud. De tal manera que s'espera una tarda, diríem, una mica complicada, i fins i tot de cara al vespre aquestes precipitacions poden arribar cap al Camp de Tarragona, cap a la Conca de Barberà i cap a Ponent. I cap a Ponent podria ser, donada el tema, donada els fruiters que tenim en aquest sector, bastant preocupant si va acompanyada de pedra, que esperem que no ho sigui. Però, com dèiem, pràcticament la totalitat del país aquesta tarda està amb avís meteorològic per pluges intenses, perquè poden descargar fins a 40 litres per metre quadrat, és el que es considera pluja torrencial, però sobretot amb aquest fenomen de la pedra, que pel tema de fruiters, doncs no seria,
1: els pot afectar molt,
0: molt mala notícia, igual que també cap a la vinya.
1: Néstor, jo ara aprofito per fer-te una consulta personal. Mira que jo des del matí que he pensat, avui trucarem al Néstor, li hem de preguntar a veure per aquestes tempestes, com afectaran, i he pensat, agafa el paraigües, Marta, abans de sortir de casa. Què ha passat? Que no l'he agafat, perquè, clar, veia que lluïa aquell sol. Jo ara no sé si quan acabem el programa a les 7 de la tarda ens podem trobar a Barcelona amb una forta tempesta, és a dir, arribaré a casa xopa.
0: És possible que et lliuris, però
1: ai,
0: no per de
1: per
0: miracle.
1: Per poc, o sigui, hauria perquè de marxar pitant, no?
0: Sí, perquè diríem que cap a les 19 hores aproximadament, és a dir, fins a les 5, és a dir, fins aquí a una horeta, és que es concentraran del Bages cap amunt.
1: Sí.
0: Fins a les 7 de la tarda ja poden arribar al Vallès, a l'interior del Baix Llobregat. Barcelona està que pot arribar a ploure.
1: Doncs,
0: i si no ho fa a les 7, ho farà a les 8 o a les 9, però ja t'asseguro que és
1: que,
0: molt
1: sí, sí, que
0: probable
1: plourà,
0: que la pluja arribi a la costa.
1: Va, doncs res, marxarem corrents, nois, perquè crec que vosaltres tampoc heu agafat paraigües, haurem de sortir pitant i a veure si quedem resguardats d'aquesta pluja.
0: L'altra possibilitat és quedar-vos a resguard fins que pari. Perquè pels vols de mitjanit, tota aquesta pluja que estem anunciant...
1: Néstor, ens quedarem aquí fins a les 12 de la nit, si et sembla. Fent companyia al Tot Costa, a la gent del Catalunya Nit i ja està.
0: Per exemple.
1: Va, doncs, Néstor, a veure si tenim sort i no ens enganxa aquesta pluja i a veure si sobretot no afecta a totes aquestes comarques amb arbres fruiters, que això sí que seria un problema greu. Moltes gràcies, Néstor.
0: Moltes gràcies i precaució.
1: Que vagi molt bé. Va, moment, ara sí, de repassar algunes de les notícies que ens ha deixat aquest dijous 6 d'agost. Una sintonia molt simpàtica, però ens hem de posar una mica seriosos perquè arrenquem apropant-nos a l'Audiència Nacional, ja que hem sabut que aquesta tardor s'hi jutjarà els anomenats pirates de la llum, Aleix.
2: Exacte. En concret, s'asseuran al banc dels acusats per haver defraudat presumptament fins a 61 milions d'euros, segons xifra de Red Elèctrica, a 93 empreses del mercat elèctric espanyol. Tal com publica aquest dijous

0: El diari Ara es tracta d'un entramat que operava des de Barcelona i Madrid, però que estava supervisat des d'un despatx de Sarrià per l'empresari Esteban Roig, perquè la fiscalia demana fins a 16 anys de presó en considerar-lo el cap de tota aquesta xarxa. I què feien aquests pirates de la llum? Que no els heu d'imaginar amb el pagat a l'ull. Ells actuaven d'una altra manera. Clar, pirates de la llum aquí
1: sí,
0: de sobte.
1: Sí, sí, no, era un... Vaja, és un eufemisme.
0: Exactament, doncs ells el que feien era aprofitar els propis mecanismes de seguretat del mercat elèctric espanyol per estafar-lo. Ara bé, com ho feien? Doncs sembla que haurien obert fins a 13 empreses comercialitzadores d'energia que feien per no pagar les productores de l'energia, però que sí que cobraven els clients finals. Un frau que, segons apunten, hauria començat l'any 2012 i que s'hauria destapat l'any 2017, quan el principal sospitós ja va passar-se un any a presó. Per cert, que els impagaments de les empreses productores que no cobraven d'aquestes comercialitzadores en qüestió, sembla que els acabem assumint els clients finals perquè es traslladen el preu de l'energia. Ara bé, com amagaven els diners? Doncs ho feien amb fins a una quarantena d'empreses de gestió i societats pantalla pel mig que els ajudaven a desviar fons de les unes cap a les altres. Tant és així que ells mateixos creaven comercialitzadores a les quals derivaven els seus propis clients quan l'anterior empresa quedava inhabilitada per la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència. A més, amb el capital operaven també en altres sectors. Vaja, que eren uns professionals de l'estafa i per això ara passaran a disposició judicial tant el suposat cap de l'entramat com els seus col·laboradors.
1: Doncs veurem com acaba aquest judici que esperem parlar per la tardor. I a Almenar, al Segrià, la Policia Nacional ha trobat un dels majors laboratoris clandestins d'Europa on, atenció, s'hi arribaven a cuinar fins a 800 quilos de metamfetamina en menys de 3 dies.
0: Exacte, era un laboratori que era dins d'una nau d'aquesta localitat del Segrià i que apunten podria haver semblat una cuina qualsevol. Olles, fogons, bombones de butà i estris diversos.
1: O sigui, una cuina com de la de joc de cartes, no?
0: Exacte, tu podies entrar allà dins.
1: Esperem que no,
0: tot semblava... No, jo espero que les cuines de joc de cartes no s'hi facin aquestes coses.
1: Sisplau.
0: Però aquí sí que en aquestes cuines servien per cuinar la metamfetamina que arribava en format líquid i, atenció, amb aroma de vainilla.
2: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
0: És Alejandro Martín, és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional. El carregament de vora 2 tones i mitja havia sortit dins d'un contenidor de Guadalajara a Mèxic i l'havien desembarcat al port de Le Havre, al nord de França. D'aquí, per carretera, va fer cap a una nau de Rubí primer i després a una de Santa Perpètua de Mogoda. Al final del trajecte era ja el laboratori d'Almenar, on cuinaven el líquid per després deixar-lo refredar i fer-ne cristalls de metamfetamina que posaven als congeladors dins de carmanyoles. De fet, qui va avisar els investigadors de la Policia Nacional va ser l'Oficina Antiestupefaents de França i a partir d'aleshores la investigació conjunta i com a resultat, doncs, 13 detinguts a Lleida, Barcelona i Tarragona vinculats, atenció, amb el càrtel de Jalisco Nueva Generación, que en matèria de crim organitzat són paraules major. I quina afectació té la metamfetamina, que a més ha viscut un increment de consum? Doncs ens ho explicava en Josep Rovira, que és director de l'ONG Energy Control, a 3Cat Info.
3: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos. Més si estem parlant de població que es troba doncs, en situacions de sensellarisme, trauma, exclusió...
1: Doncs bé... És curiós, tot plegat, no?
0: Exacte, que de sobte tinguem aquí, doncs, primer una part del càrtel de Nova Generació de Jalisco...
1: Que penses que és una cosa com molt llunyana,
0: exacte,
1: no?
0: Que tinguem aquí una cuina de metamfetamina al Segrià, vaja, tot plegat, una mica de pel·lícula, eh?
1: De pel·lícula, però cert. I marxem ara cap a Terrassa. Perquè resulta que els Diables de Sant Pere Nord busquen l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana, que és la seva bèstia de foc.
0: Sí, de fet, les imatges han corregut com la pólvora a través de les xarxes socials. Va passar la nit de dimarts a dimecres quan una persona que encara no s'ha identificat va entrar al local d'aquesta colla de Diables de Terrassa i va destrossar la figura a cops. De fet, a les imatges es pot veure com l'individu, un home de mitjana edat que només es cobria el rostre amb unes ulleres de sol, entra al local i comença a donar puntades de peu a la figura. És aleshores quan agafa una de les parts de la bèstia i la rebat contra el terra i amb un cavallet de fusta que la sostenia comença a propinar-li cops, mare meva.
4: La Morgana ha patit bastants danys. Intentarem reparar-la, a veure si és viable, perquè també encara no hem pogut mesurar quin és el mal sencer. No sabem ben bé si la podrem reparar o si s'haurà de fer de zero. Sobre el cost monetari, està clar que aquestes bèsties pugen més de 10.000 euros, però el mal també que ens fa sentimentalment supera per creus el que pugui fer monetàriament.
0: És l'Eric González, que és president dels Diables de Sant Pere Nord. A més dels desperfectes a la figura, l'assalt també ha provocat danys a la porta d'accés i a part del mobiliari del local. De fet, els Diables insisteixen que el més desconcertant és que no hi va haver cap robatori. Ara bé, més enllà de la destrossa, la colla destaca el cop moral d'aquesta acció.
4: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos. Va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
1: Doncs quin greu i molts ànims aquests Diables de Sant Pere Nord. A veure si troben aquest autor, han pagat les conseqüències i ells no sé si poden acabar refent la seva bèstia de foc.
0: Sí, de moment, a veure això, si aconsegueixen identificar l'autor dels fets, perquè a més aquí hi ha una bona destrossa que comportarà doncs un fet econòmic important.
1: I quan falten només 6 dies per l'eclipsi, hem de mirar el cel, no perquè intuïm ja l'eclipsi, perquè per això encara hem d'esperar, però ho fem per parlar d'unes noves imatges que tenen a veure també amb el sol.
0: Sí, de fet, es tracta de les imatges més nítides fins ara del nostre astre, publicades per la revista Nature. Les fotos revelen que a la superfície d'aquest astre hi ha petits vòrtexs que en conjunt fan patrons en forma de remolí que recorden el cel nocturn del quadre La nit estrellada de Vincent Van Gogh. Com us podeu imaginar, tanta nitidesa permet als experts doncs descobrir nous detalls sobre la superfície d'aquesta bola de foc que presideix la nostra galàxia. En concret, es tracta d'un fenomen desconegut fins al moment, anomenat inestabilitat de Kelvin Helmholtz, que la comunitat científica doncs considera com un punt d'inflexió per entendre com funciona aquest astre. I com que jo no us vull explicar de què va la pel·lícula de qualsevol manera, li he demanat directament a en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic, que ens ajudi a entendre què suposa tot plegat. Atents, que després hi examen.
5: Va. El telescopi solar més potent del món, l'Inouye, a Hawaii, ha captat les imatges més detallades mai vistes de les turbulències que es formen amb el moviment de corrents de gas calent a la superfície del Sol. Aquestes turbulències, que prenen formes recargolades, apareixen quan fluxos de material es mouen a velocitats diferents i interaccionen entre si, un efecte anomenat de Kelvin-Helmholtz. L'estudi d'aquestes turbulències pot aportar coneixement per explicar com es formen i desenvolupen els desplaçaments de gas en el Sol com a conseqüència del seu potent camp magnètic. Un coneixement que ens és vital per tal de poder predir alguns dels fenòmens més violents del nostre estel i que afecten la nostra tecnologia en forma de tempestes solars.
0: És que, de fet, aquests fenòmens doncs poden afectar a tecnologia satèl·lit, GPS i demés, i per tant aquests descobriments doncs permeten saber quan o com seran aquests episodis del Sol.
1: I no ens fas cap pregunta, Aleix?
0: Va, on era aquest telescopi tan potent?
1: Als Estats Units. Aquí, Ariadna? Catalunya.
0: Era Hawaii.
1: Estats Units, però, és Hawaii.
0: A veure, una mica més precisos. El telescopi és més precís que vosaltres.
1: Jo t'he dit que anava prenent apunts
0: d'aquesta.
1: Jo anava apuntant i justament en lloc d'on era el telescopi més potent no ho he apuntat, m'has fet quedar malament.
6: I trobo que té una facilitat per explicar una cosa tan complicada.
1: És fantàstic, Joan Anton Català, més col·laborador de Catalunya Ràdio, i ell explica les coses més complexes de la manera més senzilla.
0: Per això l'he imposat a les seves mans i he dit, mira, saps què? Millor que ho expliqui ell.
1: Fes-nos-ho fàcil, clar. Planer en català. Va, i no baixem encara de la Terra perquè una peça a la deriva d'un dels coets de l'empresa d'Elon Musk resulta que podria haver impactat a gran velocitat, però en aquest cas contra la Lluna.
0: De fet, es tracta d'un fragment del coet Falcon 9 que havia servit per propulsar un mòdul de la missió Firefly Aerospace que havia de dur càrrega a la superfície de la Lluna i que, doncs, en desacoplar-se del mòdul, havia quedat flotant a l'espai ja feia més d'un any.
5: No és el primer cop que les restes d'un coet cauen accidentalment a la Lluna. L'any 2022 ho va fer una nau xinesa a la cara oculta del nostre satèl·lit. I anteriorment, les missions Apollo nord-americanes hi havien estavellat intencionadament algunes ferralles grosses per captar amb sismògrafs les vibracions del xoc i estudiar així l'interior de la Lluna. Evidentment, aquesta no és la millor manera d'explorar l'espai. Ningú, ja siguin governs o empreses, hauria d'enviar cap giny allà fora que no pogués ser gestionat de manera responsable. I actualment tenim tecnologia per fer-ho bé.
0: De fet, us heu d'imaginar que aquesta part del coet que va impactar contra la Lluna té una mida similar a la d'un autobús escolar, per tant, gros, pesa al voltant de 4 tones i viatja a una velocitat aproximada de 8.690 km per hora. Per tant, bona galeta, contra la Lluna. Estava previst que la peça del coet caigués al cràter Einstein, situat a l'extrem oest de la Lluna, i que costa de veure des de la Terra a ull nu. De fet, l'Agència Espacial de Corea del Sud ha aconseguit captar imatges del punt de col·lisió abans i immediatament després que impactés, i a més van confirmar que hi van veure canvis en el terreny. Aquest tipus de ferralla sovint torna a caure a la Terra després de propulsar els mòduls als seus objectius i en entrar a l'atmosfera llavors s'acaben consumint per la fricció o que en cauen en trossos més petits cap a l'oceà. La NASA ha insistit que l'impacte no representa una amenaça o un perill per ningú, ja que la Lluna no està habitada, però sí que alimenta el debat sobre com es gestionen les deixalles espacials.
1: Perquè és una barbaritat, la gent, vaja, que ha dominat aquests temes, a vegades s'han vist fotografies i és una barbaritat.
0: Sí, hi ha com un abocador.
1: Sí, sí, és un gran abocador de tecnologia que sobrevola l'espai i que hem enviat als humans.
0: Clar, és que les agències...
1: No en tenim prou amb les deixalles a la Terra que n'hem d'enviar també
0: fora. A les agències espacials o a les empreses que s'hi dediquen, doncs sovint un satèl·lit queda fora de servei i els costa més baixar-lo que enviar-ne un de nou. Sí.
1: Anem ara cap a Itàlia. I hem d'estar contents, sobretot, vaja, per una persona, perquè aquesta persona ha aconseguit trobar un bitllet premiat de loteria que havia acabat a les escombraries.
0: De fet, la història és del tot rocambolesca, perquè han estat 2 dies de cerca, però finalment el personal del Servei de Recollida de Residus de la localitat de Bitonto, a la regió italiana de Puglia Sud, va trobar el bitllet de loteria premiat amb 1 milió d'euros que havia estat tirat accidentalment a les escombraries pel seu propietari, qui, a més, en desconeixia el valor.
1: T'ho imagina't, que compres el bitllet de loteria, descobreixes que has guanyat, que t'embutxaques 1 milió d'euros i de cop te n'adones...
0: Que no el tens,
1: Que no el tens i que tu o algú el va llançar a les escombraries. Aquell moment, has de voler maleir-ho tot.
0: De fet, ell no el tira perquè sí, a les escombraries.
1: Com va això?
0: Ell va cap a un d'aquests quioscos on es compra loteria, va cap a una màquina on pots escanejar el bitllet i la màquina li diu que no era vàlid.
1: Ah!
0: Clar, ens diuen que probablement passa perquè no li va sortir no premiat, li va sortir que no era vàlid. Llavors, això vol dir que quan hi ha un premi que no es pot cobrar el mateix estanc, surt que no és vàlid i, per tant, has d'anar a la guixeta o has d'anar a una entitat on ho puguis cobrar.
1: Això passa també aquí o només a Itàlia? Clar, per saber, això... per si mai em toca la loteria, que no acabi llançant una butlleta premiada. Doncs,
6: si et surt no vàlid, dius, potser m'ha tocat 1 milió d'euros de cop i volta.
0: Li hem de preguntar a la gent de Loteries de Catalunya si això passa aquí també o realment només surt no premiat.
6: També et dic que és un sistema confús, no? En el sentit de... Aquesta persona va acabar tirant el seu bitllet perquè posava no vàlid i ningú va anar i li va dir, escolta, espera't un moment, passa per la guixeta, tal...
0: Ell va passar per la màquina, com ho feia sempre...
6: El problema de les màquines, ens ho haurien de revisar en persona.
0: Totalment, doncs clar, aquí el que passa és que, com que ell sabia quins números havia triat, perquè a més doncs eren els típics números que tu doncs tens, la típica efemèride de casa que sempre fem...
1: La data del casament, el naixement de la nena, no? I sempre aquells mateixos números...
0: Ell va anar cap a casa i li van dir, escolta, aquest bitllet està premiat, on el tens? I va dir, ara l'he tirat. L'hem liada. Doncs se'n va anar cap a l'estanc.
1: Sí?
0: I havia passat el camió de les escombraries.
1: Ai, no.
0: Sí, sí. De fet, ell explica que les persones que havien perdut... de fet, el responsable de l'empresa d'escombraries va explicar que les persones que havien perdut el bitllet es van posar en contacte amb l'empresa i els treballadors van aconseguir identificar ràpidament, primer, el camió correcte,
1: sí,
0: detenir-lo, i, sobretot, que no passés per la compactadora, perquè, clar, en aquest moment hi hagués estat fet un cubet...
1: No hagués quedat res d'aquest bitllet.
0: No hagués quedat res del bitllet. Ara bé, clar, evidentment, el cost de l'operació de recuperació va ser a càrrec del guanyador, que, escolta, si has guanyat 1 milionet d'euros...
1: Mare meva, ho pagues, és propina, això.
0: Però s'ha de dir que ell s'hi havia compromès que el trobessin o no el trobessin, ell ho pagava igual.
6: I aquest senyor no pot dir que no ha treballat per aconseguir 1 milió d'euros,
0: totalment,
6: perquè, clar, l'operació que s'ha muntat aquí...
1: Se'ls ha guanyat bé.
0: I dels nervis que devia estar.
1: Va, 4:45 de la tarda, parlem de Karol G.

0: I parlem d'ella perquè la cantant colombiana ha anunciat quins artistes col·laboraran en el seu nou disc.
1: I ha estat tota una sorpresa, perquè ara escoltareu alguns dels noms, però Karol G és veritat que fins ara només ens havia desvelat alguns detalls d'aquest nou àlbum que vindrà, que es titula No me arrepiento de sentir tanto i que podrem escoltar aquest divendres 7 d'agost, és a dir, demà. Fins ara només coneixíem la portada i el títol, però ja ha fet públic el tracklist, el llistat de cançons, i en total seran 14 cançons i 4 d'elles són col·laboracions. Dues amb noms internacionals com, atenció, Bruno Mars. Una col·laboració que ningú s'esperava perquè són de gèneres absolutament diferents, però també ho és un altre dels noms que hi apareix, que és Drake. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. I de fet no acaben les sorpreses quan en una cançó
2: hi ha fortes, eh?
1: Doble col·laboració amb Jude Line i Rosowski. Ella es mi Tatiana, ella es mi Daisy, ella es mi mundo, ella es mi baby. Aquestes són les tres col·laboracions que més s'han comentat, sobretot a través de les xarxes socials, que tothom ha quedat una mica parat llegint aquests noms, però a més hi ha una altra col·laboració amb el canadenc Greg González i tot això Karol G ha definit que és el seu disc més alternatiu i també més intens, per tant que sabrem moltes coses de la seva vida a través de les seves lletres i haurem d'esperar a la mitjanit per descobrir aquesta nova etapa musical de la colombiana.
0: Doncs Marina, espero que aquesta nit te l'escoltis i que demà ens diguis què t'ha semblat.
2: El destripem, eh, demà.
0: Clar.
1: I potser trobem una cançó de l'estiu perquè...
0: Estem orfes.
1: Sequera absoluta.
0: Portem dies comentant-ho a la redacció que estem molt orfes de cançó de l'estiu. A veure si ara amb Karol G ho resolem. Va, i qui ens dona peixet des de fa anys, però sembla que no acaba de publicar mai música nova, és ella.

0: Rihanna, que per sort sembla que som una mica més a prop de poder escoltar alguna cosa seva nova.
1: Jo no cantaria Victòria, perquè Rihanna és aquella amiga amb qui sempre que et trobes dius anem a fer un cafè,
0: sí.
1: Mai acaba passant.
2: Sí, sí, la vam veure a la Super Bowl i ja no li hem tornat a veure el pèl, eh?
1: Oh, i tant. Però, tot i això, escollim creure que aquesta vegada sí que ens regalarà una alegria, o com a mínim això ens ha fet saber el seu marit. El raper A$AP Rocky ha visitat el podcast The Jason Lee Show i durant el programa ha confessat que la cantant de Barbados està cuinant alguna cosa.
3: Yo, she in the studio right now. Yeah, I said it. Sorry, babe.
4: Oh, God.
3: I, bro, she work. She cooking, bro. No funny shit.
4: Yeah.
3: Damn, I'm gonna get in trouble for this.
5: She's cooking, bro.
1: She's cooking, bro.
5: She's cooking.
1: Pels qui no tenen un nivell proficiència d'anglès, no patiu.
2: Va, bro, per
5: paraules. Gràcies, Mariona. A veure, tradueix-nos això. Si no sé quants cops diu bro. A veure, pots tornar a posar el tall, Gisela?
3: Yo, she in the studio right now. Yeah, I said it. Sorry, babe. Oh, God, bro, she work. She cooking, bro. No funny shit.
4: Yeah.
3: Damn, I'm gonna get in trouble for this.
5: No, diu babe i després diu dos cops bro.
2: Sí,
5: no
2: de
5: diu
2: fet,
5: tants
2: cops. De fet, sí, probablement anem per aquí pel carrer i ho sentirem
5: és
2: més
5: veritat,
2: vegades que el que ho diu un raper.
5: Tota la raó. Sí, amb 6 segons, dos bros no n'hi ha per tant.
1: Totalment. Com, si no us ha servit aquest listening number 2 per entendre què està dient A$AP Rocky, us ho tradueixo. Ell filtra que Rosalia... Ai, que Rosalia, que Rihanna. No puc parar de pensar en Rosalia, és el meu tòtem. Però bé, Rihanna està a l'estudi, està cuinant alguna cosa ben grossa i que, després de demanar-li disculpes a la cantant públicament en aquest podcast, es queixa que li caurà una bronca monumental a casa seva. I no és per menys perquè fins ara Rihanna estava molt centrada en aquesta faceta més empresarial, en Fenty Beauty, i també més familiar. Ha estat ben ocupada criant 3 criatures, però ara
2: no
1: sembla que està de tornada a l'estudi i esperem que sigui cert, perquè des del seu últim disc Anti, el 2016, que no ens regala nova música.
5: 10 anys, que ens està deixant orfes, Rihanna.
1: A treballar una mica, tu.
5: Va, bueno, com deia la Leix, amb 3 criatures t'asseguro que segur que està treballant
2: exacte
5: moltíssim. Però és que nosaltres tenim ganes de gaudir de la seva música. I mentre esperem a veure si finalment ens regala un nou àlbum, continuem gaudint de la música de casa nostra i, sobretot, de la que ens ofereixen les festes majors. Ens encanten els concerts gratuïts que s'organitzen durant les festes majors, però clar, gratuïts, a veure, ho són per nosaltres, els que els anem a gaudir, però darrere hi ha un ajuntament que paga per aquella actuació.
2: És a dir, que els acabem pagant també nosaltres.
1: Sí, exacte, anava a dir.
5: Sí, indirectament sí. El que passa és que com que no pagues una entrada al moment, doncs...
2: Et fa l'efecte que no pagues, no?
5: Et fa l'efecte que no l'estàs pagant. Però la pregunta és, quant costa portar els nostres artistes preferits a la festa del poble, Mariona?
1: Doncs mira, el diari Ara ha analitzat les dades del portal de contractació pública de Catalunya entre el 2024 i el 2026, i gràcies a aquestes podem saber quant costa portar grups com, per exemple, els Figaflaues o Oques Grasses a una festa major. Llavors, la tria dels artistes dependrà sobretot doncs, de la capacitat econòmica dels consistoris. Com és normal, no podran contractar els mateixos artistes ciutats com Tarragona o Sabadell que municipis com Sant Joan de Vilatorrada o La Fuliola, no? Posem alguns exemples. Contractar Oques Grasses, que és un dels grups més buscats i, per tant, també més cars, haurem de tenir una capacitat econòmica important. I, per tant, el que podem fer és fixar-nos en l'exemple del cartell de la Mercè del 2024, on ells van ser el gran reclam. L'Ajuntament de Barcelona va contractar-los per 60.500 euros. Per tant, això va anar destinat a pagar el caixet de Oques Grasses i després, per altra banda, per exemple, aquell any també teníem a la Ludwig Band, que va percebre 17.000 euros. Llavors, l'any següent, si ens fixem, la cap de cartell era Rigoberta Bandini, que tenia un caixet de 121.000 euros.
5: I de la Mercè d'aquest any tenim ja coneixement d'algun caixet?
1: Sí, enguany el grup més ben pagat serà Love of Lesbian, amb un contracte de 151.000 euros i també aquest mateix any podrem veure en directe la Pegatina, que costarà 72.000 euros, o Svetlana, amb un import una mica més baix de 12.000 euros. Per tant, és el que dèiem una mica de segons la tendència del moment.
2: Tot això a xifres amb IVA. Exacte. Dir, són els catxets més IVA, per tant, amb la factura.
1: I a més que cal tenir en compte que una festa major tan multitudinària com la Mercè també sabem el cost total de la programació, però no és públic tota la part aquesta de patrocinadors o empreses col·laboratives que aporten també capital.
5: Va, són 4:30 de 5 de la tarda i ara anem a fer una mica d'agenda cultural perquè avui a Cunit ja està tot a punt per l'onzena edició del Fes Humor.
1: D'avui dijous 6 d'agost fins al diumenge 9, apunteu-vos bé aquestes dates, a la plaça Jaume Vidal de Cunit, l'humor serà el protagonista en tots els seus formats, podcast, stand-up, improvisació, però jo podria explicar-vos de què tracta una mica el Festival d'Humor de Cunit, però jo crec que tenim aquí a l'estudi un expert que és un dels col·laboradors i, per tant, no tindria cap mena de sentit.
5: Aleix Figueras, molt bona tarda.
2: Què tal? Com estàs?
5: M'encanta saludar-te com a entrevistat.
2: Vols que em canviï de cadira, de cop?
5: Escolta'm, explica'ns una mica què podem esperar en aquest Fes Humor.
2: Doncs mira, podem esperar molt d'humor, això per començar. Com diu el nom, molta comèdia en tots els formats, perquè en els últims anys el que hem fet ha estat ampliar al màxim. Sempre es pensa en l'humor, en el típic monologuista que fa stand-up comedy, no? Vull dir, l'humor també són els podcasts, també són la màgia, el circ, molts formats d'humor que passaran pel Fes Humor. En 4 dies, això organitza una associació cultural, per tant, darrere molta feina, molta passió, moltes hores de dedicació.
5: Alguns noms que trobarem?
2: Mira, noms que trobarem, per exemple, gent molt vinculada a aquesta casa, com Quim Masferrer.
5: Sí.
2: Masferrer serà fent l'espectacle Bona Gent. També, per exemple, Charlie P, amb el seu espectacle Pare Nostre, que estàs en el sostre, que l'està estrenant ara. Alba Sagarra, Uday García, que venen a Mix Transversal, que és un dels seus nous espectacles. Vaja, tindrem per tots els gustos, per tots els colors, per tota mena de públic, cadascú tindrà la seva opció, i això és res, això. Des d'avui fins diumenge esperem que ens respecti el temps.
5: Ai, espero que sí, Aleix, a veure si tenim sort.
1: Sí, perquè d'aquí sortim directes cap al Fes Humor,
2: anem cap al Fes Humor tots plegats per poder veure aquesta gala inaugural, que a més avui tenim a l'Elisenda Pineda.
5: Ai, quines ganes, també, amiga d'aquesta casa.
2: De presentadora d'aquesta gala inaugural.
5: Molt bé, doncs vinga, cap a Cunit hi falta gent amb aquests 4 dies d'humor, però a banda del Fes Humor a Cunit també tenim molts concerts.
1: Joan Dausà serà avui al Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna presentant aquest Immortals, que és el seu últim disc, i serà a 9:45 del vespre. I ja us dic, queden 4 entrades mal comptades, per tant, si voleu veure Joan Dausà al Mar d'Estiu, entreu a la pàgina web i agafeu les entrades. I si resseguim la costa cap al nord, a l'Empordà, també hi tenim l'Axe en Busto. Trepitja fort, roc, sigues més valent del que faig jo, dibuixos i un somriure que ningú. Aquest 2026 la formació històrica torna als escenaris per commemorar el 40è aniversari del grup i ho fa amb el cantant Pemi Fortuny al capdavant i en una gira que fa parada avui a Calella de Palafrugell on repassaran cançons que han acompanyat diverses generacions com és el seu mític Llença't.

0: que això és a l'Empordà i no gaire lluny d'allà, i tenim el Festival Portaferrada amb cita doble. Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire. A Sant Feliu de Guíxols podreu escollir entre dos concerts. Per una banda, a la sala Las Vegas hi actuaran el petit de Calaril amb el seu disc Aril, Aril, Aril, i a l'espai Guíxols Arena. I el aire de la calle a mi me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la... Los Delincuentes celebren els 25 anys del seu debut El Sentimiento Garrapatero que nos traen las flores. Ja serà a 11:15, però abans d'ells també hi actuarà Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. Per tant, moltíssima feina, eh?
1: Avui? I tornant a les festes majors de les que parlàvem avui, si aneu a Argentona, la podreu escoltar a ella. És Maria Jaume, que continua amb el seu Santo Domingo Forever Tour per tot Catalunya i avui a la Garrinada d'Argentona. Nosaltres ara fem una pausa i a la tornada sabrem a quin restaurant dels que van participar ahir al segon capítol del Joc de Cartes d'estiu, això, a quin d'aquests restaurants ha anat a dinar en Manel Roig. Vinga, fins ara.
2: De 4 a 7...

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui
3: bon
4: qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
3: Denuncien l'excés de burocràcia...
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
0: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir
5: a Lleida,
3: el carrer...
0: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
0: Faci el temps que faci.
6: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
0: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ahir es va emetre el segon programa de la temporada d'estiu de Joc de Cartes i, per variar, hi ha hagut polèmica. En el capítol d'ahir, en Marc Ribas va sortir a buscar el millor restaurant a primera línia de mar de Badalona i va trobar-se algunes situacions, podríem dir-ne, curioses. Nosaltres, d'aquí re ben poc, connectarem amb en Manel, que, com dèiem des del principi del programa, ha dinat a un dels restaurants participants. Però abans, per si algú no va veure el capítol, tot i que ja hem dit que l'audiència va ser espectacular, posem-hi una mica de context i presentem els protagonistes. Qui són, Aleix?
2: Doncs el primer restaurant és la Taverna del Port, que, per si no ho sabeu, està regentat per l'Oriol i la Marta, que són pare i filla.
3: M'agrada molt que es facin les coses ben fetes.
4: Té molt mala llet. Tenir el meu pare com a jefe és que no és el meu jefe. O sigui, al final no deixa de ser el meu pare. Li dic les coses que penso quan les penso. Però bueno, està molt bé, la veritat. És divertit, jo m'ho passo bé.
2: Vinga, el segon restaurant és el Sucamar. Aquí ja vam començar a veure que les coses es posaven una mica intenses en aquest capítol i està regentat per dues amigues que són l'Amparo i l'Àngela.
5: Quan les dues ens juntem, ens complementem molt bé, cadascú té la seva feina, però ho comentem tot.
6: I juntes són també un perill,
5: Un perill.
1: Un perill, allà.
2: Sí, elles,
1: deien elles, eh?
2: No es van... es van definir perfectament. Aquí ja la cosa estava una mica enterbolida i van marxar cap al tercer restaurant, que és el Mar Brava, que allà hi cuina el Miquel, que es defineix com a paeller i la cambrera és l'Ariadna.
7: Ser cambrera m'ha ajudat a curtir-me.
8: Considero molt important ser bona persona. M'agrada ser-ho. Jo les crítiques les porto molt malament. Que una persona que treballa en una oficina em critiqui qualsevol cosa, no ho suporto. Sóc una persona humil, no?, lo següent, però per necessitat. Cada hivern m'arruïno, o sigui, sóc una persona pobra. I els pobres hem de ser humils.
1: Clar, algú que entra a Joc de Cartes i no porta bé les crítiques, això ja... saps que aquí hi haurà marro.
2: Tenint
1: perquè
2: compte...
1: el Joc de Cartes és... vaja...
2: que volen ganivets.
1: Exacte. Llavors, saps que hi haurà tensió.
9: Sí, la cuina
1: és navegants.
9: És el menys comentat, la cuina.
1: Sí.
9: Les crítiques són molt més comentades.
1: En fi, teníem aquestes tres parelles, aquests tres restaurants de Badalona, i el primer on van anar a menjar va ser la Taverna del Port.
9: Sí, hi ha més atenció perquè tan bon punt els participants entren a revisar la cuina, que és dels primers moments del programa, doncs neix la que serà la gran polèmica d'aquest capítol, que en aquesta cuina no hi ha foc.
3: El que no tenen és cap foc.
6: Bueno, a foc.
3: Com tot has de fer les paelles?
6: Tot ho fan a la planxa. Aquí ja no.
7: Les madonguilles i tal, es nota que les han fet ells, però si no tenen foc, on es cuina?
3: No sabem on, no? Perquè per això sí que és necessari tenir un foc. Tampoc és permès cuinar a casa i portar-ho al restaurant. Això està prohibit, també.
1: Clar. Els altres participants es van trobar que no hi havia fogons a la Taverna del Port. Això va aixecar totes les suspicàcies. No sé, quan vosaltres... No va preguntar un passat, però no, us he de preguntar bastant en present, perquè heu vist el capítol fa poca estona mentre dinàveu. Què us ha fet pensar quan ho heu vist?
2: És a dir, tu quan veus una cuina i no veus fogons, clar, és veritat que t'estranyes, perquè és l'element com principal. Però és cert que tal com ho argumenta ell i com veus els plats, sembla que ell faci com batch cooking, saps? Que de tant en tant ell cuina aquestes racions grosses de fricandó, de mandonguilles i de més.
1: Però clar, després anirem descobrint què és el que passa, però d'entrada, quan veus això, et pot fer pensar, com deia també, crec que era en aquest cas el Miquel, no? Ostres, potser ho cuinen a casa seva, cosa que en principi no es pot fer.
9: A mi, personalment, no em faria gràcia saber que en un restaurant ho cuinen a casa seva.
1: És més que res per qüestions, suposo, higièniques, sanitàries,
2: no, clar,
1: que no es pot fer.
2: Després com ho trasllades i tota la història.
1: Clar, l'altra opció és, home, potser ho compren tot fet.
2: Vols
1: no,
2: que
1: no
2: compren...
1: cuinen ells. Això és el que... No, compren, això existeix, és crec que se li diu la cinquena gamma,
2: cert.
1: Ho compren fet i ells simplement escalfen i serveixen. Clar, aquí els altres participants van dir ui, ui, ui, que potser les coses no són com semblen, potser aquesta gent no està cuinant o no estan cuinant, si més no, en aquesta cuina.
2: Sí, no, ho semblava. De fet, és més probable que per això s'aixequés tanta inquietud entre els comensals, però bé, els plats no pintaven malament.
1: Els plats feien una pinta espectacular i ja veurem què és el que va passar, però és veritat que d'entrada, quan vam veure això, i abans de trobar-hi una justificació, els participants van quedar una mica sorpresos.
9: Aquesta particularitat que comentem el que fa és generar tanta curiositat que el mateix Marc Ribas s'aixeca de la taula i entra a la cuina a preguntar-ho a l'Oriol, i la resposta de l'Oriol és que ho cuinen tot amb un petit foc d'inducció.
10: Em diuen que no saben com cuines.
11: Mira't, amb la inducció aquesta.
12: Què has descobert, Del?
10: Ara jo ho sé.
13: Sí.
10: I vosaltres no.
13: Ah,
10: vale. Tu com diries que han cuinat aquest fricandó que jo he vist?
12: Jo m'agradaria que fos a casa seva i l'haguessin portat fet de casa seva.
10: Tu creus que l'han...
12: Que no, és una cosa que no s'ha de fer, però almenys no és cinquena gama, almenys que ho havien cuinat ells.
9: Clar, el Marc juga molt bé aquesta situació, no explica a la resta de participants que hi ha aquest foc d'inducció, però tot s'acaba descobrint abans del segon plat, on surt l'Oriol i els explica tot el que ha passat.
10: Escolta'm, vull que els hi diguis com ho has fet tot això aquí, perquè ells no ho saben, no els hi he dit.
11: Bueno, jo tinc una plaqueta d'inducció, amb la qual cosa em permet cuinar amb qualsevol cassola preparada per inducció. Jo preparo i després porciono i congelo.
12: I a mi em sembla que això és una bajanada, la veritat. No, ho sento, però no m'ho crec. Ha estat un teatre dels bons.
9: Teatre del bo, eh?
2: Sí, com deia aquell entrenador, eh?
9: Les explicacions, com veieu, no van acabar d'encaixar massa bé, de convèncer el personal, i, de fet, en el següent dinar, el Sucamar, el Marc llegeix una ressenya i és de nou sobre el tema del foc d'inducció.
14: Tenim dubtes si el que hem menjat s'ha fet a la cuina que hem vist.
13: S'ha fet.
14: Però s'ha fet tot. Ja ho veu veure, tinc una inducció. Jo treballo molt en producció. Aleshores, després porciono i congelo.
15: L'Oriol ha intentat explicar-se, però jo les dubtes no les he esvaït. Continuen.
1: Bé, nosaltres, per si hi havia algú que encara dubtava, hem volgut sortir de dubtes definitivament, saber si realment la taverna del port ho pot cuinar tot amb aquest petit foc d'inducció, i per això hi hem enviat en Manel Roig. Molt bona tarda, Manel.
16: Molt bona tarda, companys.
1: A veure, tu ens has dit que has dinat molt bé, i no sé si has tingut temps també de passar per la cuina i veure com cuinen amb aquest foc d'inducció.
16: Doncs, Marta del Cor i resta de companys, ara mateix sóc davant del famós foc d'inducció.
2: El més famós de Catalunya, ara mateix, eh?
16: El foc d'inducció de moda. Doncs us puc dir que existeix, que funciona, que de fet ara mateix té una olla amb... De fet, perdoneu, tinc aquí l'Oriol. Bona
14: callos,
16: tarda, Oriol.
14: Callos.
1: Molt bona tarda, Oriol.
9: Manel, et falta cuina.
14: Molt bona tarda.
16: Falta cuina, doncs. Quina pinta tenen aquests callos, mare
14: si
16: meva.
14: Posa una tapeta ràpid, eh? Trigo zero coma.
1: Escolta, doncs, que ja ha dinat prou, eh? Ja ha dinat prou en Manel, eh?
16: Doncs efectivament, som a la cuina, i és tal qual es va mostrar en el programa, eh? Hi ha aquest foc d'inducció al costat de la planxa, i és el que m'ha explicat abans l'Oriol. És amb el que cuines tot.
14: Sí, jo senzillament el que faig és producció grossa, tinc una olla grossa, aleshores faig 10, 12, 15 racions, i congelo i porciono, i ja està. És que no té més. Aleshores, evidentment, això em porta una feina, perquè la meva cuina és... Bueno, jo li dic la cuineta de la senyorita Pepis, perquè és molt petiteta, però realment el producte que ofereixo és pràcticament tot fet meu.
16: Clar, tu entens per això que quan els participants entressin en aquesta cuina no veiessin uns focs, diguessin, ep, aquí hi ha alguna cosa estranya.
14: Sí, però també t'he de dir que això denota una miqueta falta de professionalitat.
16: Ah, sí?
14: Per exemple, una planxa, jo li puc posar tres olles a sobre i puc cuinar perfectament amb una planxa, i més amb un llamp de planxa que tinc aquí de 1,20 m.
16: Clar.
14: A part, la inducció no estava amagada. Estava posadeta aquí sota i no hi havia cap mena de problema. Però clar, si no la veus, no saps el que és...
16: Clar, jo això ja també no entro, crida l'atenció, però... perquè, segons m'explica l'Oriol, on estava col·locada aquest foc d'inducció, es veia bé. Vull dir, de vegades que miren on és el greix a dins de la campana i comencen allà a fer com si fossin CSI, doncs aquest foc, si buscaves una mica, estava
14: no
16: aquí trobades, sota d'una taula.
14: No, és que no havies ni de buscar.
16: Exacte.
14: Es veia. Havies de mirar al terra.
1: Manel i Oriol, nosaltres encara no hem explicat qui va guanyar el capítol d'ahir, que ho explicarem de seguida, però, Oriol, vosaltres veu quedar en última posició. Us sembla just aquest desenllaç, aquest final, aquesta tercera posició, o creieu que mereixíeu guanyar?
14: Sincerament, pels plats que es van presentar en general, jo crec que mereixia guanyar. Evidentment, hi ha molts factors, i un dels factors és la molt baixa puntuació d'uns concursants. A mi em van suspendre 3 categories, al Mar Brava li van suspendre 3 categories, i si vosaltres veieu el programa, mentre estan menjant, tot està boníssim.
1: Sí, sí, acaba sorprenent
14: tot
1: per
14: està
1: això, a aquestes puntuacions.
14: Pues si està tot
1: no?
14: boníssim, et posen un 4, dius, amigo, jo al final sempre ho dic, jo a nivell particular, jo valoro un restaurant per les puntuacions del Marc. No per el que es posin entre els...
1: I us va puntuar, si no, ara no les tinc aquí davant, però crec que us va puntuar molt bé el Marc.
14: Sí, tinc un 7-2 de les notes del Marc.
1: No sé si fins i tot va ser, ara potser m'equivoco, em llenço a la piscina, però pot ser que fos aquí va puntuar més alt com a nota mitjana, o no? No ho recordo bé, eh?
14: Jo, sincerament, tampoc ho recordo. Jo sé que tinc un 7-2 i jo estic molt content. El servei que va fer la Marta té un 10.
16: Això és veritat, en el servei de la seva filla, de fet.
14: Correcte.
16: Té un 10 de mitjana, per tant, tothom va puntuar amb un 10.
14: Superbé, molt bé.
1: I a més, Manel, tu ja has menjat molt bé, oi?
16: He menjat de debò molt bé. Les mandonguilles són boníssimes. Unes doncs... mandonguilles per sucar i el pa, després, espectaculars, una ensaladilla russa, boníssim, boníssim.
1: Doncs, Manel, no sé si ens pots portar un tàper o preparar-nos en un d'aquests callos que està preparant l'Oriol. I si no, doncs res, quedarà en el teu estómac tot això.
16: Ho,
1: i a tots
16: els
1: qui vulguin anar a la Taverna del Port a dinar.
14: Jo us convido a venir tot l'equip. L'Oriol convida al menjar, vosaltres us pagueu les begudes.
1: Vinga,
14: esteu tots convidadíssims a venir. Aviseu-me amb temps, per això.
1: Signem. Fet, Oriol.
14: Perfecte.
1: Va, una forta abraçada, Manel i Oriol,
14: igualment,
1: que vagi molt bé.
14: Moltes gràcies,
16: adéu.
1: Va, no deixem de parlar de Joc de Cartes, perquè ja hem sortit de dubtes sobre la Taverna del Port, però clar, al programa hi va haver una altra gran polèmica amb el suc amar, del qual ara l'Oriol en parlava allò sense dir-ne el nom directament, que és el restaurant de l'Amparo i de l'Àngela.
9: De fet, l'Steven, que era el cambrer que va atendre els participants, no va tenir el seu millor dia.
2: Pobre.
9: No passa res, a vegades ens passa. I va oblidar apuntar alguns plats. Sobretot va confondre els primers amb els segons, que és una cosa que pot passar perquè t'ho diuen tot de cop i ho has d'apuntar ràpid, no? L'actuació era millorable, en això podem estar d'acord. El cas és que l'Àngela i l'Amparo, amb la intenció de disculpar-se amb els participants, van deixar-lo més en evidència.
10: Què?
17: És que el noi està supernerviós i
5: nosaltres també, però
17: ha fet 50 menús, després no se'n recordava quin del xuletó no l'havia apuntat. Mira, si és que ho fas 50 vegades al dia, per favor. Ho sento, de veritat, eh?
10: Gràcies.
1: Cal dir que el van deixar venut, absolutament. No, no. Jo m'he apuntat algunes de les frases que van dir l'Amparo i l'Àngela, com la bronca te la vas a llevar luego, como se te caiga un plato te mato, o te voy a coger del cuello.
2: No, no, o sigui, elles dues anaven molt fortes.
9: És un tracte denigrant.
1: Van ser les més dures puntuant. És el que la queixa que tenia l'Oriol, no? que vaja, que potser per això també van acabar quedant inicialment en primera posició. Però nosaltres hem volgut parlar amb el suc amar, hem volgut preguntar-li a l'Amparo com va veure la situació d'ahir. Ella treu ferro a la situació i diu que està tot arreglat.
18: Amb l'Estimen està tot perfecte, o sigui, no sé tant de bombo que s'ha donat. Tot perfecte, amb el seu dia ja vam parlar i ja està, tot solucionat, o sigui, no hi ha cap problema. Del resta de concursants, doncs, bueno, no vaig a parlar, que es vagi molt bé a tots i ja ens veurem algun dia.
1: I el que dèiem, de fet, inicialment el Sucamar era el restaurant guanyador, però el plat estrella va capgirar la classificació i finalment va ser el Mar Brava, aquest tercer restaurant, el qui es va endur la victòria. Us esperàveu aquest final, Aleix i Mariona?
2: Va ser un gir bastant allò... Però passa sempre, que de sobte en Marc gira tot plegat, pot girar les puntuacions a l'últim minut.
9: Per mi va ser el Carme fent una de les seves, perquè crec que van tractar fatal a l'Steven, sobretot. I a més, ell les va defensar, no, que és una cosa que em va sorprendre moltíssim.
2: I elles no se n'adonaven del que estava passant.
1: Bé, si no ho vau poder veure el capítol, no patiu, que el teniu disponible a la plataforma 3CAT i el podreu gaudir. Nosaltres ara fem una pausa i després del butlletí ja tenim a punt la Rita Rakosnik. Ara tornem.
0: A Catalunya Ràdio... La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.

0: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
1: Hola a tothom.
0: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
3: El treball dignifica les persones.
2: I te'n rius sense gana.
3: Aquesta és una frase d'un hit-pollos integrals.
4: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer, dos xicots i una noia explicant noveletes amb desparpajo.
2: Rius sense ganes.
4: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: L'estiu és tu.
4: Catalunya Ràdio.
5: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3cat.
5: L'estiu ets tu.
4: L'estiu ets tu.
5: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
7: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest migdia al districte de Nou Barris, a Barcelona. Els fets han passat cap a 1:15 de la migdia quan la Guàrdia Urbana ha localitzat una persona ferida amb arma blanca a la via pública i ha alertat la policia catalana. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses patrulles i 4 ambulàncies del SEM que han traslladat la víctima a l'hospital en estat molt greu. Finalment, però, ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que es troba sota secret de les actuacions. Més notícies amb Cristian Roldán.
8: Brussel·les extrema la vigilància a les xarxes socials perquè no es torni a repetir un episodi com el d'avui fa just una setmana a Ceuta. Des de la Unió estan en coordinació amb el Frontex i l'Europol, així com amb les autoritats espanyoles davant de la nova crida a una entrada massiva a Ceuta i al Marroc. N'ha parlat el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
9: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
8: Per la seva banda, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha demanat el blindatge de les fronteres i l'expulsió immediata dels migrants que actualment continuen a Ceuta, entre 3 i 5.000. Ho ha dit durant una reunió telemàtica al Parlament Europeu.
7: Una persona que ha donat positiu per antivirus està aïllada a Espanya, tot i que ja no presenta símptomes. Ho ha informat el Ministeri de Sanitat francès. Es tracta d'una persona que viatja acompanyada de la seva família i que abans de passar per l'estat espanyol havia estat a França durant la segona quinzena de juliol. Aquesta persona que està aïllada amb la seva família va presentar en un primer moment símptomes lleus i ara ja és asimptomàtica. El virus és de la soca dels Andes.
8: Creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta el Pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda. Protecció Civil demana evitar els desplaçaments i no travessar ni aparcar en rieres i punts inundables.
7: Un home de 68 anys acusat de drogar i violar 14 dones a Berlín, Alemanya, ha reconegut els fets a través del seu advocat en la primera jornada del judici, segons recullen mitjans locals. L'home està en presó preventiva des del març per un fets que, segons l'acusació, van passar entre els anys 2016 i 2022. D'acord amb la fiscalia, l'home havia conegut a les dones en una plataforma de cites en línia. Quan hi quedava, les drogava amb somnífers barrejats amb alcohol i després n'abusava. 4 de les dones afectades s'han personat com a acusació particular. Tot i que hi ha 14 víctimes identificades, la fiscalia apunta que el total podria créixer fins a les 58. Tarragona prepara un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa d'assistents als punts d'observació. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Bon dia. El dispositiu especial s'anirà modificant atenent l'afluència d'assistents. Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà al Port de Tarragona amb capacitat per a 20.000 assistents. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que repartiran les ulleres que proporcionarà 3CAT.
10: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
1: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
7: I els esports amb Damià Aguilar. Bona tarda.
11: Bona tarda. S'obre una carpeta Rodri a la secretaria tècnica del Barça. De fons del club sabem que el campió del món amb Espanya vol jugar al Futbol Club Barcelona i ara el campió de Lliga prepara una oferta al Manchester City. Mentrestant, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge del davanter iborià Yann Diomandé. 7 temporades i 125 milions per al Leipzig, que poden arribar a ser 140. És el fitxatge més car de la història de la Casa Blanca. En MotoGP, el Mundial es reprèn al circuit anglès de Silverstone aquest cap de setmana. El campió Marc Márquez reconeix que se sent el principal favorit per al títol.
12: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no?
13: ¡Vamos!
12: No. ¿No? ¿Qué quieres? No, depende. Ahora el titular lo pones y ya está, pero... El favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea... Digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale? O sea, un título más a mí no me cambia la vida, ellos sí.
11: En bàsquet, Xengueli apaga la clàusula, deixa el Barça i se'n va al Dubai de Xavi Pascual. La sisa joventut fitxa el base nord-americà Boogie Ellis del Dubai i l'Ilerna Lleida fitxa l'escorta Marc Hughes del Girona.
6: Fins aquí les notícies.
14: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
6: AP7, la narcopista.
15: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
16: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
17: Continuï tot recte 30 minuts.
6: AP7, la narcopista.
18: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
16: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
6: Aquest dissabte a les 2 del migdia.
16: A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta Delcor.

0: Rita Rakosnik, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Segur que molts ja la coneixeu. La Rita és historiadora de l'art i autora del llibre Filosofia de la Moda, i amb ella, aquest estiu, estem fent un curs accelerat, podríem dir, d'història de la moda, posant el focus en alguns dels episodis que van canviar per sempre la manera com vestim, la manera com entenem la moda, però també, ja ens ho va avançar el primer dia, l'art i el poder. La Cira, Cira, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tu has dit, avui ve la Rita, jo vull venir a l'estudi.
2: Tinc moltes ganes d'escoltar-ho,
0: això. Vull escoltar tot el que ens descobreix, perquè a més la Rita ens ho vesteix de drama i de safareig, però darrere hi ha tot un trasfons molt profund, ja ho veuràs. Rita, a veure, què ens descobreixes avui?
1: Doncs si en l'episodi anterior recorríem de la mà de Christian Dior i Cristóbal Balenciaga l'edat d'or de l'alta costura francesa, avui ens traslladem fins al 1973 per assistir a una de les vetllades més decisives de la moda del segle XX. Una nit tan èpica que ha passat a la posteritat amb el nom de la Batalla de Versalles.
0: Home, el nom és una mica bèl·lic. No sé si la cosa va per aquí, però entre Versalles, no?, que ja ens porta a una època concreta de la història, i batalla, no sé si la cosa...
1: Déu-n'hi-do. No sé si... Sí, bèl·lic. En fi, confrontació assegurada.
0: Armes no, però confrontació
2: sí. I entre
0: sí.
2: Dos països potser també.
1: Efectivament.
0: Va, sí, doncs sí. A veure, com comença tot plegat?
1: Doncs comença a les 9 de la nit del 28 de novembre de 1973, moment en què l'elit social mundial, membres de la reialesa i l'aristocràcia, grans col·leccionistes, periodistes, empresaris i algunes de les figures més influents del món de la cultura es reunien al Teatre Gabriel del Palau de Versalles. El motiu, us preguntareu, doncs el motiu era una gala benèfica destinada a recaptar fons per restaurar el palau, que en aquell moment estava en força mal estat. La iniciativa havia estat impulsada per la icònica Eleanor Lambert, una de les grans arquitectes de la moda nord-americana del segle XX. Seria una mena d'Anna Wintour del moment, perquè feu per establir un paral·lelisme. Publicista, estratega i fundadora de la Setmana de la Moda de Nova York, Lambert havia dedicat bona part de la seva carrera a construir una identitat pròpia pel disseny nord-americà, que continuava vivint a l'ombra del prestigi parisenc. Així que quan el comissari del Palau de Versalles va iniciar una campanya per aconseguir recursos per restaurar el monument, Lambert va trobar l'oportunitat perfecta per projectar el seu somni: reunir en un mateix escenari els dissenyadors de moda més prestigiosos de França i dels Estats Units.
0: No sé si tindria una certa equiparació a aquest acte, a la Met Gala d'avui en dia, salvant les distàncies,
1: però... Podem establir aquest paral·lelisme. El que passa és que, clar, Met Gala cada cop, cada any n'hi ha una.
0: Sí, sí.
1: I això és un esdeveniment prou sui generis, No crec que es pugui comparar amb cap altre. Però sí, no... i també té aquesta... Sí que es pot associar més a la Met Gala en aquesta part més privada de l'esdeveniment que no veiem, no? Quan totes les estrelles ja han fet la catifa vermella i que sempre hi ha aquest misteri, no? Les famoses selfies al lavabo, que és com l'únic document que tenim del que passa allà.
0: Que la resta de mortals no tenim ni idea del que passa allà.
1: Exacte. Llavors, després del que havia de ser un luxós espectacle de moda, els assistents, que pagarien $235 per cap, podrien gaudir d'un sopar espectacular als apartaments reials. L'esdeveniment va rebre el nom de Grand Divertissement a Versalles i, en realitat, mai no va estar concebut com una competició, com una batalla. Però els mitjans de comunicació van interpretar-lo immediatament com un duel entre dues maneres d'entendre la moda i, en certa manera, no anaven desencaminats.
3: I guess it's my turn now. Here we go.
1: El contrincant més fort d'aquest duel fashionista era França, que des de feia més d'un segle havia convertit la moda, doncs, en una de les seves principals eines de projecció econòmica i cultural. París no era només la capital de l'alta costura, era també el lloc des d'on s'havien definit els codis de l'elegància, del luxe i del bon gust. El prestigi de les seves maisons no descansava únicament sobre l'excel·lència artesanal, sinó també sobre una mena d'autoritat simbòlica, no?, que semblava indiscutible i que havia convertit

0: totalment exitosa, però és veritat que continuen buscant els models i la legitimitat a la moda francesa. Llavors, els dissenyadors convocats per representar el bàndol francès, ja parlem de bàndols.
1: Sí, sí, que això ja ens has dit d'inici que és una batalla.
0: Exacte. Els representant a França teníem poca coseta.
1: A veure.
0: Yves Saint Laurent, el rei indiscutible de la moda de l'època. Hubert de Givenchy, res, feia poc que havia començat amb això del disseny. Pierre Cardin, Emmanuel Húngaro i Marc Bowen, aleshores director creatiu de la casa Dior.
1: Ara tot homes, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Bé, sí, sí, una observació,
0: cinc
2: un apunt.
0: Homes, sí, sí, sí, bé. Sí, tota la raó. Cinc homes que, és veritat, que resumien dècades d'excel·lència i que representaven una tradició consolidada, admirada i fins a cert punt una mica incontestable, semblava, no? Per la seva banda, els Estats Units responien amb Bill Blass, Oscar de la Renta, Anne Klein, Halston i Stephen Burrows. Una dona tenim aquí.
1: Clar, tu per què? Perquè ja en tens molt, però jo hi ha algun d'aquests que no tinc controlats, eh?
0: Sí, hi ha alguns, l'Oscar de la Renta potser sí que
1: sí,
0: és.
1: Aquest sí,
0: aquest
1: sí.
0: És
3: que
0: pot
3: tenir el nom de la casa, no?
0: Sí. Exacte, però la resta és veritat que la majoria de les seves marques no han acabat de continuar al llarg de les dècades, llavors és normal que els oients, no, potser no, si no esteu molt ficats en el món de la moda, no tenen per què sonar-vos.
1: Però entenc que en aquell moment aquests dissenyadors eren...
0: Top.
1: Val, la crem de la crem, no?
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. De fet, sí, la majoria d'ells ja gaudia d'una enorme popularitat, vestien actrius, socialités i bona part de l'alta societat novaiorquesa, però els francesos continuaven considerant-los creadors d'una moda excessivament comercial i mancada del refinament, no?, típic francès, no?, molt allunyada, efectivament, de la haute couture, de l'alta costura.
1: Sí, els consideraven massa populars, potser?
0: Sí, sí, sí. També com França, París sempre centrava, diguéssim, al voltant de l'alta costura, i això estem parlant d'una cosa que no té res a veure amb això, que té a veure amb el ready-to-wear, amb el prêt-à-porter, completament diferent, molt amb la moda esportiva. I a més, també la indústria nord-americana de la moda estava molt basada en copiar, de manera legal, hi havia tot una, no puc entrar molt aquí, però tot una trama de llicències, que consideres una dona elegant d'Estats Units, doncs t'anaves a l'equivalent del Corte Inglés d'allà, que és el Bergdorf Goodman, un d'aquests, i podies comprar-te models replicats de Givenchy o de Chanel, així, que amb una llicència legal, no? Vull dir que realment la moda nord-americana bevia molt de... Encara no s'havia independitzat, diguéssim, no havia reclamat la seva autonomia, no? Per això és tan important aquest esdeveniment. I en aquest sentit, hi ha un llibre que es diu La batalla de Versailles, una nit històrica per la moda, que està publicat en castellà per Editorial Superflua, obra de la periodista de moda Robin Given, que és una meravella, ja trobareu tots els detalls, més safarejos...
1: Fantàstic.
0: Sí, és increïble. I ella ho explica molt bé, no? Diu que els americans volien vestir el món, però encara no eren prou respectats a París.

Imagineu-vos, l'esdeveniment va comptar amb assistents VIP, moltíssims noms, però per dir-ne només alguns, Andy Warhol, Grace Kelly, o Grace de Mònaco en aquell moment, i també va tenir convidades musicals de luxe, la mítica vedette, cantant, actriu, diva, indiscutible, Josephine Baker, nord-americana, però nacionalitzada francesa, que seria l'estrella del show dels francesos, i la diva indiscutible, perfecta, mare de totes nosaltres, Liza Minnelli, que obriria la passarel·la dels americans. Start spreading the news.

0: aquest esdeveniment ja era tan important com anaven vestits els assistents? Ja s'hi posava tanta atenció? Era també una declaració d'intencions com anaven vestits o no transcendia
1: tant? Sí que era important, però crec que hi havia més privacitat, perquè tot el món de les catifes vermelles era molt incipient encara. És a dir, l'important era el que passava al show. Sí. Llavors, clar, per l'equip dels Estats Units el repte era considerable i el pressupost molt ajustat. Motiu pel qual de la trentena de models seleccionades per participar a la desfilada, una desena eren afroamericanes. Algunes de les més...
0: Per què vols dir? Perquè cobraven menys?
1: Sí, tal qual. Així.
2: Inclusió forçada, no?
1: Sí, o sigui, no era com un statement polític, era

0: Simplement el que oferien, que eren $300 de la setmana, doncs algunes models més reputades del moment, blanques, no van dir que no. Algunes d'aquestes divas seleccionades per participar a la desfilada van ser Pat Cleveland, Bethan Hardison, Billy Blair, Alba Chin i Norma Jean Darden.
1: Honestament, no en conec a cap, em sap greu dir-t'ho, però...
0: La Pat Cleveland potser és de les més
1: potser
0: conegudes.
1: Després, mira, les busquem,
0: sí.
1: Eh?
0: També té com unes memòries orals. Que és un a més, les models són els testimonis gairebé més importants de tot aquest esdeveniment, realment. Mm-hmm. I això, doncs, van cobrar $300 i van haver-se d'enfrontar al caos i la improvisació constant, perquè els assajos van ser complicadíssims. Els americans només podien assajar quan els francesos ja havien acabat els seus, per la nit, exposats al fred, recordem que era novembre, i a les males condicions generals de l'edifici.
1: Entraven amb desavantatge total, vaja.
0: Absoluta. Sí. I per acabar-ho d'adobar, una confusió entre mesures amb polzades i la seva conversió a centímetres va provocar que bona part dels decorats concebuts per l'espectacle no encaixessin a l'escenari de Versalles.
1: Van pagar la novetada.
0: Sí. Llavors, a pocs dies de la gala, els americans es van veure obligats a replantejar completament la seva proposta. O sigui, la tensió es respirava en l'ambient. Hi ha mil safarejos concrets de gent abandonant a Versalles, enfadat i tornant. O sigui, hi ha moltíssims safarejos.
1: M'ho estic imaginant, total.
0: Sí, va ser... Tot semblava reforçar la idea que els veritables protagonistes de la nit serien els grans couturiers francesos. Semblava que els Estats Units ho tenia una mica tot en contra, no? Però arribem a la gran nit, on, com era d'esperar, els francesos van fer tot, no?, un desplegament de tot l'arsenal de recursos que tenien a la seva disposició, una mica passat de rosca.
1: Volien aquí, eren un paó reial volia desplegar les seves plomes i demostrar a tothom la seva grandesa.
0: Absolutament. La seva proposta era luxosa i decadent, comptava amb una escenografia amb decorats monumentals de fusta elaboradíssims que canviaven constantment com una gran producció teatral, una orquestra de 45 peces en directe, números de ballet, un carruatge de sobte estil Ventafocs per allà, cameos d'estrelles tan importants com Jane Birkin i, per suposat, com ja apuntava abans, l'actuació de Josephine Baker, enfundada en un catsuit de lluentons d'absoluta fantasia. Tot plegat responia a una idea molt determinada del luxe, no? L'excepcionalitat, la solemnitat i una perfecció gairebé cerimonial que durant dècades havia estat el segell distintiu de l'alta costura parisenca. I, amb un estil completament oposat, la presentació dels americans va ser fresca i directa. Paradoxalment, la precarietat acabaria convertint-se en el seu principal actiu, perquè els va obligar a prescindir de gairebé tot allò que era accessori i a concentrar-se exclusivament en el ritme i en el moviment. Una de les grans responsables de l'espectacle va ser la coreògrafa Kay Thompson, una diva, si us agrada el cinema antic, Funny Face, en fi, una persona que jo adoro, i va ser una de les grans figures de l'entreteniment nord-americà.
1: És fantàstic, Cira, perquè ja ho parlàvem amb el Roger les altres setmanes que ha vingut la Rita, que ella et va explicant històries, et va posant noms sobre la taula, que tu tens ganes d'anar apuntant per anar descobrint qui són totes aquestes persones, perquè té una pila de referents. Perdona que et talli, però és que he pensat, no la tinc controlada, aquesta Kay Thompson.
0: Perquè no és tan coneguda, nota, en realitat. Però surt una pel·lícula fantàstica de l'Audrey Hepburn que es diu Funny Face.
1: Vale.
0: Com a editora d'una revista de moda, de fet.
1: Sí?
0: És fantàstica.
1: Doncs
0: a més, la Kay Thompson era la padrina de Liza Minnelli i també com una coreògrafa molt important. I va ser una figura molt important dins de l'entreteniment nord-americà en general. Doncs ella va ser la responsable de la coreografia del show dels americans i va decidir convertir les 5 col·leccions que es presentaven en una única narració contínua, molt dinàmica, sense interrupcions ni llargs canvis d'escenografia. Llavors, clar, el contrast amb la proposta francesa que s'havia allargat prop de 2 hores era evident.

0: A més, els americans comptaven amb una gran carta al seu favor, que era l'actuació de Liza Minnelli, que acabava de triomfar absolutament amb Cabaret i que representava millor que ningú la vitalitat de la cultura de masses nord-americana dels anys 70. La seva aparició no va funcionar simplement com un número musical, sinó com una declaració d'intencions, no? O sigui, era una manera de dir que la moda podia dialogar amb Broadway, amb Hollywood i amb la música pop sense perdre aquesta legitimitat cultural.
1: Que és com una mica el que passa ara, no? Quan s'estrena una pel·lícula, com ara amb l'Odissea, veus a la Zendaya traient-se de la butxaca uns outfits pensadíssims, no? Supertreballats. Una mica aquest tàndem moda-cinema.
0: Sí, la moda i el cinema sempre han anat de la mà des del principi del glamour dels anys 20 i 30, eh? Sí, jo estic una mica en contra del method dressing, però això és un altre tema que podem comentar en una altra ocasió, tot i que la Zendaya m'agrada molt, eh? Man by man. Imagineu-vos el show, Liza Minnelli per allà, fent el que ella millor sap fer, bàsicament. I llavors el seu número va ser un hit en si mateix, i després venia, era el torn dels dissenyadors, no? Aquestes 5 col·leccions que es van desplegar amb una fluidesa insòlita, generant un efecte de crescendo que va seduir completament el públic. La primera va ser Anne Klein, que era la més odiada pels francesos per allunyar-se més de l'alta costura, que va presentar una col·lecció inspirada en Àfrica, que reivindicava una elegància urbana pensada per a dones treballadores i autònomes. El segon va ser Stephen Burrows, figura que condensa, potser per sobre de la resta, l'esperit d'aquella nova generació. Amb només 30 anys era el més jove dels 5 dissenyadors americans, també l'únic afroamericà. I els seus vestits amb escots halter, de colors vius i concebuts perquè acompanyessin el moviment del cos, transmetien una espontaneïtat i una sensualitat que contrastaven amb la solemnitat de bona part de la moda parisenca. El tercer en desfilar va ser Bill Blass, que va decidir abocar l'època del jazz amb una col·lecció inspirada en el gran Gatsby, liderada per la fantàstica model Billy Blair. I la quarta actuació. Què va passar a la quarta actuació? La quarta actuació va anar a càrrec del més reconegut en aquell moment dels dissenyadors americans i el més divo, el que la va liar més durant els assajos, Halston, que va portar a Versalles una sensualitat desacomplexada conformada per vestits tallats al biaix amb escots impossibles que deixaven l'esquena o els pits completament al descobert, transparències, lluentons...
2: Clar, entenc que tot això, la gent, el públic general, no estava acostumat a veure ni aquest tipus de desfilades, ni aquest tipus d'estètica, de vestits... O sigui, era molt trencador, tot plegat, no?
0: Sí, sobretot perquè això era més habitual potser en el món de les varietats, però clar, no en el món d'una desfilada de moda. Que a més, fins com ja vam veure a la secció anterior, per exemple, les desfilades de València es feien en silenci.
2: És cert.
0: És a dir, que el contrast...
2: Sí, sí, sí, és molt clar.
0: És bastant, sí, sí. I llavors, clar, imagineu-vos, unes models negres, en aquest cas, les que van destacar més i que més atenció van suscitar, amb uns vanos i unes boes tapant-los els pits, amb uns vestits de fantasia increïbles, doncs clar, les imatges eren impactants i meravelloses. I també, no ens oblidem, d'Òscar de la Renta, que doncs, va fer gala de l'elegància i el glamour que el caracteritzava, va tancar el show. Tampoc va estar-se de res, ell, la veritat. La model Billy Blair va ser l'estrella que va liderar un somni de colors en gasa de seda i crepé, una fantasia absoluta. I per últim, una altra vegada, Liza Minnelli va tornar a pujar a l'escenari en un tancament apoteòsic. El públic aplaudia embogit i llançava els programes de mà a l'aire. Eufòria.

0: sigui, els francesos no me'ls vull imaginar en aquell moment veient tot aquest desplegament.
1: Ells mateixos es van acceptar que allò era increïble. És a dir, que sí, això de llançar els programes de mal aire era generalitzat. I fent un calc de l'anglès, podem dir que els americans havien robat el show. They stole the show. Però quina havia estat la clau de l'èxit? No? Quin element havia marcat més la diferència? A més de la frescor, de la coreografia, la utilització de música pregravada moderna dels anys 60 i 70, van sonar Al Green, Elvis Presley, Barry White, entre molts altres, les autèntiques reines de l'espectacle van ser les models. I més concretament, les models afrodescendents, com comentàvem.
0: Sí, el que havia començat com una... Bé, un contratemps, sí, o no tenim mal pressupost, hem de contractar aquestes models, que són les úniques que accepten el nostre pressupost, acaba sent la carta guanyadora o el tret diferenciador, no?
1: Efectivament, sí. És que la manera de moure's i de desfilar d'aquestes models era radicalment diferent a la de les models d'alta costura, que tenien una actitud molt més sòbria, molt més continguda. I aquestes divas que van citar Pat Cleveland, Bethan Hardison, Billie Blair, Al Pacino, ocupaven la passarel·la amb una llibertat i amb una força absolutament aclaparadora. Caminaven al ritme de la música, somreien, improvisaven, petits gestos i establien una relació directa amb els espectadors. No es limitaven a presentar els vestits, no? D'alguna manera els interpretaven. I en fer-ho demostraven que una desfilada podia ser molt més que un aparador en moviment. Podia adquirir la categoria d'autèntic espectacle. I aquest és un dels llegats més importants de la batalla de Versalles, no? Perquè des d'aquell moment la moda ja no s'entén sense la dimensió espectacular dels seus fashion shows.
0: I podem dir, per tant, que també canvia la manera de desfilar de les models?
1: 100%. 100%. I de tota la... després, quan vingui l'era de les supermodels, totes elles, evidentment, aquestes són pioneres d'aquesta manera de caminar, de desafiar fins i tot el públic.
0: Sí. Per trobar això ens hem de remuntar aquesta batalla de Versalles, eh?
1: Sí.
2: Si deuen saber les models actuals que elles han begut d'aquí, en realitat, no?
1: Home, jo crec que les més old school, les Naomi Campbell, totes aquestes sí. Has de saber d'on ve el que fas, no?
0: I per això la Rita la convidem i ens ajuda a fer-ho.
1: Pagaria tants diners per ser una mosca a la paret en aquest moment. Déu meu, com FOMO retrospectiu, no? No sé com anomenar-ho. Doncs, llavors, tot i que és veritat, imagineu-vos les cròniques del moment, també, no? La premsa absolutament boja, les cròniques dels dies següents els van parlar d'una gran victòria nord-americana, no? Però és veritat que la batalla de Versalles no va decidir qui confeccionava la millor roba, ni tampoc va desplaçar París del centre de la moda internacional. El que va demostrar és que l'autoritat de la moda ja no depenia exclusivament del prestigi d'aquests ateliers francesos, sinó també de la capacitat d'imaginar noves formes de pensar-la i d'adequar-la a la dona moderna. I encara que sembla difícil de creure, els primers a reconèixer la importància d'aquella nit van ser precisament els dissenyadors francesos.
0: És que són elegants, eh? Això s'ha de dir, que saber perdre també no s'ha fet tothom.
1: No, això és veritat. I, de fet, en acabar la desfilada, el mateix Yves Saint Laurent es va acostar a Stephen Burrows per felicitar-lo personalment. Oscar de la Renta i Givenchy van reconèixer el poder i la força de les models negres i van intentar afavorir les seves carreres professionalment. Va ser un tret de sortida per la majoria de carreres d'aquestes models. Mm-hmm. La fascinació per aquestes divas de la passarel·la també va ser compartida per la mare de totes les divas, Josephine Baker, que havia desenvolupat bona part de la seva carrera a França després d'haver abandonat uns Estats Units marcats per la segregació racial. Després de la desfilada va voler conèixer les models en persona que havien participat en l'espectacle i les va convidar a dinar o a sopar, ara no recordo exactament, i no resulta gens estrany que moltes d'aquelles models recordin aquell gest d'aquell dia com un dels moments més emocionants de tota la seva carrera.
2: Amb una cadira amb aquella taula... Devia ser, eh?
1: Parlar amb Josephine Baker com a concepte.
0: Estic veient molt FOMO, eh, en aquesta conversa.
1: És que, clar, imagineu-vos totes les històries que hauria que podria explicar aquella dona. Les conseqüències, no?, de la batalla de Versalles no van ser immediates ni tampoc lineals.
0: Sí, no és cada cop i volta i aquest és el declivi de la moda parisenca i que llavors la moda estatunidenca aquí florís i...
1: Sí. Els processos històrics mai funcionen d'aquesta manera. París va continuar sent la capital de l'alta costura i va conservar força intacta el seu prestigi, això és així. Però alguna cosa sí que havia canviat. La passarel·la va deixar de concebre's exclusivament com un espai on presentar una col·lecció i va començar a entendre's també com un relat i com un espectacle. El que es va posar en joc aquella nit no era només la supremacia de dues indústries ni el prestigi de dos països, sinó dues maneres prou diferents d'entendre la moda i la feminitat. La història, però, no ha donat completament la raó a cap de les dues, en realitat, no? Perquè el luxe s'ha democratitzat i la moda de carrer s'ha glamoritzat. I si avui la moda continua fascinant-nos, és probablement, entre altres coses, perquè segueix encarnant aquesta batalla.
0: Quina meravella escoltar-te, Rita Rakosnik. Moltíssimes gràcies per transportar-nos, com si gairebé hi fóssim nosaltres, a sí. aquest moment de la història de la moda i fer-ho tan interessant i divulgatiu. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Rita, ens veiem d'aquí 15 dies.
1: Adéu.
0: Una abraçada.
1: Adéu.

0: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
1: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
0: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
2: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
0: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
3: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: L'eclipsi que no s'ha vist mai a la Ràdio Nacional de Catalunya.
4: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: L'estiu ets tu.
6: Catalunya Ràdio.
5: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3Cat.
6: L'estiu ets tu.
5: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Passant 3 minuts de 6:45 de la tarda. I ara obrim el concurs. I si voleu participar, ja sabeu el que heu de fer. Marcar el 93-201-7474, 93-201-7474, al telèfon del directe per entrar en aquest concurs que qui guanyi s'endurà avui un producte exclusiu de la marca Culinarium consistent en un set de dues paelles de la marca Lilo que us permetran cuinar de forma pràctica i eficient. I què heu de fer per guanyar aquestes dues paelles? Doncs això, trucar al telèfon del programa i és tan senzill com respondre una única pregunta. I a més, si sou oients habituals de la tarda, ja sabeu que us ho posem bastant facilet, eh? I que si no...
8: No apretem gaire.
7: No apretem. Hauríem de pujar una mica el nivell i ser una mica més exigents, em sembla, eh? Va, ja tenim la trucada d'avui. És en Marc. Molt bona tarda, Marc.
9: Hola, bona tarda.
7: Des d'on ens truques, Marc?
9: Des de Castellserà.
7: Molt bé. Ets al cotxe o no? Perquè...
9: Sí, estic bueno, amb mans lliures.
7: Val. Però tu atén a la carretera, si us plau,
9: sí,
7: eh?
9: Sí.
7: Que no volem tenir cap accident, eh? Escolta'm,
9: sí, correcte.
7: Com vas de geografia, Marc?
9: De geografia?
7: Sí.
9: Em sembla que bé.
8: Segur que sí.
7: Bé, no sé si és geografia, t'he dit geografia, però crec que la cosa també és una mica històrica, eh?
9: No passa res.
7: Hem de viatjar cap al Perú. El Machu Picchu és una de les grans meravelles del món. Ho deu saber, eh? Està a Cusco, al Perú. L'has visitat mai o no has tingut aquesta sort?
9: No, no he anat mai.
7: Bueno, però segur que saps de què t'estic parlant, oi?
9: Sí, més o menys, sí.
7: Vale, doncs mira, si no, et posem en context. És una ciutat sagrada que està inscrita en el Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Però, la pregunta que et fem és... Quin imperi va construir el Machu Picchu? Hi ha tres possibles respostes. Ja saps que sempre us en donem tres per fer una mica més fàcil. I l'Aleix te les llegeix.
8: Vinga, primera opció, l'imperi Maya. Segona opció, l'imperi Inca. I la tercera, l'imperi Azteca.
9: Les tres que dubtar.
7: Home, també et diré, Marc, carinyo.
9: Sí, no?
7: És que eren...
8: Les típiques, exacte.
7: Clar.
8: Sí, clar.
7: A veure, A, Maya. B, Inca. O C, Azteca.
9: L'imperi Maya.
7: Marc, pensa-ho molt bé.
9: Vale.
10: Quines eren les opcions? Va,
7: les opcions eren...
8: Aquesta la descartem, va,
7: Marc. Maya.
8: Va, la descartem, ja.
7: És que tenim moltes ganes que t'emportis aquestes
9: paelles. Serà l'Inca,
8: eh?
10: Sí, no?
7: A veure, podria ser, si hem descartat l'imperi Maya, podria ser l'imperi Inca o l'imperi Azteca, però tu has dit Inca, no?
9: Sí.
7: Doncs és l'Inca.
9: Estic suant.
7: Deixa de suar, Marc, perquè efectivament és l'imperi Inca. Es creu que va ser construït durant el regnat de dos governants inques, intentaré dir-ne el nom, Pachacútec i Túpac Yup. Yupanqui.
8: Facilíssim.
7: Em sap greu, sí, perquè segurament ho he llegit fatal.
8: Ells no t'estan escoltant, no pateixis.
7: Sí, no, exacte, crec que el té una mica difícil, perquè des del segle XV o XVI, o sigui que ens queda una mica lluny. En fi, Marc, per tu són aquestes dues paelles de la marca Culinarium, que les gaudeixis molt, i aquest coneixement sobre l'imperi Inca i el Machu Picchu, que t'emportes també avui divendres.
9: Ui, tant, això no, ja no se m'oblidi.
7: Va, que vagi molt bé. Una
9: molt
7: abraçada.
9: Bé, moltes gràcies.
7: Que vagi
9: gràcies.
7: Molt bé, Marc. Va,
9: adeu.
7: I regalades aquestes dues paelles, ara volem parlar de sexualitat. Ja s'aixequen alguns somriures des d'aquí l'estudi. Clar, quan parlem de sexualitat, sovint pensem en sexe. Però la sexualitat és més que sexe. De fet, hi ha qui defensa que la sexualitat està present en gairebé tot allò que fem. Som éssers sexuals al 100% del temps. Ho som a la feina, al supermercat i a la gestoria. I no únicament quan ens refreguem els genitals. Amb aquesta claredat i contundència ho afirma l'autor i investigador social Napai al seu llibre El capital sexual, tot allò que arribem a fer per amor i una mica de sexe. I d'això parlarem ara, de passions, de sacrificis, d'idealitzacions, de desenganys, perquè tot això també forma part d'alguna manera de les nostres relacions sexuals i humanes. Napai, Arcadi Bages, autor del Capital Sexual, sí. Molt bona tarda.
10: Bona tarda.
7: A veure, això, com a autor del llibre surt Napai, però tu ets l'Arcadi Bages. Ens quedem amb Arcadi?
10: Sí, està bé. Els dos noms
7: ja m'identifiquen. Et sents còmode, eh? Sí. A veure, d'entrada, comencem pel principi. Què és el Capital Sexual?
10: Doncs és la part més gran de la sexualitat, perquè a moda de broma dic que el sexe només són 17 minuts a la setmana, que és la mitjana poblacional a la que dediquem de fer sexe. En canvi, per arribar al sexe, que és només la punta de l'iceberg, necessitem ser sexis i atractius. I això és el que ens ocupa el 100% del temps, en totes les activitats. Inclús quan dormim, perquè si no dorms bé, el dia següent fas mala cara i et baixa el capital sexual, que és el que necessites per aparellar-te i aconseguir sexe.
7: D'entrada, quan has dit 17... I quan has dit 17 minuts, no ho diré d'aquí, però he vist alguna aixecada de celles. Has dit, dediquem 17 minuts de mitjana a la setmana al sexe, sí. I he vist aquí aixecades de celles. No, no sé
8: serà
7: en quin
8: per dalt,
7: sentit.
8: Serà per baix, no?
7: No ho sabem, clar, però clar. No entrarem en això. A veure, però, Arcadi, tots tenim capital sexual?
10: Home, i tant, sí. Ens va pujant i baixant, és variable a cada context, a cada bar... A cada grup social canvia, i depèn del dia, de com estàs tu, de com et tracten, sobretot, de quins vincles tens i com et fa sentir la gent amb la que estàs. És supercomplex, per això he hagut de fer tot un llibre
7: que és apassionant i que avui, sí, crec que en podrem fer només un tastet, però us de debò que us recomano molt que el llegiu, perquè dona per obrir molts debats i moltes reflexions. Però quins avantatges té tenir molt capital sexual, més enllà de poder tenir molt sexe? Perquè la cosa va molt més enllà d'això.
10: Amb tots. O sigui, vindria a ser com un elixir de la vida o una panacea, perquè et millora en tots els aspectes de la vida. O sigui, et puja l'autoestima, et fa fer més bona cara, fa que tothom et vulgui ajudar i facilitar-te la vida, trobar feina, trobar casa, trobar una parella, és que amb tot. Llavors, és molt més enllà del trobar sexe. O sigui, encara que tu no vulguis sexe, et facilita tota la vida. És com... Realment sembla algo miraculós, no? Però és que és així. De fet, jo, és com un sinònim, capital sexual, d'estatus, rang, posició, èxit en la vida, és seguretat, és tots els capitals que conformen el capital sexual et donen seguretat en qualsevol àmbit de la vida, i això et fa estar bé. Vull dir que la gent que veus que flueix molt en la vida i que resplendeix i llueix i és radiant, és que té molts capitals.
11: Però ho fem de manera inconscient, no? És a dir, tu al llibre expliques que nosaltres no som conscients de que tenim o de que estem intentant motivar, incentivar aquest capital sexual.
10: Sí, funciona inconscientment i això fa que ho perseguim amb més ímpetu, no? Perquè si no semblaria que fem les coses només per interès. I no, realment, ens constitueix en el més bàsic i essencial de nosaltres mateixos. Tot allò que ens agrada i ens atrau, al final és com una trampa que ens fa el cervell per adoptar aquelles coses que ens donen més estatus. I això és el que... Aquí al llibre en parlo com a guai, no? Allò que ens sembla guai i que ens motiva molt... en veritat és allò que rep més reconeixement i estem més motivats a perseguir-ho i aconseguir-ho.
12: En altres paraules, seria una mica com el pretty privilege.
13: És que just estava pensant en això ara mateix.
12: És a dir, aquesta cosa de tenir certs privilegis per ser més atractiu, no? Doncs mira, potser aconseguir una feina si treballes de cara al públic és més fàcil si tens un cos normatiu, si llueixes bé, si vas arreglat, no?
13: El
12: una mica és
13: que el pretty privilege potser només es basa molt en una cosa més, en una esfera més o en una capa més física, no?
7: I més el capital sexual, aquesta... i el capital sexual, que ara ho explicarà l'Arcadi, perquè en parlarem, no inclou només l'aspecte físic, el capital físic, sinó que hi ha diferents capitals sexuals, no, Arcadi?
10: Sí, jo ho divideixo en quatre, així, per sintetitzar, que és el físic, com heu dit, i l'econòmic, el cultural i el social. I tots els quatre et donen molt de poder. I sí, potser el meu més gran descobriment és descobrir que existeix el capital social, perquè és el capital més invisibilitzat, que no ens han parlat a l'escola ni enlloc, i també es pot aprendre i cultivar. I és tot el que ens permet connectar amb la gent i són habilitats socials.
7: Parlarem molt d'aquest capital sexual, el capital social que forma part del capital sexual, però abans vull parlar del que ens fa atractius als ulls d'algú altre, que al final és una mica això, el capital sexual, com a conjunt, no? A partir doncs, de potser els diners que tenim, la intel·ligència, el carisma, la bellesa, tot això ens fa més atractius. Però tu què diries que fa que una persona en resulti més atractiva que una altra?
10: És això, és la suma de capitals que identifica el nostre cervell. Sempre hi ha una part que és individual, no? Tothom té fixacions, però és una mica l'excepció. En la majoria de capitals estarem d'acord que ens atraurà més una persona que és divertida, simpàtica, que té una conversa interessant, en lloc d'algú pesat, avorrit, que, bueno, hi ha algú soso, no?
7: Clar, tu, de fet, parles d'una mena de motius com d'atracció universal que funcionen més o menys iguals per tothom,
10: sí.
7: No?
10: Sí, bueno, parlo de tots, també parlo de les fixacions individuals, però sobretot poso molta atenció en aquests valors que tots apreciem i que fa que es generin jerarquies si ens fixem en un capital concret com el físic. Doncs en cada capital concret sempre hi haurà com una jerarquia, és inevitable. Per això l'interessant és valorar-los tots, fer-nos aquest mapa general per valorar. Perquè tu quan coneixes la gent cara a cara veus que tothom llueix i és interessant i valuós en algun capital.
11: En una societat com la nostra, n'hi ha una que pesi més que l'altra? Hi ha un capital que tingui més tendència a pesar més? És a dir, per exemple, el físic pesa més que l'econòmic o que la visibilitat, per exemple?
10: Depèn de cada context, però sí, en general estem en una societat que es valora molt el físic, l'econòmic, el cultural bastant i el social poc o gens. Només la part de carisma, perquè el social està fet de carisma i empatia i l'empatia no es pot ostentar. Llavors no trobaràs cap post d'Instagram de gent ostentant empatia. No és possible. Però és el capital més interessant perquè és el que et permet connectar amb la gent. D'alguna manera els altres capitals et permeten ser molt atractiu i que la gent se t'acosti. I això és molt temptador, perquè és un gran poder, no? Tothom, atraure a tothom, doncs ho volem. Però aquest és només el primer pas. El que realment volem és connectar. Llavors, si tu ets molt sexy però no has après a connectar socialment, es queda amb una relació buida, amb una closca de relació.
7: De totes maneres, expliques que a l'hora de sentir-nos atrets per algú... Tu parles d'una mena d'algoritmes inconscients, no?
10: Sí.
7: Que fan que sovint no sapiguem què és el que volem realment i que visquem amb contradiccions. Això se soluciona d'alguna manera?
10: Jo crec que no. Perquè és el que dic, és que hi ha mil factors que no som conscients, des de les feromones a mil... D'alguna manera sempre assimilem allò que rep reconeixement al nostre entorn social, no? I allò que ens atrau més... Doncs és bé, no és que neixi el més profund del nostre ésser, sinó que assimilem això, la mirada externa de lo que agrada, no? Està bé entendre com funciona perquè llavors almenys ho pots qüestionar, però si no ja estem venuts.
7: Mira, nosaltres hem volgut preguntar-li a la gent si sap o si creu que sap què és el que l'atreu de les altres persones. És el físic, és el carisma, és la intel·ligència, són els diners. Mira, la Marta Escudero, que és la nostra estudiant en pràctiques, ha tret el micròfon al carrer. I això és el que li han dit.
14: Per mi és l'intel·lecte. O sigui, a mi m'agrada molt que sigui una persona culta, una persona que llegeixi, una persona que tingui afán de coneixement, això és el que més m'atreu d'una persona.
15: És la seva personalitat. Bueno, lo que més m'agrada és que una persona sigui detallista i la seva manera d'estimar.
16: La mirada. M'agrada molt la forma que tenen de mirar a les persones, o sigui, em diu molt d'aquella persona.
7: En quines coses concretes et sols fixar?
14: M'agrada molt, doncs, si tenen unes mans boniques, és una cosa que m'atreu molt de les persones.
17: Amb el cabell, bastant.
15: En plan, si té bé les dents. És super... molt de físic, però és important.
16: Em fixo... Bueno, m'agrada molt la gent que parla així de forma irònica. O sigui, aquest vacileo... però amb respecte i educació m'agrada molt. És el que més em fixo, el que més m'atrau.
7: El tipus de persones que t'atrauen diries que tenen el mateix perfil o varien?
14: Varien molt. O sigui, no sóc una persona que tingui ni un estereotip, això típic ni res. M'agrada descobrir la gent, crec que cadascú té coses a portar, coses diferents, i al final m'agrada doncs, descobrir tot tipus de gent.
15: Sí, sobretot la mateixa estètica i el mateix estil que jo.
16: La veritat és que no. M'he trobat molta varietat, la veritat, sí.
7: Hem tingut respostes molt variades. No sé si t'han sorprès.
10: No gaire. Perquè
7: són
10: final...
7: previsibles tots,
10: sí,
7: eh?
10: Perquè al final són discursos, no? Perquè hi ha capitals que estan més estigmatitzats, no? Dir que t'atrau algú pel seu capital econòmic...
7: queda molt malament.
10: O pel seu capital físic és com objectificar, no? Llavors això queda malament. Ningú ho reconeixerà, però és igual. El nostre inconscient funciona igualment i ens atrau algú depenent d'aquests capitals, també.
7: Per això deies que són uns algoritmes inconscients, però que potser, si en fóssim una mica més conscients, ens enganyaríem menys i perdríem menys el temps.
10: Sí.
7: I tindríem opció de canviar algunes coses, potser.
10: Sí.
7: O aquests algoritmes no es poden canviar. El que ens atreu i no hi ha res a fer.
10: No, tenim agència, però el primer és posar-hi consciència. Per això el gruix del llibre és analitzar com funciona. Jo també n'estava a entendre-ho, perquè era com molt inepte, no entenia com funcionava, però després és veure com hi posem consciència i què podem fer, no? I sí que tenim molt de marge per canviar. Per mi el més interessant que he descobert és que per defecte, en la nostra societat hem après a jugar aquest joc del capital sexual intentant guanyar el màxim de capitals, no? Que és el joc de la vida. Doncs tothom està posat en aconseguir molts diners, una gran casa, una parella, una gran feina, i és una manera de jugar aquest joc. Però hi ha una altra manera de jugar-hi, que és intentant posant el pes a lo social, a connectar amb la gent. I això és el que realment et fa feliç. El que té en comú la gent més feliç és que té una xarxa de relacions més rica i profunda. I en lloc de molts capitals. És com la il·lusió aquesta, no?, de que aconseguir no sé què et farà feliç. Com jo he fet aquest llibre, pensava que seria més feliç.
7: Això
10: ho
7: dius.
10: I no és així.
7: I que també dius que al final tot el que fem... o gairebé tot el que fem està condicionat per aquest capital sexual, i et poses a tu com a exemple al fer aquest llibre, no? Que al final, sí, fer aquest llibre hi ha un punt de reconeixement, sí, i d'estatus. Vull dir, que això és un exercici de consciència cap a un mateix i de revisió important.
10: Sí, sí, i he estat 6 anys, llavors ha sigut com fer una tesi, i jo no conec ningú que hagi gaudit l'experiència de fer una tesi. O sigui, és bastant miserable, però quan ja portes 3 anys invertits no pots deixar-ho.
7: Clar, has d'acabar, has de seguir.
10: I et mou aquest motor, que és el guanyar aquest símbol d'estatus, no? Que és, publicar un llibre. I creus que et farà feliç, que tindràs èxit, i això és una cosa que et permet seguir sacrificant el teu present. I això és el que he après, no? Que no es pot fer. No. Està bé tenir objectius a llarg termini, però sense sacrificar el present, perquè realment ara l'he publicat i miro el llibre i no em diu res. O sigui, no sóc més feliç,
7: ni ets millor.
10: Tinc alts i baixos igual, clar, que sempre.
7: El llibre també expliques que ens sentim atrets per persones que tenen tant o més estatus sexual que nosaltres, i que en general no ens conformem amb algú que en tingui menys. És una mica aquest el que també anomenes flirteig aspiracional.
10: Exacte.
7: Però clar, a mi això també em feia pensar que com més amunt algú estigui en aquesta, no?, en aquesta, si podem dir, piràmide, no?, perquè, sí, diguem que dalt de tot hi ha menys gent, també hi ha menys possibilitats de tenir parella. O sigui, potser a vegades tenir menys estatus, si és que l'objectiu és trobar parella, ho fa més fàcil.
10: Totalment. Sí. Si arribes massa amunt, et quedes sol.
7: Clar, perquè més amunt que tu, igual, sí, o més, sí, amunt que tu hi ha poca gent.
10: Exacte. És la misèria de la gent que guanya massa celebritat, que es queden sols i inclús perden els amics, perquè això genera enveges, recels...
11: I diferència,
10: sí,
11: social, no?
10: És que la base de connectar és que només... és imprescindible connectar entre iguals. Has de tractar-te entre iguals. No pots ni amb algú que estigui per sota ni per sobre. Llavors, aquesta lluita que estem posats tots per aconseguir capitals, doncs ens fa, al final ens deixa sols i aïllats.
11: Tot i que jo llegia això i pensava que crec que hi ha gent que sí que flirteja amb gent que en té menys de capital sexual.
10: Pot ser, però és que és això, que no hi ha una xifra exacta de capital. Mm-hmm. I és variable, i tots valorem diferents capitals. Jo potser valoro molt el cultural i aparello amb algú que valora molt un altre, que potser jo tinc. Però sempre hi ha com intercanvis. Hi ha una part que és, sí, d'intercanvi.
7: Mm-hmm. I hi ha un altre diguem, efecte, podríem dir, que descrits, que és l'efecte de reciprocitat, que és que quan sabem que li agradem a algú, li prestem més atenció perquè això reforça la nostra autoestima. Però això vol dir, per tant, que ens podem arribar a sentir atrets per algú pel simple fet que nosaltres li hem agradat a aquesta persona?
10: També, clar, i tant. Sí, però, sí, hi ha molts factors, i aquest sí. És un, ens agrada agradar. I que algú estigui per nosaltres. I, clar,
7: això ens puja l'autoestima
10: perquè...
7: i l'ego, no?
10: Sí, i també ens fa generar falses expectatives algú...
7: Clar,
10: que
7: si després no...
10: Després potser no va enlloc. Clar. És com algú que tens allà, si algun dia estic molt desesperat, doncs mira,
7: ja, tenir ja aquesta anirem, carta. No?
12: Però sí. Molt sovint també trobo que passa a l'inversa, no? És a dir, tu dius, si algú se sent atret per mi i per tant em mostra aquest interès, jo començaré a relacionar-me amb aquesta persona. Però molt sovint passa que tu necessites que una persona que no et fa cas et faci cas, no? Per, entenc que, incrementar el teu capital sexual o creure que l'has incrementat d'alguna manera.
10: Sí, i per això sempre estem intentant guanyar capitals per atraure qui ens atrau, no? És l'única manera, realment. No. I per això estem tots intentant sempre guanyar capitals de qualsevol manera, tot hora, tot arreu, amb els amics, a les converses de bar, sempre... I ho intentem exhibir els nostres capitals també d'una forma subtil, no? Perquè si és massa directa, això ens denota com a desesperats. I sempre tenim aquest dilema, no? De voler-nos exhibir i alhora de no, de buscar fer-ho d'una forma subtil i casual. I és complicat.
7: I mira, parlant en concret, és que se'ns van introduint molts temes, parlant del capital social, que tu deies que potser és el més oblidat, però el més necessari, hi ha persones amb molt capital social que tenen molt carisma, que tenen empatia, però n'hi ha d'altres que potser no en tenen tant, que viuen amb por de ser abandonats, i llavors es produeix el que expliques al llibre, que és el love bombing i el drama bombing, que són uns conceptes que jo no coneixia i que m'han encantat. Explica'ns què és això del love bombing i el drama bombing.
10: Sí, el love bombing és això de... Doncs, ve de l'ànsia, no? Quan estem ansiosos, especialment quan ens enamorem, tots som perfil ansiós d'això de l'aferrament. Llavors volem connectar, volem més proximitat, llavors ens entreguem totalment i ens obrim i volem immediatesa, llavors ho expliques tot. Vols donar tot l'amor directe, no? Però també passa pel bo i pel dolent, que és el love bombing i el drama, no? I també no tenir límits de fer oversharing, no? Explicar tots els teus
7: drames.
10: Sí,
7: acabes de conèixer algú i tu li comparteixes totes les teves misèries, que és el que busques, amb empatia, connexió...
10: Bueno, és com incontenible, no? Perquè tens tanta necessitat de proximitat immediata que no ho pots evitar, i és com un reflex nerviós, no? De, va, et tiro aquí tota la merda, almenys, i així ja solucionem, ja vem que ja, si coneixes la meva merda, doncs ja em diràs si sí o si no, però almenys surto d'aquesta incertesa de em vols o no em vols. Què passa aquí?
7: Veig unes mirades per aquí a l'estudi, no, que clar, no de la tarea ningú, però...
13: No, perquè hi ha conceptes que ens sonen.
7: Clar, ja sé de què va. A tots ens ressonen aquests conceptes.
13: Totalment.
7: Arcadi, en l'atracció sexual, com d'importants i fiables són les primeres impressions?
10: Moltíssim, lamentablement, perquè el nostre cervell sempre busca la llei del mínim esforç i es queda amb la primera imatge que es fa. I canviar-la costa moltíssim. Llavors, sí... D'alguna forma, sí que depèn molt de les aparences, no? Que hem d'estar sempre treballant-nos l'aparença, però, bueno, tant de bo no tinguem tantes relacions així immediates i de...
7: I de judici ràpid, no?
10: Sí, tant de bo dediquem més temps a això, aprofundim les relacions, que llavors és quan pots valorar les persones en profunditat, no només amb l'aparença, amb el seu embolcall, que pot ser preciós, però quan, potser l'obres i descobreixes que no és interessant.
7: Però a vegades passa al revés. Jo pensava en això també de les primeres impressions d'aquelles persones, segur que tots coneixeu algú que li ha passat, que són amics de tota la vida i de cop i volta hi ha un dia en què sorgeix, no sé si és l'atracció sexual, i es converteixen en parella.
11: És el moment de la vida.
7: Clar,
11: de la
7: vida. Com passa això?
13: Però entenc que hi ha un punt també que el capital sexual també està en les amistats, no? És a dir, també hi ha aquesta cosa.
7: Com sí, clar.
13: Ja hem fet com una nota mitja aquí i hi ha una nota alta, no?, de capital sexual.
10: Totalment. Sí, sí, també d'alguna manera ens aparellem amb les amistats. Ens sentim atrets per les amistats, encara que no sigui voler fer sexe, però hi ha atracció. O sigui, l'atracció funciona a tots els nivells.
13: I un dia la nota puja, no?, i de sobte hi ha aquell puntet clar més, no?
10: Sí, jo tinc la teoria que podríem arribar a tenir sexe amb tothom. L'únic que falta trobar l'ocasió idònia, no? I sempre hi ha molts impediments i obstacles de que si l'altre té parella, que si jo ara no estic gens per la tasca, no estic asexual. Tenim etapes i costa. És un miracle, no?, que ens trobem i que hi hagi desig mutu, que és com funcionen avui en dia. Que és una altra cosa de la que parlo al llibre, que en comparació a les nostres avis o besavis, podem dir, oh, pobres, no podien elegir parella, però almenys no havien d'estar, no tenien aquest pes esgotador de ser sexis sempre,
7: clar,
10: perquè nosaltres es basa total en el desig mutu, llavors és un pes esgotador haver de ser sempre atractius, que, i tota la vida.
7: És esgotador, si no, sí, és esgotador. Sí,
10: perquè si no, totalment, no trobes parella o la perds.
7: És apassionant aquest llibre, El capital sexual, tot el que arribem a fer per amor i una mica de sexe, de Napay, a l'Arcadi Bages, que ho recomanem moltíssim. Nosaltres fem una pausa i a la tornada ja tenim aquí en Jordi Cubino per parlar de música. Fins ara.
3: A Catalunya Ràdio, la tarda d'estiu.

0: amb Marta del Corn.
1: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
0: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres que ve a la tarda.
2: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
3: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
2: Va, nois, que se'ns fa tard.
3: A la una del migdia, amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
6: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
6: La llum és dels meus ulls.
3: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu.
6: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
9: Bona tarda, us informa Marc Güell. Tarda de tempestes, Protecció Civil demana que s'extremi la prudència per aquestes tempestes que estan caient a diferents punts de Catalunya i que han de seguir fins al vespre, en alguns casos acompanyades de ratxes fortes de vent i calamar-se, com ja està passant de fet a la Catalunya Central o a la Garrotxa o a la Cerdanya. Actualitzem la previsió a aquesta hora. Néstor Gómez, bona tarda.
10: Hola, molt bona tarda. Doncs la situació continua complexa, especialment a punts de la Catalunya Central, on està descarregant amb certa intensitat i, a més, avancen ja cap a punts no només de la Selva, sinó també cap al Maresme. Ara mateix afectant sectors del Maresme, però d'aquí a poquet arribarà a la resta. Han arribat les tempestes al Vallès i d'aquí a una horeta aproximadament també arribaran a l'àrea de Barcelona. Descarreguen amb ganes a punts del Bages i s'hi desplacen cap al sector nord del Baix Llobregat i també cap a l'Anoia. Unes precipitacions que fins i tot han deixat més de 20 litres per metre quadrat a mitja hora. És el cas de Santa Coloma de Farners, 28 en 30 minuts, i la xifra més elevada ara per ara a Das, amb 52 litres per metre quadrat. I destaquem sobretot la pedra grossa, la que ha caigut a Olot, al voltant dels 3 centímetres, i a Fals, la pedra ha arribat als 6 centímetres. I tot això acompanyat d'una caiguda forta de les temperatures. En el cas d'Olot, ha caigut dels 36 als 18 graus en només una hora. I la previsió és que de cara a les pròximes hores aquestes tempestes arribin a l'àrea de Barcelona i també es desplacin cap a punts de Ponent al llarg de la tarda i vespre. I serà durant aquest vespre i nit quan arribin a Ponent i a les comarques de Tarragona. Un cop marxi el sol, tendiran a desaparèixer. Aquestes tempestes viuen del sol d'hidroenergia solar, de tal manera que un cop marxin, desapareixeran per donar pas a una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país.
9: Gràcies, Néstor. Ho seguirem ben atents. Aquestes fortes pluges al Pirineu han provocat problemes a la xarxa viària, per exemple, entre la Seu d'Urgell i Andorra. Última hora des de Puigcerdà, Joaquim Albalate.
11: Sí, bona tarda. La força de l'aigua que ha provocat una esllavissada de fang, aigua i pedres en la carretera nacional 145, que és la que connecta Andorra amb la Seu d'Urgell, i aquest despreniment ha provocat que la carretera quedi tallada en un carril a uns 3 quilòmetres de la frontera amb Andorra. Els Mossos estan donant pas alternatiu en aquesta carretera, que és molt transitada, sobretot a aquesta hora, perquè la utilitzen molts treballadors de la Seu d'Urgell que treballen a Andorra i també a l'inrevés. Per tant, hi ha força retencions, uns 6 quilòmetres aproximadament en tots dos sentits de la marxa en aquest punt, com dèiem, entre Andorra i la Seu d'Urgell, però no és l'únic punt. També, per exemple, la Nacional 260 entre Cerdanya i l'Alt Urgell, una carretera també molt transitada, també ha quedat negada per l'aigua i per alguna petita esllavissada que a aquesta hora doncs, també pot provocar alguns problemes de circulació. Joaquim Albalat, Catalunya Ràdio, Puigcerdà.
9: Unes tempestes doncs, que han agafat, per exemple, diversos conductors a la zona de la Catalunya Central, el Bages, l'Eix Transversal, l'Ignasi i el Rafa, són dos dels conductors aquí la Pedregada, agafat en aquesta C25, d'on han sortit per buscar refugi.
7: Anàvem cap a l'Eix, direcció Lleida, i de cop i volta anar a l'Eix, pues, semblava que hi havia molt de perill i res de refugi. Hem agafat una carretera secundària per intentar evitar la pedra, a veure si ens trobàvem a sota d'algun refugi, i ens hem trobat tots aquí a sota refugiats.
12: I cap a la Cerdanya, i ens ha agafat una trombara brutal de pedra, molt gran, i hem hagut de sortir a la sortida que hem pogut i ficar-nos a sota d'un pont perquè és que està caient però pedra gran, gran.
9: A les comarques de Girona, els bombers ja han atès 18 trucades per incidències relacionades amb aquestes pluges, sobretot caigudes d'arbres i branques a la via pública. Altres notícies, Cristian Roldán.
13: Esquerra demana explicacions al govern per la reincorporació de l'independentisme a l'informe anual de l'Europol sobre terrorisme. Els republicans han registrat una bateria de preguntes a l'executiu de Salvador Illa perquè aclareixi si tenia constància prèvia del contingut de la publicació i si la Moncloa els va explicar quina informació havien traslladat a l'organisme comunitari. També volen saber si exigiran la retirada del moviment del dossier. Ahir el partit ja va sol·licitar formalment la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, tant al Congrés com al Senat.
9: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assassinat d'un home aquest migdia al districte de Nou Barris, a Barcelona. Segons les primeres informacions, una dona l'hauria apunyalat diverses vegades després d'una discussió. La víctima ha estat traslladada en estat molt greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on finalment ha mort.
13: I l'home aïllat a Espanya per antivirus es troba en aquests moments a Galícia. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va donar positiu després d'una mostra presa a França arran d'un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat espanyol, es tracta d'un cas d'antivirus dels Andes. L'home va viatjar posteriorment a Espanya, després d'aquestes proves a França, quan ja no tenia símptomes i, per tant, no podia contagiar. Tot i això, es manté aïllat al seu allotjament mentre les autoritats sanitàries espanyoles i franceses coordinen la gestió del cas i el seguiment dels possibles contactes.
9: Esports, Roger Bussà.
14: El Barça estudia i prepara una oferta per fitxar el migcampista del City, Rodri, recent campió del món amb la selecció espanyola. El club té el sí del jugador, a qui li queda un any de contracte amb el club anglès. A partir d'aquí, ara el Barça iniciarà les negociacions. El Real Madrid fa oficial el fitxatge de l'extrem Yann Diomandé, que signa per 7 temporades a canvi de 125 milions, que en poden arribar a ser 140. L'Iborià es converteix en el fitxatge més car de la història del club blanc, i la ciclista de Maurici, Kim Lecourt-Pienaar, s'endú la sisena etapa del Tour de França femení. A la general es manté líder la suïssa Marlène Reusser, que té 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi es manté desena a 3 minuts 51 segons.
15: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous,
16: viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
17: Un món on tothom està de vacances.
18: En creure un món.
17: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
16: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
16: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. De 4 a 7... La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta Delcor.

0: Jordi Cubino, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Jo no puc evitar posar-me sensiblera, tonta, amb aquesta cançó tan preciosa.
1: És una preciositat, aquesta cançó, sí, sí.
0: Bé, Jordi Cubino ja el coneixeu, el tenim aquí tot l'estiu, és productor musical, un dels més prestigiosos i reconeguts de casa nostra, i amb ell aquest estiu analitzem les grans cançons de la història de cada gènere, i com heu pogut comprovar amb aquest Your Song, avui posem espelmes, abaixem els llums i parlem de balades.
1: Molt bé.
0: Però què ha de tenir, Jordi, d'entrada una balada? Perquè la considerem com a tal? Per què això que sentim és una balada?
1: Una balada, primer, el que marca molt és el tempo. Un tempo lent, que sigui una cançó reposada, perquè la gent ho entengui. I després, sobretot, les balades han de tenir un toc romàntic, no? Jo crec que la música el que crea són emocions. I la gran virtut de la música és transmetre emocions a la gent, no? Sobretot les balades, què transmeten? Doncs transmeten tranquil·litat, potser... transmeten aquells sentiments íntims molt, molt romàntics. Tot això que et faci entrar i introduir-te a tu mateix una introspecció acaba sent una balada sempre. I més aquesta cançó. A més, aquesta cançó és una cançó que inicialment no anava a cantar-la Elton John, eh? No, aquesta cançó la va gravar un grup previ a Elton John, però ell va decidir donar-li amb ells, perquè ells al principi... És una cançó de Bernie Taupin i d'Elton John. És a dir, ho expliqui per molta gent que no ho sàpigui. Bernie Taupin era el lletrista d'Elton John. O sigui, les cançons no són totes d'Elton John, sinó que un feia la lletra i l'altre la música. Va ser un dels binomis més importants del món de la música, no? I la va cantar un altre grup, però per respecte a Elton John, que sabien que l'havien de treure una versió després, no la van treure com a single, però la primera gravació no era Elton John.

0: de blue.
1: Jo no sé, Jordi, si avui acabarem plorant, enamorats, o com acabarem, però ja et dic...
2: O amb el mòbil a la mà.
1: Abans, exacte,
2: abans eren els encenedors, ara són els mòbils.
1: Sí, és veritat, ara ja no hi ha encenedor.
2: Jo crec que la nova generació no ha vist mai un concert, com jo quan era més jove, amb encenedors tothom.
1: Allà.
2: Sí, sí.
1: Va, doncs ara seguim posant-nos, com diem, sensibleros, amb l'encenedor a la mà, i escoltem una altra balada, en aquest cas del 1990.
2: Ai, aquesta té molta història.

0: Estem sentint el Nothing Compares to You. Què és especial aquesta balada?
1: Moltes coses. Primer, molta gent, tothom es pensa que això és la malograda Sidney O'Connor.
0: Sí.
1: No és d'ella, és una cançó de Prince que ell va gravar 5 anys abans d'aquesta. I aquesta cançó estava en un àlbum. Només els hiperfans de Prince coneixien aquesta cançó.
0: O sigui, hi ha una versió d'aquesta cançó de Prince,
1: És que és el compositor Prince i la cançó original la va gravar Prince. El que passa és que 5 anys després la Sidney O'Connor va treure aquesta versió que no tenia res que veure amb la versió de Prince, res a veure. Va ser una versió com aquesta, és molt atmosfèrica, com pots veure amb molts pas de sintetitzadors, tot és molt lent i amb la seva, sobretot amb aquesta veu, no?, que té ella. Ella era molt activista en aquest tema i el que va marcar molt d'aquesta cançó va ser el videoclip. És un videoclip rodat amb una toma, tota seqüència, i al final va plorar ella de veritat. Vull dir, la llàgrima que cau al final
0: són
1: no estava
0: icòniques,
1: pensada.
0: Són icòniques, aquest final, és ella icònic. Plorant. Ara, ha de fer certa ràbia, no ho sé, tu potser ho has viscut, això, ho has vist de prop, que un altre artista versioni una cançó que és teva i que tingui més èxit.

0: també és una balada,
1: sí, és una
0: però
1: balada.
0: És veritat que...
1: No té res que veure.
0: No.
1: No té res que veure ni l'arranjament. L'arranjament del de Prince és una banda. És una banda de rock puro y duro i una versió així a mig tempo, i ella el que va fer va ser aquests atmosferes amb sintetitzadors molt gran, i sobretot el protagonista era la seva veu, que
2: és
1: era
2: que és
1: important.
2: Espectacular, sí, la seva veu.
1: Sí, sí.
0: Va, seguim amb una de les balades cinematogràfiques més famoses de tots els temps.
1: Vigilem amb els icebergs.
0: Em vaig fer un fart, tan fart de cantar aquesta cançó. Jo tenia 7 anys quan es va estrenar Titanic.
1: Això ho peta els karaokes.
0: És.
1: La cançó que destrossa tothom.
0: Sí.

0: Ara m'imagino tota la gent des del cotxe o des d'on ens estigui escoltant fent un karaoke amb aquesta cançó.
1: Totalment.
0: Desafinant.
1: Totalment.
0: I que a més va rebre Òscar a la millor cançó, aquesta cançó, vaja.
1: I a més, com sempre passa, va ser una casualitat, perquè aquesta cançó no tenia d'estar així a dintre de la pel·lícula. Això és una peça de James Horner. James Horner és un gran compositor de bandes sonores equiparable, no tant popular John Williams, però sí a molta gent, i és molt popular com a compositor de bandes sonores. I tenia aquesta melodia i aquest tema per la pel·lícula. I el director James Cameron només la volia instrumental. Va dir que no i que no. I en secret la va gravar amb la Celine Dion, també que la van tenir de convèncer perquè no la volia cantar.
0: I el jo havia llegit això, que ella no la volia fer aquesta cançó.
1: I el seu marit la va convèncer per fer aquesta cançó. La van gravar en secret i li van presentar al James Cameron, al director. Li va agradar tant la versió que la va incloure a la pel·lícula que no hi anava originalment. I d'aquí va sortir la cançó de l'Oscar. Però en principi no tenia d'existir tot això que estem parlant. Imagina't.

0: Vinga, va, i el mateix any, el 1997, es publicava també aquesta altra balada.
1: Uau, això és una obra d'art.
2: Oh.
1: Impressionant.

0: la segona vegada que ens poses a Robbie Williams aquest estiu, i jo et diria que el posessis cada setmana, perquè és que estic enamorada de Robbie Williams.
1: Jo soc molt fan del Robbie Williams, tant com a artista com a compositor, perquè a més ell té una faceta que m'agrada molt a mi, que és compositor, no? I és, bueno, aquesta cançó la va escriure amb el Guy Chambers, que era el que escrivia, després de la seva etapa a Take That, escrivia quasi totes les cançons amb ella. Era el seu productor, era el guitarrista, i escrivien junts, inclús feien, se n'anaven, per exemple, van estar a Jamaica, a molts llocs, composant cançons. Ell venia d'una etapa molt difícil, després de Take That, d'una etapa de substàncies i alcohol, i molt dolenta, i jo crec que aquí se li va obrir el cel. Quan van trobar aquesta cançó, se li va obrir, perquè va ser el que realment va fer el trampolí de la carrera de Robbie Williams.

0: A qui creus que va dedicada aquesta cançó? Va, a veure si l'encertes, que tothom s'equivoca.
1: És que estic intentant recordar, no sé si era aquesta,
0: sí,
1: perquè en el seu concert, que ho vam comentar, que tots dos hi vam anar, el concert que va fer fa un any, a l'RCD Stadium, i és que no sé si era aquesta, algú, però que els seus fills... No és aquesta. És que sé que va fer...
0: Sí.
1: Però no devia ser la d'Àngels.
0: Molta gent es pensava que això és una cançó d'amor. No, és una cançó dedicada a l'Àngel de la Guarda. Parla d'això, d'aquell àngel que tenim al costat i que en els moments més difícils ens ajuda per seguir endavant. Parla d'això, realment, la lletra.
1: Ara, m'encanta aquesta cançó d'Àngels,
0: sí,
1: però jo t'he de dir que si hagués hagut de triar una balada de Robbie Williams, jo hagués triat She's the One.
0: Sí, home, és fantàstica.
1: Però és la cançó que jo crec que ha sonat, hi ha moltes entrades de casaments, molta gent ha posat el She's the One. Mira, la podem escoltar.
0: És aquesta. Et vas casar amb aquesta?
1: No, jo no, però la vaig tenir allà,
0: El teu marit va dir
1: no. No, sí, passa és que vaig triar per opció catalana.
0: Molt bé.
1: Però el She's the One...

0: Aquesta cançó és una cançó que demostra que dels moments més difícils dels artistes quan surten les millors cançons. Perquè aquesta cançó està escrita que des del cor i es nota molt.
1: Tinc la pell de gallina, eh?
0: Sí, és, són obres d'art. Això és la màgia de la música, sí. Que una gravació que té anys, després de tants anys, captes l'energia que va tenir l'artista quan la va gravar.
1: I com t'emociona tu, igual sí, com sí, el devia sí. emocionar ell quan la composava. Va, però jo crec que si parlem de balades, sí. una de les veus més representatives del gènere és aquesta.
0: Ui, aquesta, la història, ja veuràs.
1: Ai...

0: una superintroducció a capella.
1: Sí, ara te l'explico, aquesta. Sí, sí. Aquesta és una cançó... Ah, i sembla que vingui aquí a reivindicar els drets dels productors i els compositors, però t'explico la història d'aquesta cançó.
0: Que si es compra cap a casa.
1: Vale. Aquesta cançó no és de la Whitney Houston, és una cançó molt antiga de la Dolly Parton. La Dolly Parton és una de les majors artistes de country que hi ha al món, molt coneguda als Estats Units, i és una cançó que va escriure ella, i ja era molt famosa aquesta cançó als Estats Units, i es va versionar per la pel·lícula. Però la cançó original és de la Dolly Parton. Jo tinc una història personal amb aquesta cançó, perquè sí... Jo vaig fer l'adaptació al castellà d'aquesta cançó que va cantar Il Divo, el grup Il Divo. La vaig fer jo, l'adaptació. I vaig, Dolly Parton no ha donat mai cap permís d'adaptació a cap idioma d'aquesta cançó, excepte aquesta.
0: Excepte la de Whitney Houston,
1: sí,
0: eh?
1: I aleshores li van presentar la cançó i un dia em van trucar i era la manager de Dolly Parton, que em donaven els permisos perquè els agradava molt Il Divo. Sí, sí, es van donar els permisos. L'única adaptació que hi ha d'aquesta cançó fora de l'anglès, vaig tenir la sort
0: de
1: poder fer-la jo.
0: La Dolly Parton, sí. Whitney Houston, i la que vas produir, bueno, la que va produir Jordi Cubino.
1: La de Il Divo, sí, sí. Sí.
2: Io guardaré
1: Era un mix entre anglès, sí, sí, sí. Pues ens va costar, però al final, mira, em va sorprendre molt quan es van trucar. Però bueno, a part d'aquest tema personal...
0: No, però jo vull saber, tu, sí. Per què creus que va acceptar aquesta versió?
1: Doncs no ho sé, l'havíem gravat, se li va enviar i de sobte ens va trucar que sí, que l'acceptava i que li va agradar molt i que per ell era un honor que la cantessin, no? A més, nosaltres vam fer una... Quan es va fer la producció de la cançó original és una cançó country, si la voleu buscar a Spotify o on vulgueu, i sabreu com és. La Whitney Houston, a l'estudi, quan va estar amb el seu productor, va decidir començar-la a capella. I una de les gràcies d'aquesta cançó és que comenci a capella, que és una versió única, perquè això arriba al cor.

0: Ara, al canvi, m'estava recordant una cosa al tècnic, i és veritat que hi ha molts vídeos...
1: Ai!
2: De la...
1: D'encertar el moment...
2: Sí, sí. Del pa!
0: Mira, a veure si ho podem... Va, intento... A veure si m'enganxes, Jordi, va.
2: Queda un compàs.
3: Un compàs, no. Queda una part.
1: Jo soc

0: són... Sí, sí, has de comptar els compassos. El que passa és que està fet el libitum.
1: I costa, Dono fe que Jordi Comín l'ha encertat. Jo crec que és impossible.
0: Sí, sí, no és fàcil,
1: A veure si ho han provat també des de casa. Va, i gairebé 20 anys més tard, el 2011, es publicava aquesta altra balada.

0: És una balada pura, pura, pura. Perquè, a més, aquesta cançó, l'Adele, va ser el començament del quan va començar a despegar la seva carrera, i va insistir molt amb el productor en que la volia només amb el piano, per agafar l'essència del que era purament la cançó i la seva veu. I si et fixes, no hi ha cap gran arranjament.
1: És molt senzill.
0: Sí, és molt senzill. El que diu que una balada, la puresa d'una balada, i jo sempre ho he dit, és que una balada funciona sola tocada amb una veu i un piano, o una guitarra i un piano. Si funciona així, ja és un èxit i un hit.
2: De fet, no sé si tens la sensació, potser m'equivoco, que en les balades la veu és especialment important,
0: és
2: que en qualsevol
0: important.
2: Altre gènere musical.
0: Molt important. Evidentment, jo crec que la base de tota la indústria i de la música són les cançons, o sigui, la melodia i la lletra, evidentment. Però per una balada és superimportant com transmet l'artista. Si l'artista sap transmetre, no fa falta que canti molt bé, si sap transmetre aquell sentiment, ja està. Això
2: I a més,
0: és.
2: Aquesta, si no vaig errada, crec que està basada en una ruptura sentimental
0: sí.
2: real de l'Adele, oi?
0: Sí, sí, va ser posterior a la ruptura sentimental que la va deixar molt tocada i era un moment d'acceptar una altra persona que havia seguit a la seva vida i va dar això de la lletra, sí, sí.
2: Sí, cors, molts cors trencats en aquesta secció d'avui, però que ens han regalat aquestes meravelles.
0: Sí.
2: Et sembla que escombrem una mica cap a casa?
0: Vinga, va, anem a escombrar.

0: Un altre clàssic dels karaoke.
1: Sí, és un clàssic de karaoke.
0: Una mica més fàcil de cantar, potser, no?
1: Sí, bueno, no és tan fàcil, no? Té el seu què, eh? Jo crec que és una cançó més... Jo vaig produir una versió per la Marató d'aquesta cançó amb ell, amb el mateix Pep Sala, i la veritat és que és una cançó que és històrica. Jo penso que és la, si has d'agafar la balada per excel·lència dels últims anys, és aquesta, no? Per lletra i per tant, no crec que ells fossin conscients dels que escrivien quan la van fer, eh? Jo penso, eh?
0: Tu creus que quan un artista fa una cançó que acaba convertida en un himne,
1: sí,
0: n'és conscient? Ho sap? Pot intuir que allò
1: és difícil,
0: serà revolucionari?
1: És molt difícil saber això. És molt difícil perquè se t'escapa una mica les teves mans. Tu pots fer moltes cançons i a vegades cançons que no et penses que seran un èxit i que seran himnes, ho són, no? Aquesta cançó ho tenia tot, perquè mira que l'arranjament aquest és supersenzill, la gravació és supersenzilla, i és la cançó, la lletra i la música el que arriba a la gent, no? Després ja quan la va gravar Shakira,
0: sí,
1: l'ha gravat
0: Luz Casal, Luz Casal,
1: molta gent l'ha gravat aquesta cançó, el que vol dir que és un himne ja internacional.
0: I respectant sempre el Reflexada, no? Aquell que ens va fer...
1: Reflexada
0: la teva... Bueno, que ens va grinyolar a tots, sí. Però vaja, ha passat així
1: gran
0: a la
1: cançó.
0: Història. Uh-huh. Amb què acabem, Jordi?
1: Pues acabem amb una cançó que a mi m'agrada molt, un grup que m'agrada molt.

0: Aquesta cançó és, té moltes connotacions. Molta gent es pensa que és una cançó d'amor i no ho és. És una cançó que, dit per Porti Sting, és una obsessió cap a una persona, no? Després d'una ruptura, una obsessió quasi malaltissa cap a ella. Sí, va d'això la lletra.
1: Si no és declaració d'amor, és un no et puc treure del meu cap.
0: I igual que dèiem l'altre dia, comentàvem el tema d'O2, sobre el tema de què la fa personal, és el riff de guitarra, la peça de guitarra que va fer l'Andy Summers, que era el guitarrista. La veritat és que la va fer quasi amb una toma, a la gravació, es va fer amb dos tomes aquesta, i era, necessitava un arpegi que funcionés per sota, i la identitat, la senyal d'identitat d'aquesta cançó és el riff de guitarra, parla de la melodia. Però fixa't que cada cop que entra no cal que cantis, quan entra el riff de guitarra ja està. Molt polis aquesta obertura, quan entra les guitarres.
1: Piano,
0: que va marcant. Fa unes notes, simplement, fa clang, clang, clang, clang. Imagina't, no toca ni acords. Tornem un altre cop al riu. Sí, sí, molt bo. Després es va versionar aquesta cançó, va tenir molt èxit. Després la van gravar en homenatge al Puff Daddy, bueno, va gravar Puff Daddy, la Faith Evans i el 112, en homenatge al que van assassinar un rapero molt famós a Nova York, que era Notorious B.I.G. El van assassinar i van agafar aquesta cançó, no sé si us en recordeu, i va fer una versió amb un rap a sobre, que cantava una noia també. Es va fer una altra versió. Per mi, l'original és
1: la millor, no?, en aquest cas.
0: Per mi, sí.

0: Jordi, que avui no. Amb polis, les espelmes, els encenedors, els apaguem aquí.
1: Està al carrer de Catalunya, ens... ràdio ple de gent.
0: Sí, tots emocionats amb la pell de gallina. Gràcies per haver-nos regalat aquesta estona de música tan meravellosa.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ens veiem la setmana vinent.
1: La setmana vinent. Fins ara.

4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
2: Entendre
3: és obrir els ulls.
4: Obrir la ment.
2: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
1: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Atenció, atenció! A tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom!
7: A La Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
6: Parlarem de gastronomia.
7: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: La Fonda.
7: D'una a dues.
6: Vinga, va, a la caixa.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
2: Ets tu. Passen 2 minuts de 6:45 de la tarda. I quan sona aquesta música vol dir que ja tenim aquí en Jaume Miranda i la Marta Muntaner. Com esteu, guapos?
8: Yupi. Hola, Marta.
9: Quina
8: hola, nois.
9: Aquí, no?
8: Quina música més marxosa, eh? És de Gisela, aquesta t'agrada a tu, no? És com així... És de Tomorrowland, aquesta? No, no, aquesta no acaba de ser de Tomorrowland. Vale, vale.
2: Va, doncs em sap greu perquè... Em sap greu per la Gisela, vaja, perquè hem de canviar de sintonia. Toca posar-nos romàntics. I ens posem romàntics perquè la cosa va de dos famosos que estan molt enamorats. Parlem del pilot Marc Márquez i la seva parella, la model influencer Gemma Pinto. Marta.
8: Gemma Pinto, que per si no la teniu situada, és una de les millors amigues d'una cara de 3CAT com Laura Escanes. I estem parlant de Marc Márquez i Gemma Pinto, una de les parelles més consolidades que tenim ara mateix a Catalunya, que ja és dir... Que ja és dir perquè hem tingut un any de molta ruptura en aquest país. Fa més de 3 anys que van junts i ja fa temps que el que no surti d'aquí pronostiquem que aviat... caurà el pedrusco. Fa molts anys que ho diem, ja. O sigui, pràcticament, els que porten junts, jo mantinc sempre que algun dia caurà el pedrusco. I sempre dic, serà aquest estiu.
2: I som més a prop o no?
8: Jo penso que sí. Que és només qüestió de temps, de poc temps, que hi hagi falcada de genoll i petició de mà. I comença a haver-hi, Marta, el xup-xup que a nosaltres ens agrada, eh? Saps ara que tots els esports estan que si el Rodri no sé sí. què, Mercato, passen coses, no sé què, doncs nosaltres també estem fent això.
9: Clar que sí.
8: Els
9: estan
8: panots,
9: passant
8: els
9: què diuen?
8: Estan passant coses, efectivament, Aleix.
2: Què diuen els panots, Marta?
8: Els panots, jo fa dies que no els sento perquè deuen estar de vacances amb la Juliana Canet, però sí que internet torna a especular amb una possible petició de matrimoni a Can Márquez Pinto. Perquè fa una setmana ella va publicar un carrusel de fotos al seu compte d'Instagram, és un recull on surt amb en Marc els dos impressionants, els dos guapíssims, els dos en banyador amb unes vacances d'hiperluxe i de gent molt rica gaudint de les vacances, i hi va haver diversos elements que ens van fer sospitar que allà n'havia passat alguna de grossa. Perquè a banda de veure els guapíssims, que això no és notícia, a les fotos també els vèiem fonent-se en una abraçada molt gran. Saps la típica foto de modern, ara, de penjar-te en moviment? Com que
9: sí,
8: estàs
9: com
8: allò...
9: Sí, com borrosa, no?
8: Amb borrosa,
2: ara
8: correcte.
2: Ara es porta això?
9: Sí, com que sí. La càmera
2: fora,
9: se
2: no
9: mou
2: moderna.
9: Per fer aquest efecte òptic de moviment, com a de foto...
8: És una nova tendència. D'una cosa, una foto viva.
9: Sí, captada de forma improvisada.
8: Sí,
10: està estudiadíssim.
8: Oh my God,
9: sí, evidentment.
8: Perquè has de mirar la primera foto, que sembla d'estudi, i clar, la segona, que és així com en moviment, no? Com si estiguessin celebrant alguna notícia important, Marta. I la Gemma també publica una imatge on ens ensenya en primer pla uns anells. Uns anells que només porta ella, que et diré que no semblen de compromís, però ella sap perfectament a què juga publicant aquest contingut i sap que figura a la nostra llista de pronòstics d'aquest estiu 2026 de possibles peticions de matrimoni. I clar... La Gina Capell, que és una perfecta que treballa a l'Enblau...
9: Tia xulíssima.
8: Una tia molt xula. S'ha fixat en un detall important del que ha viscut la parella aquest cap de setmana passat.
3: Durant les seves vacances a Menorca, Gemma Pinto va compartir unes imatges molt romàntiques de tots dos abraçant-se i una foto en primer pla on podem veure uns anells que lluïa la influencer. La publicació la va descriure amb un símbol d'infinit i entre els comentaris ja van saltar els primers rumors d'una possible boda. El detall definitiu que no ha passat desapercebut per l'Emblau ha sigut el d'aquest cap de setmana. Marc Márquez i Gemma Pinto van assistir a la boda d'uns amics al Palau de Margalef i durant la celebració van rebre la figureta dels nuvis, és a dir, un regal que s'acostuma a donar als pròxims convidats en casar-se. De moment, la parella no ho ha fet oficial, però les imatges i els detalls parlen per si sols.
2: Jo et diré dues coses, Marta.
8: Vinga,
2: dues teories que llenço, que no me les comprareu.
8: Com a única persona casada d'aquesta taula, crec que tens
2: autoritat.
8: Per... O i tant, autoritat.
2: No ens miris no, tant, Marta,
8: us diré. Veu autoritzada.
2: Primer, és veritat que l'aliança de compromís, tots pensem en un pedrusco,
8: en un diamant,
2: o en diuen l'aliança catalana, però us diré que...
8: Ui.
2: Entre determinats sectors de gent adinerada, a vegades s'opten per anells que no semblen de compromís. Jo és una cosa que he vist. Jo no dic que sigui el cas, però jo he vist gent amb molts diners que ha comprat anells molt especials que no tenen el típic diamant, és a dir, que d'entrada a ulls, no? A simple vista, no et farien pensar que és un anell de compromís.
8: I què tenen? Més aviat cosa de valor sentimental, que potser són d'una joieria vintage...
2: O són coses molt especials que potser venen de l'altra punta del món, és a dir, que no és l'anell de compromís que tots coneixem, sinó que són
4: pedres de colors, no?
2: Pedres especials que venen de l'altra punta del món...
5: Un disseny exclusiu, no?
2: Exacte.
8: Vale.
2: Això, no dic que sigui el cas, però...
8: M'encantaria que fos el cas, perquè tu no saps les ganes que tinc jo d'aquest casament pel morbo dels convidats que hi anirien.
5: Ja, serà
8: grossíssim, és que jo crec que no hi ha casament amb tant volum de famosos. Per una banda, perquè Marc Márquez és esportista i es relaciona amb gent també del món de l'esport.
9: Sí.
8: Després, perquè té aquesta agència de representació de famosos que
9: cert.
8: Es diu Vertical, on és soci amb l'influencer Maria Pombo.
9: És cert, és cert.
8: I et diré més. La millor amiga de la Gemma Pinto, de la
2: ja
8: futura nòvia, possible nòvia, és Laura Escanes. I Laura Escanes i Maria Pombo no es poden ni veure.
2: Ai, ai.
8: Per tant, s'haurien de trobar forçosament en aquest casament. No hi ha viatge a Nova York que t'ho salvi. No, m'ha sortit una campanya... No pots fallar a la boda del teu soci i no pots fallar a la boda de la teva millor amiga.
9: M'agrada
8: que... T'has de creuar sí o sí.
2: Imagina't...
9: Que més clar que una boda sigui que hi hagi dues persones enemistades de convidades.
8: Així sóc jo.
9: I no, jo estic en esteu vaixell, ja t'ho dic ara.
8: Jo amb les crispetes, aquell dia tant de bo hi hagi una retransmissió en directe per Lola.
9: M'oferiré de camarer.
2: T'imagina't...
8: T'infiltraràs.
5: Per favor, Jaume, per favor.
2: T'imagina't el comiat de soltera.
8: Uau.
2: Perquè aquí tendeixes a convidar no només les teves amigues directes, a vegades també pot ser amigues de la teva parella.
8: Marta, a tu et van fer comiat de soltera?
2: Sí, més d'un.
8: Vale.
2: Més
8: i explica'm bé com va això, perquè és la núvia qui organitza una llista de gent a qui tu voldries el teu comiat de soltera?
2: Hi ha de tot, perquè jo n'he organitzat i a vegades sí que se li diu a la núvia, escolta'm, qui et faria il·lusió que vingués?
8: Perquè no la pifis, sí, de típica amiga del col·le amb qui ja no et portes.
2: Que
8: no,
2: o al revés, que et deixes algú perquè tu no potser no controles tots els amics d'alguna amiga teva. Exacte.
8: Clar.
2: I llavors a vegades se li pregunta a l'amiga en qüestió, escolta, qui et faria il·lusió que vingués? Llavors, per exemple, en el meu cas, com que no hi havia manera de quadrar dates, doncs cada grup d'amigues va decidir muntar-me un comiat de soltera amb 4.
9: Això també passa.
8: Nena, quanta gent que t'estima. Normal. Molt bé.
2: I l'altra teoria que jo et deia, ja la de l'anell, i l'altra teoria és que no fos una indirecta cap a Marc Márquez.
8: Totalment. Això és dir, que això és seguríssim.
2: Noi,
5: a què esperes, no?
2: En aquest dit hi hauria d'haver un altre tipus d'anell.
8: J-Lo, el anillo pa cuando.
2: Exacte. Sí, també podria ser, perquè també conec persones, no?, que han fet de tot, han enviat allò, gairebé missatges en codi morse per demanar-li a la parella, sisplau.
8: I la idea... I la idea de fer-ho tu?
2: Dius, noia, potser que ho demanis tu, però mira, encara hi ha vegades aquesta cosa...
8: Clàssica, tradicional, no? Sí.
9: Sí. És que aquesta foto d'un pla de tall d'un anell mentre esteu enamorats de braça per darrere, no seria gens sospitós d'una altra parella?
2: Sembla
9: una campanya. No seria tan sospitós, però clar, són una parella... clàssica, per dir-ho d'alguna forma, que ja saps que la seva línia editorial entre és matrimoni canònic. Per això feim totes aquestes especulacions.
8: Que es casaran seguríssim.
9: 200%.
8: Algun dia.
2: Bé,
8: algun dia
2: veurem quan es compleix el somni de la Marta Montaner, que es casi, que hi hagi aquesta boda i a veure quins drames es viuen. Nosaltres ara fem una pausa i a la tornada parlem dels Jonas Brothers, perquè van ser fa uns dies per Alacant, crec que ho vam comentar aquí al programa,
9: sí.
2: I sembla que no van quedar gaire satisfets del seu viatge. Ara ens ho explica en Jaume. Day out.
4: just wanna lay in my bed.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.

0: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
1: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
0: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
2: Tot el que cantes...
3: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat.
5: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema "L'amor també deixa rastre", combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniel Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
6: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
6: La llum dins dels meus ulls.
3: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu.
7: L'estiu ets tu.
6: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Minut i mig per 3:45 de la tarda i ja ho dèiem, que hem de tornar a parlar del viatge dels Jonas Brothers a Alacant.
9: Sí, ja vàrem comentar fa uns dies que dos de Jonas Brothers, en Joe i en Nick, havien passat uns dies de vacances per Alacant en el País Valencià. Juntament amb les seves parelles i els seus respectius fills. Així sona Alacant, eh? Marta, no riguis.
10: Sí, és així, eh? Sí, la banda sonora. Visita Alacant.
9: No, de fet, ara conforme expliquis la notícia veuràs que no sona no, així. Bé, els dos Jonas Brothers més emblemàtics varen llogar una casa de luxe Xàbia, que és un petit poble de la costa d'Alacant, també molt turistificat, com tot el nostre Mediterrani, vaja. Sabem que se varen passar gran part dels temps dins un iot, navegant per zones com l'emblemàtic Cap de la Nau, i ara Jonas Brothers han parlat públicament d'aquesta escapada valenciana i ho han fet en el seu podcast en conjunt Hey Jonas, on s'asseuen els tres, o sigui...
10: Que és estranyíssim que no ens hagi arribat aquesta informació. Jo no sabia que aquests tres tenien un podcast.
9: Jo sabia que tenien un podcast, però a nivell informatiu és que no porta res.
10: No, bueno.
9: Són tres germans parlant de qui tardava més a sortir en el bany. O sigui,
11: a veure, i òbviament no sortirà cap titular sucós, perquè ells mateixos ja vigilen el que estan explicant.
12: No
11: té cap sentit aquest podcast. És una forma més de dir, mira, aviam, si
10: així
11: ho batem una mica.
10: Però és interessant aquest podcast o no?
9: Zero interessant, i mira que jo tenc temps lliure per qualsevol misèria humana, però aquest no és del meu interès.
10: Ni per omplir allò una tarda d'aquelles que dius que no tinc... No,
9: no. Marta, talla ses ungles despeu abans. Saps què t'ho vull dir?
10: Mira, ja em toca.
9: Sí, però igual... Mira, ara ja tenim informació, ja tenim titular.
10: No, és que has dit això, he pensat aquest matí, quan sortia de la dutxa, me l'has volgut
11: tallar. És que no sempre tens temps, eh? No
10: sempre tens el temps a sobre.
11: Sí, sí.
10: Gràcies per aquest recordatori indirecte que m'has fet.
9: De res, aquí estic, servei públic, i totes les oients que també se'ls hagin detallat, els hi record. Tot i així, he de dir que aquest programa, com dèiem, Hey Jonas, aquest podcast, és bastant insults, però el darrer episodi m'ha interessat bastant, perquè, com dèiem, explicaven la seva escapada valenciana, i han comentat que la final del Mundial de Futbol els va coincidir a Xàbia.
13: This is the night... that Spain, while we're in Spain, won the World Cup.
14: So
13: look
14: amazing.
13: At the mayhem
14: so
13: on the streets.
14: Awesome.
13: It was incredible.
15: Però és un podcast o un audiollibre?
10: No, no, sí, no, perquè veien un to del locutor, així.
11: Sí, era
9: l'accent molt bé, eh?
10: Molt radiofònic. O sigui, no, no sé el contingut, però sonorament sonaven allà unes veus.
11: No semblava conversacional.
9: No, sí que ho és, conversacional. Vale. És veritat que el programa està editat, però molt? És una conversa molt lliure. El que ells tenen... Són nord-americans. Saps aquesta cosa tan impostada i performàtica sí. que tenen els nord-americans sí. en tot el que fan?
4: Ja. Yeah.
9: És una mica aquesta
4: poc
9: energia.
4: Natural.
9: Sí. Bé, Jonas Brothers, com veus, expliquen que viure escoats i escrits des del mateix estat espanyol va ser molt emocionant en relació al Mundial. Tot i així, és de les poques coses positives que comenten del viatge. Un dels fets que més els va sobtar, tant en Nick com en Joe, és que la casa on dormien era de propietaris neerlandesos. I no només això, tot el servei i hostaleria privada d'aquesta mateixa casa també era neerlandès.
12: The house was sick. We were in a small town outside of Valencia. They're known for their paella. And we rented this house, so the owner of the home is from Holland.
14: Dutch.
12: The homeowner's Dutch. Her husband... Who is the chef for us?
14: The homeowner is Dutch as well.
9: Dutch, ho heu entès, no? Neerlandès, tot Déu. La cosa anava més perquè en Joe Jonas va fer una volta per el poble de Xàbia i explica que tant a la farmàcia com una botiga també el van atendre en neerlandès.
4: Wow.
9: Tothom era dels Països Baixos i no varen conèixer a cap valencià.
12: By the way, not just the people that owned the home and took care of us. I walked to the local pharmacy.
14: Dutch.
12: And I went to the meat and cheese shop. Dutch.
14: So everyone's Dutch.
12: Everyone was Dutch.
14: What I'm gathering is everyone is
12: Dutch, and we were in Spain, and it was weird. It was like a Black Mirror episode because like
14: everyone's Dutch.
12: It did take you out of the experience of being in Spain.
9: En Joe insisteix en que Xavi apareixia Països Baixos i que això els estreia de l'experiència de viatjar a la costa valenciana i ho comparen directament amb una experiència paranormal estil Black Mirror.
15: Clar, jo pensava que igual han canviat el poble de lloc i no ens han avisat. I de sobte ara... Hi ha tot només de neerlandesos.
9: És que crec que va per aquest camí, eh? Eddie, que en Joe se feia moltes preguntes a Xàbia i en un intent de saber per què estava tan plena de gent dels Països Baixos, els Jonas Brothers van demanar als guiris quina era sa causa. I els neerlandesos de sa zona només sabien respondre una cosa, perquè hi ha un vol directe.
14: We asked multiple people to... We're like, so what's the reason that this little like, beach town in Spain is just sort of... overrun and there's just a flight that takes you here and I'm like that was the answer I was like wild. What does that mean?
10: A veure, també et diré que hi ha vols directes a molts llocs.
9: Sí, jo crec que simplement els neerlandesos van allà de forma totalment ignorant de quin territori estan trepitjant i no se fan més preguntes que Jonas, per l'ha vist, que se'n fan una mica més, no?
10: Sí.
9: Bé, jo m'he posat activista i periodista.
10: Molt bé.
9: Sense estudis. Però amb estil. Perquè estan llegint articles d'internet, perquè jo, Xàbia, honestament, no ho conec, no ho he trepitjat, no sé si sou coneixedores de...
10: No, tampoc ho he trepitjat.
11: Jo sí? vaig anar fa un estiu o dos i és cert que també, hi havia...
15: I què hi vas anar a fer, guiris?
10: Sí? Però guiris o concretament gent dels Països Baixos? No ho saps.
11: Jo vaig veure molt guiri, la veritat és que simplement els odiava i no em parava a pensar d'on eren exactament.
9: No demanaves nacionalitat a la gent que te trobaves.
11: Exacte.
9: Clar. Bé, segons un article del diario.es, els neerlandesos ja són els estrangers que compren més propietats a l'estat espanyol i precisament els seus dos focus d'interès més importants se troben a Dénia i a Xàbia, que els dos llocs són d'Alacant. La dinàmica ja la coneixem, no residents amb un poder adquisitiu molt més elevat i sense pagar impostos estatals s'animen a comprar cases en el nostre territori, mentre que els autònoms, estic fatal avui,
4: els autònoms no podeu comprar cases,
9: els autònoms directament han de viure dins la mà o alguna història així, però els autònoms tenim problemes també per trobar una casa digna i han d'emigrar dels nostres barris i els nostres pobles. I Xavi, efectivament, ara sabeu que és una colònia neerlandesa i mireu si és greu que inclús uns externs ho han notat que són els Jonas Brothers.

0: A mi m'interessa molt aquest relat de que Jonas Brothers siguin conscients d'aquesta diàspora forçada, no sé com descriure-ho, dels valencians que han de marxar de les seves cases per culpa, de, en aquest cas, dels neerlandesos, però no sé si són molt conscients de Jonas Brothers que ells també formen part
1: del
0: problema.
1: No sé si s'han adonat que ells no són d'allà.
0: Clar, o sigui, l'exercici d'autocrítica not found, que dirien a Núria Marín, no?
1: No.
0: Bé,
1: bueno,
0: i els
1: convidem també ells, que els agrada tant el Mediterrani, especialment el germà mitjan, Joe Jonas,
0: sí,
1: que també miri què passa a Barcelona, què passa a tots els pobles que ha anat visitant,
0: a Sant Pere de Ribes,
1: que a tot arreu ha estat de Catalunya, aquest noi.
2: És que jo crec que li ha sobtat per això, perquè potser ha estat a zones on no hi havia tants guiris, com per exemple Sant Pere de Ribes, i ha conegut gent autòctona, i de cop ha anat a Alacant i li ha semblat tot com molt atretzo, no? Potser. Però bé, que és el que dieu, vull dir, ell està de vacances aquí i
1: o sigui, és una mica
2: és
1: també
2: part del problema.
1: Per mi és una mica el mateix com quan els catalans es queixen, no, és que les Illes Balears s'han omplert de turistes. Bueno, carinyo, mira també el mirall i adona't que formes part del problema.
2: D'això,
0: exactament. A Menorca un dia s'enfonsarà de catalans que hi ha.
1: Home, i tant, t'ho diràs.
3: Bé, doncs deixem els Jonas Brothers i aquest retrat del turisme valencià que han fet en el seu podcast, que des d'aquí en Jaume ja us ha dit que no ho recomana, i tornem a parlar de la recent ruptura entre Nico Williams i la seva parella Aini García.
1: Oh, que bona aquesta, eh?
0: Pues hem de posar així. Perquè eren una parella molt consolidada de 2 anys de duració i tot pareixia que estava millor que mai. De fet, celebraven el trofeu del Mundial junts ara fa 2 setmanes. I el dia 12 de juliol, l'aniversari d'en Nico Williams, ella va dedicar aquestes paraules en el seu xicot per xarxes. Feliç vida la persona que il·lumina la meva t'estimo. Una dedicatòria que en Nico responia amb un t'estimo petita. I en qüestió de dies, per no dir hores, tot això és història. En Nico Williams i Aini García anunciaven la seva ruptura a finals de setmana al·legant bon rotllo i la inexistència de terceres persones. Però, curiosament, a les mateixes hores de la publicació d'aquesta notícia, el programa De Lunes a Viernes, de Telecinco, mostrava unes imatges. Unes Nico fotografies on en Nico Williams estava un iot per Eivissa, tot rodejat de molt de personal, especialment noies normatives, si me deixeu recalcar-ho.
3: Quina sorpresa.
0: I en Nico prenent el sol abraçat a una noia anònima en especial. I per si fos poc, els paparazzis també el varen caçar en una situació molt delicada.
1: Molt compromesa, sí.
0: Perquè un cop aixecat, en Nico tenia un, vaig a descriure-ho com un objecte volador no identificat, dins el calçotet.
4: Nico Williams disfruta de la isla Pitiusa en un lujoso yate muy bien acompañado. Más de una decena de amigas y amigos, claro, pero de todas Nico tiene una favorita. Y su novia Aini García. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pensará de esta escena? ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? Sí, es Nico Williams enfundado en un bañador negro tipo boxer. No sabemos si lo que lleva en la mano es una bomba de aire o una pistola de silicona, aunque no nos importa demasiado porque el único revólver en el que hemos podido fijarnos es este.
3: Ja vam riure molt l'altre dia escoltant això. Aquesta descripció...
0: Premi Ondas, eh? És bastant
3: meravellosa.
0: Bé, no sabem si Naini, fins ara parella d'en Lamin, d'en Nico Williams, tenia constància prèvia d'aquestes imatges i va decidir deixar-ho abans de sentir-se més humiliada encara. Això no ho sabem, però és una sospita que jo tinc. Vosaltres no la teniu?
1: Sí, jo també ho penso, eh? Que no li va fer gens de gràcia veure això.
0: No. Igualment, sí que sabem com està ara Naini.
2: Com la tenim, Jaume?
0: Mira, jo t'ho vinc a explicar. Naini sembla la part afectada de la ruptura, ja que mentre Nico passeja un misteriós bony en el banyador rodejat de dones, ella dona senyals d'agonia emocional. D'agonia emocional. Ho he descrit així, què trobes?
3: M'agrada molt el concepte.
0: Bé, acompanyat d'unes fotos a la platja de Sopelana, a Euskadi, Naini comparteix el següent escrit. El que el mar s'emporta mai va ser per perdre-ho, sinó per aprendre a deixar-ho anar.
3: Ella també és una poeta, eh?
0: Mira si és poeta, que culmina amb un beneït sigui el mar, que tot ho cura. Bé, estic molt emocionat amb això. Denota que clarament està dolguda, però té il·lusió de continuar. No? Saps si ho xiu, Janti? No sé quina és la teva opinió.
1: No. Què ens volies dir?
3: Li estava demanant, la Gisela, Emília.
1: Ah, aquesta cançó.
3: Clar,
1: que bona, que bona aquesta cançó.
0: És de superació feminista, per tant, crec que encaixa
1: qui
0: molt bé amb la
1: Emília? Perquè no és l'Emília Mernes argentina.
0: No, l'Emília és una One Hit Wonder dels anys 90 que va fer aquesta cançó, sí, molt atrevida, que va decidir, jo tiraré sense cognom, me diré només Emília i a veure què passa. Què passa, Emília? Que ningú te recorda.
1: Mira,
3: ai, pobra.
1: Però a mi m'agrada aquesta aposta de posar-te només el nom. Mira l'Adel, com es diu de cognom? No ho sé. Mira la Zendaya, com es diu de cognom? No ho sé, tampoc.
0: Clar, però t'has de dir Zendaya, m'entens?
1: Però Emília
0: si,
1: també és...
0: Si te dius Beyoncé, it's okay.
1: Ja, sí, és veritat.
3: Bé, Aini superarà aquesta ruptura?
0: Jo crec que sí, està en camí. T'he de dir que, a més, Nini, avui he vist que això és una bona senyal. Torna a estar a Eivissa, de vacances. Ja sabem que aquesta gent va de vacances en vacances, que és on, precisament, li varen fer aquestes fotos tan traumàtiques per ella, en Nico, sí, Williams, i que probablement coincideixin a ser ella, que és un mocador, aquella ella, i ells són mocs, els famosos. Llavors, no és tan difícil
3: potser
0: trobar-se.
3: Potser ha anat allà a cuinar-se la seva revenja. Ho veurem. No sé si tu tens planejat tornar per Regis els propers dies, si de cas fes una ullada a veure què descobreixes.
0: Sí, t'he de dir que des de Mallorca no detec massa el que passa a Eivissa, però ja buscaré tarps.
3: No, quan vas a Mallorca, et quedes a Mallorca, clar.
0: Sí, faig aquestes coses.
3: Sí, molt bé.
0: Ja me disculparàs, eh?
3: No passa res, no passa res. Ja demanarem a la casa que et paguin un bitllet a Eivissa per fer una mica de periodisme. Bé, nosaltres ho deixem aquí, però abans de marxar li hem demanat a l'Arnau Paris, del Cuines de TV3, que ens expliqui quin ha estat el millor estiu de la seva vida. I això és el que ens ha explicat.
5: Un dels millors estius de la meva vida va ser quan vaig acabar la carrera, que amb els amics i amigues de la universitat ens vam anar a Grècia, i allà vam llogar, érem 14-15, vam llogar un veler, i vam estar 7 setmanes per les illes sense cobertura de mòbil, sense internet, sense res, i recordo una desconnexió, i connexió alhora tan xula, que és un estiu que m'emporto per tota la vida.
6: Com i amb qui estàs passant aquest estiu?
5: Doncs mireu, aquest estiu, de moment, que ara estem a mitjans de juliol, l'estic passant amb l'equip de gravació de Joc de Cartes, perquè estem acabant de gravar la temporada que ve, i fins a final de juliol estarem doncs, tot aquest equip junt, i després a l'agost sí, que toca vacances amb la Rais, l'Artur i el Robert, que són la dona i els peques que tenim.
6: Un dia d'estiu perfecte per tu comença...
5: Doncs un dia d'estiu perfecte ha de començar llevant-te sense despertador, que el sol ja entra per la finestra i sense pressa. La cosa et lleves a l'hora que vols.
6: I acaba?
5: I ha d'acabar igual, ha d'acabar però anant-te'n a dormir. A l'hora que et doni la gana, tard, passada la mitjanit, que ja corre una mica de fresca... I al final l'estiu jo crec que és per això, és per dormir i descansar.
6: Un llibre per llegir aquests dies?
5: Mireu, el llibre que m'estic llegint jo aquest estiu és... L'estiu que la mare va tenir els ulls verds, de Tatiana Tibulec. I de moment és intens, però m'està agradant.
6: Un lloc per anar a menjar?
5: Ostres, un lloc per anar a menjar, mireu, si us escapeu cap a la part més nord de la Costa Brava tocant a França, si passeu per Llançà, aneu als pescadors de Llançà. Allà és molt típica de llagosta, però no cal que demaneu llagosta, perquè fan plats de peix de tot tipus, a part que són una gent maquíssima i superamable.
6: I per acabar, una cançó que faci estiu.
5: I per mi una cançó que em recorda molt a l'estiu és Alpinistes Samurais, d'Antònia Font. És que fa uns anys vaig anar a un concert seu, precisament a l'estiu, i aquella cançó la vaig disfrutar moltíssim. Així que vinga, per tots vosaltres, bon estiu!

0: Tot costa.
1: Rodri vol venir al Barça i el club estudia el fitxatge. La prioritat blaugrana és fitxar un davanter, mentre que el madrileny arribaria a un mig del camp que ja està ben poblat. En qualsevol cas, és un grandíssim jugador i segur que Flick ha estudiat com encabir-lo.
0: Tot costa, amb Sergi Camps.
1: Tot costa de dijous, dia 6 d'agost del 26. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què ens expliques?
2: Doncs que tothom parla de Rodrigo Hernández Cascante, més conegut com Rodri, el pilotador o expilotador, també campió del món per Espanya, que ha decidit passar del Real Madrid i ha triat el Futbol Club Barcelona com el seu pròxim destí. El migcentre dona el vistiplau perquè el City negociï amb el Futbol Club Barcelona.
1: Un possible fitxatge blaugrana que eclipsa el fitxatge més car de la història del Madrid.
2: L'iborià Yann Diomandé serà jugador blanc les pròximes 7 temporades fins al 2033. Ja és oficial. El Leipzig rebrà fins a 140 milions en variables, segons informacions periodístiques. El Real Madrid arribaria als 225 milions d'inversió en fitxatges per 185 en vendes.
1: El Barça femení ha marxat a Andorra per una estada fins al dia 10 i ha presentat Martina Fernández.
2: La defensa gironina de 21 anys signa fins al juny del 2029. El gener del 25 va anar cedida a l'Everton anglès, que la va fitxar, però el club català tenia dret de recompra.
1: L'Espanyol fa oficial l'arribada d'Unai Núñez, com ha cedit pel Celta, amb opció de compra.
2: L'Espanyol es farà càrrec del 50% del sou del central basc i, a més, l'hauria de comprar si es classifiquen per Europa. Mentrestant, els de Manolo González preparen l'amistós de dissabte al camp del Coventry City.
1: La UEFA no afluixa en les seves crítiques cap a la FIFA de Gianni Infantino.
2: La UEFA ha anunciat avui que manté el boicot als Mundials de la FIFA, encara que Infantino hagi abandonat el seu pla d'obrir la institució a inversors privats. La UEFA vol garanties que aquest pla no veurà la llum. En un comunicat, la UEFA afirma haver perdut la confiança en Gianni Infantino. I la Federació Anglesa ha enviat una carta a la FIFA dient que no volen que Infantino renovi el càrrec.
1: El Mundial de MotoGP reprèn aquest cap de setmana el circuit anglès de Silverstone.
2: Hi ha 5 pilots amb 24 punts. El líder és Jorge Martín. Marc Márquez és a 18 punts. El tro de Cervera diu que el favorit pel títol és ell, però a Silverstone d'entrada jugarà a la defensiva. Avui entrevistarem Pol Espargaró, que substitueix a Silverstone el lesionat Maverick Viñales.
1: I també entrevistarem Iris Thió, acaba d'aterrar dels europeus de natació artística de París amb 6 medalles.
2: A banda d'aquella hora, el solo tècnic ha guanyat 4 plates i un bronze.
1: En bàsquet, moviments de mercat com la marxa de Şengelya al Dubai.
2: Şengelya se'n va amb Xavi Pascual, la Sisa Joventut fitxa el base nord-americà Mugi Ellis del Dubai i l'Ilerna Lleida fitxa l'escorta Mark Hughes del Girona. Avui hem escoltat per primera vegada el nou director esportiu de la secció de bàsquet blaugrana, Xevi Pujol. En declaracions als mitjans del club explica que cal fer un parell de fitxatges.
1: La ciclista d'Illa Maurici, Kim Lecourt-Pienaar, s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa del Tour de França femení.
2: La ciclista de l'AG Sudal repeteix triomf al Tour, es manté líder la suïssa del Movistar Marlen Reusser, que té 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi es manté desena a 3 minuts 51 segons. Demà, setena etapa, en final al Mont Ventoux a la Provença. El Tour femení s'acaba diumenge a Niça.
1: I avui als nostres oients preguntem sobre Rodri, lògicament, el perfil d'X del Tot Costa, arroba Tot Costa. Rodri dona el sí al Barça i el club estudia el seu fitxatge. T'agradaria que vingués? Dues opcions, sí o no. Repassarem les respostes al llarg del programa. Tot això des d'ara fins a 9:15 al Tot Costa. Tot això des d'ara fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
0: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. Arroba Tot Costa. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
1: Senyora Mireia Ruiz, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Senyor Ferran Martínez, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Estàs bé o vens esbufegant?
4: Una mica mulladet i esbufegant, sí.
1: Em consta que has arribat derrapant, pujant per l'escala, com Usain Bolt quan va fer el rècord mundial,
4: Sí, sí, no tant, però...
1: Doncs vinga, va, mentre el Ferran es recupera, ens estirem al divan, va. No, encara no comencem el programa. Això és fora de programa. El divan és un altre programa. A veure, coneixem una miqueta més els tertulians, la vessant personal. Avui és dia 6 d'agost, per tant queden 5 mesos pel Dia de Reis. Rodri podria ser un regal pels aficionats del Barça, no? Un regal inesperat que ve del mercat de fitxatges. Jo us pregunto, començo per tu, Mireia. Ens col·loquem el dia 6 de gener, Dia de Reis. Quin és el millor regal que t'han fet mai un Dia de Reis?
3: Ostres. Mira, no és recordació de Reis, era el meu aniversari.
1: Vinga, va, que canviem la pregunta, és igual. Digues,
3: no, però,
1: digues.
3: Però sovint, i amb els meus amics els fa molt riure, recordo molt que vaig rebre un regal que era una, la moto teledirigida de CTDG Bernau quan era molt petita.
1: Que no guanyava mai, tampoc, la moto, no?
3: Mai. És que també m'agrada el Pedrós, és que tampoc no acabava de guanyar.
1: Mai has encertat el teu pilot, eh?
3: No. Va, és, sí.
1: I encara la tens, aquesta moto?
3: No sé on és, però em faria tanta il·lusió trobar-la. I no sé per què. Fa relativament poc amb els meus amics em vaig parlar i és el primer que ha vingut, és la moto de CTG Bernau.
1: Sí. I era gran, era petita, de quina mida era?
3: Clar, és que la Mireia era petita, llavors clar, potser la moto era més petita del que jo recordo.
1: Però no podies pujar-hi a sobre,
3: no,
1: eh?
3: No, era teledirigida.
1: Molt bé. No, escolta, si els pares de la Mireia la troben per casa, que ens enviï una fotografia.
3: I aquí l'arbol rient davant.
1: Roger Busà, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda. Jo era molt de CTG Bernau, també, molt.
3: Gràcies.
1: També vas saber triar el teu referent.
5: Sí, però era molt de Gibernau, no sé per què. Molt. Comparteixo això amb la Mireia, sí.
1: Ens agraden els perdedors, sí. Els guanyadors no tenen tanta gràcia.
3: Ja vaig anar amb els parques, saps?
1: Sí. Aquí ja vas canviar. A veure, Ferran Martínez, pots superar-ho, això? El millor regal que t'han fet un Dia de Reis, no, o el dia del teu aniversari...
4: Jo no soc massa original. Vull dir, per exemple, jo recordo els Dies de Reis, sempre em feia molta il·lusió els estics, perquè jo jugava a hoquei, a hoquei i herba.
1: Ah, molt bé. A quin equip?
4: A Terrassa, a l'Egara.
1: Molt bé.
4: El millor club del món.
1: Bé, l'Atlètic Terrassa també està bé. Ho dic per temes familiars, em convé dir-ho.
4: Val, doncs jo ja et dic que no, que estàs equivocat. I després també recordo un que em va fer especial il·lusió, que van ser les botes de Romario.
1: Romario, eh?
4: Les botes de futbol de Romario, com un regal que em va fer el meu padrí Tomàs. I, bueno, el Reis, la va posar ella a la carta, sí, vull dir. I em va fer molta il·lusió, ho guardo... És com el gran regal de Reis, així, perquè va ser totalment inesperat, i van ser les botes Tiempo, eren les... Es pot dir marca o no?
1: Sí, va ser.
4: Les Nike Tiempo de Romari.
1: Molt bé. Doncs escolta, la moto de CTG Bernau, un estic de la Gara i unes botes de Romario, els regals favorits de la Mireia i el Ferran. Va, ara sí, 7 i 7 minuts, parlem del Barça.
0: A Catalunya Ràdio... Costa. De dilluns a divendres. The Subliminal Mindfuck America. Amb Sergi Camps.
1: Avui comencem el programa amb Green Day, American Idiot, una cançó que avui fa 22 anys del grup nord-americà, una crítica a la guerra d'Iraq per part de George Bush i companyia. I si mirem el calendari bicibullà que fem servir aquí per situar les cançons, ja sabeu, doncs fem servir l'edat de bicibu per situar les cançons a la història de la música. Aquesta cançó és de l'any 4AB, 4 abans de bicibu. Per tant, el Sam Silva, que està com una regadora, però ens encanta. El Sam Silva com a muntador musical, tenim la Rita Pinyol a la producció, la Júlia París i el control central i també els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Vinga, va, parlem del Barça, perquè avui el nom del dia, Roger Busà, torno a saludar. Què tal? Bona tarda.
5: Com esteu? Bona tarda.
1: És el de Rodri, que, escolta, amb un gir inesperat dels esdeveniments, sembla que no vestirà de blanc, sinó que ho farà de blaugrana.
5: Sí, és el nom del dia, Rodri Hernández, el migcentre del City, campió del món recentment amb la selecció espanyola, ve de guanyar el Mundial. No era ni és la prioritat del Barça, perquè ja sabeu que el Barça prioritza fitxar un davanter centre. El mateix Flick, de fet, no era partidari d'incorporar el migcampista després de la lesió de De Jong. Ho va dir fa uns dies, de fet, a Anglaterra, quan li van preguntar, i Flick això ho va més aviat rebutjar. Sí que Deco va preguntar per ell i era un jugador pretès pel Madrid i amb qui, a priori, tenia un acord verbal amb el Real Madrid, però tot ha canviat en el moment en què Rodri ha escollit el Barça i ha dit que sí al Club Blaugrana. És una informació que ha avançat aquesta tarda en Gerard Romero, a Gigantes, i que hem confirmat. A Rodri l'ha convençut el projecte esportiu de Hansi Flick, i aleshores, a partir d'aquí, ja amb el sí del jugador, el Barça ja es planteja a hores d'ara el fitxatge de Rodri i es prepara per fer una oferta al Manchester City. No hi ha un acord encara entre el club, entre el Barça i el jugador, però sí que es prepara i estudia ja una oferta per fer el migcampista del City. Què més diu el Barça?
1: Una oferta, Roger, perdona, de quina quantitat estaríem parlant, més o menys?
5: El preu que es plantejava el Real Madrid almenys eren uns 60. Uh-huh. És el que rondava el fitxatge de Rodri, uns 60-70 milions. Recordem que té un any de contracte, encara amb el City, té 30 anys, i el que diu el Barça és que això no vol dir, el que hem explicat, això no vol dir que es faci, que no és segur, però sí que el Barça avui és més a prop que no pas ahir de plantejar-se aquest fitxatge.
1: Molt bé, de seguida trucarem l'Àlex Dalmas perquè ens analitzi una mica aquest possible fitxatge pel Barça, a veure si li quadra o no l'arribada de Rodri al mig del camp del Barça, però abans poso el nom de Rodri a la taula. Començo per tu, Ferran. Coneixes bé Rodri, coneixes bé l'entorn de la selecció espanyola també. Què et sembla aquesta incorporació de Rodri, un jugador clau al Mundial, que bé, el Barça té el mig del camp cobert, però escolta, qui li diu que no al millor jugador del Mundial, no?
4: Sí, però és que clar, si de cara al... Tu agafes l'11 de la temporada passada i dius canviem a De Jong per Rodri, i crec que la majoria de culers o la majoria o els que estem en aquesta taula diem segurament sí, no? el canviaríem. A mi em sembla un fitxatge, si s'acaba fent, com deia el Roger, que pujaria el nivell de la plantilla clarament, que a més pujaria també, crec, perdó, el nivell de l'11 inicial del Barça, i que t'aproparia aquest gran objectiu que és guanyar la Champions. I deixa'm dir ara que avui la notícia de que ha donat el sí, l'ha donat el Gerard Romero, però que el nom de Rodri, qui el treu i qui el posa sobre la taula el primer dia és Oriol Domènech en aquest programa, un referent, i que una altra vegada va tornar a donar aquesta exclusiva que estem veient que es farà realitat. Mira, bueno, que està més a prop de fer-se.
1: Sí,
4: realitat,
1: sí, sí, que s'obre una via inesperada i Rodri podria acabar al Camp Nou. A veure, Mireia, sembla que veurà Rodri de ben a prop a partir d'aquí unes setmanes.
3: Sí, i a mi personalment m'agrada, crec que qui pitjor parat surt de tot això és De Jong, més enllà de la lesió, amb l'arribada de Rodri. He sentit bastant també, des que ha passat tot això de Rodri en aquestes últimes hores, nom de Bernal, però és que tinc la sensació que per Bernal és una cosa tan més positiva que negativa que el fitxatge de Rodri només pot sumar a l'equip que té Flick, més enllà a nivell de futbolístic, a dins del terreny de joc. Té 30 anys, li queda carrera, però és que ja ho ha guanyat tot. I estàs en un vestidor de nens que estan començant a guanyar-ho, però que són... que al cap i a la fi són nens.
4: I que també parlàvem de lideratge, no? Sobretot la temporada passada, que faltava molt aquest jugador capaç d'exercir de capità, dels joves també agafar-los del pit o de la camisa quan toqués, que fins a aquesta funció potser la feia més Íñigo Martínez dels Cebs,

0: estilava una mica aquest retret cap a no tenir d'entrada referents i de no tenir que si perds una peça moltes vegades no tens ningú que te la substitueixi a nivell de vestidor. Jo crec que Flick necessitava molt que algú faci un cop a la taula quan faci, no hi havia Rafinha. Ara has perdut a Lewandowski també, que era un dels veterans més enllà dels cops de sobre la taula que pogués fer Lewandowski. Llavors, ostres, és que crec que el Barça tu li ha sortit rodó amb el fitxatge de Rodri.
1: I el que deia la Mireia d'aquest punt de mestratge que pot exercir Rodri als migcampistes joves del Barça, ell mateix ho va viure amb Busquets a la selecció espanyola. De fet, Rodri va acabar jugant fins i tot de central.
2: Sí, amb Luis Enrique.
1: Amb Luis Enrique perquè jugava Busquets i tothom deia que era el número 1. Zubimendi també ho ha patit a la selecció amb Rodri. I bé, segurament Bernal, en una temporada tan llarga i amb un futbolista veterà com Rodri, que necessitarà també de vegades descansos, perquè, bueno, físicament sí que és veritat que ha anat millorant molt, però encara necessita... Bueno, ja està un punt que no està en el seu prime, per dir-ho així.
2: Ara parlem amb l'Àlex Dalmas per analitzar el detall al vessant esportiu de Rodri, però també hi ha un vessant emocional, Mireia, o no, tu em diràs la teva opinió, li has tret un jugador al Madrid. El Madrid volia Rodri perquè li ordenés una mica el caos del mig del camp i el Barça li treu aquest jugador.
0: És que pare, és una de les altres coses positives. Crec que Rodri és el jugador que necessitava el Madrid des que van marxar els seus dos fars al mig del camp.
2: Kroos i Modric.
0: Efectivament. Llavors, el Madrid necessitava aquest far, més que cap altre equip. I ja no només no ha estat capaç de fitxar-lo, sinó que el fet que la ten rival també te'l tregui, jo crec que també és un cop moral. I per també venim d'un estiu i de... Bé, d'un estiu, d'una època en què les relacions Barça-Madrid han estat una muntanya russa absoluta. I fa un mes estàvem aquí llegint comunicats del Madrid que sortien en directe sobre l'oferta de Julián i sobre l'oferta de... O sigui, han estat moltes coses. Llavors, crec que... Tinc la sensació... Després ja veurem com sortirà, si els engranatges funcionen amb el Madrid o no. Però... Tinc la sensació que el Barça està fent un mercat més intel·ligent que el que està fent el Madrid a cop de talonari. Després m'ho menjaré, després em treuré el tall.
1: No, és que a mi també m'ho sembla, és que és evident. El Madrid fa un mercat fàcil.
0: Sí, exacte.
1: Un mercat que el podríem fer nosaltres. No, o sigui, fitxar Diomandé, fitxar Cucu, fitxar tots els jugadors que està fitxant el Madrid, doncs amb els ulls tancats segurament no necessita ser un expert. A mi... Doncs que Deco hagi treballat en silenci el fitxatge de Gordon, hagi treballat en silenci el fitxatge de... o el possible fitxatge de Rodri, perquè és evident que això no s'ha fet avui. Això ja fa moltes setmanes que s'està treballant. Deco va estar als Estats Units des de les semifinals. A la final, la setmana després del Mundial, d'acabar el Mundial, s'activa aquesta opció. De fet, crec que és el 27 de juliol que l'Oriol Domènech ho explica aquí. El dia següent Rodri passa pel quiròfan per aquesta una intervenció que és ambulatòria per un tema de l'esquena però que no és gens greu i que està del tot recuperat. I ara Rodri també esperava aquest temps de reflexió, ell volia tornar a la Lliga i evidentment ell és madrileny. A mi també em sembla curiós i resulta una mica del guió, però que Cucurella hagi acabat al Madrid i que Rodri hagi acabat al Barça.
2: És veritat,
1: o que pugui acabar al Barça, perdó, que ho dono per fet i s'han de tancar encara moltes coses, no? Però són curiositats que, bueno, que ens haurem d'anar acostumant perquè el futbol d'ara ja t'ho dona i sobretot perquè Rodri és un malalt de futbol i quan li ofereixes l'opció d'anar a jugar amb Mourinho o al Barça de Flick amb jugadors que ha gaudit tant i ha guanyat tant amb la selecció espanyola, doncs sembla que ho té clar.
0: I perdona, per tancar també el que estàvem parlant abans de Bernal, ara el Ferran deia que Rodri no estava en el seu prime, que sí que és veritat que havia tingut alguns problemes físics, però relacionant-ho també amb Bernal, què li pot anar millor a Bernal després de trencar-se els encreuats, que vingui un tio de 30 anys... efectivament, que ho ha passat bastant més gran que tu i probablement en el millor moment de la seva carrera.
1: Quan deia prime, em referia físic.
0: Sí.
1: Tot i que és veritat que ha acabat molt bé, el Mundial, per exemple, a Rodri, perquè va estar 2 mesos que va haver de parar durant abans d'acabar l'any. Li van dir al City que parés perquè va tenir 2 lesions musculars després de tornar. Li van dir que parés, que fes una mini pretemporada ell sol i ha acabat molt bé. De fet, Guardiola ho va dir. Diu, no patiu, que Rodri estarà molt bé pel Mundial i ho ha demostrat.
2: 3-4-3

0: 3 minuts per sobre d'un quart de 8 del vespre, digue Roger.
1: No, anava a dir, va patir dels isquios. Rodri, la temporada passada, va jugar només 29 partits. La dels encreuatges, l'anterior. Fa dues temporades que també es va tancar el menisc i res, en va jugar 4 només. La temporada passada en juga pocs, però només 29 per aquests problemes que va tenir els isquios.
0: Truquem al Dalmas.
2: Tot costa.
0: Àlex Dalmas, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Sergi. Com esteu?
0: Escolta, de cop al bot, t'agrada el fitxatge de Rodri pel Barça? Et quadra? Creus que és necessari?
3: Per mi no era necessari, però òbviament m'agrada. Jo crec que cal desvincular dues coses, no? Primer de tot, si era necessari, si era prioritari, diria jo. Per mi no hauria de ser ni la prioritat número 1 ni la número 2 del Barça ara mateix. Però òbviament estem davant d'un dels tres millors migcentres posicionals que hi ha al món. Per tant, si es confirma la seva arribada, haurem de mirar molt més els pros que els contres. Per tant, no m'agrada d'entrada, però una vegada arribi, jo crec que li veurem totes les virtuts. I disculpa'm, Sergi, em sumo aquí el que ha dit el Ferran, em descobreixo davant de l'Oriol, que una vegada més, si es confirma això, haurà anat un pas per davant,
0: Un referent, i ho va avançar en aquest programa el bo de l'Oriol Domènech. A veure, Àlex, dius que és top 3 mundial, Rodri. Sempre s'ha dit que és el migcentre, és el jugador que més s'assembla a Busquets. Encara hi estem d'acord amb això?
3: Sí. Jo crec que sí. Una altra cosa és que el futbol modern ha evolucionat cap a un lloc on al migcentre se li estan demanant més coses que no només el que feia fa uns anys, però és qui més s'assembla. A veure, què guanyaria el Barça amb això? Primer de tot, guanyaria aquest punt, coincideixo plenament, aquest punt d'experiència i lideratge, però si anem als temes futbolístics, guanyaria xarxa de seguretat. Per mi, l'arribada de Rodri, el que no podria significar mai és sacrificar Marc Bernal, perquè em sembla que si ara us deia que està entre un dels tres millors migcentres, jo crec que per potenciar el Marc Bernal ho pot ser d'aquí a curt termini, no? Però sí li dona una xarxa de seguretat, li permet una entrada progressiva i li permet sobretot treure-li aquesta pressió de que amb la lesió de De Jong Marc Bernal hagi d'entrar i fer-se amb el 6 de l'equip indiscutiblement i que hagi de rendir. Per tant, aquesta xarxa de seguretat. També la posició de central, perquè sabem que no és la seva posició ideal, però a la selecció amb Luis Enrique hi va jugar allà. És a dir, que si Flick té una necessitat, allà pot jugar. I jo crec que és molt bo, és el millor del món en dues coses. Una és l'equilibri posicional, és a dir, si agafem un mapa de calor de Rodri, veurem que sempre està en l'eix central, en aquest punt mig, llegeix molt bé on s'ha de situar, i després té molt bona presa de decisions a les passades. Has de pensar, Sergi, que porta 7 temporades al City, en les 7 temporades que ha estat al City, en totes elles, totes, ha estat per sobre del 90% de fiabilitat en passada i per sobre del 70% de fiabilitat en la passada llarga. Té molt bona presa de decisions, juga molt bé en allò que en el futbol d'avui en dia es diu en els quadrats, és a dir, aquesta passada cap a Dani Olmo, cap a Fermín, la veu molt bé, i en això és molt bo, per tant tot això sumaria, té molts pros que una vegada arribi, si es confirma, li haurem de veure.
0: Si arriba, serà important veure com amb ell canvia l'ecosistema del mig del camp del Barça. Pedri, Àlex, de fet, no és el mateix sense Rodri que amb Rodri, el factor Pedri que també canviarà.
3: Sí, una mica. Jo crec que cal veure dues coses. La primera és si cal veure si l'arribada de Rodri, si es confirma, significa baixar un graó al nivell del davanter o sacrificar-lo fins i tot, i per tant veure un Barça jugant molt més o gairebé tots els minuts ja radicalment amb un fals nou, i aquí podríem veure a Olmo, podríem veure a Deiemi, podríem veure a Gordon, i per tant significa que Deco fa un cop de volant i veient que està molt bloquejat el tema Julián opta per aquí, això una, i l'altra de la Pedri, que tu dius. A mi em sembla que tot allò que s'està dient de l'encaix entre Rodri i Pedri és més un fet circumstancial que futbolístic, no? És a dir, jo crec que a la selecció Pedri no arriba en el seu millor estat físic i per un tema de confiança no acaben d'encaixar del tot, però crec que són dos jugadors intel·ligents amb molt bona lectura com per poder encaixar. Sí que ser una cosa, i aquí hi ha un matís, i és que Pedri s'havia acostumat a jugar amb un mig centre molt més volàtil com era De Jong, i tinc la sensació que li anava bé, perquè quan De Jong se'n anava, Pedri venia a recollir, ara se'n anava i aprofitava aquests espais lliures. Rodri és molt més posicional i per tant es necessitarà un petit període d'adaptació, però ho acabaran agafant en el cas de que arribi segur.
0: Amb De Jong lesionat, Àlex, a quin mig del camp titular t'imagines ara? A l'inici de Lliga, per exemple.
3: Home, per mi hauria de ser Bernal, Pedri i Fermín.
0: No hi posa Rodri, el titular del mig del camp?
3: És que sóc molt de Bernal, però òbviament també podríem veure un Rodri, Pedri i Dani Olmo, o Fermín, però deixa'm situar encara Bernal per davant.
0: Abans parlàvem del factor emocional de treure-li un jugador al Madrid. A tu et pregunto, sí. Àlex, pel factor esportiu, el Barça li treu potser el jugador que més falta li feia al Madrid per posar ordre al terreny de joc.
3: Sí, i també és un fet important, ara ho dèieu, tant el Ferran com la Mireia ho deien i estic totalment d'acord. També ha de ser un afegitó, és el teu màxim rival a la competició domèstica i també a Europa. Per tant, això és un fet que no és menor. Li treus aquesta peça, és a dir, el Madrid s'està reforçant bé, però la incorporació de Rodri sí que li hagués fet un salt exponencial, crec, perquè dona just en el taló d'Aquiles que ha tingut l'equip madridista els últims anys. Per tant, és un fet que si el tens tu no el tenen ells i evidentment doncs, això et fa estar o et fas seguir estant dos passets per sobre del teu màxim rival aquí.
0: I l'última, Àlex, imagina't que arriba Rodri i no acaba arribant un nou. Si la plantilla quedés així, és un equip de garanties?
3: Per mi sí ho és, però llavors allà jo ja consideraria Dani Olmo més davanter que migcampista, no? I crec que sí. Crec que el sostre d'aquest equip et podria arribar amb un Julián, amb un primer espàs a dalt, però també et dic que veig l'equip més amunt, amb una versió Dani Olmo de fals 9, Lamine per dins, o Gordon i Adeyemi per dins, que no amb un davanter que no et suposi un pas endavant. És a dir, amb un davanter que no... que sigui un jugador de primer nivell, però sense ser un primer espasa. Per tant, si es tanca així, per mi seria de garanties, però seria millor amb Julián, sí.
0: Molt bé, doncs Àlex Dalmas, gràcies per ajudar-nos a entendre una miqueta més el que suposaria l'arribada de Rodri al Barça. Gràcies, bona tarda i fins la propera.
3: La propera, una abraçada a tots.
0: Ara repassarem què diuen els oients, perquè els hem preguntat per Rodri, però abans, i em sembla que tenim una trucada en espera, sí, la tenim ja, doncs mira, saludo a la persona que es pot penjar una medalleta, una medallassa, que és l'Oriol Domènech. Oriol Domènech, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Escolta, evidentment, això no era pas una frivolitat ni una intuïció, era una informació, eh? La vas clavar quan vas dir que Rodri podria acabar al Barça, eh? Ho vas dir en aquest programa, Oriol.
4: Sí, però ja, també, jo el que vaig dir és que el Barça, en la figura de Deco, havia parlat amb l'entorn del jugador, amb la gent del jugador, i havia parlat també amb el Manchester City, per interessar-se pel fitxatge, clar, d'aquí el fitxatge que està a punt de tancar-se, hi ha un món.
5: I no treguis mèrits, Oriol.
6: Sí, sempre,
5: no treguis mèrits.
6: És molt humil, Oriol. No, però el nom de Rodri amb el Barça el vas destapar Oriol Domènech. I la informació de Rodri Barça la va treure l'Oriol Domènech, la primera persona que va dir que el Barça estava sondejant Rodri
0: per
6: incorporar-lo al
4: mitjà 27 de juliol. Moltes gràcies.
0: Com deia aquell, Oriol, si t'hi haguessis de jugar un pèsol, Rodri acaba al Barça o no?
4: Home, jo crec que ara sí. Des del moment que Rodri ha comunicat a Manchester City que si ha de negociar amb algun equip ha de ser amb el Barça, aquí el tema és que ara el Barça i el Manchester City es posin d'acord. Però el Manchester City ha demostrat en els últims anys que quan un jugador ha tocat a la porta per dir que vol marxar, els ha donat facilitats. Jo crec que el Manchester City es posarà fort perquè dirà, vale, et deixo marxar, però amb les nostres condicions. Tu ets el millor mig centre del món, ets pilotador, i per tant jo crec que demanarà un traspàs elevat, més a prop dels 60 que dels 40, però jo crec que l'acord acabarà existint.
0: Com ha acabat la negociació entre el City i el Madrid? És a dir, el Madrid s'ha fet enrere, el City li ha tancat la porta al Madrid, o ha estat Rodri que ha dit en aquest cas que, escolta, no escolteu el Madrid perquè jo vull anar al Barça?
4: Sí, en aquest cas la decisió és el jugador. Sí, aquí ja vam explicar el dia que vaig comentar que el Barça s'havia interessat, també havíem explicat que el Madrid, la figura de José Ángel Sánchez, també havia parlat un parell o tres de vegades amb el Manchester City, i aquell dia no vaig dir, però també hi ha altres clubs europeus importants que també havien parlat amb el City, com el Paris Saint-Germain, per exemple. Al final, quan hi ha tants equips que s'interessen per un jugador, el City el que li pregunten al jugador, a Rodri en aquest cas, és bueno, amb qui vols que parlem un possible traspàs. En aquest cas la decisió final sempre és del jugador i la decisió final de Rodri és del Barça.
0: Com ha estat, tu que l'has seguit de més a prop, Oriol, l'última temporada de Rodri al City?
4: Bueno, ha anat una mica de menys a més, no? I va començar la temporada lesionat, recordem que va tenir una greu lesió. Quan va tornar, doncs encara era un jugador allunyat del que era el seu millor moment. I com va dir Pep Guardiola, no? El dia que va reaparèixer, diu, malauradament per nosaltres, Rodri arribarà en el seu millor moment al Mundial, que és així com ha passat, des del mes de gener fins al mes de juny. Com et deia, ha anat de menys.
0: Hem perdut l'Oriol Domènech, a veure si el podem recuperar. quan el tinguem, el tornem a incorporar a la conversa. Ferran, Mireia, li demanava a l'Àlex pel mig del camp titular del Barça a l'inici de la Lliga, i l'Àlex, potser d'una manera una mica agosarada, col·locava Bernal abans que Rodri, suposo que Rodri, si bé, arribarà per ser titular. Tu, Ferran, quin mig del camp t'imagines a la primera jornada de Lliga, diguem-ne?
6: Home, la primera jornada de Lliga, clarament, Rodri, si el porten és perquè sigui titular. Per tant, m'imagino Rodri i Pedri a molt, molt per davant, i com que de moment no hi ha un nou, jo posaria a Fermín de nou.
0: Fermín de nou, eh?
6: Perquè per mi té més gol que...
0: Que Dani Olmo.
6: Que Olmo. Olmo té molt bona segona passada, última passada, però de cara a barraca, per mi té més gol Fermín.
0: Mireia, que mig del camp t'imagines?
5: És que a la primera jornada de Lliga... Al principi de Lliga sí que hi inclouria Rodri. Uh-huh. A la primera jornada de Lliga, veient tot el que... com està l'estiu, i veient que potser el Elx no és dels rivals més forts que trobaràs a l'inici de Lliga, potser sí que estic en el vaixell del Dalmas del primer jornada de Lliga posar-hi Bernal. Però no vol dir que Bernal sigui... Jo crec que estic d'acord amb el Ferran que Rodri vindrà a ser titular i que Rodri serà el migcentre titular del Barça. Però, primera jornada de Lliga, uh-huh. Bernal ha tingut... un estiu una mica més tranquil que el de Rodri, per començar.
0: A mig minut ja arribarem a 7:45 del vespre. Torno a incorporar la conversa a l'Oriol Domènech. A veure, Oriol, m'estaves explicant amb l'última temporada de Rodri al City. Deies que havia anat de menys a més i havia culminat, com vam veure fa unes setmanes, amb la consecució del Mundial.
4: Sí, jo crec que hi va reaparèixer cap al mes de gener, després de la greu lesió que va patir el genoll, i com va pronosticar Pep Guardiola, que va dir que Rodri arribaria bé al Mundial. I bé, així va ser. O sigui, va anar de menys a més, va anar agafant ritme, va anar jugant partits, i finalment va fer un bon final de temporada amb la combinació Mundial, que ha sigut extraordinari.
0: I acabo amb tu, Oriol, amb la pregunta que he fet a la taula i també al Dalmas. Amb aquesta incorporació, quin mig del camp t'imagines tu? Com a titular, aquell 11 de gala, amb quin mig del camp creus que l'hauria d'afrontar el Barça?
4: Home, Rodri, Pedri i Fermín. Jo crec que es parla molt de Marc Bernal, que aquest fitxatge el pot perjudicar. Jo crec que Marc Bernal és molt jove. Marc Bernal té molt recorregut en el Barça. Rodri, jo crec que serà titular indiscutible, però jo crec que el gran perjudicat d'aquest fitxatge és Frenkie de Jong. És a dir, ara Frenkie de Jong està lesionat, però a mi em costa visualitzar que quan torni de la lesió pugui tenir en aquest equip minuts, ni en la figura del mig centre ni en la figura del segon migcampista. Per tant, jo crec que el perjudicat d'aquest fitxatge no és tan Marc Bernal com si Frenkie de Jong.
0: Fins al punt de poder buscar una sortida del neerlandès aquest estiu mateix, o no arribem a tant?
4: Jo crec que ara Frenkie de Jong no estarà per la sortida ara, perquè està més pendent de recuperar-se la lesió, però sí que ho podria intuir pel mercat d'hivern.
0: Mm-hmm. Doncs mira, aquesta també ens l'apuntem. Ho avança l'Oriol Domènech, va avançar en aquest programa aquest interès del Barça per Rodri, ho va dir aquí, va ser el primer de tots, i li posem la medalla d'or al bo de l'Oriol Domènech, el company de Mundo Deportivo i també tertulià del Tot Costa i també del Club de la Mitjanit. Gràcies, Oriol.
4: Una abraçada a tots.
0: I a tot plegat, què diuen els oients? A veure, Roger Bosà, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
1: Preguntàvem si us agradaria que vingués Rodri, i hi ha unanimitat perquè el 87% diu que sí i el 13%, només el 13%, diu que no. En Macià Nicolau diu: m'il·lusiona més que Julián. I mira, com la Mireia diu: fitxa és un complement i mentor perfecte per Bernal, ideal per treure-li pressió mentre va agafant experiència. L'Àlex diu: m'agrada que no vagi al Madrid perquè és el fitxatge que realment necessiten, però preferiria que es quedés al City perquè ara és el moment de Bernal. En Biel diu: la seva posició està ben coberta pels joves i per De Jong, però si la lesió de De Jong va per llarg, doncs aleshores potser sí. En Jaume diu: espero que surti millor que De Jong. Si volem guanyar coses, hem de tenir en compte que la plantilla titular ha de ser d'entre 18 i 20 jugadors titularíssims. I en Danielín diu: només veig de bo que De Jong no jugarà més i que Rodri no anirà al Madrid.
0: Doncs vinga, va, 2 minuts per sobre de 7:45 del vespre. Fem una petita pausa i de seguida continuem parlant del Barça, perquè hem de fer F5 al cas Julián, F5 al cas Ferran, déu-n'hi-do. I també parlar, doncs, de Jofre Torrents, traspassat a l'Ajax, i també del nou look de Gavi, que em sembla, Roger, que te l'hauries de fer com a aposta ja per la final de temporada. Si el Barça guanya la Champions, el Roger Bosà es fa el look de Gavi, que avui ha ensenyat a les seves xarxes, i també l'entrenament del Barça.
1: Em quedaria bé o què?
0: Ho compres o no, Roger?
1: No, jo no. No?
6: Tu vas dir que tenyiries la barba, no?
1: Sí?
0: Ah, sí?
6: No, tu
1: ho vas dir.
6: Ho va dir?
1: Tu vas dir a Dallas.
0: Doncs mira, mentre acaben de discutir el Ferran i el Roger, fem una petita pausa i de seguida tornem. Va.
2: Tot Costa. amb Sergi Camps.
7: Agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
8: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
7: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
9: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és...
12: Quan el cel es torna negre.
11: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
12: Els veïns desemparats.
11: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: Quan Àtila i els uns van irrompre...
14: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
2: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
14: Una hora d'història que us captivarà.
15: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
2: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
11: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
2: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa. A la
0: Cinc minuts per sobre de 7:45 del vespre. En aquesta pausa de publicitat hi ha hagut, no diré violència, però com diria aquell, s'han aixecat cadires per a veure qui es tenia la barba si el Barça guanya la Champions l'any que ve. I hem acordat, el Ferran, el Roger i jo, que els tres ens tenim la barba. De rosa, ho diem aquí.
6: Jo no.
0: No, ja, no, no, no. Jo que volia treure un compromís, no.
1: Tu tenyit de rosa faria gràcia.
0: No, jo em vaig tenyir de rosa. Jo amb una juguesca del Tot Gira ens vam tenyir de rosa a tot l'equip de la transmissió del Tot Gira, del Girona, perquè vam imitar el pentinat de Jan Couto.
1: Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Ah,
0: va durar poc, amb la primera dutxa ja va caure doncs, el tint, però ens vam tenyir de rosa. Vam anar a dinar, els cambrers del restaurant ens miraven amb una cara que déu-n'hi-do.
1: Normal.
0: Van trucar a Sant Boi i ens van venir a buscar. A veure, Roger, més allà del cas Rodri, de la carpeta Rodri. Avui tenim dos F5s. Comencem per l'F5 del cas Julián.
1: A veure, amb Julián tot igual. Deco ja sabeu que va ser ahir a Madrid, on es va reunir amb el representant de l'Argentí. Estem igual amb el Barça i el seu entorn doncs, traçant el full de ruta pel fitxatge, tot i que és veritat que tot depèn de la posició de l'Atlètic de Madrid. I veurem també què passarà dilluns que ve, que és quan Julián ha de tornar als entrenaments. Està previst que torni la setmana que ve, dilluns, i veurem quina posició adopta. En principi, Julián, que adoptarà més pel diàleg i no per cremar-ho tot i per no presentar-se, perquè ens entenguem, en principi tot ha d'anar des de la calma i la tranquil·litat. A partir d'aquí han de negociar després també Barça i Atlètic de Madrid. Això s'està allargant, té pinta, de fet, que s'allargarà. L'oferta del Barça de 100 milions no va caducar, com deia el club, havia de caducar a priori a finals de juliol, això ho va dir el president Joan Laporta, i ara pendents doncs, de més moviments que pugui fer el jugador i que, sobretot, això és important, que el club matalasser doncs, se vingui a negociar.
0: Doncs el Barça que li demana aquest gest a Julián Álvarez, no que es declari en rebel·lia, però sí algun gest, i el Barça doncs, no el deixarà a l'estacada. A veure, Mireia, és una mica el dia de la marmota, això de Julián, no? Ja portem uns dies arrossegant la mateixa història. Com creus que acabarà tot plegat?
5: Sí que és el dia de la marmota, perquè tinc la sensació que de tot costa sempre és el mateix la mateixa pregunta de Julián des de fa no sé quantes setmanes.
6: Però amb, amb la diferència que ja has tornat de vacances. Sí,
0: però això no vol dir que no hàgim d'escoltar cada dia el programa. Sí, no, sempre no. S'ha d'escoltar tot costa, encara que pugui semblar que a vegades fem una miqueta el mateix contingut, que no és així perquè sempre el variem. I...
5: Home, sí,
0: no hem de vendre el peix, Mireia. No diguis aquí enfonsar el programa. Va, tema Julián. Com acaba això?
5: Jo faré com va fer el Santi ahir i és dir no.
0: No vindrà al Barça, Julián.
5: És que tinc les, al principi, mira, abans de marxar a vacances, segur que... No, segur no. De fet, vaig dir que sí, que l'estiu era molt llarg i que tot... Que podia passar de tot. Però és que cada vegada se m'està fent tanta més bola aquest el cas Julián. I he arribat a un punt d'impotència de dir, mira, si no es pot... Ja farem. No em crec que Deco no tingui res a la recambra. I estic una mica en el punt aquell de Nico. Saps aquell dia de la marmota,
0: sí,
5: de Nico? De
0: dos, sí, sí, sí.
5: D'estiu rere estiu.
0: Sí, sí, sí.
5: Si bé, crec que serà un bon fitxatge, tot i que ha arribat un punt en què és, a mi personalment m'està il·lusionant més el fitxatge de Rodri que el que si demà ens llevem i Julián és jugador del Barça.
0: A veure, Ferran, Julián, que, escolta, si no ve, el Barça té un problema com a,
6: sí, sí,
0: com a equip,
6: sí,
0: que no tindrà un nou clar, perquè, escolta, Lewandowski...
6: Ah, no, Julián també tindrà un problema, si no ve el Barça.
0: Bé, fa...
6: No, si se'n va a un altre equip, no, però si es queda... Sí,
0: bé, sí, però al món del futbol tu saps que fas dos gols un dia i et perdona l'afició, tranquil·lament,
6: sí, però...
0: El Barça, si Julián no ve, té un problema a la posició de nou, Lewandowski no hi és, Ferran, després en parlarem, potser també està en la rampa de sortida, per tant, és Julián o ningú, sembla... a dia d'avui. Per tant, el Barça juga amb aquest hàndicap en la seva contra. Si no arriba Julián, el Barça haurà d'inventar-se, com deies tu abans, un Fermín, un Olmo o un Lamín com a fals nou.
6: O un Rafinha.
0: O un Rafinha.
6: Sí. O un Gordon o un Adeyemi.
0: Sí, sí, bé.
6: No, que em refereixo que jo relativitzo una mica això de la figura del nou pur.
5: Opcions n'hi ha, no? Pel que
6: perquè
5: sembla.
6: Opcions en tens i després... Julián és evident que és un nou, però no és un nou com el que tenia el Barça.
0: És un 9 i mig, que diuen, no? Entre un 9 i un 10, no?
6: Sí, exacte. I després et diria que, per exemple, tenim exemples molt recents d'equips que han guanyat sense un 9 pur. Sense anar més lluny, el PSG porta 2 anys guanyant la Champions sense tenir un 9 referència i l'Arsenal va guanyar la Premier l'any passat, la temporada passada, sense un 9 referència perquè Jokeres tampoc va acabar d'encaixar. De fet, aquest estiu se'l volien treure. Així que jo amb això tinc
0: no,
6: certa tranquil·litat.
0: No t'amoïna, que Julián no vingui.
6: No, a veure, jo la diferència del que veig de l'any passat amb Nico és que Julián està fent tot per intentar fitxar pel Barça. Mm-hmm. Ho està fent tot. Ara bé, aquí l'Atlètic de Madrid es posa molt ferm i la clàusula no té clàusula. Bueno, la clàusula, no sé de quan és. De
0: 500, em sembla.
6: 500 milions. I
0: inassumible, lògicament.
6: La de Nico era molt més assumible. Ara bé, jo et dic, a mi em preocupa relativament perquè... El Barça s'ha mogut ràpid, amb Gordon, de fet, l'any passat, els dos partits contra el Barça, jugava de nou. Rafinha, crec que és un futbolista que es podia adaptar perfectament a la posició de nou i que per la pressió el Barça aniria molt bé. Olmo també, perquè aquí crec que Flick també compta molt, no només la part ofensiva i de fer gol, sinó la part de treballar en defensa, mm-hmm, perquè el davanter centre és una figura molt important a l'hora de la pressió. Hi ha alternatives. Jo no sé si a Adeyemi es podria adaptar. Diuen que sí. M'agradaria veure-ho.
0: Lamine Yamal
6: també, però ja seria un altre perfil, molt mm-hmm, més de fals nou, com potser també el cas d'Olmo. En el cas de Fermín, jo el veig més possible nou, perquè és un futbolista que va molt de cara a barraca. Bé, no sé. Jo crec que... Jo estic tranquil.
0: Doncs que continuarem esperant novetats del cas a Julián i d'un dia de la marmota a un altre, a Roger, perquè Ferran Torres també fem F5. La cosa està com estava, però sembla que potser està més a prop de marxar el jugador valencià.
1: A veure, el Barça no sap què vol fer Ferran. A hores d'ara, el Barça està pendent del jugador, que està de vacances, si s'espera la setmana que ve. El Barça el que vol és renovar-lo. Ja ho hem anat explicant, el vol renovar, però el veu com un davanter suplent. A hores d'ara, Ferran està decidint encara, té aquesta oferta del Paris Saint-Germain, que és veritat que el vol, mentrestant el veiem encara pels Estats Units, que va fent rua d'entrevistes a mitjans nord-americans i el Barça sap el que va veient i el que va escoltant de Ferran. Ara mateix no sap res, s'esperen a la setmana que ve, com dic, per parlar amb ell i per plantejar-li què vol fer. El Barça el vol renovar, insistim, això sí, però amb un rol suplent, no com a ser el nou titular de la cara a la pròxima temporada.
0: La Mireia i el Ferran no estan massa amoïnats si no arriba Julián. Si Ferran en marxa, esteu amoïnats?
5: No.
6: No, tampoc. Vull dir, és que fixa't que quan parlàvem ara fa un moment del nou no t'hi ficava Ferran perquè sembla que està més fora que dins del Barça ara mateix. Jo no descarto que es quedi, eh? I si es queda, doncs mira, una altra opció més que tens per jugar de nou. Però vaja, és que Ferran era, aquest any era el suplent de Lewandowski, a la selecció espanyola era el suplent d'Oyarzabal, tot i que va fer el gol de la final, l'únic que ha fet en el Mundial. L'any passat sí que va fer 21 gols, dos més que Lewandowski, no sent titular, però és que a part, la prioritat del Barça i de l'entrenador és que li portin un nou. Per tant, vol dir que Flick no se l'acaba de creure del
0: tot.
6: No el veu. A mi m'agrada, eh? O sigui, jo no estic parlant de la meva opinió, estic parlant del que, per el que veig a dins del club. Jo crec que Ferran és un nou que aquí el Barça rendiria bé i està rendint bé, vaja.
0: Hem conegut des de fa uns anys el Ferran futbolista, ara coneixem també el Ferran personatge, tota aquesta aura que té després d'haver marcat el gol a la final del Mundial, com deia el Roger, fent la ruta pels mitjans a nord-americans, a entrevistes, l'altre dia el vam veure fent la sacada inicial d'un partit de beisbol. Tota aquesta exposició mediàtica, Mireia, un jugador que sabem que té un ego una mica complicat, no sé si el beneficia o de fet el perjudica, no?
5: És que per mi clarament el perjudica. O sigui, és un... Mira, d'entrada entenc que el Barça el vulgui renovar però sense que sigui el titular, i crec que has fet més gols que Lewandowski sense ser titular, cosa que em sembla fantàstica davant d'un tio que té 30... quants? 37 anys, Lewandowski.
0: 38, no em sembla, fins
5: 38.
0: I tot.
5: Vas estar dos mesos sense marcar. Però bueno, o sigui, és a dir... Tinc la sensació que totes aquestes coses se li han anat oblidant molt ràpid a Ferran. I tens el talent suficient per anar-te'n a... perquè et quedin pel Mundial, ets el suplent d'Oyarzabal, ets capaç de fer un gol, que crec que és molt bon gol, al final del Mundial, i tinc la sensació que llavors neix o surt de dins un Ferran que té un... És que no vull trepitjar, o no?
6: Has de mesurar les paraules.
1: Sí. Digo.
0: Queda gravat, eh?
5: Tinc la sensació que Ferran Torres és una muntanya russa.
0: Emocional.
5: Sí, sempre. Llavors, en el moment en què està a dalt de tot de la muntanya russa, com ho està ara, li costa molt tocar de peus a terra. Molt. I tinc la sensació que no acaba d'estar ben assessorat fent el que està fent des que ha guanyat el Mundial, i crec que hi ha una part... Jo no, o sigui, estic molt a favor d'humanitzar els futbolistes, perquè crec que de vegades està molt bé, i sobretot baixar-los a aquest món més terrenal que sembla que
0: per molt que
5: siguin
0: semigreus. Calés, poden tenir problemes i poden tenir depressions i salut mental,
5: que...
0: com tothom.
5: Coses com que un tio de 26 anys digui obertíssimament i orgullós que a ell la política ni fa ni fa i que no li interessa i que no en sap, crec que no són maneres de... Bueno, és que ets molt mediàtic i tens molt de poder i per sobre i cap a molta gent. I probablement nens i nenes que els agrada el futbol i que arran d'aquest gol tothom ara vol ser Ferran Torres. Llavors, crec que aquesta part de personatge l'hauria de controlar una mica més del que l'està controlant, i crec que no és conscient de tot el...
6: La responsabilitat.
5: Sí, que comporta, i de les paraules... Tinc la sensació que ell les diu en va, però que poden ser... O sigui, que són molt més poderoses del que ell es pensa. I llavors tinc la sensació que aquest paper mediàtic, d'una banda, repeteixo, m'agrada molt que s'humanitzi els futbolistes, d'altra banda, que algú els hauria d'aturar, igual que tots volíem que algú aturés Florentino en aquella roda de premsa surrealista.
0: Bé, tots. No, jo ho vaig passar bé.
5: Sí. Però d'un punt de dir... T'has d'aturar un moment. I tinc la sensació que en Ferran m'està passant. M'està passant això. I crec que se l'està menjant tant el personatge que ha arribat un punt en què ja no sé on és el Ferran que jo entrevistava la zona mixta aquesta última temporada. Tinc la sensació que no és el mateix.
0: Doncs veurem com acaba també la carpeta Ferran Torres. Doncs el PSG li va al darrere, el Barça el voldria renovar, però no amb rol del nou titular de l'equip.
6: També deixa'm dir que sí. amb Ferran, no sé si s'està sent... O sigui, jo entenc el que diu la Mireia, i és veritat que s'han de mesurar les paraules, i més perquè de vegades després també hi ha companys que agafen la cinta i la passen al,
5: ah, no, sí,
6: als seus assessors, que això també em sembla... Bueno, en fi. Però jo, que Ferran, després de fer el gol del Mundial, estigui dues setmanes sortint de festa, vull dir, és que em sembla que...
5: Ah, no, aquesta part
6: estic... Jo ho hagués celebrat durant tres mesos, segurament.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: La seva... I no riguis, Roger, és veritat, tu també.
5: Sí, que l'aigua serien els bessons, sí, no?
6: Sí, és veritat que la part de responsabilitat que tenen els futbolistes, no només Ferran, sinó tots, crec que s'ha d'assumir. I, per exemple, amb l'episodi de la gorra, crec que algú li hauria d'haver dit.
5: Sí.
6: I llavors, si ell la porta perquè realment creu això i...
0: Que està en el seu dret, també,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, sí, sí, que em sembla legítim, no ho comparteixo gens, però bueno, està en el seu dret, evidentment, però que ara llavors no surti en una entrevista després i digui, no, és que jo al final tampoc sé ben bé què vol dir. Mm. Home, doncs no.
1: No o sigui, devia estic... ni saber què deia la gorra, i no ho devia,
6: no, sí,
1: ni mirar.
6: Sí, sí, que ho sabia, sí, ho sabia.
1: I després, però, la gorra està aquí.
6: Mm-hmm. Ho sabia, i que si realment, com a mínim, algú l'ha d'haver avisat.
5: Sí, i el que connota posar-te això, i el que vol dir, és que...
6: No, tornem al tema de que ells viuen, o molts d'ells, perdó, que no m'agrada analitzar, viuen en una realitat...
0: En una bombolla, sí.
6: Molt,
0: sí,
6: diferent,
0: sí, sí, sí, una
6: bombolla, aïllats, i al final s'han d'adonar d'això.
0: Doncs veurem com acaba el tema Ferran, Roger.
5: D'acord que hagi begut absolutament tot i que hagi anat a dormir
6: a
5: altes hores de la nit i que crec que les coses s'han de celebrar. No.
6: S'ha de celebrar, però no s'ho ha de veure tot. Ni, no.
5: Bueno,
6: s'ha de celebrar.
0: Bé, sortim del jardí, sí, cadascú faci el que vulgui, amb moderació, respecte...
5: Jo només em queixava d'aquesta... Ja m'heu entès, és igual.
0: Vinga,
5: ja
0: va, sortim del jardinet, ja sortim del jardinet. Va, Roger, ràpidament, Jofre Torrents, que marxa traspassat a l'Ajax.
1: Sí, finalment traspassat, no és una cessió, sinó un traspàs d'entre 5 i 6 milions, amb opció de recompra. A més, el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador. Pel Barça és la manera de mantenir el control sobre el jugador. El Barça considera que té recorregut, que té marge, que té creixement i per això vol garantir un cert control. També li va bé això a efectes de fair play i per al jugador, doncs, home, és el moment per entrar de ple al futbol professional. L'Ajax és veritat que ha apostat fort per ell. Hi ha la garantia de Mitchell, que ja sabeu que és l'entrenador, i és també una oportunitat perquè el jugador faci el salt, tenint en compte que jugar al Barça és difícil. Veu el jugador que hi ha Balde, que és la prioritat, veu que arribarà Cancelo, que serà una realitat, i, per tant, per Jofre Torrents, doncs, és el moment de fer les maletes i volar. Signarà per 4 temporades i serà aquest traspàs, com us dic, amb opció de recompra.
0: Ara parlem del Madrid, perquè ha fitxat Diomandé, s'està pendent de la renovació o no de Vinícius, però abans, per acabar amb l'actualitat del Barça, Roger, aquest nou look de Gavi i també el primer entrenament a Barcelona de Visibu.
1: Sí, Gavi, que ha escurçat vacances, eh? Ha tornat a la feina al Barça avui després del seu retorn d'Anglaterra, 2 dies de festa, avui retorn als entrenaments, doble sessió, matí i tarda, amb Gavi com a novetat, campió del món amb la selecció espanyola i que ha tornat abans d'hora amb aquest look, ara ho dèiem, amb aquest cabell rosa, sí, que li queda millor que segurament... quan ho has fet tu.
0: No en tinguis cap dubte.
1: I l'equip del Tot Gira, doncs... bé,
0: vam cremar les fotos, ens vam fer unes fotos i vam fer un pacte de sang, els que estàvem allà, aquestes fotos mai veurien la llum.
1: Era una promesa, va dir que si guanyava el Mundial se'l tenyiria, doncs l'ha guanyat i se l'ha tenyit, ha fet treball individual al marge, també Jofre Torrents, que ara dèiem que està a punt de marxar a l'Ajax, també ha fet treball al marge, sí que ha treballat amb el grup Jesse Visibu, que ha fet el seu primer entrenament aquí, a la Ciutat Esportiva, s'havia entrenat fins ara a Anglaterra, però avui ha estat el seu primer dia aquí, i després, doncs, els 17 jugadors del planter que aquests dies acompanyen el primer equip, entre jugadors del filial i també del juvenil.
0: Molt bé, doncs, Roger Bosà, gràcies. Demà més actualitat de Barça. Intentarem, doncs, tornar a parlar de Rodri, de Ferran, a veure si es desencallen les operacions i podem anunciar alguna cosa de manera oficial. Gràcies, Roger.
1: Adéu.
0: Parlem del Madrid, perquè avui ha anunciat el fitxatge de Diomandé, oficial, 125 milions, el fitxatge més car de la història del club, una operació que pot arribar fins als 140 milions, amb aquest fitxatge que era un secret a veus, però ahir es va incorporar a la disciplina de Leipzig, va haver-hi un moment de dubte a veure si l'operació no es feia, finalment s'ha fet, i per tant, Diomandé ocuparà l'extrem dret del Bernabéu. Ferran, el tens vist a Diomandé, creus que és un bon jugador pel Madrid?
6: Sí, home, ara mateix segur, si haguessis de fitxar un extrem al mercat era l'home a fitxar. El que passa que aquí el que em genera dubte és si és un altre cromo que el Madrid ja té repetit. L'any passat va començar a fitxar perfils que creia que Mastantuonos i companyies, que ja tenia molts futbolistes en aquella posició, i a les bandes, precisament al Madrid, té futbolistes que de primeríssim nivell. Diomandé també pot jugar per les dues bandes, és més per la dreta, però bueno, veurem per si hi ha alguna sortida. A mi em sorprèn perquè crec que la renovació de Vinícius, ara llegia que està bastant encarada, és que al final no hi cabran tots.
0: La davantera titular a dia d'avui seria Vinícius, Mbappé, Diomandé, podria ser aquesta, veurem si Vinícius renova o no, però vaja, són tres jugadors, dos galls, ara incorporar un tercer que és més jove, 19 anys, però vaja, aquesta convivència a Mourinho haurà d'intentar doncs cohesionar aquesta davantera.
6: No, sobretot,
0: a priori no és fàcil.
6: I que algú ha de defensar.
0: També, sí, lògicament.
6: Vinícius i Mbappé, i veurem Diomandé. A darrere també et falta gent, els hi segueix faltant aquell eix que semblava que podien aconseguir amb Rodri, tindran a Bernardo Silva, però tampoc em sembla un futbolista per aguantar el pes del joc del Madrid durant tota una temporada, no?
0: Mireia, el fitxatge de Diomandé.
5: És que estic molt d'acord amb el que ha dit el Ferran. Els cromos repetits del Madrid, tinc la sensació que també són una mica de déjà vu, perquè ja fa diverses temporades que jo, com a mínim, tinc la sensació que es fitxen noms i no es fitxa el que dèiem abans. El mercat del Barça per mi ha estat intel·ligent, i el mercat del Madrid, veient el que li ha mancat al Madrid aquesta última temporada i probablement també des de fa dues, em costa veure que tot aquest engranatge pugui funcionar. És que són moltes peces que i diferents jerarquies dins del vestidor, que ve, és un vestidor que ve d'estar trencadíssim amb una convivència que no se li pot dir convivència, i crec que el Madrid ha de fer... Bé, Mourinho té tanta feina a fer a dins del vestidor que no acabo de veure com encaixaran totes les peces si no hi ha sortides. I, de fet, aquest migdia, matí, llegia una informació del Rodre i ESPN que deia que després de la reunió que havien tingut amb Vinícius, el Madrid estava convençut que el retindrien i que Vinícius renovaria. Llavors, quina sortida ha d'haver-hi? No ho acabo de veure, no ho acabo d'entendre.
0: Parlem de Vinícius perquè, lligat amb això que dius, les informacions doncs diuen això, que la renovació estaria en marxa per menys diners dels que voldria cobrar Vinícius, que voldria cobrar com Mbappé. El Madrid no li ofereix tant. Us reconec que abans de la pregunta dels oients sobre Rodri, la pregunta d'avui era sobre Vinícius.
5: Sí, ja havia votat.
0: Hem esborrat el tuit perquè Rodri ens ha atropellat aquesta pregunta, no? I la pregunta era si pel Barça era bona la marxa de Vinícius. Creieu que si Vinícius marxés pel Barça, el seu gran rival a la Lliga Espanyola, seria una bona notícia?
6: Home, és un grandíssim futbolista, però també és una bomba de rellotgeria dins el vestidor del Madrid, que pot esclatar en qualsevol moment. De fet, per mi, l'any passat, el detonant de la gran declivi del Madrid és després del canvi al clàssic al Bernabéu, quan
0: s'encara Xavi Alonso, no?
6: Sí, sí. O sigui, aquell moment el Madrid estava a 7, deixava el Barça a 7 punts. Líder a 7 punts del Barça. I a partir del numeret de Vinícius i del soroll i ronron que va haver-hi, a partir d'allà es desautoritza l'entrenador, etc, i esclata tot. Per tant, o sigui, això pot passar l'any passat, et pot tornar a passar aquest any, a més amb Mourinho a la banqueta, vull dir, és una patata calenta al final, Vinícius. És un grandíssim futbolista, per mi, un mal esportista.
0: Molt bé. 3 minuts i mig, arribarem a les 8, parlem del Barça femení.
2: Tot costa, amb Sergi Camps.
0: Presentada Martina Fernández, la central empordanesa torna al club després d'un any i mig a l'Everton. El Barça ha exercit opció de recompra que tenia sobre ella, ara signa fins al 2029 i per això està així de contenta en declaracions als mitjans del club.
18: Estic molt feliç, per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
0: Els objectius es marca la defensa de 21 anys.
18: Com a col·lectiu, guanyar-ho tot, com ho portem venim fent, i individuals, aprendre el màxim de les jugadores que tinc al costat, que són les millors del món.
0: La Martina cap a Andorra amb l'equip, estàs fins al dilluns que ve. Demà sentirem jugadores a l'antena del Tot Costa de Catalunya Ràdio. A veure, Mireia, ràpidament, aquest Barça femení amb renovació de jugadores importants al vestidor, amb l'equip de Pere Romeu, ho estem dient des de fa uns dies també, la Lliga Espanyola segurament la guanyarà sense dificultats, i Europa és la incògnita.
5: Bé, és que per mi és el gran repte, perquè has tingut baixes importantíssimes. Crec que el Barça s'està reforçant molt bé, crec que el mercat del Barça està sent esplèndid, recuperant jugadores a qui va deixar anar per deixar créixer, o per si mai passava el que ha passat. Crec que són jugadores que també havien sempre assumit molt aquest paper. Crec que totes tornen aquí amb aquesta il·lusió. M'ha agradat molt ara el que deia la Martina, el meu objectiu principal és aprendre el màxim possible de les meves companyes. I crec que el Barça l'està fent molt bé, recuperant totes aquestes futbolistes joves de casa. Crec que està fent un molt bon mercat. I crec que Pere Romeu està sent molt intel·ligent en fer altra vegada el que li ha funcionat, que és fer un equip que sigui una pinya. Uh-huh. I crec que això era un dels reptes també, perquè era un vestidor molt ben avingut, majoritàriament el del Barça. Crec que les peces que han marxat eren peces molt claus, i el fet de recuperar aquesta pinya o ser capaç de poder aturar potser el cop més anímic, li està sortint molt bé, i és que m'està agradant molt, m'està agradant molt com ho estan fent, m'està agradant molt el plantejament que està tenint al Barça, i Pere Romeu va dir que el que s'havia de reforçar s'està reforçant.
6: Mm-hmm. Bueno, és que marxen jugadors importants, però per mi el fitxatge Kerolin millora la sortida de Salma, i després a darrere estàs apostant per gent jove. També per mi torna l'Aia Alexandri, que és una futbolista que l'any passat no hi era per una lesió greu que va tenir, i que aquest any també et pot jugar de central, i et pot donar sortida. Per tant, jo crec que el Barça fa molt temps que està... La baixa de Mavi per mi em sembla la més sensible, més enllà de l'Alexia, però és una baixa que el Barça porta molt temps treballant amb talent jove, i l'aposta crec que sortirà bé.
5: És que, perdona, per acabar... El relleu de Mapi era un relleu molt difícil per part del Barça. I crec que la deu de Mapi era molt més difícil de suplir que la deu d'Alexia, veient les jugadores que té el Barça. Llavors, crec que, és que el Barça ho ha fet molt bé, cuinant el relleu a l'eix de la defensa de Mapi, perquè en Mapi Paredes tenies allà un mur. I per mi el fet que marxés Mapi era el gran problema i el gran repte del Barça. I és que... No, fantàstic. De moment, 9 i mig, perquè el 10 sempre s'ha de reservar.
0: Arribem a les 8 del vespre abans de tancar la tertúlia, una de l'Espanyol.
2: Tot Costa.
0: Perquè l'Espanyol ha fet oficial l'arribada d'Unai Núñez. El central basc protagonitza un petit vídeo que l'Espanyol Damià ha penjat a les xarxes. Unai ve cedit pel Celta per una temporada amb opció de compra.
19: Un rebel més, diu Unai en aquest vídeo, però el jugador també ha fet declaracions als mitjans del club.
20: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto, y pues bueno, por suerte aquí estamos.
19: La cosa és que un jugador que semblava imprescindible al Celta segueix al mercat. El club català pagarà una quantitat per la cessió a banda de fer-se càrrec del 50% del sou del jugador. I és que a Vigo miren el límit salarial i alliberen una fitxa d'una plantilla sense forats. Unai ja va jugar cedit al València la segona meitat de la temporada passada. Mentrestant, la plantilla blanquiblava s'ha entrenat aquest matí a les instal·lacions de la ciutat esportiva Dani Jarque, pensant en l'últim amistós que disputaran dissabte contra el Coventry City a 7:15 de la tarda. Demà el primer equip s'exercitarà a partir de 9:15 del matí a la ciutat esportiva, i a la tarda es desplaçarà a Anglaterra.
0: L'Espanyol Damià tanca les noves altes d'abonats.
19: A partir de demà, segons el club, la decisió respon a motius operatius. Amb la venda d'entrades ja en marxa per als primers partits de Lliga com a local, les localitats adquirides deixen d'estar disponibles per convertir-se en abonaments, per la qual cosa el club suspèn temporalment les noves altes per garantir una gestió correcta de l'aforament. El club posarà en marxa una llista d'espera adreçada exclusivament als socis del club que vulguin passar a la modalitat d'abonat. A mesura que es vagin alliberant localitats durant la temporada, l'Espanyol anirà contactant amb els socis inscrits per rigorós ordre d'antiguitat del número de soci, oferint-los la possibilitat de formalitzar-ne l'abonament.
0: 8:02, tanquem l'Univers Futbol i tanquem la tertúlia, acomiadem el Ferran Martínez i la Mireia Ruiz, la Mireia, la dona de la moto de Seta i Gibernau, i el Ferran, l'home de les botes de Romario.
6: Exacte.
0: A partir d'ara sereu coneguts així o no al Tot Costa. Gràcies, Mireia, gràcies, Ferran.
6: Fins la propera.
5: Adéu.
0: I ara ens actualitzem amb el Marc Güell. Què tal, Marc? Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Vinga, va, et faig una pregunta esportiva.
3: Vinga, va.
0: Si haguessis d'apostar, primera jornada de Lliga, el Barça juga a Elx, qui és el migcentre titular del Barça, Bernal o Rodri? Tens un 50% d'opcions d'encertar-la o no?
3: Bernal.
0: Oh, caram, tu. Reuni la resposta.
3: Perquè el vam entrevistar al Catalunya Nit aquesta temporada.
0: Sí? Sí, sí. I què us va explicar?
3: Ui, moltíssimes coses. El va entrevistar en Manel Elias, sí, que tots dos són de Berga, i en fi, va ser un cara a cara entre dos berguedans.
0: Molt bé, doncs el Marc Güell, que aposta per Bernal com a migcentre titular al primer dia de Lliga.
3: No te l'esperaves, aquesta, eh?
0: No, sí, a veure, era un 50%. crec que no l'encertarà si Rodri arriba, però vaja, és una aposta abusada. Mira, has coincidit amb l'Àlex Dalmas, que ens sap un niu d'això del món del futbol.
3: Doncs els millors.
0: Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
3: Mira, molt pendents d'aquestes tempestes, ara ens actualitzarà Néstor Gómez, quina és la situació a hores d'ara, però sí que hi ha bastanta complicació a la xarxa de trens, perquè per aquestes tempestes estan tallades les línies R1, R2 Nord, R11 i RG1, entre Caldes de Malavella i Girona. També les línies R13 i R14 entre Calaf i Manresa, i a la línia R3, entre Vic i Ripoll, ja s'ha habilitat transport alternatiu per carretera. Tot això per aquestes tempestes, que també estan provocant problemes de mobilitat a les carreteres. Per exemple, la C63 està tallada entre Brunyola i Santa Coloma de Farners. També hi ha un carril tallat per Bassals, a la C25, a l'eix transversal a Rajadell, això és a la comarca del Bages, o l'N260 està tallada a Sant Joan de les Abadesses. I també hi ha certa congestió a l'AP7 a Martorell en direcció Girona per un accident que ha obligat a tallar un carril. En fi, per tant, força complicacions de mobilitat. Actualitzem com tenim aquestes tempestes. Néstor Gómez, bona tarda.
21: Hola, molt bona tarda. Doncs ara mateix les tempestes afluixen però no desapareixen. De fet, ja han marxat totes les que han descarregat amb força el Pirineu a punts de la Catalunya central, però plou a les comarques de Girona, sobretot a l'àrea del Maresme. Els nuclis de tempesta, també destaquem el que hi ha cap a l'Anoia, desplaçant-se cap a punts del Penedès, pot ser localment intens, i de, per una altra banda, els que s'han gestat han nascut a l'àrea de la Noguera, del sud del Pallars Jussà, i que aquests són els que poden agafar embranzida i atacar o avançar cap a punts del Pla de Lleida. Aquests són els que han de centrar una mica més l'atenció durant les pròximes hores. Però ja diem, sobretot, destaquem d'avui aquests més de 60 litres caiguts a Sant Hilari Sacalm, 58 a Sant Salvador de Guardiola, dels quals 43 en només mitja hora. Això es considera pluja torrencial, i sobretot també la pedra de fins a 6 centímetres, la que s'ha registrat a Fals. Déu-n'hi-do la tarda, millora cap a les comarques de Girona, ha millorat clarament el Pirineu, però encara pendents de les tempestes del Noguera, que posen rumb cap a punts de l'Urgell, del Pla d'Urgell i també de la Segarra.
3: Gràcies, Néstor. Doncs ho ampliarem tot a partir de 8:45 i entrevistarem a la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, per fer balanç de totes aquestes incidències.
0: Doncs això, més informació a partir de 8:45 amb el Marc Güell i companyia. Gràcies, Marc.
3: Bona tarda.
22: Pop-up Vespre amb Sergi Camps.
0: Sí, senyor, avui m'ho faig jo tot sol, perquè, escolta, què hem fet de 7 a 8 al Tot Costa? Doncs hem parlat del mercat del Barça, hem parlat de Rodri, i hem parlat amb la persona que va avançar el possible fitxatge de Rodri pel Barça, que és l'Oriol Domènech, i també hem parlat amb l'Àlex Dalmas, que ens ha analitzat una mica doncs quin seria l'impacte de Rodri si arribés al mig del camp del Barça. Tot això a la primera hora del programa, que podreu recuperar en breus minuts a l'app i al web de l'emissora. Ara fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem parlant amb una protagonista d'excepció. Parlem amb Iris Tió. Ha tornat de París amb 6 medalles de l'europeu de natació. Ha tornat la nedadora catalana amb 6 medalles, una d'or. Parlem amb ella tranquil·lament i analitzem doncs el seu gran moment de forma. 2 minuts, menys i tot, i tornem.
22: De dilluns a divendres, Tot Costa.
23: Què et passa?
24: Que no em tanca la maleta.
23: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
24: Bé, si trec uns quants banyadors...
23: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió, més gran que mai.
23: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Necessito que em deixi el Mustang per córrer a la de León.
9: Hem de sortir ja? Només tenim 45 hores.
24: Amor, revenja i gas a fons.
9: Amor, amor, amor!
25: Heu nascut per córrer.
26: Benvingut a la de León.
27: Need for Speed és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
30: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
31: Tot costa, amb Sergi Camps.
32: Tu piange diamante.
0: Minuts per sobre de les 8 del vespre, sentiu la Rosalia i ara entendreu per què. Una de les estrelles de l'europeu de natació de París ha estat l'Iris Thió. Ha guanyat 6 medalles amb un or destacat a solo tècnic. El combinat espanyol, farcit de catalans, s'ha endut 8 medalles de la capital de França. Iris Thió, què tal? Bona tarda.
33: Molt bé, bona tarda.
0: Avui heu tornat a Barcelona. Com ha estat la rebuda a l'aeroport?
33: Doncs molt bé. Bueno, vam tornar ahir a la nit, a la 1 de la nit, molt cansats, però superguai. Bueno, van venir alguns mitjans i molt bé, molt contenta de que vinguin tan tard a la nit, no? Molt agraïda també.
0: Escolta, al teu Instagram hem vist que has pogut entrar a la cabina de l'avió i t'has col·locat al costat del pilot durant el vol. Com ha anat això?
33: Va ser espectacular. Mira, o sigui, vaig arribar només seure amb l'avió allà a París, va venir una safata i em va dir: que vols anar a la cabina amb el pilot? Jo, hòstia, pues sí! I superemocionant. Va ser, o sigui, l'enlairament va ser espectacular, la millor muntanya russa de la meva vida.
0: Ets aficionada als avions o què, Iris? O ha estat una més a més, diguem-ne?
33: No, o sigui, normal, inclús a vegades em fa una mica de cosa, o sigui, no em fa volar, però saps allò que dona una mica de respecte, no? Perquè et poses allà i ja deixes la teva vida en mans de l'avió i del pilot, no? Però superinteressant, perquè molt simpàtics em van com explicar tots els botons i tot el que anàvem fent i com s'ubicaven i tot, i va ser molt interessant, la veritat, molt xulo.
0: Escolta, has estat la gran estrella de l'europeu de París amb 6 medalles, un or, 4 plates i un bronze. L'or el vas guanyar en solo tècnic. Ets la primera catalana o espanyola que ho fa en un europeu. Això és molt gros, Iris.
33: Ja, yeah, doncs sí, sí, estic supercontenta.
0: Escolta, vas nedar amb la cançó a Mio Cristo Piange Diamanti de la Rosalia. Per què vas triar aquesta cançó? Per què l'has triat?
33: Doncs perquè m'agradava molt. Quan vaig sentir això, el nou àlbum de la Rosalia, aquesta cançó em va agradar molt i vaig pensar que quedaria bé per un solo. I també estava buscant com... perquè últimament els solos tècnics, com que notava que eren tots molt energètics, amb una música com bastant així bèstia, saps? I com bastant ràpids. I vaig dir, va, per què no provo de fer un solo més lent, més plàstic, saps? Com una mica com anys enrere, tipus a l'època de la Gemma i tal. I vaig dir, seria com per trencar una mica amb tot el que està fent tothom ara, no? I intentar que sigui com maco, ben enllaçat i com així. I llavors, pues, aquesta cançó vaig trobar que quedava bé, i és això, vam començar a muntar el solo amb la Gemma Mangual, i després amb l'Andrea, i la Judit m'ha ajudat també, i l'Andreu amb els elements tècnics. O sigui, ha sigut un treball de tots aquests entrenadors.
0: Els teus pares són músics, si no m'equivoco, la mare és violinista, el pare clarinetista. Suposo que aquesta influència musical, Iris, doncs t'ha influït, no?, d'alguna manera per escollir la música de les teves actuacions.
33: Suposo, sobretot els meus pares es dediquen a la música clàssica i quan era petita era el que escoltava, sobretot, però a mi m'ha agradat qualsevol tipus de música, o sigui, tot el tipus de música, i mira, suposo que sí que dec tenir com aquesta sensibilitat musical, doncs, més elevada que algú altre.
0: El dia que guanyes l'or, quan acabes de nedar, dius: ho tinc, ho he fet gairebé perfecte, o t'has d'esperar a la puntuació?
33: Doncs m'he d'esperar a la puntuació, perquè, aviam, estava molt contenta i molt orgullosa de com ho havia fet i havia fet el màxim, no?, que havia pogut. També les entrenadores es van emocionar i va ser molt guai. I jo vaig notar que ho havia fet bé. Però sí que és cert que fins que no surt la puntuació i també no surt la puntuació de la Bielorrussa, que era la meva màxima rival, doncs no podia estar tranquil·la.
0: Ahir també amb una cançó de la Rosalía, amb el Berghain, l'equip espanyol va fer plata en la prova de rutina acrobàtica, va guanyar Rússia. Què us queda per guanyar les russes?
33: Doncs ens queda poc, poc i molt alhora, perquè realment Rússia ho fa molt bé, sobretot tècnicament, i són molt netes a l'hora d'executar, però nosaltres també tenim una part molt bona, que és com aquesta capacitat també d'improvisació, de fer coses diferents, d'innovació i d'artísticament, som molt, molt millors, i llavors també estem treballant molt en l'execució i en la tècnica perquè no només siguem artístiques, sinó que també tinguem aquesta part tècnica i siguem bones en tots els àmbits, i llavors crec que estem creixent molt, que estem evolucionant molt i ens estem apropant bastant ja.
0: En la rutina per equips, Rússia també us va guanyar, però vau alertar que us havien copiat. Suposo que això també vol dir que esteu cada cop més a prop, no?, de les russes. Ja més en fred, com valores aquesta situació d'aquesta copiada, podríem dir?
33: Ja, doncs a veure, no és maco per part seva i també perquè nosaltres em miràvem molt a Rússia, no?, i que ens copin és com dir, pues, és que ens esteu posant a nosaltres per davant, saps? I a més ens van copiar una cosa que havíem inventat nosaltres, que era original.

0: Feu d'alguna manera especial? Hi ha hagut festa o hi haurà festa?
1: Doncs no va haver-hi festa perquè vam haver de marxar ahir la nit, no?
0: I a l'avió no hi va haver-hi festa, Iris? No m'ho crec que a l'avió no hi hagués festa. No m'ho crec.
1: Bueno, vam anar a veure el pilot i tot això, i a la cabina. Això ja va ser bastanta festa, la veritat.
0: A preguntar-te pel factor Andrea Fuentes, amb vosaltres esteu creixent com a nedadores i ella està creixent com a entrenadora. Esteu veient també l'evolució de l'Andrea com a preparadora vostra?
1: Sí, cada cop ens coneix més a nosaltres, també la coneixem més a ella, i estem provant, no? L'any passat va ser d'una manera, aquest any ha sigut molt diferent, i a poc a poc anem ajustant tot per aconseguir ser el millor equip.
0: Tornem a tu, repassem el teu palmarès a Jocs Olímpics, Mundials i Europeus. Tens 31 medalles, l'Andrea Fuentes en té 33, l'Ona Carbonell en té 34 i la Gemma Mangual en té 36. Què et diuen aquestes xifres?
1: Això de medalles de què?
0: De Jocs Olímpics, com? Mundials i Europeus.
1: Hola, en sèrio?
0: Sí, home, no ho sabies, això?
1: No.
0: Doncs mira, estàs a prop de les que segur que han estat les teves referents.
1: Sí, doncs sí, que bé. No, doncs a tope, vinga.
0: Escolta, on està? Tens 23 anys, ets molt jove. On està el sostre de l'Iris Thió?
1: No ho sabem encara, no se sap. Pues jo molt motivada de seguir entrenant, de seguir millorant, perquè encara em queda molt per aprendre i d'això soc conscient, i llavors, pues això, moltes ganes de seguir aprenent i millorant, i també molt agraïda de tenir aquest equip i aquestes entrenadores, perquè sento que cada any em fan créixer més.
0: Els propers objectius, el Mundial de Budapest l'any que ve i els Jocs Olímpics d'aquí a 2 anys, seràs una de les grans favorites. Com comportes la pressió de ser-ho?
1: Doncs mira, aquest any m'ha anat molt bé com per gestionar-ho i per aprendre-ho a fer, des que vaig guanyar el Mundial de Singapur. I encara ho he de seguir aprenent, no? Però crec que al final jo faig sincro perquè m'agrada, perquè m'ho passo bé, i si jo entreno a tope pensant en l'objectiu, ja està. O sigui, he de fer tot el que estigui a les meves mans i ja està, saps? I oblidar-me de la resta i dels resultats i de tot. I llavors això.
0: Ara comença l'estiu, estem de ple a l'estiu. Tens vacances, Iris, o què?
1: Sí, ara, just avui, primer dia de vacances.
0: En una entrevista, ara fa uns mesos, t'hem llegit que volies anar a Islàndia a veure aurores boreals i a Nova York, sobretot quan estigués nevat, ara no seria la millor època de l'any.
1: Ja.
0: I ja hi has anat, a Islàndia i a Nova York, o encara no?
1: No, encara no.
0: I no serà el viatge d'aquest estiu, eh?
1: No tenia planejat això, la veritat. Tenia altres plans.
0: Molt bé. I per últim, Iris, com va la carrera de comunicació? L'estem acabant o què?
1: No, encara, o sigui, anem per la meitat, justament.
0: Caram.
1: Però perquè va, clar, vaig molt, molt més lenta perquè no faig totes les assignatures.
0: Clar.
1: Però bé, anem bé.
0: Quan acabis la carrera, en robaràs la feina, vindràs aquí a intentar presentar programes de ràdio o què? O vols tirar cap a un altre món?
1: Doncs no ho sé encara, no ho sé.
0: Molt
1: bé.
0: La Iris Thió, exmedallista en aquests europeus de París. Iris, gràcies per atendre'ns, molta sort i que tinguis unes bones vacances.
1: Moltes gràcies a tu. Una abraçada. My name is Tot no, costa.
0: Dos minuts per sobre d'un quart de nou del vespre. En bàsquet ens ho va avançar fa unes setmanes l'Ernest Macià i ja és oficial. Xengeli fa efectiva la seva clàusula, Damià, clàusula de la sortida, i abandona la disciplina blaugrana.
2: Georgià marxa a Dubai, on tornarà a coincidir amb Xavi Pasqual. El Barça ha ingressat 900.000 euros en aquesta operació i perd un dels principals puntals de l'última temporada, Xengeli, que va firmar 12,4 punts i 4,8 rebots de mitjana a l'Eurolliga i 11,2 punts i 4 rebots a la CB.
0: Se li acumula la feina al nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol, que avui ha fet les primeres declaracions des que es va anunciar el seu fitxatge.
2: El Manresa ha assegurat que el Barça continua actiu al mercat. Faltarien dos fitxatges més. Pujol no descarta que aquests fitxatges vinguin de fora d'Europa.
3: De fet, ens falten segurament un parell de peces. S'està mirant el mercat. El mercat, doncs, està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que per exemple, del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions.
2: Pujol també fa una declaració d'intencions en assegurar que comencen un projecte nou i marca diferències amb el que havia vist al Palau fins ara.
3: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent.

0: que el Palau està acostumat. Evidentment al Palau no se li pot exigir res, és un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
1: Seguim amb més moviments, Damià, i aquest cop és la penya qui mou fitxa.
2: Que fitxa el base escorta Boogie Ellis, de 25 anys, per una temporada. El nord-americà va jugar per tres equips la temporada passada, Alba de Berlín, Dubai i Galatasaray. Ellis s'uneix a Ricky Rubio i Nicola Provitola, amb qui formarà una tripleta exterior de luxe.
1: I encara tenim més moviments en el bàsquet català.
2: L'Ilerna Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes ja havia estat a Lleida fa 5 temporades. Ara hi torna amb passaport porta espanyol i signa per 2 anys.
1: Deixem la pilota de bàsquet i pugem a una moto, a una MotoGP. El Mundial de MotoGP es reprèn aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Damià, encara amb 11 caps de setmana per completar la temporada, lidera la classificació Jorge Martín amb un marge de 14 punts sobre el japonès Ayogura.
2: El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general a 18 punts. Els 5 primers de la classificació estan separats només de 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. 4 catalans seran a la graella del Gran Premi de Gran Bretanya amb la novetat de Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales.
1: Doncs connectem amb Silverstone. Pol Espargaró, què tal? Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Escolta, ets pilot reserva de KTM, substitueixes aquest cap de setmana a Maverick Viñales, que continua amb la seva lesió intermitent a l'espatlla esquerra. No ets titular, Pol, però sempre et toca estar preparat, sempre alerta, tu, eh?
3: Sí, no puc estar mai relaxat sempre. La veritat és que estic en una situació de stand-by, no? També amb la preparació física, intentar estar bé físicament, però tampoc superexigent com si sigués pilot d'elit en qualsevol moment, perquè evidentment físicament estar en aquesta situació és molt estressant, però sempre estar en aquesta situació en la que a qualsevol moment em puc pujar la moto i estar pendent de què fa els equips de carreres per si algú es lesiona, com en aquesta ocasió, doncs poder pujar la moto i ser el més competitiu possible.
1: Com és la feina d'un pilot reserva quan has de córrer, Pol? És a dir, et deixen apretar o és només una feina d'anar provant cosetes per quan torni el Maverick?
3: Depèn moltíssim. Depèn primer de lo que, com tu havies comentat, de si el Maverick ha de tornar aviat o tardarà una mica més. Depèn també de com està el projecte, de si hi ha millores que han de venir o millores que s'han de posar en pràctica. En aquest cas, la situació que estem és que és una mica incerta perquè no sabem la situació real del Maverick encara, perquè està fent una sèrie de proves que d'aquí poquet esperem tenir resultats i saber com anirà la situació les pròximes curses, però en quant al desenvolupament de la moto, realment no es pot fer res, perquè la moto de l'any que ve és completament nova, comença un projecte nou a MotoGP, amb el motor que canvia a 850, un tema aerodinàmic completament diferent, els pneumàtics també són diferents, llavors com que no hi ha molt desenvolupament, el que tenim és el que hi ha i em puc centrar a competir, que és també bastant agradable.
1: Per tornar a MotoGP, Pol, el circuit de Silverstone és una bona plaça per tu?
3: És complicat, no és la millor. La veritat és que no és la millor perquè és un d'aquests circuits llargs que tens moltíssimes curves i això vol dir que tens molts més llocs per cometre errors, que has de ser molt més precís perquè al ser el circuit més llarg doncs, i tenir més curves tens molt més paràmetres i molt més punts on pots cometre petits errors que al final van sumant al final de la volta i ho pagues una mica més car i a més és un circuit molt ràpid, amb curves molt ràpides que has de filar molt, molt, molt fi i a més s'ajunta que hi ha normalment bastant una mica d'aire, males condicions del temps i fred. O sigui que no és el millor, no és per posar excuses, però no és el millor, però tot i així amb moltíssimes ganes.
2: Bé, tenim que el Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana després de les vacances. Tenim 5 pilots amb 24 punts, que és una circumstància que no s'havia produït mai a meitat de temporada. Lidera Jorge Martín, Marc Márquez tercer a 18 punts. Tens un favorit?
3: A veure, no, és difícil dir un favorit perquè els que estan lluitant per el campionat, sobretot el Jorge i el Marc, no, són pilots de casa i a més haig de defensar els colors, intentar que el Pedro pugi el màxim possible per ser un d'aquests candidats, encara que evidentment està molt complicat. Però a veure, això és una història que sempre s'ha repetit, no? Qui és el caçador i qui són els caçats. En aquest cas, doncs, el caçador és el Marc, que ve des de darrere recuperant molts punts i en un estat de forma impecable, després d'haver passat unes penúries importants amb aquesta lesió que ha tingut i Bé, si has de posar els teus diners, evidentment sempre és el que porta la millor inèrcia, sempre el que va escalant més posicions i recuperant més punts, i en aquest cas és el Marc, que està en una sintonia d'aquestes perfectes, en un èxtasi constant amb la Ducati, que li està funcionant molt bé.
2: Escolta'm, i això que parlàvem, no? Ets un pilot reserva, ets un pilot provador, però que ningú es pensi que estàs creuat de braços, perquè ahir mateix eres a Mugello, fent proves amb la 850 de l'any que ve, i avui ja ets a Silverstone, preparat pensant en la 1000 d'aquest cap de setmana. A mi m'agradaria, per acabar, si em permets, Pol, que jo t'he llegit ja aquesta temporada, doncs que els nostres oients puguin tenir una radiografia del que són aquestes motos de l'any que ve, que ja n'hem començat a parlar tant, 850 centímetres cúbics, menys aerodinàmica i nous pneumàtics. Però des del punt de vista d'un pilot que li hagis d'explicar a algú que no ho és, què li explicaries d'aquestes noves motos?
3: Sí, de fet és un dels problemes amb els que em trobo, no? Que haig de tornar a competir amb aquesta moto 1000 i nosaltres, bueno, jo porto realment des del febrer que no m'he pujat en aquesta 1000 perquè estem molt involucrats i molt immersos en aquest desenvolupament d'aquesta moto nova, del projecte de l'any que ve, que és una moto completament diferent. El motor és un motor molt més petit, que pesa molt menys, és una moto molt més àgil, però també corre una mica menys, també una mica contrarresta, no? Aquesta falta de potència amb el pes una mica de més baix fa que la moto sigui també una mica més ràpida i més àgil, però evidentment les velocitats puntes seran una mica menors. També redueix molt l'aerodinàmica, farà que les motos siguin com més lleugeres, no estiguin tan enganxades a l'asfalt, i això farà que el pilot tingui una mica més d'intervenció pilotant. Llavors es treuen aquests devices que veiem quan les motos, aquests dispositius, que s'abaixa el tren de darrere quan accelerem, sí, i també a les sortides. I la part més important, que ja l'has dit, són els pneumàtics. Els pneumàtics és la part, a pesar de que nosaltres no controlem, perquè és un proveïdor extern, els pneumàtics canvien la temporada que ve, són els Pirelli, i aquests pneumàtics canvien completament la manera de pilotar la moto. Llavors, si ho juntes amb com s'ha de pilotar el motor perquè corre menys, és una moto molt més àgil, i llavors aquests pneumàtics que es comporten completament diferent, fa que realment la categoria l'any que ve canvi molt i hi hagin pilots que ara estan sent molt competitius que l'any que ve els hi costi molt, i també al revés, pilots que ara els està costant molt amb els Michelin i la moto 1000, doncs l'any que ve, per lo que sigui, doncs es trobin molt bé amb aquesta nova moto, però bueno, és un projecte que està desenvolupant-se tot just, estem a meitat de temporada i les motos porten molt poc en pista, així que la categoria de moment ha d'anar canviant moltíssim.
1: Molt bé, doncs Pol Espargaró, pilot reserva de KTM, aquest cap de setmana tindrem rodant a Silverstone. Moltes gràcies i que tinguis molta sort.
3: Un plaer, una abraçada a tots.
1: I també motor de mi hem sentit Marc Márquez.
2: Doncs mira, Marc Márquez, que en posar els peus a Silverstone ha dit que té clar que és el favorit per als rivals, però al final de la seva conversa amb els periodistes destacats acabava dient que ell és el favorit.
4: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo. No. No, ¿qué quieres? No, depende. Ahora el titular lo pones y ya está, pero el favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea, digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
5: O sea,
4: un título más a mí no me cambia la vida, yo sí.
2: Ha dit Marc Márquez que a Silverstone d'entrada li toca defensar i segons com vagi el cap de setmana canviarà d'estratègia o no.
1: I una de ciclisme. La ciclista mauriciana Kimble Corpienard s'ha endut la sisena etapa del Tour femení. A la general es manté líder la suïssa Marine Rossier, que té 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi es manté desena a 3 minuts i 51 segons. Tenim en comunicació l'Isaac Vilalta, el nostre enviat especial del Tour femení. L'Isaac Vilalta al costat d'una protagonista, al costat de Mireia Benito.
6: Mireia, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Victòria de la Kim, que tu ets d'aquelles que quan guanya una companya ho celebres com si fos teva, eh?
7: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una, i bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem. I bueno, ha sigut realment un esforç brutal de tot l'equip per intentar-la tornar a entrar al grup, i al final la Justine i la Lore estaven allà davant per poder enllaçar, i o sigui que quan té aquests dies que sembla que se li atreveixen, si realment torna a entrar davant, pensàvem, si arriba davant amb el grup guanyarà. I bueno, tot i així és un somni, no?, poder viure una experiència així.
6: Com estàs tu? Ho estàs gaudint?
7: Ah, sí, avui no tant. Avui, bueno, fa un parell de dies que no m'estic trobant massa bé, però bueno, sí que intentem anar ajudant el màxim possible l'equip i bé, doncs, en dies com avui doncs queda tot més que compensat.
6: Demà ven tu, que no sé si l'has fet mai en cursa, diria que no. Què n'esperes?
7: Ah, bé, esperem que serà una cursa duríssima. Potser es correrà lleugerament diferent, no? Ara estem veient aquests últims dos dies han sigut realment molt a tope des del minut zero, intentant buscar la fuga, i això fa que es vagi tot el dia molt i molt ràpid. Però bueno, crec que demà sí que s'haurà de córrer diferent i nosaltres doncs bé, intentarem tornar a estar el més endavant possible. Sabem que l'equip està en un nivell excepcional, així que intentarem donar-li el màxim suport possible.
6: Ah, gràcies, i a celebrar aquesta victòria.
7: Merci, merci.
1: I gràcies també a l'Isaac Vilalta. Vinga, Damià, rematem això.
2: Mira, el Barça informa que descarta la possibilitat de disputar un amistós del primer equip masculí a Tànger el 15 d'agost pel context polític a la zona. I el davanter brasiler Vinícius Júnior finalment ja és oficial, ha renovat amb el Real Madrid fins al 30 de juny del 2032. En aquest comunicat el Madrid diu que és un dels jugadors més importants d'una de les etapes més exitoses de la seva història.
1: Gràcies, Damià. Adeu. I alerta, tenim en línia Luis Figo. Luis Figo, escolta, què penses que Rodri vagi al Barça i no al Madrid?
5: Blancos, llorones, felicite los campeones.
8: Les tempestes escombren Catalunya i compliquen la mobilitat. Bona tarda, són 9:15.
9: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
10: Anàvem cap a l'eix, direcció Lleida, i de cop i volta anava a l'eix ple. Semblava que hi havia molt de perill i res de refugi.
11: I ens ha agafat una trombada brutal de pedra, molt gran, i hem hagut de sortir a la sortida que hem pogut i ficar-nos a sota d'un pont, perquè és que està caient, però pedra gran, gran.
8: Els ponts han servit de refugi per als conductors que aquesta tarda passaven per l'eix transversal al Bages. Les tempestes, en alguns casos torrencials i amb ratxes fortes de vent i calamar-se, han provocat més de 300 trucades al 112, però no hi ha hagut cap incident greu. Sobretot, acumulació d'aigua en baixos i arbres que han caigut. La pitjor part, això sí, se l'han portat la mobilitat. L'aigua ha obligat a tallar algunes carreteres pels vessals que s'hi han format i hi ha diverses afectacions en algunes línies de tren a la Catalunya Central i les comarques de Girona. Tot seguit ho repassem. Abans, Néstor Gómez, bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda, Marc.
8: Quina és la situació ara mateix d'aquestes tempestes?
12: Doncs ha millorat i molt respecte a les darreres hores. Diríem que tots els nuclis de tempesta intensos que s'han trobat al Pirineu, àrees de les comarques de Girona i Catalunya Central, ja es troben pràcticament sobre el mar, ja pràcticament molt fossos, tot i que encara plou a punts del Maresme, la costa mateixa, línia de costa de Barcelona, àrea també de la Selva o també del Baix Empordà. Aquestes marxen mar endins, ens deixarà un cel pràcticament serè i, en canvi, hem de mirar cap a l'interior, cap a la Noguera, on han nascut noves tempestes que posen rumb cap a l'altiplà, sectors d'altiplà de la Segarra, sectors també de l'Urgell o del Pla d'Urgell. Per una altra banda, la Conca de Barberà en tenim un altre d'actiu i són els que centraran l'atenció durant les immediates hores. Això sí, tenen les hores comptades perquè cap a mitjanit tot això haurà de quedar net per deixar pas a un divendres prou estable o pràcticament estable de cap a cap.
8: Per tant, Néstor, les tempestes s'han acabat?
12: Les tempestes, les intenses que hem tingut a les comarques de Barcelona i de Girona, pràcticament sí, i encara hem d'estar atents a aquesta de la Conca de Barberà i àrees de la Noguera perquè posen rumb, com dèiem, cap a l'Urgell.
8: Això és el que passa i passarà, però aquestes últimes hores, no sé si tenim registres de quants litres han caigut.
12: Déu-n'hi-do, eh? Fins a 69 litres a Sant Hilari Sacalm, com a xifra més destacada. També destaquem al Bages, a Sant Salvador de Guardiola, 58 litres. El més important és que 43 d'aquests, 58, només en 30 minuts. És el que es considera una pluja torrencial. Durant 30 minuts, 43 litres per metre quadrat. I destaquem també la pedra. Pedra que era de 3 centímetres a primera hora de la tarda, la que s'ha caigut a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, també a Olot, però que, en canvi, una altra pedregada intensa ha descarregat amb molta força cap al Bages i a Fals, la pedra fins i tot ha arribat a la mida de 6 centímetres.
8: Gràcies, Néstor. Fins demà.
12: Fins demà, bon dia.
8: De seguida posem el mapa a les incidències que hi ha hagut arran d'aquestes tempestes. Entrevistarem la sotsdirectora de Protecció Civil, Emma Soler. Tempestes al marge. En aquest Catalunya Vespre sentirem el president de Ceuta, que demana que s'expulsin immediatament els migrants que continuen a la ciutat. Això mentre Brussel·les intensifica la vigilància a les xarxes socials per evitar una altra entrada massiva. Passarem també per Perpinyà, on l'Ajuntament, liderat per l'extrema dreta, ha accelerat la seva ofensiva contra el català. I avui tenim més detalls de l'accident mortal d'ahir a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Han detingut el patró del vaixell que va passar per sobre d'una moto d'aigua i després va fugir. Tot això el dia que hem sabut que a Catalunya ja som 8.200.000 habitants. Comencem.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen 4 minuts de 8:45. Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com especialment a la xarxa ferroviària, però cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Aquesta és la part bona de la notícia. De moment, el gruix de les incidències han estat al Bages, d'on provenien una quarta part de les trucades d'aquesta tarda al telèfon 112, que des que ha començat aquest episodi ha rebut més de 300 trucades. A aquesta hora podem saludar en directe Imma Soler, sots directora d'Emergències de Protecció Civil. Senyora Soler, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Quines són, Imma, aquesta hora, les principals incidències que han deixat les tempestes?
2: Bé, com ara comentàveu vosaltres, hi han hagut aquestes trucades del 112 i, sortosament, doncs, no hem tingut avisos de perill molt greu per persones i, per tant, doncs, han sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut, però que han pogut atendre les als bombers. Bombers ens han fet més de 100 actuacions avui aquesta tarda i encara estan treballant amb algunes d'elles. Anem continuant aquesta situació que tenim. Encara podem esperar alguna tempesta, com ara comentàveu vosaltres, algun nucli que hi ha cap a la zona de la Noguera, del Pallars Jussà, de l'Alt Urgell. També s'ha de vigilar també la zona de litoral, prelitoral, que encara pot quedar algun ruixat per aquesta zona. I de cara a entrada la nit ja serà quan anirà finalitzant. Hem tingut també alguns increments amb rius, amb rieres, amb alguna zona de propera a les lleres, amb alguna zona inundable. L'Agència Catalana de l'Aigua, doncs, ens ha demanat fer avisos a la zona del Gironès, del Bages, de la Selva, d'Osona, també del Pla de l'Estany, totes aquestes per possibilitat de crescudes d'aquestes lleres menors, igual que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, que també ens demanava, doncs, aquest avís cap a la zona de capçalera, sobretot dels afluents del Segre, que és el que s'està fet aquesta tarda des del CECAT. No coneixem que hi hagi hagut cap accident d'arrossegament de vehicles ni d'alguna persona que s'hi hagi trobat, i per tant, doncs, hem anat continuant durant tot el dia amb aquesta situació, també amb alguna afectació cap al que és la circulació, com bé dèieu, encara la C63 a Brunyol es troba tallada, també a la C25 aquest carril a l'alçada de Rajadell, també hi ha hagut aquestes llavissades a la vall de Valira, la Nacional 145, però que ja s'ha pogut solventar, i després també aquestes afectacions que tenim a nivell de transport de ferrocarrils, la R11 entre Massanet i Girona, per una afectació a la catenària, també la RL4 entre Calaf i Manresa per inundacions en la via, i també hem tingut tallada entre Vic i Ripoll la R3 per un arbre que ha caigut, però ara ja està establert el transport alternatiu.
1: Per tant, tot aquesta és l'última hora de l'R3 que ja s'ha pogut restablir la circulació. Ara mateix hi ha algun punt, però, que els preocupi especialment de les zones on s'ha acumulat més aigua aquestes últimes hores?
2: No, que ens preocupi no, el que passa que sí que tenim que seguir aquesta vigilància, perquè encara durant les properes hores, fins a entrada la nit, fins allà a la una, a les dues de la matinada, encara poden haver-hi ruixats dispersos. Ara, de fet, encara n'hi ha per la zona del litoral prelitoral. També aquesta franja, aquest terç mig de la zona del territori, sobretot aquestes zones de l'Anoia, el Penedès, el Baix Llobregat, que encara ara està encara voltant aquestes tempestes aïllades, que encara en algun punt poden tenir certa intensitat. Hem de ser vigilants encara, i sobretot amb aquestes zones inundables, el que comentava, amb algun punt que hagi acumulat aigua, algun camí que tingui algun espai més baix i que pugui haver quedat anegat, doncs molta vigilància també amb la conducció.
1: Fins quan mantindran activat el pla Inuncat?
2: Mirarem aquesta nit, aviam si finalitzen ja aquestes tempestes, esperarem una mica per veure que finalitzin totes les incidències, segurament de cara a la matinada demà al dematí tancarem l'alerta. Com tu comentaves, demà esperem un dia més tranquil, potser amb algun ruixat a litoral, Pirineu i Prepirineu Central, que pugui passar demà, sobretot a la tarda, i de cara a demà no esperem aquesta intensitat que hem tingut avui, ni molt menys, ni aquesta extensió en el territori, quedaria més restringit en aquesta zona cap a la tarda. No estarem amb alerta demà, i de cara a dissabte també hem de vigilar, perquè sembla que hi ha com alguna precipitació que entra sobretot per la part de Ponent, per la part de l'oest del país, i hem de veure aviam també com entra aquests ruixats aquest dissabte, però que tampoc sembla que tinguin ni de lluny la intensitat que han tingut avui.
1: Per acabar, senyora Soler, aquestes tempestes que hem tingut aquestes últimes hores, com ajuden, com contribueixen a reduir el risc d'incendi a Catalunya?
2: Home, estem en un moment complicat pel risc d'incendi, eh? Tenim molts punts que tenen un risc elevat d'incendi, qualsevol gota d'aigua és molt benvinguda perquè ajuda a regenerar el territori. Ens feia patir també les pluges aquestes per lo que fa a l'aparell elèctric, perquè a vegades ja sabeu que si va acompanyat de poca aigua, doncs els llamps poden fer encendre un foc, i com que no van acompanyat d'aigua, doncs no l'apaga i això genera un incendi, però sembla que de moment no hem tingut aquestes circumstàncies avui, o almenys bombers han pogut atendre totes les circumstàncies que hi havia i no tenim aquest perill, però hem de continuar vigilants els propers dies. Encara que hagi plogut, el risc de l'incendi forestal és molt general en el territori, i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, doncs seguirem també amb aquest risc d'incendi, que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
1: Per tant, mantenen aquest missatge, aquestes paraules de prudència i, sobretot, molta prudència i calma, encara que sigui per aigua o per foc, els pròxims dies. Gràcies.
2: Correcte, hem de cuidar el territori.
1: Gràcies, Imma Soler, sots directora d'Emergències de Protecció Civil. Bona tarda.
2: A vosaltres, bona tarda.
1: Ara ho explicàvem, però ho volem repassar bé, perquè aquestes tempestes estan portant molts problemes de mobilitat. La xarxa de Rodalies és una de les més afectades. Ara mateix concretem exactament quins punts, Roger Santaló.
3: Sí, en aquests moments la bona notícia és que s'acaba de restablir la circulació de l'R3 de Rodalies entre Vic i Ripoll, afectada per la caiguda d'un arbre. A hores d'ara, però, està interrompuda la circulació entre Calaf i Manresa, a l'RL13, RL3 i l'RL4, perquè la línia està inundada. I tampoc funciona del tot les línies del nord en el tram entre Massanet i Caldes de Malavella per una afectació a la catenària. Només hi ha servei alternatiu de carretera que en aquests moments s'anirà recuperant a través de la recuperació de la línia de la R3 entre Osona i el Ripollès.
1: Per tant, en les pròximes hores també ben atents de com es va normalitzant aquesta situació a la xarxa de Rodalies. La pluja també provoca problemes a les carreteres i trànsit demana precaució a l'hora de circular per la baixa visibilitat.
3: Destaquen les complicacions que provoquen els bassals d'aigua a les carreteres C25 entre Rajadell i Manresa i C63 a Brunyola, en sentit Girona. A tots dos llocs hi ha un carril tallat per l'acumulació d'aigua a l'asfalt.
1: La incidència més greu, però, s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Valira, a la comarca de l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Anem fins a les valls de Valira, Joaquim Albalater.
4: Exacte, ha estat una vinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, tocada la carretera, però també han arribat a la via on s'ha hagut de tallar el carril cap al sud, cap a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut ja reobrir. Això sí, tot plegat ha passat en una via molt de trànsit i sobretot en una hora complicada, quan molts treballadors pugen o baixen d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits durant una bona estona, però des de quarts de set ja ha tornat la normalitat a aquest punt.
1: Les afectacions, doncs, són als trens, a les carreteres, però aquestes pluges també estan provocant retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Per raons de seguretat, els controladors aeris espaien l'operativa dels avions, sobretot dels que s'enlairen.
3: Sí, gairebé el 70% de les sortides d'avui van amb retard per les tempestes. Acumulen més de 50 minuts d'endarreriment de mitjana. Es prioritzen les arribades per assegurar l'aterratge correcte dels avions que estan en trajecte amb destí cap a Barcelona.
1: Aquesta és l'última hora, doncs, d'aquestes tempestes que han afectat bona part del país aquestes últimes hores, que, de fet, encara continuen actives en alguns punts i, per tant, convé mantenir la prudència i la calma les pròximes hores, però hi ha més qüestions d'aquest dijous. Dos minuts i tres quarts de nou. Avui fa una setmana de l'arribada de més de 70.000 persones a Ceuta. Una crisi migratòria que ha provocat la mort d'almenys 91 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Doncs bé, justament avui, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, s'ha trobat a Mallorca, primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI. Una trobada en què Vives ha rebut el suport del rei. I després de la reunió, el president saudí ha demanat l'expulsió dels migrants migrants que encara queden a aquesta ciutat autònoma, entre 3 i 5.000, una petició que també ha fet aquest matí en una videoconferència amb membres del Parlament Europeu. Anem cap a Mallorca. Caterina Carmen Jaume.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta balear han reclamat a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora amb Arivent, amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: Gràcies, Caterina. Justament, la Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva en territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost, Vicent Mifsud.
8: Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
9: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
8: L'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. En la reunió telemàtica del Parlament, en la presència aquest matí del president de Ceuta, Bruna ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc, perquè això fa vulnerable la Unió Europea.
1: Gràcies, Vicent. Un altre focus d'aquesta crisi migratòria és la situació dels menors migrants que han arribat a Ceuta. L'acolliment obligatori d'aquests menors posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. Els de Bascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el PP se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
10: Vox pressiona el PP. Diuen que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors a Ceuta. Els populars, asegura José María Figaredo, y están de acuerdo.
11: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
10: Els populars no varien el discurs, insisteixen que compliran la llei que obliga les comunitats a acollir. Elías Bendodo.
12: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta. Oye.
10: Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats, diu, per Vox.
13: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
10: En un any, Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats.
0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
14: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
0: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
14: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
0: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
1: Seguim al Catalunya Vespre. Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any, la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones, Cristian Roldán.
15: El creixement es deu sobretot a l'arribada de població nascuda a l'estranger, que ja supera els 2 milions de persones. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures del país.
16: Les infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
15: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que creix més en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
16: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
15: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí 15 anys Catalunya podria fregar els 10 milions d'habitants.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest migdia al districte de Nou Barris, a Barcelona. La víctima hauria estat apunyalada diverses vegades per una dona que, de moment, no ha estat detinguda. Sí que s'ha detingut un altre home que, presumptament, està vinculat a aquests fets.
15: La detenció s'ha produït fa pocs minuts i la investigació continua oberta per aclarir el grau d'implicació d'aquesta darrera persona. Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria produït després d'una discussió entre tres persones al replà d'un habitatge. La víctima hauria intentat fugir en moto després de l'atac, però hauria caigut abans d'arrencar el vehicle a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana ha localitzat aquest home greument ferit per arma blanca a la cantonada dels carrers Casals i Almansa i ha alertat els Mossos. Quatre ambulàncies del SEM l'han atès i l'han traslladat en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment ha mort. El cas, per això, continua sota secret de les actuacions.
1: Tenim novetats que ens arriben des de l'Alt Empordà. Han detingut el patró de l'embarcació que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis que van alertar de l'accident i del fet que el detingut no es va aturar per socórrer la víctima. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies d'aquests fets. Des de Girona, Fèlix Martín.
17: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda quan anà al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
1: Vuit minuts i les 9. Aquesta nit, la vuitantena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats de matinada per unes obres de DIF, podran dormir tranquils, en principi, a casa seva. Durant la matinada passada, els han evacuat per uns tremolors intensos. Roger, els veïns han pogut tornar després d'un parell d'hores fora de casa.
3: Sí, després de fer-se les comprovacions per assegurar que no hi havia cap risc, però l'ensurt el recordaran. Així ho ha viscut la Conxi en declaracions a 3Cat Info.
18: Empezó a temblar todo el suelo. Y seguidamente, pues, bueno, nos asustemos mucho, las puertas temblaban también, avisé a, bueno, a mi marido, a mis hijos, y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
3: El problema han estat les vibracions d'una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant ferroviària de Vallbona de Barcelona. Això sí, segons la gestora, els treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper a aquesta zona que va aparèixer ara fa dues setmanes.
1: I la policia de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, ha desallotjat sense incidents 25 homes que ocupaven l'antiga fàbrica Simón, on estava previst construir un nou institut de secundària. L'Ajuntament assegura que els serveis socials han atès les persones afectades. Notícia d'aquesta tarda, l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot, d'extrema dreta, ha fet efectiva avui la seva ofensiva contra el català. El ple de la capital de la Catalunya del Nord, que s'ha fet aquesta tarda, ha aprovat abandonar l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. Detalls amb la nostra corresponsal a Perpinyà, Laura Bertran.
19: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap reunió de l'oficina, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
20: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló, de Mallorca i de la Catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
19: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip encapçalat per Louis Alliot ha aprovat aquesta retirada.
1: Gràcies, Laura. Un altre nom del dia continua sent Marc Puigtió. Ha renunciat finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració de gravacions en què maniobrava contra companys de partit, Àlex Giral Robert.
21: L'endemà de demanar disculpes i de que li obrís un expedient a Esquerra Republicana, Puigtió ha assumit que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar.
22: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
21: Això deia la CN, on també ha denunciat que en política s'hagi assumit com a normal la publicació de converses privades, i és que els àudios en qüestió Puigtió oferia informació comprometedora dels actuals regidors d'Esquerra Girona a un influencer ultra i es vantava d'haver-se apoderat de la formació. Ara, quan falta menys d'un any per a les municipals, els republicans han de buscar nou candidat per a la capital gironina.
1: L'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat.
21: Sí, segons us hem pogut avançar aquí a Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus ha lamentat que les formacions estiguin fent demagògia amb uns sistemes d'implantació complicada i que volen un canvi d'hàbits, però que hauran d'acabar assumint més d'hora que tard tots els municipis. Així ho deia Pilar Xiva, directora de l'àrea d'economia circular de l'agència.
23: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
21: I és que un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Boté, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer electoralisme del porta-a-porta i els contenidors amb xip.
24: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
25: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
21: Tot i que a Catalunya més de 500 municipis tenen aquests models, el país no aprova amb nota perquè la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
1: I tres activistes detinguts per haver sabotejat un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria al Bages fins al port de Barcelona. A més, l'acció de protesta va deixar sense internet més de 4.000 abonats i va causar uns danys de 100.000 euros, Maria Costa.
26: Els van detenir el juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. També s'investiga una quarta persona. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL. L'acció va malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Els detinguts se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera totalment desproporcionat.
27: A nosaltres ens sembla indignant que Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa d'ICL no està complint com per Palestina.
26: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant a la zona.
1: Fins a les 9 esports amb l'Oriol Corral. Oriol, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge.
2: Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, que li queda un any de contracte al City. També al Barça, el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax i no com ha cedit. Pagarà a l'Ajax entre 5 i 6 milions d'euros.
1: Un Barça que ha informat avui que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger.
2: Estava previst pel dia 15 d'agost i el club diu que, davant el context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit.
1: Seguim al Barça perquè avui ha presentat Martina Fernández.
2: La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
4: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
1: L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central Unai Núñez.
2: És un central basc de 29 anys que arriba cedit del Celta de Vigo fins a final de temporada. Avui s'ha definit com a futbolista.
5: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo me considero un jugador muy trabajador.
1: I el Real Madrid ha fet avui dos anuncis sobre peces clau pel projecte de Mourinho.
2: L'última ha estat el de la renovació de Vinícius Júnior. El davanter brasiler entrava l'últim any de contracte i renova fins al 2032. L'altre, el fitxatge de Yann Diomandé. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa fins al 2033. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig, que poden arribar a ser 140 milions.
1: I un apunt de bàsquet perquè l'alè pivot Toko Shangelia no continuarà al Barça.
2: Ha abonat prop d'1 milió d'euros i marxarà al Dubai de Xavi Pasqual.

0: Principals arguments informatius d'aquest dijous. Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària, Roger Santaló.
1: Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Són declaracions del Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio d'Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, que detalla el que han provocat les tempestes.
2: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut. Els bombers ens han fet més de 100 actuacions avui, aquesta tarda, i encara estan treballant amb algunes d'elles,
1: Des que ha començat l'episodi de pluges, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, el gruix de les quals des del Bages. Les pluges, com hem dit, han complicat la mobilitat tant a les carreteres catalanes com a la xarxa de trens. L'R3 ja ha pogut restablir el servei entre Vic i Ripoll, que ha estat tallat aquesta tarda. Es reprèn, però amb limitacions de velocitat, i encara està tallat el servei a l'R11 entre Massanet-Massanes i Caldes de Malavella i a l'RL4 entre Calaf i Manresa.
0: El creixement demogràfic de Catalunya podria obligar a reforçar les infraestructures i els serveis públics. És l'avís del sociòleg Víctor Climent després que les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística situïn Catalunya per sobre dels 8.200.000 habitants.
1: El creixement s'explica sobretot per l'arribada de població nascuda a l'estranger, que ja supera els 2 milions de persones. Una tendència que, segons Climent, es mantindrà en els pròxims anys, cosa que requerirà adaptar el país a una nova realitat demogràfica.
3: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
1: Climent considera que d'aquí 15 anys Catalunya podria fregar els 10 milions d'habitants.
0: A Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria, una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. I d'aquestes, un terç han estat a les comarques de Lleida, des de Lleida, Júlia Albacar.
4: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que estos talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
5: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
4: Una situació que aquí es suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per això, a la comarca de les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions als usuaris.
0: Les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. El pacient ja és asimptomàtic.
1: Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat al seu allotjament, mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig dels possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos.
0: I cada vegada queden menys comerços tradicionals. Barcelona ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries en 8 anys. Gemma Sagrera.
6: Són dades del Cens Municipal de Locals Comercials que compara les xifres del 2016 i el 2024. També ha tancat un de cada tres negocis de pell o sabateries. El propietari de la merceria Perelló, Ramon Martínez, es queixa sobretot de la normativa excessiva.
7: Totes les noves normatives que s'imposen fan que els establiments no vulguem seguir.
6: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja ha plantejat regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar els locals emblemàtics.
0: I als esports, Oriol Corral, què destaquem?
8: Que el Barça descarta disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc. El partit estava previst pel dia 15 d'agost i el club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies per jugar el partit. D'altra banda, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Més coses, Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho fa abans d'entrar a l'últim any de contracte. També avui el Club Blanc ha anunciat la incorporació de Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig. És el fitxatge més car de la història del Club Blanc. L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge del base escorta nord-americà Mac McClung.
0: I ens ho apuntava en Néstor Gómez, les pluges intenses desapareixeran durant les properes hores i tindrem una nit i matinada serenes arreu. De fet, demà serà un dia assolellat i només a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu Oriental i a Osona, i la calor s'intensificarà. Acabem el Catalunya Vespre. Passen 6 minuts de les 9 i tornem demà a 8:45. Bona nit.
9: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
11: Seria vida i miracles amb el vinil.
9: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
14: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
13: Tornen els draps bruts.
15: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
13: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
9: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
13: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
16: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
17: En el capítol anterior...
18: El dimecres 8 de març de l'any 2000, troben mort l'equatorià Viterbo Anilo Villamar Guerrero, al domicili on viu i treballa. El pis és amungat al Maresme, on la víctima cuida un avi. La Guàrdia Civil considera que l'escena del crim sembla un muntatge per desviar l'atenció dels investigadors. El cadàver està despullat i completament ensangonat. Li han clavat 17 ganivetades. El cos l'han deixat panxa en l'aire mirant cap a una de les parets del dormitori, on amb la pròpia sang de la víctima, l'assassí hi ha escrit «Hitler tenia razón» i «KKK», l'acrònim de Ku Klux Klan. A l'orella dreta li han posat una margarida. La Guàrdia Civil porta el cas, però no pensa que es tracti d'un assassinat xenòfob, com suggereix l'escena del crim, sinó que creu que al darrere hi ha un tema de drogues. Els agents comencen per mirar el registre de trucades que s'han fet des del mòbil de Viterbo. Això el porta a investigar dues persones. La primera és un colombià que es diu Christian i que va rebre una telefonada de la víctima abans de ser assassinada. I la segona és l'amant de Viterbo, el Víctor Hugo, que rep una trucada també des del mòbil de la víctima, però en aquest cas quan ja era morta. La Guàrdia Civil no troba cap indici que els pugui incriminar, i la investigació entra en via morta fins que el 2003 una misteriosa trucada fa revifar el cas. La cosina de Viterbo rep una telefonada on li sembla sentir una gravació amb la veu del seu cosí, demanant que no el matin. Aquesta trucada porta a investigar una tercera persona, un transportista conegut com a Paco Fiestas. El Paco porta el mòbil des d'on es va fer la telefonada i té antecedents per tràfic de drogues. Per segona vegada, la Guàrdia Civil no troba cap prova que permeti resoldre el cas i la investigació torna a quedar en un calaix. El 2016, la justícia traspassa el cas als Mossos d'Esquadra que comencen de nou i tornen a situar el Christian, el Víctor Hugo i el Paco Fiestas com a principals sospitosos de la mort de Viterbo. Després de mesos de treballs, queden descartats dos d'ells, el Víctor Hugo i el Paco Fiestas. Només queda el Christian, però de moment tampoc hi ha res que l'assenyali clarament com a autor de l'assassinat. Han passat 16 anys del crim i encara queden moltes coses per aclarir.
19: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. 17 ganivetades, noms molt curiosos, pintades amb sang a la paret i 3 investigacions obertes en diferents etapes. La primera l'any 2000, quan va passar l'assassinat. La segona el 2003, després d'una trucada anònima. I la tercera el 2016, quan una jutge de Badalona, abans d'arxivar el cas, demana als Mossos d'Esquadra que li facin una última ullada. Què canviarà després de 16 anys? Aquest és un expedient que acabarà amb una estirada d'orelles del jutge als primers investigadors. I tot canviarà per la perspectiva, per la mirada. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
20: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
18: Crims. Per què matem?
20: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
18: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
19: Al capítol anterior s'havien descartat 2 dels 3 sospitosos. Ara els Mossos centren la investigació en el Christian, un noi colombià que havia posat un anunci en una revista oferint-se per treballar i que havia rebut una trucada des del telèfon de la víctima. El Christian, l'any 2000, quan es va cometre el crim, havia declarat a la Guàrdia Civil que no coneixia la víctima de res i que no havia estat mai a Montgat. Al capítol anterior vam explicar que els policies havien trucat a l'exdona del Christian, la Lucy. S'havien conegut a Vilafranca del Penedès, el Christian i la Lucy, quan ella també va arribar de Colòmbia el 2001. Ella tenia 18 anys i ell 21. 3 mesos després ja vivien junts i de seguida ella es va quedar embarassada de la primera filla. També us vam parlar del caràcter violent del Christian. La Lucy l'havia denunciat per maltractaments i en dona detalls als investigadors. Els explica que l'havia escanyat en diverses ocasions, algunes amb molta pressió, i que una vegada va arribar a quedar inconscient, que li donava empentes i que fins i tot li va tirar un vidre a l'espatlla

0: que li deia, a mi m'agraden tenir relacions amb altres dones, jo vull tenir relacions amb altres dones, fer trios. Era una gravació que el Christian la va posar perquè, bueno, un dels seus somnis sexuals era tenir una relació entre ella i la seva germana. I per això aquesta gravació que la va posar, que és l'agressió sexual que es produeix posteriorment, no?
1: L'exdona diu a la policia que el colombià era molt manipulador i que posant-li aquesta cinta sota el coixí volia dominar la seva ment. Fixeu-vos que és la segona gravació que surt en aquest cas. Més endavant veurem si té algun tipus de relació amb la cinta que la cosina del Viterbo diu que va escoltar en la misteriosa trucada de l'any 2003, on el seu cosí demanava que no el matessin. La policia també pregunta a la Lucy si el seu exmarit consumia algun tipus de droga i ella diu que fumava grans quantitats d'haixix i que es podia gastar entre 300 i 400 euros al mes en marihuana i que en alguna ocasió prenia cocaïna. Diu que quan el va conèixer ja fumava i que una vegada va començar un procés de desintoxicació per superar l'addicció. Amb tot aquest perfil, els Mossos pregunten dues coses a la Lucy.
0: Vostè sap si el senyor Christian ha pogut fer algun homicidi aquí a Catalunya?
1: La segona pregunta és aquesta.
2: Ella diu, bueno, pues está veient documentals sempre i pel·lícules bèl·liques. Ja, quan diu pel·lícules bèl·liques salten totes les alarmes, perquè dient quines pel·lícules bèl·liques de la Segona Guerra Mundial.
1: Per què diu que salten les alarmes? Doncs perquè els Mossos recorden que a la paret l'assassí havia escrit amb sang del Viterbo Hitler tenia raó i tres lletres K. Després sabrem què més va respondre la Lucy, perquè encara hi ha més coses. La dona també va explicar a la policia que una vegada el Christian va tenir una topada amb un company de feina i li va dir a ella que l'endemà es llevaria d'hora, l'esperaria i li pegaria. I que en una altra ocasió va explicar-li que una vegada a Colòmbia, entre ell i els seus amics, havien agredit un vagabund. La Lucy diu que veu el seu exmarit capaç de fer qualsevol cosa. De la seva declaració hi ha un detall que estranya molt els investigadors. La Lucy va explicar que va denunciar el Christian per maltractaments, però que després va retirar la denúncia per por, i que temps després el sospitós va marxar cap a la ciutat colombiana de Medellín. Per què el Christian va marxar cap a Colòmbia deixant dona i filles? Els Mossos intenten reconstruir el trencaclosques. Els investigadors tornen a començar i analitzen de nou la coartada del Christian per al dia del crim. El colombià havia dit que el 8 de març del 2000 treballava en una fleca d'Avinyonet del Penedès, en horari de 5 de la matinada a 1 del migdia, aproximadament. Els divendres, dissabtes i diumenges.
0: Nosaltres el que fem és comprovar, fent diferents gestions, que en aquesta fleca sí que havia treballat, però només treballava un dia a la setmana, que és un diumenge, quan els fets passen un dimecres. O sigui, la coartada que ell diu que estava treballant, aquí ja la carreguem. O sigui, no té cap relació, perquè només treballa el diumenge quan els fets passen el dimecres.
1: Els Mossos interroguen el propietari de la fleca d'Avinyonet del Penedès, que reconeix el colombià a través d'una foto.
3: El senyor Gaviria m'ajudava alguns diumenges a la matinada quan estava sobri. Vaig haver de dir-li que no vingués més pels seus problemes amb la beguda. Era un noi d'aspecte correcte, tot i que anava rapat tipus militar.
1: Els Mossos veuen una fissura important en la coartada del Christian, però això de moment no conclou res. Tornen a repassar les trucades que es van fer des del mòbil del Viterbo i aquí descobriran una cosa important. Comencen per la telefonada de les 19:05, la que va rebre l'amant de la víctima, el Víctor Hugo, quan ja feia almenys una hora que el Viterbo era mort. Recordeu que els investigadors no van trobar el mòbil de la víctima al domicili de Montgat i van donar per fet que l'assassí se l'havia emportat.
2: I què fa? Fa una trucada per dissimular el número anterior que havia trucat el Viterbo, que era el del seu amant. Vale, fa aquesta trucada per dissimular. És una trucada gairebé sense contingut d'uns 5 o 6 segons, vale, però la fa per dissimular.
1: La conclusió dels Mossos sobre aquesta trucada és que l'assassí hauria intentat desviar l'atenció de forma maldestra cap al Víctor Hugo. Això suposant que la telefonada fos intencionada, perquè els Mossos tampoc poden descartar que es tractés d'un error a l'hora de manipular el telèfon. La policia analitza ara la trucada de les 14:53, la que el Viterbo fa al Christian abans de ser assassinat. Els Mossos repassen la documentació que la Guàrdia Civil havia arxivat a l'expedient del cas per poder reconstruir els últims moments de la vida del Viterbo. I troben la declaració d'un home, el Federico, que diu que aproximadament a les 3 de la tarda del dia dels fets, el 8 de març del 2000, va veure la víctima i la va saludar, que caminava per la vorera de la Nacional 2 a l'altura de la cruïlla d'entrada a l'estació de tren de Montsolís, el que avui en dia és l'estació de Montgat Nord. Els investigadors ja tenen un fil per on estirar i continuen per aquesta línia.
0: Coincideix que hi ha un testimoni que ve al Viterbo a l'estació del trens com esperant amb algú. És la clàssica trucada que es fa de on estàs, estic aquí, dues persones que no es coneixen, que fas una trucada, parles molt poquet, estic aquí, aixeques la mà i es troben. Doncs coincideix la trucada amb aquest testimoni que diu que els veu a l'estació del tren.
1: Aquesta és la tesi dels Mossos. La trucada és la de les 14:53, o sigui, que el Viterbo hauria anat a recollir algú que no coneixia a l'estació de trens i li hauria fet una trucada breu, de 8 segons, per poder-lo localitzar. Aquí hauríem de recordar que l'any 2000, quan la Guàrdia Civil va començar la investigació, van considerar que l'escena del crim, amb la pintada amb sang a la paret dient «Hitler tenia razón», va ser una posada en escena per despistar. Això és el que va creure la Guàrdia Civil. I que la investigació la van dirigir, la van centrar en la idea que es tractava d'un crim relacionat amb el tràfic de drogues. Ara, 16 anys després, els Mossos han tingut en compte altres possibilitats, com que qui va fer la trucada realment fos admirador de Hitler i hagués actuat per motius racistes u homòfobs. Però cal demostrar-ho, és evident. El canvi de perspectiva, el canvi de mirada, els ha permès avançar en la investigació, mentre que la via del tràfic de drogues era una via morta. Les tecnologies que s'utilitzen ara i que no existien l'any 2000 també hi han ajudat.
0: Repassant totes les tarificacions, que és una altra de les feines que nosaltres fem i que millor també tenim més avantatge ara que no l'any 2000 amb els nostres sistemes informàtics, que és introduir totes les tarificacions, totes les trucades entrants i sortits de tots els telèfons, del telèfon de fixa del domicili on treballava el senyor Viterbo, hi ha una trucada a un telèfon fixa. Aquest telèfon fixa, fent moltes gestions, podem determinar que és un telèfon fixa del Christian, el nostre sospitós. O sigui, hi ha una trucada d'un telèfon fixa a un altre telèfon fixa, sortint des de el domicili on treballava el senyor Viterbo al domicili on vivia el senyor Christian. Per què ho sabem? Perquè hi ha uns anuncis que ell posa posteriorment a produir-se la mort que dona el mateix número de telèfon. Els que va mirar la Guàrdia Civil, que els havia anunciat abans, sortia un altre telèfon fixa. Per què? Perquè en aquesta època el Christian canviava molt de domicili. Llavors, en uns anuncis posava un telèfon i altres posava un altre. En aquest nou telèfon comprovem de què és una trucada. Aquí ja veiem una relació d'una trucada de 2 minuts que es fa des del telèfon de la víctima al telèfon de l'autor. Ja no ens quadra tant de que no el coneixia de res, jo no he estat mai a Montgat. Aquí ja veiem una relació amb mucha, molt més pes.
2: A més, és una trucada que dura 120 segons. Per tant, és una trucada en contingut, de fixa a fixa, de fixa on viu la víctima a fixa on havia viscut l'autor. És una trucada en contingut.
1: Estan parlant de la trucada que es va fer el 4 de març, 4 dies abans del crim, des de la casa de Montgat, on treballava el Viterbo, a casa d'una de les ties del Christian, l'Emilce, on el colombià havia viscut a Vilafranca del Penedès. La policia creu que els dos interlocutors d'aquesta telefonada són el Viterbo i el Christian. Per què? La Lídia Orriols ens ho explica.
4: Perquè, segons el Jordi, un dels fills de l'home que cuidava el Viterbo, el seu pare no tenia cap conegut a Vilafranca del Penedès i la policia creu que és molt factible que el destinatari d'aquesta trucada fos el Christian i no la seva tia. es basen en el fet que el telèfon mòbil del colombià i el del Viterbo van intercanviar una comunicació el dia de l'homicidi, la de les 14:53, i no consta cap altra trucada directa entre tots dos.
1: O sigui, que la hipòtesi és que el Viterbo i el Christian van parlar 2 minuts per telèfons fixos 4 dies abans del crim, i l'objectiu era quedar pel dia 8. Ja veurem si es pot confirmar això.
5: Crims.
1: La Lucy explica a la policia que quan ella i el Christian es van posar a viure junts, ell li va dir que havia matat algú. Declara que tot va començar en to de broma, una nit que estaven estirats al llit i ella li va explicar una història en to humorístic. Llavors ell li va dir que havia matat una persona i la Lucy va creure que era també amb ànim de riure. Però ell li va insistir que era veritat, que havia matat un home. Explica que en aquell moment no en va voler saber res, però diu que una tia del Christian també ho sabia. Les ties del Christian eren la Milce i la Yolanda, que han sortit ja al nostre relat, i la Sorel. Els Mossos les interroguen totes tres. Penseu que han passat 16 anys després del crim, quan les interroguen. La primera és la Milce. Aquest és un fragment de la seva declaració que hem dramatitzat.
6: ¿Le dijo su sobrino en algún momento que había matado a una persona?
7: No, él nunca me dijo nada de eso. Solo recuerdo que en el año 2000, quizá antes del verano, él vino y me dijo que la policía lo estaba buscando, pero no sabía por qué.
6: ¿No sabía por qué?
7: Me dijo que un hombre que él trataba estaba muerto. Yo le pregunté si lo buscaban por eso y él me dijo que no sabía. Y yo ya no le pregunté nada más.
6: ¿No le preguntó quién era el muerto?
7: No.
6: ¿Qué medios de transporte utilizaba su sobrino?
7: Iba a pie o con una motillo, pero la compró más tarde. En desplazamiento más largo usaría el tren o el bus, pero nunca vi cómo se desplazaba. Yo solo lo veía por la noche o en el momento de comer.
6: ¿Si utilizaba el tren alguna vez, dónde iba?
7: Pues no sé dónde podía ir, si es que lo utilizaba.
6: ¿Alguna cosa más que quiera explicarnos?
7: El Cristian fumaba marihuana y algunas veces sí que venía fumado a casa. A mí no me gustaba y me enfadaba con él. Me ponía como una fiera. Pero esto no me hace pensar que él fuera una persona conflictiva. Él nunca me puso la mano encima.
1: Els Mossos interroguen després la tia Sorel.
6: ¿Sabe si Cristian había dicho a una de sus hermanas que había matado a un hombre?
8: Bueno, había rumores hace muchos años que se decía que había pasado algo muy delicado, pero no contaban nada concreto. Cristian es una persona muy reservada, que por mucho que uno quiera saber de él, se pone una coraza.
6: ¿Qué rumores?
8: Mi hermana Yolanda nos dijo que rezáramos por Cristian porque había matado a alguien. Me parece que el muerto era un hombre, pero no sé nada más.
1: Els Mossos comencen a tenir pocs dubtes de la culpabilitat del Cristian, però també podria ser que amb el seu historial l'home que va matar no fos el Viterbo. Què de la tia Yolanda? Què dirà?
6: ¿Le dijo Cristian alguna vez que había matado a una persona?
9: Sí, hace mucho tiempo Cristian vino a mi casa y me dijo que había matado a alguien. No quise saber nada más. Era una cosa que no me esperaba, muy dolorosa, y nunca más le pregunté. Por aquel entonces Cristian estaba muy enviciado con la marihuana. Yo no sabía si creerle o no.
1: ¿A qui va matar el Cristian? ¿Al Viterbo o a algú altre? Els interrogatoris, els testimonis continuen. Ara a un dels seus cosins, el César, que és fill de la Milce. Què va explicar el César, Lídia?
4: Va definir el Christian com una persona presumida, vanitosa i narcisista, que tenia molt culte el cos i feia peses cada dia, que vestia amb pantalons marca Levi's 501 i samarretes ajustades de tirants. Com a calçat, el César diu que podia portar botes de la marca Timberland o militars, o també bambes. El cabell el portava molt curt i se'l rapava cada setmana. Explica que li agradava escoltar heavy metal i salsa a tot volum. El cosí també declara que tant ell com el Christian van estar a l'exèrcit espanyol i que el Christian ho va deixar perquè li semblava molt avorrit. Abans, el sospitós havia estat en un batalló de contraguerrilla a Colòmbia, complint el servei militar. Altres informacions que dona el César són que el seu cosí no tenia carnet de conduir i que es movia a peu, en bicicleta, en moto o en tren, que era molt hermètic i no tenia gaire comunicació amb la resta de la família. Sobre comportaments violents, va explicar que semblava el tipus de persona que quan explotava podia ser molt perillós. nerviós, tot i que gairebé mai havia vist el Christian fora de si. I va afegir que la manera de ser del Christian era d'aguantar molt, però que el dia que explotava era la Tercera Guerra Mundial. Sobre si creia que el Christian podia haver matat algú, el César va dir que era obvi que durant la seva etapa a la contraguerrilla colombiana sí que podia haver matat algú, però que si era així, no li va explicar mai.
1: Com que els Mossos estan donant una nova mirada al cas i no descarten que es tracti d'un crim homòfob, perquè el Viterbo era homosexual, el perfil sexual del Christian és una pregunta que surt gairebé a tots els interrogatoris.
4: El César, el cosí del sospitós, diu que el sorprendria molt que el Christian fos homosexual i que se li faria molt difícil creure-ho. Que el Christian reaccionaria amb vergonya i fàstic cap a ell mateix pel fet d'agradar-li un home. Que amb el Christian parlaven de relacions sexuals en termes normals, com dos homes. I va dir una cosa més, que el que menys aguantava el Christian era els homosexuals i que per això publicava coses al Facebook.
1: Escolteu quines són aquestes coses que publicava al Facebook.
0: Per exemple, van trobar al Facebook obert com un cosí seu parla de que por nuestros niños stop gays y lo que él responde el nuestro sospitós es sí, que cierren ya el armario. O sea, se notava que la seva ideologia era una ideologia pues anti homòfoga completament.
2: Aficionat a Hitler, les pintades de Hitler, aficionat a Charles Manson, les pintades igual que les feien els seguidors de Charles Manson, i aquestes connexions, a part de que aquesta persona, quan ja la van investigar i la van veure en l'actualitat, continuava tenint l'estètica skin. Anava amb el cabell totalment rapat, molt musculat, tatuat, bueno, i la seva ideologia a les xarxes socials era constantment homòfoba.
5: Crims.
1: Recapitulem. Què hi ha fins ara?
4: D'entrada, una coartada que no quadra. El Christian diu que ell estava treballant en una fleca d'Avinyonet del Penedès i que hi anava tots els divendres, dissabtes i diumenges, però el propietari de la fleca diu que només hi anava els diumenges. El crim es va cometre en dimecres. Un segon indici contra el Christian és que a través de la tarificació de trucades, els Mossos veuen que el 4 de març, 4 dies abans del crim, des de la casa de Montgat on vivia la víctima, es va trucar a casa on vivia el sospitós, a Vilafranca del Penedès. La policia creu que els dos interlocutors són el Christian i el Viterbo, perquè el Josep, l'avi que cuidava la víctima, no tenia cap conegut a Vilafranca del Penedès. I també perquè el dia del crim tots dos van intercanviar una trucada amb el mòbil i no consta cap altra telefonada directa prèvia entre tots dos. La hipòtesi seria que el dia 4 van utilitzar el telèfon fix per quedar per al dia 8 i que la trucada del dia 8 va ser molt curta i entre telèfons mòbils perquè va ser només per poder-se localitzar a l'estació de tren de Montgat Nord on havien quedat. I hi ha una tercera pista que l'expliquem ara. El Viterbo va matar a ganivetades i la Lucy, l'exdona del Christian, diu que en un dels maltractaments la va perseguir per tota la casa amb un ganivet amenaçant-la. A més, en les denúncies que es van posar contra ell per agressió sexual, una de les víctimes va dir que el Christian va gravar l'atac. La dona tampoc es va poder defensar perquè havia begut molt alcohol. Els Mossos consideren que hi podria haver similituds amb el crim del Viterbo. Pel que fa als interrogatoris, l'exdona del Christian, la Lucy, diu a la policia que el Christian era molt aficionat a Hitler i que poc després d'estar junts li va dir que havia matat una persona. Assegura que hi ha una tia del Christian que també ho sap. S'interroga tres ties del sospitós i una d'elles confirma que el Christian havia anat a casa seva i li havia dit que havia matat un home. Ni la Lucy ni la tia saben dir qui podria ser la víctima. 16 anys després de l'assassinat, els Mossos han deixat de banda el mòbil del tràfic de drogues i no descarten el mòbil homòfob perquè el Viterbo era homosexual. Un cosí del Christian, el César, diu que li sorprendria molt que el seu cosí fos gay i que creu que reaccionaria amb vergonya i fàstic cap a ell mateix pel fet d'agradar-li un home. Al Facebook del Christian, la policia va trobar frases com, per exemple, que cierren ya el armario.
1: Als Mossos els queden pocs dubtes que el Christian és la persona que busquen i amb la declaració de la Lucy encara ho veuen més clar.
0: El senyor Christian li diu que va tenir que desplaçar-se amb tren per fer aquest homicidi i que inclús va comentar de que es va tindre que desfer-se d'unes botes que estaven tacades de sang. Per què és molt important aquesta declaració? Perquè dona detalls que no van sortir als mitjans de comunicació en el seu dia, com que la persona era homosexual, o, per exemple, en detalls importants, com que l'únic que es podia haver tacat eren les botes, perquè la persona es va dutxar, es va posar la roba neta que tenia, però clar, va tindre que trepitjar la sang, i al trepitjar la sang podien haver marques de sang.
2: Vale, fins que va venir la citació judicial, i com que van anar per separat al jutjat, sense comunicar-se entre elles, doncs davant l'autoritat judicial doncs ho van confessar també. Ella, la exdona, un dia en una festa li pregunta a la seva tieta si això és veritat, a la tieta d'ell, i la tieta li fa un crit i li diu d'això no es parla en aquesta casa. Vale? I mai més es va parlar.
1: Hi va haver un pacte de silenci. Tornarem a la declaració de la Lucy al jutjat, però ara anem a l'escena del crim. A partir de tots els detalls que sabem, els Mossos es fan una idea de com s'hauria produït el crim. Escoltem l'inspector Domènech.
2: La víctima està esperant a l'autor abans de les 3, per això el veu un testimoni a l'estació de Montgat esperant. Després nosaltres veiem que hi ha una trucada de la víctima a l'autor de 8 segons. Nosaltres establim que l'està esperant a l'estació de Montgat. Després se'n van al pis, dinen, prenen una quantitat molt considerable d'alcohol. La víctima tenia 2,5 d'alcohol en sang, això és una barbaritat. I després és quan els veïns senten aquest soroll, aquests crits, un silenci, una dutxa i després un cop de porta. A partir del cop de porta nosaltres establim que l'autor marxa del pis. I aquí establim el seu recorregut, perquè veiem que després agafa un tren, no veient, interpretem que agafa un tren i fent el recorregut del tren, que és un transbord a Plaça Catalunya, i després fins a Vilafranca del Penedès, i després de Vilafranca a la plaça Fèlix Mestre, on ell vivia, doncs fent el recorregut a peu, i són les 7:05, que és quan hi ha una trucada del mòbil de la víctima al mòbil del que era el seu amant. Vale? I aquesta trucada nosaltres interpretem que la fa l'autor en un ambient de confort dins del seu domicili, esborra la trucada que la víctima li havia fet a ell, aquesta trucada que he dit abans de 8 segons, quan l'estava esperant a l'estació de tren, i després fa aquesta trucada al número anterior que la víctima havia trucat al Víctor Hugo.
1: Més detalls. Com interpreten els Mossos la dutxa que senten els veïns? Atenció al detall de la roba.
2: Les dades subjectives és que va escriure allà i que hi ha una... L'autor es dutxa. I tu preguntes, per què es dutxa? Doncs perquè es va tacar de sang. Però es va tacar de sang, vale, la cara i tal, però es dutxa tot el cos, perquè està ja tens dutxant-se segons els veïns. I després a la seva dona li confessa que va llançar les botes perquè tenien sang. Però per què no li diu que va llançar la roba? Perquè la roba no estava tacada. Ell es dutxa, perquè està tacat de sang, es posa la roba, surt del domicili, però trepitja el terra i es taca de sang la bota. Per això li diu a la dona, vas tenir que llançar les botes perquè tenien sang. Però no li diu res de la roba, perquè la roba estava neta. I ell va anar al tren tranquil·lament en la seva roba neta. Arriba a casa, se n'adona de les botes i les llança.
1: I ara tornem als trens. L'inspector ens ho ha avançat fa un moment, però ara entrem en els detalls. Els Mossos quadren horaris. El cop de porta se sent a les 16:50 i els trens que surten de l'estació de Montgat Nord immediatament després són a les 17:16 i a les 17:25. Per anar a Vilafranca del Penedès, el Christian va haver de fer transbordament en una d'aquestes quatre estacions: Arc de Triomf, Plaça Catalunya, Sants o l'Hospitalet de Llobregat. En qualsevol cas, l'hora d'arribada a Vilafranca del Penedès era les 18:43. 22 minuts després, quan ja era a casa seva, va manipular el mòbil del Viterbo i va trucar, intencionadament o no, a l'amant de la víctima, el Víctor Hugo. Eren les 19:05. La veritable intenció era esborrar la trucada que el Viterbo li havia fet a les 14:53 per trobar-se a l'estació de Montgat Nord, abans d'anar al domicili de l'avi José a dinar i, suposadament, a tenir relacions sexuals. El cosí del Christian, el César, havia declarat que li seria molt difícil creure que el seu cosí fos gay, perquè precisament el que menys suportava eren els homosexuals. Ara bé, la Lucy, l'exdona, dona una dada significativa als Mossos sobre el Christian i aquest tema.
0: Que havia posat algun anunci per relacions sexuals amb altres persones.
1: Els Mossos ja havien examinat l'agenda del Viterbo.
2: Viterbo tenia la seva agenda anuncis de contactes sexuals. I l'autor sabent que posava anuncis de contactes sexuals, perquè diversos testimonis ens ho van confirmar. O sigui, el contacte que van tenir és un contacte per un anunci sexual, perquè l'anunci que va posar l'autor era de feina i l'anunci el va posar a posterior del crim. O sigui, quan hi ha la trucada del fixa al fixa, que és per un anunci de feina, no és per aquest anunci de feina. El Viterbo ja coneixia aquest fixa, ¿vale? Per això truca, perquè l'anunci de feina es posa a posteriori de l'amor. Llavors, nosaltres sabíem que Viterbo posava anuncis de contactes sexuals i Cristian posava anuncis de contactes sexuals.
1: L'inspector Domènech es refereix a la trucada del dia 4 de març, 4 dies abans del crim. Des de la casa de Montgat, el Viterbo truca al telèfon fix que el Cristian va posar en un anunci oferint-se per treballar, però que va sortir publicat un cop la víctima ja era morta. Com s'explica això? El Viterbo ja devia conèixer aquell telèfon que el Cristian possiblement hauria posat en un altre anunci anterior, però no laboral, sinó de contactes sexuals. Hi ha encara un altre element que ens havia quedat pendent. Abans hem dit que quan convivia amb la Lucy, ella el va denunciar per agressió sexual, però després va retirar la denúncia i, tot i així, ell va marxar cap a Colòmbia. Per què el Cristian havia marxat deixant dona i filles?
0: La nostra sospita de per què marxa a Colòmbia és perquè, com hi ha un procediment obert, se l'agafa ADN. L'any 2009, per aquesta agressió sexual, se li recull ADN. Ell suposo que pensa que pot haver alguna manera de que el puguin relacionar amb l'homicidi, que fins al moment no l'havien relacionat, i és quan ell decideix marxar a tornar a Colòmbia, quan aquí té tota la seva vida, té la seva família, té filles, o sigui, que té tota la vida muntada, i ell agafa i se'n va a Colòmbia. Pensem nosaltres que el motiu de marxar va ser perquè li fan el recull d'ADN. El que no sabia és que en aquest cas l'ADN no té res a veure, perquè no se recull ADN d'autor en l'escena del crimen.
1: El Cristian va marxar el 2012, però per poc el relacionessin amb la mort del Viterbo, però mai l'haurien pogut vincular amb el crim, perquè l'any 2000, quan va cometre l'assassinat, no es van recollir mostres d'ADN a la casa de Montgat. Ell no ho sabia, és clar. Fem un repàs dels moments clau d'aquesta història abans d'encarar la recta final, perquè, com a bona guionista que és la realitat, ens té sorpreses preparades.
4: El 8 de març del 2000, a les 7 de la tarda, van trobar mort el Viterbo al pis de Montgat. Estava despullat i cosit a ganivetades. A la paret hi havia escrit, amb sang de la víctima, Hitler tenia razón i KKK. Hi havia signes que l'autor del crim s'havia dutxat abans de marxar. Els veïns havien sentit crits i un cop de porta quan faltaven 10 minuts per a les 5 de la tarda. La Guàrdia Civil, que és qui primer va investigar el cas l'any 2000, va trobar diverses trucades sospitoses. Primer, les fetes des del telèfon mòbil de la víctima. Una de molt curta, als vols de les 3 de la tarda, i una altra, a les 7 i 5 de la tarda, quan ja feia hores que era mort. El telèfon mòbil no era al costat de la víctima, per tant, l'assassí se l'havia endut. Més trucades sospitoses. Una trucada feta des del telèfon fix del pis a Montgat a un altre fix de Vilafranca del Penedès. En aquest pis de Vilafranca hi vivia el Cristian, però l'any 2000 va declarar que no coneixia la víctima de res i que no havia estat mai a Montgat. La Guàrdia Civil va creure que aquell escenari estava preparat per despistar i que amagava un mòbil relacionat amb el tràfic de drogues. Mesos després es troben en via morta i s'arxiva provisionalment el cas.
1: Quan ja ningú recordava el crim, el 2003, una cosina de la víctima rep una trucada de matinada en la qual creu sentir una gravació en què se sent el Viterbo demanant que no el matin. La Guàrdia Civil torna a investigar i fa cap a un home anomenat Paco Fiestas. Però la investigació també acaba en via morta. Nou arxivament del cas. El 2016, la titular del jutjat número 1 de Badalona, a qui pertany el crim de Montgat, va demanar als Mossos, que llavors ja tenien competències a la zona, que reobrissin la investigació, deixen de banda la qüestió del tràfic de drogues i encaren el cas com si al darrere hi hagués una motivació racista, perquè la víctima era equatoriana, homòfoba, perquè era homosexual.
4: Familiars del Christian, ara, l'any 2016, han reconegut als Mossos i a la jutge que el Christian mirava pel·lícules de la Segona Guerra Mundial i que anava vestit com un skin i es comportava com a tal i que havia reconegut que temps endarrere havia matat una persona. Els Mossos acaben descobrint que el Christian va mentir en les seves declaracions a la Guàrdia Civil i estableixen, gràcies a les trucades i a testimonis, que el Christian i el Viterbo es coneixien i que el Christian sí que havia estat amb un gat. You want
5: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.

0: Prepareu-vos, que venen els girs de guió. A mesura que avançava la investigació, els Mossos tenien cada vegada més clar que estaven davant d'un crim homòfob. Per què agafa força aquesta hipòtesi? El Christian havia arribat a casa amb la roba neta. Torna a ser important el detall de la roba.
1: Però ell, per matar-lo, no necessitava despullar-se.
2: Que dinen, que prenen molt d'alcohol, o sigui, que tenen una relació, que estan un temps allà, i acaben els dos despullats. Per, si tu saps, vols anar per un homosexual, quedes amb ell, només entrar, el mates. Fas el despullar, i quan ell l'has despullat, el mates. Però t'arribes a despullar tu també, estàs un temps a dins del domicili, bastant temps, dines, beus alcohol, i és al final quan el mates.
0: Però, com us deia, el Christian va netejar les botes tacades de sang, però no va necessitar netejar la roba. Els investigadors veuen clars els motius que van portar el Christian a matar el Viterbo.
2: Però ell, la seva mentalitat, per el que nosaltres sabem i per tot el seu historial, és que és una persona nazi, una persona homòfoga, una persona que critica els homosexuals. Però ell està fent una relació homosexual. Ahí és on veiem que nosaltres que ell no acaba d'assimilar la seva tendència homosexual, però la té. Llavors la té i le culpa a l'altre de provocar-la. Que m'ha provocat, o sigui, aquesta persona, jo no sóc homosexual, m'ha provocat.
1: La prova és que estava despullat.
2: O sigui, no és una simulació d'un anunci per entrar en un domicili i robar, no. La idea seva era tenir relacions homosexuals. El que passa que de l'alcohol s'adona què estic fent, però què estic fent? Si sóc un home, jo no pot ser, jo, mi mentalitat...
1: O fins i tot a l'acabar la relació.
0: Amb aquests indicis, els Mossos i la justícia engeguen tota la maquinària internacional perquè el Christian sigui detingut a Colòmbia i extradit a Barcelona. La policia colombiana va detenir el Christian el 2 de setembre del 2017. Va estar un any empresonat fins que el van extradir a Espanya, el 20 de setembre del 2018. El judici es va fer a l'Audiència de Barcelona al gener del 2020. I ara ve la sorpresa final.
1: El que passa és que ell es va caracteritzar, el judici es va deixar el cabell llarg per no aparentar ser un nazi, i es va engreixar, va deixar de fer peces, i es va posar ulleres. O sigui, bueno, quan van al judici, evidentment, doncs canvien d'aspecte físic perquè el tribunal del jurat doncs veia una altra persona. Però hi havia fotografies d'aquesta persona actuals i de l'època que acreditaven com anava vestit, com anava
2: com
1: rapat, com era skinhead. I, a més, les xarxes socials on posava els seus comentaris, les seves aficions, tot. Ell intenta, el dia del judici, desvirtuar aquesta imatge i dissimular, però no ho pot fer.
0: El gir de guió que no se sabia públicament va ser aquest.
2: Ell, bueno, al final confessa, el dia del judici, confessa de que era l'autor de l'homicidi.
0: La sentència ho explica així.
3: El acusado realizó su acción movido por el desprecio que le provocaba la orientación sexual de Viterbo, ya que era homosexual. En el momento de los hechos, era simpatizante de las ideas derivadas del nazismo y del llamado supremacismo blanco, ambas corrientes ideológicas que justifican la violencia contra quienes defienden ideas contrarias. Por ello, cuando Viterbo ya había fallecido, colocó una flor en su oído derecho y escribió en una pared, con la propia sangre del fallecido, las expresiones «Hitler tenía razón» y «KKK».
0: Hi ha una sorpresa tècnica, que és que la Fiscalia i la defensa del Christian van arribar a un pacte. A veure si ho podem explicar. El Christian va reconèixer haver comès l'assassinat, i en aquests termes, no un homicidi, no, assassinat, i amb l'agreujant de traïdoria i acarnissament. El jurat popular va ratificar aquests termes. Per tot això, li haurien correspost més de 20 anys de condemna. Però aquí ve el que us hem dit al principi de l'estirada d'orelles als investigadors inicials. Fiscalia i defensa havien pactat una condemna de 15 anys i el jutge president del tribunal la va ratificar perquè el Christian se li va aplicar un atenuant pel que tècnicament s'anomena dilació indeguda, una figura jurídica que mai s'aplicaria a un independentista i que, traduït, vol dir que la investigació no es va fer bé. Sentim què diu la sentència.
3: El jurado ha tenido acreditado que el procedimiento estuvo paralizado entre agosto de 2003 y mayo de 2016. La primera fecha es la del archivo judicial ante la imposibilidad de identificar el autor del hecho, y la segunda corresponde a la localización del acusado en Colombia. Aquella paralización, de carácter absoluto, de casi 13 años, tiene una entidad objetiva suficiente para integrar el reproche que se corresponde con la vulneración del referido derecho de ser juzgado en un plazo razonable. No podemos olvidar al respecto dos datos que sirven para corroborar dicha valoración. Por un lado, aquel abultado periodo de tiempo podía haberse evitado, porque lo que dio lugar a la reapertura del procedimiento fue el análisis de las llamadas telefónicas de víctima y acusado, del contenido de las cuales ya se disponía en el momento del archivo del procedimiento en 2003. Por otro lado, no se puede atribuir la dilación a que el acusado marchara a Colombia y con ello eludiera la acción de la justicia, ya que ello ocurrió en 2012, justo 9 años después del archivo, un tiempo claramente excesivo, o en todo caso suficiente, para haber dirigido el procedimiento contra el acusado mientras estuvo en España.
4: Crims.
5: Adrià Pujol, antropòleg, benvingut de nou.
6: Hola a tothom, bona nit.
5: En aquest cas, tenim un neonazi que no accepta la seva condició d'homosexual. Com interpreta l'antropologia aquestes contradiccions internes d'identitat?
6: Bé, primer cal dir que la identitat, per estrany que sembli, no la tria un. Ara que està de moda triar la identitat, sobretot de tall sexual, això és una decisió que, si us hi fixeu, és reactiva, és contra una identitat que t'havien donat. I aquesta és la prova que la identitat te la dona el grup. Per tant, les contradiccions internes de la identitat també les dona el grup. I una de les possibilitats, remota, certament, i molt paradoxal, dels marges de les coses possibles, és ser neonazi i ser homosexual. És una situació irresoluble culturalment, irresoluble. Però es pot donar, evidentment que es pot donar.
5: Però aquest individu havia de patir molt.
6: Sí, el que passa és que llavors hi ha l'altra part. Un cop la identitat va sent assumida, és un procés diari, és cada dia des que et lleves fins que te'n vas a dormir, la identitat, fins i tot somiant. Un cop acceptes que la tens, o que la teva identitat, que com totes és fragmentària, no és monolítica, doncs no tens per què patir gaire. El patiment s'esdevé quan et relaciones amb el grup. És el grup el que et dirà que no pots ser nazi i homosexual. Però en el fur intern és perfectament possible, si tu estàs bé.
5: Però si acabes matant algú, és evident que no estàs bé.
6: No, el que passa és que, tornem-hi, la identitat, perquè s'entengui, és una mena de flux d'idees, de conceptes, de sensacions, que només pot existir en relació amb el grup, entre l'individu i el grup. Per tant, si algun dia arribes a matar, a partir d'aquesta condició doble, d'homosexual i de neonazi, és perquè el grup t'hi porta. Però aquest senyor no va arribar a trobar, m'imagino, no va arribar a trobar cap recer, cap redós on poder ser aquestes dues coses. I aquests redossos existeixen, Vull dir, a Alemanya hi ha manifestacions de neonazis homosexuals.
5: Carai. Escolta'm una cosa, aquest senyor va pintar a la paret Hitler tenia raó i KKK amb la sang del mort. Què hi ha darrere de pintar les parets amb sang?
6: Doncs mireu, jo crec que no té gaire cosa a veure amb la violència. Jo crec que té a veure més amb el teatre, amb la dramatúrgia, amb la posada en escena, que diuen els francesos. Un cop ha comès el crim, això s'hauria o es podria interpretar culturalment com una mena de propina teatral, com una mena de recreació, que també és una paraula que fa part del llenguatge del teatre, tornar a crear. És com aquestes escenes del crim en les quals els criminals s'hi recreen, que semblen una mena de bodegons, pràcticament, tenen més a veure amb el món de l'art que amb el món de la violència.
5: I la flor a l'orella?
6: També són detalls de trezzo. I és evident que quan acabes de matar algú és com el que fa un salt mortal i veu que ja ho ha aconseguit, doncs una mica més, no? Apurar una mica més. I tot el que sigui apurar és propina, és espectacle.
5: El Christian va cometre el crim el 2000 i no el detenen fins al 2017. N'hem parlat alguna vegada. Com es pot carregar un crim a les esquenes durant 17 anys? La primera vegada que vam parlar d'aquest concepte, del silenci, o del pes del silenci, Crec recordar que va ser amb el cas de l'Helena Jubany, ja fa més de 2 anys, perquè em sembla que va ser el primer cas que tu vas analitzar amb nosaltres, com vam començar. I llavors, el Christian, en aquesta ocasió, ho va explicar a la dona i a les tietes. Però elles no van anar a la policia. Com hem d'entendre tot això?
6: La primera part, i com tu dius, que remet al cas de l'Helena Jubany, la primera part, a veure, la magnitud del crim no el fa més o menys suportable en silenci. Hi ha gent traumatitzada perquè de petit, no ho sé, va trepitjar un escarabat o va matar un gat, i hi ha gent que ha comès un crim, que ha matat un ésser humà i que fa vida normal. I en el cas de les ties del Christian, torna a ser bellíssim, això. El que a mi m'encurioseix és que sempre solen ser dones. És a dir, el model és, el paradigma és home comet crim, furt, assassinat, el que sigui, i dones de la família l'encobreixen. Jo crec que aquest encobriment també es pot entendre com el que deia, que per molt greu que sigui el que hagi fet aquell home és del clan. Em sembla que és una idea molt bàsica, però que encara funciona.
0: Al Christian li agradava escoltar Marilyn Manson, aquell cantant nord-americà que va formar el seu nom artístic a partir del de l'actriu Marilyn Monroe i el del criminal Charles Manson. Què hi pinten aquí la Marilyn i l'assassí? Pel que fa al Charles Manson, tant l'assassinat de la Sharon Tate com el del Viterbo van quedar firmats amb la sang de les pròpies víctimes. Pel que fa a la Marilyn Monroe, si busqueu a Google el seu nom amb la paraula Daisy, que vol dir margarida en anglès, veureu l'actriu fotografiada amb una flor a l'orella. Al Viterbo el van trobar amb una flor a l'orella dreta. El que no sabrem mai és qui, anys després, va posar la petita flor de color rosa a la tomba del Viterbo. Ni tampoc què va passar el 30 de gener del 2003, quan la cosina del Viterbo va rebre aquella misteriosa trucada en què se sentia la veu de la víctima demanant que no el matessin. Jo em podria imaginar una història d'amor amb la sensibilitat i la llibertat sexual reprimides i convertides en drama. Però no som aquí per imaginar, sinó per relatar. I ja ho sabeu, relatem crims reals. I la mort i la realitat no en tenen de sensibilitat. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
4: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. I love women, but I'm thinking of giving in. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat. Boarding schools and building sites who've told me I'm a homosexual all my life. One stop past Moringa, and the coughs begin. Hell hath

0: surprised, pretending absolute indifference to their breasts and thighs, like the hairdressers and dressmakers. I hear confessionals reserved for.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Marc Güell. El telèfon d'emergència 112 ha rebut gairebé 400 trucades per l'episodi de fortes tempestes, gran part de les quals des del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Protecció Civil aixecarà l'alerta pel pla Inuncat durant la nit o, com a molt tard, demà, a primera hora del matí. Durant aquesta tarda, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però no consta que hi hagi hagut cap problema. Tot i les pluges que han caigut i encara cauen, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, avisa que cal no abaixar la guàrdia pel que fa al risc d'incendi, ho ha dit al Catalunya Vespre.
3: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
2: La xarxa de Rodalies és una de les més afectades per les tempestes. No funcionen del tot les línies del nord, com l'R1, l'R2 Nord i l'R11, en el tram entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. I també està interrompuda la circulació entre Calaf i Manresa a l'RL4. Més notícies amb en Cristian Roldán.
4: Detingut un home presumptament relacionat amb l'assassinat d'un altre home aquest migdia a Nou Barris, a Barcelona. Els Mossos investiguen el cas en què la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades després d'una discussió. Diversos testimonis apunten que la presumpta autora de l'agressió seria una dona que encara no ha estat localitzada.
2: Ha estabilitzat un incendi de vegetació que aquesta tarda s'ha declarat al municipi de la Llacuna, a l'Anoia. El foc que hauria estat provocat per un llamp ha afectat tres focus en una zona de difícil accés. Un cop estabilitzat, els bombers han retirat els dos helicòpters bombarders i mantenen 8 dotacions terrestres treballant sobre el terreny.
4: Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
5: Segons Unió de Pagesos, la Generalitat no ha detectat la disminució del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
6: Ens van comunicar que per l'avellà no ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
5: Agricultura tampoc preveu ajuts per la garrofa perquè, segons diuen, les pèrdues no arriben al 30%. En canvi, sí que s'obriran línies d'ajuts per l'avellana a finals d'any. Clara Chavarria Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: I a partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que havia anunciat l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. Jordi Valls, tinent d'alcalde.
7: Han d'aclarir que han desballestat el vehicle, que en compren un de nou, lògicament, i tenen la subvenció de 600 euros.
2: De moment, l'Ajuntament ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros. Tarragona, un dels llocs on més bé es veurà l'eclipsi solar de dimecres de la setmana que ve, prepara un pla especial de seguretat flexible per aquest dia, pel dia de l'eclipsi, davant la incertesa d'assistents als punts d'observació. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial Tarragona. Ricard Boigas.
8: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
9: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos.
8: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tarra com un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
2: <t 'ha> Ara els esports, Oriol Corral.
10: El Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst pel 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. D'altra banda, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho fa abans d'entrar a l'últim any de contracte i també avui el Club Blanc ha anunciat la incorporació de Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros que poden arribar a ser 140 en variables. L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez, arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada, i en bàsquet el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de la NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit.
1: Fins aquí les notícies.

0: canvi. Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1962, Karnal, l'Índia.
1: Karnal?
0: Karnal.
1: Què passa, Karnal? Això hauria de ser a Colòmbia o a...
0: Ei, Karnal.
1: On sigui, a
0: doncs
1: Equador.
0: Som a l'Índia, Jair. L'Índia. Ja has estat mai?
1: No.
0: No? Tens previst d'anar-hi?
1: No. O sigui... Ja hi aniré.
0: Sí, home, quan...
1: Però la llista que tinc de països és de les últimes.
0: Quan faci 50 anys i et vingui la tonteria aquella de... Ai, ara la vida...
1: Als 50 em mirarà la tonteria.
0: Ja veuràs.
1: Em va venir als 30, ja. No crec que hi vagi, ja.
0: Bé, en concret som al nord de Nova Delhi. Karnal és la capital de l'estat de Haryana. I és una ciutat força petita comparada amb les altres ciutats del país. Karnal, heu de pensar que només té...
1: Aviam, quina bestiesa diràs ara.
0: Què?
1: Què? Quants?
0: 200.000 habitants.
1: Coi? No és pas... És com Sabadell?
0: Sí, senyor, exacte. Més o menys com Sabadell. No té res a veure amb Nova Delhi, que té 32 milions d'habitants.
1: És com un poble, però, eh?
0: Sí, ens coneixem tots.
1: Ens coneixem tots, sí.
0: Sí. De tota manera, tot i ser petita, Karnal és una ciutat força caòtica, amb cables d'electricitat per tot arreu, brutícia, trànsit...
1: Bueno, com Sabadell.
0: Com Sabadell. En aquest ambient sorollós hi trobem la família Shaula, una família composta pel pare, la mare i quatre fills. Nosaltres avui ens centrarem en la tercera germana, la Kalpana.
1: La Kalpana.
0: Kalpana.
1: La Kalpana.
0: No, Kalpana no, he dit Kalpana.
1: Com l'Enric.
0: L'Enric Kalpana. Enric és Kalpana, sisplau. La noia es diu Kalpana i no vull sentir brometes.
1: Kalpana, si és un nom perfectament maco.
0: És ben maco. La Kalpana és una nena de mirada pura i brillant d'allò més espavilada que aprèn a llegir i escriure ella soleta. Oh. En veure que la mossa és llesta com una guilla, els pares decideixen portar-la a l'escola. Ho fan una mica a contracor. Pensen que l'escola és una pèrdua de temps per les noies. Però és veritat que la Kalpana apunta maneres.
1: Facin el favor de portar a la filla a l'escola, per l'amor de Déu.
0: Sí, senyor.
1: Els nens a l'escola.
0: Els nens a l'escola.
1: On han de ser els nens? A l'escola.
0: A l'escola.
1: Ja està.
0: O al búnquer.
1: Sí, perdona,
0: Vénen
1: eh?
0: Molts nens,
1: sí,
0: últimament.
1: Sí, exacte.
0: No els porteu. A mi
1: abans, quan el fèiem a la nit, jo sí. puc entendre que hi ha algun nen d'aquests trasnotxat...
0: Sí.
1: Que vingui. El fem a la una.
0: Al migdia aquest nen ha de ser col·le.
1: El nen ha de ser col·le.
0: Ha de ser col·le.
1: Ha de ser el menjador, per anar bé.
0: Sí.
1: A l'una.
0: El
1: menjador de col·le.
0: Lian-la, que és el que fan els nens al menjador
1: nens,
0: de col·le.
1: Nens, no la liau, el menjador.
0: No, home, sisplau. Vam fer una vegada un sol amb un flam al quadre del Sant Sopar, allà a la Salle, a Manlleu.
1: Boig. Però què és aquesta blasfèmia que estàs dient?
0: Vam llençar...
1: A la Salle?
0: A la Salle, a Manlleu, hi havia un quadre del Sant Sopar. Sí, allà, el menjador, que està ben pensat. El Sant Sopar no el posarem, el menjador.
1: El menjador.
0: Bé. I llavors ens avorríem i vam fer palanca amb la cullereta amb el flam, pam, i va anar a petar i vam fer un sol de flam en el quadre del Sant Sopar.
1: Millorava el quadre?
0: Era, que el millorava.
1: Era la peça de Leonardo da Vinci?
0: Va quedar bé. Va quedar bé. Bueno, som a la Índia, sisplau,
1: sí,
0: no som
1: la
0: Kalpana, a la Salle.
1: La
0: Kalpana, sí. La mare, que és la més radical, pensa que la Kalpana s'hauria de quedar a casa, a la cuina, ajudant-la i aprenent a ser una bona esposa. Però de seguida els mestres li diuen que portar la seva filla a l'escola ha sigut la millor opció. La nena és ben superdotada. Els professors queden bocabadats amb les aptituds de la Kalpana i a ella li encanta anar a l'escola.
1: Doncs ja està, tu.
0: Des de ben petit ha tingut clar que això de quedar-se a casa a cuidar el marit no era el seu destí. Ella vol fer coses grans. Ja és hora que l'Índia es desperti i es tregui el patriarcat de sobre.
1: Endavant!
0: Endavant!
1: Endavant, Índia! Índia! Endavant, Índia!
0: Endavant, Índia!
1: Índia! Endavant!
0: És l'himne de l'Índia.
1: És l'himne nacional, és aquest.
0: Endavant, Índia! Endavant!
1: Proposar-ho al govern de l'Índia. Hem pensat que, com a
0: farem
1: aquesta estratègia de màrqueting a l'Índia...
0: Endavant, Índia! Déu-n'hi-do, eh? Segueixo un senyor per Instagram que cuina allà genollat a terra.
1: No! No, prou!
0: No el seguiu, no
1: prou,
0: el seguiu. No
1: el prou,
0: seguiu.
1: El hashtag aquest de India Street Food...
0: És tremendo, és
1: prou,
0: tremendo.
1: Prou, perquè el food aquell és de peu, és amb T final,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Gent, amb els peus... I
0: a dins la palangana.
1: Vaig veure l'altre dia agafant uns brunyols sí. que els estava fent amb oli bullint, agafant-los amb les mans.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, aquella gent ja ha perdut... No, no l'olfacte.
0: No, no.
1: El tac, tot, no tenen cap...
0: Ha perdut la consciència. La consciència han perdut. En fi, des de ben petita, la noia hem dit que té clar que vol fer grans coses.
1: Sí.
0: Per tant, la nostra amiga Kalpana se'ns està fent gran. De fet, quan tu passes bé, els anys passen de pressa i ella a l'escola s'ho està passant genial. En un tres i no res, la Kalpana s'ha convertit en un adolescent amb una llarga cabellera i un somriure preciós.
1: Clar que sí.
0: La Kalpana és feliç, li encanta estudiar i anar a l'escola. I no farem l'acudit de la campana,
1: No fa campana. Ja està, ja hem fet la brometa al principi.
0: La Kalpana fa campana, no fa campana.
1: No, perquè és diferent. Kalpana en hindi es diu Navarata. No rima amb res.
0: Les úniques vegades que no està estudiant és quan el seu pare, preocupat perquè la seva filla es passa tot el dia tancada a l'habitació, l'estira de la mà i se l'endú a donar un vol.
2: Va, Kalpana, que et toqui l'aire!
0: Ai, un moment, deixa'm acabar la pàgina.
2: Que vinguis tot el dia tancada llegint. Coi de nena!
0: Coi de nena.
1: Pares de l'Índia, nois.
0: El pare de l'Índia és molt estricte,
1: Sí.
0: Cuidado.
1: Sí,
0: Aleshores, en aquests casos, la Kalpana i el seu pare solen anar a l'aeroport, que els hi queda a prop de casa. Es passen el dia mirant com s'enlairen i com aterren els avions.
1: Perquè, com a activitat, a tu què et sembla?
0: Mira,
1: tu tens una opinió formada sobre la gent que va a veure...
0: Jo, per qüestions laborals... Aquest estiu vaig haver d'anar a rodar una escena en aquells bancs que hi ha a l'aeroport del Prat, posats.
1: Hi ha bancs.
0: Hi ha uns bancs, hi ha una gent que queden allà a la tarda a menjar pipes i anar mirant els avions com els hi passen per sobre.
1: És gent, has dit, no?
0: És
1: gent que queda per anar a menjar pipes, poden ser els ocells de la Ricarda.
0: Bueno, és que... O sigui, es queden allà, anar mirant com passen els avions i...
1: I què diuen? Qué guapo.
0: Qué guapo este. Mira, pasando aquí la tarde. I... I clar, els van ruixar, van passant els jets privats dels milionaris, que els van ruixant de querosè, aquella canalla, que d'aquí 2 anys seran tots morts, anant menjant pipes amb querosè.
1: I lo bé que s'ho han passat aquella tarda, què?
0: No, endavant, endavant. Vaig quedar parat, Vaig dir, Déu-n'hi-do, tu.
1: Vamos a mirar aviones.
0: Vamos a los aviones. José, vamos a los aviones.
1: Doncs mira, millor això que...
0: No, millor això que res.
1: No, millor això que res, és veritat.
0: No. Bueno, en principi no es drogaven ni feien res de l'altre món, menjaven pipes.
1: No, ja venien drogats de casa. Entenc.
0: En fi,
1: va,
0: la Kalpana li encanta veure aquells aparells, es passa hores pensant com estan construïts, com carai volen aquells trastos tan grossos.
1: No, home, és que no és pas fàcil d'entendre.
0: Entendre com vola un avió.
1: Com vola un avió?
0: Que no ho he entès a dia d'avui.
1: Però això em fa tanta por, perquè jo pujo allà en aquell ferro i dic, bueno... Que sigui el que vulgui.
0: Exacte. A la Kalpana, la idea de volar cada cop la trau més i més. Quan acaba l'institut i ha de decidir què fer amb la seva vida, els hi proposa als seus pares estudiar enginyeria aeroespacial. Tant el pare com la mare es foten a riure. Ara potser sí que la seva filla n'ha fet un gran massa. En aquell moment, poques dones estudien una carrera, i molt menys la d'enginyeria aeroespacial. La Kalpana s'informa i només 3 dones índies han estudiat aquesta carrera. Diu que ella vol ser la quarta. Els pares li responen que ho deixi estar i que es busqui una feina de veritat.
1: Normalment, aquesta conversa

0: Cediu els deliris dels vostres fills. Pares.
1: Sempre i quan sigui enginyeria aeroespacial, el deliri.
0: Que com a deliri és bastant guapo.
1: La Calpana es planta a la universitat carregada de somnis i il·lusions. Malauradament, es fot de morros contra un mur. La Calpana és l'única dona en tot el campus. La seva presència en aquella facultat després desperta, perdó, mirades indiscretes, riures i bromes de mal gust.
2: Espero que no li fotin el cap al vàter, que ja són grans.
1: En principi, els estudiants d'una enginyeria aeroespacial no fan aquestes coses. Però sí que hi ha algun professor que es nega a fer-li classe.
3: Què? Que hi he pagat, eh?
1: Mira, us anava a explicar com funciona el motor de l'avió, però fins que no marxi aquella nana jo no dic res.
2: Home,
1: sisplau.
2: Professor, i després fem la classe en castellà perquè un no entén el català. Quan ens posem punyeteros... Hosti, noi.
1: Alguns docents li demanen, sisplau, que abandoni la carrera. Per sort, la Calpana està feta d'una altra pasta i no ha vingut a la universitat per rendir-se. Aconsegueix que aquella pressió extra sigui una motivació per encara esforçar-se més i demostrar que una dona també pot ser enginyera aeroespacial.
2: Ara!
1: La gent ha tardat a corejar el nom perquè no sabien exactament com pronunciar-lo. Després de 4 anys de tenir els colzes pelats de tant estudiar, la nostra amiga Calpana Chawla es converteix en la quarta dona en la història de l'Índia d'aprovar una enginyeria aeroespacial.
2: Bravo! L'ha hecho!
1: Un cop acabat la carrera, es torna a plantar a casa als pares i els diu que ara vol fer un màster. Bueno, noia, ja... Si treballem una mica, ja.
2: No saps l'última de la Calpana.
1: Ara vol fer un màster. Els pares li diuen que, bueno, va, d'acord. Ella diu que el màster que vol fer ha de ser als Estats Units.
2: Que no hi ha universitats a l'Índia, amb lo gros que és. Ha d'anar als Estats Units.
1: Madame, amb lo reputades que són les de la Índia, d'enginyeria aeroespacial.
2: Pues perdona.
1: Doncs sí.
2: Sí.
1: No sé, estic parlant per parlar, no he estudiat mai a l'Índia, jo.
2: És que... No, se'm faria molt estrany.
1: Seria raro.
2: Cada cop i volta dius... No, no, és
1: que... Sabeu que en Peyu té un màster que se'l va treure a l'Índia.
2: No, no, és que... És, no, va estudiar... No, el màster de periodisme és de l'Índia.
1: Ah,
2: coi.
1: Carai. La Calpana va molt forta i després d'una discussió amb els seus pares aconsegueix el seu propòsit. Fa les maletes, destinació als Estats Units. La Calpana ho tenia tot a favor per convèncer els pares, ja que ha aconseguit una beca per fer el màster. No han de pagar ni un duro. Això sí, la nostra amiga no ha pogut triar universitat. Haurà d'anar a la Universitat de Texas.
2: Oh, no, a Texas!
1: A l'arribar a Texas, el xoc cultural és potent.
2: Sí, perquè el rector va amb barret de cowboy i dues pistoles.
1: Clar. Ella volia ser com una estudiant de les pel·lícules i anar a viure a Los Angeles o a Nova York.
2: No.
1: La vida a Texas és dura i penseu que som a mitjans dels 80. A Texas el racisme i la discriminació són ben palpables. La Calpana va a la Universitat de Texas una mica espantada. Jo hi aniria espantadet, també.
2: Home.
1: La primera impressió d'Amèrica ha sigut nefasta, però l'ambient universitari és diferent de l'ambient dels carrers. Allà troba estudiants estrangers com ella, que l'acullen i de seguida fan pinya. A més, els professors són uns friquis com ella. Allà només importa que siguis llesta i treballadora, i això ella en va sobrada. Primer es treu el màster d'enginyeria aeroespacial, sense despentinar-se. Després va a la Universitat de Colorado i es treu un segon màster. I com que encara no en té prou, també fa el doctorat.
2: Aviam, hi ha tantes coses per aquesta aprendre,
1: nana,
2: realment.
1: Aquesta nana el que no vol és treballar.
2: És que és aquella gent que van quedant amb màsters.
1: Sí, anant quedant amb màsters.
2: Aquí, màsters, molts màsters.
3: Experiència laboral, què?
1: Què? Zero.
3: Zero.
1: Campala.
3: Zero, doctora, zero.
1: Com sempre, la Calpana ho aprova tot amb notes excel·lents i deixant els professors sense paraules. Les empreses dels Estats Units ja se la rifen perquè vagi a treballar amb ells. Des de totes les opcions de feina que té, la nostra protagonista decideix anar...
2: A on? On?
1: Ni més ni menys...
2: Digue-ho ara.
1: Que a la NASA.
2: Això sí que sabem on és, eh?
1: Això sí, la NASA.
2: La NASA és el carrer de la NASA número 1.
1: Correcte. Home, si TV3 té un carrer, com no ha de tenir carrer a la NASA?
2: És que és com la NASA. No sigui el carrer de la NASA...
1: Home, com sigui el carrer de TV3 seria molt raro.
4: O al carrer Call d'Atenes, número 13.
2: Molt estrany.

0: Concretament, començarà a treballar a l'àrea de dinàmica de fluids d'energia d'elevació computaritzats.
1: Si això a ella li fa ser feliç,
0: endavant.
1: Si a casa estan contents,
0: endavant. En aquesta feina s'investiga com es pot aconseguir que els avions puguin fer aterratges i enlairaments verticals sense necessitar una pista d'enlairament.
1: Déu-n'hi-do.
0: És un bon...
1: Està bé. Sí, estalvies molt d'espai.
0: Sí, i mira, i t'acabes amb la merda aquesta de la Ricarda, tu. Tanta discussió amb el PSC i tanta hòstia. Bueno, doncs, oita, els avions aniran amunt de cop. I els ocells
1: ja,
0: contents.
1: Però, els ànecs, els ocells...
0: S'ha acabat la discussió.
1: Han sortit a aplaudir, els ocells.
0: Ja està. Després de treballar durant mesos, els resultats que obté la Calpana són molt positius. Els seus articles s'inclouen en revistes tècniques de prestigi. També comença a fer conferències. Dins del sector aeroespacial comença a ser una estrella. Mai més ben dit,
1: Però sí, però on som? On han anat a fer la conferència? El Llentiol? Si són quatre gats, nano.
0: Noi, són els seus fans, són poquets, però no deixen de ser fans, Jair. El 1993, la Calpana s'especialitza en simulació de problemes corporals múltiples en moviment. Una cosa que ara tampoc ens posarem a explicar, però
1: per temps,
0: no per, no per ignorància, és per temps, que ara no us volem entretenir. Compte, perquè no tot és teoria. La nostra amiga també té una vessant pràctica. Durant el poc temps lliure que li queda, la Calpana aprofita per treure's el carnet d'avioneta, el carnet de planadors i el d'hidroavió.
1: Ostres, doncs portar un hidroavió... Perdona, però ha de ser guapo, això, eh?
0: Sí.
1: Tu t'agradaria portar un hidroavió,
0: A mi no.
1: No? Ai, no, és veritat.
0: A mi les altures em fan por.
1: Ja, t'agraden molt les màquines,
0: sí.
1: Però les altures no, i clar.
0: No, a mi m'agraden màquines que puguis moure a terra d'un quest o l'altre.
1: Una cosetxadora,
0: bé,
1: una
0: sí.
1: Una bobcat,
0: perfecte.
1: Seguim demanant des d'aquí.
0: Sí.
1: En Peyu...
0: No, que és que no entenc.
1: Hi ha dues demandes que hem d'intentar complir abans que acabi la temporada.
0: O sigui, jo,
1: tu vols una Bobcat?
0: Jo he de ser l'ambaixador oficial de Bobcat, no a Catalunya, no, a Espanya.
1: Hosti, déu-n'hi-do, com demanes, eh?
0: Bueno, a Catalunya.
1: Vale. Ambaixador
0: a Catalunya, perquè crec que el públic espanyol no entendria l'ambaixador.
1: No entendria l'ambaixador, i com que tu tampoc parles castellà, doncs
0: no aniríem
1: bé. Tu vols ser ambaixador de Catalunya,
0: sí.
1: La Neus vol presentar la travessa.
0: Sí.
1: Hem d'aconseguir...
0: Tu què vols, tu? Tu no vols res?
1: No, jo sóc feliç.
0: Ah, vale.
1: Jo amb la vostra felicitat em conformo.
0: Perfecte.
1: Ja està.
0: Endavant,
1: doncs.
0: Gràcies, company.
1: Què més tenim?
0: Bueno, que la nostra amiga...
1: S'ha tret el carnet, o no?
0: Sí, sí. I allà dalt, mentre es vola, dins de la cabina, també coneixerà l'amor. Després de tantes hores de vol i tantes experiències compartides, la Calpana i el seu instructor s'enamoren.
1: Home! És que aquesta història té de tot. És maca. Està sent molt maca.
0: Home,
1: hem començat molt
0: malament. Hem començat molt avall. Però, bueno, mira, t'enamores de l'instructor de vol. És molt ben maca. Agafa el joystick. Pam! I... Ep, cuidado.
1: Agafa el joystick.
0: Cuidado. Al cap d'un temps festejant, la Calpana i l'instructor s'acaben casant.
1: I els pares de la Calpana ja ho saben tot això, perquè són molt estrictes els pares indis, eh?
0: Sí que són estrictes.
1: Amb el tema del... si tot allò...
0: No sé si ho saben.
1: Ah.
0: Suposo que sí, és igual. Els somnis de la Calpana s'han anat complint un per un. Gràcies al seu esforç, aquella nena pobra nascuda en una ciutat com Sabadell, ara només li queda... perquè tingueu una referència, més que res. De mi, és 200.000 habitants,
1: de mida,
0: hem quedat.
1: De mida. Sí.
0: Ara ja només li queda un somni per complir. Un somni que des de ben petita ha tingut, però que mai s'ha atrevit a expressar. I és que, amics meus, la Calpana vol ser... astronauta.
1: La gent està aplaudint perquè pensaven que anava a dir torero.
0: No!
1: De cop i volta.
0: Ja te dic jo, que dels que vaig veure allà a l'aeroport del Prat menjant pipes...
1: Creus que no?
0: Que arribin astronauta... No crec. Dels 8 o 10 que hi havia,
1: és molt
0: màxim
1: és molt
0: mig.
1: Complicat. És que astronauta espanyol, Pedro Duque... I aquell que ens van fer creure que era espanyol, en Michael López Alegría...
0: Qui és aquest? De qui m'estàs parlant?
1: D'un astronauta de quan tu eres petit, que no
0: aquest,
1: et deus en recordar.
0: No, recordo.
1: Van dir en l'espanyol Michael...
0: No,
1: Michael
0: jo,
1: López.
0: Jo dels que ens han fet creure que era espanyol, només em ve el cap Joan Mulek.
1: Sí, en Juanito, eh?
0: Li deien Juanito. Escolta, es diu Joan Mulek. I li estan caient els mocs.
1: Juanito. Doncs no. Al final no era tan espanyol, es veu.
0: Es veu
1: quan
0: que
1: va
0: no.
1: Perdre,
0: quan va perdre totes les medalles, perquè es veu que anava dopat fins les celles, cosa que jo no havia sospitat mai amb aquella mirada quan l'entrevistaven.
1: Quan agafava el micro al revés.
0: En fi, la nostra amiga, que vol ser astronauta, i el seu marit, l'instructor de vol, li diu que endavant, li diu que ho té tot de cara. És enginyer aeroespacial, està en bona forma física, té experiència pilotant i ha treballat per la NASA. Té el currículum adequat per ser-ho.
1: Això sí.
0: Al cap d'un temps, quan la Calpana s'assabenta que la NASA ha obert noves places, es comença a entrenar. 2.000 persones d'arreu del món aspiren a aquestes places.
1: Oh, Déu-n'hi-do.
0: Com a TV3, això.
1: Sí. Has de fer també un psicotècnic per ser astronauta?
0: Ah, per entrar a TV3, sí, crec.
1: Sí, home,
0: les oposicions.
1: Espero.
0: Després de molta suor i llàgrimes, la Calpana és assignada per treballar a l'oficina d'astronautes.
1: Bravo! Què? Oficina, has dit? Sí. Que són astronautes fent fotocòpies.
0: Bueno, és el primer pas per ser astronauta, Jair.
1: Ah, oficina d'astronautes, eh?
0: Cada cop està més a prop del seu objectiu. Si fa bé la seva feina, ho té tot a favor per acabar sent astronauta. Finalment arribem al 1997. Fa 4 dies d'això, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: 4 anys després d'haver iniciat el procés de selecció, ara sí, la Calpana és seleccionada...
1: Digue-m'ho.
0: ...per viatjar a l'espai. Quan arriba el dia de l'enlairament, la Calpana és un sac de nervis. Només desitja que tot vagi bé. Hi ha moltes coses que poden suposar el fracàs de la missió. Però abans d'entrar al transbordador, li diuen que s'aturi un moment.
1: Merda, ja l'han pillat, ha copiat el màster.
0: No.
1: La suspenen.
0: No. La Calpana ha rebut una visita d'última hora. Són els seus pares.

0: Des que va arribar a Amèrica, els pares es van quedar en un segon pla, però ara han vingut fins als Estats Units per desitjar-li molta sort i dir-li que estan orgullosos d'ella.
1: Han venido tus padres, Calpana. A verte, un aplauso! Que sorpresa, sorpresa, sorpresa. Hacía 20 años que no les veía.
0: Ara sí, la Calpana se'n va a l'espai i es converteix, senyores i senyors, en la primera dona nascuda a l'Índia que aconsegueix ser astronauta. En aquesta missió, la Kampala és l'encarregada d'operar el braç robòtic de la nau. Us heu d'imaginar una mica com el... Saps el braç aquell que serveix per agafar peluixos a les fires? Que...
2: Mare de Déu, si ho sé, estic traumatitzat amb allò.
0: És allò, però de mida gegant.
2: I espero que sigui més fàcil de fer anar que el de les fires.
0: Ah, suposo que agafa més fort, perquè el de les fires, nano, sembla la mà de la meva iaia, era allò.
2: Sí?
0: Apreta una mica, mal parit.
2: No, fes força, hòstia, nano. Ostres, sort que són peluixos, eh? Que no sí. Són manuelles de 15 quilos.
0: Els nervis, però, li juguen una mala passada i la nostra amiga comet un error. Ai. Per culpa seva, el braç robòtic deixa anar un satèl·lit que portaven enganxat.
2: Hòstia! Oh, sí, no un cargol. No,
0: un satèl·lit. El satèl·lit es desenganxa de la nau i es queda flotant per l'espai. La Calpana l'ha ben espifiat.
2: Ei, era el primer dia.
0: Clar.
2: Era el primer dia. Aquestes coses sempre serveix, no?
0: Sí. Per sort, un dels seus companys decideix arriscar-se i fer una difícil caminada espacial per recuperar el satèl·lit. Aquí els has de tenir ben posadets, també, eh? Ja surto jo a buscar-lo.
2: Sí, ja vaig jo. Calpana, tranquil·la.
0: Tranquil·la, vaig a buscar-lo. Dóna'm corda. Déu-n'hi-do,
2: eh? I un anorac.
0: Sí, clar. És una maniobra difícil, però surt bé. El nano recupera el satèl·lit i torna a la nau sa i estalvi. La Calpana gairebé envia la missió a pastar fang, i ella n'és molt conscient. Quan torna a la Terra, la Calpana és reconeguda com una de les dones índies més influents de la història. Tots són elogis i aclamacions, però ella té clar que l'error que va cometre a dalt no es pot tornar a repetir.
2: No.
0: Arribem al 2003. La Calpana torna a ser seleccionada per anar a l'espai. Vol demostrar de quina pasta està feta.
2: A veure, va estar a punt de perdre un satèl·lit, però no passa res. No es va, que no es va perdre?
0: No es va perdre.
2: Ja està.
0: Ja està. Ara el lliguem més bé i ja està.
2: Posi més velcro.
0: Posi més cinta d'aquesta. Arriba el dia de l'enlairament del transbordador espacial Columbia. No es diuen Columbia tots?
2: Tots. Més o menys, eh?
0: Es fa el compte enrere habitual i la nau surt propulsada amb una força que deixa els astronautes mig desmaiats.
2: Déu-n'hi-do.
0: Arriben a 40.000 quilòmetres per hora. És la velocitat necessària per vèncer el camp gravitatori terrestre. Són molts quilòmetres per hora, eh?
2: Més que un Renault 5 Copa Turbo?
0: Sí. Només hi ha un problema.
2: S'han deixat els llums encesos de casa.
0: No.
2: T'imagines, és el coet i...
0: Para, que no li he dit adéu a la meva mare. Resulta que durant l'enlairament un petit fragment de l'espuma aïllant que recobreix el tanc de combustible s'ha desprès. És un petit error que sembla anecdòtic. Els astronautes, de fet, no ho han ni vist. Durant 16 dies, la Calpana i els seus companys treballen sense descans per dur a terme els experiments previstos. Envien els resultats a la Terra i tots són felicitacions i aplaudiments. Aquesta vegada sí que estan fent una feina magnífica, sobretot ella.
2: Segur que els altres l'han estat acollonant tot el dia. No perdis el satèl·lit, eh? Cuidado, vigila el braç, eh?
0: Calpana, no toquis aquest botó.
2: Cuidado.
0: Una mica de broma sí que li fan. A dins del transbordador tot són bromes i alegria. També si no t'has d'avorrir molt allà dintre, eh?
2: Ostres, sí. Clar. Una mica de xefla.
0: I deuen menjar una santíssima merda?
2: Bueno.
0: Perquè si a l'avió ja et donen merda per menjar, amb un coet, nano...
2: Per molt que siguis de la Índia, hagis menjat al carrer... No.
0: Bé, han acabat amb la seva missió i arriba el moment de tornar cap a la seva estimada Terra.
2: Vinga.
0: Per on s'entra la Terra? Quan tu vens de l'espai...
2: Sí, bona pregunta.
0: Has d'entrar... O sigui, és igual per on entris.
2: Per l'eix.
0: Perquè pensa, has d'anar per als Estats Units.
2: Has d'anar per als Estats Units. Llavors jo crec que has d'enfocar...
0: Clar.
2: Enfoques als Estats Units, no?
0: Però... O... No ho sé. Això, si algun astronauta ens escolta...
2: Si hi ha algun astronauta...
0: Algú que sàpiga de la matèria...
2: Que no està escoltant.
0: És, per on entreu? Quan entreu a la Terra, per on entreu?
2: Ja poseu el GPS directe?
0: Clar. És que és difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
2: Quan a Terra...
0: No, la Terra...
2: No estàs dient cap tonteria.
0: No estic dient cap tonteria. O sigui, la Terra està donant voltes al Sol i està voltant sobre ella mateixa. I tu has d'entrar i anar a parar als Estats Units.
2: Si tu li poses el Waze des d'allà dalt... carrer Balmes, no sé què... Te calcula? Sí. Te carcula.
3: Et surt, mínim et deu sortir amb taronja el temps.
4: Sí. Oh, sí.
2: Si em fot un susto...
3: No, no crec que sigui la precisió de color verd.
0: Bueno, va, escolta'm, estem entrant a l'atmòsfera terrestre.
4: Vinga.
0: Ho fan com ho fan habitualment. No sabem ara exactament com ho fan, però com ho fan sempre.
4: Ja us imagineu.
0: Sí. La nau està descendint amb normalitat, recordeu? Però el tros d'espuma aïllant que havia saltat...
4: Era un tall petit, ja ho has dit abans.
0: Doncs ara és quan fa falta de veritat. Sense aquell tros d'espuma es produeix un sobreescalfament intern.
4: Per un tall d'espuma, noi.
0: Quan només falten 16 minuts per l'aterratge al Centre Espacial de Florida...
4: Sí.
0: La nau explota. I els seus trossos s'escampen per tot l'estat de Texas. Mare de Déu.
4: Què ha passat? Però estan bé o no?
0: Qui?
4: La gent de Texas.
0: La gent de Texas. La gent de Texas estan com han estat sempre. Ni bé ni malament. Ara, els que anaven al coet, inclosa la Calpana,
4: no,
0: són tots morts.
4: No.

0: que no posessin aquesta cançó a l'enterro. És d'un mal gust.
1: És terrible. Quina cançó voldreu que fiquem a la cerimònia?
0: La d'Aerosmith.
1: El país es queda en xoc. El president George Bush emet un comunicat explicant la valentia dels astronautes morts durant la missió.
0: Però si no hi eres. George, si
1: George,
0: no hi eres. Què
1: no, expliques? No sabies ni que havien llançat el coet. La Kalpana Chawla, la primera dona índia a anar a l'espai, serà considerada com una heroïna nacional dels Estats Units. El seu llegat és tan important que la NASA decideix batejar un dels seus supercomputadors amb el seu nom, Kalpana Chawla. La Kalpana,
0: bona història,
1: tu,
0: bona història.
1: Èxit, èxit...
0: relatiu.
1: Efímer.
0: No, èxit,
1: èxit.
0: Èxit,
1: èxit. Però no el va poder gaudir massa, pobreta.
0: Tenim,
1: la voleu
0: tenim
1: veure?
0: Foto? Sí.
1: La Kampala, la voleu veure?
0: Vestida d'astronauta, vestida de carrer.
1: Vestida d'astronauta. Aquí la teniu, la Kampala.
0: Kalpana, qui no s'ha disfressat d'astronauta alguna vegada amb una granota de mecànic?
1: Sí. Ei,
0: i una enganxina.
1: La Kampala em recorda una mica la nòvia de Steve Urkel, no, la filla d'en Cal, de...
0: La, sí, com es deia? Laura.
1: Laura
0: Winslow.
1: Sí, Laura Winslow. Ojo, referents de l'any 300 abans de Crist, eh?
0: Anem a veure què en pensa el públic. La Kalpana Chawla, primera dona índia astronauta, és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
2: Sí!
1: Clar que sí, home! Fort aplaudiment per la Kalpana Chawla, la primera astronauta índia que entra al búnquer!
3: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: astronauta sí o no, Neus Rossell?
1: Què creus?
0: No, la cop i volta, no, hòstia.
1: No, gens, gens, una dona que ho peti, no, mai.
2: Molt bé.
0: Ostres, tu.
1: Ai, que ho peti, m'ho
2: ha trobat, perdoneu. Una dona que ho peti no és el millor.
1: No, no, ja m'entenem.
2: La millor manera de dir-ho. De veritat, som de la broma, no ho podem evitar. En fi.
1: Vinga, va, som-hi. Parlarem d'astronautes i de dones.
2: Molt bé.
1: Evidentment, sí. Va, la nostra protagonista va ser la primera dona índia a anar a l'espai i ho va fer, com heu dit, l'any 1997. Mm. Però no va ser la primera dona. La primera que va arribar a l'espai exterior va ser l'any 1963.
2: La gossa Laika.
1: No, he dit dona.
2: Una dona.
0: Ha dit dona.
1: De veritat, eh?
0: Escolta, és que no escoltes.
1: No,
0: no escoltes.
2: No escolto, no escolto.
1: I la dona va obrir camí a la resta de dones astronautes, d'acord? Sí. No us preguntaré el nom, perquè malauradament és complicat tenir en compte que les dones mai han estat notícia, així que us preguntaré d'on és aquesta persona, d'acord? La primera astronauta dona.
2: Nacionalitat.
1: Exacte. Gent de Calldetenes, aquí davant. A veure, com aneu de tema astronauta?
2: Bé, bé.
1: Pregunta, d'on és la primera dona que va aconseguir sortir a l'espai exterior l'any 1963? Opció A, és americana. Opció B, alemanya. I opció C, russa. Què us sembla?
3: Bueno, sí. És la D.
1: La D?
3: No sé. No hi per sempre, perquè jo què sé.
0: La D,
3: que, perdut,
0: que és, no, és Calldetenes.
4: Russa.
2: No, americana,
4: americana.
2: Alemanya
3: americana,
2: o russa?
3: Americana, sí.
4: La
3: A. Americana.
2: Americana.
1: La A. Aneu a veure si és la A?
2: Oh!
0: Per favor, home!
1: Mira, us diré el nom i ja ho endevineu amb el nom. Valentina Tereshkova.
0: Valentina Tereshkova, per l'amor de Déu.
1: He dit... Molt malament aquest cognom. És russa, eh? És russa. Home, clar, però la pista...
2: Valentina Tereshkova.
1: Sí, actualment té 87 anys i com a anècdota us diré que va ser votada pel Frugell perquè tingués un carrer amb el seu nom.
2: Mira que maco.
0: Què és aquest dato tan increïble?
2: Mira, jo visc a Palafrugell al carrer Valentina Tereshkova 14.
0: Escolta, la Valentina Tereshkova és viva encara?
1: Sí, sí, 87 anys. Sí, sí, sí, sí.
0: Quina meravella.
1: Vinga, va. I vosaltres us creieu, això del Neil Armstrong, que va arribar a la Lluna, o què?
0: Sí.
1: Tu t'ho creus, i tu?
0: Sí, home, sí.
1: Us ho creieu?
5: Oh, ens ho creiem, sí, ens ho creiem.
2: Ara, sempre és maco escoltar teories,
1: sí.
2: També.
1: És que sí, és guai, això.
5: És que, clar, és que són molt ben parides.
2: Sí.
1: A veure, ja sabeu que hi ha moltes conspiracions amb el tema, que si hi havia ombra, que si hi havia vent.
5: Sí.
1: A més, no s'entenia que si ell era el primer, algú pogués gravar. Per trobar una resposta a tot això, diuen que el moment va ser gravat a un plató ocult de l'àrea 51 i que va ser rodat per un personatge conegut. Sí. Llavors, la pregunta va per la gent de Granollers. A veure,
5: aviam, la gent
1: sou conspiranoics, vosaltres?
2: Sí,
1: sí, d'acord, sí, sí.
2: A Granollers és l'única opció que queda.
1: Doncs vinga, pregunta per vosaltres. Quin famós director va rodar les escenes de Neil Armstrong caminant damunt la Lluna, segons vosaltres, els conspiracionistes? Opció A, Stanley Kubrick. Opció B, Steven Spielberg. I opció C, Bigas Luna.
0: Oh!
6: Kubrick, oi? Sí. No, del sentit. Ni idea, diu.
1: Què?
6: Kubrick.
1: Kubrick.
2: Kubrick.
1: Si és la A, vinga.
0: Correcte!
1: Molt bé, ja ho han dit, que...
5: Eren els de Granollers.
1: Són de conspiracions, ja que vols... pel tema de qui gravava, us haig de dir que va ser un mòdul que portava una càmera,
2: sí,
1: d'acord? L'ondulació de bandera es veu que va ser per la vibració d'un cop clavada que es movia, i l'ombra es veu que a vegades pot ser possible.
2: Tu,
1: no sé,
2: perquè
1: nois...
2: tu estàs cobrant d'Estats Units.
5: Estàs cobrant d'Estats Units, però els que sabem,
1: buscat,
5: els que sabem el que passa...
1: No sé, nois, ho he buscat i he trobat això. Bueno, molt bé, molt bé.

0: Alerta, perquè avui tenim dos convidats.
1: Això és molt irregular.
0: I queven superbé.
2: Van
0: sempre en pack i és impossible separar-los. Aquí tenim la prova. A veure, no tenen res a veure amb el món dels astronautes, però es podria dir que amb la seva música han aconseguit que molta gent toqui el cel de manera metafòrica.
2: Poeta.
0: Ho van petar amb una cançó que parlava d'una casa que no té piscina, però que té unes vistes que tu al·lucines, i a partir d'aquell moment ja no van deixar de fer hits. Tenen diverses cançons amb col·laboradors com Los Manolos, Els Amics de les Arts, La Fúmiga. Tenen amics, i suposo que també tenen amics, però això només són rumors que ells només poden desmentir. No passa res, ho deixem aquí. Són xafarderies amb diferents gent. Jo no obriré aquest tema. Ja està.
2: Ah, ja l'obriré jo, doncs.
0: D'acord. Sí. Els dos han estudiat música. Amb això ja em tenen bastant guanyada, haig de dir-ho. I saben tocar la guitarra i fer allò que fem molts, tocar altres instruments com pots, i bueno, que sonin prou bé, no? Encara que també tenen instruments estrella com el saxo o el clarinet, que això ja és més complicat de xampurrejar, eh?
1: Cuidado, perquè això ni bufar ho sabem, eh?
0: No, encara és bastanta pena. Sinó, els que han vist la tercera temporada del Búnker,
2: sí,
0: m'han vist a mi amb un saxo i cardo bastanta pena.
2: És difícil.
0: Sí, sí.
2: Saxo, Pep Poblet, ja està.
0: I els nostres convidats, algun d'ells. Engloben des de la mainada adolescents i jugadors del Barça en el seu públic. Jugadores, eh? Les jugadores del Barça tenen una cançó estrella que és d'ells. Una cançó que va ser cantada al Camp Nou i corejada amb tota la gent que vivia allà. Perquè tothom se la sabia, perquè van fer una cosa que no s'havia fet fins al moment, que era barrejar la música actual amb la sardana, la dansa tradicional catalana. Una cançó que té més de 19 milions de reproduccions a Spotify.
2: És una bestiesa. I em sembla que Spotify et dona ben bé 3 euros per reproducció.
1: 3 euros per reproducció. I tant.
0: Bé, crec que això que us he dit ja no teniu cap dubte de qui estem parlant, així que rebem amb un fort aplaudiment els Tietz! Hola, nois, Xavi. Aquí diu Oriol, però es diu Oriol de Ramon, també, no?
3: Oriol de Ramon,
0: és gros, eh?
3: Sí. Ramon, em diuen Ramon, aquest.
4: Sí, li diem Ramon.
0: Ja, Ramon directament, eh? Molt bé.
2: És maco. Xavi i Oriol de Ramon. Sí. No hi ha molta gent que sàpiga com us dieu, realment.
3: No, perquè som els tiets. Només ens pregunten que com es
0: diu tiets. Sí. Ja en parlarem, no sé. Sí. Vinga, doncs, com que en tenim dos, avui farem una pregunta referent a un, i demà, com que tornaran a venir,
2: perfecte,
0: farem un altre. Llavors, avui parlarem d'en Xavi, d'acord? Pel qui no els conegueu, doncs és el del veu greu. És el de la dreta, que és més rosset. Doncs vinga, pregunta per la gent de Sant Hipòlit.
2: Ai.
0: Com molta gent, en Xavi té una fòbia. Llavors, la pregunta és, quina fòbia té en Xavi? Opció A, claustrofòbia.
2: B.
0: Opció B, umfalofòbia.
2: Què és això?
0: És el dels malics.
2: L'1 dels malics.
0: De moment deixa això i després ja parlarem del si s'ha de parlar. I opció E, xantofòbia.
2: La xantofòbia, que és fòbia a la xantofòbia.
0: A la groc.
2: Que es diu xantal.
0: No.
2: Seria gros, això.
0: Si voleu, us ho explico. Sí, claustrofòbia, ja ho sabeu. Umfalofòbia és el dels malics, que fa molta angúnia. És que no vull ni parlar-ne. Oh, és tocar el malic i ni el teu propi, ni... Ah, per a mi! És que no puc.
2: Però malics en general, estiguin sortits o no?
0: Sí, no cal parlar tant de malics. Xantofòbia és color groc. El color groc que et fa angúnia, el color groc, i et fa fòbia.
2: Angúnia, eh?
0: Fòbia, ja.
2: Vale.
1: Que gros.
0: Què creieu que és?
1: Què us sembla?
2: Vinga, Sant Hipòlit.
0: Què?
2: A, B o C?
4: Malics.
2: Malics, eh?
1: Lo dels malics.
2: Umfalofòbia.
0: Aviam.
2: Correcte!
4: És un toc espectacular, eh?
2: Sí?
4: No puc.
3: Compartiu fòbia?
0: Sí, he vist que sí, eh? Quan ho vaig llegir i dic...
4: No puc.
0: I escrivint malic i ja em feia...
2: Però estigui el malic ben acabat o mal acabat,
0: és igual. És igual.
2: Sí, perquè hi ha malics molt lletjos.
4: Ni parlar-ne, eh?
0: No, és que no.
4: No, però està
1: passant molt malament.
0: I en Mac Mic toca el malic, que penso, pare, sisplau, en Mic. Prou, molt malament.
3: La fòbia dels grocs ho van passar malament, fa uns anyets.
0: Sí?
3: La xalantofòbia aquesta.
0: El
3: 2018.
2: Del 2017, a partir del 2017, déu-n'hi-do.
0: Bueno, t'acompanyo un sentiment, eh?
4: Ets la primera persona que conec que té la mateixa fòbia que jo.
0: Ostres, jo no sabia que tenia nom i vaig descobrir i dic, mira, té nom!
4: Li vaig preguntar al ChatGPT si hi havia un nom.
2: És que el ChatGPT. Són d'una altra generació, la veritat. En fi, l'han encertat a l'última fila, la primera... ja no ho recordo. M'ho he d'apuntar, perquè no hi ha
5: la primera no ho ha encertat, la segona ho han encertat. Sí.
2: Sí. Segona i tercera. Segona i tercera l'han encertat. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Vinga, bolets, que seran...
5: Per qui encerti la cançó de la Neus.
3: N'hi ha una que sap, ho sap, eh?
0: Sí o no?
2: Sí. Aviam.
0: No?
2: No? No?
3: Està pensant.
6: No. Allà darrere.
5: No, no podem donar un premi a algú que diu ni. No,
2: podem. Si no la sabeu...
4: Nosaltres la sabem, eh?
2: S'enduran els bolets, eh? No tenim cap problema, eh?
0: La saben.
2: No la saben?
3: No sé, ho suposo, no, però...
2: És una cançó dels Tiets.
0: Podria ser.
2: Efectivament.
0: És que no he fet la típica, precisament, perquè jo soc de les d'abans.
2: Com es diu la cançó?
4: Recursos humans.
3: Tinc una casa
4: que no té piscina.
2: Tinc una casa que no té piscina, per tant, els bolets se'ls emporten els Tiets.
4: Porta cap aquí.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Oh, capità, el meu capità.
3: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
4: Ja no sé què em passa.
3: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
5: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
3: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
6: Això sona brillant.
3: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Perdona, tindries lloc per dos?
8: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
7: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: A la meva esquerra...
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
14: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
13: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
16: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
15: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
17: Tot el que cantes...
13: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
15: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
18: Hola, bunkerins. Soc el Duca de Barcelona. L'altre dia estava escoltant l'entrevista que li van fer a la Núria Piques, que li preguntàveu que... què feia quan li enviaven un àudio massa llarg, no? I jo volia confessar. Jo confesso una cosa. La gent m'envia àudios i jo mai els escolto. Va. Perquè fa poc vaig descobrir que pots... bueno, que et pots posar com una intel·ligència artificial al WhatsApp, que li reenvies els àudios i te'ls transcriu i te'ls llegeixes. Llavors, a mi m'envien àudios, però jo no els escolto pas. Només li dono el play perquè no surti com que no l'he escoltat i ho llegeixo, perquè em fa molta mandra escoltar àudios. A més, sempre tots els meus amics me'ls envien quan estic o a classe o estic fent coses i no els puc escoltar. Així que aquesta és la meva confessió. Vinga, adeu.
19: No coneixia aquesta aplicació. No. Que et llegeix els WhatsApps, eh? O sigui, t'ho escriu, tu t'escriu tot.
20: Entenc que sí.
19: Vale.
21: Li fa més mandra.
20: Ja, però escolta, em pots escoltar, no fer altres coses.
19: Que llegir.
22: Que obrir una aplicació.
19: Que obrir una aplicació, dir-li que d'allò... Sí.
22: Aquestes noves generacions.
19: Sou un desastre.
22: És increïble.
19: Sou un desastre, aquestes noves generacions.
20: Us envien àudios molt llargs? Vosaltres teniu algun tipus d'amic que faci això?
23: Tenim...
19: El Cornet.
20: Déu-n'hi-do, Cornet, per favor.
23: Segur que us escolta. És el típic que et pot donar un àudio de 7 minuts.
20: Set. No és res, això, eh? Jo en tinc un... 17.
19: 17.
20: No. Això, us ho prometo.
23: No, això ja és... Això és un podcast.
20: Sí.
22: Hòstia, és que em borri.
19: No sé, fa certa mandra. Jo només ho faig servir si vaig en cotxe, a vegades, perquè no pots escriure, diguéssim.
20: Tampoc pots fer àudio, en principi.
19: Per dir que pots si tens el mando en el...
21: Ah, el mando, eh?
20: Si tens la Siri. Ja està. Sí.
23: No, li fots el per dos?
20: Sí, però hi ha gent que parla molt ràpid, eh? I amb el per dos no tens res.
22: Però tenim també amics que si els poses a 1,5...
23: Sembla normal.
20: Ah, una mica de porro, poder?
23: Sí. T'he de dir que ahir vaig escoltar un àudio teu, vaig posar el per 1,5 i vaig dir, hòstia, m'està parlant normal. Demà em vaig allà a dormir.
21: A partir de 2 minuts de missatge, què estàs explicant, no?
19: No.
21: Realment?
19: Pensa bé abans de gravar.
20: Sí, però els hi passa coses entre mig, els hi cauen coses, i ai, perdó, bueno, això... Bé, de veritat,
19: desastre,
20: és un fatal.
19: Desastre. Sintetitzeu. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
20: En Pau Marc, de Barcelona...
19: Pau.
20: Diu diu que ens ha portat... Uita, ens ha portat una cosa.
19: Ha portat tot de coses.
21: Què has portat? El comestible. Bueno, són carquillons.
2: El comestible està dedicat al Pello, per fotre una mica, perquè com sempre diu que de Barcelona no hi ha ni carquinyolis.
19: Mira.
2: Doncs aquests són uns extraordinaris carquinyolis.
19: De Barcelona, eh?
2: Concretament d'Horta.
19: D'Horta, molt bé. Carquinyolis...
2: perquè són molt bons.
19: D'Horta, 100% artesans. Home, veiem, els tastarem.
20: Posaran els carquinyolis? Sí, eh?
19: Sí?
23: Home, sí, clar.
21: Molt bé.
19: Vaig a obrir-los,
21: va. I ens ha portat, a més, en Pau Marc, una bossa que diu aquí les trementinaires. Sí, i uns cartells, que són?
2: És una festa, és que això és una cooperativa de consum de quilòmetre zero, en fi. Som activistes de l'alegria i de l'alimentació.
19: Home.
2: I a més ara complim 15 anys i us he portat el cartell perquè això és diumenge aquest que ve, no l'altre, i esteu convidats.
19: Sí.
2: I farem pues, poesia del barri, actuacions musicals i us donarem de menjar.
21: No, és aquest diumenge.
19: És aquest diumenge.
20: És aquest diumenge.
19: És aquest diumenge. Nada menys el que tenim, guàrdia.
23: Jo tinc futbol.
19: Escolta, ja...
20: diu que sou activistes de l'alegria.
2: De l'alegria.
19: I l'alimentació.
2: Sí, perquè...
21: Sense aquestes dues coses
2: fem assemblees, o sigui, ens trobem amb els productors que han de ser quilòmetre zero, de vegades ens conviden i ens convidem.
19: Quines excuses feu servir vosaltres quan no voleu anar a un lloc i us conviden?
20: Ha sortit així.
23: Això és molt fàcil, és tenir un representant i delegar-li...
4: Tu envia-li la Meri.
19: Tu la Meri.
23: La Meri ja gestiona.
19: Ja t'engegarà la Meri, eh?
20: La Meri, és d'Hostal Ric, no?
23: De Tordera.
20: La conec jo.
19: Mira,
20: sapigueu, sí.
19: Coneixes la representant dels
20: tiets? Sí, la Meri, sí.
19: Mira, doncs, no, queda feta la falca de la Fira dels Trementinaires.
21: Jo potser sí que hi vaig, perquè hi ha un musical Vermut Bingo.
19: Ep, cuidado.
21: Parlem-ne, tot aquí, eh?
19: Parlem-ne. Vaig a fotre'm un carquinyoli, va.
20: D'acord, vinga.
19: Que sempre és molt radiofònic.
21: Doncs va, carquinyoli i...
20: Sí, és ASMR.
21: Un canal de YouTube d'ASMR menjant carquinyolis, encara s'hi subscriuria algú.
19: Oh, i tant.
21: Algun malalt.
19: Sí, home, sí. Un català, molt català.
20: Molt català, sí. Això és
19: ASMR.
21: Carquinyoli, carquinyoli.
5: Els del búnquer potser no som líders a l'EGM, però a nosaltres ens escolta Kilian Jornet.
6: La meva carrera m'ha portat cap aquí. Per cert, sóc el Kilian Jornet que...
19: Aquest programa acaba aquí. La trajectòria del búnquer ha sigut preciosa. Companys, hem compartit moments inoblidables. Però crec que ja no es pot anar més amunt.
5: Només per això val la pena llevar-se cada matí. El búnquer, de dilluns a divendres d'una a dues a l'FM. I en podcast, perquè en Kilian ens escolti quan li vingui de gust.
24: Salutacions, bunkerins i bunkerines. Soc l'Artur de Barcelona. Wow. I acabo de veure un dels programes on venia en Gerard Quintana. I bueno, recordant que la noia amb la que em vaig esbirgar li hagués agradat fer-ho molt més amb en Gerard Quintana que amb mi, he recordat que algun dia vau dir de fer una nit de solters i solteres. I a mi m'agradaria, si al final ho feu... Bueno, una nit, és veritat, que ara esteu al migdia, perdoneu. Doncs això, si algun dia ho feu, jo m'he imaginat el Xavi Pérez Esquerdo de públic, perquè em sembla que seria una bona persona. No sé per què m'imagino que deu tenir un bon ull per trobar parelles i coses d'aquestes. Així que no sé per què m'he imaginat el Xavi Pérez Esquerdo i podríeu portar de convidat en Quim Morales, ja que trobem a faltar una mica els companys a l'última hora, així faríem una mica de remember. Doncs ja està, moltíssimes gràcies pel programa i vinga, penseu-vos una mica això de que sigui l'última temporada, no ens deixeu penjats, cabrons. Vinga, una abraçada i gràcies pel programa.
19: Molt bé, una proposta interessantíssima que ens apuntem ara mateix en aquest paper que llancem a les escombraries.
20: És un nostàlgic
21: d'un programa que existia fins fa una temporada.
19: Sí.
4: Vau veure el gag del Polònia de... D'en Sopa?
20: D'en Sopa?
19: No.
21: Bon dia!
4: Sí, no.
20: Ah, sí? En Gerard Quintana?
4: Teniu deures.
19: Allà el mirarem.
20: Ho farem.
4: És d'aquests del confinament, d'aquests que feien a casa seva.
23: Bon dia!
4: Sentir el seu nom ben bé.
19: En Sopa, li dieu Sopa, en Gerard Quintana.
23: En Buo, en Sopa.
20: Clar.
19: Els dieu als cantants pel nom del grup.
23: Sí.
21: Bueno, a veure, poden fer-ho. En ells els hi diuen els tiets.
19: Clar.
21: Ells s'ho poden permetre.
20: I en Pet, no? I ha d'haver en Pet.
21: En Pet.
23: En Llufa.
19: Lluís Gavaldà és en Pet.
20: Sí, esclar.
19: Curiosíssim, escolta.
21: No sé si tindrem temps de fer aquesta nit de solters.
20: Ai, jo vull que
19: es faci. Perquè fer un dia del Búnquer que tot el públic fossin solters.
21: Sí.
20: I solteres,
19: I a veure
20: clar.
19: Què passa. I solters i solteres, sí.
20: Es deu lligar molt els vostres concerts.
19: Vosaltres sou solters, és una pregunta.
23: Nosaltres estem casadíssims.
19: Casats, eh?
21: Casadíssims.
23: Casadíssims.
22: Ben feliços.
20: Però es demanen matrimoni en els vostres concerts?
23: En algun, eh? Sí,
20: sí o no?
23: En algun
20: ho fet, sí. Ho veieu, eh? De cop que algú s'ajup
23: no,
20: i aquestes
23: no,
20: coses.
23: No, però de cop veus com un pilonet de gent allà. Ah, és a dir, algun, deu haver passat.
22: Algun cop ho hem vist.
20: Hala. I Olivia, espero que no facin els fills allà. No sé, però...
23: Bueno, el policlín, eh?
19: Hòstia, hòstia, gent disposada a fer l'amor al policlín, Déu-n'hi-do, eh?
20: Bueno, però si senten la cançó d'Olivia
21: sí,
20: i...
21: Sí, aquell moment irrefrenable, Peyu, el policlín no t'ha de frenar.
20: És que és sentir Olivia i vols un fill, eh?
19: Sí, no sé què dir-te.
20: A mi no, però a la gent li passa.
19: Sí, no, a mi m'han passat diverses coses, però això amb un policlín no ho consenteixo.
20: No.
21: No ho consenteixo.
19: No ho consenteixo.
20: Està enfadat,
19: Bé, arribem a l'últim minut del programa. Temps només per fer quatre preguntes als tiets.
20: Vinga, va.
21: Aviam, tenim aquí preguntes. Escolteu, heu voltat per gairebé tota Catalunya, heu vist país, sigueu honestos, és maca, però no en fem un gramassa?
22: Sí, totalment.
23: Depèn de la zona.
22: Lleida és boníssim, tio.
19: Hi ha zones
22: I Tarragona també.
21: Lleida i Tarragona, reivindiquem-ho.
20: I aquí diu, vosaltres ho feu allò de poli bueno i poli malo? Hi ha un seriós, hi ha el que és més de la broma, el que s'hi ha de posar més fort?
23: Depèn de la situació. És que depèn. Per coses, per coses més artístiques, ell és el dolent, jo sóc el bo, i per coses més de números, jo sóc el dolent. I
19: per pasta. Ah.
21: Això està molt bé, ens interessa.
20: I no hi ha algú que digui, no, amb aquest parla millor amb Oriol de Ramon.
23: Quan volen parlar coses de diners, parlen amb ell.
22: Sí, ja passa.
20: Ja s'ho saben, eh?
22: Parlen amb mi perquè ja sabeixin.
19: Sí, que ho farem, sí, tant, sí. Sí, gratis, sí.
23: Quan volen comentar coses artístiques, parlen amb mi perquè no volen parlar amb ell.
21: Quan és una... Us trobeu que us demanen fer coses benèfiques i no sabeu com esquivar?
22: Una l'any.
23: Mira, tenim la política d'una l'any.
19: Hem aplicat la mateixa política.
21: Ja l'hem feta. Sí.
23: Ja l'hem fet, de fet.
22: La marató no compta, eh?
19: Bé, si us heu quedat amb ganes d'escoltar els tiets, demà tornaran a acompanyar-nos al Búnquer i tornarem a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
7: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio d'Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, que dona el detall de les principals incidències.
8: Han sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats i no podia córrer l'aire. Aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut. Els bombers ens han fet més de 100 actuacions avui, aquesta tarda, i encara estan treballant amb algunes d'elles, eh?
7: El telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguida del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capcentelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Més notícies amb Cristian Roldán.
9: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç també de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. El president espera que el monarca pugui visitar aviat la ciutat.
10: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad, y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
9: La crisi migratòria a Ceuta ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141.
7: I Vox dobla la pressió al PP perquè es negui a rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. La formació d'extrema dreta insisteix que no ho permetran i afirma que tenen el compromís dels populars perquè així siga. Els d'Alberto Núñez Feijóo, però, mantenen que ells actuaran dins del marc legal que obliga les autonomies a acollir migrants. Sentint José María Figaredo, de Vox, i Elías Bendodo, del Partit Popular.
11: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer, pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
12: En las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox se habla de que, evidentemente, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular.
9: La vuitantena de veïns de la Trinitat Vella de Barcelona, desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres de DIF, poden dormir aquesta nit a casa seva. Els bombers els han deixat tornar poc després d'haver-los evacuat. Una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant ferroviària de Vallbona ha provocat les vibracions. Segons DIF, els treballadors no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper a aquesta zona que va aparèixer fa dues setmanes. Els Houthis...
7: A l'exterior, els Houthis del Iemen, que controlen les principals ciutats del país, han llançat l'atac més mortífer contra l'exèrcit governamental des de la treva de fa 4 anys. Una seixantena de soldats han perdut la vida en un bombardeig amb míssils i drons. El ministre de Defensa del Iemen ha assegurat que respondran a l'agressió. Els Houthis, que tenen el suport de l'Iran, asseguren que l'atac pretenia evitar un reforç de l'exèrcit governamental iemenita amb el suport de l'Aràbia Saudita. La població de Catalunya continua creixent i ja supera els 8.200.000 habitants segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest creixement s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures.
14: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
7: Esports, el Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst per al 15 d'agost a Tànger al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies per a jugar aquest partit. D'altra banda, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge.
9: També en futbol, Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho fa abans d'entrar l'últim any de contracte. També avui el club blanc ha anunciat la incorporació de Jan Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros, que poden arribar a ser 140 en variables.
7: I l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez, arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada.
9: I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge del base escorta nord-americà Mac McClung.
16: Fins aquí les notícies. Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
17: 8 de novembre del 1931.
16: I el número de la sort, el...
17: 10.
16: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
25: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
26: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
27: Tenim guàrdia a seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
26: Rècords.
16: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
26: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
0: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho. Però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
1: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
2: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
1: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
5: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
23: Tot és del nivell aquí, eh?
5: Sí, sí, sí.
3: Un restaurant Caníbal a Berlín.
26: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
3: Amb Paula Molés.
26: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution. People
1: will change the world. Revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
26: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

Avui us oferim l'entrevista que vam fer a un responsable de l'empresa que ara mateix és la més valuosa del món, Nvidia. Sí, la més valuosa. I què fa Nvidia? Doncs és una de les empreses tecnològiques més rellevants, fundada l'any 1993, va començar desenvolupant targetes gràfiques per a videojocs i amb els anys les seves GPU es van convertir en una eina clau per al càlcul avançat. Avui és líder mundial en intel·ligència artificial, els seus xips impulsen centres de dades i superordinadors d'última generació i, a més, la seva tecnologia té un impacte directe en la nostra ciència i també en la nostra medicina. També està desenvolupant vehicles autònoms, la robòtica i la simulació digital depenen cada cop més de les seves plataformes i en cinema i els videojocs el seu renderitzat gràfic també és un estàndard. Per tant, podem dir que és el motor silenciós de la revolució de la intel·ligència artificial i Nvidia pot simbolitzar innovació, potència i futur tecnològic.

I avui també ens visiten els nostres col·laboradors. Avui explicarem i parlarem d'innovació tecnològica. Cal que les empreses hi juguin un paper clau. Anirem a Eurecat amb Xavier López, ja el coneixeu, i també acabarem el programa coneixent una gran dona TIC apassionada per a la recerca de l'espai, la Clàudia Soriano.

0: Ja sabeu que ens trobareu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, la ràdio pública, i ens podreu escoltar sempre, els dissabtes, a l'API Web, amb un nou capítol, i els diumenges, a les 10 de la nit. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Nvidia potser no és l'empresa de tecnologia més coneguda. No és la primera que ens ve al cap quan pensem en una companyia de Silicon Valley, però aquesta és ara mateix l'empresa més valuosa del món, valorada amb més de 4.000 milions de dòlars, repeteixo, 4.000 milions de dòlars. Aquesta fabricant de xips líder mundial en computació per a la intel·ligència artificial supera gegants com Microsoft, Apple o Amazon. Per tant, no podia faltar a la nostra visita a Califòrnia, i menys si teníem un català que treballa en un lloc destacat. Aquesta és la conversa que vam tenir amb l'amable director de recerca d'IA d'NVIDIA, José Álvarez López.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
0: Més de 5 bilions de dòlars, aquest és el valor que la borsa dona a l'empresa tecnològica NVIDIA. La converteix en l'empresa per ara més valuosa de la història. José Álvarez, que se sent treballant a l'empresa més valuosa del món?
2: Em sento bé. Afortunat, més que res, afortunat.
0: Afortunat. Això afegeix pressió al dia a dia, al teu dia a dia?
2: Home, una mica. Ha passat d'una empresa que molta gent no coneixia a una empresa que està en boca de tothom, i tothom et diu, treballes allà. Hi ha pressió a nivell de què pots dir, què no pots dir, però a part d'això, bueno, estàs més al punt de mira, que abans no estaves.
0: Quina feina fas? Com explicaries de forma senzilla quina feina fas?
2: Jo porto un grup de recerca i intentem portar el cotxe autònom al dia a dia. I llavors el que estem fent és com els darrers avenços que hi ha a la recerca en el cotxe autònom, a intel·ligència artificial, com els podem portar a producte, bàsicament.
0: Per tant, cotxe autònom. Jo crec que la gent, si ara expliquéssim a un nen de 10 anys que és NVIDIA, del cotxe autònom no en sentim a parlar gaire. Sabem que és una empresa que fa xips. Com explicaries què fa NVIDIA?
2: Bueno, NVIDIA fa el xip que fa córrer el cotxe autònom, i nosaltres, per exemple, fem algoritmes que milloren les prestacions del cotxe autònom.
0: Però aquests xips no només serveixen pel cotxe autònom, serveixen per...
2: robòtica, qualsevol cosa que et puguis imaginar. De fet, qualsevol robot, qualsevol la Rumba, l'aspiradora aquesta que tens, porta un xip, porta intel·ligència artificial, se sap moure. Qualsevol robot dels que s'estan parlant d'ajudar domèstics porten xips. Saben entendre que hi ha al voltant teu. Tots aquests, al final, porten un xip i porten un software que és capaç d'entendre el seu voltant i és capaç d'entendre un ordre que una persona li pot donar i executar l'ordre i fer alguna cosa així. En el cas del cotxe, moure't, no? Vull anar d'aquí fins a on sigui i et porto.
0: José, tu ets a Barcelona, fa anys que treballes a Estats Units. Com s'arriba a treballar? És a dir, el teu currículum és envejable, tens doctorat... És a dir, com s'aconsegueix arribar a la teva posició?
2: Jo et diria que treballen molt, moltes hores,

0: Deixa, volia fer infraestructura, volia fer infraestructura pel cotxe autònom, Envia et dona l'oportunitat. És molt competitiva, però a la vegada molt cooperativa, i crec que això va amb els meus valors. I ajuda, està apuntant, no?
1: Quins són els principals reptes científics que encara queden per resoldre a la conducció autònoma? Nosaltres hem estat a San Francisco i hem vist Waymo, que és de Google, val? També hi ha una altra empresa, que és Zoox, d'Amazon. En el cas de Nvidia, explica'm una mica si ja tenim conducció autònoma al mercat, si encara no hi és, s'està treballant.
0: Bueno, Nvidia, hi ha partnerships que tenen amb altres. Crec que el que s'està intentant avançar ara, Waymo, Zoox i qualsevol altra companyia, és arribar a nivell 4, no?, de conducció autònoma, que bàsicament és dins d'un entorn delimitat que el ser humà no hagi d'intervenir. Si tu mires Waymo, que és un dels que estan més avançats, de tant en tant Waymo s'atura i té un controlador remot que el mou. La idea seria com sortir d'això de forma autònoma, que és el nivell 4. I els grans reptes ara hi ha com generalitzar a coses que no són quotidianes. Si se't creua algú davant en l'últim minut, si hi ha un accident. El que diuen el long tail, no?, que és events que no són normals, com fem que el cotxe reaccioni a això de manera natural.
1: La IA és clau ara mateix a la teva feina. Saps que hi ha un boom d'intel·ligència artificial. Què et penses? Tu que coneixes com a enginyer, cap a on anem, no? Podem parlar de la IA cotxe autònom, podem parlar de la IA generativa, no? Hem vist fins i tot aliances ara Nvidia OpenAI. Ja saps que tothom parla, no?, de IA generativa. Què en penses tu d'aquest boom de la IA que estem veient?
0: Jo crec que hi haurà moltes oportunitats. Que hi ha molta por, però també hi ha moltes oportunitats per fer coses repetitives, no? Hi ha moltes coses que nosaltres fem de forma repetitiva perquè no les podem fer de manera automàtica. I llavors aquest temps
1: el podem
0: dedicar...
1: Però treu llocs de feina, no, José?
0: Potser creen uns altres llocs de feina o potser ens hem d'especialitzar una mica més com a ser humans i donar valor afegit a això que ja poden fer ells. Jo crec que s'està obrint un món d'oportunitats. Crec, vull pensar.
1: Abans d'Nvidia vas treballar a Nova York amb Jan LeCun, un dels pares del deep learning. Com recordes el moment de descobrir que les màquines podien començar a actuar com un cervell humà?
0: Se'm van obrir els ulls, de fet. Recordo, de fet, vaig anar amb el LeCun abans del boom, de fet. Va ser una sort per mi, no? I va ser com uau, això és diferent. I aquesta persona pensa en gran i té moltes ambicions. I va ser un moment on es començaven a juntar algoritmes, dades, càlcul, i de fet en aquell temps s'estaven començant a parlar de servidors, de GPUs, d'intentar accelerar tot. I per mi va ser com aquí hi ha molt de potencial. Això, recordo de pensar això, recordo de tornar a Barcelona i pensar allò és màgic. No sé on anirà i encara està en un estat molt prematur, però uau, té molt de potencial. Jo feia interpretació d'imatges del cotxe, no? I fins llavors les feia amb algoritmes. Després vaig començar a fer amb deep learning i el potencial era molt obvi per mi. I recordo, bueno, tinc molt bons records de...
1: Veurem coses que ara mateix no som ni capaços d'imaginar. Digue'm alguna cosa, va. Que tu, com a enginyer, saps molt més que nosaltres, els oients del Revolució 4.0.
0: Home, jo crec que ja estem veient moltes coses, no? Ja estem veient el cotxe, per exemple. Jo quan vaig fer la tesi, me'n recordo defensar la tesi dient, us imagineu que un dia seieu darrere i us porten a algun lloc sense cotxe? Això va ser la meva obertura de tesi fa més de 10 anys.
1: Fa més de 10 anys i s'ha fet realitat.
0: I s'ha fet realitat.
1: Perquè llavors... he estat a San Francisco amb el Waymo i ens ha portat. Però
0: exacte.
1: Això ho veig als Estats Units, però tu que ets català i ets de Barcelona, jo crec que trigarà el cotxe autònom a Barcelona. Què em diries?
0: Jo crec que ara un dels reptes que hi ha és adopció. Que nosaltres com a persones adoptem aquesta tecnologia. Però poc a poc anirà arribant. Jo crec que aquí l'avantatge és que hi ha molta gent que no li agrada conduir.
1: Sí, però ara els taxistes de Barcelona dirien, José, jo em quedaré sense feina. Què els diuen?
0: Bona pregunta. potser hi ha un tipus de feina, que un tipus de persona, un tipus de client que demanda un taxista més

0: amb un valor afegit.
1: Ja.
0: I potser hi ha un altre tipus de servei que es pot fer de manera autònoma. Per què no, no? Un black, un taxi més específic.
1: Tornem a Nvidia. Una mica explica'ns la filosofia. Hem estat parlant amb gent de Google i a Google, per exemple, els seus treballadors els deixen ser intraemprenedors, és a dir, que els deixen llibertat per generar projectes, per pensar. Aquí també, Nvidia, us dona... Quina és la cultura, la filosofia? Perquè si funciona tan bé, alguna cosa hem de copiar. Alguna filosofia que es pugui explicar, José?
0: Jo puc parlar del grup. La veritat és que dins d'unes directrius has de pensar, fem recerca, no? Llavors hem d'estar sempre pensant què és el següent, què vindrà.
1: Us fan pensar en el futur.
0: Clar, però en el meu cas perquè fem recerca, no? És, i ara quins són els reptes? Per exemple, el cotxe autònom, els reptes són podem deixar de dependre de demostracions humanes? Ara mateix el que fem per conduir és intentar imitar el que fa una persona quan condueix. I això té limitacions. Un dels reptes és com ho faríem sense imitar el conductor. I llavors entren tècniques noves i aquí el que et demanen és pensar-hi, com ho faràs.
1: Explica-m'ho, per què té tant valor Nvidia? Gairebé el mateix valor que el PIB d'un país, és correcta aquesta dada?
2: No, però...
1: Per què? Com li expliquem a algú que no entén de tecnologia això?
2: No crec que sigui la persona, no sé, no crec que sigui la persona més...
1: Molt bé. Per cert, hi ha por a Silicon Valley perquè els xinesos acabin agafant la davantera? És a dir, Nvidia és un dels grans fabricants de xips i aquesta qüestió és el mateix focus de com veus aquesta rivalitat entre Estats Units i la Xina, no? La Xina també està molt avançada en tecnologia.
0: Jo crec que la Xina està molt avançada i crec que la Xina a dia d'avui està exportant talent d'una manera molt exagerada. Vull dir, si tu mires les principals universitats, si tu vas a les conferències, totes les conferències tenen una representació de gent de la Xina molt exagerada. I jo crec que això és respon a la teva pregunta.
1: José, has arribat a Nvidia, t'estava escoltant ara mateix joves estudiants i investigadors que somien venir als Estats Units com tu i treballar en empreses tecnològiques, no? Tu ets enginyer, t'ha costat, No? Has fet un llarg recorregut, però quin consell donaries, no?, per arribar a una posició com la teva?
0: Arriscar-se, i quan abans millor. No crec que hi ha res... O sigui, no crec que imitar una direcció sigui la manera... Però si tens curiositat, arrisca't. Crec que una cosa que ha canviat d'ara a quan nosaltres, uns quants, vam sortir fa molts anys, és que hi ha molta més gent. Abans parlàvem catalans, som molts ara, no? Aquí fora. És molt fàcil preguntar, és molt fàcil. Tots els catalans que jo conec, quan tornem, parlem de les nostres experiències. Pregunta i copia, intenta buscar, enviar mails. Hi ha oportunitats, arrisca't. I prova. I què pot passar? Que no t'agradi? Bueno, és el pitjor, no?
1: Escolta, has conegut algun guru? Algun dels grans noms de la tecnologia que em puguis explicar, José?
0: He tingut la sort de creuar-me amb grans gurus. A l'Acun, per suposat, però he tingut la sort de treballar amb altres i la veritat és que et fa pensar que el seu cervell va més ràpid que el teu.
1: Ah, sí?
0: Amb diferències. Sí.
1: Per què? Pensen molt ràpid, els gurus tecnològics?
0: Pensen en gran, pensen ràpid. Associen idees i no tenen por, s'arrisquen.
1: A qui admires més, tu?
0: En general, a qualsevol persona que ha superat reptes i que veu més enllà i que vol
1: però
0: més...
1: Però dels gurus tecnològics, dels que ara no estan més de moda, no?
0: Per exemple, una persona que jo ara mateix admiro, el Jensen, per exemple, és una persona...
1: Com és?
0: Que crec que val la pena admirar, no? Com a líder, dius, uau... Està movent constantment, està pensant, està tirant més enllà. Si tu mires on estava Nvidia i on està Nvidia, hi ha una persona darrere que està movent les coses.
1: Ja, perquè va néixer el 1993, correcte? 1993, som el 2025, vol dir que una empresa amb 32 anys, correcte? Sí, la més valuosa del món, no és fàcil, ho ha de fer molt bé, no?, aquest lideratge.
0: I va començar fent xips i ara està fent software, ara... O sigui, és constant moviment, no? I això crec que s'associa amb gent que vol més.
1: Què podem fer perquè Nvidia vingui a Catalunya?
0: parlem-ne. Jo no sé, jo estic obert. Parlem.
1: Ho ha de decidir el teu cap.
0: Ho ha de decidir el meu cap. Crec que estaria molt bé. A mi no m'importaria, no.
1: Per això, de per anar acabant, et pregunto, t'hauria de tornar... És a dir, si en Mídia estigués a Catalunya, tornaries a treballar a Catalunya o prefereixes quedar-te als Estats Units?
0: Crec que seria una molt bona opció, no? Ah, crec que seria molt interessant.
1: Què trobes a faltar de Catalunya?
0: El caliu, no?
1: El caliu?
0: El caliu.
1: Per què? Què vol dir el caliu?
0: Perquè crec que hi ha gent... Bueno, vaig créixer allà, no? Llavors, les amistats, hi ha coses que aquí costa trobar.
1: Ah, sí? És difícil? No, però es fa amistat a la feina, no?
0: Es fa amistat, però al final els valors... Hi ha coses que estan molt arrelades, no? I si tu mires el grup de catalans, sempre estem molt arrelats. Allà on he anat, els catalans estem aquí i allà, no? I això és perquè es troba a faltar certes coses.
1: Vale. Tu també estàs al casal de Silicon Valley. Per tant, em diries que potser la societat nord-americana és una mica massa individualista?
0: És individualista. No sé si massa o no, però és una diferència clara. Per bo i per dolent. Simplement és diferent.
1: Doncs escolta, un plaer conèixer avui el José Álvarez, que treballa a Nvidia. És ara mateix una de les... És, no? És l'empresa més valuosa del món. Ja sabeu que a la Revolució parlem de totes les tecnològiques. I no ha estat fàcil que el José doncs, ens donés aquesta entrevista. Hem parlat amb ell una mica més de com serà el futur. I, escolta, felicitats per la teva trajectòria, perquè jo crec que ets un exemple, un testimoni, no?, d'un enginyer que decideix apostar amb valentia i aconsegueix el seu somni. Ara quin somni et queda per acabar?
0: Tornar a Barcelona a Nvidia.
1: Tornar a Barcelona a Nvidia. Doncs has de parlar amb el teu cap, això.
0: Parlem-ne.
1: Gràcies, José.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.

0: Hola, sóc Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i us envio aquest missatge perquè us vull felicitar pels 10 anys de Revolució 4.0, un programa en el qual he participat diverses vegades i que ha estat una finestra imprescindible a Catalunya Ràdio per entendre la transformació digital i la innovació que està canviant les nostres ciutats i les nostres vides. Des de Barcelona, ciutat que aposta decididament per la innovació i la tecnologia, us vull donar les gràcies per la vostra tasca divulgativa i una llarga vida al programa.
1: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina. Món 2030.
2: Oients, atenció a aquesta notícia que ens arriba del Brasil. En un laboratori cada setmana es produeixen 80 milions d'ous de mosquits. Sí, ho heu entès bé, 80 milions d'ous de mosquits. Aquests mosquits són infectats amb una bactèria que frena malalties que es poden transmetre als humans. I el següent és alliberar els descendents d'aquests mosquits per evitar a frenar malalties com el dengue. Increïble, no? Xavier López, la innovació, en aquest cas, per trobar mesures que ajudin a evitar la propagació d'una malaltia greu. No té límits, no?, la innovació, em diria, Xavier, què et sembla?
3: La veritat és que no sabem si té límits, però també és cert que, per exemple, fa només 2 segles l'esperança de vida dels humans era de 30 anys. Actualment aquesta esperança de vida està per sobre dels 70 anys. I això per què? Pues per les vacunes, per els antibiòtics, per als sistemes de gestió i depuració d'aigua, i tot això és innovació, no? Per tant, la innovació és una font constant de generació de valor, de generació de valor i d'impacte també en les condicions de vida de la gent.
2: Molt bé. Xavier López, ja el coneixeu, és director general d'Eurecat, contents de saludar-te per darrer cop aquest any i contents perquè ens continuaràs visitant l'any vinent explicant-nos sobretot notícies sobre innovació i tecnologia, que necessitem sempre la innovació i la tecnologia. Amb el Xavier no parlarem de mosquits, sinó d'empreses d'innovació, perquè ens fem una idea aproximadament. Vosaltres, ara mateix, en quantes empreses esteu treballant, a quins sectors i on em diries ara, sobretot aquest 2025, que hem parlat tant d'intel·ligència artificial, Xavier, on és la innovació a les empreses aquest any?
3: Bueno, la innovació a les empreses és molt variada. Sí que és veritat que tot el procés interminable de transformació digital és un dels eixos de principal innovació, però també hi ha altres eixos vinculats a la sostenibilitat. Tu em preguntaves en quins sectors treballem. Doncs ja sabem que aquí a Catalunya la nostra economia productiva és molt diversificada, hi ha empreses de molts diferents sectors, per nosaltres sectors de referència, agroalimentació, salut, mobilitat, química, però també molts d'altres. No? Actualment a Eurecat treballem amb més de 2 milers d'empreses catalanes amb diferents projectes d'innovació, tant digitals com d'altres àmbits tecnològics.
2: Hi ha una idea que dius molt, Xavier, dius que les empreses han d'estar al centre de la innovació tecnològica. Què vol dir aquesta innovació tecnològica? Que han d'estar al dia, sobretot, del canvi de tecnologies que estem vivint tan ràpid?
3: Això també, però no només. A vegades, o freqüentment, podríem dir, es confon la recerca amb la innovació, i aquests que són processos que són relacionats no són el mateix. Quan fem recerca estem generant coneixement científico-tecnològic, però quan fem innovació estem transformant aquest coneixement en valor econòmic, en valor social, en impacte, per tant, no? I aquest últim procés, el de la innovació, la fan les empreses. Per això jo sempre dic que en els ecosistemes d'innovació sempre hem de posar a les empreses en el centre d'aquests ecosistemes d'innovació.
2: Uh-huh. En el cas de posar també les empreses, com dius, en el centre de la innovació, a Catalunya estem parlant també de moltes pimes. Recordem que a Catalunya hi ha més de 600.000 pimes i és fàcil per a elles ocupar aquest paper central que proposes, o què cal fer possible, no?, també per ajudar aquestes pimes, Xavier?
3: No, no és fàcil. La veritat és que, bueno, al llarg d'aquests 10 anys de vida ja d'Eurecat hem vist una evolució positiva de les empreses pel que fa a les seves estratègies d'innovació, però també és veritat el que tu comentaves, Chantal, tenim el teixit empresarial que tenim, hi ha empreses molt petites que s'enfronten a moltes dificultats a l'hora d'innovar. No és només una qüestió, que també a vegades, de cultura o d'orientació o d'estratègia, sinó que han de superar molts obstacles per arribar a innovar.

0: En 10 anys, Xavier, heu ajudat a molt amb la innovació catalana, la innovació d'aquest país. I clar, jo si et digués, en una dècada, què em destacaries de quins projectes? Hem parlat moltes vegades d'Eurecat i dels projectes que heu fet, i esteu amb... hem estat amb robots amb vosaltres. Hem parlat d'agricultura robòtica, hem parlat de tants temes interessants, no? Què destacaries? Amb què et quedes d'aquests 10 anys? T'he de fer una tria, va, digue'm en 10, que creus que han estat més innovadors, no?
1: De projectes o de tecnologies?
0: De projecte, o... tecnologia, sí, què en destacaries?
1: Difícil, difícil. Jo, per àmbits tecnològics, tornaria a insistir tot el tema de tecnologies digitals, però de tecnologies digitals molt orientades a entorns industrials per facilitar la resolució de problemes en entorns industrials, no? Però també tot l'àmbit de tecnologies vinculades a la sostenibilitat, al medi ambient, a l'economia circular, també tot l'àmbit de nutrició i salut. Durant aquests 10 anys hem participat en moltíssims projectes vinculats a, per exemple, la generació de noves fonts de proteïnes. Per tant, és molt, molt divers, molt divers, i hi ha moltes tecnologies innovadores que estan no només avançant, sinó accelerant els seus avanços, i que, per tant, com tu deies abans, les empreses han de fer un esforç, en alguns casos, per adoptar aquestes tecnologies, en altres casos, no només per adoptar-les, sinó també per generar-les, perquè també és molt important que tinguem sobirania tecnològica en el país. No?
0: També farem un repàs del 2025, perquè hi ha una notícia nova del 2026 relacionada amb intel·ligència artificial també i amb computació quàntica, que vull que m'expliquis, però a pocs dies ja d'acabar l'any, què series, no?, capaç de resumir tot el que ha passat, o també el que heu fet el 2025, i que hem parlat, no?, i suposo que vosaltres també, la intel·ligència artificial en totes les reunions i en totes les empreses, no? Molts projectes d'intel·ligència artificial, no, Xavier?
1: Sí, sempre expliquem això, que nosaltres vam ser, igual sona una mica immodest, però relativament pioners aquí a Catalunya amb els projectes i aplicacions d'intel·ligència artificial. En el nostre currículum hi ha projectes d'intel·ligència artificial del 2015. No estàvem en aquell moment parlant d'intel·ligència artificial.
0: 5 anys abans de la pandèmia, sí, imagina't, que no eren tan digital. Sí.
1: I hem acumulat més de 500 projectes de diferents aplicacions d'intel·ligència artificial, de diferents tipologies d'intel·ligència artificial, per resoldre diferents problemes, aportar més eficiència a processos, a productes, etcètera, no? Per tant, aquest és un background important i que, en el qual continuem estant, jo crec, en l'estat de l'art.
0: Molt bé. I vosaltres esteu col·laborant, no?, amb milers d'empreses, i aquest projecte, aquesta infraestructura avançada de computació quàntica i intel·ligència artificial, que és el que permetrà l'any que ve, no? És notícia, és novetat.
1: Absolutament, absolutament, sí. Entre el 2025 i el 2026 a Eurecat farem una inversió molt rellevant amb una infraestructura molt singular, que, com tu deies, és una infraestructura vinculada a la computació quàntica, un emulador quàntic i també el que es diu un digital annealer, que és una infraestructura que ens
0: I
1: ha de permetre...
0: I perquè la gent ho entengui, eh?
1: Ens ha de permetre començar a treballar amb casos d'ús reals amb determinades empreses del que després suposarà per a aquestes empreses la computació quàntica. Aquí hi ha, per exemple, empreses del sector financer, però també empreses en biotech, però també empreses del sector de la logística que s'enfronten a determinats reptes que podran solucionar-se millor, optimitzar la resolució d'aquests reptes utilitzant aquesta infraestructura tecnològica nostra, que és absolutament singular. Només existirà aquesta a Catalunya.
0: Molt bé, això ajudarà a diferents sectors. Estem parlant de la salut, pot ajudar a la comunicació, als transports, per tant, és aplicable a qualsevol sector.
1: Absolutament.
0: Molt bé. Doncs escolta, felicitats, i per tant, aquest 2026 tornarem a parlar d'intel·ligència artificial. Vèiem l'altre dia, no?, a la revista Time, que destacava els arquitectes de la intel·ligència artificial, i sortien, no?, tots aquests gurus tecnològics. Vol dir que la tecnologia és molt important, és protagonista al món, Europa, Catalunya, Estats Units, Xina, i seguirem parlant amb tu, Xavier, d'intel·ligència artificial i de molts més projectes disruptius. Moltes gràcies.
1: Quan vulgueu.
2: Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Queda't així.
3: Queda't aquí amb mi.
2: Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
4: Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
2: Com serà la Catalunya del 2030?
3: Queda't així, queda't aquí amb mi.
2: Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.

0: Segons uns estudis publicats a les revistes Nature i Science, la IA pot arribar a canviar l'opinió de fins a un de cada quatre votants. Una xifra tan espectacular com preocupant. I avui anem a conèixer una dona TIC premiada. És la Clàudia, dona TIC amb majúscules, Premi Inspiració al Talent Emergent, als Premis Woman a Prop 2025 i també Menció Especial Aeroespacial als Premis Dona TIC 2024. Clàudia Soriano, què tal? Benvinguda.
1: Hola, molt bon dia, Chantal.
0: Què tal? A veure, aquests dies ets a Catalunya, però vius a Southampton, Anglaterra. Què fas allà?
1: Doncs tot just fa un mes em vaig traslladar perquè vaig acabar aquí el doctorat i he començat ara una nova etapa allà amb el postdoc.
0: Molt bé, quina és la teva feina?
1: A veure, la meva feina durant tots aquests anys, aquests últims 4 anys, m'he dedicat bàsicament als exoplanetes, és a dir, aquells planetes que estan fora del sistema solar. La meva defensa doctoral, tota la meva tesi, ha estat centrada en concret en els hot Jupiters. És a dir, tots aquests exoplanetes que s'han descobert fora del sistema solar es poden agrupar en 4 grans grups, que serien els planetes terrestres, que s'assemblen a la Terra, a les superterres, que bàsicament tindrien característiques similars als terrestres, però una miqueta més grans. Després tindríem els de tipus Neptú, doncs, com la paraula diu, no? Similars a Urà i Neptú, i finalment trobaríem els gegants gasosos, com Júpiter i Saturn en el sistema solar i també planetes doncs, més grans fora del sistema solar. Llavors, dintre d'aquest grup dels gegants gasosos, trobem concretament els hot Júpiters.
0: A veure, un moment, anem per passos, que clar, tu parles dels hot Júpiters. Primer, vull que expliquem als oients d'on ve la teva passió per l'espai, perquè després ens explicaràs aquesta... perquè hi havia una part que jo no entenia, tampoc. Però per què et dediques a rebut tots aquests premis, evidentment com a experta aeroespacial? D'on et ve aquesta passió?
1: A veure, a mi tot el tema de l'espai, la ciència en general, però sobretot l'espai, m'ha fascinat des de ben petita. És a dir, jo tenia 3 o 4 anys i ja, doncs, per Nadal, per Reis, demanava les típiques joguines interactives, no? De descobreix el sistema solar, no? Els típics planetaris, els estelàriums aquells que et tancaves en una habitació fosques, no? I veies totes les estrelles. He sigut una persona molt curiosa, molt inquieta, m'han agradat moltes coses al llarg dels anys, però el tema de l'espai sempre ha estat allà latent, no? I mai ha desaparegut, llavors sempre m'he intentat doncs, encaminar una mica cap a aquesta branca.
0: I ens has anat parlant de l'exoplanetes, que tinc entès que és la teva especialitat, i clar, jo ara et pregunto quina diferència hi ha, perquè jo no en tinc ni idea, d'altres coses en sé més, a menys de l'espai, m'agrada molt la Terra, m'agrada molt mirar les estrelles, però t'he de dir que sí que és un planeta, però no un exoplaneta. Què és un exoplaneta?
1: Un exoplaneta simplement és un planeta que està fora del sistema solar.
0: Però és que no sabíem, no ens quedava tan clar quants n'hi ha d'exoplanetes.
1: Fins a dia d'avui n'hem descobert, bueno, n'hem detectat i confirmat més de 6.000. Però sabem que hi ha milions i milions. El que passa és que la ciència dels exoplanetes és molt recent. És a dir, el primer planeta confirmat no va ser fins a principis dels anys 1990. Va ser el 1992, concretament. Llavors, en aquests últims 30 anys hem pogut descobrir aquests més de 6.000 planetes, però també hem pogut saber, no?, doncs que hi ha milions i milions encara per poder detectar.
0: Però aquests exoplanetes com són? És a dir, jo sé explicar la Terra, no?, o explicar un altre planeta. Com explicaries com són?
1: Aquests exoplanetes hi ha una diversitat molt gran. És a dir, només cal mirar, per exemple, el sistema solar. Ja tenim els planetes interiors, que tenen una estructura més rocosa, no?, i els planetes exteriors, que són més... més grans, no? Més amb estructura més de vapors. Doncs en el cas dels planetes de fora del sistema solar passa una cosa similar, és a dir, hi ha planetes rocosos, no? Aquests tipus terres, no? O superterres, i després trobem els de tipus Neptú, els gegants gasosos, com comentava abans, que són molt més grans, i a més podem trobar fora del sistema solar planetes amb estructures, no? I composicions molt diferents a les que podem trobar també dintre de
0: I per què és important conèixer coses d'aquests exoplanetes?
1: Primer de tot, jo et diria que perquè podríem arribar a respondre, no?, una de les grans preguntes de la humanitat, que és si hi ha vida, no?, més enllà. I també, doncs...
0: Hi ha vida més enllà?
1: A veure, jo crec personalment, a títol personal, no com a científica, que sí.
0: Que sí?
1: Jo crec que sí. Però, clar, no s'ha confirmat fins ara, eh? Simplement és una hipòtesi.
0: A on hi ha vida? A aquests exoplanetes?
1: És possible que algun d'aquests milions d'exoplanetes hi hagi vida. És a dir, seria, des del meu punt de vista, seria una mica... No,
0: Vida animal o humana?
1: Bueno, humana com a tal, que uns àtoms i unes molècules i unes cèl·lules no hagin arribat a desenvolupar una estructura, no, com l'ésser humà, seria pràcticament impossible. Jo crec que hi ha vida, però el concepte de vida pot anar des de microorganismes, no, fins a espècies més complexes.

0: Per tant, tu ens deies, hi ha vida extraterrestre? És una de les grans preguntes que es fa a la humanitat. Et pregunto si creus que n'hi ha, si la resposta és sí, creus que n'hi ha d'intel·ligent, o creus que algun dia podrem contactar? Sí?
1: Jo crec que sí que hi ha. D'intel·ligent, actualment, és molt difícil de respondre aquesta pregunta, no? Perquè realment no hem contactat. I si podríem arribar a contactar, el problema és que existeixin dues civilitzacions alhora, no? Que siguin capaces de desenvolupar la tecnologia suficient com per poder contactar, no? I estiguin suficientment a prop perquè aquest contacte es faci efectiu. Llavors, aquest és el gran problema que moltes vegades es recull, no? amb la que es coneix la qüestió de Drake.
2: Ete, teléfono, mi casa.
3: Ete, teléfono, casa.
0: Segur que molts oients ara mateix han sentit un calfred, han reconegut la pel·lícula E.T., segurament que tu la coneixes molt bé, no? Ets molt jove, però has vist aquest clàssic de Steven Spielberg i per tant, parlava també, no?, del que estem comentant avui amb tu. Quina és la teva opinió?
1: Doncs que arribi a la Terra, no?, un ésser d'aquestes característiques seria una mica surrealista. És una caracterització al final, però com et comentava, jo crec que sí que pot haver-hi vida més enllà de la Terra.
0: Vida més enllà de la Terra, eh? Això és un titular que no em passava gaire sovint. També et preguntarem si anirem aviat o no a Mart. Què en penses?
1: Sí, jo crec que sí. És a dir, dintre d'aquest segle arribarem a Mart, pràcticament segur. Abans d'anar a Mart, això sí, cal arribar a la Lluna, perquè anar a la Lluna és un viatge molt més curt on ja d'alguna manera no s'ha arribat i hauríem d'intentar fer aquest primer pas.
0: Si t'ho proposessin, hi aniries a Mart?
1: Et diria que aniria a la Lluna, però a Mart potser no, perquè el viatge seria massa llarg, no? I el risc també massa elevat.
0: Quan és un viatge a Mart, recordem?
1: Mínim mesos d'anada, mesos de tornada, l'estança allà, per tant, anys.
0: A la Lluna, quan és el viatge a la Lluna?
1: Pocs dies, 3 o 4 dies, arribes.
0: 3 o 4 dies ja arribes a la Lluna. A vegades no en som conscients d'aquesta dada, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A la Lluna sí que hi aniries.
1: Home, a la Lluna sí, a la Lluna sí.
0: Molt bé. Hi ha sostre de vidre en el teu sector, la pregunta que et faig? Perquè, clar, tu com a carrera d'investigadora, en posicions més sèniors o no sé on vols arribar, no? Deies que en aquest segle som al 2026, segurament d'aquí al 2150 passaran moltes coses, no? Mar, Lluna... Hi ha sostre en el teu sector?
1: Actualment jo crec que hi ha sostre, sobretot el sostre de vidre clàssic de les dones, no? En el sentit de que, per exemple, jo en el meu cas, a la carrera, quan vaig fer el grau, la quantitat de dones era potser el 20%, no? En comparació als homes. Jo crec que encara s'ha de lluitar moltíssim per intentar que les nenes vegin la carrera de física i d'astronomia com una opció igualment vàlida.
0: Clar. Qui han estat les teves dones referents? O no sé si han estat homes, o també hi ha dones referents en el teu sector que treballen a NASA. Què em destacaries?
1: A veure, jo t'haig de dir que quan era petita els meus referents eren principalment masculins, el típic Stephen Hawking, no? El Neil Armstrong, l'única dona, la Marie Curie, que és la que com coneix tothom, no? Perquè fa 20 anys, quan jo anava a l'escola, encara no hi havia totes aquestes campanyes de promoció de la ciència que es fan avui en dia, que jo crec que s'està anant per molt bon camí i és un pas molt important, però encara s'ha de seguir treballant per intentar estimular a les generacions més joves.
0: Quin és el teu planeta preferit?
1: Del sistema solar o fora?
0: No, del sistema.
1: Del sistema solar potser et diria Júpiter.
0: Per què Júpiter?
1: Perquè s'assembla, entre cometes, als que he estat treballant fins ara i també va ser un dels primers planetes que vaig estudiar a batxillerat, quan vaig fer el treball de final de batxillerat.
0: Sí, molt bé. Sí. Saps que la gent en general no té ni idea, no?, de l'espai? Ets conscient? És a dir, a vegades hi ha temes que més o menys tothom té opinió. Però, no?, dels planetes, no, de l'espai, no tens la sensació que la gent es perd molta informació?
1: Sí, jo crec que sí. Molta gent té la referència de l'espai únicament amb el tema de les pel·lícules, no?, de les sèries, però realment crec que s'ha de fer molta divulgació perquè l'espai de veritat, no?, arribi a tothom.
0: Clar. Per acabar, estàs contenta amb aquests premis que t'han donat?
1: I tant.
0: Premis.
1: I tant, i tant.
0: 28 anys Et sent reconeguda per la teva feina com a divulgadora?
1: Sí, sí, sí. Per la meva feina com a divulgadora, com a científica també, al final són petits impulsos, no?, que t'ajuden a seguir endavant.
0: I t'agradaria tornar a treballar a Catalunya?
1: I tant, perquè jo ara he marxat, entre cometes, per un exili voluntari, no?, perquè d'alguna manera per poder optar doncs, aquí a les beques postdoctorals necessito tenir 2 anys d'experiència d'internacionalització. Llavors, doncs, haig de marxar doncs, per poder tornar, desgraciadament.
0: Molt bé, doncs escolta, però tornaràs.
1: I tant.
0: Quin
1: i
0: any
1: tant.
0: Tornaràs?
1: Espero que en un parell d'anys.
0: Molt bé. Hem après amb tu sobre exoplanetes, que ha dit que hi ha una vida.
1: Esperem.
0: Esperem que hi hagi vida. I hem conegut una mica més l'espai, hem volat amb tu. Felicitats, Clàudia, enhorabona per aquesta trajectòria, reconeixement. Molta sort en la teva llarguíssima carrera que tens per davant, que segur que estarà plena de grans moments, i gràcies per venir al Revolució.
1: Moltes gràcies.
4: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada. Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: I avui, oients, com és el primer programa de l'any 2026, vull que també ens saludi la meva intel·ligència artificial, que ja la coneixeu, el meu ChatGPT Jordi, que en alguna ocasió ja ha participat al programa. Jordi, m'agradaria que expliquéssim avui als nostres oients quines seran les tendències tecnològiques per aquest 2026. Jordi, digue'm les tendències tecnològiques per aquest 2026.
5: I tant, t'ho explico. De cara al 2026, les tendències tecnològiques segurament passaran per una intel·ligència artificial encara més integrada en el nostre dia a dia, l'expansió de la computació quàntica i potser un gran focus en la sostenibilitat tecnològica. Veurem empreses punteres innovant en realitat augmentada i segurament molt debat sobre la sobirania tecnològica entre regions com els Estats Units, la Xina i Europa. Així que ja veus, hi ha molt de tema per parlar.
0: Molt bé, si et pregunto sobre la IA generativa, qui destacarà? Quina és l'empresa que més destacarà? OpenAI o també d'altres?
5: Doncs mira, segur que OpenAI continuarà sent una de les grans protagonistes. Però no estarà sola. Veurem altres empreses com Google, amb DeepMind, Meta, Microsoft i fins i tot startups emergents que també empeniran fort en el camp de la IA generativa. Així que tindrem un panorama divers i molt competitiu.
0: Qui serà tendència? De qui es parlarà? De quins gurus tecnològics, tant d'Estats Units com de la Xina o d'Europa, homes i dones, es parlarà aquest any 2026?
5: Segurament sentirem parlar de figures com Sam Altman, d'OpenAI, però també d'altres com Denis Asabes, de DeepMind, o figures europees emergents a l'escena de la IA. També veurem dones com Fei-Fei Li, que és una veu molt rellevant, o líders de la Xina que continuaran guanyant visibilitat. En definitiva, el 2026 parlarem d'un mandat divers de gurus tecnològics tant dels Estats Units com d'Europa i la Xina.
0: Qui està guanyant aquesta guerra tecnològica? Estats Units, Europa o la Xina, segons la teva opinió i les teves dades?
5: És una pregunta interessant i la veritat és que cadascú té les seves cartes. Els Estats Units tenen avantatge en moltes de les grans plataformes i en el desenvolupament de models d'IA. La Xina, en canvi, està invertint moltíssim i està avançant molt ràpid, especialment en aplicacions massives i en innovació pròpia. Europa, per la seva banda, està intentant marcar perfil amb regulacions i en projectes de sobirania tecnològica. Al final, més que un guanyador absolut, segurament veurem un equilibri on cadascú tindrà el seu espai i la seva força en aquesta guerra tecnològica.
0: Molt bé. Escolta, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do totes les dades que ens vas donant del que serà tendència aquest 2026. I si parlem també de tecnologia per millorar el nostre planeta, què en destacaries?
5: I tant, és un tema molt interessant. De cara al 2026, en l'àmbit de la tecnologia per millorar el planeta, jo destacaria tot el que té a veure amb energies renovables més intel·ligents, sensors ja aplicats a la sostenibilitat i l'optimització de recursos. També veurem innovacions en agricultura de precisió, en gestió intel·ligent de l'aigua i en reducció d'emissions amb l'ajuda de la tecnologia. Així que segur que la tendència serà fer servir la innovació per fer el món una mica més verd i sostenible.
0: Molt bé. Escolta, i em pregunta el Paco, que també li interessa molt el futbol, qui guanyarà la Lliga. No sé si aquesta dada la tens, perquè sempre parlem amb tu d'intel·ligència artificial i tecnologia. Qui creus que guanyarà la Lliga aquest any, segons les teves dades?
5: Això sí que és una pregunta que surt una mica del terreny tecnològic, però bé, anant a ull i sense una bola de vidre, diria que normalment el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid sempre estan a les travesses. Ara bé, com que això és futbol, qualsevol cosa pot passar, així que pren un humor i a veure si encertem.
0: Molt bé, no s'ha mullat, eh? Gràcies, Jordi. Bon any 2026.
5: A tu, Chantal. Jo encantat d'ajudar i de no mullar-me gaire amb la Lliga. Que tinguis un 2026 fantàstic i qualsevol cosa, aquí em tens. Bona nit.
0: Gràcies, bona nit.

Avui hem acabat el programa també amb la participació de la nostra intel·ligència artificial, el nostre ChatGPT Jordi, perquè nosaltres defensem que som en una era on hem de ser-hi humans més hi ha, i si aquest programa parla d'emprenedoria, d'economia i tecnologia, també hi ha de participar el nostre amic Jordi. I avui acabem amb una frase de l'educadora francesa Louis Michel, que diu: no hi ha revolució sense la revolta de les dones.

0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolution.
1: People that will change the world. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous amb el rei Felip VI a Palma, que li ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. El president espera que el monarca pugui visitar aviat la ciutat autònoma.
3: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
2: Abans d'Ives s'ha reunit amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, també del Partit Popular. La crisi migratòria a Ceuta ha provocat la mort d'almenys 93 persones, segons l'últim balanç, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Més notícies en Quim Balaguer.
4: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària, que han recuperat la normalitat al vespre. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions.
2: Estabilitzar l'incendi de vegetació que aquest dijous a la tarda s'ha declarat al municipi de la Llacuna a l'Anoia. El foc que hauria estat provocat per un llamp ha afectat tres focus en una zona de difícil accés. Un cop estabilitzat, els bombers han retirat els dos helicòpters bombarders i mantenen 8 dotacions terrestres treballant sobre el terreny.
4: Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la població ha crescut en més de 70.000 persones durant l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. El sociòleg Víctor Climent alerta que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
5: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
2: Detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest migdia al directe al districte de Nou Berris, a Barcelona. Els Mossos investiguen ara el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria produït després d'una discussió entre tres persones al replà d'un habitatge i la víctima ha estat apunyalada diverses vegades per una dona que encara no està localitzada. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir en moto, però hauria perdut el coneixement abans d'arrencar el vehicle per la gravetat de les ferides.

0: I aquest dijous ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors, juntament amb Ariel Roth i Alejo Estivel, del grup Tequila, que va triomfar als anys 70 amb èxits com aquest Salta, que sentim, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup, actiu entre els anys 1976 i 1982, va editar 4 discos i el 78 va participar en la 4ª edició del Festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta amb drogodependents. Els esports amb l'Oriol Corrala.
1: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. En un comunicat, el club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho fa abans d'entrar a l'últim any de contracte. El Madrid i Vinícius ho han anunciat aquest dijous. També dijous, el Club Blanc ha anunciat la incorporació de Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros, que poden arribar a ser 140 en variables. I l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. En bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge del base escorta nord-americà Mac McClung, i en ciclisme Kim Lecord-Pienaar de Maurici s'ha imposat a l'esprint a la 6ª etapa del Tour de França femení. Aquest divendres, 7ª etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux. El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar Marlen Reusser.
2: Fins aquí les notícies.
3: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
6: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
4: El divan, el valor de la conversa.
7: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
4: El divan amb Sílvia Coppolo.
8: El divan s'hi està divinament.
4: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
9: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
10: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
9: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
10: Música catalana refrescant i emergent.
9: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
10: Sona Nou.
9: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
10: Escolta'ls abans que ningú.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
11: Ets tu.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, el porter DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Albert Cots, els sons celestials. Avui hem posat la porta de l'altre barri davant de la catedral de Tarragona. Allà ens trobem amb un mestre. Un mestre de l'humor, del teatre i de la comunicació. O dit d'una altra manera, un mestre de la vida. Aquest mestre és protagonista avui d'un programa que, com el seu últim espectacle teatral, barreja la realitat i la fantasia, sense aclarir on comença una cosa i acaba l'altra. La seva persona també és aplicable a aquesta màxima. Alguns dels seus personatges van arribar tan lluny que els vam integrar com si fossin reals.
2: Quiet! Que diu que l'Ull del Grau torna a fer una obra de teatre.
3: Bueno, ja ho veurem, a veure què fa.
4: Venim a ver que jo salgo, una mijaïta, una mierda, però salgo jo. Venim a ver.
0: Diu que als 62 anys li ha arribat el moment, per fi, de fer un monòleg, i em fa certa gràcia perquè fa 20 anys era jo mateix qui us parla, qui intentava aprendre a fer monòlegs a la facultat que hi havia just aquí al costat, a pocs metres d'aquí on som, a l'antic rectorat, on avui hem posat aquesta porta. El meu mestre de comunicació no verbal era l'Oriol Grau. Què tal, Oriol?
5: Hola, què tal, Blai?
0: Benvingut a l'altre barri, com estàs?
5: Doncs bé, estupendo, Tarragona, fantàstic.
0: Tu no te'n recordes de mi?
5: Doncs no.
0: No passa res,
5: m'ho has dit i va ser el meu alumne, i em sap greu perquè me'n recordo dels meus alumnes, però has degut canviar molt.
0: No, és que el que passava és que jo no destacava.
5: Potser com a... potser sí. No eres líder de...
0: com a monologuista.
5: Ah, vale. Com ho vaig a provar, però?
0: Home, i tant. Molt bona nota.
5: Ah, sí?
0: Sí, sí? El monòleg va ser un desastre.
5: Ah, mira.
0: Va ser un desastre en el sentit que ningú va riure. I el meu objectiu era que la gent rigués.
5: Ah, això és dur.
0: Però no em vaig quedar en blanc. A veure, jo crec que tampoc ho vaig fer del tot malament.
5: Si vas complir, jo et vaig aprovar, és que ben fet.
0: Però, sí, sí. I jo estava pensant, a veure, què vaig aprendre amb l'Oriol? I crec que vaig aprendre moltes coses, però sobretot m'ho vaig passar molt bé. Ara mateix, si em preguntés per alguna cosa en concret que hagués après de com he de parlar, de com he de gesticular, crec que me n'he sortit prou bé, perquè...
5: Sí, de moment projectes la veu, tens una mirada franca, mous més les mans...
0: Moc molt les mans.
5: Sí, sí, però això està bé, però som llatins, i és inevitable, no?
0: No, i les vegades que vaig a la televisió em diuen, ei, prou bé. Per tant, doncs...
5: Alguna cosa.
0: I sobretot això, que ens ho vam passar molt bé.
5: Que bé.
0: Sí, sí, sí.
5: Me n'alegro.
0: Era millor que els moments de pati, no? Que hi ha, saps que ja no hi havia, que a la facultat ja no hi ha moments de pati, no?
5: Sí,
0: però sí que és veritat que...
5: Perquè jugàvem, no?
0: Jugàvem. Ha canviat
5: seguim jugant. Seguim sortint al pati, jo trec d'una pilota i... És que, clar, faig classe a les 3 de la tarda. A les 3 de la tarda, si no despertes els alumnes amb alguna cosa enginyosa, ho tens cru, saps? I per això m'invento històries d'aquestes, per animar-los.
0: I com han anat canviant els alumnes? Veus diferent els alumnes d'ara que els de fa 20, 30 anys?
5: I tant. Fa 23, em sembla, que faig classe.
0: Ah, sí, 30 no.
5: Sí.
0: Sí, jo vaig ser de les primeres...
5: Dels primers.
0: Sí.
5: Doncs sí que veig que són cada cop més obedients, i això és una mica preocupant. En l'aspecte que vosaltres qüestionàveu de tant en tant alguna cosa. Vols dir això, tal i qual? I ara no em qüestiona ningú. I dic, cap aquí, i tots cap aquí. No hi ha ningú que es queixi ni res. I penso, està bé, perquè com a profe és molt còmode, però com a ciutadà de la societat és preocupant que cada cop siguem més dòcils.
0: Som una nova generació més apàtica, més callada.
5: Sí, més callada.
0: Més ovella,
5: no? Estona,
0: no?
5: Sí. Amb el que hem patit, els meus alumnes pateixen molt amb la Renfe, moltíssim. I sempre els dic, per què no encendieu una estació? I riuen, però no, diguéssim, ningú agafa el guà. Però t'ho juro que jo tingués la seva edat, hòstia, m'emprenyaria molt. Perquè estàs esperant, realment, pobres.
6: Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren.

0: estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya.
1: Això et fa tenir desesperança amb el món que ve? O hi ha una part que
2: no,
1: més optimista?
2: Penso que són els temps que corren i jo m'adapto als temps i penso també que les coses són pendulars, no? És a dir, que ara potser estem vivint una època d'això, de passivitat o d'alçament dels feixistes, diguéssim, apropiant-se del poder, però que tard o d'hora això també passarà, no? La història et demostra que tot és cíclic.
3: Nom, Oriol Grau Elias, actor. El motiu que ens ha convocat avui aquí, al teatre, i ma mare.
1: Portes una època, ho dèiem ara, fent aquesta obra, la mare, el dimoni i jo. Què t'ha portat fer tot això? És cert que sí que t'ha arribat el moment de fer aquest monòleg, no?
2: No ho sé, aquesta és la idea. Sí, la idea del meu productor, el Joan Negrier, que a més és actor, però ell insistia molt en dir, va, que ja tens... Jo no tenia ganes de fer un monòleg, perquè un monòleg és molt, diguéssim, és molt solitari. Estàs tu allà sol i tornes al camerino i amb qui parles i amb qui comentes. I per això li vaig dir, Joan, posa'm quatre músics, que almenys ens ho passarem bé, cinc persones. No, no, quatre no, ni oblida-te'n, te'n posaré un. I m'ha posat un músic, el Roger Conesa, que és un multimúsic, toca 10 instruments, és a dir, que surt molt a compte, perquè només és una nòmina. Però, com a mínim, som dos, és a dir, que és un monòleg compartit, diria.
1: Ha agradat a la crítica, ha agradat al públic...
2: Sí, per sort.
1: Quines reaccions la gent que l'ha vist, en general, així, què et diuen després de veure?
2: Hi ha una paraula que coincideixen alguns crítics i gent que ha sortit de l'obra, que és una feina honesta, cosa que no sé ben bé què vol dir. Que és honest, en realitat és ficció, és a dir, que la majoria de coses me les invento. No sé on han trobat l'honestedat, potser en la meva posada en escena, potser en la meva actitud, no ho sé. Està bé que et diguin honest, no? Millor que diguin ets un cínic o un, jo què sé, un hipòcrita, però no sé ben bé si és... està bé l'obra o no. És honesta, vale, és estupendo, quedem-nos aquí amb això.
1: Tu has estat honest sempre a la teva carrera?
2: No, ni de lluny, ni jo ni ningú, i qui digui que no.

0: famosos, no? Una mica
1: sí,
0: exagerar,
1: sí.
0: No? Aquesta...
1: Els personatges et permeten, sobretot, no ser tu, i per tant la teva vergonya no està en joc, ni les teus morals, ni el teu principi, sinó que són els del personatge, no? Jo, per exemple, a la ràdio, que era tan immediat passar d'un personatge a l'altre, fins i tot me n'adonava que canviava el meu concepte moral. Per exemple, la padrina, que era una dona, doncs, una
2: senyora gran, estava així, no sé què, ella tenia un tipus de moral,
1: doncs, educada, cristiana, etc etc. I, en canvi, el Perico era un anarquista, porrero i tal. I, immediat, em barallava fins i tot amb mi mateix fent els dos personatges, qüestionant la moral d'un i de l'altre, no? I això em semblava molt interessant, de dir, la capacitat que tinguis de canviar... El teu cervell, en realitat, és un... I no m'ho invento, això, eh? Això, el Jaume Melendres, que era un director de teatre, va escriure un llibre i parlava sobre l'empelt del cervell dels actors. És a dir, que tu, si tu fas de Medea i has de matar els teus fills cada nit, no ho pots fer des de tu, Blai. No. Has de fer-ho des del personatge d'ella. Per tant, treu-te el teu cervell i posa-li el seu concepte moral dels personatges i tal. I això és molt interessant.
0: Mm-hmm. I tu amb aquests personatges hi has anat... Encara et persegueixen? I somies de tant en tant?
1: No, no hi somio, però que em persegueixen d'alguna manera, home, sí. De fet,
0: clar,
1: fa...
0: Palomino...
1: Sí, fa 3 anys, ara ja fa 3 anys, però fa 3 anys em van demanar per fer un pregó encara en un poble. No n'he fet mai de pregons, només el faig a la meva ciutat i com a Oriol. Però encara me'n demanaven, i els hi vaig dir, no, de Palomino no vindré, però tinc una obra de teatre, i van dir, ah, no ens interessa. I dius, home, la gent, que descarats, no? Això és regidors de cultura, que dius, ai, quina cultura. Televisiva, bàsicament.
0: Però... Això, en part, clar, això vol dir que també que com personatge com el Palomino pot fer gràcia a les generacions noves,
1: encara,
0: no?
1: Encara, suposo que sí.
0: Que és com el que passa en Plats Bruts, que tu també vas participar-hi,
1: sí,
0: que cada vegada hi ha nens que la van descobrint.
1: Hi ha fans,
0: Hi ha fans, nous fans. I funciona, no? Suposo encara. Que per un creador aconseguir la atemporalitat en una obra... Està a l'abast de molt pocs.
1: Teníem la sort que érem un bon equip, un molt bon equip de gent boníssima. Jo vaig tenir una sort de treballar amb tots ells, tant actors com l'equip de TV3, que de sobte estava tothom entregat. I va ser genial. Però penso que l'humor ben fet perdura en el temps. Tu veus capítols antics de, jo què sé, de Friends o de Aló, Aló o coses d'aquestes, i si era bo, el capítol encara et fa riure. Uh-huh. Plats Bruts és antic, eh? Antic, diguéssim, que fumaven al bar, pagaven en pessetes... És més antic en aquest nivell. És de fa 25 anys, uh-huh. O més.
0: Parlant de tirar enrere en el temps, aquí tenim una màquina, que és la jukebox, que de tant en tant hi posem dates de naixement, uh-huh. I fa el que vol, no? I ara, si et sembla, hi posem la teva.
1: Som-hi.
0: Que tinc entès que és... L'has de dir tu?
1: Ah, el 27 de maig del 1900, del segle passat, 1963.
3: La jukebox.
4: Hace unos momentos, cuando fue conectado con la estación rastreadora de tierra y se le preguntó cómo se encontraba, contestó: estoy confortable y la verdad es que me eché una pequeña siesta. Este informe sobre la siesta sorprendió a los encargados del vuelo, pero lo sorprendió agradablemente porque prueba que el comandante Cooper está tomando su vuelo con calma y que no le costará ningún trabajo el dormir a la hora que debe hacerlo entre las órbitas 9 y 14.
0: Així és com s'explicava a Ràdio Nacional el llançament del Mercury Atlas 9, que va ser l'última missió espacial tripulada del programa Mercury dels Estats Units, llançada el 15 de maig de l'any 63. Ara et preguntarem pels espais.
1: Que bo, això.
0: Passarem del més gran, de l'univers, fins al més petit, que podria ser aquest espai on hem entrat ara. Però abans, també el dia que tu vas néixer, a La Vanguardia... No, el dia que tu vas néixer no, l'endemà. Perquè el dia que tu vas néixer va ser dilluns, tinc entès.
1: Sí, dilluns.
0: Dilluns no hi havia diari. No hi havia diari en aquella època.
1: Cert.
0: L'endemà dimarts hi havia un article sobre Josep Pla. I en aquest article hi llegim una definició que m'ha fet gràcia, que justament que tu arribessis al món i hi hagués aquesta frase en un diari, la volia compartir amb tu, que és la següent. L'humor és un esforç per resoldre una situació conflictiva que es mou dins d'un horitzó més o menys llunyà. Un noble intent de comprensió.
1: Ah, que bo! No la tenia, aquesta frase. Ja me la passaràs, aquesta.
0: Passaré l'article,
1: sencer. M'agrada molt, sí, sí.
0: Per tu, l'humor, què és?
1: L'humor és una eina eficacíssima, sobretot quan hi ha conflictes, té molta raó, Pla. I per desdramatitzar, per allunyar-te dels problemes, l'humor és... Per mi m'he guanyat la vida fent humor i per mi és essencial. Prendre'm la vida amb una certa ironia.

0: Tu has passat per moments molt complicats, Oriol, al llarg de la teva vida, especialment quan va morir el teu marit. Mm-hmm. Fins i tot en aquests moments tan durs, que vas enllaçar-ho més amb la pandèmia i has explicat alguna vegada que vas estar molt sol, realment.
1: Sí, sí, sí.
0: En algun moment has arribat a perdre'l, el sentit de l'humor?
1: No, perquè fins i tot el Javi va morir el maig i jo el juliol estava escrivint versots de Dames i Vells ja, mm-hmm. per riure, és a dir, i sobretot versots també del Javi, en què li fotíem una mica de caldo, malgrat tot plegat. Vull dir que no, de seguida el treballar com una eina, és a dir, com, per mi sóc un professional de l'ofici i per tant és una eina més. Malgrat estigués de dol i estava trist, era capaç de fer acudits, i això també està bé.
0: Mm-hmm. A vegades els humoristes sembla que no us deixin, que sembli que la societat no us deixi, que no us ho permeti, no? Estar tristos o tenir...
1: Sí, hi ha una màxima que diu que l'espectacle ha de continuar, sí, malgrat tot. Jo me'n recordo estar vestit de palomino, a punt de sortir en un escenari, perquè era un aniversari de Ràdio Reus, i em truquen de casa meva i em diuen: el teu germà s'ha mort, feia dos dies que estava en coma. I dir-me això, i jo al cap de 5 minuts estava fent riure la gent. Doncs aquest és la meva professió, i jo m'hi adecuo. Mm-hmm. Sí, sí. Malgrat sigui dur, després que plores, però davant del públic, no.
0: I ara mateix, deixa'm-ho dir, que crec que està bé dir-ho, que els oients ho sàpiguen, has accedit a fer aquesta entrevista hores després d'haver acomiadat el teu pare.
1: Sí, el meu pare s'ha mort aquesta matinada, sí, sí.
0: I t'agraïm que hagis volgut parlar amb nosaltres.
1: Jo penso que era el programa més adequat, sí, per parlar-ne.
0: Doncs dit això, et proposem fer un viatge per les nostres espècies dels espais, mm-hmm. que és passar de l'espai més gros fins al més petit. Direm el nom d'un espai i tu ens has de dir què et suggereix aquest espai.
1: D'acord. Espècies d'espais.

0: En algun d'aquests espais ens acompanyarà un fragment sonor i en altres no. El fragment sonor del primer, ja l'hem sentit fa un moment, que és l'univers. Què et suggereix, l'univers?
1: Bo, un cert vertigen, realment. Un cert vertigen de dir, quan s'acaba això? I també la consciència de lo petits que som i lo insignificants que som en comparació, no? Està bé, aquesta lliçó de modèstia, no? De dir, hòstia, és tan gran això que jo sóc un home.
0: La galàxia.
1: Això s'encampa encara més. Bueno, em suggereix pel·lícula, realment. Em suggereix el cine, La cara de les galàxies, que la primera pel·lícula que vaig veure, després ja m'he avorrit, de tanta saga, però la primera em va fascinar, em va fascinar. Em va transportar, més enllà.
0: El món.
1: El món és complicat. El món és complicat, sobretot els humans, més que el món, no? El món va fent la seva, però els humans ho compliquem d'una manera tremenda. Amb això estic amb el professor Eudald Carbonell, que diu que encara no tenim consciència d'espècie. Encara ens falta caminar una mica.
0: M'agrada aquesta frase,
1: sí.
0: És veritat. En algun moment creus que l'arribarem a tenir aquesta consciència?
1: No ho sé. A base de bufetades. Sí. Perquè realment els humans som així. Aprenem a base de... Anava a dir d'hòsties, però estem a la ràdio. Ha de ser correcte. A base de bufetades.
0: Europa.
1: Europa és hipòcrita. És a dir, d'Europa, com a catalans independentistes, no en podem esperar gran cosa. Mai de la vida. Perquè Europa cadascú mira pel seu interès. I aleshores hem de ser una mica escèptics a l'hora de ser europeus. Mira, Suïssa no forma part de la Unió Europea i ben bé que els hi va. No hi viuria Suïssa per res del món, perquè tant de control i tanta gent seriosa i tant de fred, no? Però vaja, diguéssim, és una prova de que pots funcionar sense Europa, no? Però si Europa no ens va bé, jo prescindiria d'Europa. Si ens va bé, no, però vaja. Vull dir que hem de mirar els nostres interessos com a catalans.
0: Del que no podries prescindir és de la Mediterrània.
1: No, per descomptat. Per descomptat, i menys aquí a Tarragona, que faig quatre passes i ja veig el mar, no?
0: Què suposa el mar Mediterrani, en aquest cas, per tu?
1: Per mi, pau, i també el repòs de molta gent que m'estimo, que sentirà les seves cendres al mar aquí a Tarragona, tot i que es veu que està prohibit, però és una cosa habitual. I, és clar, cada vegada que veig el mar me'n recordo d'aquelles persones que no hi són, no? I això em dona una certa pau.
0: Si te'n recordes més de les persones que no hi són mirant el mar que no pas mirant el cel?
1: Sí, per mi estan més al mar que al cel. Jo no sóc creient, sí, per sí, tant, sí. Doncs...
0: Ni però a vegades hi ha gent no creient que, no sé, mirant una estrella, allò...
1: No, jo a vegades em poso panxa en l'aire mirant el cel i m'agafa vertigen, també. I penso, i m'ha agafat el vertigen d'uns anys cap aquí. Abans havia pujat jo al Dragon Khan i ara seria incapaç. Tremolo només de pensar-hi. Imagina't tu, vull dir que el cel també, em fa vertigen.
0: I agafa avions?
1: Em fa una mandra tremenda. No tant l'avió, sinó els aeroports. Els aeroports penso que han arribat a deshumanitzar els passatgers i et sents com un borrego. Passa per aquí, passa per allà, aixeca els braços. Però què vol dir això? Quina indignitat és aquesta? I per això em resisteixo a agafar avions. A part per la contaminació, no? La petjada...
0: Sí, la petjada ecològica.
1: La petjada ecològica, per tant, ho evito al màxim.
0: El següent espai ens el diu ell.
2: ¿Cómo se llama el barco? Bravo, España. Esto es España. Y España, amigos míos, está rota.
0: Va bé. És allò que dèiem, que s'atrevia a dir coses que...
1: Sí, que l'Oriol no diria mai.
0: Que l'Oriol no diria mai,
1: Exacte. En aquesta època parlava castellà, després el vaig fer parlar català, per almenys. Sí.
0: Ah, ja em
1: parlava
0: aprendre,
1: fatal.
0: No?
1: Sí. Però el castellà també el parlava fatal, sí. O sigui que no ve d'aquí.
0: Espanya.
1: Espanya és una nosa. Espanya és una madrasta dolenta i Espanya hem de separar-nos. Perquè no ens va bé. S'està veient aquests dies amb els caos de país que tenim. Ja no és només Rodalia, són els metges, és ensenyament. És horrorós i la majoria de problemes que tenim venen d'Espanya, de la manca de finançació, de finançament, el que sigui. Per tant, Espanya, doncs, com amics, separem-nos i ja està. Ja ens saludarem de tant en tant.
3: Parleu sempre en català, si és possible. A tothom, tingui l'accent que tingui el color de pell que tingui, parli la llengua que parli, sigui de Boscos o de Bonavista. No exerciu la discriminació lingüística, sigueu generosos i compartiu la llengua. Bé, dit així, sembla que us animi a una morrejada general, però no.
1: Sempre s'ha de posar una mica d'humor. Et poses transcendent, sí. Has de baixar una mica a la terra, perquè si no sembla que siguis aquí un messiànic, no?
0: Catalunya i el català...
1: Sí, tant i tant. La nostra llengua, la nostra raó gairebé d'existir com a país, no? Sí, un gran defensor de la llengua. Costa passar-te, jo ho faig, però passar-te 48 hores parlant català i fer-te aquest compromís, per exemple, no? És un repte que convido els oients que ho facin. Estaré 48 hores o 3 dies parlant només en català. Ja veureu que costa, i estem a casa nostra, Això és una paradoxa que hem de resoldre.
0: És que a vegades ni tancat a casa, no? Perquè allò que reps un paquet i ja...
1: Sí, exacte.
0: Et demanen el DNI...
1: Sí, i per dir els números ja et costa, no?
0: Sí, sí.
1: Jo intento no baixar del burro i us dic molt a poc i tal, però ja veig a vegades intents de canviar de llengua i penso, no em dono la gana de canviar de llengua, no em dono la gana.
0: És potser la manera, no?
1: Sí,
0: que el català
1: sí.
0: Pugui...
1: I si no parlem nosaltres, qui coi el parlarà? Per tant, sí, l'hem de defensar, saco. Ja saco, dic, en castellà. A capa i espasa.
0: Ja no val.
1: Ja no val, mac.
0: Doncs això, ja qui fa 48 hores de... sense beure alcohol, no? 48 hores...
1: Sí.
0: Doncs 48 hores parlant
1: en català. Parlant català només.
0: Tarragona.

0: Barcelona és el meu campament base, la meva ciutat. Jo sóc barceloní, però sóc un barceloní renegat, perquè jo sóc tarragoní de cor i m'estimo aquesta ciutat com la que més. Aquí tinc els meus amics, la meva gent, la meva família, també part de la meva família, alguns estan a Barcelona, però per mi Tarragona és vital. És vital, jo crec que moriré en aquesta ciutat.
1: I per què vas decidir? En quin moment vas anar per aquí a Tarragona?
0: Quan tenia 5 anys, el meu pare li van donar una feina millor i va dir, doncs vinga, tota la família cap aquí.
1: Llavors no ets tan barceloní renegat? 5 anys?
0: 5 anys.
1: Home.
0: 5 anys només. I després me vaig viure 14 anys amb el Terrat, diguéssim. Vaig estar 14 anys a Barcelona, és a dir, que vaig tornar a casa d'alguna manera. Però no, tard o d'hora torno a Tarragona. Mm-hmm. Sí. A mi em dona molta pau, Tarragona.
1: Avui, Oriol Grau, a l'altre barri, som-hi amb preguntes metafísiques.
2: On voudrait vivre.
3: Preguntes metafísiques.

0: Fem dues preguntes sempre a tots els nostres convidats, que sempre les anem repetint, les altres les anem canviant en funció del dia. La primera és que si tornessis a néixer en una altra vida i tinguessis l'oportunitat de, a la carta, triar la vida que volguessis tenir, voldries tornar a ser Oriol Grau i tornar més o menys a repetir-ho pràcticament tot o tot?
1: Sí. O gairebé tot.
0: O voldries ser, provar de ser una altra persona?
1: No, i... no, m'està bé ser com sóc. Sí, sí, sí. Estic còmode en aquesta pell. I sí, sí, tornaria a fer-ho. Canviaria alguna cosa, diguéssim, no hagués passat per ser 6 anys funcionari de la DGAIA, per exemple. Cosa que em va arruïnar part de la joventut. Però tret de 4 coses, tot l'altre ho seguiria fent igual, sí, sí.
0: Però tu vas decidir ser funcionari de la DGAIA,
1: de
0: no?
1: Fet,
0: com va anar
1: sí.
0: la cosa?
1: De fet, jo vaig dir a casa, jo vull fer teatre, i em van dir, ah, molt bé, doncs primer es tracta unes oposicions i després les tardes fes el que vulguis, i així va ser. I vaig fer cas, perquè a casa meva, de tradició, la meva àvia era funcionària, el meu avi de la Generalitat hi va haver de marxar exiliat, de la Generalitat Republicana. La meva mare funcionària, els meus germans tots funcionaris, és a dir, que jo estava predestinat gairebé.
0: I en aquells 6 anys, clar... veies de tot.
1: Sí, de tot i desgràcies, bàsicament. Sí, sí, quan això... estàs amb menors, veus desgràcies. Però bé, jo a les tardes feia teatre i em posava a riure, i això suposo que equilibrava la balança anímica, no?
0: Fins que va haver un moment que et vas demanar una excedència, no?
1: Sí, sí, just conèixer l'Andreu, vam entrar a Ràdio Reus a jugar, de fet, perquè sempre hem jugat al Terrat, i de sobte va ser l'oportunitat d'anar a Barcelona, i em va dir l'Andreu, què fas? Doncs mira, tinc, com que puc demanar excedència amb aquesta feina que tinc, doncs me'n vaig a cobrar la meitat del que guanyava, però és igual, era l'aventura que jo volia.
0: Ei, us seguiu veient amb l'Andreu de tant en tant? O...
1: Sí, va venir a veure'm al teatre l'altre dia, sí, sí. Està millor. Si a la gent li interessa, diguéssim, està millor. I bé, i divertit, com sempre.
0: Jo preguntava per la vostra relació.
1: Sí, sí, de tant en tant. És a dir, no ens veiem sovint, però de tant en tant. Jo sempre reconec que l'Andreu, per mi, és el millor company de feina que he tingut mai. Perquè només amb una mirada ja ens enteníem. I a la ràdio tu saps que això és bàsic, no? Només amb un gest, una mirada, pam, ja entràvem. Jo he disfrutat molt. A la ràdio, bàsicament, amb el Terrat, amb l'Andreu, he disfrutat molt, molt.
0: L'altra pregunta que fem sovint... és si et reencarnessis i naixessis animal, quin animal voldria ser?
1: Un gat seria. Tinc 2 gats a casa i sé com viuen i penso, oh, quina enveja me foteu. Saps? Perquè dormen la major part del dia i després, quan es desperten, juguen o demanen halo o així, però és una vida molt tranquil·la. I al mateix temps... tenen un component... Jo no sóc gens màgic a la vida, però penso que els gats sí que tenen com un component estrany, no? Els egipcis ja ho sabien, i sabien que quan tu estàs malalt i et ve un gat, doncs et treu les coses negatives i tal. No sé si creure'm o no, però el que està clar és que quan he estat xungo, em venen els 2 gats a seure's amb mi i milloro després. I no ho sé, no ho sé. Ho atribueixo de la seva energia, o vés a saber. Deu tenir una explicació científica, indubtablement.
0: Segur, segur. El seu pare...

0: gats.
1: Com es diuen els gats?
2: Mandarina i menta. Home. Sí, sí.
1: Bons noms.
2: Bons noms.
1: Sí, sí, sí. Si la teva vida fos repetir un record fins al final i anar repetint aquest record sempre, quin record voldries repetir?
2: Doncs, mira, jo m'ho vaig passar molt bé quan fèiem els especials de les bodes de les infantes a la ràdio. Per mi era feliç en aquell moment, felicíssim.
3: Padrina Josefina, com una reina, amb una pamela també que s'ha posat ella.
4: Per què? M'ho he fet jo.
3: Molt
4: en
3: bé.
4: En cartolina, que no està bé.
3: En cartolina.
4: Sembla de veritat.
3: Pep Bras, bona tarda.
5: Hola, la meva dona no ha arribat encara, oi?
3: La teva dona no.
4: La teva dona.
3: Què t'he dit, que es quedava al llit, no?
5: Sí.
3: Tu ves permetent que la teva dona es quedi al llit, ja veuràs.
5: Ja.
3: Bernardo, què tal? Buenos días.
6: Hombre, buenos días a toda España y Europa.
3: Muy bien. Bienvenido también al programa. I ahí el Perico, el seu paper, la seva funció no està molt clara el dia d'avui.
7: Bueno, sóc una mica l'altra cara.
2: M'encantava tenir una tele davant i començar a rajar tot el que veiem i tal. I en aquell moment em sentia amb una plenitud, en vam fer dos, no? Perquè són dos infantes. I repetiria això in eternum, perquè m'ho passava genial. Dels moments que m'he passat millor la vida.
6: Tothom està dret, quan ha entrat el novi, deu haver-hi un ressort a la cadira que, pop, s'han aixecat tots de sobte. Perdó, està baixant uns cotxes oficials molt de pressa.
3: Tornem als nostres companys, Fernandel i Alberom. Veiem uns Mercedes que van molt de pressa. No correm amb els Mercedes.
8: No correm
3: amb els Mercedes.
1: Oriol, què creus que has fet de tot el que has fet fins ara perquè el món sigui una mica millor?
2: Doncs jo trobo que he contribuït prou, vull dir que tinc el cel guanyat en aquest aspecte. Ara em poso la medalleta, però penso que fer riure la gent i que el meu objectiu... Si et planteges quin sentit té la vida, no? I què hi faig jo a la vida? Doncs jo de sobte un dia vaig dir, jo he vingut a la vida a fer riure els meus contemporanis. Doncs molt bé, m'agrada molt aquest objectiu i em sento plenament realitzat pensant en això. De fer riure i fer també, no només riure, sinó entretenir, distreure, fer pensar també i millorar la vida dels meus contemporanis. Sempre penso que la gent que ve a veure'm al teatre ha de sortir millor de com ha entrat. I crec que ho aconsegueixo.
1: Mm-hmm. I què has fet perquè el món sigui una mica pitjor?
2: Bé, la meva petjada ecològica no és lluminosa.
1: A part de cremar fotos del rei i
2: sí,
1: tot això,
2: De cremar fotos del rei amb gasolina, a més, vull dir que imagina't. Doncs suposo que això, la qüestió ecològica, però no he sigut gaire mala persona en aquest aspecte, no. M'ha agradat molt épater les bourgeois, és a dir, escandalitzar els ben pensants, mm-hmm, no?, per dir-ho en català. I davant de la gent que té aquesta moral tan reprimida i davant de les beates i davant de tot això, sempre m'agrada escandalitzar-los, em produeix un cert plaer. Mm-hmm. Sàtir, no?, però vaja. Quan ella...

0: La Boneta a mi m'encantava ja de jove, de petit. Pensava, quina veu més dolça té aquesta dona i com m'agraden les seves músiques i tal. I amb els anys, gràcies al Terrat i tot plegat, vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la i de cantar amb ella Jim, que és una de les cançons més boniques, sí, de jazz que hi ha, de la Billie Holiday. Mm. I cantant junts, imitant la seva veu, pobra, i ella mirant-me de tant en tant. Però va ser un goig, i una persona fantàstica, i musicalment l'admiro molt.
1: Deixes les ulleres?
2: Sí, dona, i tant.
1: Ai, jo crec...
2: Vés a fer les proves. Mira.
1: Ostres, que bé.
2: Què tal?
1: Ah, hi veig molt bé, eh?
2: T'hi trobes, ja?
1: Sí. S'han de portar així o així?
2: Com vulguis. Jo és que, com que tinc l'anàs tan llarg, tinc moltes possibilitats.
3: Sé que el dia que m'estimi em deixarà. Podeu creure'm.

0: alguna cosa fugir.
1: I després parlàvem de la Bonet, però, clar, Lluís Llach...
2: Sí, home, el Llach.
1: El Llach sempre hi ha estat, no?
2: També, també, sí. A casa hi havia dos blocs, diguéssim, els de Serrat, més les meves germanes, i jo era més de Llach. I perquè el Llach m'agradava, tenia més les cançons, i després també el vaig tenir oportunitat de conèixer-lo i de cantar una cançó amb ell en un escenari quan ell no ho sabia. El seu equip, l'últim dia d'actuacions, em sap que estava al Poliorama, i el seu equip li feien una broma sempre, i la broma va consistir que jo entrés a l'escenari a cantar, a fer la segona veu del... I així prenc... Vale? I li vaig fer la segona veu, entrant, ell no ho sabia, va seguir tocant, mirant-me amb uns ulls, es va sobretenat, seguint cantant, i va ser fantàstic, fantàstic.

0: Sí, sí, després va sortir el diari. Oriol Grau ha interrompido un concierto de Llach pactado con el equipo. Vull dir, molt bé, molt bé.
1: Uns calçotets.
2: Què dius, Ar?
1: Perquè...
3: Jo no estic tan bo com
1: no.
3: Això, eh?
1: Ah, no?
3: Si doncs... pots venir a veure i no quedaré així.
1: Convençut que eres tu.
3: Escolta, per què? Perquè estic massa empilat?
1: No, no, per la qüestió de nu.
3: Clar.
1: I aleshores s'ha de vestir una mica el nu. Series capaç de posar-te'ls davant de tot Catalunya?
3: No, ni parlar-ne.

0: I acabem, abans de sortir de festa amb morts, amb aquest adagio de l'Alessandro Marcello.
1: Sí. Sí, penso que és una peça molt trista, molt sentida, sobretot quan sents l'oboè. A mi l'oboè és un instrument que em posa els pèls de punta. M'emociona molt. I penso que la gent plorarà més amb aquesta cançó. I com que el meu enterrament penso que hi ha d'haver molta llàgrima, i pensar, va, sí que és puta i posa aquesta cançó. Sí, que toca la fibra.
0: El teu enterrament te l'imagines més amb llàgrima que no allò... Bueno, a l'estil Monty Python.
1: Hi haurà contrast. Jo penso que hi ha d'haver drama i comèdia, no? Hi haurà contrast. Penso, no sé com serà l'enterrament. Potser em moro ara i no tinc res previst. Però si tinc temps de planificar-lo, ha de ser una mica un xou.
0: Però al final, suposo que haver vist tantes morts, no? T'ha fet canviar la teva relació amb la mort,
1: sí,
0: d'alguna manera, no?
1: Sí, me n'adon que... Mira, aquesta matinada s'ha mort mon pare i era una mort anunciada ja, i per tant, amb dol, pobre, però ja li tocava. És a dir, ja era hora, puc dir, ja era hora. La mort d'algú jove, com el meu marit, tenia 34 anys, això sí que va ser una hòstia tremenda, no? Després d'una mort així, les altres morts et semblen menys doloroses. I és així, és que la vida és així.
0: La vida és així, i ara el que farem serà això. Imaginar-nos que passem per un túnel i sortim, doncs, amb aquests difunts que ja no estan entre nosaltres, però al final la filosofia d'aquest programa és pensar que durant una hora podem tornar a estar tots junts, d'alguna manera.
1: Està molt bé.
0: Per tant, som-hi.
2: La festa morts.
0: Si et pregunto, Oriol, amb qui voldries... Clar, tu havies tingut dues orquestres, no?, fa uns quants anys.
1: Sí, sí, sí, una que va durar molt, la Gramola de la iaia, que és la que vaig més treballar.
0: Tocant la flauta, no?,
1: I cantant.
0: Sí, sí, sí. Doncs si ara jo et dic que aquí a l'altre barri pots tornar a fer un grup, qui aniries a buscar?
1: Doncs mira, l'Ovidi Montlló, perquè és un personatge que em fascinava. No el vaig arribar a conèixer mai, eh? Vaig estar a dos concerts seus. I primer perquè tenia una veu molt suggestiva i parlava d'aquell català occidental. I després perquè les cançons eren molt de lluita proletària, no? I estava bé, era molt, molt d'esquerres i molt conscient, no? I penso que també molt bon músic. Ell seria un. La Núria Feliu, hem parlat, seria un altre. I penso que la combinació Ovidi Montlló, Núria Feliu, que ja van sortir en alguna pel·lícula junts, en alguna pel·lícula del Vell Món, segurament, i penso que seria una bona combinació. I després, el Luc Iguri, que era un pianista que em va acompanyar molt durant molts anys amb el Buenafuente, amb els programes del Terrat, i perquè vam arribar a ser amics, perquè era un home entranyable, un coneixedor del piano increïble, i era molt divertit. Et pixaves de riure amb ell. Per tant, penso que seria un bon trio. Un quartet, si jo també intervingués.
0: I tant. Parlant de Luc Iguri, ara sentirem una cosa que està relacionada amb un altre personatge que crec que voldries anar a veure aquí a l'altre barri.
3: Yeah! Escolta,
4: no, ara farem una cosa...
3: Hòstia, t'he vist
4: allí. Sí, estic... Ara farem una cosa. L'Oriol ens ajudarà. El coneixes, l'Oriol?
3: Sí, home.
4: Què tal?
3: Què tal, Oriol? Com estàs?
4: Està molt bé.
3: M'encanta com canta.
4: És de Tarragona, és de Tarragona.
3: Sí. Uy, esto me recuerda una canció muy famosa.
4: Sí.
3: La de Tarragona, tus murallas o algo así.
5: Murallas...
4: No me suena,
5: murallas de...
4: Sí, és molt famosa. Sí, és molt famosa, sí. Escolta, Oriol, oi que teniu preparada una cançó per en Pepe?
5: Sí, exacte. Però... És una cançó cubana, perquè el Pepe té molta tirada per allà baix.
4: Sí.
5: I aleshores farem els tres versos primers i el Pepe ha de fer el vers final.
4: Ep, atenció, això és un repte. Sí. Tres versos de la cançó cubana, amb el Luc i tots els companys de l'orquestra, i has de rematar el vers de cada estrofa.
3: Però el vers de rima sonanti o...
5: La rima és A-A, B, i tu has de fer l'altre B.
4: Sí.
5: Sí.
3: Despeja-me el B.
5: Va, som-hi. Va, a veure. Diu així.

0: caminando, en coche o en camión.
1: ¡Muy bien!
2: ¡Se acabó!
3: Això. Boníssim, eh?
4: No me'n recordava gens.
5: Això, ostres, que va el Pepe, per favor, que enyorat.
3: Sí, sí.
5: Que enyorat.
3: Què li diries al Pepe?
5: Sí. Home, al Pepe li diria, per favor, fes un monòleg de la situació actual. Parla sí. de l'illa, parla de la Generalitat aquesta que tenim ara, que no funciona de cap manera. Parla de tot això i el Pepe hi trauria un suc tremendo. Com, quina falta fa, no? Gent sí. així, que fotin un mirall a la societat. Mhm.
3: Creus que no, aquesta figura no, no hi és, ara?
5: No, no, aquest nivell no. Uh-huh. Aquest nivell tan lliure i tan dic el que em surt de la fava, tot i que li van fer la vida impossible els últims temps amb judicis sí. i merdes d'aquelles, no? Uh-huh. Però, vaja.
3: A part del Pepe, sortir de festa per aquí, a l'altre barri, a qui aniries a buscar?
5: Doncs mira, a l'Arcerdà. La Cerdà, no perquè com a persona fos excel·lent, perquè era una mica borde. Vaig tenir oportunitat de conèixer la Lleument i una mica borde, però com a actriu a mi em fascinava. De fet, quan jo era jovenet i vaig decidir ser actor, veia un programa que es deia Festa amb Rosa Maria Cerdà, escrit pel Terenci Moix, i jo deia, jo vull ser això, jo vull fer això exactament. I ho acabat fent una mica.
6: Ah, no, és que lleu! Calleu, que us encantaré una! Quina

0: I jo amb un
1: León, també?
0: Sí, jo amb un León, un valencià divertidíssim. També em fascinava de petit, el vaig veure amb els pavesos, em sap que es deia, jo amb un León. No recordo com es deia el seu grup. Però era un home molt alliberat, també, amb aquest punt una mica afeminat, però cabaretero. I tenia un concepte de cabaret i d'espectacle molt interessant. I també per mi va ser un mestre a l'hora de saber fer show, no? El show de Joan Montleón, de fet, feia una cosa per la tele que era magnífica, d'ordinària que era. Però a mi em fascinava el personatge, sí, sí. I m'hauria agradat ser com ell, també.
1: I si et dic un sopar íntim?
0: Un sopar íntim...
1: Pots triar algun actor...
0: Sí,
1: algun
0: sí.
1: Mite de Hollywood, si vols, eh?
0: Bueno, doncs mira, triaria James Dean. Que va ser el primer personatge que em va aficionar al cine. Jo no era gens cinèfil i, en canvi, jo em vaig enamorar de James Dean i, a partir d'aquí, em vaig comprar fotogrames i em vaig fer un cinèfil superexpert gràcies a ell, que em va obrir la porta. El trobo un personatge fascinant en l'aspecte que va morir jove, no? I els artistes que moren joves ens creien una mena d'àurea, una de fascinació tremenda. I després, perquè penso que era bon actor, malgrat tota la llegenda, era bon actor. Era molt de Stanislavski, no? I molt per dins i patint molt, però tu veus les pel·lícules i aquella cara que no et diu res i t'ho diu tot, m'agradava. Mm-hmm. A part del trobar guapíssim. Ara ja no, a la distància penso, ai, no, estava una mica forrofo, però en aquella època sí, em va encantar.
1: I, esclar, si et pregunto a qui agafaries del món dels vius i del món dels morts i el portaries al món dels vius, suposo que em diries el Xavier, no?
0: Sí, el meu marit, el Xavi, perquè va morir amb 34 anys i el Xavi devorava la vida. Ell era periodista i un periodista intrèpid i no parava a casa. Jo sempre dic, jo em vaig casar per viure sol, perquè ell sempre estava fora. Però el tornaria a viure perquè penso que es va deixar moltes coses a fer i moltes coses bones. El Xavi tenia aquesta habilitat de fer bones les situacions, les coses, els ambients, els grups. Ampliava els grups. Per exemple, a Dames i Vells de sobte ens trobàvem que érem gent molt gran i el Xavi va entrar una fornada de gent jove que va renovar i va animar tot el cotarro, no? Vull dir que era un animador nat i penso que també fa molta falta. I que l'enyoro molt, bàsicament.
2: L'Oriol és fidel a ell mateix perquè fa el que vol i no el que toca. I això és molt interessant, també. I a vegades s'ha d'enfrontar amb algú o ha de fer alguna cosa que no voldria o incòmoda, però ho fa per ser fidel a ell mateix. Jo crec que fer-se vell amb dignitat és algo molt important.
1: Amb aquest record pel Xavi hem arribat al final d'aquest programa, d'aquí a l'altre barri, des de Tarragona, amb l'Oriol. Quan sonen les campanes, vol dir que jo t'he de donar tres opcions i tu tries. Te les dic?
0: Vinga.
1: Opció A, et quedes a l'altre barri, en un departament, que es veu que és el departament dels personatges que ja no existeixen, on hauràs de conviure pel temps que et queda amb els teus personatges. Només amb els teus personatges.
0: Hi ha més opcions?
1: Sí.
0: Vale, per sort.
1: T'imagines?
0: No, em tornaria boig, per favor.
1: Opció B, reencarnar-te en un gat i, a canvi del sacrifici de ser un gat, podràs fer realitat un desig col·lectiu. Un desig que impliqui un col·lectiu, no un desig personal.
0: Vale.
1: I opció C és continuar el món dels vius, però durant els propers 10 anys protagonitzaràs una pel·lícula que serà el show de l'Oriol i seràs com si fossis Jim Carrey al show de Truman.
0: Buf, no. Ui, no. Això, no. Hi ha un punt de pudor que no.
1: I després hi ha una opció D que ens inventem ara, que és que tot segueixi igual, però que et facis un propòsit personal pel proper any.
0: Mira, em quedaria aquest. La segona opció seria el cegat. Per sí,
1: et fem una opció D perquè ets tu, eh?
0: Vale,
1: normalment
0: vale.
1: Només fem tres opcions.
0: Que amables. Doncs em quedaria aquesta. Seguir i tenir un bon propòsit per millorar el món, realment.
1: Però has de dir el propòsit, eh?
0: Ah, he de dir el propòsit.
1: Ah, és la gràcia, home, clar. Vale. No, si no, sigues gat.
0: Vale. ostres, que difícil. Doncs mira, que hi hagués teatre i música com assignatures obligatòries i troncals a tots els estudis, per exemple.
1: Això de qui depèn? Depèn de govern espanyol o Generalitat?
0: Em sembla que sí, no que educació, que ara es diu educació, sí. Depèn de la Generalitat.
1: Sí, no?
0: Vull dir que ho podríem fer, però vaja.
1: Doncs no si ens escolta algun polític que tingui poder per això, aquest és el propòsit de l'Oriol. I si no, doncs estudieu teatre i música per la vostra
0: exacte,
1: banda.
0: Exacte, feu per la vostra banda. Aneu a la privada.
1: Sí, sí. Aneu a la privada. Acabarem amb l'Aretha Franklin.
0: Fantàstica.
1: Que és una mica, doncs, aquest little prayer, no? Mm-hmm. És el little propòsit, doncs, en lloc d'una pregària farem un propòsit.
0: Sí, sí, pregàries no gaires, però propòsit. Sí, era sí. Molt bona, Aretha Franklin. A més, sempre volia cobrar en metàl·lic.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, res de talons ni res. Sempre els quartos en metàl·lic se'ls posava al bolso. Una dona fantàstica.
1: Una visionària,
0: sí, sí.
1: Eh?
0: I tant.
1: Oriol Grau, un plaer, moltes gràcies.
0: Igualment, gràcies.
1: A la propera ja te'n recordaràs de mi.
0: I tant, eh? Ja me'n recordaré per sempre.
1: Una abraçada i moltes gràcies també a l'Albert Cots amb aquests sons celestials que ens ha portat. I com sempre, al Nil Via, la producció aquí a l'altre barri, Catalunya Ràdio, i a la plataforma 3CAT també. Una abraçada, gràcies.
0: A vosaltres.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
3: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
2: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. En la reunió telemàtica del Parlament, amb la presència del president de Ceuta, Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
4: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat d'ahir, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
5: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions.
2: Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos de les municipals, ara els republicans de Girona hauran de buscar-li el relleu.
5: Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La població ha crescut en més de 70.000 persones l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
2: L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat aquest dijous, s'ha aprovat abandonar l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió ha aconseguit la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home aquest migdia al districte de Nou Barris, a Barcelona. Els Mossos investiguen ara el grau d'implicació d'aquesta persona.
5: Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria produït després d'una discussió entre tres persones al replat d'un habitatge, i la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades per una dona que encara no ha estat localitzada. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir en moto, però hauria perdut el coneixement abans d'arrencar el vehicle per la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana ha localitzat l'home greument ferit per arma blanca a la cantonada dels carrers Casals i Almansa i ha alertat els Mossos. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat en estat molt greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on ha mort. La investigació continua oberta i el cas està sota secret de sumari.
2: Esports. Rodrigo Hernández, en Rodri, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar al partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. En un comunicat, el club diu que, davant del context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar aquest partit.
5: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho fa abans d'entrar a l'últim any de contracte. I també el Club Blanc ha anunciat la incorporació de Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros, que poden arribar a ser 140 en variables.
2: L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada.
5: I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge del base escorta nord-americà Mac McLang.
1: Fins aquí les notícies.
6: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
11: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
12: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
1: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
13: Sí, sí.
14: M'encanta.
12: Una tria musical de categoria.
7: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
12: Oh, fixa't com sona.
1: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
12: sí.
1: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
7: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Florets amunt.

0: d'esgrima se'n pot fer de moltes maneres, amb les paraules també. Avui ens acompanya una professional d'aquest bonic esport. Ella no té cap interès en matar el contrincant. Ella el que vol és moure l'espasa amb gràcia i potser trobar la justícia en cada frase. Quan llegeixo les cròniques de Mònica Planes, sempre penso en que es dedica a l'esgrima periodística fent crítica televisiva. Escriu, això sí, amb ploma, des de fa 19 anys a l'Ara i al Mundo Deportivo. De les seves crítiques, alguns queden tocats, però amb molta gràcia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mònica Planes, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de ser aquí perquè sóc oient del programa i m'agrada molt avui passar a l'altra banda.
0: Escolta, això de l'espasa com ho portes?
2: Això de l'espasa no m'ho havia imaginat mai, però m'ha fet molta gràcia. Segurament sí que és una disciplina, la crítica en general, que té molt d'això, d'esgrima, sí.
0: Per tu és un esport, també, fer crítica? És a dir, trobar la frase, estar treballant el moment, fer-ho en el temps que requereix...
2: Sí, és important. Sobretot per mi, el millor moment de la crítica és el de pensar. L'estona que dedico a pensar abans de posar-me a escriure. És segurament el moment que gaudeixo més, no? Quan em poso a escriure és que ja tinc molt clar tot el que vull dir i com ho plantejaré i a on vaig a parar, diguem.
0: I l'estocada importa o no? Perquè sempre hi ha un punt d'estocada, un punt d'humor... Importa o no importa? O fins que no trobes l'estocada perfecta?
2: Una mica sí. També com agraïment al lector que arriba fins al final, no? De que allò li compensi. Sí, una mica té d'això.
0: Escolta, ser crítica de televisió és un esport de risc?
2: Okay. Jo he procurat no viure-ho mai així, és a dir, jo ho he procurat viure-ho amb la màxima naturalitat possible i pensant que és un gènere periodístic més. Segurament després, amb el temps, me'n vaig adonar que hi havia un component de risc que no m'havia plantejat a l'inici.
0: El risc és perquè ets dona, perquè en general qualsevol que fa crítica també rep crítiques, rep esbroncamentes, invectives, xantatges... Què t'ha passat?
2: A veure, d'entrada, fer opinió, fer un gènere d'opinió. Quan ets dona, hi ha homes a qui els hi costa més rebre-ho. És a dir, rebre les crítiques d'una dona per determinats homes és greu. Perquè com que no et valoren, el fet que a sobre hi hagi una crítica, doncs ho viuen malament. Més enllà d'això, no, segurament estem en un món on es gestiona molt millor el quedar bé, el políticament correcte, el lloar les persones... per fer-ho tot més fàcil, i segurament la crítica aquí hi té un element, una part disruptiva, no?
0: I en aquest sentit això t'ha fet perdre amistats? O vas pel carrer amb guardaespatlles?
2: No vaig al carrer amb guardaespatlles, no m'ho podria pagar.
0: Sí?
2: Però segurament sí que fas enemics.
0: Fas enemics, eh? Uh-huh. Però no han vingut a fer amics, o sí?
2: Jo no he vingut a fer amics.
0: Tu vols estar orgullosa del que escrius. És més important que les crítiques.
2: Sempre que m'han encarregat una feina, i ara parlo de crítica, però sempre que algú m'ha contractat per treballar, sempre he procurat fer la meva feina al màxim de bé possible. I fer crítica, doncs he intentat ajustar-me a les característiques del gènere periodístic.
0: Mm-hmm. I que no li agradi, que se la pinti a l'oli.
2: Correcte.
0: Abans havies treballat en aquesta casa, a RAC1, és a dir, t'has dedicat a la ràdio, a la televisió. Dedicar-te a la crítica és una manera de no tenir amo, diries?
2: La independència és molt important, perquè qui té el cul llogat no seu quan vol, no?
0: Tot i així, clar, treballes per diaris. Alguna vegada algú t'ha picat la cresta de dir, home, amb aquesta persona si pots no t'hi fiquis?
2: No.
0: O... No, eh?
2: No, amb això he de dir que...
0: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo.
2: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo t'he de dir que em sento molt afortunada en aquest sentit, perquè les persones que han dirigit els diaris on he treballat han entès molt bé quina era la meva feina i mai, mai he tingut un problema per, des de la part interna,
0: des
2: del poder, al contrari, m'he sentit molt compresa sempre pels directors i directores que estan al capdavant dels diaris.
0: La ràdio i la televisió ha canviat molt, potser des de que tu hi treballaves. Uh-huh. Com vas viure també aquella etapa? És a dir, hi ha una part de tu que troba falta allò o ni per pinso?
2: No, trobar-la a faltar, no. En tinc molt bon record i per mi han sigut unes escoles fantàstiques i uns llocs on he fet amics que després estan amb tu sempre i he gaudit molt i he après molt. Però també m'he sentit molt bé fent la feina que faig ara, no? Vull dir que...
0: No canviaries, em fa la sensació,
2: no,
0: però...
2: No.
0: Tu ara escrius quan vols, tens el teu temps i no has de fer allò dels horaris i potser aquell món més,
2: sí,
0: més del dia a dia.
2: Sí, tot i que la vida de l'autònom també t'he de dir que no té horaris perquè treballes moltes hores, a vegades sense horari, pots estar treballant, jo treballo tots els caps de setmana, vull dir que no és tan idíl·lic en aquest sentit.
0: D'acord. A més, ara la tele no és com la d'abans i has de veure, jo m'imagino, bastanta escombraria. Coses que t'haurien de pagar molts diners per veure-les.
2: T'he de dir que a mi em paguen per veure
0: la
2: tele.
0: Però més.
2: Sí, hi ha dies que penso, hosti, això no està ben pagat, eh? Però en general, a mi és una feina que gaudeixo molt. És a dir, no em vull queixar, perquè m'agrada molt la feina que faig.
0: Doncs escolta, enhorabona, Mònica Planes, és divendres, ja sabeu, convidem a dones que admirem perquè expliquin la seva vida, també expliquin la seva feina, que en aquest cas és molt important i ocupa espai en la seva vida, i els diem que ens portin la seva música preferida, i comences amb The Cranberries. Just my

0: My Imagination de Cranberries. Jo ara li preguntava a micro tancat, escolta, et ve alguna memòria d'aquesta cançó? M'imaginava que m'explicaria ballant amb alguna discoteca, però no.
1: No el sóc cotxe. Era de discoteca.
0: No és que era discoteca, el cotxe.
1: El cotxe, sí. El cotxe, per mi, va ser un lloc d'empoderament. El fet d'aprendre a conduir i anar amb el cotxe a tot arreu i tenir la música al cotxe, per mi han sigut uns moments de felicitat molt gran. Sí, sí.
0: Conduir, la música, per això ocupa una part important a la teva vida?
1: No especialment. T'he de dir que no sóc una persona molt musical, però sí que el cotxe, quan no tens alternativa, escolto molt la ràdio i escolto música, sí.
0: Tu ets una dona molt curiosa, m'han dit, t'agraden moltíssimes coses. De fet, ara has tornat a la universitat, estàs estudiant com un màster d'Humanitats.
1: Correcte.
0: Però també t'han agradat molt les ciències, has mamat molta ciència a casa. El teu pare era farmacèutic, s'havia dedicat també a la investigació. Tens el cor dividit encara? O...
1: Crec que vaig fer periodisme precisament per aquesta cosa d'estaulletes que tinc i de curiositat més transversal que no té a veure tant amb lletres o ciències, perquè m'agradava molt la genètica, m'agradava molt la ciència, potser no em vaig atrevir a tirar-ho endavant perquè tenia la sensació que no serviria, no? Però sí que m'agrada molt que m'expliquin els científics les coses que han descobert o com funcionen les coses i per tant sí, i a més amb el meu pare en parlava molt i és un àmbit que m'agrada, sí.
0: Aquesta frase que has dit, em pensava que no serviria, és que t'has...
1: L'estava dient i a la vegada era conscient.
0: Exacte, se t'ha escapat per aquí, però crec que crec que moltes vegades venen dones, s'asseuen aquí i ens diuen aquesta frase. Jo pensava que no serviria, no era prou bona... I és una frase també que, llegint una mica sobre la teva biografia, també l'han sentit dones de la teva família, com la teva mare, que era una dona molt intel·ligent, però que també durant un temps va tardar en estudiar perquè també li van dir que no serviria. No?
1: Exacte. Sí, sí, ella va decidir estudiar psicologia, però fins que no va fer el pas d'anar a la universitat es pensava que ella potser no podia anar-hi, no?, a la universitat. Es pensava que

0: Segurament és un mètode terapèutic o catàrtic, no?, que té a veure amb això, no ho sé. Però sí que aquest síndrome de la impostora, que crec que no he conegut pràcticament cap dona que no li hagi passat, i també homes, però és curiós perquè... A veure, què entenem per síndrome de la impostora, no? Aquest èxit o reconeixement o vàlua, perquè és en qualsevol àmbit professional i en qualsevol circumstància de la vida, fins i tot de les cures, que creus que estàs rebent un reconeixement que no et mereixes, no? I això té a veure, per una banda, amb... com ens han educat, amb què hem de ser modestes, discretes...
1: No fer soroll, prudents, que no se'ns noti gaire.
0: Que no se'ns noti gaire, que has de ser humil... I a la vegada amb la manca de referents, no? Com que no n'hi ha hagut tantes que han arribat allà on ets tu, quan hi arribes tens la sensació de dir, home, potser jo no hauria de ser aquí, no? I tampoc voldria, que això també ho ha fet la crítica feminista, diguem... I em va agradar molt el dia que ho vaig llegir perquè vaig pensar, oi, ara hora que veure-ho, no?, que algú havia escrit d'alerta amb aquest síndrome de la impostora, perquè un dia vaig sentir, és que m'han diagnosticat síndrome de la impostora. No. A veure, això és un concepte psicològic, però diguem que el que no podem fer és patologitzar la inseguretat femenina. O sigui que si en algun moment sentim el síndrome de la impostora, és que vas bé. Has d'aconseguir tirar-lo endavant malgrat tot. No, el que no pot fer és paralitzar-lo.
1: Clar, jo estava pensant ara que, per exemple, tu venies, això que dèiem, de treballar a la televisió, a la ràdio, i en aquell moment el Santi Nolla de Mundo Deportivo et diu, escolta, per què no proves de fer crítica al diari? Els diaris esportius tenen molt mala fama, en el sentit de que hi ha molt lector home, uh-huh. I teníem una dona fent crítica. En el primer moment, recordes el primer dia de la crítica, d'allò de que se't seguessin les cames? Que,
0: sí,
1: que una mica...
0: crec que el primer mes, sí, que vaig estar fent els articles, vaig patir molt. Vaig patir molt, primer, perquè hi passa sempre, costa una mica trobar la teva veu a l'hora d'escriure. Jo venia de la ràdio i, per tant, el fet de que fos amb el meu nom i trobar aquesta veu i això, em va costar, no? I patia molt i escrivia l'article, l'esborrava, el tornava a escriure, el tornava a esborrar, el tornava a escriure, que al final dius, bueno, això tampoc m'està sortint a compte, no? I va haver un dia que vaig patir tant que vaig dir, escolta, mira tu, escric el que sento, com ho sento, i ja t'acomiadaran. I llavors aquell dia me'n recordo que va sortir l'article i em va trucar un company i em va dir, Mònica, m'ha agradat molt aquest article que has escrit. I vaig pensar, que fort que m'ho diguin el dia que jo he pensat, bueno, escolta, escric el que sé i si no està bé ja em diran, Mònica, fes una altra cosa, no servies per
1: això. I també aquesta necessitat que tenim moltes vegades de ser validats, no?
0: Mm-hmm. Sí, però en aquell moment tenia la sensació que encara estaves com començant i que allò... Bé, no...
1: Sí, m'imagino també el que deies abans, no? Que si una dona feia crítiques sobre coses que feien els homes, això hi ha gent que no ho suportava gens.
0: I més en l'àmbit esportiu, en què la televisió, ah, en aquell moment, dedicada als esports, tenia a veure amb tota una generació d'homes que venien de la ràdio absolutament empoderats, que havien fet tota la vida el que els hi donava la gana, i el fet de que hi hagués una mindundi que no coneixien de res, que digués, això aquí no estan gaire bé, doncs els hi feia una mica de...
1: Bé, rabieta.
0: Rabieta, sí.
1: Mònica Blanes entrant en el món del calicanyo. Si és que què us he de dir?

0: Mira, de fet, sembla que ens hagi sentit la cantant de Texas, la Charlene Spiteri, perquè cantava allò de Say What You Want. O sigui, digues el que vulguis, que és una mica el que vas fer tu a les teves cròniques.
1: Intento que, sí, que les cròniques, que les crítiques siguin sinceres.
0: Sí. T'has autocensurat mai? Potser és molt forta, aquesta paraula.
1: És molt forta, aquesta paraula, perquè segurament no és fruit d'una autocensura, sinó de com diré, com vull dir bé això, no? Perquè també crec que els matisos són importants, que argumentar bé és important.
0: I no fer mal.
1: I no fer mal, o no haver-hi la intenció de fer-ho. I llavors, l'autocensura... Si hi ha molta autocensura, el lector ho nota. És a dir, no he deixat mai de dir res que volia dir. Jo crec que això sí que puc dir que ho he intentat.
0: Sí, clar, perquè quan, per exemple, et toca criticar un amo, és a dir, o un jefe, o un anterior cap, per exemple, aquí suposo que es mouen moltes coses.
1: Sí,
0: jo me'n recordo d'una crítica teva feta a l'altra ràdio, a l'altra banda de la Diagonal, no deixant massa bé el Basté, per exemple, i ell t'ho va tornar com dient que t'agraïa que no l'haguessis deixat molt bé. Però aquest moment, un sempre pensa que està fregant marbre.
1: Sí, però crec que a partir del moment que t'ho encarreguen, també saben a qui li encarreguen.
0: Clar.
1: I també són conscients del que pot passar, no? Per tant, crec que tots juguem una mica conscients de qui és l'altre i del que...
0: I més val que parlin malament de tu que no ho parlin, oi?
1: No sé si em sento gaire identificada amb aquest plantejament en el sentit de que voler que parlin de... No, però a mi m'agrada treballar des de la sinceritat. Em va semblar que el Basté és algú que té encaix i que sabia qui li estava demanant allò, i per tant em va semblar fins i tot un joc
0: divertit
1: i de provar que... Aquí sí que et diré que m'hi reconec una mica a vegades, de provar quins són els límits i provar què passa. Sí.
0: Després ja no sabem la segona part. Algú t'ha trucat alguna vegada i t'ha dit: ei, aquí t'has passat?
1: M'han trucat alguna vegada gent enfadada.
0: Em sembla que al WhatsApp tens alguna cosa de ni lloros ni abstenerse. Exacte, alguna cosa així,
1: ho vaig posar
0: oi?
1: En castellà perquè algun personatge
0: perquè algú
1: entengués bé. Perquè diguem que va passar una etapa com de certa insistència. Però sí, a vegades ha passat. Poc, però ha passat.
0: Com portes aquesta part?
1: M'he acostumat a que pugui passar. Procuro gestionar-ho des de la calma absoluta.
0: Però t'ha agafat allò en algun moment, nervis, plorera, ansietat fins i tot?
1: No,
0: ho entendria, o angoixa?
1: Jo procuro mantenir, quan passa, procuro mantenir molt la calma davant de... És l'altra persona la que està enfadada, jo no. Diguem que... I és així, perquè és així, és a dir, és l'altre que s'ha enfadat, però jo no tinc cap motiu per enfadar-me amb l'altre, podem pensar diferent, i per tant ho he procurat portar, que digui el que vulgui, i d'acord, ens acomiadem.
0: Però no m'ha arribat a la por dels sicaris, eh?
1: No crec que pugui arribar a passar. Potser la situació que m'ha sabut més greu és la de que t'amenacin, no? Però més enllà d'això...
0: Ho dius així, i és bastant bèstia, això que
1: sí,
0: dius.
1: Sí,
0: t'amenacen.
1: Una vegada.
0: Amb què?
1: No voldria entrar en detalls.
0: D'acord. El que sí que passa és que, com que dones aquesta imatge, és a dir, que només és en l'escriptura, que, com dèiem, fas esgrima, després, quan et coneixen a la vida real, quan diuen, és que és molt simpàtica, no ho entenc, aquesta noia.
1: No ho sembla. Això m'ha passat, i m'ha passat un parell o tres de vegades, i un dia em va passar, justament anant amb la Mireia Dalmau, que és la guionista del programa,
0: sí,
1: i li va fer molta gràcia que algú digués, que algú li digués, és com simpàtica, no? Li semblava una filla de puta, però no, és simpàtica. No ho sé, jo no puc canviar la meva manera de ser, jo no sé, em sorprèn que hi hagi algú que, clar, entenc, potser que darrere dels articles i que no saps mai res més d'aquella persona et pugui semblar algú, doncs, que té mala llet o que està de mal humor o...
0: La gent confon molt sovint la ficció amb la realitat, perquè els hi passa molt a les actrius, això també, no? Quan fan un paper d'algú que és una mica desagradable, llavors es troben pel carrer...
1: Mira, ara sí. T'explicaré una anècdota que t'agradarà molt. Fa bastants anys em van convidar a una universitat a Andalusia per uns cursos d'estiu de dona i esport, i jo portava preparada una conferència i començava amb un vídeo que havia extret de la televisió, un vídeo extraordinàriament masclista, no? I a mi em semblava que era una bona manera de començar. Jo ensenyava aquell vídeo i a partir del que em suggeria aquell vídeo jo començava la conferència. I després del vídeo, que durava uns 3 minuts, ja va aixecar un noi al braç i... Jo estava molt tranquil·la, perquè, de fet, qui s'apunta a uns cursos de dona i esport, en certa manera ja saps que els interessa el tema, que hi remaran a favor i que, per tant, estàs en un espai segur.
0: Segur que diuen.
1: I llavors em va dir... primer em va fer una reflexió sobre que ell sabia que qui havia fet aquell vídeo en realitat no el volia fer, però que s'hi va sentir obligat.
0: Aquí ja vas veure que dic, la cosa no aniria bé.
1: D'acord, i llavors em va dir... ¿Quieres que te diga lo que piensan de ti en tal redacción de deportes? I li vaig dir, mira, no cal, no necessito saber. I va dir, yo te voy a dir, creen que eres una hija de puta, una amargada y una malfollada.
0: Perfecte.
1: I així, realment, ara he de començar una conferència després de que m'hagin dit això, no?
0: D'on creus que surt l'energia perquè una persona s'apunti a un curs com aquest per dir-te això?
1: No, ell estava molt interessat en el tema, eh? Sí? Ell volia sensibilitzar-se, però li va semblar interessant o li deuria fer gràcia dir, jo he estat en una redacció d'esports on deien això de tu i, per tant, jo sento la necessitat d'explicar-t'ho. Llavors jo li vaig dir, doncs mira, em fa molta il·lusió que m'ho diguis perquè no saps com m'agrada saber que els poso de tan mal humor, no? I ja està, i vaig continuar la conferència i tant amics, i després va venir, es va com disculpar i que això... Però és que són interessants els tres insults i...
0: Home, això t'anava a dir que la terminologia és sobretot cap a les dones. Mm-hmm. Aquests mateixos insults cap a un home no els el fan. Mm-hmm.
1: I bé, em va semblar curiós, no? Mm-hmm. Perquè, no ho sé, va ser una d'aquelles anècdotes que realment dius, carai.
0: El que està clar és que la teva feina, encara que no ho sembli, i que tu vulguis fer esgrima, crea violència. A l'altra banda, hi ha un punt de violència en tot això que estem dient. Mm-hmm. Vull dir que no hi ha certa ni esportivitat, ni sentit de l'humor. Estem en un país que sembla que no té sentit de l'humor.
1: No, o sí, a vegades els que tenen, els que fan sentit de, els que juguen amb l'humor són els que menys sentit de l'humor tenen, i això també ho he après, que hi ha persones que treballen amb l'humor menys el dia que
0: els toques a ells.
1: Que els toques a ells.

0: Patti Smith, en aquesta llista Because the Night, ja m'has dit que no ets de festa, que tu tot el dia a casa mirant la tele i...
1: Home, no tant, però sí. Sóc una persona amb tendències tranquil·les, digues.
0: Tranquil·les, d'acord. Ara ho diuen així. Mònica Planes, quina és la tele que tu et va fer somiar? Perquè... ara et dediques a la crítica televisiva, però què, tu veies Canción Triste de Hill Street, Lo Gran, què és el que et va fer moure alguna coseta dins? Ara parlo com a espectador, oblida't de la crítica.
1: D'acord. Mira, jo, veient la sèrie Star Trek, vaig veure el que significava extreure missatges del relat televisiu. I això em va encantar. És a dir, estar veient una sèrie d'uns senyors que viatgen amb una nau i que t'estiguin parlant d'ecologia, t'estiguin parlant de feminisme, t'estiguin parlant de la guerra, em va fascinar, no? Trobar aquest subtext a la televisió. Jo sabia que això podia trobar-se a la literatura, però no havia pensat mai que es podia trobar a la televisió. A partir d'aquí, la televisió, jo era una nena que vaig passar moltes hores de televisió.
0: Jo crec sobretot... que és molt de la generació. O sigui, ara les criatures sempre han d'estar amb els pares, han d'estar
1: més... Van als esplais, aquestes coses.
0: Van als pares dels amics, també van perquè els nens s'entretinguin. Nosaltres érem uns nens molt solitaris, es passàvem moltes hores amb la televisió.
1: És cert, és cert. Llavors, quina tele... Jo crec que m'ha fet somiar més la televisió de no ficció, és a dir, la televisió dels reportatges, dels corresponsals, de veure això, històries que passaven en mons que jo no coneixia, i això és la televisió que sempre m'ha cridat molt l'atenció. A mi m'interessa molt la realitat. I aquesta és la televisió que segurament em va fer escollir estudiar periodisme, també. I després, en les sèries, recordo Lo Gran, després recordo, a veure, que totes les sèries d'hospitals m'encantaven, La Cor Obert, què més? També vaig veure molt Culebrón, eh? També vaig veure molt Culebrón d'aquests xungos d'estiu, quan els meus pares treballaven i jo ja estava de vacances.
0: I també és l'època de Falcon Crest, Dallas...
1: De Dinastia, Dallas, m'encantava. Sí, sí.
0: Diuen que tenia el cor robat, per això la Roseanne.
1: La Roseanne és un personatge que, pobra, després ha evolucionat.
0: Sí. Ha evolucionat malament.
1: Però sí, la història de la Roseanne és una història molt interessant, perquè era una mare de família molt jove, es va casar amb 22 anys i de seguida va tenir 3 fills, i era una mestressa de casa que un dia se'n va amb uns amics a sopar fora i van a un lloc d'aquests que pots pujar, que hi ha un micro obert i que pots pujar a fer la teva stand-up comedy de manera improvisada, no? I ella es va limitar a explicar el dia que havia tingut, des de que s'havia llevat fins que havia arribat en aquell club, no? I va tenir un èxit extraordinari, de tal manera que ella va entrar en aquesta rutina.
0: I també trencava la idea de la mare perfecta.
1: Ah, exacte.
0: De la mare perfecta de les comèdies americanes.
1: I la mare de de classe baixa, que es passa el dia, doncs, anant de bòlit i amb aquesta consciència de classe, a més a més. A partir d'aquí, ella comença a tenir èxit, un dia la conviden a la televisió a fer aquest monòleg, i de la televisió li diuen, escolta, tu has de treballar aquí. I ella diu, jo tinc molt clar que m'encantaria fer una sitcom, i una sitcom que tingui això, la consciència de classe i el feminisme com a maneres...
0: No sé si va dir feminisme, en aquell moment, però...
1: Ella estava... Ella creia que tenia aquesta part de feminisme, sobretot perquè ella explica que li va costar molt fer entendre als directius de la cadena quin era el feminisme que entenia ella. És a dir, els directius de la cadena volien que ella fes una sitcom que fos com els Roper, és a dir, una dona que odiava el seu marit. I ella va dir, no, jo vull una senyora que s'estima el seu marit, però que li fot canya al seu marit si el seu marit no està a l'alçada de les circumstàncies, però sempre que sigui des de l'amor i el respecte.
0: I a més era una dona grassa, que això no ho havíem vist tampoc a la televisió.
1: Exactament, tots els estereotips en aquest sentit. I que a més volia parlar molt de problemes que tenen a veure amb la vida quotidiana, des de la filla adolescent el dia que li ve la regla, que no tens calés per pagar el medicament que t'han receptat a l'hospital, situacions molt domèstiques que ella coneixia bé i que volia transformar en aquesta sèrie, que després va tenir un èxit extraordinari. El problema arriba al 2018.
0: Sí, que va fer unes declaracions bastant...
1: terribles, just en el moment que a més tornava a arrencar Roseanne, que hagués sigut una cosa molt ben pensada i molt divertida, però aquesta senyora de classe baixa, doncs potser era una mica aquesta guai
0: trash que després es va convertir en trampista, no? I a partir d'aquí crec que vam perdre una magnífica aliada.
2: Una gran pèrdua amb la Roseanne que vam tenir. Ara que parlàvem de mares perfectes, tu ets una dona que ets mare i que, i que et passes moltes hores mirant la televisió. Difícilment li pots dir a la teva filla això ho mires i això no ho mires. Com has portat aquesta part de mare com a Mònica Planes?
0: T'he de dir que això ho mires, això no ho mires, ho he practicat amb una gran capacitat superestricta.
2: O sigui...
0: M'ha donat, la crítica de televisió m'ha donat un gran poder amb la meva filla per dir, això no es mira. Jo vaig enganyar la meva filla i li vaig dir que és que a casa meva al Disney Channel no es veia. No, aquesta casa és que no es pot veure, no ens arriba el senyal.
2: Uh-huh. Aquesta persona ets tu. I escolta, però tu tornaries allò dels dos rombos per la televisió o què?
0: Ostres, no ho havia pensat mai.
2: Com a mínim... Dos rombos o quatre estatuetes.
0: Mira, hi havia una cosa, com a mínim sabies que estaves veient una cosa que no l'havies d'estar veient. És a dir, tenies consciència que allò potser no t'anava del tot bé. Ah, era molt divertit per això quan sortien els dos rombos, eh?
2: Era molt divertit perquè sempre volíem mirar-ho.
0: Clar. Un romba...
2: Era una incitació perfecta.
0: I els dos rombes. O sigui, un romba ja era una mica de ai, ai, ai. I dos rombes era prohibidíssim. I jo recordo mirar-ho des del passadís com perquè no veiessin que jo ho estava... Però perquè jo volia saber què hi havia darrere d'aquells dos... Què amagava el missatge,
2: tothom
0: no?
2: Tothom volia saber.
0: Tothom volia saber, sí, sí. Doncs sí, a l'hora de gestionar la televisió la meva filla sí que he sigut una persona una mica estricta, sí. Ho reconec.
2: Però el sentiment de culpabilitat, d'allò de les mares...
0: Amb
2: aquests
0: temes,
2: horaris, em refereixo, amb aquests
0: sí,
2: horaris que
0: home,
2: has fet tu.
0: Sí, home, absolutament, absolutament.
2: Aquí no estic.
0: Jo recordo nits electorals que havia d'estar seguint la televisió i li deia a la meva filla, doncs mira, jo t'he deixat el sopar allà fet, molt petita, eh? I llavors arribarà una hora que tu hauràs d'anar a sopar i després t'hauràs de posar al llit i que avui jo no podré fer, no podré estar per tu, no? I sí,
2: el I que sentir-te passa... fatal.
0: Sempre tens aquesta recança, no?
2: Però això ens passa sobretot a les dones, eh?
0: Això ens passa sobretot a les dones. Jo sabia que li havia passat a la meva mare i, per tant, també saps que és una cosa que ens passa a totes les dones i aprens a pair-ho millor. A si més, no, a vegades ho parlava amb la meva filla, encara que ja fos molt petita, jo sempre he fotut molts rotllos a la meva filla i per tant, jo li deia, ai, em sap molt greu que avui passi això, però ja demà ja mirarem que això no passi,
2: ja ho arreglarem,
0: no?
2: Ja ho arreglarem.

0: Olivia Dean en aquesta llista, a mi m'encanta també, i es veu que em sembla que li agrada la teva filla, ara que parlàvem
1: la
0: d'ella.
1: La meva filla és qui me l'ha fet descobrir, sí. I bé, és la cançó que relaciono amb ella i amb tot el món aquest que descobrim a través dels fills, no? I que segurament jo no hagués fet moltes coses si no fos per la meva filla. Jo no hauria anat mai a una festa dels súpers, per exemple, no? Que era una cosa que feies realment com a amor de mare. Però sí, totes les coses que fas perquè tens una filla i llavors després primer ets tu que li obres un món i després és la teva filla la que t'obre aquest món a tu.
0: Això no? És millor, que la festa dels súpers.
1: Totalment.
0: Olivia Dean, reconeix Olivia Dean.
1: I poder anar a un concert un dia, que és una cosa que ens agradaria fer, doncs sí, realment és.
0: Amb tot el teu aprenentatge, de tot el que has vist també del masclisme moltes vegades a la ràdio, a la televisió, també amb la mirada que té la televisió cap a les dones, que ha millorat amb algunes coses, però amb d'altres no.
1: No. Uh-huh.
0: D'això en parleu molt amb la teva filla.
1: Sí.
0: Has fet això, com deies, li has...
1: Activisme? Sí, sí. Totalment. Soc una mare molt pesada. Ho admeto, és a dir, soc una mare que fot molts rotllos a la seva filla i que la meva filla hi ha moments de, vale, mama, ara ja està, ja m'has fotut el rotllo. Però sí, diguem que són coses que faig que s'hi fixi, o a vegades quan ha mirat coses que hem hagut de negociar si les veia, jo li feia la reflexió que creia que es calia fer sobre aquell programa o aquella sèrie, llavors ella a vegades em deia bueno, no sé, no ho veig clar.
0: Molt bé, però vull veure Eufòria.
1: Jo vull veure, jo si tu tens present que aquí passa això, jo t'ho deixo veure. Altres que jo ho veia amb ella i llavors li rebentava el programa, perquè clar, ui, això, veus aquesta que tal, no sé què, veus això que està passant aquí, no sé què, i llavors jo feia com de policia mentre ella veia la sèrie, no? Sí, soc una mica així.
0: Això és com ets tu com a mare, però com a filla, què? Què anem de dir com a filla?
1: Soc una gran filla. Crec que també sóc una filla, no sé, no sé què diria la
0: com,
1: meva.
0: Com va ser la infància la Mònica Planes? Perquè vivies aquí...
1: Jo crec que sóc el perfil de nena hiper responsable, que no vol que ningú es preocupi, que vol ser perfecta, que vol tenir tothom content i que si tothom té problemes, no patiu, que jo no us en donaré cap. Aquesta sóc jo.
0: Una mica xollo, no?
1: Sí, potser sí, però m'agradaria reivindicar aquestes nenes hiperresponsables i que treuen bones notes. Crec que a vegades, com que no donem problemes, la gent s'oblida una miqueta de nosaltres. I m'agradaria reivindicar totes les nenes del món hiperresponsables i que, saps, perquè a vegades hi ha nens que treuen males notes i llavors el professor avisa els pares i, ai, què li passa amb aquest nen i tal. Clar, si tu treus bones notes, el professor no diu no, tot en ordre, no? Potser sí. Que
0: ara aquesta... estàs fent el soroll que de petita no vas fer.
1: Quien de potro no corre, de caballo galopea.
0: Aquí, claríssim. Escolta, parlem una mica dels referents de les dones de la teva família. Uh-huh. Has tingut unes dones bastant fortes i bastant curioses. La teva àvia, per exemple, que és un referent per tu, perquè és una dona que volia estudiar medicina, però al final es va fer bibliotecària.
1: És el que li van deixar estudiar. És a dir, ella va demanar continuar estudiant, el seu pare li va dir que li semblava bé, ella va dir que medicina, el pare li va dir que allà no hi havia més dones i que, per tant, no ho veia bé, i l'opció era bibliotecària, que allà era on hi havia totes les dones, diguem, no? Però ella ho va acceptar i li va encantar i va ser molt feliç estudiant per bibliotecària. Després de seguida es va casar i, per tant, no va arribar com a exercir llargament, diguem que va fer pràctiques, sé que va fer pràctiques en diferents biblioteques de Catalunya, però després no ho va continuar perquè es va casar. Es va casar amb un home, amb el meu avi, era bastant més gran que ella, em sembla que tenia 17 anys més que ella, i el meu avi era administratiu, i llavors hi va arribar un punt en què els administratius, per continuar treballant, havien de treure's el títol de gestor. Però el meu avi era massa gran, estava malalt, i ara què fem? Doncs, Anna Maria, estudia tu per ser gestora i continuar l'empresa, no? I la meva àvia, doncs, ja amb els fills...
0: De bibliotecària a gestora.
1: A gestora.
0: De sobte fent números i...
1: Sí, i ho va fer de conya.
0: I millor que el teu avi, diries?
1: Millor que el meu avi. Millor que el meu avi. A més, una gestoria plena de dones, és a dir, totes les treballadores eren dones. Ella era la dona que estava al capdavant. Jo sempre vaig recordo la meva àvia en un despatx, és a dir, la jefa. I, clar, jo vaig tenir una àvia que ha fet servir internet, és a dir, la veia al costat de l'ordinador, i a més una dona amb aquesta perspectiva de gènere, és a dir, conscient que ella era una gestora en un àmbit on tota la resta de companys i col·legues eren homes, en una gestoria on hi havia senyors que anaven a portar els seus papers, i llavors quan veien una dona que ho havia de portar deien, hombre, però esto, no sé, no? I no veien clar que fos una dona qui administrés tota la paperassa. I després una gestora amb molta consciència de, per exemple, dones que no podien cobrar pensió perquè no els hi havien fet contracte i que ella va lluitar perquè aquestes dones cobressin la pensió, cobressin la viudetat, i que tenia aquesta consciència de que la seva feina...
0: O sigui, és un mirall de dona lluitadora que has tingut sempre.
1: És curiós, però una dona que anava contracorrent, no sé si ella s'hagués reconegut com a feminista, però que tenia aquesta perspectiva de gènere i que molts cops no explicava, doncs aconseguit que una dona cobri la pensió quan no havia tingut mai el contracte, però he pogut demostrar que ella va treballar 15 anys en aquesta fàbrica i que, per tant, no? I m'explicava, és que aquesta dona no li van fer contracte perquè ningú valorava la feina que ella feia a la fàbrica, o dones que havien treballat netejant, no? I ella tenia aquesta perspectiva de gènere, de que s'havia d'ajudar aquestes dones, i era una dona que tenia molta curiositat i molta voluntat de poder fer aquella feina i exercir-la, i crec que el fet de jo anar, quan vas a casa l'àvia i que trobis l'àvia en un despatx, sí que et deu donar algun tipus de...
0: Alguna cosa vas rebre, sí. Allò era una llavor.
1: Exacte, i sempre veure la meva àvia molt elegant, preparada per no? estar de cara als clients, tirar endavant aquesta empresa, va fer... Crec que estic orgullosa del que va fer la meva àvia.
0: Sí, ara que parles de l'elegància, l'elegància o com anem vestides o la pressió estètica que tenim, no? Ara que ja estem passant aquella època del mig segle, tot això t'hi mires, tu t'hi fixes? Ets una dona que consideres presumida?
1: No ho soc gaire.
0: No.
1: Crec que la meva mare voldria que jo fos més presumida.
0: Vinc. Però t'importa el que portes?
1: Soc neta i filla de dones molt presumides. I en algun moment soc conscient que m'he rebotat una mica contra tot això.
0: Què m'has de dir?
1: Sí.
0: Home, però avui vens estupenda.
1: Ah, sí. Sí.
0: En quin moltes sentit, gràcies. Per què t'has rebotat d'això?
1: Sí, perquè a mi em cansa una mica això. A mi em cansa una mica. A mi em cansa una mica que quan et conviden a la televisió a veure que tots els senyors estan en 5 minuts i que tu allà et pentinen, et fan uns tirabuixons, et pinten la cara... Tot això a mi se'm fa una mica pesat.
0: Potser també perquè has analitzat molt el que passa a la televisió i el tractament tan diferent que tenen homes i dones. Pensem en el que diem sempre, no? Però els informatius. Podem tenir senyors de 60 anys fent un informatiu, però les dones com a màxim 45.
1: Bueno, ho hem vist amb
0: ho hem vist al nostre Atena, ho hem vist a tot
1: en els nostres telenotícies, sí. Renovats recentment amb uns criteris que continuen sent els de tota la vida. Sí, crec que a més tota aquesta pressió estètica no només ha acabat com tenint conseqüències molt sobre el nostre benestar emocional, no? Això sí que és de les coses que veig que la televisió continua fent i que jo també he passat per aquí, no? El fet de com en la nostra generació, el món de les top models, de les revistes de moda, d'aquestes models tan estupendes que ens ensenyaven.
0: Què vols dir?
1: Fins i tot en una època, sí, en què el del Photoshop encara no s'explicava gaire i per tant semblava que fossin així de...
0: Però Mònica Planes, tu que estàs allà escrivint i que fas esgrima, com hem dit, vols dir que tens pressió estètica, has sentit...
1: Home, per descomptat que hem sentit.
0: He de ser d'aquesta manera o de ser de l'altra?
1: No, si més no, que no m'assemblo a aquestes senyores, ja. No? I que això
0: I
1: ja
0: això
1: passava...
0: I això t'ha fet mal, eh?
1: Bé, hi ha moments en què dius, ostres, no et sents prou validada, no?, en aquest sentit, fins que no fas tota la lectura que has de fer...
0: Vols dir que no és prou important el cervell que tens, que a més has d'estar boníssima?
1: home, això és el que ens han dit.
0: Yeah.
1: Això és el que ens han dit.
0: I però quan... ens ho hem cregut, llavors, estones.
1: Estones, clar que ens ho hem cregut, per descomptat que ens ho hem cregut i que no, no ens ajustàvem a determinats paràmetres i que no complíem amb uns determinats requisits. No només ho hem sentit, és que ens ho han dit. No? Quan no acomplim o perquè estem...
0: Però clar, tu et dediques a escriure. És a dir, això hauria de quedar llunyíssim.
1: Jo em dedico a escriure, però no deixes de ser... És a dir,
0: persona humana, sí, que vas pel carrer.
1: Clar, els altres et perceben molts cops com un cos, no? És a dir, o el fet de ser dona, bé, l'oportunitat d'escriure quan te la donen, perquè quan arribaves per fer de becària en una ràdio, a les dones ens posaven a fer producció i els homes els posaven a fer guions. Alerta, perquè...
0: Producció com a sinònim de secretaria.
1: De secretaria i de... És a dir...
0: Sí, sí.
1: Sí que et pots dedicar a escriure, però les coses no et deixen al marge de la realitat i de com és, no. I de com hem percebut aquesta tirania de l'estètica i que si no complies amb una determinada estètica tenies menys oportunitats, no? Clar que ho hem viscut. Jo crec que totes les dones en algun determinat moment hem estat o ens ha afectat això, no?
0: I la tirania de no et casarem? O aquelles coses de t'hem de casar al príncep
1: no,
0: blau
1: això,
0: a veure quan...
1: A la meva família, amb els meus pares i això, jo no vaig sentir mai aquesta sensació i això, podia fer bastant el que em donava la gana. Jo tenia la meva padrina adoptiva, jo no estic batejada, i al cap, quan era adolescent vaig adoptar una padrina i la padrina em va adoptar a mi, una amiga de la meva mare que jo he admirat molt sempre, no? La Rosa Carvajal. La Rosa era per mi un model de dona perquè feia coses super interessants, viatjava per tot el món, viatjava a l'Àfrica, viatjava a l'Iran, treballava al zoològic, a la biblioteca del zoo. Per tant, quan anàvem a l'escola amb el zoo, jo coneixia algú que treballava al zoo i que
0: em
1: venia a veure.
0: Bloquet de neu i jo, línia directa. No?
1: Exacte, sí, clar, era algú molt, molt ben connectat que m'explicava totes les històries que no s'assemblaven a les de ningú més, no? I un dia li vaig dir la meva mare que jo volia ser com la Rosa quan fos gran.
0: Que era una manera de dir no vull tenir ni amo ni senyor.
1: Bé, aquí va estar la gràcia, que llavors quan va arribar la Rosa a casa, la meva mare li va dir, digue-li la Rosa el que m'has dit a mi. Jo li vaig dir, doncs jo li he dit a la mare que de gran vull ser com tu. I la Rosa va dir, de veritat, vols ser geògrafa? I dic, no, vull ser soltera.
0: T'ha sortit fatal.
1: M'ha sortit fatal.
0: T'ha sortit fatal.
1: Sí. Però vull dir que era una cosa que no em preocupava, perquè... La Rosa va ser un referent. Llavors, quedar-te soltera, és a dir, que si no et casaves, no hi havia cap problema, perquè...
0: Perquè sempre et quedaria el zoo.
1: Tenia la Rosa, i la Rosa era una dona que a mi em semblava superintrèpida, superfeliç. És a dir, que el model de soltera que jo tenia era la bomba. I, per tant, és una cosa que a mi no em va...
0: Quina decepció va tenir la Rosa, quan es pensava que volia ser geògrafa i tu li vas dir, no, vull ser soltera.

0: Mònica Planes, res és el que sembla. Ara ho dèiem, que aquesta cançó, que és tan alegre, que és tan bonica, que té aquest punt nostàlgic, parla d'un nen que el maltracten al pis de dalt o al pis de sota. No recordo, no? És el que diu la cançó. Parlem també de la vida quotidiana, perquè a mi em té molt encuriosida.
1: Molt bé.
0: Com una persona que està mirant amb 7 pantalles la televisió, que té unes llibretes i... O sigui, que és la teva vida, té una persona al costat escrivint. A veure, explica'm això, com ho feu, si poseu unes parets de tità al mig o com...
2: Escrivim en llocs diferents.
0: Sí.
2: Sí, sí, cadascú en el seu lloc, en aquest sentit.
0: Però ja... a la mateixa casa o teniu llogats espais?
2: El Xavi té un despatx.
0: Clar, és que em sembla una proesa, això. Sí.
2: El Xavi en general treballa en un despatx i jo treballo al meu despatx al pis de dalt de casa, sí.
0: I com heu portat això, aquesta vida de... un que els dos treballàveu en el món del periodisme i els dos al final us heu dedicat a escriure, un fent ficció, l'altre molt anclat en la realitat. Però com ho portes, això? Com a vegades t'agafen gelos dels personatges seus?
2: No.
0: O d'aquest món interior ple de parelles que se'n van de restaurants, es foten un fart de follar i no sé què, o què?
2: No, en absolut. Vull dir que ho vivim d'una manera molt natural i molt compartida i molt parlada i molt... Vull dir que jo llegeixo abans
0: Tu ets la seva primera lectora?
2: Jo diria que en general sí. No sé si l'editora a vegades pot ser que passi davant meu i això, eh? Vull dir que...
0: I al revés, per exemple, el Xavier Bosch llegeix les teves crítiques?
2: Un cop estan publicades.
0: Un cop estan publicades?
2: Sí.
0: I això que té a veure amb una mica de por, amb l'estrogança, no t'agrada que t'ho llegeixin abans?
2: No, però no hi ha temps. És a dir, jo, quan estic treballant, jo escric l'article i l'envio. És a dir, no demano...
0: Vas a preu fet.
2: No demano aprovació, només faltaria.
0: No, compartir, què et sembla això?
2: No, si a vegades estem veient alguna cosa junts o així, però no, a més, jo sóc molt, amb la meva feina m'agrada molt anar a la meva, sí.
0: Que ningú posi els ditets.
2: El Xavi té una manera de ser que no és una persona que intervingui, diguem. No és una persona gens intervencionista en aquest sentit o que vulgui ficar-hi cullerada o així. No, és que crec que són dos espais... Crec que el Xavi i jo mantenim una relació on cadascú és molt independent i molt autònom en aquest sentit. Ens interessa molt la feina que fa l'altre, però...
0: Però cadascú té el seu espai.
2: Cadascú té el seu espai i sempre ho hem viscut així. Vull dir que... Sí.
0: Ja ho preguntem sempre en aquest programa, preguntem sobre l'amor romàntic, et dèiem això de la parella per sempre, etc. Dèiem que tu volies ser soltera com la Rosa, per tant, la teva vida et va sorprendre en aquest sentit. No pensaves que tindries aquesta vida.
2: Sí, de fet, és que no tampoc pensava que seria crítica de televisió, és a dir, la meva vida m'ha sorprès constantment perquè jo no tenia un somni o un objectiu o tenia premeditat fer alguna cosa que la meva vida ha anat una mica sobre la marxa i ja m'agrada que hagi sigut així i continua sent així.
0: I com portes a fer-te gran? Com portes aquesta part?
2: Ho porto molt bé perquè sempre he tingut molt bona relació amb dones més grans que jo, que han sigut referents, han sigut conselleres, han sigut amigues, han sigut persones que m'han ajudat molt. I crec que tothom hauria de tenir dones més grans, més sàvies, que amb qui conversar.
0: Sí, una conversa intergeneracional, no?
2: Sí, per mi ha sigut... he tingut moltes dones que m'han ajudat en aquest sentit i m'ha donat molta tranquil·litat perquè les he vist a totes elles sempre molt bé, molt preparades, amb molta consciència, i això crec que si no teniu ningú més gran...
0: Busqueu-lo, adopteu-lo.
2: Adopteu-lo.
0: Clar, jo estava pensant que també la teva feina és molt solitària.
2: La meva feina és molt solitària,
0: sí. En el sentit que tu tens una idea, tens una banya, veus quelcom a televisió i tu portes el paper, però a vegades hi ha algú que t'ha de sostenir perquè tot això no és fàcil i perquè hi ha persones a l'altra banda i hem vist que s'enfaden i passen coses. Qui et sosté, tu? O et sostens tu sola? Jo cada vegada et sostens més sola?
2: Jo sóc una persona amb molta tendència a saber-me sostenir jo sola. A més, la meva família és bàsica, incloc aquí la meva germana, que també és un tema que crec que seria molt interessant pel programa.
0: Sí, les germanes.
2: Les germanes.
0: Et convidarem una altra vegada, no ens ho diguis, que a nosaltres ens encanta.
2: Les germanes, la meva filla, amb qui puc parlar ja, o sigui, la meva filla l'he fet créixer molt ràpid precisament per poder parlar de totes aquestes coses, el meu marit. Després, crec que una persona que a mi m'ha ajudat molt és la meva doctora de capçalera.
0: M'encanta això.
2: Sí.
0: Per què?
2: Perquè és com una doctora de capçalera completíssima, no? I és amb qui a vegades he pogut parlar de coses que em preocupaven, de com afrontar determinades situacions, de moments en què jo no m'he trobat bé, però que tenia la sensació que potser era més un estat d'ànim o una etapa vital.
0: La metgessa del cap, eh? M'encanta.
2: La metgessa, sí. Bé, sí. Del cap no diria, perquè és una consulta, diguem, privada, però però
0: sí, sí, perquè t'ha...
2: Però és la meva doctora, és a dir, és la persona que, si estic malalta, em recepta un medicament, diguem. I sí, per mi ha sigut una persona essencial a la meva vida.
0: Escolta, estem ja gairebé al final del programa, però tu que et dediques a la crítica, si t'haguessis de fer una crítica a tu mateixa, què et criticaries?
2: Buah! Hosti, et faria una llista tan llarga.
0: Però hi ha una cosa, allò que sigui l'espasa de Damocles, ara que hem començat parlant de florets, hem començat a parlar d'esgrimes.
2: Sí, no sé si ho vull revelar, crec.
0: Va, que això ens encanta.
2: No ho sé, crec que sóc una persona amb tendència a una autocrítica molt dura cap a mi mateixa, sí.
0: Sí, critiques els altres, però tu també.
2: Buah.
0: Tu també dispares cap a casa.
2: Jo puc ser la meva pitjor enemiga.
0: Doncs escolta, nosaltres ho deixarem amb amigues, que ens agrada molt més. Tu sigues la teva màxima enemiga, si vols, però nosaltres aquí tenim com a amigues, aquí a Les Dones i els Dies. Mònica Planes, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I merci.
2: M'ho he passat molt bé.
0: Per aquest viatge.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch.

0: Les tempestes d'aquest dijous a la tarda han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat en carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. Durant la tarda d'aquest dijous, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, del Bages i la Selva. Tot i les pedregades i la crescuda de rius i rieres, no s'han de lamentar danys personals ni incidències greus. La pluja ha regat bona part del territori en punts on feia mesos que no plovia. Això ha fet baixar el risc d'incendi, però, segons la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, aquesta tranquil·litat durarà poc.
1: Ara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Durant aquest episodi de tempestes, un llamp ha provocat un incendi a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, que els bombers han pogut controlar ràpidament. Durant l'episodi de tempestes també hi ha hagut aquests incidents. Repassem ara altres informacions en format breu.
2: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat i el reforç de les fronteres.